0: Adrià aposta per tornar a guanyar és perquè hi confien. Resultats en aquesta competició d'aquest dimarts: Bayern de Múnich 2, Manchester City 2, Inter 1, Haken 0, Arsenal 1, Kiu 0, Juventus 1, Benfica 2 i Real Madrid 1, PSG 1. Lamine Yamal i Kylian Mbappé, cadascun concentrat amb les seves seleccions, l'espanyola i la francesa, respectivament, han tornat a expressar que es mereixen la pilota d'or en entrevistes a mitjans francesos. I mentrestant pica baralla entre el Real Madrid i Javier Tebas, president de la Lliga, pels arbitratges amb intercanvi de retrets. A l'Espanyol, els jugadors tenen festa fins dilluns. El 2 d'octubre jugaran una amistosa a casa contra els anglesos de l'Ipswich Town a porta tancada. La campiona del món de motocross, Daniela Guillén, diu al tot costa que no té res signat per l'any que ve, però que li agradaria competir als Estats Units. I al Mundial de Ciclisme, al Canadà, Paula Blasi i Mireia Benito han finalitzat sisenes en la contrarrellotge mixta.
1: Fins aquí les notícies. Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
2: Amb un horari nou.
3: Més d'hora. De 9 del vespre a 11 de la nit.
1: Catalunya Nit.
2: Un informatiu en profunditat.
3: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia.
1: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
3: Amb horari nou.
2: De 9 del vespre a 11 de la nit.
3: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.

0: Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
1: Déu vos guard!
2: I visca el Batlle!

0: La Renaixença.
1: La referència més antiga, alguna cosa semblant als diaris que llegim avui, o sigui, un espai on es recullen les notícies de la jornada, això ho trobem ja l'any 59 abans de Crist.
2: Hòstia, trobo que en aquest programa sempre anem molt enrere, Pei.
1: Sí, sí.
3: És context, fer el context.
1: Sí, senyor, exacte. El 59 abans de Crist, Juli Cèsar feia publicar a les principals ciutats de la República Romana els esdeveniments més importants del dia. Uh-huh. Eren escrits gravats a pedra o a metall que es col·locaven en llocs concorreguts, no? Com els banys públics,
3: home,
1: per exemple.
3: I tant, sempre s'ha llegit molt en el vàter.
4: Molt, sí. Però el mòbil, no? Vull dir, el diari no és una mica incòmode?
1: En el vàter.
5: Home, i a vegades llegeixo hasta l'etiqueta del xampú.
2: Sí. Bueno, però
4: això ho he fet, també.
2: El diari sí. Vàter és molt pràctic, perquè si jugaven al cul, saps què vull dir? Va. Hòstia, llegien les notícies, després, pam, el Madrid guanya la Champions. Doncs agafes el diari i pum, la cara d'en Mourinho. Saps? Pamba. Collons, això, eh?
1: Aquests escrits que va fer publicar Juli Cèsar es coneixien com a acta diurna i s'hi publicaven alguns escàndols, campanyes militars, execucions...
5: Bueno, com la premsa actual, una mica.
1: Sí, però al servei de l'emperador.
5: Bueno, com la premsa actual, una mica.
1: Sí, una mica sí. Però bueno, ara hi ha periodistes, Joan.
3: I molt bons, sí. Molt bons.
5: Bueno, pocs,
3: en aquest
5: pocs.
3: Programa no n'hi ha cap, però no. N'hi ha de molt bons.
1: Sí que és veritat.
2: Perquè els periodistes han de ser els diaris.
1: Ara.
2: Els periodistes han de ser els diaris.
5: Ara.
2: El periòdico, el diari Ara, La Vanguardia.
1: Oh, no puc amb La Vanguardia.
3: Home, Peyu,
5: vols dir que ho pots dir, això?
1: Perquè no puc dir.
5: Què vols, brega amb el Conde de Godó, tu,
1: no, no ho dic pel diari.
5: És molt poderós, el Conde de Godó.
1: Però que no ho dic per la línia editorial, de mi tant me fa això. Jo, mentre mantinguin l'idiota aquell, la tonteria aquella
4: què
1: de les...
4: Què va dir ara? Què diràs,
1: no, com mantinguin.
4: A veure, Peyu, què diem?
1: Com mantinguin lo de les 8 diferències aquelles del francès mort... Mentre hi hagin aquells dibuixos del francès mort, jo no penso llegir aquest diari.
4: Però què
1: diari.
4: És el francès mort? Qui és el francès mort?
1: Hòstia, car de 50 anys que la secció de passatemps de La Vanguardia hi ha la vinyeta aquella de les 8 diferències d'un dibuixant francès, perquè es veu que no van trobar ningú a Catalunya que sapigués dibuixar. Es veu que els catalans no sabem dibuixar. Que és horrible, allò. Hòstia, a mi em carda nerviós, aquell.
2: És una institució, aquell home, eh? Sí, hi ha molta gent molt fan de les 8 diferències de La Vanguardia. Sí. Sembla mentida.
1: Un tocat dels collons és aquell francès. Mira, d'entrada tota la vida han
4: però
1: sigut...
4: Però que és mort.
1: M'és igual.
5: Però per què li tens tanta ràbia?
1: Per què em fa ràbia?
4: Què li passa?
1: Perquè, a veure, tota la vida han sigut les 7 diferències.
3: Sí.
1: Ell no, ell 8.
5: Ah, és veritat.
1: Les 8 diferències.
5: Sí.
1: I tu agafes La Vanguardia i vols fer les 7 diferències, que és el que busquem els que són més tontets. Els llestos ja faran els encreuats del Màrius Serra.
5: Ah,
1: però si tu ets més tontet, com ara jo,
5: sí, jo
1: et vols distreure amb les diferències,
5: clar.
1: I no es troben, no hi són, no n'hi ha.
5: Ah, no n'hi ha?
2: No?
5: És una estafa.
1: No n'hi ha de diferències, aquests dos dibuixos. Són
5: no les trobes tu, Peyu, home.
1: No hi són. A vegades la diferència és una ratlleta que fa un... No saps si és un error d'impremta o és... Jo no vaig al bar a llegir amb el regle. Saps què vull? No puc mesurar. Hòstia, nano, cardo fàcil. Aquest porta barret, aquest no em porta. Vale.
5: Ara,
2: vale.
1: Aquesta casa té finestra, ja aquesta no n'hi ha.
2: Va,
1: ja està, hòstia, què collons li devem al francès aquest, ja?
5: El, molt...
1: el Jean Laplace, està molt sec.
5: Com dius que es diu?
1: Jean Laplace.
5: Ara sí que em sona que posa Laplace.
2: Estàs Jean molt emprenyat, trobo, eh?
1: Fa 8 anys que és mort, aquest tio.
2: Doncs estàs molt emprenyat per un home que estigui mort fa 8 anys. Però, calma't.
1: És que no entenc per què, car de 8 anys que hem de mirar dibuixos d'un mort. No sap, hi ha gent viva a Catalunya.
5: Perquè ja estan comprats.
1: Ah, poder
5: ja ser. Estan comprats, els han d'amortitzar.
1: S'ho estalvien, això.
5: Va, home.
1: Bueno, escolta, canvieu el dibuixant aquest, ja, els de La Vanguardia, si ens esteu escoltant, que em consta que tothom... Bueno, va, escolta, vaig a donar alguna dada sobre la història del diari, perquè, si no, sí, els intel·lectuals no? Que llegeixen La Vanguardia s'enfadaran amb mi. El primer diari de la història, heu de saber que apareix a Estrasburg el 1605, amb un nom poc comercial, al meu entendre.
2: Aviam.
1: Es deia Relation aller Fornemen und Godenwürdigen Historien.
5: Sí que és poc comercial.
1: Vol dir alguna cosa com relat de totes les històries distingides i commemorables, eh?
5: Català tampoc és comercial.
1: No gaire, no. L'expansió dels diaris arriba, com sabeu, sobretot a finals del segle XIX, amb la invenció del linotip, que això va canviar, bueno, la impressió era molt més ràpida, que fins llavors havien de fer allò de, que anaven col·locant lletra per lletra, amb aquelles peces petites de plom.
3: Com has dit que es deia, el de La Vanguardia?
1: Jean Laplace.
3: Ahà.
1: Fill de puta.
5: No, home, no, Peyu.
1: Perdó. Que ho canvien, això, que ho canvien, ja, sisplau. Vinga, Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Joel Díaz, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Sàvia per conèixer. És una persona capaç de descobrir els racons més profunds de la teva ànima, els teus desitjos més amagats, les teves passions més baixes, i no és psicòloga, ni mentalista, ni espia del CNI. És grafòloga i pèrit cal·ligràfica. Només li cal llegir un text escrit a mà per analitzar-lo i extreure'n més informació que el sistema Pegasus del mòbil d'en Puigdemont.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Imma Lidón. Bravo!

0: Imma Lidón, què has menjat avui per esmorzar?
1: Doncs unes torrades i un cafè amb llet.
0: Bé, torrades sense res?
1: Amb formatge.
0: Amb formatge, aquí està el secret. Imma, a veure, perquè ens entenguem, els que no hi estem molt familiaritzats. Tu ets pèrica, cal·ligràfica i grafòloga.
1: Sí.
0: Que no sé quina diferència hi ha entre les dues coses. Què passa, Joel? Què són aquests llibres?
2: Que has dit pèrica.
3: Has dit pèrica.
2: Només faltava que...
0: He dit pèrica.
2: Sí, pèrica. I com la canalla ens ha fet molt de riure.
0: És pèrita. Pèrita cal·ligràfica i grafòloga.
4: Estàs acomiadat.
0: Quina diferència hi ha?
1: A veure, la perícia cal·ligràfica és una disciplina científico-tècnica que té per objecte determinar si una escriptura o una firma l'ha fet el seu titular o que, al contrari, està falsificada.
0: És per veure... Mira, això, això no ho ha escrit aquesta persona.
5: Sí, mare Déu.
0: Tècnica, tècnica. I la grafologia?
1: La grafologia estudia l'escriptura manuscrita per tal d'identificar els gestos gràfics que demostren la personalitat i els patrons de conducta de les persones.
2: Que bé que construeix les frases.
0: Sí, sí, sí.
2: Li dono l'enhorabona només per això, ja.
6: Hi ha molta subordinada, però...
2: Sí. Però hi ha molt poca gent avui en dia, ja, que faci subjecte, predicat,
0: correcte,
2: complement circumstancial,
0: sí,
2: tot
0: sí,
2: ben
0: sí,
2: posat.
0: En català, sobretot, costa
2: bravo,
0: de trobar.
2: Bravo.
0: Escolta'm, Imma, tots els pèrits cal·ligràfics són grafòlegs, llavors, o no?
1: No, són dues disciplines diferents.
0: Diferents.
1: Aleshores, hi ha grafòlegs que potser els interessaria, no?, tota la part científica i tècnica de la perícia, però tot el que envolta el món judicial és especial.
0: La pràctica, bàsicament, del pèrit cal·ligràfic està en el món judicial, diguéssim, en determinar falsificacions.
1: Clar, és que...
0: No? Quin és el teu dia a dia?
1: O sigui, el pèrit cal·ligràfic ha de seguir uns protocols tècnics, unes tècniques de validació,
0: sí,
1: i després ha de fer un informe que ha de defensar davant del tribunal. Amb un judici, t'has de sotmetre a les preguntes dels advocats, sí, dels fiscals i, si s'escau, del jutge.
0: Ens pots posar una situació d'exemple en la que en el nostre dia a dia nosaltres puguem arribar a necessitar un pèrit cal·ligràfic? Què ens pot haver passat?
1: Doncs poden falsificar la firma.
0: Sí.
1: Pot ser que t'atribueixin una firma que vas fer fa molt de temps i realment tu no ho recordes i has de saber si realment ho vas firmar o no. I després, una cosa més agradable, doncs que una persona fes un testament hològraf, que és un testament a mà, en el qual et fes hereu. Aleshores, tu hauries d'agafar aquest testament, portar-lo al notari. El notari, de moment, el dipositaria a la notaria, només dipositat, i...
2: Això ja et cobra 200 euros, eh?
0: El notari, o 300.
2: Només per dipositar-lo, eh?
0: Sí.
1: I... abans de protocolitzar aquest testament per donar-lo per vàlid, necessita un pèrit que es diu que l'adveri, vol dir que demostri la seva veracitat.
0: I això passa molt, perquè a mi em dóna la sensació que és com de les pel·lícules, no? Vull dir, en el dia a dia, a Catalunya això passa habitualment, que es falsifiquen signatures...
1: Ah, sí. Sí.
6: Està a l'ordre del dia, això.
2: Sí. Sí.
6: I tant.
7: Home, al meu pare li van...
0: Què dius,
2: sí, què dius ara, Fel?
7: Sí, vaig ser jo, les notes de 8, eh?
1: Ah. I fixa't, hi ha una modalitat de falsificació que la gent la fa amb molta alegria i pensant que no passa res, perquè està autoritzat, per exemple, que la teva mare o el teu pare digués: ai, nen, que des que tinc artrosi la firma me surt molt malament. Fes-la tu per mi.
0: D'acord.
1: En el moment que tu fas aquesta firma, estàs fent un delicte de falsificació documental.
0: No estàs fent un favor a la teva mare.
6: Repetim-ho, això, repetim-ho, que la gent ho sàpiga.
2: Sí, perquè hi ha molta gent a Catalunya...
1: Delicte de falsificació documental amb pena de presó.
6: Amb pena de presó?
8: Mare de Déu.
4: Però ara les signatures aquestes que et fan fer, per exemple, al banc, que diu, firma aquí... I allò que és que no
2: això,
4: està...
2: A la pantalleta.
4: Amb el dit,
2: a la pantalleta,
4: així,
2: sí.
1: Això...
4: Et falsifiques a tu mateix una mica.
1: Sí, totalment.
4: És horrible.
0: Doncs ara tots els contractes van així,
4: sí.
0: Eh?
4: Sí.
0: Amb la signatura aquesta que has de fer amb el dit, que sembles idiota firmant.
1: El que sí que vull remarcar és que la signatura és personal i intransferible. Mm. I que tu no pots fer la firma d'un altre. Mm-hmm. Sí que tu pots representar amb una altra persona. Tu pots firmar per poders, pots firmar per ordre, pots firmar perquè siguis el representant legal d'aquella persona.
0: Clar.
1: Però llavors no li falsifiques. Firma amb la teva firma.
0: Si tu, per més semblant que et sembla que l'estàs fent a la firma de la teva mare, per exemple... No, és que jo la sé fer perfecta.
1: No.
0: Un pèrit cal·ligràfic ho detecta.
1: Mira, tinc una anècdota molt divertida.
2: Va, vinga.
6: sindical. Ara calleu, eh?
1: Un metge que tenia... Això és real, absolutament, eh? Sí. Un metge que tenia una infermera que li deia, guita, a mi, quan estic en plenes visites, no m'entris amb xorrades de que t'afirmi ni receptes, ni autoritzacions, ni xecs. I l'infermera...
0: Quan doncs... estic amb visites, eh?, va dir el metge. Ja.
1: I la infermera, doncs, tenia la mà trencada. Havia el que, diguem, assimilat la firma del metge i firmava amb tota espontaneïtat. Un dia, aquest metge va haver de fer un pagament ja una mica important i aleshores va ser ell mateix que va fer el xec. El que havia de cobrar-lo va anar al banc i el banc va mirar la firma i va dir... aquesta firma no és bona. Aquesta firma és falsa. I no volien pagar el xec fins que ell deia, home, però si el doctor tal l'ha fet davant meu...
0: Era l'única real.
1: Era l'única, de veritat. I aleshores van trucar i ell va dir, no, sí, és la meva firma. Però fixeu-vos que el banc estava acostumat a la firma falsa.
0: Sí.
1: O sigui que alguna cosa devia veure, no?, el senyor del banc, com per treure'm la feina, perquè, clar...
0: I en casos de testaments i això, no?, que sempre hi ha... que l'avi se'ns ha enamorat d'una nena... Sí. Que allò... Aquí hi ha problemes grossos, eh?
7: Quins veïns tens, veio?
6: Això ha passat a casa teu?
0: Això als pobles es veu, això.
1: I moltes vegades també...
0: Veus com no he tret cap tema, tonto?
1: No. A vegades et ve un fill i diu... És que el meu pare... És impossible que hagi signat això. I jo penso...
2: Sí que ho ha signat, sí.
1: Ja ho mirarem.
0: I es pot notar si has firmat coaccionat, diguéssim? T'estan obligant a firmar?
1: Mira,
2: és una molt bona pregunta, eh?
1: Quan es firma coaccionat, bàsicament afloren dos sentiments. Un de ràbia i l'altre de por. I aquests dos sentiments pertorben molt el gest gràfic.
0: Sí?
1: Sí, perquè donen molta tensió, a vegades fa que la firma tremoli, es desorganitza, a vegades vas més a poc a poc...
0: Quan tu, hi ha un moment a la teva vida que et planteges vaig a crear la meva signatura personal,
7: això, jo me'n recordo.
0: Llavors, estàs allà prenent unes decisions, també amb una edat que no et pertocaria, potser. Sí.
6: O pots canviar,
0: Sí?
2: Sí que la pots canviar.
0: Sí, però és estrany. Alguna recomanació a l'hora de decidir com ha de ser la nostra signatura? Molt ha de ser complicada, posant només el nom ja està...
1: A veure, tots, quan comencem a crear la nostra firma, ens basem en la firma d'algú que admirem, el teu pare, la teva mare, un germà gran, i a partir d'aquí vas evolucionant cap a la teva pròpia firma i la teva pròpia personalitat.
0: Sí.
1: A veure, la recomanació és que les firmes... no siguin les rúbriques, sobretot, que no siguin molt enrevessades.
4: Jo la vaig cagar.
0: Sí?
2: Sí, no, és que estic veient aquí unes proves que està fent la Mercè.
0: La signatura de la Mercè és molt complicada.
2: 74 rúbriques.
4: Sí.
0: Hem fet un experiment que és que unes setmanes abans de que l'Imma ens visiti aquí al programa, em van fer escriure un text a mà, i jo li vaig enviar un text a l'Imma escrit per mi perquè analitzés la meva lletra i pogués dir els trets de personalitat que es poden llegir...
6: El monstre que portes dins.
0: Exacte.
2: Però digues la veritat, Imma.
0: Sí.
2: Home.
0: Vas analitzar el text, el tens aquí, tens el text i tens l'anàlisi, no?, que has fet a través de la meva lletra.
1: Mira, aprofito per entregar-te el teu informe.
2: A l'informe.
0: Quina il·lusió, quina il·lusió.
7: T'has d'anar fent anàlisis, t'has...
0: Ara sabré com sóc.
3: Ensenyeu la lletra, que volem veure el traç, també.
0: Sí. Hòstia, sí que ve complert, això, tu.
6: Sí, home.
3: O vas anar de tort.
1: A veure, es necessita sempre, sempre text i signatura.
0: D'acord.
1: La signatura sola no és fiable per analitzar una personalitat. Perquè tot va lligat una cosa amb l'altra. Perquè una de les coses que mirem és que hi hagi coherència entre el text i la firma.
0: Cuidado que a l'anàlisi hi ha un apartat que diu intel·ligència, Cuidado.
6: Hi ha molt poques ratlles.
1: Aleshores, aquí veieu que hi ha la firma Peyu.
0: Sí, és que jo tinc dues firmes.
1: Però hi ha la firma seva personal que ha estat pixelada per no...
0: Perquè ningú la falsifiqui.
1: Perquè no li falsifiqueu.
6: D'acord.
1: I realment...
6: T'ho ha dit tu,
2: doncs això no, jo no veig que estigui pixelat, eh?
0: Bueno, una mica pixelat.
1: Mica, vale, mica. Sí.
3: Que és igual que la de Peyu, però...
0: No, són diferents, són diferents.
1: I aleshores és important que la firma d'en Peyu personal, com ell firma en el seu DNI, sigui coherent i homogènia amb el text.
0: Amb com escric, eh? Sí,
1: aleshores...
0: Què has vist? Què has vist,
1: el que fem és... tres apartats, un que és de caràcter, l'altre d'intel·ligència, que no és coeficient intel·lectual, sinó amb quin tipus d'intel·ligència es mou.
6: Ah, val, d'acord.
1: I l'altre és activitat, que és l'àmbit professional, etc.
0: Sí, sí.
1: Aleshores, respecte al caràcter, jo assenyalaria quatre punts.
0: A veure.
1: El primer punt és que ets una persona que te relaciones de manera senzilla.
0: Sí.
1: I que crees molt bon rotllo entre la gent. O sigui, sí, la gent se sent bé amb tu perquè tens un caràcter optimista, sí, irradies molt d'optimisme i llavors se sent molt bé amb tu.
0: I això on es veu? De les lletres?
6: Vostè no ha treballat amb ell.
1: Després...
2: No l'ha sentit parlar de la feina.
0: Després ens ho expliques, sí, va. A veure on veus cada cosa.
1: En segon lloc, tot i que la imatge que dones, la gent que no et coneix, pot pensar, ostres, quin tio tan extrovertit...
0: Sí.
1: No és extrovertit, al contrari, és més aviat introvertit.
7: És d'Osona.
1: Té un món interior
3: fosc,
1: que el preserva molt, sí, que el preserva, i que no l'ensenya a qualsevol, només a persones amb les que realment té...
6: Molt poques.
2: A mi no me l'ha ensenyat, eh?
1: Creuen que són fiables.
3: I el món interior tampoc.
0: No.
6: Deixeu parlar, sisplau.
1: I llavors això, no? Que amb això sembla una cosa que...
0: Que no soc.
2: Vaja.
0: De moment anem bé, jo crec. Sí. Jo m'hi sento identificat.
1: El sentit de l'humor...
0: Sí.
3: Poc.
1: Jo crec que per tu és un mecanisme de defensa.
0: Toma. Mecanisme de defensa, Toma.
2: Clar.
1: Uau. O sigui, tu ets una persona, malgrat no pugui semblar-ho, emocional, sensible,
2: sí, sí,
1: i el teu sentit de l'humor a vegades és una eina que te serveix per sortir-te'n de situacions que te poden ser compromeses, sobretot emocionalment.
2: Ai, pobre.
3: T'ha despullat, aquí, eh?
1: Aleshores, fugim per la tangent, sí, i ja
3: has muntat tota una carrera només fugint per la tangent.
0: Sí, per no saber comunicar les coses amb la gent que estimo.
1: Emocionals.
6: Hi ha un problema amb els teus pares,
0: sí,
6: veieu?
2: Sí.
0: Què saps, tu?
2: Sí. No, perquè sempre és els pares, sobretot la mare.
0: I ara, explica'ns, a mi m'interessa saber d'on ho treus, això.
1: Falta... Un moment.
0: A veure,
1: falta una cosa.
0: No,
1: és que és molt... La quarta no és la menys important, precisament és un de les... Jo crec que és de les característiques més importants de la teva personalitat, i és que ets una persona que s'esforça, però una barbaritat. O sigui, que sembla que facis un pols amb tu mateix,
0: sí,
1: per aguantar, per resistir...
0: I per què ho faig?
1: Per perseverar...
2: Res, que és ben veritat,
1: per què ho fas? Per aconseguir allò que vols.
0: Sí, això sí.
1: Per aconseguir allò que vols.
3: Però entre aquestes voluntats no hi ha la de fer una lletra cal·ligràficament exemplar.
0: Bueno,
1: no. És que, grafològicament, això de bona i mala lletra no sabem què vol dir.
0: Clar.
7: Listillo.
1: Això de bona lletra, mala lletra,
0: sí,
1: és un concepte que és cultural i sobretot és escolar.
4: Sí.
0: Mira,
1: és el col·le, que et diuen... Nen, nena, fas mala lletra.
6: Quan de bon tu digués...
2: No, però això ara em veig obligat a intervenir, eh?
3: En tota dimensió estètica hi ha un judici
0: Un moment, cultural. Un moment, deixeu-me que...
2: Arnau està parlant molt.
0: Sí, un moment.
2: Per què?
0: Deixeu-me que primer vull que em digui l'Imma, tot això que m'ha dit, d'on ho ha tret? Perquè ella, veient la meva imatge a la tele, a la ràdio, coneixent la meva carrera, pots dir, bueno, doncs, més o menys pot ser així, aquesta persona. Jo vull saber de la meva lletra com es llegeix això.
1: Queda pendent que parli de la intel·ligència,
0: sí,
1: i de l'activitat.
0: No, no, no, no. Temps de tantes
1: si
0: coses.
1: Si us fixeu...
7: Que vingui la tarda.
4: Volem saber.
1: Mira, si us fixeu...
0: Anem a veure la lletra, aviam.
1: Sí, mireu la lletra. Això últim que he dit, de l'esforç, de la lluita...
0: Sí.
1: Mireu que la lletra va com cap a l'esquerra. O sigui,
0: sí?
1: Té,
2: sí que està com...
1: Té un moviment que nosaltres diguem encabritat.
6: Mira, justament té cabres.
7: Lligat amb les cabres.
1: No, no per les cabres.
0: No, perquè és
1: no per les cabres.
0: Moviment, o sigui, com de...
1: O sigui, imagineu-vos un genet,
0: sí,
1: i un cavall. i que el cavall, de cop i volta, aixeca les potes i s'encabrita.
2: El rodeo, no? La
1: idea del... Aleshores, clar, aquest encabritament, doncs què fa? Que el genet lluiti, que es posi en tensió, que vagi... o sigui, intenti sota vent i tempesta no caure...
0: I això es dedueix de la posició de les lletres, això, una mica?
1: No tant d'això com del moviment.
0: El moviment.
1: I de la tensió, perquè pensa que mirem espai, forma, moviment...
0: I el meu trauma del sentit de l'humor, que dius que jo el faig servir per gestionar
2: anem
0: les meves...
2: Anem a ta mare, anem a ta mare.
0: Això, és que, de la lletra on te surt?
1: A veure, és que la grafologia, el que té de riquesa és que no hi ha una espècie gràfica que et digui això és això, sinó que tu vas sumant diferents espècies gràfiques que pots arribar a manegar més de 100, i és com si fessis un puzzle de moltes peces. I tu vas lligant les peces...
7: No és la E.
2: No és la E, concretament.
0: És la E amb la E.
1: Exacte, és la pressió, és el
0: tràl·lo. Sí, això també ho analitzeu, si s'ha apretat fort, si s'ha apretat fluix...
1: A la part de darrere de l'escrit original, jo toco l'escriptura d'en Peyu. La toco...
7: Això és poesia.
1: La toco perquè ell ha pressionat molt el bolígraf i això també és el mateix que ens dona el cavall encabritat, és força, és resistència, és implicació...
0: Hi ha gent que no apreta quan escriu? Hi ha gent que no apreta?
2: Si no estan encabritats, no.
1: Mira, hi ha escriptures que fas així i se'n van totes les lletres volant.
7: Marta! Que és bona!
1: Només et dic dues persones...
7: Calleu.
1: ...que... amb les que et costa molt treballar.
0: A mi?
4: Ai.
0: Hòstia, cuida.
4: Ai.
0: No, fins aquí l'entrevista.
4: No. Vinga.
0: No, perquè... Cuidado
1: amb les dues
2: persones. La primera.
1: Com que és una persona que va molt al gra i molt directe, les persones que donen moltes voltes a les coses, li costa molt treballar amb elles.
0: Ah. No diràs cap nom en concret?
1: No. I després...
2: Què penses que diria?
0: Que diria aquest i aquest.
1: I després...
6: El director de TV3.
1: Com que ell és molt ràpid mentalment, les persones que processen de manera lenta, perquè ell capta una idea...
2: Els tontos, vaja.
1: Li ha donat la volta i ja està a punt de portar-la en pràctica.
0: Tens tota la raó.
6: Cara d'arribar.
1: I quan algú diu, i la idea quina era? Doncs... Llavors...
0: Sí que és veritat, això.
2: T'has ben retratat, Peyu.
0: Això em posa una mica nerviós, això. Quan algú està... Dius, bueno, ja t'he dit que sí, endavant, vinga, va, què més?
2: Va.
1: Perquè tu busques l'eficàcia, sobretot.
0: Sí. I és que, bueno, em llegiré amb deteniment tot aquest informe que...
6: Tots ens els llegirem.
0: Ja us el passaré, ja us l'enviaré.
2: Passa'ns-el.
0: Us l'enviaré a tots i...
6: Te podem enviar?
7: Tens hores?
6: Jo t'enviaré una carta, també.
7: Tens hores lliures?
1: Sí.
7: Vull dir, hem de demanar hora, això, eh?
2: Sí, però val diners, això.
6: No penses que jo? Si l'entiro, què?
7: Paguem el teu o què? Paguem el teu, eh?
6: Paguem el teu i el de la Tarragona.
2: Perdoneu-nos.
5: Pots anar a dormir sense millorar el teu Llemosí.
0: Imma, et dic una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa ral de minyó, gentilesa de...
8: Vera!
0: La paraula d'avui és garbellar. A. Garbellar. Acció de passar gra, cereal o sorra pel colador amb l'objectiu de treure'n els desperdicis.
6: A internet hi ha coses bones i coses dolentes. S'ha de saber garbellar el gra de la palla.
0: B. Garbellar. Acció de netejar-se la gola forçant una estossegada per treure'n els mocs.
7: Vaig sentir l'avi garbellar, va dir, em moro, i dit i fet, va quedar mort.
0: O C. Garbellar. Es diu quan algú balla d'una manera patosa, trepitjant constantment els peus de la seva parella.
4: L'Antonio, des de que ha fet els 90 anys, que allà a l'embalat s'amarramba i es fot a garbellar d'una manera que algun dia és que l'haurem de collir de terra, tu.
0: La, ho té claríssim, garbellar, acció de passar el gra cereal pel colador. Correcte!
2: Bravo!
1: Moltes gràcies.
6: A tu, de veritat.
0: Ha sigut interessantíssim. Moltíssim, ha estat 300 hores aquí escoltant aquest informe.
6: Sí, perquè parlen de tu, saps?
0: Sí, clar, és veritat. Perquè en la lletra també es descriu que és un tio una mica egocèntric. Això també.
2: Sí, no ho ha dit pas.
0: No ho ha dit. Imma, gràcies per venir a seure una estona.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Bravo.
1: Vinga.
2: Bravo, eh?
5: Creus que ets un boig digne de ser entrevistat a la Renaixença? Entra al corral.cat i omple el formulari.
2: Què riuen?
3: Silenci.
0: Silenci, que ve el de la música. Silenci. Arnau, qui és aquest?
3: Home, per fi música simfònica alemanya.
2: Ah. Ara ja tenia ganes, jo.
0: Tu sí que t'haurien d'analitzar la lletra un dia, Arnau.
3: Abans que estàvem amb el tema aquest de bona o mala lletra,
0: sí.
3: Jo faig bona lletra.
0: Fas bona lletra, eh?
4: Per què ho dius tu?
8: No ho dubtàvem pas, eh?
3: No, amb l'objectivitat que em caracteritza, he de dir que, jutjant-la, em sembla que la meva és bona lletra.
2: Molt bé, Arnau.
0: Endavant, Arnau.
3: Doncs bé, això és la Simfonieta en la major del sí. compositor alemany Max Rega.
0: Max Rega.
3: Sí, alemany autèntic, eh? Sí. Estrenada l'any 1905 i que va generar certa controvèrsia entre partidaris i detractors de l'obra i que després en parlarem.
0: Recordem que avui dediquem el capítol al diari, eh?
3: Sí, home, sí, hi arribarem. Sempre us precipiteu, aquí.
0: No, no passa res.
3: Aquest és un petit... Aquesta secció és un programa dins el programa.
0: D'acord, d'acord. Molt bé. D'acord.
8: Un fil artístic, fil conductor.
3: Sí, sí. El que escoltem, concretament, és el segon moviment, Allegro Vivace.
0: D'acord.
2: Jo no el veig molt vivace.
0: No, ni molt alegre.
4: Home, Déu-n'hi-do.
2: No m'està transmetent ni Allegro ni vivace.
0: Ja, puja-la una mica, puja-la una mica, Dani.
2: Ah, una mica Allegro. Allegro sí, vivace no.
3: Home, vivace és el tempo.
2: Ah, és el tempo, perdona.
3: Bé, Max Rega va ser compositor, pianista, organista i director d'orquestra i també professor. Mm. És considerat una figura de transició entre el romanticisme tardà de finals del segle XIX i la modernitat del segle XX. Com a bon germànic, admirava Bach i Brahms, però feia servir un llenguatge amb molts més cromatismes i que podríem dir-ne que era més enrabassat.
8: Entre el 1904 i el 1905 va compondre una obra important per a la seva trajectòria, que abans l'ha anomenat l'Arnau, la Simfonieta en la major. I ep, encara que el títol porti aquest diminutiu, de petita no en té res. Al contrari, és una obraça de 50 minuts per a orquestra simfònica.
0: Déu-n'hi-do.
3: M'agrada aquestes peces que duren.
0: 50 minuts llargs, o sigui, sense parar.
3: Clar, sí, la sinfonia...
2: Del tirón.
3: Té quatre moviments, però
8: no
3: és una sola peça. Sí, sí, sí.
0: No es frena en cap moment.
6: Sí,
8: moviments.
6: No canvies de moviment.
3: Moviments, sí, però...
0: Hi ha un petit silenci.
7: Però no pots anar al bar. No pots. A mitja part.
3: Això seria un pecat. Doncs després de l'estrena, aquesta obra va generar cert rebombori en els cercles musicals alemanys. L'any després de l'estrena es va tornar a interpretar a Múnich i Rega tenia la sospita que els seus enemics havien regalat entrades perquè una part del públic anés al concert a xiular l'obra i aquella interpretació va portar cua.
8: Això és gros.
0: És com la final de la Copa del Rei quan juga el Bilbao i el Barça. Sí. És igual, això.
3: És ben igual, és això.
8: I, a més, poc després va aparèixer una crítica al diari,
0: ara.
8: Ja hi hem arribat, escrita per Rudolf Lewis, un compositor i crític de l'època. Però el que hi deia no se li va posar gens bé a Rega. Ara ho entendreu.
3: Resumidament, la crítica deia que la Simfonieta de Max Rega tenia una música excessivament complicada i confusa, que orquestrava de manera espessa i poc clara.
0: Hòstia.
3: I que intentava dissimular amb complexitat la manca de talent i d'idees.
8: Això és molt gros.
2: I ha anat a fer mal, eh?
8: Però en Max, a veure, és lògic, no es prenia gairebé les crítiques, i més com aquestes, i ell va decidir escriure una carta al crític,
0: ara,
8: a Rudolf Lewis, que hi deia el següent.
0: Aviam.
3: Estic assegut a l'habitació més petita de casa meva. Tinc el diari amb la seva crítica just al davant. D'aquí a uns moments, la tindré darrere meu.
2: Bé! Ho heu pillat o no? Vol dir que s'aixugarà el cul amb la crítica.
6: Ja gràcies per l'explicació.
2: El cul s'aixugarà. Tota la merda quedarà allà sobre la crítica.
3: I tot i que sempre van tenir una relació tensa entre Max i el crític, hi ha una obra que destaca perquè va ser elogiada per ell. Del moviment lent de la primera... Concretament és el moviment lent de la primera sonata per a clarinet en la bemoll major i d'aquesta obra va dir-ne que era una de les millors peces que Max Rega havia escrit mai. Descobrim com sona.
0: Aviam.
3: Música mestra.

0: Bueno, aquesta sí que no és alegro,
1: ni bebache.
2: No, és el moviment lent, justament, de la sonata.
3: Això és el més bo que ha escrit?
0: No, lent sí que ho és.
4: Què dius, Fel?
3: I això és el més bo que ha escrit?
5: Baixeta.
4: Respecte, eh?
0: Home, tant, a poc a poc. És molt fàcil.
3: Això t'ho vaig jo.
0: No pots equivocar.
2: Home, si heu de submergir aquesta música.
6: Sí, sí, jo ho intento,
3: calla, però... Calla, calla.

0: Estàs escoltant La Renaixença.
1: Doncs va, jo us aportaré alguna

0: I tot, bueno. Aquí tots junten.
1: És un nom poc original i que, a més, la gent no el va fer servir mai perquè de seguida el van rebatejar, el noticiari.
2: Ah, el noticiari es va rebatejar?
1: Sí, sí. En aquell moment, la moneda oficial de la República de Venècia era la Gazeta.
2: La Gazeta.
1: Sí. Resulta que la publicació en si era d'una Gazeta, valia una Gazeta.
2: Ah, molt bé.
1: Per tant, popularment es coneixia amb aquest nom, la Gazeta.
0: La Gazeta. Perquè valia una Gazeta.
3: Sí, sí.
0: Una Gazeta.
3: Hòstia, doncs mira,
0: aquí seria
3: la Gazeta de l'Esport.
2: La Gazeta de l'Esport.
1: Ara anirem aquí. Ah. Un nom que es va fer servir posteriorment en altres publicacions, com la desapareguta Gazeta de Barcelona,
0: ah,
1: o el famós diari esportiu italià, la Gazeta dello Sport.
0: De l'Esport.
2: La Gazeta dello Sport.
0: De l'Esport.
2: Joel, anem a disseccionar el diari. Vinga, va.
0: Si tu m'ho demanes.
2: A veure.
4: Utilitat en una illa deserta.
0: Aviam, si tu t'endús un diari a una illa deserta, estaràs molt informat el primer dia, això, però els següents ja no. Va perdent valor.
2: Així és com el cotxe que el treus del concessionari.
0: Ja val 2.000 euros menys.
5: També t'haig de dir que pots aprofundir-hi, eh?
0: Això sí, pots aprendre les notícies de memòria, fins i tot. Però informat, el que és estar informat...
5: És no.
0: No. No. Per tant, és mala idea. El que sí que em sembla bona idea, no sé com ho veuràs tu, Xuri, és publicar tu mateix el diari de l'illa deserta.
1: Ah, mira.
0: Per exemple, si te'n vas a una de les Illes Medes,
2: sí,
0: que estan desertes.
5: Sí.
0: De persones... S'ha prohibit viure-hi allà. Sí.
5: Ho sé.
0: Ah, bueno, vale.
5: Soc d'allà.
1: Sota l'aigua està ple.
0: Mi què m'expliques?
5: Val.
0: Vale. Bueno, doncs llavors...
6: Ets de l'Estartit?
0: No, aviam.
6: Digues. Ets de l'Estartit?
5: Soc de l'Estartit.
2: De Torroella, eh?
0: Ets de Torroella.
5: D'on penseu que és l'Estartit?
0: Estàs a 12 quilòmetres del mar, tu.
5: L'Estartit és Torroella.
0: Bueno, sí, però no... Però
3: ha tocat un tema que no acabarem
0: bé. Doncs molt bé, doncs arribes allà a una illa Meda, la que tu vulguis, i llavors doncs publiques el Corriere de la Meda, per exemple.
2: El Corriere de la Meda.
0: I cada dia escrius el que veus. Per exemple, avui s'ha ofegat un francès que feia submarinisme.
2: Perfecte.
0: L'endemà el mateix. Avui s'ha ofegat un francès que feia submarinisme.
5: Home, ja n'hi cauen allà, sí.
0: Ja n'hi cauen bastants. A les 3 de la tarda se m'ha cagat una gavina al menjar. Aquesta nit ha arribat una colxoneta en forma de pizza.
5: Bé.
0: Coses que et poden passar a una illa Meda. També hauries d'escriure articles d'opinió.
5: A veure.
0: Per exemple, m'avorreixo molt.
5: Molt bé.
0: Seria un article d'opinió. O l'Estartit vist des del mar encara és més lleig.
5: Per què no hi passa?
0: No, perdona.
5: No, a veure.
0: No,
5: això només ho podem dir els d'allà.
0: És més lleig que una nevera per darrere.
5: No.
0: El lleig que arriba a ser l'Estartit.
5: Aquí m'enfronto de tu frontalment.
0: Bueno, doncs
5: m'enfronto de cara.
0: Vale, doncs va, vine.
5: Et trencaré la cara ara.
0: És lleig, l'Estartit, home.
5: No és lleig.
0: Carruella és maco, l'Estartit.
2: No ho solucionarem avui, això. No ho solucionarem avui.
0: Vinga.
4: Utilitat com a joguina sexual.
0: Aviam, ara espero que no em deixeu sol. Tu em deixaràs sol, Xuri, perquè estàs enfadat, però la resta no. Espero que no em deixeu sol, però qui no s'ha masturbat mai amb un diari?
2: Eh?
0: Com? Per l'amor de Déu.
2: No, com?
0: No, vull dir amb un diari llegint-lo, no fent servir el diari.
2: Ah.
0: Llegint-lo.
3: Ah, doncs jo llegint-lo no.
0: No, aviam, la vida d'un adolescent analògic no anava sobrada d'inputs pornogràfics, Peyu.
2: Sí, és veritat.
0: Jo ho recordo. Jo, per exemple, m'havia de passar els agosts sencers a una aldea perduda del nord de Lugo, on el més eròtic que podia veure era una vaca lletera que teníem. Sí, descartem les dones de la meva família, clar, que per respecte les descartem.
2: No.
0: He de dir que la vaca tenia uns pits preciosos.
2: Veus?
0: Aquella vaca, això sí.
2: Bon braguer.
0: En canvi, jo què agafava? Doncs llegia La Voz de Galícia, que era el diari que es comprava a casa, i havia una pàgina que era la de contactes.
2: Ah.
0: I jo, mira, la fullejava. Hi havia textos bastant suggerents.
2: Sí.
0: Això fins que arribava alguna tieta amb l'Olau en lectures, i llavors festa grossa.
2: Home.
0: Llavors, bueno, podia passar un dia sencer tancat al lavabo, dir Ana Obregón, sí, Leticia Sabater, Concha Velasco...
2: Concha Velasco. Déu.
0: Concha Velasco.
2: Déu-n'hi-do.
4: Utilitat com a arma en cas de conflicte.
0: Aviam, un diari enrotllat i brandit així, amb un cop sec al clatell, pot fer prou mal.
2: Moltes mosques han mort així.
0: Sí, però persones poques.
2: Poques. Sí.
0: Però jo no lo qualificaria d'arma, sinó més aviat d'eina educativa. Molts nens i nenes han entès coses importantíssimes gràcies a un diari enrotllat.
5: Sí.
0: Això és així. Sí. Ara s'està perdent aquesta pràctica perquè, clar, la gent ja no llegeix diaris en paper.
2: Clar.
0: Llavors ara funciona més l'amenaça.
2: Sí.
0: No? Nen, si no et portes bé, et llegiré l'últim article de la Rahola sobre Israel.
2: Ah.
0: Nen, automàticament es porta bé.
2: Clar, clar.
0: I també funciona.
2: Sí. I no, és millor això que pagar-lo amb l'iPad no ho feu.
0: No, perquè pobre iPad.
2: Sí.
0: Pobre, es pot trencar.
1: Val una pasta.
4: Utilitat metafòrica.
0: Ah, doncs mira, sí, estava pensant en la idea de diari, amb el tema de la metàfora, una cosa que neix... El diari que és una cosa que neix pràcticament i ja està caducada.
2: Sí, senyor.
0: Al moment que surt el diari al carrer...
2: Com quan treus el cotxe del concessionari.
0: Ja ho has comentat. Clar, només té un dia de vida. I llavors m'ha vingut al cap una cançó molt famosa de salsa que cantava el gran Héctor

0: la BOE, no? Que deia tu amor és un periòdico d'ahir. No sé si la coneixeu. No, tu amor és un periòdico d'ahir. No la coneix ningú?
1: Ningú, ningú.
2: Ha de ser boníssima.
0: Sí. Bueno, quina cosa més cruel, no?
1: Però
0: que tu on t'has
1: viscut
0: amor?
1: Tots aquests? O sigui, masturbaves a Galícia amb la Concha Velasco.
0: La Concha Velasco, sí, sí.
1: Aquesta cançó, que no sé.
0: Aquesta cançó, recomano a la gent que l'escolti, perquè és una cançó de salsa, que el gènere és alegre, sí. Però la cançó és duríssima, perquè és molt cruel que et diguin tu amor és un periòdico d'ahir.
1: Sí, que sí.
0: Li està dient a una senyora que el seu amor ahir tenia sentit, però avui ja no.
1: Clar,
0: no que et donin pel cul. Sí, saps quan et lleves amb una persona al costat i dius, mare meva, què he fet?
1: Sí.
0: Xuri, això... a tu t'ha d'haver passat això, per no, nas.
3: Això els hi passa a les persones que es lleven al meu costat.
0: Doncs tu has sigut el periòdico d'ahir d'alguna de les teves amants.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
0: En comptes de fer allò de dir, hòstia, mira, te n'has d'anar, que venen a mirar-me la caldera, una excusa perquè marxi la persona, doncs sí. Li poses aquesta cançó, el teu amor és un periòdico d'ahir, i mentre sona, te la quedes mirant molt fixament aquella persona, i en principi ha de funcionar, ha de marxar
1: sí.
0: De casa teva.
1: I si no, doncs proveu-lo de la caldera. Una cosa.
4: Propaganda del segle XIX.
5: Espai gratuït de propaganda electoral.
6: Ara que venen les eleccions, ja has decidit el teu vot?
7: No sé pas a qui votar. Amb aquests polítics d'avui dia...
0: Si vostè també està cansat que ningú el representi, la seva alternativa és el partit equidistant. Un partit que no està a favor de res...
6: Però que tampoc hi està en contra.
0: Ni amb els uns...
6: Ni amb els altres.
7: És que jo no sóc ni d'esquerres ni de dretes. Això sí, si vens de fora, que sigui per treballar, eh?
0: Lo que és vostè és un fatxa. Més val que calli el que pensa i s'assumi al partit equidistant.
6: I que les decisions polèmiques les prenguin els altres.
5: Partit equidistant.
4: Patrocina Històries per passejar el gos.
1: Que gos.
6: Preciosa,
1: que
6: preciosa.
1: Que gos, una ració més de pinso no li faria mal, tampoc, eh?
6: Sí, no. Sí, la tenen una mica preneta, por bé.
1: No, ja són així.
0: Escardalenc.
1: Llavors vas amb els amos i dius, ja són així. Home, també pot ser no. Diferent, eh? Si vols, són els més pinsos.
8: De... Família, no opinem dels cossos
6: aquesta,
8: dels altres.
6: Ara.
1: Estem fent cosificació del
0: cos. Body shaming, això.
6: No cal. Va, prou, nois i noies. Aquesta és la Delta, que és una gran danès que viu a Valls, i la seva responsable n'és l'Eure.
0: Eure? Eure és una persona?
6: És una persona.
0: Ah, molt bé.
6: Eure. I és un nom preciós.
1: Delta.
6: És una gossa Delta.
9: I qui és que és gran danès?
1: La Delta.
6: La Delta.
1: La gossa és la Delta.
0: Va. No, l'Eure és catalana.
6: És... L'Eure és de Valls. Sí, de Valls.
0: De Valls, sí.
6: De l'Ebre. És una gossa extremadament tranquil·la, no li agraden gens els sorolls forts,
0: ja.
6: I tampoc, mira, no li agrada sortir a passejar perquè s'espanta amb la gent.
1: Sí.
3: Molt bé.
1: Tampoc he trobat mai un gos que li agradin els sorolls forts.
6: Ni a la gent. Sí.
1: Quan sent petardos es fica ben bé allà al costat. Li agrada? S'asseu allà al costat?
3: Els tira ell.
9: Tira unes traques.
5: Doncs de gent en aquest passeig n'hi haurà. Avui visitem un dels clubs nocturns de moda de la ciutat de Boston. Però tampoc us penseu que hi haurà música electrònica, ja que som a la dècada dels 40.
1: Avui passegem el gos per Boston. Som el 28 de novembre de 1942. L'any 1942, els Estats Units estan en plena Segona Guerra Mundial. Ara mateix Boston és un dels motors de la maquinària bèl·lica del país. De tota manera, malgrat les restriccions i escassetats pròpies de la guerra, la gent de Boston també tenen ganes de passar-s'ho bé.
0: Clar que sí, home, si la vida són dos dies. A més, el feixisme que recorre Europa, a ells els hi queda molt lluny.
1: Me pilla lejos, esto.
0: Me pilla lejos.
1: Sí, cal fer front al nazisme, però també cal fer una mica de gresca,
3: clar,
1: tu.
3: Que sí.
1: I el lloc ideal és el Coconut Grove, el club de moda de la ciutat.
6: Ai, quina cua de gent, no vull. I llavors diuen que què? Que si això de la guerra, que si la crisi, que bla, bla, bla, bla.
1: Doncs sí, la cua per entrar a la discoteca fa la volta a la cantonada. La pobra Delta... Guaita-la. Està ben nerviosa, ja sabeu que no suporta les aglomeracions.
6: No, però tranquil·la, Delta, tranquil·la, que avui no entrarem pas, que deu estar complet, oi? Sí o no?
7: Què va, benvinguts al Coconut Grove.
6: Ah, mira!
7: Endavant, ja podeu entrar.
6: Ai, que bé.
7: Hi ha lloc de sobres.
1: Ja poso,
6: m'has alegrat la nit.
7: El meu personatge és negre?
1: No.
6: Per què?
0: Que el faries diferent.
7: Podria matisar-lo, saps?
1: No cal, no cal, ja ens fem la idea.
6: Deixem-ho.
10: Ara l'has fet negre, no?
7: Ara l'he fet com mulat.
1: Ja ens va bé, ja ens va bé, ja ens va bé. O el porter no sap comptar o està fent la vista grossa amb l'aforament. En aquest local hi caben unes 450 persones, però en aquests moments n'hi ha 1.500 que ja han entrat. Yeah.
7: Sí, senyor narrador.
1: Sí.
7: És una senzilla regla de 3.
1: Ah, sí?
7: Sí, de cada un que n'entra en deixo passar 3.
1: Ah.
7: Regla de 3.
1: Això és la regla de 3, eh? Funciona
7: sí,
1: així.
7: Sí, ho heu vist, el matís? Ara sí, sí. És com més negre, aquest personatge.
0: Ah, sí, sí, jo l'he vist negríssim, eh?
1: Sí, sí.
0: Com el Michael Jordan, l'he vist, eh?
1: Qui tampoc ho veu gaire clar és la nostra gosseta, la Delta. que odia els llocs plens de gent i els sorolls estridents. Per sort estem als anys 40 i la música de les discoteques era un pèl diferent a la d'ara.
5: Veieu, això sí que era sortir de festa.
1: Ara, bona música. Ens situem als anys 40, però no us penseu que el Coconut Groove sigui un lloc per ballar agafats de la cintura i ja està. Al contrari, és un lloc ple de vici. El club és un laberint de sales de ball, escenaris, barres de bar i racons foscos amb el terra ben enganxifós. Fins i tot el soterrani l'han convertit en una sala de varietats. El propietari de tot aquest merder és en Barnett Welansky.
6: En Barnett Welansky,
1: un advocat amb ànima de gàngster.
7: Gàngster? Em diu gàngster. Per què dius això? No saps ni dir el meu nom.
1: Home.
7: Només perquè tinc un local, la gent es diverteix una mica, ho dius,
1: això? El fet és que...
7: El fet és que què? Tu creus que m'has de dir gàngster perquè tinc nanos de 12 anys fent de cambrer?
1: Aviam, home.
6: A veure.
7: Hòsties, que em foteu gràcia a mi. O què ho dius, pel tema de les obres il·legals del soterrani?
1: Jo només ho dic.
7: És que em foteu gràcia a mi, la gent com tu,
1: Ho dic perquè...
7: O després dic per la instal·lació elèctrica il·legal que tinc.
1: A veure, en general, ho dic una mica per tot això que has anat dient, diguéssim.
3: Fata-li un tiro, en aquest.
1: O simplement per les connexions que en Barnett també té amb la màfia de Boston. Però de totes les infraccions, el tema més greu és el de les sortides d'emergència.
0: Home, perdona que t'interrompi un moment, Peyu, però és que acabes de dir que té nanos de 12 anys fent de cambrers.
1: Sí.
0: Potser també seria un problema, potser el més greu.
1: Sí.
0: Més que les sortides d'emergència.
1: Sí. Bueno,
0: no sé.
1: A mi no m'has...
0: T'importen més les sortides d'emergència que els nens de 12 anys?
1: Jo, com que ho he fet de cambrer amb 12 anys, no m'impressiona. No m'impressiona tant com el de la sortida d'emergència.
3: Sí, no sé. Saps?
1: Heu de pensar que les portes d'emergència del local estan tancades amb un cadenat. Amb 1.500 persones allà dins, si passa alguna cosa, la desgràcia serà de les que faran història.
7: Ja hi som, el tiquismiquis. Què vols que passi?
3: No
7: què
3: sé,
7: vols...
3: Cridar el mal temps.
7: No ha passat mai res.
3: Això és el cridar el mal temps.
7: Foteu gràcia a mi. Si passa alguna cosa, no passarà res.
0: Calla un moment, Barnett. Segon, que tinc un dubte pel narrador. Digues, per quin motiu estan tancades les portes?
1: Ah, bueno, això us agradarà, La raó és de les bones.
7: Per què no m'ho preguntes a mi?
1: Sí.
7: També em tens a mi aquí?
0: Perquè vostè és un gàngster, em fa por que els gàngsters.
1: Explica-li tu.
0: Expliqui-m'ho vostè.
1: Per què les tens tancades les portes?
0: Si estan gàngster.
7: Perquè si no la gent va marxar sense pagar.
1: Ah.
0: No pot ser per això.
1: És per això.
0: De veritat?
1: En Barnett té les portes tancades perquè si no la gent se li escapa per les portes d'emergència i no paguen la consumició.
7: Estan tots, hòstia, quina cosa, com es nota que no sou empresaris?
0: Ah, és veritat.
1: El que també té delicte és el seu gust decorant. El local és ple de palmeres artificials amb les fulles de roba, un sostre amb teles blaves simulant un cel estrellat.
0: Mira.
1: I unes closques de coco amb una bombeta que il·luminen cada taula.
7: Ha ben parit, m'ha quedat guapo.
1: Jo he actuat a un local de la Costa Brava bastant semblant a això. És d'un gust espantós.
7: Bueno, ho vaig decorar jo,
1: Ah, sí?
7: Hòstia, jo...
0: Tinguem en compte, en tot moment, que aquest és el local de moda, no? Has dit, de Boston?
1: Sí,
0: imagina com són els altres.
1: Exacte. Mentrestant, la porta giratòria de l'entrada segueix fent voltes engolint gent cap a dins.
3: Vinga, va, passeu! Endavant!
1: La pobra Delta, que és un gran danès, està amorrada
3: el
1: contra
3: gos,
1: la paret.
3: Cap endavant, el gos també.
1: Està espantat. Està tot allò com una llauna de sardines, En un moment de la nit, compte perquè això que relatarem ara és completament real, això va anar així, hi ha una parella de mans que, bueno, s'embalen més del compte i es comencen a grapejar en un dels racons de la sala.
6: Quieto, orinot.
5: Tu.
6: Tens ganes de fer entremaliadura? Sí o no? Va, tonto.
3: Home, però aquí mig no.
6: Com que aquí al mig?
3: Home, però què dius, boja?
6: Va! Escolta, no em...
3: Estic quieta, va.
6: Que t'haves que mirar. No em diguis que tu i la teva dona no feu coses així.
3: No, la meva dona no faig res. Jo.
6: No?
3: Va, espera't un moment.
6: Mira, és que t'agrada això que et faig.
3: Aquí hi ha massa llum.
6: I què?
1: La parella acaba desenroscant la bombeta de coco de la seva taula per tenir més intimitat. Malauradament per ells, un dels joves cambrers s'acosta a reparar-la.
2: Bona nit, tinc.
1: Ui, que jovenet, aquest cambrer.
2: Bona nit, tinguin.
3: Això ha provocat grans crisis en aquest programa, eh? Sí, sí. Esteu?
2: Hola, sóc el cambrer. Bona nit, tinguin. Vinc a reparar-vos la bombeta, que veig que s'ha espatllat.
1: Ah.
3: Nens dels collons, no hauries d'estar dormint, tu?
2: Bueno, i vostè no hauria d'estar a casa amb la seva dona? Pregunto.
6: Oh.
2: Ah,
3: no, aquí
2: guarro, marrano. Adúlter.
3: Adúlter?
1: Fa molta impressió que un nen petit et digui marrano.
2: Bueno, escolti, sí. Ho sento, però les bombetes de les taules han d'estar enceses, eh? Són ordres del senyor Barnett.
6: Quin rotllo de nano, no? Que ens ha aixafat aquí el tinglado.
1: Ai, a mi em sembla molt ben educat, aquest nen.
6: Sí. Bueno, sí, però és un rotllo.
3: Passa a dormir, nen.
2: Escolta, a dormir.
1: A quin curs fas?
2: Quart.
6: Quart de què? Quin pla d'estudis hi havia, bueno, el 1940?
2: Quart d'estudis de Boston.
1: Fa molt que fas de cambrer, aquí, a la nit?
2: No, vaig començar ahir, justament.
1: Ah.
2: Sí.
1: Què et paga, aquest noi?
2: Abans era caçador.
1: Caçador, eh?
2: Sí.
3: D'ofici, eh?
2: Sí.
1: Amb 12 anys. El pobre nen ha aixafat l'encant i alguna cosa més. El local és tan fosc que aquell marrec amb prou feines s'hi veu per enroscar la bombeta.
2: No m'hi veig, no, no m'hi veig.
1: Clar, és molt fosc,
2: no
1: això.
2: No m'hi veig.
1: Llavors el que decideix per fer-se llum és encendre's un llumí.
2: Vaig encendre un llumí.
1: Mira.
10: Collo! Caram! Caram, quin llumí! Sí que fot llum, aquest llumí!
1: Sí.
10: Quanta claror que hi ha aquí, ara!
1: Sí, hi ha claror, sí.
10: Però sí que hi ha claror.
1: És que sense voler el pobre nano ha encès la palmera de roba que hi havia just al costat de la taula. En qüestió de segons, les flames comencen a saltar de palmera en palmera. Al cap de pocs minuts, el foc converteix el soterrani del Coconut Grove en un autèntic infern.
6: Fosca! Oh!
7: Correu, correu, és per aquí, seguiu-me. Seguiu-me, és per aquí, correu.
1: Seguiu-me.
7: Veniu, seguiu-me.
6: Gràcies, bon home, gràcies. On som? Això és la sortida d'emergència?
10: Toca-me la quita.
6: És la sortida d'emergència, això?
7: No, és la caixa. Primer heu de pagar les consumicions abans de sortir.
6: Home, ara que la pari.
1: Encara que costi de creure, això va passar de veritat, eh? El propietari i els cambrers, en comptes d'ajudar la gent a sortir, s'afanyen a reclamar les begudes que encara no han pagat.
7: Això s'ha de ser molt garrepa.
1: Hòstia, molt, però el local s'està cremant i en Barnet, el tio, només pensa en fer caixa.
3: Oh, collons, oi, després quadres caixa i no lliga res, eh?
1: Ah, no, sí.
3: Ah,
1: clar, ja. Clar.
3: Doncs, veure, ho teniu molt fàcil, vosaltres.
1: Però cuidado, que sempre fas una part en negre.
3: Bueno, però que
1: avui, segons com vagi, serà tot en negre. No. Penseu que el foc va tan de pressa que alguns dels clients no han tingut temps ni d'aixecar-se de la cadira. Els trobaran morts encara amb el got del cubat a la mà.
5: Hosti. Clientela fidel, tu.
1: Això sí, això sí. Tot això és per culpa de la decoració tropical, que resulta que era altament inflamable. Sense sortides d'emergència, el punt crític ara mateix és la porta giratòria de l'entrada. Hi ha tanta gent amuntegada intentant sortir que la porta s'ha quedat encallada, tu.
7: No gira, no gira.
1: Us heu d'imaginar les cares de la gent amuntegades contra el vidre de la porta
6: giratòria. No, prou, no donis més detalls, que m'està agafant una claustrofòbia.
7: Mira, sí.
1: Ja arriben els bombers, ja arriben els bombers.
7: Eno.
1: Tranquils, quan arriben els bombers, el foc ja ha consumit pràcticament tot el local. Des de fora se senten els crits de la poca gent que a hores d'ara encara és viva i encara intenta sortir. Som al 28 de novembre i la temperatura al carrer és sota zero, que sembla una contradicció perquè sembla una cosa positiva, però no, perquè les mànegues dels bombers s'han quedat congelades.
7: A veure, això no és culpa meva, eh? Vull dir, collons, bombers ineptes, eh? Ah. I ara em mireu.
1: La tragèdia del Coconut Grove robarà 492 vides. Ojo, eh? Tot per la irresponsabilitat i la falta d'escrúpols d'aquest home que estava insultant els bombers, en Barnett Velansky. L'home serà condemnat a 15 anys de presó, però només en complirà 4.
7: Ah, molt bé.
1: Molt bé, Barnett?
7: Bueno, sí, home, quan vaig... va ser mala sort, eh?
1: Sí.
7: Està bé, no, saps?
1: Sí,
7: no.
1: Sí.
7: El nano aquell, eh?
1: Eh?
7: El collons de nano va ser,
1: va ser culpa del nano, eh? Encendre aquell llumí...
7: Ara, si fos ara, els agafaria de 10 anys, que no sapiguessin encendre... Saps? En 12 ja estaven fent els mistos i em va agradar un merder que amb 10, saps? No.
1: Més petit l'has d'agafar.
7: Sí.
1: 7 o 8.
7: 7 o 8 seria l'ideal, seria l'ideal. Sí,
2: jo només vaig fer el que vostè em va manar.
7: Sí, bueno, però és clar, nano...
10: La comunió. Has de fer la comunió. Comunió has de fer, tu.
7: Fin.
2: Comunió?
1: Déu
2: meu. No sé què dir.
1: Com a dada final, us diré que una setmana abans, el Coconut Grove havia passat tots els controls antiincendis, eh? Evidentment, en Barnett havia subornat l'inspector dels bombers.
7: No, és que eren bombers ineptes i a sobre corruptes.
1: A més a més,
7: mare,
1: eh?
7: Que em va parir,
1: eh? Va parir.
7: El que hem d'aguantar.
1: Aquesta és la tragèdia històrica del Coconut Grove, l'incendi més mortífer d'un club nocturn de tota la història dels Estats Units. Ens falta saber què ha passat amb la Delta, la nostra gran danesa, aquesta gossa.
11: Sóc aquí amb la Cristina, sí. Que d'on ets, Cristina?
12: De Banyoles.
1: De Banyoles. Molta gent de Banyoles, últimament.
10: Sí.
1: A veure, Cristina, quin local hi havia just al costat del Coconut Grove? A. El primer local de McDonald's. B. L'ambaixada espanyola. O C. L'Associació Nacional per la Prevenció d'Incendis.
11: Ha de ser la C.
1: Ha de ser la C.
11: Home.
1: Estaria bé que fos la C.
11: Però no.
1: Seria maco que fos la C.
7: Home,
1: seria increïble que fos
11: la C.
7: Sí.
1: Doncs, amics meus, és la C.
10: Oh!
1: La Delta és viva!
10: Vinga!
1: La Delta és ben viva. En un primer moment no ha entès les corredisses de la gent. Ella hi estava la mar de bé vora del foc, però quan ha vist que se li sucarrimava la punta de la cua, ha saltat per sobre de tothom i de la porta giratòria. Fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres! I amb el nostre esperit!

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. La majoria progressista del Tribunal Constitucional s'inclina per amnistiar per malversació als líders del procés. Els magistrats han tombat el text del conservador José María Macías, contrari a aplicar la llei en els casos de malversació, i s'avança així en l'amnistia als consellers, als exconsellers i també al retorn de Carles Puigdemont. Ara el magistrat haurà de tornar a redactar la proposta de sentència que es debatrà al ple del 6 d'octubre. Aquesta sessió serà decisiva perquè el Constitucional sentencia a favor de l'aplicació de la llei i el Suprem aixequi les ordres de detenció dels exiliats. En una entrevista a TV3, l'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye, apuntava que l'expresident podria tornar aquest octubre.
2: Una vez que esté la sentencia del juez Llarena, la analizaremos y a partir de ahí el president tomará la decisión personal y política que corresponda.
1: El número 2 de Junts per Catalunya, Jordi Turull, veu la resolució del Constitucional com una desautorització als jutges.
3: Per primera vegada hi ha una desautorització absoluta del Tribunal Constitucional cap a tots aquells jutges i magistrats que han preferit fer política, activisme polític, en comptes de complir el seu deure d'aplicar la llei.
1: Per Esquerra Republicana, els tribunals ja no tenen excuses per aplicar la llei. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Alfonso.
4: Almenys 10 persones han quedat ferides i les han dut a l'hospital per l'incendi d'una residència de gent gran a l'Ametlla del Vallès, al Vallès Oriental, aquest dimarts a la nit. El servei d'emergències ha atès una quarantena de persones, principalment per inhalació de fum, i alguns usuaris els han hagut de desallotjar. En el moment dels fets, a la residència hi havia 80 usuaris i 6 treballadors.
1: Delegacions dels Estats Units i l'Iran es reuneixen a Nova York per primer cop en mesos per explorar un acord de pau. El president Donald Trump diu al seu discurs davant de l'Assemblea General de l'ONU que s'enfronta a un dilema: o destrueix l'Iran o hi pacta. Trump també confia que hi haurà un acord de pau entre Ucraïna i Rússia.
4: Pedro Sánchez reconeix per primera vegada que el control fronterer del Marroc va fallar en l'arribada multitudinària d'immigrants a Ceuta. El cap de l'executiu espanyol ha afirmat des de Nova York que ja ha reclamat respostes i accions al govern marroquí.
1: El grup de països europeus critica que el govern de Pedro Sánchez vulgui supeditar l'entrada de nous estats a la Unió Europea a la oficialitat del català. Els 27 han tornat a debatre aquesta última qüestió, que continua encallada per la negativa de països com ara Alemanya.

0: Oques Grasses allibera un últim paquet d'entrades per als 4 concerts de comiat a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
1: Els concerts estan programats per als dies 5, 7, 9 i 10 d'octubre. Aquestes últimes entrades s'han pogut posar a la venda un cop s'ha ajustat la configuració definitiva de l'escenari. La banda usonenca tancarà la seva trajectòria amb aquesta sèrie d'actuacions, per les quals ja s'havien venut 220.000 entrades. Les noves localitats ja es poden comprar als canals oficials.
0: Esports, el Barça, actual campió de la Champions de futbol femenina, debuta aquest dimecres a casa contra el París. La transmissió de Catalunya Ràdio començarà a 8:45 del vespre. El tècnic Pere Romeu diu que s'ha preparat per guanyar. La portera Catacoll ha dit al tot costa que si l'agradaria aposta per tornar a guanyar. És perquè hi confien. Resultats en aquesta competició d'aquest dimarts. Bayern de Múnich 2, Manchester City 2, Inter 1, Haken 0, Arsenal 1, Kiu 0, Juventus 1, Manfica 2 i Real Madrid 1, PSG 1.
1: Lamine Yamal i Kylian Mbappé, cadascun concentrat amb les seleccions espanyola i francesa, respectivament, han tornat a expressar que es mereixen la pilota d'or en entrevistes a mitjans francesos.
0: I a l'Espanyol els jugadors tenen festa fins dilluns. El 2 d'octubre jugaran un amistós a casa contra els anglesos de l'Ipswich Town, a porta tancada.
2: Fins aquí les notícies.
3: Us oferim la reemissió d'aquest programa.

0: ha arribat el moment d'obrir de bat a bat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem cada dia a la una la solució. I si us truquen, què escolteu? Cada dia a la una la solució amb servidora de vostès, Elisenda Carot. I com sempre, part de la solució. El meu 50% es diu Fran Domènech. Molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot. Com estàs?
0: Mira, amb el nas tapat, amb piucadota.
1: D'acord, això és un...
0: No és malalta, amb piucada.
1: Físic. Molt bé, perfecte. Que s'ha agafat fred, nena.
0: Això és, mira, també
1: això és una frase que...
0: Ho hem de preguntar als experts, eh?
1: S'hauria de desmentir, potser.
0: Mira, parlarem avui, com que parlem de salut, ja us avanço, faig una mica d'espoiler, també preguntarem això.
1: De tenir salut.
0: No, és cosa de... Exacte. És cosa del canvi de temps, això de constipar-se, sí o no? Els virus viuen més en el fred, en els canvis de temps resisteixen. Com va això? De seguida ho abordem. Tu com estàs, senyor Domènech?
1: Estic molt bé, també.
0: Sí, què et diuen els teus amics?
1: Els meus amics em diuen que el tema d'ahir va ser molt interessant. Recordem que vam intentar solucionar un problema petit que té Catalunya, la crisi educativa, reivindicacions de mestres, etcètera, etcètera. I encara amb l'eco de la reacció de les persones que ens agraeixen d'haver tractat aquesta qüestió.
0: És que és bastant interessant també fer preguntes genuïnes, no? Com zero interessada, zero de part, de dir, ostres, això com ho arreglem, no?
1: Sí, correcte.
0: I aquí és com ens formulem les preguntes de la solució. El control tècnic, el mestre, l'Albert Joder, a la peixera, Nil Via, la Viana Gasa i la Lívia Discípio.

0: si avui és dimarts, la solució té un nom i el sap tothom. Brigitte Lamour, molt bon dia, com estàs?
1: Bon dia, radioients i radioientes.
0: Afirmació.
1: Nena, feliça. Molt feliça. Un record per totes les persones que ens escolten, que estan malaltetes i els hi fem molta companyia i aprenen, que també m'ho diuen.
0: Mira, ahir ens ho deia justament una oient que trucava, deia, és que us felicito perquè cada dia aprenc coses i mai no marxem al llit sense saber una cosa nova.
1: Avui,
0: aprenem, Brigitte?
1: Aprenem, que jo aprenc molt, nena.
0: I a més, solució útil.
1: Ara.
0: Avui parlem de... primers auxilis i accidents domèstics. Avui farem una espècie de guia per actuar ràpidament i evitar mals majors quan passen coses a casa. Quins són els accidents domèstics més habituals? Com hem d'actuar, per exemple, davant d'una cremada? Què podem fer si ens tallem pelant una ceba? I si ens agafem els dits amb una porta? Ah, què és el primer que hem de fer a casa davant d'un cop de cap? I si és una criatura? O si una persona s'intoxica amb un producte de neteja? Quins primers auxilis podem aplicar si algú s'ennuega? Què hi hauria d'haver a una farmaciola a casa? Doncs la solució a aquestes preguntes i a moltes d'altres la té en Jordi Mestres. Molt bon dia, Jordi.
2: Bon dia.
0: Jordi, t'he de fitxar ja com a redactor, eh?
2: Home, redactor ja directament, vinga.
0: Directament redactor. Et sento fatal. Què està passant, Albert? A veure? S'ha d'acostar.
2: M'he d'acostar.
0: La cosa tècnica d'acostar-se al micròfon,
2: eh?
0: Jordi, en Jordi Mestres és metge de família i vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària. L'heu sentit mil i una vegades a la solució, perquè sempre t'atraquem, eh?
2: Bueno, és un bon atracament.
0: Jordi, ja que som avui... Tu no estàs constipada, Brigitte?
1: Nena, jo, però m'he posat a l'altra punta per no constipar-me amb tu.
0: Jo vull dir als companys, poseu-vos lluny, he estat amb mascareta per si de cas.
1: Jo estic bé, nena, perquè no puc posar-me malalta.
3: És curiós perquè tot el que explica la Carot, després es multiplica amb els oients. I ara hi ha tota una legió d'oients que van explicant. Sí, l'Anna diu, jo, per exemple, estic empiucada, mig empiucada des d'ahir, ànims a l'Hisenda, també. Emoticona de mascareta, d'estornuts, el Sergi, el Miquel, el Jordi, ànims a tots aquells que estiguin empiucats, que també és una paraula ben bonica.
1: No l'havia escoltat mai.
0: Mira, ara parlarem d'accidents domèstics, però ja que tinc aquí Jordi, repunt de la Covid, sí o no? Què està passant?
2: A veure, el que estem veient, i ho he mirat avui, que s'han actualitzat dades, és que està de pujada i és normal per l'època de l'any, però estem amb xifres molt similars als anys anteriors.
0: Per tant, que no hi hagi pànic,
2: estem per sota del nivell basal, que és el que toca, i hem de veure com va evolucionant, ja veurem.
0: T'anava a dir, abans amb en Fran dèiem, el fred, els canvis de temperatura, fan que ens posem malalts o és que els virus aprofiten aquella escletxa?
2: No, no és que aprofitin, el que passa és que quan fa fred, els virus respiratoris sobreviuen millor que quan fa molta calor.
0: Ah.
2: I també és veritat que quan comença a fer fresqueta, comencem a canviar els nostres hàbits, no? Canvien les mucoses, estan més congestionades, ens protegim menys. També és veritat que qui té nens petits a casa comencen a anar a escola i a les llars d'infants comencen a circular i comencen a estar sota el mateix sostre i, per tant, és el que diem la tormenta perfecta.
0: A les llars d'infants està molt bé perquè pots veure el futur. A mi em va passar la setmana passada.
1: El que veus allà, saps què et passarà a tu.
0: Clar. Dilluns va venir una mare i em va dir, mira, el nom, avui ja m'han trucat que té febre. I dic, hòstia, no em diguis això, perquè això vol dir que dimecres em trucaran a mi. I efectivament, dimecres, 37-2 en Guillem. Val, fantàstic. Veus el futur?
2: És el futur, sí, sí.
0: Els diu bé o això és un mite? No, que t'ho agafi tot ara perquè així s'immunitza.
2: A veure, el que han de fer és socialitzar, el que passa tampoc cal que ho agafin tot de cop, perquè això és com un... allò, van caient les cartes, no? I la gent ha de treballar, i tenim gent gran a casa, vull dir que sí, que és veritat que és important que es vagin immunitzant, perquè al final vivim i per tant no estem aïllats en una cova i ens hem de posar en contacte i el nostre sistema immunitari farà el que hagi de fer, però bueno, potser amb una miqueta més de calma ens aniria bé.
0: Calma tots plegats.
3: Això és com les curses d'aquelles de 110 metres tanques, que veus que un atleta es menja la primera tanca i se les menja totes les altres.
0: Tal qual.
3: Doncs això passa, perquè si tu portes una criatura 2 anys, per exemple, a l'escola Bressol, al final, entre dies que ha faltat, només hi va un any. Perquè vas acumulant, és el que diu el Jordi, que vas acumulant malaltia.
0: Per això I2 ara és gratuït, perquè et compensen totes les baixes que tinc la criatura.
3: Sí, sí.
0: Ai, senyor. Escolta'm, Jordi, tornant al tema d'avui, accidents domèstics. Quins són els accidents domèstics més habituals?
2: Bé, bueno, el més habitual que veiem són cremades, són cops i talls, no? Això és el més habitual i això ens passa a tots i, per tant, tard o d'hora doncs, ens hi hem d'afrontar.
0: Cremades, cops i talls, la tríada de l'accident domèstic. Tu diries que estem prou preparats els catalans per afrontar imprevistos relacionats amb aquest tipus d'accidents a casa?
2: A veure, en termes generals jo crec que sí. El que passa que ens falta una miqueta de cultura de les autocures, que són coses que s'havia fet sempre i a totes les cases doncs, més o menys es manegaven i correm el perill, perquè ho anem veient, també la consulta, sobretot gent jove, que moltes vegades ja no saben què fer amb quatre mocs, que dius, home, tampoc cal els quatre mocs estar allà, excepte que tinguis alguna cosa que ho justifiqui per antecedents o el que sigui, no? Però necessitem més autocura perquè la gent sigui adulta.
0: Interessantíssim, això,
1: I no automedicar-se, no?
0: Això no automedicar-se, evidentment, però el que diu el Jordi, no? De no, tampoc no tensionar encara més el nostre sistema de salut per quatre mocs, si no hi ha cap altre, és el que diu ell, eh? Ostres, si tu tens antecedents, jo què sé, d'alguna cosa de bronquitis o... No sé, ara m'estic inventant i no tinc ni idea, eh? Aleshores sí, però si una persona aparentment sana, no?
2: Bueno, si tens un refredat que és cada any el mateix... No em puc creure que amb 40 anys no sàpigues que és un refredat. No? Vull dir, jo crec que el refredat tothom sap el que és. Quan passa de refredat, ja ho veuràs que no és un refredat, és que es veu.
0: Ara em deies, accidents domèstics, cremades, cops i talls. El temps de reacció és un factor clau?
2: Bueno, la primera intervenció és important. La majoria d'aquests problemes a casa són problemes, allò que en diem, banals, que es solucionen de forma ràpida, sí? El problema és quan són situacions més greus, llavors aquí el temps sí que és important a l'actuació.
0: D'acord, no tant a casa, és a dir, ara no us poseu tots histèrics de m'he cremat amb el forn, va de dècimes. Suposo que estàs parlant en casos més greus, que aleshores el temps sí que és un factor clau, eh?
2: Exacte.
0: Línies obertes, consells, consellets, o per les cremades jo hi poso, escolta'm.
1: Ui, sortiran de coses, nena, perquè... Ui.
0: I també podem fer una verificació amb en Jordi, que diguis, no sé, si tu dius, no, m'hi poso cola i medio. Home, no, en Jordi verificarà el que esteu dient o proposant. Línies obertes, perdó.
3: Sí, no, és que en tenim ja. Tenim preguntes i tenim solucions, també. Ara us en llegiré unes quantes. Però ja sabeu que les vies de contacte són les habituals. El 93207474, el telèfon del directe per si voleu parlar amb nosaltres, i si no podeu trucar perquè sou a la feina i no voleu que us espiï el company de companya de la feina, diu, doncs vaig escriure un WhatsApp d'amagat. Trec el soroll, que és el telèfon que us dirà ara mateix la Brigitte.
1: Que me'l sé de memòria, el 677 38 77 19.
0: Bravo, Brigitte. Magnífic.
3: Doncs mira, expliqueu-nos.
0: Bravo.
3: Si heu tingut algun accident domèstic, si us n'heu sortit, per exemple, us heu cremat amb la cafetera o bullint, us heu donat un cop
0: de cap.
3: Però
0: per què dius primer la cafetera?
3: No sé, per un accident.
1: Serà perquè l'ha passat amb ell.
3: He donat. No, mira...
0: Va passar a mi la setmana passada i m'està mirant, picant l'ullet. Però no em facis el tonto, que et vaig enviar 18 fotos.
3: És veritat.
1: Et vas cremar amb la cafetera?
3: No tenim cap foto teva de la mà.
0: Alguna, mira el teu WhatsApp, perquè et devia enviar alguna foto.
3: Vols que la pengem?
0: La pengem al Club de la Solució.
1: Té molt d'èxit, que el de la Maripau eres clavada.
3: Molt bé, Brigitte.
1: Nena, eres clavada.
0: La Brigitte, Brigitte està fent referència a tot allò que podreu trobar al Club de la Solució en exclusiva. Voleu veure totes les imatges de les que parlem aquí en directe al 677 38 77 19. Vull formar part del Club de la Solució. Un WhatsApp. Mira. Us rematem un enllaç i allà veureu. Ara enviarem la foto de la meva cremada. Tapada,
3: no és, no és la teva cremada, és la teva mà...
0: Millor.
3: Diguem-ne...
0: Embenada.
3: Sí, alicatada una mica allà, que la reconstrucció que es va fer. No, doncs mira, ens podeu explicar això, si us ha passat quelcom similar. La Pilar es va fer una cremada a la mà amb el forn. Diu que li va costar de curar i fins i tot li va quedar una mica de marca.
0: Pilar, que... doncs mira, ara obrirem el bloc cremades amb la Pilar. Què més diuen?
3: No, doncs mira, la Glòria, perquè ara parlava la Brigitte de solucions, diu, el meu home quan es talla, diu la Glòria, es posa de seguida, molt important aquestes dues paraules, pebre negre molt. Què? Atenció.
1: Per tallar la ferida, la sang.
3: Talles a... Diu, és el remei més estrany que mai havia escoltat, però val la pena provar-ho perquè funciona i la ferida es cura de seguida.
0: Glòria, o sigui, m'has deixat esma perduda amb aquest remei d'en Jordi. Jo així d'entrada no sóc metge. D'entrada no ho feu. Espereu un moment que parlem amb en Jordi Mestres. D'entrada, si us esteu tallant ara mateix, no us poseu pebre. Anem primer al tema del bloc cremades, que ens deia la Pilar, que deia, jo sempre em cremo amb el forn. Parlem de cremades. Què hem de fer immediatament si ens cremem amb el forn, ens cremem cuinant, ara el cas meu, no? La cafetera, que em vaig fotre tot el cafè per sobre, bullint. Què hem de fer, el primer?
2: Doncs obrir l'aixeta, aigua fresca, no congelada,
0: val?
2: No gel, perquè el gel també crema la pell.
0: No gel.
2: No gel. Aigua fresca.
0: Ma cunyada me'n va fotre, eh? M'ha dit fotre
1: no,
0: el gel.
1: No, perquè no te vol.
0: No, i li vaig dir no.
2: El gel directe no sobre la pell crema. Per tant, estem cremant la cremada.
0: I amb un drap no, tampoc.
2: Amb un drap, si és un... El millor és l'aixeta, aigua freda i sota, i estoneta, eh? Vull dir, no 10 segons. Pues 5-10 minuts, depenent de l'extensió. Perquè amb una cremada, normalment, quan són les habituals, que són les de primer grau, és poca profunditat i fan molt de mal. Llavors, aquell que hem de baixar és baixar la inflamació, bàsicament és amb l'aigua fresca. Que torno a repetir, no cal que estigui gelada.
0: D'acord, fresqueta.
2: Fresqueta, que sigui tolerable.
0: 15 minutets, has dit? No,
2: bueno,
0: 5 minuts.
2: 5, 10, 15 minuts, en funció del dolor que tinguem.
0: I després, què fem? Perquè jo, per exemple, puc dir marques, no?
1: És que és una molt concreta. Nena, i tant, jo t'apagaran i tot.
0: Bueno, és que jo al primer calaix de la cuina, històricament a casa, tenim una crema, que no sé què ara hi porta, algú de plata, es diu Silvederma. I allò, ma mare sempre deia, crema és de Silvederma.
1: I ha d'estar a la cuina.
0: Has d'estar a la cuina, clar, perquè clar, has de fer ràpid. Clar. Ho vaig fer, no em va sortir ni butllofa. I va ser un cremadot guapo, eh?
2: Clar, quan apareix butllofa, ja estem parlant d'una ferida de segon grau.
0: Ah.
2: Vol dir que és més profunda.
1: Hi ha més capes de pell, sí, i ha arribat a més.
0: Per tant, butllofa. No era el meu mèrit, no. Era simplement que no tocava
2: bueno,
0: la ferida.
2: Però, realment, si no va aparèixer la butllofa, és que la ferida es va quedar amb un pla superficial. No és una cosa exacta, eh? Però perquè ens entenguem. La de tercer grau, perquè ens entenguem, són les més greus, més profund, i no fan mal. I, per tant, això vol dir que és un signe d'alarma, perquè vol dir que els nervis estan tocats.
0: Ah.
2: No fa mal...
0: Em sembla fortíssim, això.
2: Sí.
0: Si no fa mal, és un senyal d'alarma.
2: Si ens hem fet una ferideta petiteta, a mi no ens farà mal i podrem aguantar. Estem parlant amb ferides, allò que veiem... Que és,
0: cremades bèsties.
2: Cremades bèsties. I si allò no fa mal, vol dir que és un pla molt profund que ha afectat els nervis.
0: Per tant, un bon senyal, si us cremeu amb aigua bullint, cuinant, al forn. Si crema, és que en principi és primer grau o, com a molt, segon grau, si surt butllofa. Si no crema, aleshores sí que hem d'anar a l'hospital. Ai, si no crema. Si no fa mal, hem d'anar a l'hospital, eh? Cremades. Sé que està bullint el WhatsApp, mai millor dit, eh?
3: Sobretot perquè ja sabeu que l'univers cremades està ple de mites o falsos mites, de què ens hem de posar i què no ens hem de posar.
0: L'Albert, és un pesat. Porta 3 dies dient-me la clara d'ou, la clara d'ou per les cremades. Albert, surt de l'estudi i vine aquí a preguntar. I explica'm d'on treus aquesta marranca de la crema d'ou.
1: Dóna la cara. Només la clara, eh? Aviam.
2: A veure...
0: El col·làgen.
2: No. El col·làgen.
0: Surt d'aquí, va.
2: A veure...
0: Xumari el faro, va.
2: Això té un sentit si ens el mengem.
0: D'acord.
2: Si ens el posem a la pell, no necessàriament. Per què? Perquè quan hi ha cremades, sobretot si són molt, molt extenses... El que necessita el cos és recuperar-se. Per tant, l'alimentació aquí és molt important. I aquest aport de proteïna és important.
0: Per tant, no, te l'has de menjar, Albert. No, no t'has d'untar, no t'has d'untar.
2: Si tens una alimentació equilibrada, no cal que et posis a menjar en aquell moment, eh? Vull dir, ja vas cobert.
0: Per tant, aigua freda, després ens posem aquesta crema que jo deia, o no cal?
2: Bueno, si, hidratant. Si el dolor passa, el vermellet comença a millorar només amb el fet, no cal posar res. Si després veiem que està vermellet... No necessàriament és necessari posar aquestes cremes o hi ha altres marques, eh? El que sí que haurem de fer és hidratar molt bé i vigilar l'exposició solar.
0: Aquella gent que diu, oh, jo tinc una planta d'aloe vera que el primer que faig és posar-me-la quan em cremo, sí o no?
2: A veure, lo primer no. L'aloe vera sí que és veritat que desinflama, per tant, com a crema hidratant, el que passa és que no s'hauria de posar directe perquè té molta concentració i, per tant, a vegades, si no ho has provat mai, pot ser irritatiu. Per tant, també has de saber si tu allò ho toleres o no ho toleres.
0: Epa! Ara de seguida anem al tema del pebre, d'acord? El tema del pebre que ens ho deia... Tinc anotat aquí, la Glòria.
1: Que ho feia el seu marit.
0: Glòria i en Jordi, eh? Quin parell, eh? Fotem pebre als llocs. A veure, abans, però, deixeu-me rebre la trucada de la Núria. Núria, bon dia!
4: Hola, bon dia!
0: Ojo, alerta al remei de la Núria, eh? Des de la Vila de Gràcia. A veure, quin és el teu remei, Núria?
4: No,
0: ja riu, remei. No, boníssimes.
4: No, el meu remei el vaig viure.
0: Epa!
4: Vull dir que no és que sigui un remei que m'inventi o que... No, no. Jo estava a la selva amb un poblat, amb una gent, i, evidentment, doncs anàvem a caçar, anàvem a agafar ous en els nius, anàvem... perquè eren recol·lectors, no cultivaven...
0: Núria, ves el tema, què et va passar?
4: Bueno, doncs anava plena de sangoneres.
0: Ostres! Però, un altre dia quedem perquè m'expliques la prèvia, que té pinta de ser interessant.
4: No, però no passa res, vull dir, ni les notes. Quan te les veus, te les estires, tens una hemorràgia perquè et posen un líquid que és anticoagulant...
0: Núria, un moment. Què vol dir que tu tens sangonera? No passa res, les veus, les estires, ueta... De veritat, m'ho estàs dient?
4: I si no et quedes a casa i te'n vas aquí a la Costa Brava, vull dir, si no sap on va...
0: Apunteu el telèfon de la Núria, si us plau.
4: Hi ha coses, vull dir, però no és per esverar-se, Jo no em vaig esverar gens.
0: Ben fet. Jo tampoc m'esveraria.
4: No. Me les anava creient i me'n va quedar una aquí sota el coll, aquí sota la barbeta, diguem-ne.
0: D'acord.
4: Hòstia, nena. Que es veu que la vaig dur tot el dia i no estava prou grasset encara.
0: Ai, Núria.
4: I quan vam arribar a la cabana, que t'estires a terra, vull dir, perquè no hi ha ni cadires, ni taules, ni res, me la van veure.
0: Sí.
4: I llavors, doncs, em van aplicar el que s'havia de fer.
0: I què hi van posar?
4: I què hi van fer? Doncs me la van estirar igual que jo, i en comptes d'anar tenint regalims que em portaves potser 10 minuts, un quart, que anava regalimant, fins que esperava l'hemorràgia, vull dir, solet.
0: Sí.
4: Van agafar tabac, vull dir que ells fumen molt i ho emboliquen amb una fulla de sequeta, doncs van agafar aquell tabac, que no havia passat per cap empresa de cap mena, i me'l van posar així, apretant amb el dit una mica, i al cap d'un minut jo ja no tenia hemorràgia.
0: Però aleshores era per tallar l'hemorràgia, no tant per treure la sangonera, sinó com per tallar l'hemorràgia, eh?
4: És que la sangonera no et fa res,
0: les tires i punt.
4: No. Llavors, jo, com que no he tingut la desgràcia de tallar-me així com per... Però ho he tingut present, perquè, clar, si tu et talles, jo penso que segurament el mateix deu ser, et talles l'hemorràgia igual.
0: Doncs mira, ara ho preguntarem. Ara ho preguntarem al Jordi Mestres.
4: Tinc molta curiositat. Clar que això no és gaire, diguem, d'acadèmia ni de facultat, però jo us asseguro que va funcionar.
0: Doncs, Núria, en Jordi va fent que sí, per tant, potser hi ha una explicació científica al darrere. Jo t'agraeixo infinit que ens hagis explicat aquesta història meravellosa. Ens guardem el teu telèfon, Núria. Parlarem aviat. Una abraçada bonica.
4: Adéu, en tinc algunes més.
0: Ho sé, ja tens veu, ja tens pinta de que tu has muntat per tot arreu i no vull saber què t'ha passat. Una abraçada bonica, fins ara.
4: Adéu.
0: Adéu, adéu. La Núria, a veure, tallar hemorràgies.
2: A veure,
0: amb tabac, sí o no?
2: Jo tinc una experiència similar a una
0: tortis.
2: Però bueno,
0: però què estàs dient?
3: Sí. Què és això?
2: Sí, i també va ser... bueno, era similar, l'únic que no va ser amb una planta de tabac, va ser amb una senyora que bueno, treia coses amb uns gossos que hi havia, era a Mèxic.
1: Una xamana.
2: Sí, i em va fer... I vaig tenir una ferida, no deixava sagnar, no sé què va fer i va parar l'hemorràgia.
0: I no saps què va fer?
2: No sé què va fer.
0: I per què no li preguntes, que ets metge?
2: Perquè en aquest moment vaig dir, millor això, obviem-ho, perquè...
3: Estava desconnectant de la feina.
2: Sí, exacte.
0: Però bueno, i se posa l'antitetànic ell mateix.
2: O sigui, aquella senyora va apretar i jo vaig deixar fer. I jo entenc que el que explica la Núria era...
0: La Núria.
2: La Núria, que diu que van apretar amb una fulla de tabac. Jo hauria de veure si la fulla de tabac, el component, activa alguns receptors, que són els muscarínics, i això té a veure alguna cosa amb la... Ho hauria de revisar. Però probablement van apretar, i a l'apretar, amb aquella fulla, que és el que tenien, perquè si estaven en una cabana una miqueta al mig d'allò...
0: Ah, d'acord. No tant perquè fos la fulla, bueno, sinó pel fet de la compressió a la ferida.
2: Segurament per la compressió. S'hauria de veure si... A pesar que, clar, la fulla tampoc té una gran concentració de tabac, perquè tampoc a superfície de la pell tampoc crec que s'absorbeixi massa. Però bueno, jo crec que és més a l'apretar.
0: Més la pressió. Ja que estàvem amb els
2: revisaré,
0: talls. Ho revisarà en Jordi, sí. I ens ho dirà. A la Glòria, que ens explicava que el seu marit en els talls s'hi posa pebre.
2: Bé, suposo que això té allò d'aquell principi de que si cura, o sigui, si pica, cura, no? Jo entenc que deu anar per aquí.
3: Sí, jo
2: si
3: també.
2: Pica, cura. Sí. No té
3: no
2: massa...
3: Cal.
2: No cal.
3: I no cal que piqui.
2: No cal.
0: Glòria, escolta'm atentament. Digue-li en Jordi que no foti el burro.
3: Si però si li tall, va bé, bueno, amb ell...
2: Sí.
0: Però t'ho pots infectar, no?
2: Bueno, o es pot quedar algun gra allà... O algun
3: pues serà més picantet, i... aquest home, també, durant el dia.
0: Té
2: una cicatriu una miqueta lletxota, si es queda allà. Vull dir, fan el que es diuen granulomes, no? Que, clar, si poses coses allà que no toquen... No seria el recomanable.
0: En principi, no. Mireu, tornem un momentet a les cremades, que tenim la Maria des de Camprodon. Maria, bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: A veure, remeiat per les cremades, fot-li.
5: Mira, un remei per les cremades. La mare diu a la meva amiga, posa una paperinota petita de farina al congelador.
0: Farina al congelador, sí?
5: Farina al congelador. Sí, i l'altre dia ho vaig provar perquè em va passar. Em vaig quedar amb el forn amb aquelles reixetes.
0: Sí.
5: Clar, jo vaig pensar la farina allà. Tu, me vaig posar la mà dintre i de veritat que estupendo, eh?
0: Epa, farina al congelador, aleshores la treus?
5: Farina al congelador. I llavors vaig treure la bossa, vaig posar la mà dintre la bossa amb la farina.
0: Ah.
5: No sé si es pot congelar la farina o no.
0: És que t'anava a dir.
5: Sincerament, em va anar molt bé.
0: Potser el que passava és que la farina freda. Estava molt freda,
3: freda.
0: Perquè que jo sàpiga, la farina no sé, deshidratada no congela, no?
2: Jo crec que és
5: no
2: més
5: crec,
2: pel fred.
5: No.
0: Per tant, deu ser més pel fred, oi?
5: No
0: Jordi,
5: sé,
0: què li diem?
5: Molt bé. Vull dir que per provar-ho.
0: Jordi, què li diem?
2: Jo crec que és més pel tema de que està fred. Ara, s'ha de vigilar amb el que dèiem abans. Si està molt congelat, a prop dels 0 graus, això també ens pot cremar la pell.
0: Per tant, vigilem.
2: Millor aigua corrent, que estigui fresqueta i ja està.
0: Per tant, Maria, ja ho saps, eh? Aigua corrent, tot i que t'hagi funcionat, no fotem invents, d'acord?
5: Sí, perquè no hi havia aigua, eh?
0: Ah, si no hi ha aigua, aleshores, nena, salvada, salvi'ns. Maria, una abraçada, fins ara. Adéu, adéu, adéu. El 677-38-77-19, infinitats de remeis, no?
3: Mira, ara de moment estem centrat amb les cremades. La Marta, el Nacho, la Sílvia ens demanen...
0: Haurem de fer una altra, Jordi?
2: La cremada.
3: De moment cremades, de moment.
0: De cops, perquè no arribarem enlloc.
3: Amb cremades, sobretot el mite de la pasta de dents.
0: Ai, què?
3: Perquè hi ha molta gent que diu que li ha funcionat i altres persones que pregunten si és veritat.
0: Des d'aquí acuso ma mare. que també em va dir, no, si no tens pasta
3: tota
0: de dents...
3: Tota la família, avui el ha rebut la cunyada,
1: la cunyada i la mare de moment.
3: Espera't.
0: La cunyada, no la Natàlia, l'Anna, que quedi clar. Bueno, vull dir, perquè la Natàlia no m'ho hagués fet, això.
3: Ui.
0: Una abraçada, Anna. No, home, no. La millor amiga.
2: Això està molt extès, sobretot amb les cremades de l'estiu, que era un clàssic de posar la pasta de dents, però no fem pastetes.
0: D'acord, pasta de dents, no, cremades.
2: No, mai. Ni pasta de dents, ni vinagre, ni... Què més es
0: ni clara d'ou, com deia l'Albert, el nostre tècnic.
3: Perdona, hi ha oients, un Albert, la Conxi, que diu que, efectivament, que a ella li ha funcionat. No, diu, no menjant clara d'ou, sinó posant-se. Ús tòpic, diu la Conxi.
0: Però, mira, és que l'Albert està insistint en ús tòpic i em fa el senyal del dit i aquí se la posa. Albert, deu ser casualitat que t'ha curat la ferida perquè...
3: Pot ser que siguin parents.
0: Ho està dient un metge.
3: Amb la Conxi pot ser que siguin parents, també. Això també podria ser.
0: La seva dona.
3: Tema cremades. El Pere diu, com a cuiner, sempre faig servir oli d'oliva.
0: Oli d'oliva.
3: Després d'una cremada.
0: Què diem a l'oli d'oliva?
2: A posteriori, per millorar la hidratació, un oli, i l'oli d'oliva, el que passa que fa olor, rosi mosqueta, no?, que és el clàssic, sí. Com a primera intervenció, no.
0: Aigua.
2: Millor aigua, perquè si és una ferida i està molt calent, els olis, si s'escalfen, també poden empitjorar.
1: Torna a bullir, allò.
0: No, tu rebulleixes, eh?
2: No, allò no bullirà, però si està molt calent i està matent calent...
0: No baixa temperatura.
2: Pot ajudar que s'escalfi una mica. No s'escalfarà molt, perquè no està al foc, eh? Però a posteriori, per millorar la hidratació, sí, però com a primera intervenció, no.
0: Per tant, està quedant claríssim el bloc cremades,
2: mantega,
0: eh?
2: Mantega, hi ha molta gent que es posa mantega, també.
0: És la mateixa lògica. Per tant, anem amb aigua i després, un cop ja hagi baixat tota la temperatura, veieu que està com vermellet, però no ha sortit bullofa, aleshores podeu aplicar o una crema hidratant, o aquests olis, etc.
1: Clar, sí.
0: Fran?
3: Hi ha una última remesa, que és el de la Susana. Fregar amb una patata.
1: La patata crua.
0: Espero, perquè si no... Patata crua amb aquella aigüeta, la fècula.
3: Ja pronuncia... Perdó, ho diu el Raül, això, disculpeu. Fa la mítica frase de a casa meva s'ha fet tota la vida. Llavors, si tu ho has vist fer...
0: Ho fas? Què li diem?
2: Bé, no sé si té la mateixa lògica que la farina, no?, per allò de la fècula i tot això.
3: Mira.
2: Però no, tornem a insistir, aigua corrent. És el més fàcil, ho tenim tots. La patata no, i a més, si rasquem
1: fregues,
2: molt,
1: si
2: també estem escalfant, en realitat. Ah. Amb la qual cosa, probablement, si és una ferida de poca entitat, doncs tot anirà bé. O sigui,
0: Si és una ferida de poca entitat, tot anirà bé, no per la vostra intervenció, sinó perquè havia d'anar bé prèviament. Sí. Perquè si no, molta gent dirà, no, a mi em funciona, però potser et funciona, però perquè era el de curs normal de la ferida.
3: Jo no sé què passa, que tots els
0: està bullint telèfon, també.
3: No, els que tenim a la cuina, és a dir, la patata, l'oli... Ara, per exemple, ens escriu el Robert, que diu...
1: Què diu?
3: Les cremades, jo sempre una mica de mel.
0: Epa!
3: Em va perfecte.
0: Ah. Estem amb el mateix, no?
2: És el mateix, o sigui, i tampoc caldria, potser pel tema de la cicatrització, perquè es diu que la mel pot ajudar, però realment, si hi ha ferida oberta, tampoc seria massa recomanable, perquè a més no serà una mel que no serà estèril, vull dir, podem incrementar el risc d'infecció, per tant, si tens la pell bé, després, a millor, tampoc és que no crec que hidrati la mel, però bueno, et pot generar aquesta pel·lícula protectora...
0: No, digue-ho, Jordi, si no ho veus clar, no.
2: Però no. Diré que no.
1: Si ho ha posat fàcil.
0: Direm que no.
2: Dic que no.
0: Tanquem el bloc cremades amb la Margarida de Bossòst. Margarida, bon dia.
6: Bon dia. I no diguis Bossòst, digues Bossòst.
0: Bossòst.
1: Acaba't amb T, nena. D'acord.
6: Amb dues S's.
0: No.
1: I una T.
3: No, que sigui l'última.
0: A la orden.
6: Sí.
3: Que sigui l'última.
0: No és una suggerència, és una obligació.
6: Em coneixes, que he estat aquí tot.
0: Has estat aquí, nena, a la ràdio?
6: Sí. M'ha regalat una bossa.
0: Hòstia,
6: sóc assídua.
0: Sóc tan generosa, Margarida.
3: I per què ella?
0: Perquè jo reparteixo bosses. Margarida, escolta'm una cosa. Tu què fas quan tens una cremada? Ràpidament, que tanquem el bloc.
6: Aviam. Si a mi em cremen molt, m'han de portar a l'hospital. Però si la cuina, que cuino molt, em cremo amb el forn, em cremo un esquitx. Sempre tinc. Primer aigua.
0: Sí, ben fet.
6: I després em faig com una espècie de... cataplasma
0: d'alcohol.
6: I vaig posant. No em surt bullofa.
0: D'acord. El remei de la Margarida, ara l'analitzem amb en Jordi Mestres. Margarida, t'agraeixo molt la teva trucada. I el remei, ara el verifiquem o no. Una abraçada, bonica.
6: Adéu, guapa.
0: Adéu,
6: gràcies.
0: El que fa la Margarida, cataplasma, 96 graus d'alcohol.
2: L'aigua perfecta. El tema de l'alcohol... El tema que té l'alcohol és que refresca. com si ens poséssim colònia, allò quan ens maregem, ens dona...
0: Sí.
2: Però si està irritat i està cremant, millor que no, perquè ens irritarà més. No, i no, no es tracta de desinfectar, per tant, no és necessari posar l'alcohol.
0: És molt polite, el Jordi, sí, però no ho feu. Bàsicament està dient que no ho feu.
2: No, perquè us pot irritar més.
0: 677-38-77-19, si voleu formar part del Club de la Solució o si ens voleu aportar la solució, en aquest cas.
3: És que, clar, o sigui, el rebost... hi ha la màgia, perquè la mare de la Damiana, la mare de la Damiana, sí, posava el dit cremat a dins d'un iogurt natural
0: que estava a la nevera. Això ho havia sentit.
3: Que estava a la nevera.
0: Però això deu funcionar pel fred.
2: Perquè està fred.
3: D'acord.
0: I hidratat.
2: Bueno, no? Sí, el iogurt, sí, però t'hidrata si te'l menges. Sí.
1: No, no per la pell.
2: És molt important per la pell. Quan parlem d'hidratació a la pell i parlem de cremes, el que ens hidrata és l'aigua, el líquid que bevem.
0: Per tant, és un...
2: No les cremes.
0: Mentida, tot allò de les cremes.
2: Les cremes fan pel·lícula protectora, però la hidratació no ens arriba. O sigui, no s'absorbeix. Bàsicament, les cremes són un greix i no ens hidrata, això.
0: No és ben bé hidrata.
2: No és hidratació.
0: D'acord, fa pel·lícula.
2: Crema hidratant. No, fa una crema protectora, però el que ens hidrata és el...
0: De dins cap a fora.
2: Clar.
0: Ah, amiga.
1: No, nena, no te'n recordes que vam parlar a la tarda, quan estàvem a la tarda, que va vindre el dermatòleg i va dir ni una crema mai més es poseu a la cara.
2: Sí, el Grimal.
1: Sí, mai més, va dir.
0: El doctor Grimal, Ramon Grimal. Grimal.
1: No l'oblidaré perquè ho vaig llençar tot. I amb aquests diners me'n vaig a sopar cada dia, ara.
0: Ja el convidarem un dia, el doctor Grimal.
2: Té molt de seny, vull dir.
1: Molt,
0: sí, sí, sí.
1: Molt, molt.
0: Anem al bloc, si us sembla, a hemorràgies, perquè l'hem obert. Va. Ens ha trucat, per cert, la Carme de Granollers per parlar d'hemorràgies. Diu que s'hi posa sucre blanc per tancar l'hemorràgia, igual que el del pebre o igual que el del tabac. Tornem a la mateixa explicació, oi?
2: Tornem al mateix. O sigui, si tenim un tall, si no és molt aparatós, raig d'aigua perquè es vagi netejant, podem rentar amb aigua sabó, si el ganivet estava brut, i apretar. I ja.
0: Apretar.
2: I no anar mirant cada dos minuts a veure si hi ha. Vull dir, apretar i estar-se una estoneta.
0: Perdoneu, he fet una pausa perquè la Maria Antònia de Rocafort de Caral, que la tenia al telèfon, diu que es posa ungüent de pròpoli a les cremades. Com que ja hem tancat bloc de cremades, intueixo el que diu en Jordi. No.
2: No caldria, no.
0: No caldria, primer aigua i després hidratar. Bueno, hidratar no, perquè ja hem dit que no hidrata, sinó que suavitzar la zona amb olis o amb cremes maldites hidratants. Sí? És el resum, eh? 677-38-77-19.
3: Mira, la Marisa diu que durant la verema la gent es fa talls amb les tisores i es curen embolicant la ferida amb una fulla del mateix cep. Diu que la hemorràgia es talla al moment. Saviesa rural.
0: Oh, però és per la pressió o és per alguna cosa?
2: La pressió.
0: D'acord.
2: Ara, aquí s'ha de vigilar amb el món, sobretot a l'estiu, no tant amb el raïm, però sí amb les figueres.
0: Mm? Epa, què passa amb les figueres?
1: La llet aquella.
0: Espera.
2: Això és un clàssic de l'estiu.
0: Anem a la publicitat i de seguida parlem de la llet de les figueres.
7: La Solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La Solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
0: Minutets i seran les dues del migdia. Avui estem parlant de primers auxilis. Com actuar ràpidament a casa en aquestes petites ferides, aquests petits accidents, aquestes petites coses que ens poden passar.
1: Nena, que parlarem de les intoxicacions amb les salfumants i això.
0: Sí, ho intentarem.
1: I allò de quanta sang del nas, nena, el cap enrere o el cap endavant? Que tinc tantes preguntes.
0: M'estàs tirant moltes coses. Ja us prometo a tots els oients de la Solució, veig que el tema ho està petant. Jordi Mestre, t'enganyarem un altre dia per fer la segona part, perquè avui, o sigui, tinc 8 pàgines de guió i no he passat de la primera. Ara que deia la Brigitte això, de seguida anem als nostres oients, que deuen estar parlant ara mateix de tancaferides.
3: No, ara han obert el capítol talls.
0: Talls, d'acord.
3: Són molt obedients, perquè han dit, ah, mira, anem a la pàgina 2.
0: Molt bé, endavant. Avui estem a cremades, de moment arribarem a talls, a veure fins on arribem. Abans, però, si ens sagna el nas, que de vegades ens passa, et pregunto, per què ens sagna el nas a mi em passava quan engegàvem la calefacció a casa?
2: Bueno, el sang pel nas és un clàssic, sobretot quan les mucoses estan molt congestionades, aires acondicionats, calefaccions, que les petites venetes a vegades es poden trencar i poden sangrar.
0: I no és greu.
2: No és greu. Si són molt de repetició, moltes vegades s'ha de revisar i s'ha de veure què està passant. I aquí el que s'ha de fer és, amb els dos dits, apretar el nas.
0: Sí.
2: No fer allò de també anar mirant a veure si ja està, sinó estar-s'hi una estona.
0: Quanta estona? Perquè dieu estona als metges, que en sabeu.
2: Bueno, 5, 10, 15 minuts seria lo recomanable.
0: Ostres,
2: sí. Bueno, volem molta pressa, però és que el cos necessita el seu temps. També. Vull dir que un altre dia es pot parlar de la convalescència, que tenim massa pressa.
0: Apunteu, la convalescència.
2: Perquè tenim unes presses tot i no pot ser. I llavors el cap ha d'anar, o ens quedem amb la posició normal, o cap endavant, mai cap enrere.
0: Ah! Però si sempre et diuen, mira el cel.
2: Sí. No, perquè llavors el que pot passar és que la sang, en lloc d'anar a buscar el forat de sortida, se'n va cap enrere i se'ns pot anar a via respiratòria.
0: Per tant, sobretot amb infants, no? Que sempre els hi posem el cap enrere, no, cap endavant, i si taca la catifa, doncs que taqui la catifa, no passa res, no? Brigitta, primera pregunta resolta. Obrim el moment talls, no? Estàvem al moment talls. Quan ens tallem el 677-38-77-19, els vostres remeis, o com actueu? Així també ho verifiquem amb en Jordi Mestres, que avui ens acompanya, ja sabeu que és metge de família i vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària i col·laborador de la Solució de Catalunya Ràdio.
3: Bé, d'entrada, que hi ha molts oients que ens envien petons per la Brigitta,
0: l'Aire,
3: el Manel,
1: l'Antònia... José Manuel, molts petonets. Sí.
3: Molt bé. L'Anna ens explica que una vegada es va escapçar un trosset del dit índex de la mà esquerra amb una màquina d'aquella, sabeu, de tallar embotits que tenen a...
0: Sí, ai.
3: Li va regalar la seva sogra i diu...
0: Se m'han encongit els peus, els dits dels peus.
3: No, no, és que diu, tenint en compte... que soc pianista, va ser un bon ensurt.
1: Ai, pobra!
3: Diu, la punta del dit es va regenerar de mica en mica i ara puc tocar el piano sense cap problema. Bé. Això ja ens ho traiem de sobre i és el testimoni de l'Anna. Mira, l'Elisabet, ahir parlàvem d'educació, treballa de mestra i té una pregunta pel Jordi. Normalment a les escoles tenim àrnica amb rolón pels cops dels infants
0: o de
3: vegades per les mossegades. Ho posem després d'haver aplicat fred, primerament. Funciona aquest mètode? Moltes gràcies.
0: Jordi, què li diem?
2: Aquest és un clàssic. El que millor va és el fred que ha ficat al principi, i després el que fa és calmar una mica, i aquesta sensació com de que et calma, però el prioritari és el fred d'abans.
0: Però no fa mal, diguem-ne,
2: no,
0: posar-hi
2: àrnica. No fa mal, perquè superficial és tòpic, a més amb el rolón. Si són nens molt petits ho deixen posar, perquè és com una mica allò del... Bueno, una miqueta que els fa sentir bé.
0: Perquè els abraces d'una altra manera, no?
2: Però també sobretot el fred, eh?
0: I amb criatures moltes vegades et trobes que hi ha molts medicaments que no els hi vols posar, perquè són molt petits, almenys, mira, aquest rolón d'àrnica, ells senten una mica placebo, no? També ells senten que els estàs curant, no? I tu estàs actuant d'alguna manera, almenys, en alleujar el dolor.
2: I sí que
0: dolor.
2: Calma una mica, però el que el millor li farà és el fred que s'ha ficat abans.
0: Més preguntes, més suggerències, 677-38-77-19, 93-201-7474.
3: Mira, l'Eulàlia junta dos conceptes, els talls que comentem ara i la Covid, que, de la qual hem estat parlant al principi. Diu, esteu parlant de talls i fa uns dies estàs allò de vaig sentir una notícia, no? Doncs ara anem aquí a verificar-ho. Que degut a la Covid l'efectivitat de la vacuna del tètanus havia baixat. Podeu preguntar-li al doctor, sisplau, si això és cert i el que teòricament he sentit?
0: Jordi, no, què li diem?
2: No és que sigui cert. El tema del tètanus hi ha molts dubtes, perquè abans tothom tenia la idea de que tens qualsevol tall,

0: No és el Covid, s'ha dit.
1: Per 50.000 coses, no?
0: S'ha un campanar.
2: Horrorós.
0: Sí, horrorós. Però no.
1: No. Per tant, resposta clara. Mira, que en Jordi sempre és prudent, eh? Ha dit no, això no és veritat. Per tant, fals, rotundament fals. Més preguntes.
3: Mira, la Núria ens explica el seu testimoni. En aquest cas no és una cremada i no és un tall, sinó que té a veure amb ennuegar-se. Diu, què passa si t'escanyes o t'ennuegues, per exemple, com em va passar a mi amb el tros d'una closca de petxina mentre menges arròs i a sobre si estàs sola. Ho vaig passar molt malament, no podia respirar i us explicaré què vaig fer. Vaig fer-me caure sobre una cadira que prèviament havia posat al terra. El resultat van ser dues costelles enfonsades, però finalment vaig poder respirar.
1: Però qui és aquest prodigi de la natura tan intel·ligent?
3: La Núria.
4: Una
3: Núria?
4: Supervivent.
1: És el que has de fer, no?
0: Bueno, ho ha fet bé. Podem matisar, però ho ha fet bé. Perquè en aquests casos, el no fer pot ser pitjor que fer, encara que no ho facis del tot bé o amb coneixement. Llavors, quan hi ha un ennuegament, i això és molt típic dels dinars amb gent, que rius, parles, no? Això és molt típic de Cap d'Any, de celebracions, l'ennuegament per cap de gamba, tot això es veu a les urgències. El que s'ha de fer, si la persona està conscient i pot tossir, animar-la que tossi fins que no hi hagi un demà. O sigui, que tossi. Només amb això s'aconsegueix expulsar. Si no expulsa i la persona comença a perdre la força, a veure que comença a respirar malament, hem d'anar a la maniobra, que tothom coneix el nom, però que no sap molt bé a vegades com s'ha de fer, que és la de Heimlich. Que si estàs sol, una opció és la de la cadira. No cal posar-la a terra, a vegades si tens la cadira i et queda a l'alçada, pots fer-ho tu mateix, però que ho has de fer, perquè és que si no surt i allò està tan en via aèria, et mors.
4: Ai, ai, ai.
1: Convé, ara em fas pensar, convé que tots féssim, o convindria que tots féssim un curs de primers auxilis?
0: Convindria, això probablement s'hauria de fer ja des d'edats molt, molt tempranes per començar, no sé quina seria l'edat, això ho hauríem de dir als pedagogs, a veure quan s'hauria de començar, però ofegaments, parada cardiorrespiratòria i les quatre coses bàsiques de cremades, talls, això s'hauria d'explicar probablement en algun moment.
1: Ho dic perquè hi ha moltes mares patidores com jo, que jo vaig fer un curs de primers auxilis,
4: sí, nena.
1: I em van dir una cosa que em va semblar molt interessant. Diu, ara us pensareu que no recordareu res en moment de pànic. I és fort perquè sí que surt alguna cosa.
0: Sí, fas.
1: I a mi em va passar aquest estiu i vaig aconseguir... O sigui, em va sortir automàtic que vaig posar el nen en la posició que m'havien ensenyat i vaig fer la maniobra que m'havien ensenyat. Jo pensava, no me'n recordo res. I va sortir el pollastre disparat, eh? O sigui, va arribar a la Jonquera, eh? De la castanya que li vaig fotre a la criatura. Però vull dir, realment serveix fer cursos i inclús pràctiques, no?
0: Serveix per un principi bàsic, quan hi ha una emergència, que això ja no és un primer auxili, això ja és una emergència, que és que el temps és vida. Contra més triguis a intervenir, en aquestes situacions d'ofegament, de parada cardiorrespiratòria, l'ofegament típic de la piscina de la platja, la primera intervenció és la més important fins que arriba l'atenció professional, no? El SEM o vas a un servei sanitari.
1: Per tant, mira, no està de més, jo el recomano molt. Aneu al vostre CAP, perquè alguns CAPs en fan, de cursos de primers auxilis gratuïts, ara, per tant, podeu demanar al vostre CAP, i si no, que us remetin al del poble del costat, que segur que n'hi ha algun proper que us fa cursos de primers auxilis. 100% recomanable, mai no saps quan ho necessitaràs, i almenys és que la gent diem, no, jo no el faig perquè em fa mal rotllo. Ja, però és que és pitjor, que te passarà igual, ara. No depèn de que tu hagis fet el curs, que et passaran situacions d'aquestes. Per cert, nena, abans d'anar a la publicitat, la Viana em recorda que l'hem deixat votant, però quina jeta tenim, les figues.
4: Ai, les figues.
1: Que la llet aquesta de les figues.
0: Sí, és molt típica a l'estiu i ho veiem, gent que va a recollir, a robar figues, perquè les figues normalment, quan vas al camp, les robes.
4: I ara?
0: Sí o no?
4: Jo no, nen, sempre. Jo tinc una finca.
0: Això és un clàssic. I la gent s'omple amb aquell líquid que treu la figa, que és com una llet blanca.
1: Sí.
0: Si després allò no t'ho neteges, et dona el sol, fa una reacció i és com una cremada, i surten butllofes, és una cremada, és com un càstig, no?, per haver fet el que no havies de fer.
1: Per això les iaies sempre diuen, això és tòxic. Sí. No, és que, no és bé que sigui tòxic, sinó que és fotoreactiu, fotosensible.
0: Sí, fa una reacció amb el sol, és fotosensible, sí.
4: Nena, que no hem parlat antigament, totes les cases tenien farmaciola, i ves que el doctor, amb tot el que estan dient, només aigua. Llavors, què hem de tindre a la farmaciola, per favor?
1: Boníssima pregunta. Espera't, ara us responem. Què hem de tenir a la farmaciola? Ara us ho diem i així teniu temps d'anar a agafar paper i boli a la cuina o allà on ho tingueu, perquè de seguida ens ho responen Jordi Mestres. Abans, però, ràpidament. Jaume, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Sant Antoni de Calonja, què proposes tu per desinflar els cops?
5: Pues mira, nosaltres tenim un remei que el feia l'àvia, que era agafar userda, alfals, que diuen en algun lloc, la part tendra, posar-la amb un morter amb vinagre, si pot ser de vi, millor, que ho fas que ha comprat, sí? I fer una pasta.
1: Sí.
5: I el posaves sobre el cop i l'embolicaves. I així ni s'inflava ni sortia blau.
1: Ojo.

0: A veure, seria una mica com el que dèiem de l'àrnica, eh? Usdert, és a dir, fals, i vinagre. Què li diem, Jordi, a aquest remei d'en Jaume?
1: A veure, en principi no té molta evidència. Si està fred, probablement serà més pel fred. No sé si posen el vinagre fred, però en principi amb un cop s'ha de posar fred.
0: En principi fred. És que ho estem resolent, Jaume. Escolta, si tot funciona, fes el que vulguis, eh?
2: Sí, era el remei de l'avi que el posava i sí, funcionava.
0: Eren remeis empírics, eh? Funcionava.
2: I no sortia blau.
0: No sortia blau, eh? Sí. Alerta,
1: bueno,
0: eh?
1: Perquè en aquella època es feia. I ara jo crec que tenim més com paràlisi per acció, no?
0: Que no es feia
1: que algú
0: res.
1: Ens ho digui.
0: Ja. Entenc.
1: És la diferència, no?
0: Que és el que deies a l'inici, no? Que sí. Si tu el que ha dit en Jordi, ens falta cultura de les autocures. Jaume, gràcies per haver-nos trucat. Una abraçada, bonic.
2: Una abraçada.
0: Ara, adéu. Al 677-38-77-19. De seguida diem què heu de tenir sí o sí a la farmàcia o la de casa.
3: Home, parlant d'autocures, el Josep ens explica que per Nadal es va tallar el dit índex mentre tallava un pernil, devia tenir convidats, i va dir, vaig a tallar el pernil.
1: És un clàssic, eh? Els talls per tallar pernil.
3: Però és que la ferida del Josep diu que era clarament de posar-hi punts, fins i tot diu que se li veien alguns tendons.
0: Bé, ai, cas, ai, un moment, estic marejant.
3: Diu, vaig posar un pegat en mel crua natural i m'ho vaig embenar. Us he de dir que en dos dies estava cicatritzat. I afegeix, la mel ha de ser bona.
4: Sempre, del Perelló. Si és el Perelló, millor.
0: Mel del Perelló, què li diem?
1: A veure, si tenia un tendó, la mel això no ho refarà.
3: Es veien els tendons, heu escrit.
1: Sí. Això és un clàssic, eh? És un clàssic també de la nit de Nadal, de la nit del tall, gent que normalment no està acostumada. Els ganivets del pernil són catanes, vull dir que ull amb aquests ganivets.
0: No, són tremendos.
1: Sí, són tremendos.
0: Si més quan ve un pare i diu no te'ls he afilat, però si no calia. Calia.
1: Són tremendos. Llavors, aquí, quan hi ha un tall, si hi ha molta profunditat, s'ha de revisar, justament, perquè si hi ha afectació de tendons, allò s'ho ha de mirar amb carinyo a algú per si s'han de tornar a unir. Perquè a vegades queden els dits penjant. Perquè el tendó al final és el que fa que el dit es mogui.
4: Que s'aguanti.
0: No us feu els mil homes, per ser afilat no esmolat.
1: Esmolat.
0: Va, farmaciola. Tenim encara 7 minutets. Què hem de tenir la farmaciola a casa, Jordi?
1: A veure, no cal tenir mig hospital, que això també ho veiem molt als domicilis que obrim allà.
4: I caducat.
0: Perdona, tenim la companya, la Marta Pontnou.
4: Sí.
0: No és que el tingui una farmaciola a casa, la portes sempre a casa.
4: Ai,
0: a sobre. Porta un munt de medicaments. Però on vas?
1: Bé, antisèptic, que això és molt important.
4: Antisèptic.
1: Que bàsicament és iode, que és el que millor va.
4: Sí.
0: Per nens també?
1: Hi ha el transparent, que és millor per edats molt infantils, pel tema de l'absorció del iode, però bàsicament no tant aigua oxigenada ni alcohol.
0: Ah.
4: No, però allò seria... és la micromina?
1: No, la micromina és un que hi havia abans, que pràcticament ja no es comerç...
4: Bueno, ja no?
0: Va de retrosatanàs.
4: No. L'aspirina?
1: No. L'aspirina sí.
4: Ah.
1: Però per altres històries, no tant per... Llavors, l'antisèptic és molt important, tot i que l'ideal és primer rentar amb aigua i sabó quan hi ha una ferida, allò que està bruta, no? Fem aigua i sabó, després l'antisèptic. Després hauríem de tenir, que això és la medicació de capçalera que tothom hauria de tenir, és l'antitèrmic o pel dolor de capçalera de cadascú que sap que pot prendre, no?
0: Antitèrmic, seria paracetamol o ibuprofè?
1: O ibuprofè, en funció de cadascú, si sap si ho pot prendre o no, i això normalment la gent ho sap. I després material de cures bàsic, potser alguna gasa, tirites, alguna vena...
4: Esparadrap.
1: I després la medicació evident, que sigui individual per cadascú, no? Vull dir, cadascú sap el que té. No s'haurien de tenir moltes més coses.
0: D'acord. Unes tisores.
1: Bueno, unes tisores, però tampoc cal tenir allà el... Perquè tampoc faràs... Vull dir, és que no faràs un ús massa...
0: No seré jo qui ho ha dit, però la Creu Roja fan uns kits estupendos d'aquest estil.
4: Ja preparat.
0: Preparat, en fan per moto, que el tinc.
4: Molt bé.
0: Per cotxe, que el tinc. I tinc un de duplicat pel cotxe, que el tinc a casa. Perquè a més són en sobrets individuals, i així quan els obres...
4: Ah, monodosi.
0: Monodosi, gràcies.
4: I a sobre fas una bona causa.
0: Ah, efectivament.
4: Mena que maco, això.
0: És molt bonic, i a més és preciós, i queda maco allà exposat. Haurem de tornar a convidar, ja ho sabeu, en Jordi Mestres, perquè ha quedat pendents moltes coses, intoxicacions, electricitat, no agar-se, ho hem tocat, però de rasquillada, els cops, el 677-38-77-19, m'agradaria més atendre les preguntes que no pas obrir un altre bloc, Fran.
3: No, mira, simplement fer un comentari sobre el pernil. El Josep diu que els tendons estaven bé i tot solucionat.
0: Només
3: i sobre...
0: es veien, va obrir una finestra.
3: No, i sobre aquest tema també el Quim, que treballa en un CAP de l'Alt Empordà, que suggereix que si algun dia us talleu tallant pernil i aneu al CAP, porteu el pernil per la persona que us farà els punts de sutura.
0: Empordanès havia de ser.
3: Sí, efectivament. Mira, la Núria diu que una vegada va fer servir l'àrnica perquè va caure per voler agafar el bus i diu, va fer una bona morrada contra el terra. Diu, i gràcies a l'àrnica no em va sortir el blau. I l'Anna diu, abans parlàvem d'ennuegar-se, diu, gràcies a un curset que havia fet feia 15 anys, vaig salvar la vida del meu fill per un ennuegament, amb la llet quan tenia un mes i mig de vida.
0: Amb la llet?
3: Sí, sí, se li havia anat cap a un altre costat. Sí, sí, molta gent interessada en quan i com es poden fer aquests cursos de formació. Ens ho pregunta la Jèssica, el Ricard, diu, jo tinc formació, diu la Jèssica, en primers auxilis, perquè sóc de l'equip d'emergències de la meva empresa, però tinc la impressió que aquesta formació l'hauria de fer tothom. I ara estic buscant per veure si els meus fills, que tenen 9 anys, en facin i no en trobo. Molta gent també suggerint, com si no tinguessin prou càrrega, però potser s'hauria de valorar si les escoles haurien de fer també aquests cursos.
0: Mireu, ho he estat recercant, eh? Creu Roja Catalunya fa tallers i programes presencials i online de primers auxilis, i que sapigueu que el Canal Salut de la GENE ofereix a través de la plataforma Canal Salut un curs en línia gratuït d'autoformació sobre com actuar en cas d'aturada, per exemple, cardiorrespiratòria. També podeu entrar al portal de formació en línia de Salut de Catalunya. Farem una cosa, tot això ho copio i us ho enviem pel Club de la Solució. D'acord? Si no formeu part del Club de la Solució, teniu 3 minutets per donar-vos d'alta al 677 38 77 19 i allà us passarem els enllaços.
3: Mira, vaig una mica enrere, si em permeteu, perquè la Mònica explica que la seva mare treballava fent magdalenes, i quan es cremaven amb les safates, eren com cremades superficials però molt molestes, s'hi posaven lleixiu.
0: Ostres.
3: És a dir, primer una remullada amb aigua fresca i després el lleixiu. Eren cremades lleugeres, que quedi clar. Les greus anaven directament al metge. Què en penseu?
0: Lleixiu sí, lleixiu no.
1: Era un altre temps, suposo. No, lleixiu no. És superirritant, vull dir que no.
0: Lleixiu no, de cap manera. Em sap greu, però desmentim això. En tot cas, no ho facis.
1: No ho
0: facis. I ni ho recomanem.
3: Fins i tot la Mònica diu, sembla una bogeria, però refresca i no fa ampolla.
0: Epa!
1: Però segurament no fa ampolla perquè l'ampolla no havia de sortir, i refresca, sí, pot refrescar, però és irritant.
0: Per tant, en principi, no. Fran.
3: La Laura pregunta què cal fer quan una criatura es dona un cop al cap, ja sigui amb una porta o amb el cantó d'una taula, per exemple.
0: Aquesta la volia fer jo, sobretot. Ah. Què hem de mirar quan una criatura es fa un cop al cap, que són bastant proclius?
1: Bé, els cops al cap amb una criatura o amb un adult, bàsicament, si té un cop, posar-li fred, i vigilar, bàsicament, que no hi hagi alteració del nivell de consciència, que no parli raro respecte a la seva situació basal, que no vomiti, que no vegi visió doble o que vegi alteracions de la visió. Pot tenir dolor, i això és normal, que això vagi a més. I bàsicament és vigilar aquestes coses, vull dir que no hi hagi algú que t'orienti, que a vegades no és en el moment del cop, pot ser al cap d'un o dos dies.
0: D'acord.
1: Sobretot amb gent gran, amb gent gran poden haver-hi problemes més al cap d'uns dies.
0: Es queden 30 segons, però els hem de deixar anar a dormir?
1: Això també és una cosa que se'n parla molt, no deixar-los dormir o no. Se'ls ha de deixar tranquils. Si és l'hora de dormir, haurà de dormir.
0: Vigileu, ull obert.
1: Ara hem d'anar-los vigilant.
0: Avui hem fet aquest consultori de primers auxilis. Us prometem, res, en menys d'un mes el repetirem amb en Jordi Mestres. És metge de família i vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, que ens ha acompanyat avui. Gràcies, Jordi, una abraçada.
1: Igualment.
0: Brigitte, d'aquí 4 setmanes repetim,
5: eh?
0: Fran, ens tornem a sentir demà.
3: Fins demà.
0: Fins que se'ns acabin les respostes. Cada dia a la 1, la solució.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El Congrés dels Diputats ja tramita una llei perquè les persones amb 40 anys cotitzats es puguin prejubilar sense penalització. Actualment hi ha casos en què s'apliquen penalitzacions que poden arribar a retallar fins al 30% la pensió. El canvi l'impulsa Podem. Sentim la diputada Ione Belarra.
2: ¿Cómo es posible, señorías, que con una macroeconomía que, como dice el propio presidente del gobierno, va como un cohete, sigamos teniendo en España a personas que han cotizado más de 40 años a la Seguridad Social que ven recortada su pensión?
1: La reforma ja té gairebé garantida l'aprovació, prou suport per tirar endavant, volíem dir. Junts, Esquerra han anunciat el seu vot favorable, com també ho han fet el PNB i ECA Bildu, mentre que el Partit Popular i Vox ho consideren inaplicable per la intenció de Podem que tingui efectes retroactius. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: Almenys 11 persones han quedat ferides i les han dut a l'hospital per l'incendi d'una residència de gent gran a l'Ametlla del Vallès, al Vallès Oriental, aquest dimarts a la nit. El servei d'emergències ha atès una setantena de persones, principalment per inhalació de fum. En el moment dels fets, a la residència hi havia 80 usuaris i 6 treballadors.
1: Delegacions dels Estats Units i l'Iran es reuneixen a Nova York per primer cop en mesos per explorar un acord de pau. El president Donald Trump diu al seu discurs davant de l'Assemblea General de l'ONU que s'enfronta a un dilema: o destrueix l'Iran o hi pacta. Trump també confia que hi haurà un acord de pau entre Ucraïna i Rússia.
3: El Marroc vota aquest dimecres en unes eleccions legislatives marcades per la crisi migratòria i el descontentament del jovent. Es preveu una gran abstenció després d'una campanya poc intensa. La coalició de govern de dretes i nacionalista confia a sumar un altre cop.
1: Tanca el Teatre Principal de València per motius de seguretat. Ho fa poc després d'haver presentat la programació de la temporada. La notícia ha creat un gran trasbals i des del col·lectiu afectat pel tancament s'anuncien mobilitzacions de cara a dijous. La construcció de l'escalinata i la façana de la Glòria de la Sagrada Família comportarà l'enderroc de més d'un edifici.
3: Ho matisen des del temple després que el director de la Junta Constructora, Xavier Martínez, apuntés en roda de premsa que només se'n veuria afectat un, el de Núñez i Navarro. Era la proposta de mínims de la constructora, que també proposava reubicar els veïns en un nou edifici al carrer Mallorca i indemnitzar els que tenen pisos turístics o de lloguer. El sentim.
4: Nosaltres el que hem demanat és que per acabar la Sagrada Família aquest edifici no pot estar perquè no ens permet acabar. Nosaltres la solució que proposem, nosaltres tenim un lloc, un espai a la illa del costat, on aquest edifici perfectament es pot traslladar i nosaltres finalitzar.
3: Ara qui té l'última paraula sobre la qüestió és l'Ajuntament, que no ha volgut fer declaracions. La constructora calcula que el temple podria estar acabat d'aquí uns 10 anys.
1: Esports, el Barça, actual campió de la Lliga de Campions de Futbol Femenina, debuta aquest dimecres a casa contra el París. La transmissió de Catalunya Ràdio començarà a 8:45 del vespre. El tècnic Pere Romeu diu que s'han preparat per guanyar una altra vegada la competició. La portera Catacoy ha dit al Tot Costa que si l'agradaria aposta per tornar a guanyar és perquè hi confien. De la jornada d'ahir d'aquesta competició destaquem l'empat a 1 entre el Real Madrid i el PSG.
3: Lamine Yamal i Kylian Mbappé, cadascun concentrat amb les seleccions espanyola i francesa, respectivament, han tornat a expressar que es mereixen la pilota d'or en entrevistes a mitjans francesos. I mentrestant, pica baralla entre el Real Madrid i Javier Tebas, president de la Lliga, pels arbitratges amb intercanvi de retrets.
1: A l'Espanyol els jugadors tenen festa fins dilluns. El 2 d'octubre jugaran una amistosa a casa contra l'equip anglès de l'Ipswich Town, a porta tancada.
3: La campiona del món de motocross, Daniela Guillén, diu al Tot Costa que no té res signat per l'any que ve, però li agradaria competir als Estats Units.
1: El Mundial de Ciclisme del Canadà, Paula Blas i Mireia Benito han finalitzat sisenes a la contrarrellotge mixta.
3: Aquest dimecres es disputen a Reus les finals de les lligues catalanes de bàsquet femenines. A 8:45 del vespre, la final absoluta enfronta l'Espart 1 i Girona i el Cadí la Seu.
0: Fins aquí les notícies.
5: Podríem tenir son.
6: Mentre Marta Diana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls...
7: Mare, literalment.
5: Tinc poques ganes de treballar.
8: És que tinc molta feina.
6: I jo què et penses, que estic aquí creuant de braços?
5: O quedar-nos al llit una mica més.
9: Escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
6: Quina ràbia.
5: Però per alguna cosa som els matiners.
9: Mary, potser sóc bisexual i ella es veu que de seguida va contestar no, ets gay.
6: A mi això també m'ha passat.
5: De dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners. Amb Xavi Canalies.
10: Som pura cafeïna.

0: reemissió del programa de matinada.
1: També.
0: Com esteu avui de matinada?
2: Ah, de matinada. Jo estic dormint amb la boca oberta i...
0: Cap amunt, costat...
2: De costat, amb un coixí entre els genolls.
0: Ho fa? Sí. És que em va sortir un vídeo l'altre dia i deia que era la millor postura.
2: Sí, però perquè estic bé, eh? No per un tema postural.
0: I el coixí t'hi queda tota la nit?
2: Es va perdent i me'l vaig com recol·locant. Un altre coixí jo abraçat... L'abraço.
0: És premium, això.
2: I un altre coixí sota el cap.
3: Sí que realment, clar, no pots dormir amb ningú, tu.
2: Bueno, sí que puc, però no...
3: No pots compartir llit.
2: No, i llavors faig aquesta, sí, aquesta performance.
0: Jo necessito un coixí per recolzar, és a dir, dormo com de costat, i llavors necessito un coixí per recolzar, no, el braç, que no em quedi pla, és molt, molt trist a la meva vida.
3: Jo dormo sense coixí perquè si no em fa molt mal el coll.
0: Sense coixí?
3: Em fa molt mal el coll, si no, Francesc, perquè en realitat si t'hi penses, si t'hi pares a pensar, et queda el clatell molt girat si dorms amb
0: un
3: coixí.
0: Home, en teoria, però has de trobar el que et va bé per la teva curvatura ergonòmica.
3: A mi em va bé tenir el cap recte,
2: per tant,
3: tinc de
2: dorms
3: normal,
2: mirant
3: que
2: amunt.
3: L'esquena, mirant amunt.
2: Com... Ah, dorms mirant amunt tota la nit,
3: o dormint avall, però és igual, sense coixí.
0: Com si estiguessis amb un fèretre.
3: Sí, sí, sí, sí, tal qual així. I després jo bevejo d'una manera, em llevo allò, tot el coixí.
0: No. A mi això només em passa a la migdiada. A la migdiada sóc més de babeta, quan a la nit no. No sé per què. Marta Montaner, tu com dorms?
4: Jo dormo amb fèrula, perquè tinc allò del bruxisme, sí, que és
0: on?
4: A la boca.
0: Sí, però a dalt o baix? O...
4: A dalt només.
0: Ah, jo també em porto.
4: Però és perquè havies portat ferros o és perquè també apretes?
0: Se'm mouen les dents.
4: A mi també em passa. I que algun dia que m'he deixat la fèrula...
0: Jo me'l vaig...
4: M'ho noto l'endemà, que no he descansat bé, que tinc tota la mandíbula carregada.
0: Ah, no, jo això no.
4: No,
2: no, però la teva, si no te la poses un parell de dies, costa d'entrar
4: perquè ja s'han començat a moure.
0: Una vegada que vaig venir, quan vivia a Washington, me la vaig deixar a Washington, i al tornar, feines a tornar-la a posar.
4: I vas poder dormir bé? Aquests
0: sí,
4: dies sense
0: dormir,
4: fèrula?
0: Sí, però sí que em veia a la boca i dic...
4: Rara.
0: Se m'han mogut les dents, les males dallonsis.
3: Això de les fundes d'anar a dormir, que cada vegada més gent en porta, perquè aquí som 4 de 4.
4: Sí, però també per motius diferents, perquè en el meu cas és clarament per tensió i per estrès.
3: Sí, sí, que n'hi ha de motius diferents, però tothom acaba dormint amb una parella a la boca i això destrossarà la natalitat del país si no està ja prou destrossada. És impossible mantenir relacions sexuals,
2: bueno, quan lligues amb algú...
4: Diana, te les has de treure.
3: Jo no dormo, o sigui, quan dormo amb algú, dormo sense això. Ja m'arruïna, saps la salut?
0: No, però fas el que has de fer, quan acaba
4: quan
0: t'ho
4: acabes,
0: poses.
4: Sí. Dius,
2: jo he arribat a posar-m'ho...
4: Si de nou marxa de casa meva, que haig de dormir amagat, en fundes.
3: Jo no permetré que ningú vegi
0: això. Que el Roger té una experiència personal particular.
2: Jo posar-m'ho d'amagat.
0: Ah, jo també ho he fet. Ara vaig al un moment i clic.
4: Sí. Però i què, després et penses que parles normal?
2: No, llavors jo ja no parlo fins l'endemà al matí.
3: I
2: et diuen alguna cosa i fa...
3: Com es nota que fa que no dorms amb algú al llit? Aquest any que has dormit un parell de vegades amb algú al llit? Doncs ja es nota, no passa res, és la diferència. És un
2: problema. Si no hi ha molta confiança, a vegades no sé per què...
4: A no ser que l'altre...
3: No, jo dormo sense funda.
4: No, doncs, Juliana,
2: no
4: em sembla bé, Juliana. No em sembla bé. Cuida't la boca. Cuida't la boca.
3: Clar, però què fas davant d'algú que estàs coneixent, que vols impressionar?
2: Ho amagues, és que vens al meu equip.
4: Mira, li dius...
0: Allò limita l'actuació durant la nit, si hi ha d'haver-hi...
3: Tinc una idea, també pot succeir.
2: Llavors, sota el coixí, amagar-ho.
4: En aquesta persona que no en porta i que t'està acompanyant al llit, li dius, vés al dentista, que probablement li dirà, posa't fundes, i llavors ja sereu els dos amb fundes.
3: Jo no vull que porti fundes ningú amb qui jo comparteixo llit, perquè jo vull, quan ja me n'estic anant a dormir, que sembla que tal, poder dir, mira, deixa'm que torna a la marraneria.
4: Carinyo, però tu també...
3: Tornar-te a treure les fundes.
4: Carinyo, tu també vols una persona amb unes dents maques. Llavors, tot no es pot tenir.
0: O sí.
3: Jo, més que dents maques, agraeixo la dent que transmet bona genètica, m'entens? Hi ha un tipus de gent que tu li veus una dentadura...
0: A mi no em passa, això.
3: Que dius,
2: a mi tampoc.
3: Quina seguretat que em dona aquesta persona.
0: Els
3: no té res a veure amb tenir-les bé.
0: Els americans tenen unes boques...
2: Perquè van amb carilles tots.
0: No tots.
2: No?
0: La gent allà s'ho cuiden molt. Ja. N'hi ha que sí, eh? Sí. N'hi ha que sí. Els actors, sobretot, sí. Però la gent normal del carrer, però on van amb aquestes boques? La gent? Doncs és així. Sí. Cuideu-vos la boca.
2: Sí,
4: sí.
0: El tot que no surtis un programa que cuida molt la boca.
3: I tant.
2: Sí, hauria de cuidar de tenir-la més tancada.
4: Massa oberta la tenim, eh? Sí.
0: Massa oberta, tots plegats. Mira, ha baixat el director i tot, imagina't. I amb aquest somriure que diu, Pere, wow. És que ho estic allargant perquè no vull sortir.
5: Ets tu, primer que
0: sí, per això no vull sortir. Però he de sortir, arriba que no surti.
6: A Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
1: He sentit exclusiva? El meu moment preferit del programa, tant com el moment Activia Kèfir, l'aliat cremós i deliciós de la teva microbiota a qualsevol hora del dia. Activia Kèfir patrocina Que no surti d'aquí.
2: Un quart de set. Juliana Canet, molt bona tarda.
3: Bona tarda, Roger.
2: I Marta Montaner, molt bona tarda.
3: Molt bona tarda.
2: T'he enganxat amb un moviment estrany.
4: No, m'he bufat perquè m'he vist com una brossa a la mà i m'he bufat i ja està. Va. Perquè em pensava que era un insecte i no.
3: No, no he vist mai cap insecte. Jo que... Ah, no, sí que hem vist algun insecte.
4: Sí,
3: que però... ràdio.
4: Sí, és igual.
3: Bé, molt bé, com esteu, nois?
2: Què tal? No, ara li estava dient a Víctor Navarro que si està algun taxi escoltant la ràdio...
4: Mira, taxi.
2: Vagi venint cap aquí, que avui hem de parlar amb ell, que tenim moltes preguntes, hi ha molts oients que en reclamen un tercer grau pràcticament a Víctor Navarro.
3: I no m'estranya, el que passa que no sé si ell donarà la talla.
4: Bueno, a veure, ha fet bàsicament un preguntes i respostes sense les preguntes al seu Instagram.
2: Sí.
3: Amb aquells instastories que fa amb la lletra extremadament petita.
4: Arial 4.
3: Amb tot de coses desordenades, sempre passadíssim de voltes, donant mil detalls de vides personals quan ningú ha preguntat.
4: Tot de noms de gent que mai saps qui són.
3: Sempre és com Nico i Alba lleven juntos tres... Qui és el Nico? Qui és l'Alba?
2: Però no a mi m'enganxen les seves històries.
4: Ell és un té cronista. Moltes ganes d'escriure un llibre, em va dir Víctor.
2: Doncs,
4: i l'ajudarem a fer-ho possible.
2: Endavant.
3: Ajudarem a fer-ho possible. El primer que ha de fer és no estar 14 hores al mòbil cada dia.
2: De moment...
3: Sí, és per motiu de feina, però sí, és el primer que ha de fer.
2: Sí. No, no, i que escriu molt bé, en Víctor. I que pel que hem vist també actua molt bé, perquè ha protagonitzat aquest anunci de Luz de Gas amb la Jessica Goicoechea i avui tots els detalls de com va anar el rodatge i en Víctor explicant-se si és que s'ha d'explicar. Abans de tot això, anem al 677-27-1058 perquè... A tu et va internet, Marta?
4: Tinc dues ratlles.
3: Vale. Voleu que us comparteixi
4: no
3: les
4: bé,
3: dades personals?
2: No, ara em faig aquí un apanyo perquè el guió, si no, no el puc seguir.
4: Mira, et deixo l'ordinador,
2: no,
4: si no...
2: Ara, mira, ara sí.
4: Ara sí?
2: Ara m'he reconnectat. Hi ha oients que ens estan reaccionant al programa d'ahir, que vam comentar el post de l'Aitana dedicat al seu nòvio en Plex, que era el seu aniversari, i ens fan arribar el seu total desacord amb un dels membres d'aquest programa, que és la Juli, directament. Escoltant el programa d'ahir, només vull dir que estic molt d'acord amb la Marta sobre el vídeo d'en Plex i l'Aitana. Tothom diu que se'ls veu moníssims al vídeo i jo només veig a l'Aitana agafant-se a ell com un gat quan vol que l'acaricis. I ell ni la mira, ni l'abraça, ni somriu. Per tant, l'audiència que està com... Sí, prenent partit que hi havia dues opinions molt, molt diferenciades ahir.
3: Sí, puc fer una esmena. Jo ahir encara no sabia, quan vam parlar aquí al programa, com s'havia celebrat aquest aniversari, l'aniversari d'en Plex, d'en Daniel, que recordem que en va fer 24, la parella actual d'Aitana Ocaña, la cantant. Però ara sí que ho sé, per desgràcia. Tant de bo pogués tirar unes hores enrere i esborrar aquesta imatge de la meva ment, però no crec que sigui possible. No sé ben bé si va ser l'Aitana, la família d'ell, o aquesta colla d'amics que tots tenen noms de Pokémon. Però a en Plex se li va regalar un pastís customitzat. Fins aquí, en principi, cap problema.
4: L'hauríem de buscar, no?
3: El que passa és que la customització és molt cutre i hortera. Ho he passat per al grup dues vegades.
4: Sí, però no està el guió.
3: En dues ocasions, perquè m'ha impressionat moltíssim aquesta imatge. Un pastís customitzat de Batman. Bueno, que consti que Batman és el meu superheroi preferit. Per tant, no és un problema personal amb en Batman, en cap cas. És l'execució, és aquesta selfie que s'han fet plegats al costat del pastís... És el senyal de que una relació està en moments molt baixos i si no ho està, ho hauria d'estar. Llavors, des d'aquí els animo a fer un replantejament del que està passant entre ells, a no ser que siguin uns termes absolutament irònics, que parlin un llenguatge de l'amor que només entenen ells. No crec que sigui el cas, crec que només tenen molt mal gust.
2: Tot això per un pastís?
3: Un pastís ho pot canviar tot.
2: Però si és el seu superheroi preferit...
3: I només espero que pels meus 28 em feu un pastís així, en honor i amb ironia i amb picadeta d'ullet.
4: Però el teu ja te'l vam fer irònic, amb en Risto.
3: I va ser boníssim. És que jo estic a favor dels pastissos customitzats. El que no estic a favor és de ser milionari i pagar el pastís més cutre que has trobat, perquè hi ha moltes maneres de customitzar un pastís de Batman, que per altra banda no passa res, però també és una mica de nen de 6 anys, no de nen de 24. Però vaja.
2: Víctor Navarro, bona tarda.
5: Què tal? Bona tarda als tres.
3: Pots veure la Aitana i en Plex?
5: Jo, mira, en aquesta foto la cara d'Aitana a mi no em transmet tanta alegria com en altres ocasions. Quan vaig veure ahir el post aquest, de veritat vaig pensar, no hi ha tanta alegria. El pastís, a mi dubte que em quedes, que ataques tot de negre, entenc, i ir bé, però per la resta no sé.
2: Em pensava que estaries a favor d'un pastís de Batman.
5: Jo és que sóc més al, no sé, de l'Spiderman o no, i de l'altre, com es diu?
3: No, home, no, Gordi, però Batman, la gràcia és que és l'únic superheroi que s'ha fet a si mateix.
5: És que no l'he vist mai, no sé ni què.
4: Bueno, pues llavors, que no té, pues cap, no té cap gran superpoder, no?
3: Exacte.
5: Ah, no? És un, però exacte.
4: Però bueno, és milionari, exacte.
5: Ah, com el de... És que a mi m'agrada l'Iron, no, Iron... Com es diu?
4: Jo declaro aquest programa, sisplau, lliure de superherois, sí, perquè és que no hi ha gènere que m'avorreixi més.
2: No, Marvel no entrarà mai en aquest...
4: No, ni l'altre, ni DC, o com es digui,
2: bueno,
4: res.
2: No sé ni qui són.
3: Jo
2: no sé qui
3: són, de moment ja són dins, o sigui que mentre marxen canviem de tema.
2: Molt bé, posa-la. Quan hables con él, dile que me viste, que le mando un hola, que aunque no sé bien lo que... Ahir vam dir que parlaríem d'ell i avui no es fallarem. Per tant, obrim la carpeta Miguel Bernardó, un ex històric de l'Aitana.
4: El millor ex fins ara, de la cantant Aitana Ocaña. I una persona a qui ella va dedicar moltíssimes cançons, entre elles aquest Cuando hables con él, que és una balada de desamor i que està inclosa dins de l'àlbum Cuarto Azul, que l'Aitana va publicar, recordem això, al maig del 2025, quan ella, casualitats de la vida, ja estàvem en Plex. I clar, va ser una cançó i també altres que van remoure bastant les aigües, perquè en aquesta cançó hi veiem una Aitana profundament penedida d'haver deixat en Miguel.
3: I que, a més, venia després de molts mesos de rumors i de rumors molt forts sobre una possible retrobada, sobre un possible retrobament.
4: Correcte, i després ho repassarem. Però us haig de dir que recordeu que en Marc Andreu i jo vam assistir al concert de l'Aitana del passat divendres 4 de setembre al Sant Jordi, a Barcelona. Doncs l'Aitana, això no us ho vaig explicar, i us ho explico ara. L'Aitana va canviar la frase d'aquesta cançó de Cuando hables con él, porque tus ojos azules me volvían loca, per porque tus ojos marrones me vuelven loca.
3: Home, però això a nivell de mètrica això... ja no té cap sentit. Déu meu, quina sintonia
4: sí, no,
3: de tensió
4: no.
3: Més bèstia, no?
2: Rellevant.
4: Entra Batman també a l'estudi. Batman al final s'ha quedat, però per temes de seguretat.
3: Sí.
4: Per protegir Gotham! Clar. Qui té els ulls blaus i qui té els ulls marrons? En Miguel Bernardó té els ulls blaus, en Plex té els ulls marrons. Es nota aquí un canvi d'estratègia pel que fa a l'Aitana i el que vol vendre de la seva vida privada als espectadors, als seus seguidors, als seus fans, que jo crec que haurem de comentar. És veritat que ha canviat molt la situació entre l'Aitana i en Miguel Bernardó respecte a fa un any o dos. Recordem que, com deia la Juliana, hi va haver un reacostament previ en Plex amb els paparazzis que els perseguien sense parar en aquell mes de gener del 2025. Ella enganxada a, sí, exacte, a casa d'ell, va ser molt gros i vam comprar totes les revistes possibles.
2: Les fotos de l'ascensor, no?
4: Exacte, i que si els cotxes, que si fèiem zoom a veure qui hi havia allà, si feia de copilot.
3: Ens va donar de menjar durant dies.
4: A mi m'encanta, tot està massa ordenat. No sé si ho noteu, però tenim massa cosa ordenada i jo necessito una mica de caos, de papers desordenats. A veure si passa.
3: Una mica una infidelitat,
4: sí.
3: I una ruptura bé, sí. Una ruptura sonada. Tothom
4: ruptura
3: està
4: sonada.
3: Tan i tan enamorat, fixa't.
2: Està tothom massa bé.
3: Ara.
2: I quan tot està tan bé, és que alguna anada.
4: També és veritat que falta menys perquè les coses deixin d'anar bé, perquè això és així.
3: Sí, nena, perquè...
4: Tot és temporal.
3: Ara ho has dit.
4: El cas és que encara fent més memòria, a l'Aitana va deixar en Miguel Bernardo el 2022, després d'aquella sèrie per oblidar, que van fer junts per Disney Plus, que es deia La Última. Una tormenta.
2: Crec que és la primera vegada que agafes aquest to, Juli, i...
3: És molt aguda, És difícil. Ella, fixa't que li ha canviat la veu, l'Aitana, que té veu molt de nena. Perdona, és que jo tinc una història traumàtica amb aquesta cançó, que és que quan vaig anar a cobrir la premiera amb en Marc Andreu d'aquest esdeveniment, i vaig parlar amb ells, de fet, per desgràcia, perquè de ser tot una... Que jo ja vaig dir, els veig molt raros. Aquests dos estan... Aquí em passa algú, i efectivament estaven a punt de deixar-ho. Bé, ja ho havien deixat, segurament anant bé. En aquella premiere que podia durar 3 hores, només, i quan dic només, no és una exageració, és que només va sonar aquesta cançó. Però en bucle, en repetició. Per això te la saps. I per això me la sé, perquè vaig estar 2 hores i mitja. Sí o no, Marc Andreu? Fes-me que sí amb el cap. O sigui, 2 hores i mitja d'aquesta cançó en bucle.
4: Déu-n'hi-do. Doncs bé, l'última va ser l'última vegada que van fer res junts, perquè en realitat sembla ser que ja ho havien deixat, tot i fer la promoció de la sèrie junts. I recordem que l'Aitana, al cap de no res, va començar una relació amb en Sebastián Yatra. persona aquí al programa ja hem batejat com el seu pitjor exnòvio, tot i que està freca amb en Cepeda.
2: Hòstia.
4: Concursant d'OT 2017 i persona també que tenim bastant oblidada.
3: Però clar, per mi és pitjor en Sebastián i altre també perquè és un nòvio escollit molt més des de la consciència.
4: I sobretot perquè hi ha una recaiguda pública que va acabar amb ella.
3: I que la història amb en Cepeda és molt tèrbola i és molt estranya perquè ell era molt més gran que l'Aitana quan es van conèixer a Operación Triunfo, tots dos tenien parella, però és la història d'una nena de 18 anys. I en canvi, amb en Sebastián ella ja era una noia més feta
4: i dreta. Sí, però jo sempre l'estic jutjant a ell, mai a ella, eh?
3: No, jo ella tampoc, però per mi fa que sigui pitjor ex en Sebastián.
4: Ell les va fer de grossíssimes, ja ho recordarem un altre dia.
3: La cosa és si en va fer alguna de petita, entens?
4: Clar, i el tema també és que amb aquests perles qualsevol es converteix en el millor exnòvio de l'Aitana. I aquest era un títol que en Miguel Bernardo tenia ben col·locadet al prestatge de sobre la tele de casa seva. Però ara explicarem què ha passat recentment amb aquesta carpeta. Tornant al present, 2026... En Miguel, que és actor, té un paper destacat a La bola negra dels Javis, que és aquesta pel·lícula que tants premis està guanyant i que s'estrena aquest divendres a les sales de cinema. Nosaltres, de fet, nois, hem quedat per veure-la...
2: Anem a veure divendres al vespre.
4: No, divendres no.
3: No, ja anem dilluns.
4: Dilluns, d'acord?
3: Ja direu l'hora perquè es veu més que jo tinc menys, vull dir que ens acabarem d'organitzar.
4: Ja ens organitzarem. Doncs en Miguel està assistint a tots els festivals on es presenta aquest film i està tenint els micròfons de la premsa.
7: Qué orgulloso tienes que estar siendo tan joven ya participar en la nominación de una película a los Oscar. Si es que tendrá cuántos añitos.
8: No está nominada, es candidata a los Oscars. No, es candidata y estoy súper orgulloso. Estoy súper orgulloso de ser parte de esta película, de esta historia, de haber hecho este personaje. Y me ha marcado muchísimo, me ha tocado y me ha cambiado mucho, que también creo que es de lo que va esto. Entonces, bueno, pues lo he disfrutado mucho.
4: Ell està sent encantador. Estem veient un Miguel molt amable amb els periodistes, fins i tot quan s'equivoquen parlant de la pel·lícula, perquè no està nominada als Oscars encara La bola negra, sinó que és la seleccionada per representar Espanya, etcètera, etcètera. Encara no. Molt bones respostes també d'en Miguel parlant de memòria històrica i de no repetir, no cometre errors del passat en un moment que tots sabem que és d'auge de l'extrema dreta i de banalització dels dictadors. Però bé, la paciència d'en Miguel també té uns límits.
2: Se'ns ha emprenyat,
3: ja. I per mi això és positiu, per cert.
4: Sí.
3: Cada vegada és com que es connota com en negatiu, saps? Que la paciència tingui...
4: No, està molt bé que cadascú sàpiga fins on, no?, pot arribar.
3: Bé, també perquè t'estalvies aquestes situacions Melissa Pinto, que podríem dir.
4: Sí,
3: d'estar enganxada amb superglú al terra, mirant a l'infinit.
4: Ens ha canviat una mica la Melissa i aquesta setmana, si tenim algun forat, perquè anem patadíssims cada dia, a veure si podem parlar de la Melissa i d'en Mario. Doncs bé, Miguel Bernardo, cinta última hora informativa, té unes línies vermelles editorials. I ara veurem quines són. Perquè el cap de setmana... Era... No calia, però gràcies, Enric, perquè em va bé.
3: Vesteix més.
2: Altra història, ara.
4: Perquè en Bernardó, el cap de setmana, al Festival de Sant Sebastià, va atendre els periodistes que hi havia a les catifes i també els de la premsa del cor. Hi ha Cool, que és un mitjà que, diguéssim, que és la branca de Societat d'Hockey Diario, hi van enviar una reportera, que va atrevir-se a fer una pregunta molt incòmoda en Miguel.
9: Preguntarte por que se habló de que Aitana te había dejado de seguir en redes
8: sociales. No, voy a hablar de esto, perdón.
9: Vale, nada, gracias.
2: Fins aquí.
3: La pregunta serà molt bona, però ella no se la sent, està fatal sonoritzat, el vídeo tot esborrós.
4: Jo faré aquesta feina, Juliana, gràcies. Per si no s'ha entès.
3: No s'ha entès res.
4: Aquesta periodista li demana a en Miguel que valori aquest unfollow, aquest deixar de seguir a Instagram, que li va fer l'Aitana ara fa un mes, a l'agost. Ens va enganxar en plenes vacances.
3: Jo no me'n vaig ni assabentar, me n'assabento avui.
4: Doncs hauríem hagut de fer, si em permets, un programa especial.
2: Un programa especial, aturar l'antena.
3: Tot i que ja es veu molt fàcil el que va passar.
5: Però tu creus que ell s'adona el moment d'aquestes coses o ell estava amb tota la
2: premsa al darrere, llavors?
4: Li va dir la gent, perquè això va ser viral. El mes d'agost tothom ho deia, tothom en parlava. Tu, Juliana, devies estar amb algun cosí o a Tailàndia, ara no ho recordo. Doncs bé, en Miguel Bernardó el tenim incòmode, deixant clar que no vol parlar del tema i plantant aquesta reportera. Una reportera, per cert, que es diu Lourdes Crespo, que també és tiktoker i que alguns cops ha aparegut aquí al nostre programa. Doncs la Lourdes s'ha defensat de les moltíssimes crítiques que està rebent d'aquesta manera.
10: Yo tengo a Miguel Bernardo enfrente y evidentemente, como periodista del corazón, tengo que preguntarle por Aitana y por esa follow que tanta revolución causó incluso en esas personas que me están criticando y están diciendo. ¿Cómo le preguntas eso A ver, para mí tampoco es fácil, porque el chico, la verdad, que estaba siendo súper majo, encantador. Es que es mi trabajo. Él ha hecho pública esa relación también, ¿sabéis? O sea, él lo ha compartido en redes sociales. No es un trago fácil para mí, pero es que es mi trabajo y tengo que hacerlo.
2: Meravellós. Per mi tothom està fent la seva feina.
4: No és gens fàcil, el seu paper...
2: La Marta i jo no ens atreviríem a fer aquesta pregunta.
4: Tu i jo arribem a fer de detectius del cor en aquesta catifa.
2: No, hem tancat ja el programa.
4: Miquel, què t'agrada de Barcelona? Sí. Ens ho pots dir? El teu restaurant preferit? Molt bé, guapo. Bona sort.
3: Ella, per posar context també, és un perfil de periodista clarament posicionada ideològicament, que, per exemple, es va posicionar molt a favor de les declaracions de Jéssica Goicoechea a l'estiu, sense anar més lluny. Uh-huh. A banda d'això, també és veritat que nosaltres som un perfil de programa molt diferent i que crec que podem tenir la llibertat inclús de no parlar de depèn de què, depèn de quines persones. Però és veritat que si treballes en un mitjà estrictament de periodisme del cor i t'envien a cobrir una catifa...
2: No pots tornar a la redacció sense haver fet la pregunta.
4: Clar. Mm-hmm. El tema és que això, aquest tall, s'ha fet una mica viral perquè molta gent critica la periodista d'estar-li preguntant per la seva vida privada a en Miguel en un festival de cinema, en un moment també on ell protagonitza La Bola Negra, on està despuntant pel seu talent, en aquesta carrera cap als Oscars, on tothom l'aplaudeix i, clar, ella està fent la seva feina perquè realment l'envien per això, no?
3: Doncs que llavors poder ser en el Festival de Sant Sebastià que ha de decidir no donar depèn de quines acreditacions o depèn de quins mitjans que són exclusivament de periodisme del cor i poder donar-ne a programes de cinema especialitzat.
4: Però aquí estem nosaltres també nodrint-nos indirectament d'aquesta intervenció, d'aquest tall i recordant aquest un follow, aquest deixar de seguir que l'Aitana li va fer al seu exnòvio aquest estiu, que jo crec que hem de fer memòria del que va passar. Perquè la Juliana s'ho va perdre i ara li recordem. Tu pensa, primera quinzena d'agost. Jo no sé què estava fent l'Aitana, si tocava Eivissa o tocava Tailàndia, una mica... Sí, era una mica el teu estiu, ara recordo. I jo no sé si tenia alguna tarda morta o ho va fer de manera més calculada, però la tia va fer una neteja fulminant de la gent a qui ella seguia el seu compte d'Instagram, de la seva llista de seguits. Un follow a més de 300 comptes.
3: Aquí va haver-hi gent de col·le que tenia el follow de l'Aitana que el va ben perdre, eh?
4: No només gent del col·le, molta altra gent, entre ells dos dels seus exnòvios.
3: Ben fet, de tant en tant s'ha de fer.
4: El millor i el pitjor. Miguel Bernardó i Sebastián Yatra. I com deia, aquest moviment a xarxes va ser molt comentat perquè també va deixar de seguir a amigues. Clara Galle. Aquella actriu, que és rossa, de qui es deia que era la seva bessona de veu perquè tenien dues veus molt semblants. Jo no sé què va passar entre elles, ja s'especulava que potser s'havien deixat de portar, però li va fer un follow també, el mes d'agost.
3: Però de vegades també deixes de seguir, no perquè hi hagi mala relació, sinó perquè ja no hi ha relació, perquè hi ha molta distància.
4: Sí, però si has fet aquesta neteja, Juliana, per què llavors segueixes la Rorro o el Xoques?
3: Aquí ja hi ha una qüestió de... És el mateix motiu pel qual li regalen al Plex aquest pastís de Batman. Mal gust. Això ja...
4: Tot plegat va ser una mica estrany. I clar, les reaccions d'aquests un follow no es van fer esperar i a Vanitatis van destapar com s'ho havien pres, tant en Yatra com en Miguel.
11: Empecemos por Sebastián Yatra. Para él, básicamente, next. Según nos cuentan desde su entorno, el cantante ha recibido el unfollow con indiferencia. Aunque igual no tanto, porque se lo ha devuelto. Pero con Miguel Bernardo la historia es muy diferente. Aquí sí que ha habido sorpresa. Aunque actualmente no había contacto entre ellos, después de la ruptura sí que tuvieron una relación cordial e incluso llegaron a ser amigos. De hecho, Miguel fue uno de los grandes apoyos de Aitana en algunos momentos complicados de los últimos años. Por eso, según hemos podido saber desde Vanitatis, este unfollow le ha pillado por sorpresa. Y hay más. Aitana también ha dejado de seguir a María Bernardo, la hermana de Miguel y la que fue su cuñada, y con quien tenía una relación muy cercana. Que poco se está hablando de esto, claro. ¿Qué van a hacer ahora? Pues, de momento, ninguno piensa devolverle el unfollow.
4: Mira, m'ha sorprès molt això de la Maria. Moltíssim.
5: Et dic una cosa, segur llavors que ho sabia el Miguel, perquè entenc que Aitana, si es portava tan bé, li enviaria un missatge a la Maria abans de deixar-la de seguir, dic jo, no?
4: Tu creus, que, la gent avisa d'un unfollow? Jo crec que no, Víctor. La gent no és tan bona com tu.
5: Però si et portes bé una persona i la deixes de seguir, no, si es portaven tan bé...
3: És que es van deixar de portar bé, i és sorprenent perquè amb la Maria havien seguit anant de viatge d'amigues,
4: com a ex
3: quan ja ho havien deixat amb
4: en Miguel. Parlat aquí, el programa.
5: Sí. Segur que li va enviar un missatge o alguna
3: cosa. Que no, Nino, el món no funciona així.
4: No.
2: Bueno, llavors et jugues que et demanin perquè em deixes de seguir, que hagis d'explicar coses que potser no vols dir a la cara.
3: Sí. Ja. Aviam, i que jo entenc que també... Pobre Miguel, com ha patit aquí, eh? Com ha patit aquí en Miguel, eh? Déu-n'hi-do.
4: Jo crec que sí, i jo crec que encara pateix. No només perquè li hagin de preguntar pel tema de les catifes, sinó perquè ell, encara a dia d'avui, us informo que segueix l'Aitana a Instagram.
3: Em sembla molt bé i em sembla molt digne.
5: Molt elegant.
4: És molt elegant. És veritat que la cunyada ja no segueix l'Aitana, que ho he revisat aquest matí, I no sé, jo no sé si ara hem d'obrir el debat perquè ens allargarem, jo vull que en Víctor ens parli del seu anunci amb la Goico, de l'Ut de Gas, però què hem de fer amb els ex a Instagram? Mira, Marta, me les hem de silenciar.
5: Les fotografies,
4: el d'arxivar és un tema, però també el seguir els teus ex. Els has de blocar, els has de silenciar,
2: una gran eina
4: els has
2: silenciar.
4: De deixar de seguir, no ho sé.
2: Jo he silenciat fins que passa una mica tot i llavors trec el silenci.
4: Llavors ja... Clar, per mi hi ha moltes etapes en la que aquella persona ja és exparella teva i al principi és veritat que segurament silenciar és el millor que pots fer. No per res, sinó perquè és molt dolorós moltes vegades.
12: És el que devia fer l'Aitana també, jo penso, amb en Miguel, que tot i seguir-lo devia fer que no li aparegués cada 2x3 a l'inici.
4: Sí, de tota manera és veritat que, igual que jo penso que no has d'arxivar ni esborrar les fotografies que tens amb les teves exparelles perquè forma part del que has viscut i si ho vas publicar has de ser fidel a la teva, jo que ho va penjar i ho has de mantenir, vaja, jo et tires avall i ja ho veus.
2: Jo estic al teu equip, eh?
4: A banda d'això, et diré que aquest estiu he fet justament el moviment contrari de l'Aitana. He tornat a seguir l'únic ex que no seguia a Instagram.
12: Uau.
4: Ell m'ha seguit, la seva exnòvia m'ha seguit. Vull dir, jo estic en un moment, Marta, que empatitzo zero amb l'Aitana. Jo segueixo tots els meus ex, ells em segueixen tots a mi. Estem de bon rotllo. Jo és que estic a la meva era zen, lover.
2: Sóc una altra... Estàs canviada. Aquella ira...
4: No, és que dic...
12: No, aquella ira va apareixent.
2: No queda res.
4: No compensa.
5: La ira no compensa.
4: Jo miro el mirall i dic, qui és aquesta?
12: Va apareixent, eh?
2: M'agrada, però aquesta també.
4: A mi em fa por convertir-me... O sigui...
2: En un àngel de la guarda.
4: Sí. Com que estic deixant de ser dolenta, dic, després, poder no em reconeixer... No seré jo, saps?
2: Jo crec que és temporal, Juli.
4: Mira, espero, perquè estic preocupada per perdre la meva individualitat.
12: Bé, nosaltres seguirem informant, perquè tindrem en Miguel fins a la sopa amb la bola negra, i l'Aitana també, perquè cada cosa que fa és notícia. Que parlant de sopa, si algú té informació sobre els gossos de l'Aitana, que recordem que eren la Sopa i l'Oli...
4: Ai, aquells gossos gegants.
12: Que no sap... Bueno, i que teníem el Miguel Bernardó. No sabem què ha passat amb ells. Si algú té informació, per favor, que ens la faci arribar al 677-27-10-58. Realment és un tema que a mi m'inquieta, em neguiteja.
4: Sí, la Marta ho porta molt a dintre i ens agrairíem que...
12: Sí, sisplau.
2: He buscat a Google i m'ha sortit l'empresa.
12: No, clar, Sopi
2: i Oli S.L. també.
12: Doncs busquem els gossos, que donen nom a l'empresa.
4: A mi el Miguel no m'havia agradat mai, fixa't tu, i ara m'encanta.
12: Ara m'està agradant, eh?
4: No només perquè el trobo... A veure, un tio guapo estat sempre, no?
2: Sí, és atractiu.
4: L'estic veient intel·ligent, l'estic veient que parla bé, l'estic veient un tio com de dir... A part de que
12: s'ha fet gran també, eh?
4: No, i que el que ha fet és molt complicat, eh? Vull dir, aconseguir sortir d'una sèrie adolescent com Élite i acabar sent reconegut, en depèn de quins sectors del món del cinema, amb estratègies com, per exemple, acceptar Querer,
12: boníssima,
4: aquesta sèrie que va protagonitzar, i, en canvi, segurament haver renunciat a projectes milionaris que segurament l'haguessin encasillat més en aquesta adolescent, en aquesta faceta adolescent o...
12: Que alhora també és necessari que hi hagi actors que es dediquin a això, eh? Les coses més frívoles o els productes més mainstream.
4: És molt digne, el que passa que també és el camí fàcil, si ven sobretot d'un Élite, m'entens? Vull dir que té molt de mèrit el que ha fet, i, en canvi, el Plex, jo... No acabo d'admirar-lo.
12: Un mèrit que també recordem que ell és una mica nepo baby. Sí. Vull dir que al final ve és el fill de la Duato.
4: Sí. Que la Duato, com va el seu tema judicial?
5: No ho sé, perquè
12: bueno,
5: li van,
12: ja ho revisarem,
5: li van donar la raó, però després en contra, no? O què va passar?
4: Pobre.
5: Jo crec que algú així.
4: Bueno, pobre. A mi no va sortir... És que he pensat en els seus vídeos de quan la perseguien els paparazzis, que ella estava tan atabalada, dic,
2: tot l'estrès d'un procés judicial.
4: Tampoc clar què li passava. O sigui, havia estafat Hisenda, com totes,
2: sí,
4: no?
2: Sí, sí, tal qual. Molts calés a Hisenda i, bueno, no sé si ha sortit ja la sentència, diria que no. Mira, ara farem una pausa i de seguida comentarem, entre d'altres, Víctor, que no sé si l'has vist, l'entrevista de Ferran Torres ahir a l'Hormiguero.
5: En directe, però és que no me la podia perdre.
2: Amb un moment que va fer patir moltíssim, que ara comentarem, i després espero que ens expliquis també.
5: Polo, jo patia pel polo. Quina, o té l'aire condicionat al màxim de fred, Pablo Motos, o si no, aquell polo que...
12: Sí, duia. Sí, però sobretot hem de parlar de l'últim,
2: sí,
12: Víctor.
2: Una altra cosa. Que potser també agafaràs calor, eh?
5: Sí, sí.
2: El taxi,
5: aquella bancada, sobretot.
2: El gas.
5: Sí, sí.
2: Ara ho comentem.
6: A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
1: El millor moment de la tarda té quatre noms. Marta, Roger, Juliana i Activia Kèfir, amb probiòtics naturals i llevats autèntics de kèfir. T'agradarà a tu i a la teva microbiota. Activia.
6: Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
2: Bé, sobre el tema Ferran Torres, ens ha escrit aquesta tarda un oient fent-nos una petició. Ens deia, hola, us escric des de Mallorca. Podeu xerrar, per favor, de Ferran Torres a l'Hormiguero? No em veig amb forces de veure'l jo. Confio que vosaltres en xerreu per si n'ha dit alguna de grossa, que segur que sí. Ha, ha, ha, i moltes gràcies. I nosaltres, com a ràdio pública que som, hem fet... els deures i ens hem mirat tota l'entrevista sencera d'en Ferran Torres ahir a l'Hormiguero.
3: Que jo ho agraeixo perquè no m'he atrevit a posar cap tall en volum.
4: Jo
3: no,
4: tampoc, no ni un tot en silenci.
3: Em fa pànic.
2: No cal. És una entrevista que s'ha de dir que va triomfar a Espanya, però que a Catalunya ni fred ni calor, perquè crec que va quedar tercera i qui va liderar va ser Gènesis, que és la nova sèrie de...
4: Què és Gènesis?
2: De TV3, no?
4: D'en Ferran Adrià.
2: En Ferran Adrià.
4: Ah, Carlos Cuevas. Carlos
2: Cuevas. I va anar molt bé això a TV3. A Espanya, però, s'estava mirant El Hormiguero i Ferran Torres. Així rebien a l'exjugador del Barça al plató.
13: Y ha venido a divertirse al Hormiguero el campeón del mundo de fútbol con la selección y jugador del Paris Saint-Germain, Ferran Torres. ¿Cómo está la peña? ¿Cómo está la peña? Qué bonito que es que la gente te quiera, ¿no?
14: Uf, muy bonito y sobre todo poder haberlos hecho feliz a todo un país y poder...
13: A todo el mundo.
2: Clar, la Juli s'està sorprenent, Víctor, perquè no havia vist res.
5: Mira el teixit, és un de borreguito, no?
3: No havia sentit mai parlar en Ferran Torres directament.
2: No sabia
3: quina veu feia.
2: Té una veu més greu de la que jo recordava.
5: Sí, sí.
2: No té mala veu, si és que hi ha bones i males veus.
4: El més important és què dius amb la veu, no?
3: Sí, més que res anava a dir això, que jo, per el que explica i per
2: com parla,
3: ja veig que el pobre està... No passa res perquè no ha de ser fàcil tirar amb el que ell tira, però ell està pendent d'altres coses.
4: No, li encanta l'Hormiguero, per això, i que sí, Víctor, sí, que ens havies dit que ell és clarament el públic.
5: Jo el veig còmode, amb el Pedri una vegada.
4: Sí.
2: I està còmode l'entrevista que es posa amb en Pablo Motos i són com supercol·legues.
5: Supercol·legues.
2: Són molt igual.
5: I diuen, en diversos moments parlen de que s'han vist a l'estiu, han coincidit en llocs de festa.
2: I tot això.
3: Quin infern.
2: Una entrevista amb un moment molt delicat que guardarem pel final, però aquesta vergonya aliena extrema. En tot cas, que sapigueu que en Ferran s'està adaptant a París, on ara juga amb el PSG, però que per ell no están siendo unos días fáciles aquests.
14: Pero, por ejemplo, esta semana ha sido una semana muy dura porque estoy con la mudanza, que es algo que al final es muy jodido porque tengo que traer todas las cosas de Barcelona. Al único que no me puedo traer es a Pedri, pero bueno, ya lo estoy echando de menos. Es difícil al final porque también ya no solo por ti, sino por la gente a tu alrededor, porque un día estás aquí y al otro te estás haciendo la maleta.
4: Una història de superació molt dura.
5: No, no és gens fàcil. Bueno, que s'ha de dir que està a París, perquè a més està cobrant més.
4: O sigui, ha anat per diners allà.
5: No és una cosa d'aquest...
2: No, però troba a faltar els seus.
5: Ja estaria prou en París, tampoc està...
3: El pobre mosso ja es veu que té dos dits de front, vull dir que...
2: Bé, a poc en Ferran ens acaba explicant que mica en mica es va fent seva la ciutat de París, però que una de les coses que més troba a faltar és el menjar, i aquí connecta amb la Juliana amb una cosa.
14: El otro día fui a un español porque ya llevaba casi un mes y tenía antojo de un buen jamón, vamos, lo que es una buena españolada. Y fui a un restaurante que se llama Rosario y me comí una tortilla de patatas con cebolla, un buen jamón. Y la verdad que dije, joder, así como no voy a marcar goles.
2: Una truita que tú has probat.
3: Efectivament, en Marc Andreu i jo vam anar a París i vam anar a aquest restaurant, Rosario, que en Ferran va visitar el 25 d'agost, i els cambrers, concretament el cambrer Colombo espanyol que ens va atendre, que es deia Pablo, ens va informar que en Ferran havia estat tan i tan maco, que havia sigut molt agradable. Jo vaig interpretar que era el seu restaurant preferit i que hi anava cada dia, però molt em temo que hi va anar en una ocasió.
2: Un dia,
3: no,
2: perquè necessitava aquesta espanyolada que deia.
5: Per aquelles dates és quan graven a París l'anunci de Vicio, que està sortint a tot arreu. És aquelles dates que graven a París.
2: Doncs sí, és molt recent, aquest anunci de
5: superrecent.
2: El rodatge.
5: Superrecent.
2: Bé, tornant a l'entrevista, no sé si ho sabia, però en Ferran té dos gossos, uns gossos que s'estima amb absoluta bogeria, i explica que haver-se de separar d'ells constantment és una de les coses que porta pitjor per això de ser futbolista. De fet...
3: Ser futbolista és un esport... Bueno, és una feina de risc.
2: Bueno, perquè no? Ell es passa el dia...
3: En riu tant dels menys.

0: durante el Mundial. O sea, yo no preguntaba ni a mis padres cómo estaban, yo solo pedía vídeos de mis perros. Uh-huh. Mis padres de vez en cuando me decían, yo estoy bien, gracias por preguntar.
1: Dani Llimos es diu, per ser el passejador.
2: Oh, Dani Llimos.
1: Dani, és que jo el vaig entrevistar per un reportatge del Fanzone i ell és que té tots els gossos de Can Barça.
2: Del Barça, tots.
1: Tots en absolut.
2: Aquesta és una altra, que si has de tenir un gos per no poder-lo portar mai a passejar, doncs igual també t'hauries de fer un parell de preguntes, no?
3: Bé, en Ferran es descriu a ell mateix com una persona altament sensible i explica la relació que té amb la seva germana gran, que es diu Arantxa, amb qui es porten 6 anys.
4: Tu apoyo es tu hermana.
0: Sí. Pues mira, mi hermana es mi mayor amor, pero somos el mayor amor-odio.
4: No me digas.
0: Sí, sí. Que yo creo que eso es una demostración de lo que es el verdadero amor. Las discusiones también forman parte de fortalecer el amor que tú tienes hacia una persona. Y en ese caso, mi hermana, pues yo creo que es de las personas que más me lo ha demostrado porque, bueno, ella ha sacrificado una vida para pues, proteger la mía, porque al final ella... Aparte de ser mi hermana, trabaja para mí y creo que eso al final dice mucho, ya no solo de una hermana, sino de una persona. Y bueno, simplemente desde aquí, hace tiempo que no la veo, quería mandarle un fuerte abrazo, un fuerte saludo, que la última vez que hablamos discutimos, o sea que espero que aquí delante de millones de personas me perdone.
2: Clar que sí.
3: Demanant disculpes a la germana.
2: Serveix per això, l'Hormiguero, per fer les paus amb la teva germana. Mare meva.
3: Tu la coneixes, l'Arantxa, o l'has vist alguna vegada?
5: L'he vist, però...
3: Treballa per ell?
1: No la conec, no, però l'he vist. Sí, sabia això, i tenen la immobiliària i tot això que... Ho vam comentar la tarda d'estiu, me'n recordo un dia, ho vam comentar.
2: Una mica el Diari de Patricia fa això, no?
3: Sí.
2: Aquesta gent que no és capaç... Allò potser era tot amb actors, que ara no ho sé. Però això d'haver de demanar perdó a la tele... que en el fons poses aquella persona en un compromís molt gran. És com demanar matrimoni en públic.
3: Sí.
2: No? Fes una mica el mateix. Tot de públic mirant amb aquesta pressió d'haver de complaure. Pff, quin horror.
3: Bé, ara prepareu-vos perquè sí que arriba el moment que fa patir. És un moment molt delicat en el que el mateix Ferran s'acaba morint de vergonya i l'espectador, almenys jo, encara més. Tot comença a anar pel pedregà quan en Ferran explica que quan li diuen... coses de guapo, diu ell, ell ho passa com molt malament.
0: Mira, que yo tengo poca vergüenza, pero a mí, o cuando me llaman o Ferran o todas estas cosas de guapo, me da muchísima vergüenza. Claro. Mira lo que te voy a decir, hay veces que he pensado más que me conocen más por el audio que por el gol. No.
4: ¿La conoces a ella?
0: No, personalmente no he tenido la oportunidad de conocerla y me gustaría conocerla algún día
2: para darle
0: las gracias. Pues.
1: Tienen mancha. Pues
4: levántate conmigo porque está aquí.
2: Ahora.
4: ¡Rocío Domingo! ¿Ahora qué?
6: Ahora estoy muy nerviosa.
4: ¿Ahora estás nerviosa?
0: ¿Nerviosa por qué?
4: Ferran, ¿a ti en algún momento esto te ha molestado? ¿Te ha parecido mal o algo?
0: ¿Qué va?
6: Yo me quería quedar tranquila con eso, ¿eh?
0: ¿Qué va? Me ha hecho mucha gracia, la verdad.
4: Bueno... solo para que pase un poquito de vergüenza.
6: ¿Vale?
4: ¿Podrías repetirle a todo el mundo con Ferran delante para ver la cara que se le pone? Una, dos.
1: No la enfocan a ella.
6: ¡Oh, Ferran! ¡Oh, Ferran!
1: Menys mal que no la enfocan a ella.
7: És que ja feia molta vergonya aliena l'àudio de per si sol. No calia provocar aquest moment. Déu meu, de veritat, Déu meu. Que tanquin totes les televisions, sisplau, de l'Estat.
3: Bé, això és el que va passar ahir a grans trets, a El Hormiguero, amb l'entrevista de Ferran Torres, que a mi m'ha servit per conèixer-lo una mica més, per saber com s'expressa i què diu, perquè normalment els futbolistes els sentim poc.
7: Roger, ets molt valent d'haver fet aquest tema i jo t'ho agraeixo que t'hi hagis afrontat tu sol.
3: He tret molta cosa, eh?
2: No ens atrevíem, la Juliana i jo.
3: Cosa perquè, bueno, aquí... S'hagués liat algun Cristo gros.
7: Ja se'l veu, que era dels llestos de la classe, en Ferran.
3: A veure, Víctor, tu ara ho mencionaves, la campanya de Vicio, que fa uns quants dies en Ferran Torres va publicar uns instastories com misteriosos, no?, amb un missatge que deia «Fa temps que ho estic pensant i vull que sapigueu que la setmana que ve no em veureu la cara».
1: I això tenia clar que era campanya.
2: És que ja es veia que era publi, perquè molta gent va dir «Ai, potser deixa d'anar a l'Hormiguero, que ja ho havien anunciat el dijous. Què passarà? O potser s'ha enfadat amb no sé qui. Apa».
3: Que va, feia pinta de campanya. De fet, tu, Marta, ho vas dir de seguida.
2: Sí.
3: Això fa pinta publi i, efectivament, és el protagonista de la nova campanya de Vicio.
8: Más grande, más gran... No, más pequeña. Taparle la cara a Ferran Torres con una burger no es fácil. Demasiado Ferran y falta burger. Y aquí... está... Perdón.
9: ¿Me podéis explicar qué co*** estáis haciendo?
8: Perdona, Ferran.
9: Oye, ¿en todos los vídeos me vais a poner una burger en la cara?

0: No.
1: Que no és l'anunci, és en Ferran Torres en un primer pla, però amb una hamburguesa gegant tota l'estona davant de la cara que el tapa.
2: Li han d'haver pagat molts diners, no, Víctor?
3: Que no desconec. Sé que li escriuen el dia abans de la final del Mundial, li expliquen això el dia abans de la final, que hi accepta i que van tots a París. Clar, ells estaven pendents també de quin equip jugaria per on fer el rodatge, si a Barcelona, que el que fa més a prop, o a París. I van anar tot l'equip, no sé, a Barcelona, a París. Ho van gravar a finals d'agost, aquestes dates que diu la Juliana, que van a aquest restaurant de cuina de per aquí. I aquest vídeo que ells volen mostrar com que el producte està de tot. O sigui, que fan moltes campanyes, és molt coneguda per fer moltes campanyes de publicitat, perquè el producte va de tot. I em diuen que el dona Ferran és un missatge que va perquè teoria molta gent, després de marcar el gol, molta gent el criticava perquè no feia gol, marcar el gol que dona el Mundial, doncs molta gent va dir, hòstia, perdona Ferran per haver dubtat tu. Per... Uh-huh.
2: Entenc que la gràcia també és com a marca tirar-se el triple de demostrar que has pagat moltíssims diners per tenir una de les cares d'aquests mesos.
3: Moment, sí.
2: No ensenys la cara, no?
3: Sí, exacte, l'home sí, del moment.
4: Una campanya d'aquest podria signar Risto Mejide, no? També,
2: sí.
4: Aquesta cosa que vacila.
2: Uh-huh. Sí, jo trobo bèstia que es tanqui una campanya així el dia abans de jugar una final de Mundial. No?
3: Totalment,
2: perquè tu pensaries que aquella persona l'últim que vol ara és posar-se a pensar coses d'aquestes.
4: Però entenc que ho gestiona el seu equip de màrqueting. Que
2: sí, clar, però necessites un ok. Clar, però necessites l'okay del jugador, que igual s'està concentrat pensant en altres coses.
4: També entenc que en aquest sentit Vicio és una mica com tu, Jace, que són marques que poder és més per plaer, inclús per prestigi, perquè són marques amb les que els hi fa il·lusió vincular-se,
2: clar, que igual ja consumien ells abans.
4: Sí, els hi fa il·lusió.
3: Sí, sí.
1: De fet, tu coneixes la gent de la marca i no sé si el jugador, però vull dir, et constava ja que es coneixien ells.
3: I a més, fixa't que fins i tot jo recordo un dia que van jugar a Portugal al Barça, que jugava a Lisboa contra el Benfica, que allà hi ha un restaurant de vici, una cuina, i els hi van portar hamburgueses a l'acabar el partit. Que de fet els hi havien portat en partits anteriors. D'altres, ja que van jugar a Portugal al Barça, que jugava a Lisboa contra el Benfica, que allà hi ha un restaurant de vici, una cuina, i els hi van portar hamburgueses a l'acabar el partit. Que de fet els hi havien portat en partits anteriors. D'altres, això és un... No, sí, agradava, doncs, l'arca per anar amb ells. Què diu la Júlia?
1: Sí,
3: jo crec que sí. Entenc, mig milió d'euros no crec que arribi, saps? No crec que tant, però no ho sé si 100.000 o així.
1: Un WhatsApp que s'ha rebut molt aquestes últimes hores. Hola, perfectes. Necessitem que expliqueu aquest vídeo del Navarro i l'ús de gas amb la Goy. I el vídeo és aquest, per si algú no l'ha vist.
5: Hola, al carrer Montaner 246, sisplau.
6: Montaner 246. Va, sí, un emblema. Pugi, senyeta, que marxem.
1: En Víctor s'està tapant la cara a l'estudi.
6: Hi ha gent que diu que Barcelona ja no és el que. Que Barcelona, quan realment, està igual o millor que fa anys. O sigui, jo crec que una qüestió de mirada, no s'hi fixa.
1: La Goico demana un taxi... Hi apareix un taxista, que és en Víctor Navarro, que la puja al taxi i comença a explicar...
2: Li fa una xapa històrica.
1: ...de la ciutat i dels seus recops.
3: Ho vaig passar també.
6: I encara segueixen. Menú del dia, postres, cigaló... Ja soparan, eh? No seran. Però això és patrimoni de l'assat. És el que ens agrada, una bona sobretaula...
2: Per què vas fer tu l'art de text, Víctor? Perquè si ella l'hagués hagut en català, no sé si ho hem aguantat, això.
3: Saps que hem parlat de tu? En un moment del rodatge. Sí. Li vaig dir, mira, haig d'aguantar això secret, no li puc dir res ni a Juliana ni a l'equip del que no sortirà d'aquí, perquè en el moment sortirà, i m'han demanat en secret, i res, vam parlar tu. Ella venia a Eivissa de fer d'acròbata.
2: De text, Víctor, perquè si ella l'hagués hagut de fer en català, no sé si ho hem aguantat, això.
3: Saps que hem parlat de tu? En un moment del rodatge. Sí. Li vaig dir, mira, haig d'aguantar això secret, no li puc dir res ni a Juliana ni a l'equip del que no sortirà, perquè si el moment sortirà, i m'han demanat que sigui en secret i rebem la de tu.
2: D'això.
3: Saps que hem parlat de tu? En un moment del rodatge. Sí. Li vaig dir, mira, haig d'aguantar això en secret, no li puc dir res ni a Juliana ni a l'equip del que no sortirà d'aquí, perquè si no el moment sortirà, i m'han demanat que sigui en secret i rebem parlar de tu. Ella venia d'Eivissa, de Fleti, de Tardigo, estic molt
1: bé. Oh, tot és bravar com amb dues escenes diferents.
3: En un moment li vaig preguntar si estava bé de temperatura, li vaig posar aire condicionat i tal.
2: Que ets un taxista, molt bon taxista.
3: Vaig comprar un seller de boles d'aquest i vaig regalar al taxista que li ha agradat, però per mi va anar genial. Sí, sí. Jo volia això, el seient.
1: Tothom coincideix que ho fas, que quedes molt bé com a taxista,
3: és un somni,
1: però és que ets com una passió.
2: Un somni.
3: És un somni, de veritat, perquè m'agrada molt, perquè jo volia en algun moment fer-hi tocar un taxímetre i posar la llum de verd, no sé què, i has de tocar ja un, dos, tres, ja diversos números i tu toc i tal. I vam una volta i a més havien d'anar perquè, clar, ja l'escena... Bueno, és que no he vist el vídeo sencer perquè em fa vergonya, però crec que surt un preu d'orbitat del taxi. Llavors, allà no el pots manipular. Llavors, com ja donaven voltes, aprofitaven per gravar altres escenes mentre pujava el taxi i gravar el moment final quan li, en teoria, li clava una bona pasta per la carrera i res, bé. I bé, ja havia aparcat el cotxe, pel que sé, perquè ho va dir producció, aquí a prop havia aparcat el seu cotxe a un pàrquing i l'acompanyava a producció.

0: Un cotxe gros.
1: Un cotxe gros, no?
0: Un cotxe per cada qualsevol plaça.
1: Ah, sí? Ostres, no ho sabia, 4x4. Això.
0: 4x4.
1: I vam parlar del desafío, com li havia anat i tal, i que ja feia temps, i jo li vaig dir, per què no li dius a Pablo Motos, a l'Hormiguero, ara que comença la temporada, de fer unes acrobàcies i tal, si t'agrada, ja cada 15 dies. I em va dir que li agradava la idea, perquè a més era la mateixa productora, la del desafío, o sigui, era la productora de Pablo Motos, amb el Jorge Salvador, aquest, el de la producció. I res d'això, vam parlar d'aquestes coses, bàsicament.
2: Has cobrat per fer aquest anunci?
1: Sí. Que jo li agradava la idea, perquè a més era la mateixa productora, la del desafío, o sigui, era la productora de Pablo Motos, amb el Jorge Salvador, aquest, el de la producció. I res d'això, vam parlar d'aquestes coses, bàsicament.
2: Has cobrat per fer aquest anunci?
1: Sí. Que jo, quan em van dir que cobrava, jo vaig dir... Jo pensava, o sigui, ho pensava...
2: No va fer gràcia.
1: O sigui, era la productora de Pablo Motos, amb el Jorge Salvador, aquest, el de la producció. I res d'això, vam parlar d'aquestes coses, bàsicament.
2: Has cobrat per fer aquest anunci?
1: Sí. Que jo, quan em van dir que cobrava, jo vaig dir... Jo pensava, o sigui, ho pensava...
2: No va fer gràcia,
1: sonava
2: jo.
1: Un taxi per Barcelona, xerrar amb Jessica amb el cotxe darrere, però al final... Res d'això, vam parlar d'aquestes coses, bàsicament.
2: Has cobrat per fer aquest anunci?
1: Sí. Que jo, quan em van dir que cobrava, jo vaig dir... Jo pensava, o sigui, ho pensava...
2: No va fer gràcia, sonava jo.
1: Un taxi per Barcelona, xerrar amb Jessica amb el cotxe darrere, però al final...
2: Ens pots dir una del que has
0: cobrat?
1: Gràcies.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Almenys 11 persones han quedat ferides en estat menys greu i estan hospitalitzades per un incendi en una residència de gent gran a l'Ametlla del Vallès, al Vallès Oriental, aquesta nit passada. El foc s'ha declarat cap a 2:15 de la nit a la primera planta d'aquest edifici de 4 pisos situat al carrer Llerona. El servei d'emergències ha atès una setantena de persones, principalment per inhalació de fum. D'aquests, hi ha 11 ferits que els han traslladat en centres sanitaris. 4 a Granollers, 4 a Mollet i 3 a Sant Celoni. Antonio Carballo és el responsable del SEM.
2: Són afectats per inhalació de fum, no? No hi ha cap cremat ni cap altra patologia més enllà de la dificultat respiratòria que pot generar la irritació del fum a les vies respiratòries.
1: Els bombers, amb 13 dotacions, han pogut apagar l'incendi en menys d'una hora. Han evacuat la majoria dels usuaris de la primera i de la segona planta a una zona segura, mentre que els de la tercera planta s'han confinat a les seves habitacions. En el moment dels fets, a la residència hi havia 80 usuaris i 6 treballadors. Repassem ara altres informacions en format més breu amb l'Anna Alfonso.
3: L'estació de Rodalies de Fabra i Puig a Barcelona estarà tancada avui i no se sap quan podrà reobrir després que ahir la tarda caigués part del sostre del vestíbul i deixés 3 ferits lleus. Les causes de l'incident encara no se saben, però el director de Rodalies descarta que les obres de reforma que s'han començat a fer en aquesta estació justament aquesta setmana hi tinguin res a veure. La línia 1 de metro sí que funciona en aquesta estació.
1: Salvador Illa compareix avui al Parlament per donar explicacions pel fiasco de les proves PISA i afrontar la pressió dels seus aliats perquè faci un cop de timó a educació. L'oposició confia poc en les explicacions que pugui donar el president en una sessió que serà una pedra de toc de cara al debat de política general de la setmana que ve.
3: El Marroc vota avui en unes eleccions legislatives marcades per la crisi migratòria i el descontentament del jovent. Els col·legis electorals obren a les 10 del matí, hora nostra, i es preveu una gran abstenció. S'espera també la revàlida de la coalició actual de dretes i nacionalistes.
1: Oques Grasses allibera un últim paquet d'entrades per als 4 concerts de comiat a l'Estadi Olímpic Lluís Companys aquest mes d'octubre. Les localitats s'han pogut posar a la venda un cop s'ha ajustat la configuració definitiva de l'escenari i ja es poden comprar als canals oficials. El govern vol impulsar al llarg de l'any que ve una llei per prohibir l'accés a la intel·ligència artificial als menors de 14 anys.
3: L'objectiu és pal·liar els efectes negatius en els menors, sobretot en plena crisi educativa. Ho va anunciar ahir el president de la Generalitat, Salvador Illa, que avui compareixerà al Parlament per retre comptes pel desgavell de les proves PISA. L'avantprojecte de llei hauria d'estar enllestit al març de l'any que ve.
4: Podem ser la primera comunitat autònoma d'Espanya que disposi d'un model propi de benestar digital de la infància i de l'adolescència. Prohibir els mòbils a l'educació obligatòria i ús de l'intel·ligència artificial a les escoles fins als 14 anys. Voldríem dotar-nos d'un marc legal sòlid, fiable i permanent.
3: També vol reforçar la lectura i fer que els llibres de text tornin a ser una referència a les escoles.
1: Esports, el Barça, actual campió de la Champions de futbol femení, debuta aquest dimecres a casa contra el París. La transmissió de Catalunya Ràdio començarà a 8:45 del vespre. El tècnic Pere Romeu diu que s'han preparat per guanyar. La portera Catacoll ha dit al Tot Costa que si l'agradaria apostar per tornar a guanyar és perquè hi confien. De la jornada d'ahir d'aquesta competició, destaquem l'empat a 1 entre el Real Madrid i el PSG.
3: Lamine Yamal i Kylian Mbappé, cadascun concentrat amb les seleccions espanyola i francesa, respectivament, han tornat a expressar que es mereixen la pilota d'or en entrevistes a mitjans francesos. I, mentrestant, pica baralla entre el Real Madrid i Javier Tebas, president de la Lliga, pels arbitratges amb intercanvi de retrets.
0: Fins aquí les notícies.

0: Catalans, catalanes, a les 2 de la matinada i 5 minuts inaugurem oficialment, o hem inaugurat oficialment, la tardor.
1: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: Bon dia, matiners. Per cert, Àlex Bosch, una cosa, és que ho feu expressament, ens heu deixat aquest estudi que sembla un congelador. Ens voleu
1: sí, no sé per què.
0: Abans de començar.
1: No sé per què. Jo pensava que era culpa teva, això.
0: Quin fred.
1: Fa molt de fred.
0: Home, entre que s'estigui bé i que estiguem a punt de que ens quedin els llavis morats, hi ha una diferència. Sí. Bé, avui és dimecres 23 de setembre, el primer dia de la tardor. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que tindrem un dimecres assolellat i estiuenc, matí fresc al Pirineu i a les comarques interiors i migdia càlid, amb màximes entre els 27 i 33 graus. Es formarà alguna boira matinal i algun núvol baix a l'Ebre, i a la tarda dominarà el sol amb algunes bandes de núvols prims al vespre. Engega la tardor, i això què vol dir? Que tenim les primeres baixes al programa. Marta Vian, un petonet des de la ràdio, que la tenim una mica fotudeta, i ja estava pioca i avui ha acabat de caure, refredada a casa, al llitet ben calentona. Per tant, esperem que es millori. Per tant, avui, Marc Jurado, molt bon dia.
2: Molt bon dia, matiners, i molt bon dia també a la Marta, i que es recuperi. Avui a les 2:05, ho deies, a Canalies, de la matinada ha començat la tardor astronòmica, i avui a Calella, al Maresme, veuran sortir el sol a les 7:38. I aquí el dia durarà 12:07.
0: La tenim fresca com una rosa, Lara García, molt bon dia.
3: Molt bon dia, matiners. Jo li envio també un petonet a la Marta. I avui destaco un titular que ens ha deixat Carles Puyol en una entrevista a la revista Telva.
0: Ui, a veure.
3: El destaco perquè crec que ens hi podem sentir una mica identificats. I diu: mai a la meva vida he anat al gimnàs. Començo a anar-hi ara. I no hi vaig pas amb ganes, només hi vaig perquè m'he compromès a anar-hi.
0: Bueno, clar, Carles Puyol, que no li calia anar al gimnàs, no entrenen cada dia.
2: Entrenava a casa.
0: No ho sé.
3: Però si fins i tot a ell li fa pal anar al gimnàs.
0: Què
3: no sé, a mi em consola.
0: Com excusa per tu per no anar al gimnàs. Clar, si ho diu Carles Puyol...
4: El tema és si li fa pal bon dia. Per...
0: Bon dia,
4: bon dia, i bon dia a la Marta, també, per fer... És si li fa pal perquè ell fa exercici físic fora del gimnàs,
0: clar,
4: és a dir, per una qüestió de l'espai físic, o pel simple fet de fer esport, que crec que en el cas de Carles Puyol segur que no.
0: No, perquè clar, és que et fotre del gimnàs a vegades fa mandra, pots sortir a córrer, bicicleta, fer esport a l'aire lliure, és
3: una
0: altra
3: història. Ell deia això, que li agrada molt més fer esport a l'aire lliure, com a tots.
4: Hi ha molts matiners que a aquesta hora estan fent esport.
0: Doncs des d'aquí també els saludem, els valents, que a aquestes hores sortiu de casa per anar corrent amb bici, aixecar peses, teniu tot el nostre suport. Maiol Roger, a partir de les 6 del matí, engega el matí de Catalunya Ràdio.
4: Doncs mira, amb els dos protagonistes del dia d'ahir, tindrem a José María Macías, el magistrat del Constitucional encarregat de redactar la sentència de l'amnistia relativa al recurs de Jordi Turull, i tindrem a la diputada de l'Aliança Catalana, que es va equivocar en una votació sobre Vox i Lluís Companys. Que es va equivocar és el que diu Aliança. Uh-huh. Després al matí explicarem altres coses. I per rematar-ho, tele, avui amb José Coronado.
0: Perfecte.
4: Has vist que bé?
0: Molt bé. Com sempre, programa completet a partir de les 6 del matí.
4: I el que no t'he explicat, que t'explicaré després.
0: Gràcies, Maiol. Avui engeguem oficialment la tardor, ho estem dient des de les 5 del matí, i us convidem a navegar per una cançó que ens recorda que encara ens queda res, un trosset d'estiu.

0: Ai, buongiorno a tutti gli amati neri. E sapore di sale da Gino Paoli, un cantant classic della Vela Italia, una cançó que podria sonar mentre estem perduts a la immensitat del mar, navegant cap a una illa italiana, no sé, com per exemple Sicília o Sardenya. Avui Gino Paoli hauria bufat espelmes, però malauradament ens va deixar el 24 de març d'aquest any, tenia 91 anys. Per tant, avui en faria 92. Amb el permís d'un dels grans representants de la música lleugera italiana dels 60 i 70, despleguem les veles dels matiners per posar rumb a les 6 del matí.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Cinc del matí, 10 minuts. Àlex Bosch, bon dia de nou.
2: Bon dia, matiners.
0: Què ha passat el món mentre dormíem, Àlex?
2: Doncs mira, avui tenim una notícia musical que pot fer trontollar fins i tot l'imperi nadalenc de la Mariah Carey.
0: Sí.
2: Una cantant country d'Alabama, es diu Ella Langley, ha batut el rècord de setmanes al número 1 del top 100 nord-americà de Billboard. Ai, ai. Just when I thought I got him to fall in love
3: with Tennessee. Ens agrada, això, eh?
0: Això és Nadal, però això és cançó de Nadal.
2: No.
0: Ah, val.
2: Normal i corrent, eh?
0: Pensava que ara començaria a sonar les campanetes.
2: No. Això és country pur, eh? Es diu Choosing Texas, una cançó de desamor que porta ni més ni menys que 23 setmanes al capdamunt del Billboard.
0: Això és una bestiesa, eh? És una bestiesa.
2: Ha batut el rècord, eh? Que tenia la cançó aquesta que comentàvem de la Mariah Carey.
0: All I Want for Christmas Is You.
2: Sí, exactament, aquell etern, eh? Doncs a Spotify, que sàpigues, aquesta cançó es va publicar encara no fa un any i ja acumula més de 700 milions
0: quina bestiesa
2: de reproduccions. Una bestiesa, i a més nosaltres pràcticament no la coneixem. No. Perquè és un estil musical tan nord-americà.
0: Molt americà.
2: Que aquí arriba molt poc. A veure, la cançó de Langley té tots els ingredients de country, Texas, barrets cowboy, botes de vaquer, Jack Daniels i un cor trencat.
0: Clar.
4: És perfecte.
0: Sí, és
2: una combinació imbatible a la terra de Donald Trump i que ha superat la carta als Reis romanticona i una mica ensucrada de la Mariah Carey.
0: Esperem-nos, sí, que Mariah s'està descongelant. Recordem-ho, catalans.
2: Sí, en tot cas, ja saps que Mariah Carey ara mateix està fregant les mans perquè just avui falta només una estació de l'any, de tardor.
0: No, per favor. No.
2: Perquè arribi Nadal i la seva cançoneta torni a sonar per tot arreu.
0: Aixugat les llagrimetes, que t'he vist emocionat amb aquesta cançó,
2: molt
0: Àlex.
2: Bonica. Tota
0: que vagi molt bé.
2: Tot tontet tota la nit.
0: Fins demà. Dos minuts, arribem a un quart de sis del matí. Avui el món serà un lloc millor per escenes com la que s'ha viscut al centre de Manresa. Andreu Marino.
5: A la capital del Bages s'ha pogut veure un ramat de 250 cabres passant pel centre de la ciutat. Els animals han arribat al municipi en transhumància i han aprofitat per parar-hi 3 dies, durant els quals s'estan fent diverses activitats amb ells com a protagonistes. Per exemple, tallers amb més de 300 alumnes d'escoles i instituts que han après a munyir una cabra o aprofitar llana per fer teixits. Tot plegat amb l'objectiu d'apropar la canalla al sector primari, a despertar el seu interès per l'entorn natural i a fer-los veure que la pagesia també pot ser una opció de futur.
0: Amb només un minut arribem a un quart de sis del matí. 3 bones notícies per començar el dia. Més de 18.700 persones s'han inscrit al registre espanyol de donants de medula òssea.
6: El 2025, 486 persones inscrites al registre van fer efectiva la donació per pacients a Espanya i en 29 països més, un 14% més que el 2024, i la xifra més alta. Una altra dada bona, es van fer també 846 peticions de donació de medula, un 18% més que l'any anterior, un altre rècord, i a dia d'avui la probabilitat de trobar un donant és del 90%. Enfront del 82% que hi havia el 2012, quan es va iniciar aquest Pla Nacional de Medula Òssia, i la mitjana de temps de cerca s'ha reduït a 26 dies.
0: Un fotògraf recrea records amb intel·ligència artificial. Ot Serra.
7: Escenes quotidianes de fa molts anys, que ni tan sols van quedar immortalitzades, s'han transformat ara en imatges.
3: Jorge Sanz, veí d'Almazán, a Sòria, ha tirat endavant un projecte que recrea el relat oral dels més grans per així preservar el seu llegat i la memòria. Segons llegim el Huffington Post, per exemple, ja ha posat imatges amb intel·ligència artificial d'una tarda d'estiu dels anys 80 amb diversos joves banyant-se en una séquia. També l'antiga estació de l'ADS amb una locomotora de vapor entre la neu o l'arribada de pastors amb els seus ramats de cabres als carrers de la localitat.
0: I el poble d'Avinyó han fet una senyera de ganxet d'11 metres i la presentaran al World Record Guinness.

0: Pot ser més bonic el cant de la senyera?
1: No pot ser més bonic.
0: Per favor,
2: pell de gallina.
0: Ara. Pèls de punta, explica'm l'ara.
1: A veure, aquesta peça elaborada artesanalment per una trentena de veïnes del municipi que formen part del grup de ganxeteres del poble és el resultat de 3 mesos de feina i s'ha convertit en un dels elements més singulars de la commemoració de l'11 de setembre al municipi. Segons el consistori, és la senyera de ganxet més gran del món i per aquest motiu doncs la presentaran al concurs World Record Guinness. Els matiners de Catalunya Ràdio hem pogut parlar amb la Carme Casadevall, que és la monitora del taller de ganxet i la impulsora d'aquest projecte.
3: Va sortir la idea de fer una senyera per l'Ajuntament que pengés des de dalt fins a baix, des de dalt al terrat. O sigui que fa uns 11 metres per 1,80 d'ample. A part de trobar-nos cada dijous al centre cívic, totes s'emportaven la feina a casa. Això és una bona teràpia i molt relaxant.
4: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: un dia com avui del 1980, Bob Marley feia el seu últim concert.
1: Sí, va ser a l'Stanley Theater de Pittsburgh. Només dos dies abans s'havia desplomat mentre corria pel Central Park de Nova York i els metges li havien recomanat que cancel·lés la gira perquè el càncer que patia s'havia estès. Però Marley va voler actuar igualment. Aquella nit va cantar i va acabar el concert amb Get Up, Stand Up. El públic no ho sabia, però aquella seria la seva última actuació. Bob Marley moriria 8 mesos després.

0: Recordant la figura imprescindible de Bob Marley als matiners de Catalunya Ràdio, i aquesta nit torna a TV3, Sóc i serem.
1: 100 concursants, 50.000 euros en joc.
2: Només una persona pot guanyar, qui sàpiga més de Catalunya. Aquesta temporada, el premi del programa depèn de vosaltres.
3: Hem fet proves de què?
2: De geografia.
4: Més.
2: D'història.
4: De llengua.
2: De veneres.
4: De balls de bastons.
2: De cuina.
3: I el guanyador d'aquesta segona edició de Sóc i seré és...
2: Voleu descobrir-ho tot? Ja podeu entrar.
1: Torna.
2: Sóc i seré.
0: El programa presentat per Àngel Llàcer arriba avui amb la segona temporada.
5: I l'Àngel ens explica les principals novetats d'aquesta temporada. Atents!
3: Doncs aquesta segona temporada de Sóc i seré arriba amb moltes, moltes novetats. Per començar, la localització, perquè és una localització nova. O sigui, ho fem a la colònia Rossinyol, que està a Manlleu, que és una passada. L'any passat ho vam fer en un castell, aquest any en una colònia, i això posa en valor tot el patrimoni que tenim a Catalunya, que és meravellós. Després, el premi. El premi aquest any és de 50.000 euros. És a dir, l'any passat el guanyador se'n va endur 20.000 euros. I aquest any pot guanyar fins a 50.000 euros. Hi ha noves proves, o sigui, hi ha unes proves... Bueno, doncs hi ha, aquest any hi ha balls tradicionals, llengua, literatura... d'història, hi ha de tot, hi ha de tot. I després hi ha una novetat preciosíssima, que és la Diana Roig. La Diana Roig aquest any doncs m'acompanya i presentem junts el programa, que, bueno, què dir de la Diana Roig, perquè la conec des de fa tants anys. De fet, la vaig tenir d'alumne a l'Institut del Teatre i l'última cosa que va fer la Diana a TV3 va ser guanyar Zenit 2. Vull dir que és meravellosa.
0: I què més ens ha explicat l'Àngel?
6: Doncs li hem preguntat que ens defineixi què és Sóc i seré.
3: Si tu em preguntes com definiria jo la segona temporada de Sóc i seré, jo crec que és un programa de conèixer gent, que a mi és el que més m'agrada. A mi m'agrada parlar amb les persones, que m'expliquin les seves històries. I al final, aquest concurs, no?, de cultura catalana és una excusa per acabar coneixent a les persones que vivim a Catalunya. I això és una cosa que m'encanta. És un programa intergeneracional completament. És a dir, hi ha des de la... Bueno, o sigui, gent de 18 anys fins a gent de 79 anys. És a dir, és un programa que abarca un ventall enorme de gent d'aquí, d'allà, de Tarragona, de Girona, de Lleida, de Barcelona... Hi ha gent de tot arreu, gent de totes les ciutats, gent de ciutat, gent de poble, gent de petits, de masies, gent de muntanya, gent de mar. És meravellós, o sigui, és com una mostra d'amor, perquè al final és gent que s'estima Catalunya i la cultura catalana.
0: Ja ho sabeu, aquesta nit torna a TV3, Sóc i seré.
5: I des dels matiners us convidem a veure-li, i també us anima, evidentment, el seu presentador, el nostre estimat Àngel Llàcer.
3: Doncs us convido a tots els oients dels matiners aquesta nit a posar TV3, després de les notícies, perquè ve una nova temporada de Sóc i seré, que és, de veritat, meravellosa. M'està mal al dir-ho, però és molt millor que la primera. Si us va agradar la primera, heu de mirar aquesta. I si no veu la primera, mireu aquesta perquè us encantarà. O sigui, són jocs trepidants, hi ha emocions, és conèixer personatges, és conèixer la gent que viu a Catalunya. És un, de veritat que és un programa meravellós. M'encanta, ja ho sé, però vull dir que, a veure, si el faig també perquè m'agrada. Doncs m'agrada compartir les coses que m'agraden i jo us convido a tots a veure aquesta nit, després d'altres notícies, Sóc i seré.
0: 8 minuts, 6:15 del matí, obrim la revista del cor dels matiners. Miquel Bernadou, protagonista de La bola negra, reflexiona sobre els joves i la concepció de la guerra.
6: Sí, ho ha fet coincidint amb l'estrena aquests dies i que estan fent promo de la pel·lícula, i ha explicat que entrar a investigar sobre la guerra l'ha fet reflexionar.
7: Investigar me ha hecho reflexionar sobre la guerra y sobre la suerte que tenemos, el momento en el que vivimos, que tenemos mucha suerte, somos muy afortunados. Imagínate que está ya una guerra en tu país y te obligan a escoger un bando y a matarte con tu vecino, y con tu hermano, con tu primo, con tu tío. Es muy duro eso. Y me hace pensar también en, de repente, a día de hoy, jóvenes como hablando de la guerra como de una forma muy nostálgica, ¿no? O sea, hay algo muy curioso sucediendo ahí que creo que no lo hacen desde la ignorancia y no acaban de entender lo que yo creo que es, entiendes un poco más, investigas, que es lo duro que es una guerra, una guerra civil fraticida, en la que los hermanos se matan, en la que las familias se destruyen para siempre. Creo que hay que valorar un poco más La paz.
0: I polèmica al Regne Unit pel creuament d'acusacions entre el germà de Lady Di i el rei Carles III.
5: El germà de Diana de Gales, Charles Spencer, està a punt de publicar un llibre on revela secrets de Lady Di que fins ara no sabíem, no havien sortit a la llum. Explica que pocs dies abans del casament, per exemple, amb l'actual rei d'Anglaterra, Carles III, Diana es va plantejar suspendre'l perquè va descobrir un regal que el príncep havia comprat per Camilla. I també fa una acusació especialment controvertida. Diu que després de la mort de Diana, en Carles el va trucar i li va dir que l'oblidarien aviat. Ho explica així a la BBC. He went
4: ballistic and started... Estava furiós. Va començar a carregar contra la meva família i va arribar a dir que no era adequada per la reialesa. Va estar criticant-nos durant una bona estona. Jo només escoltava. De sobte va pronunciar "L'oblidarem ben aviat". Després d'un silenci incòmode vaig dir "No em puc creure el que acabes de dir". I vaig penjar el telèfon.
5: La Casa Reial Britànica s'ha pronunciat en un comunicat en què diu que el rei és conscient que la pèrdua d'un ésser estimat pot nublar el judici, afectar la capacitat de raonament i alterar els records, insinuant que el Charles Spencer no diu la veritat.
0: I quin so ens ha deixat la ràdio? Ot Serra.
1: Al matí de Catalunya Ràdio, un noi que havia sigut addicte al mòbil, el Marc, ens va explicar el calvari que va patir.
8: Em sentia sol o tenia problemes amb mi mateix o alguna cosa. I em refugiava el mòbil i a l'institut vaig anar com reduint el nivell acadèmic, tipus vaig suspendre 5 o més. Què més? També conductes agressives amb mi mateix, autolesions, etcètera, etcètera. I alguna més, doncs, conducta a casa, una mica de crits i soroll, saps?
1: I el psicòleg Marc Massip apunta a les solucions.
9: Qualsevol nano amb un malestar es pot recuperar amb una teràpia. Ningú recupera amb videojocs, ningú recupera amb xarxes socials, recupera amb ciència, amb medicina, amb doctors, amb metges, amb psicòlegs. I tenim exemples, doncs, tan potents com el Marc, no?
1: Al programa vam explicar que el Barça ha arribat a un acord econòmic amb una empresa israeliana. Un acord que genera malestar en una part de l'afició que sent que alguna cosa fa pudor al club.
10: El Barça perd 17 jugadors.
11: La botifarra amb mongetes.
1: En la plana política, el Tribunal Constitucional va entrar de ple en l'últim capítol de l'amnistia amb el recurs de... qui?
12: El Tribunal Constitucional debat a partir d'avui el recurs d'empara de Jordi... La barba! De Jordi Turull.
13: Ara!
1: A la tarda, la Cecília, usuària habitual de Renfe, explicava la seva relació tòxica amb el transport públic.
14: Tinc experiències terrorífiques i un odi profund en contra de la Renfe, sobretot, i la majoria d'empreses d'autobusos privades.
15: Molt tòxic.
16: Reforç intermitent.
17: Cecília, però un moment. Dius amor, odi, tòxic, amb Renfe. T'has tatuat un vagó de Rodalies?
14: Sí, la cosa és que per mi la Renfe és molt romàntica, perquè jo soc del Maresme.
17: Sí.
14: Llavors per mi baixar a Barcelona
17: i
14: sempre
17: era... quedar-te tirada és una cosa romàntica.
14: Bueno, sí, he arribat a estar 4 hores dins un túnel sense il·luminació en Regional Express.
17: Això pot ser romàntic, és veritat. Sí,
14: sí, molt romàntic.
0: Els matiners. Moment de connectar-nos amb els astres i de saber quin dia ens espera enèrgicament parlant. Cristina Borreguero, astrocat.cat. Bon dia.
18: Bon dia, matiners. Avui, dimecres 23 de setembre, comença la temporada Balança. Així que felicitats a totes les persones Balança que celebreu la vostra revolució solar aquestes setmanes. El Sol entra en aquest signe coincidint amb l'equinoxi de tardor, un moment que ens parla d'equilibri. I potser avui és un bon dia per preguntar-nos: estic donant massa a una cosa i massa poc a una altra? Feina, parella, família, temps per mi... De vegades, un petit reajustament ho canvia tot. Bon dimecres!
0: Vinga, Lara, aquí li diem anys i anys per molts anys.
5: Doncs som-hi, que ja és dimecres, i avui toca felicitar Julito Iglesias, el cantant celebre que fa 83 anys.
19: No m'ho puc creure!
5: Nosaltres tampoc. I també felicitem a Lara Dibildos, productora teatral i filla de Laura Valenzuela. Avui bufa 54 espelmes. I acabem felicitant la cantant americana Annie DiFranco, en fa 56.
0: Ai, cada dia els matiners ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
20: Bon dia, matiners!
21: Roc Bernadí, actor i cantant. Et pot fer un musical, un text dramàtic o posar-se a lluentons i animar la festa al grup Esbatlana.
20: Mireu, us passo la meva cançó preferida per començar el dia. És Love Today, de Mica, perquè m'encanta el ritme, m'encanta com sona i m'encanta que sigui una oda a l'amor, que ens convé més que mai en aquests temps que corren, que està tot ple d'odi, i ens convé tenir una mica d'esperança en l'amor. I res, guapos, us desitjo, i guapes, que comenceu el dia amb molts, molts, molts, molts ànims, i mare de Déu, vosaltres sí que aixequeu el país. Sou les millors, vinga, a tope, bon dia!
21: Els més matiners.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dimecres 23 de setembre. En Alfonso, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Anna, com cada dia a aquesta hora, repassem els titulars del matí. Almenys 11 persones han quedat ferides i estan hospitalitzades per un incendi en una residència de gent gran a l'Ametlla del Vallès, al Vallès Oriental, aquesta nit passada.
1: El foc s'ha declarat cap a 23:45 de la nit i el servei d'emergències ha atès una 70ena de persones, principalment per inhalació de fum. Entre aquestes persones hi ha 11 ferits, la majoria han estat menys greu, que han estat traslladats a diferents hospitals. Antonio Carballo, responsable del SEM, explicava que la valoració dels atesos s'ha fet amb dificultats.
2: Són persones, algunes amb dèficit cognitiu, no? Trastorns mentals més o menys severs, pluripatològics, molts d'ells, no? I això ha complicat una mica la valoració, no? Complicat una mica la identificació de tots i la valoració.
0: L'estació de Rodalies de Fabra i Puig a Barcelona estarà tancada avui i no se sap quan podrà reobrir.
1: Això l'endemà que caigués part del sostre del vestíbul i deixés 3 ferits lleus. Les causes de l'incident encara no se saben, però el director de Rodalies, Òscar Playà, descarta que les obres de reforma que s'han començat a fer a l'estació justament aquesta setmana hi tinguin res a veure. Playà explica com queda afectada l'estació.
3: Els trens passen, no s'aturen a l'estació, s'aturen a la següent estació i les persones usuàries poden agafar la línia 1 del metro per dirigir-se a Fabra i Puig.
0: Salvador Illa compareix avui al Parlament per donar explicacions pel fiasco de les proves PISA.
1: Rebrà la pressió fins i tot dels seus aliats perquè faci un cop de timó a Educació. Esther Capella, d'Esquerra, i David Cid, dels Comuns.
4: Menys autocomplaença, més lideratge per fer que les coses funcionin.
5: És la darrera oportunitat que té el president Illa per redreçar el rumb de l'educació.
1: L'oposició confia poc en les explicacions que pugui donar el president en una sessió que serà una pedra de toc de cara al debat de política general de la setmana que ve.
0: La majoria progressista del Tribunal Constitucional aposta per amnistiar els líders del procés.
1: Els magistrats han tombat el text del conservador José María Macías, contrari a aplicar la llei en els casos de malversació. La resolució acosta el retorn de l'expresident Carles Puigdemont. El número 2 de Junts per Catalunya, Jordi Turull, creu que la decisió suposa una desautorització als jutges.
6: Per primera vegada hi ha una desautorització absoluta del Tribunal Constitucional cap a tots aquells jutges i magistrats que han preferit fer política, activisme polític, en comptes de complir el seu deure d'aplicar la llei.
1: En una entrevista a TV3, l'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boy, apuntava que l'expresident podria tornar aquest octubre.
0: Delegacions dels Estats Units i l'Iran es reuneixen a Nova York per primer cop en mesos per explorar un acord de pau.
1: El president Donald Trump ha dit en el seu discurs davant l'Assemblea General de l'ONU que s'enfronta a un dilema: o destrueix l'Iran o hi pacta. Trump també confia que hi haurà un acord de pau entre Ucraïna i Rússia.
7: S'arribarà a un acord amb l'Iran que li permeti reconstruir-se i convertir-se en un país molt més gran del que ha estat mai, o bé aniquilo la República Islàmica ràpidament sense donar-li mai l'oportunitat de tornar a matar i destruir persones i països. Però crec que arribarem a un acord just després de les eleccions.
0: El Marroc vota avui en unes eleccions legislatives marcades per la crisi migratòria i el descontentament del jovent.
1: Els col·legis electorals obren a les 10 del matí, hora nostra, i es preveu una gran abstenció. S'espera també la revàlida de la coalició actual de dretes i nacionalistes, i a més, els comicis arriben en un moment de màxima tensió amb Espanya arran de l'entrada massiva de migrants a Ceuta de l'estiu.
0: Oques Grasses allibera un últim paquet d'entrades per als 4 concerts de comiat a l'Estadi Olímpic.
1: Unes localitats que s'han pogut posar a la venda un cop s'ha ajustat la configuració definitiva de l'escenari i que ja es poden comprar als canals oficials. Recordem que els concerts són el mes que ve.
0: Bon dimecres i bon primer dia de tardor.
1: Que vagi molt bé.
0: 6:15 del matí, 4 minuts. Aquestes hores del matí, com sempre, fem un cop d'ull a les portades del dia. Marc Curado, bon dia de nou.
8: Hola de nou.
0: Maria Fernández Noguera, bon dia.
9: Bon dia.
0: Avui em dona el tram a tot arreu.
8: Sí, Trump es vanta d'afavorir la pau, però torna a amenaçar d'aniquilar l'Iran. Ho llegim a La Vanguardia, un Trump que s'ha pronunciat davant de 120 líders mundials i afegeix al País, i que justifica davant l'ONU la seva guerra contra l'Iran. Era el buscaraons d'Orient, titula El Periódico.
9: És, de fet, la foto comuna de la portada. El veiem a Trump tant en aquests tres diaris com com a l'Ara. No apareix, però, a El Mundo, i justament perquè aquest diari opta per parlar de Pedro Sánchez. El titular d'Elsi exhibeix el seu accés a Sánchez i el compromet en plena ONU, això acompanyat de tres fotogrames de la trobada entre tots dos.
8: L'altre gran tema del dia és l'amnistia, és el tema d'obertura del diari Ara, per exemple, que diu el Constitucional avala l'amnistia total als líders del procés, un pas clau puntualitza El País que aclareix la tornada de Puigdemont, sentencia El Mundo.
9: I per acabar, també en portada Jaume Collboni, amb foto inclosa que ocupa tres quarts de portada. El veiem a l'ampit d'una finestra. Treu mig cos i diu triplicarem els pisos de rehabilitació fins als 3.000 anuals a partir del 2027.
0: I avui una mica de varietat als editorials i articles d'opinió dels diaris.
9: El diari Ara titula l'amnistia sobre camí. Destaca que per la setmana del 5 al 9 d'octubre està assegurada l'aprovació de la sentència que obrirà les portes a l'aplicació total de l'amnistia a tots els líders del procés.
8: I assegura que l'hostilitat que sectors de l'Estat i de la dreta política espanyola han tingut històricament contra les aspiracions nacionals de Catalunya s'ha estès també al PSOE i a Pedro Sánchez.
9: A El País hi trobem un article titulat Ceuta i Melilla són Espanya, escrit conjuntament pels presidents de les ciutats autònomes, Juan Jesús Vives i Juan José Imbroda.
8: Neguen que es parli de colonització o de devolució al Marroc i refusen que es qüestioni la sobirania espanyola per la crisi migratòria.
9: A El Mundo, un dia més, l'editorial és contra el president del govern espanyol, es titula l'estat captiu de Sánchez.
8: Assegura que Espanya és hostatge dels interessos, ja no del seu partit, sinó dels seus propis.
9: En l'àmbit internacional, la Vanguardia analitza el pacte entre Groenlàndia, Dinamarca i els Estats Units per reforçar la seguretat de l'illa Àrtica.
8: Diu que la lliçó d'aquest acord és que la diplomàcia de les aliances i el control dels recursos valen molt més que l'amenaça de l'annexió.
9: El periòdico en l'editorial fa una anàlisi de l'ONU que assegura que està desgastada.
8: Diu que l'estructura i l'activitat de l'organització obeeixen a un món que va deixar d'existir fa temps.
0: Sílvia Solanes, bon dia.
10: Bon dia, bon dimecres.
0: I bon primer dia de tardor. Com som, eh? Repassa la premsa digital com cada matí. Qui se'n recordarà de les festes?
10: Doncs mira, la regidora de festes de Benicàssim, no perquè hagin sortit més o menys bé, sinó perquè l'han vestit una vaca durant les festes de Sant Tomàs. Va ser l'última vaca que sortia i, segons testimonis, va enxampar la regidora que estava entre uns barrots d'un cadafal, una estructura elevada que s'acostuma a posar de protecció. La van haver d'atendre, però les ferides que té no són greus, ho llegim a Levante.
0: Qui ha viatjat de Roses a Galícia?
10: Un valer, però el tema és que el van interceptar a Galícia més de 2.000 quilos de cocaïna a bord. Ho llegim al diari de Girona, explica que Vigilància Duanera ha detingut els quatre tripulants d'aquesta embarcació i el presumpte líder de la xarxa que estava establert a comarques gironines. Els agents van començar a seguir la pista del veler després de rebre informació d'intel·ligència sobre una embarcació sospitosa que operava a la zona fronterera entre Espanya i França.
0: Què s'ha cremat?
10: Doncs l'urbanització de luxe de la Carola d'Ordino, Andorra, que encara estava en fase de construcció. El foc ha afectat els 7 blocs del complex amb un total de 52 habitatges, sense que hi hagi hagut víctimes ni ferits. Les imatges són bastant...
0: espectaculars, sí. Sí.
10: Tampoc ha calgut evacuar cap persona. Ha afectat, això sí, 10.000 metres quadrats d'habitatges i 12.000 metres quadrats d'aparcament. Ho veiem al punt avui.
0: Van a la baixa.
10: Les adopcions de gats i gossos. Van caure l'any passat fins al nivell més baix des de la pandèmia. Ho diu un informe d'Affinity, que recull El País, detalla que dels més de 280.000 animals que van arribar als centres el 2025, se'n van adoptar un 42%. I és que no paren de tenir noves entrades. Les associacions de rescat d'animal expliquen que cada dia els porten entre 20 i 30 animals.
0: Déu-n'hi-do. Gràcies, Sílvia.
10: Fins ara.
0: Fent camí cap a 3:45 del matí, acompanyant-vos, com sempre, des dels matiners de Catalunya Ràdio. No em cansaré de dir, també, en emissió conjunta per ICAT, que ens encanta que els inquiets oients de la Ràdio Inquieta també ens escoltin cada matí. Ho estàvem dient fa pocs moments amb l'Anna Alfonso. Ara us ho expliquem una mica millor, perquè en cultura avui protagonistes, oques grasses. Has triat tu aquesta cançó, Maria, o no?
11: Mira, és de les meves preferides. I és de veritat, eh?
0: Mira,
11: m'has vist, que l'estava
0: mig cantant. Molt bé, m'encanta. Ho hem dit, també, que Oques Grasses allibera un últim paquet d'entrades per als 4 concerts del comiat a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
11: Sí, els concerts estan programats per als dies 5, 7, 9 i 10 d'octubre. Aquestes últimes entrades s'han pogut posar a la venda un cop ja s'ha ajustat la configuració definitiva de l'escenari. La banda usonenca tancarà la seva trajectòria amb aquesta sèrie d'actuacions per les quals ja s'havien venut 220.000 entrades, atenció. Les noves, bueno, recordem que de fet va ser una bogeria,
0: sí, sí,
11: no?
0: Sí,
11: per aconseguir-les. Jo em vaig aconseguir així en extremis.
0: Jo sempre ho dic, que haguessin fet 10 estadis i 10 sí. que els haguessin omplert, t'ho dic.
11: És així, sí, sí. I aquestes noves localitats doncs, ja es poden comprar als canals oficials.
0: A veure, tranquil·litat, Catalunya, que ja veig a la gent avui intentant comprar aquestes darreres localitats pels concerts d'Oques Grasses. Hi ha hagut un fenomen amb les, amb la venda de les entrades d'Oques Grasses, que hi havia gent que n'ha comprat per cada dia o que ha tingut la sort d'anar-ne comprant. Demanaria a Catalunya una mica de solidaritat.
11: Sisplau.
0: Si ja hi vas un dia, permet que l'altra gent també pugui anar a veure i acomiadar-se de Montero i companyia. I, per cert, coincidint amb les festes de la Mercè, Barcelona es torna a convertir en un gran escenari obert a les arts del carrer, amb companyies catalanes, estatals i internacionals.
11: Des d'avui fins diumenge desplegarà una programació gratuïta en 7 espais de la ciutat, com el Parc del Fòrum, l'Estació del Nord, el Parc de l'Aqueducte, els Jardins Joan Maragall i, per primer cop, la Plaça de les Glòries. Cada espai tindrà una identitat pròpia. D'aquesta manera, el Moll de la Fusta acollirà aquest dijous Emergency Exit, que és un espectacle fruit de l'aliança de creadors de Barcelona, els Països Baixos, Sèrbia, Croàcia i Portugal, i que combinarà teatre sota la batuta de la Fura dels Baus amb música i recursos multimèdia. La peça plantejarà una clara reflexió ambiental. Això és el que explicava Anna Lleó, la cap del Departament de Festes de l'ICUP.
12: A través de tota aquesta part més artística volem donar de rellevància doncs, aquesta emergència climàtica que està visquent el món i, per tant, per nosaltres doncs, és un altaveu de la creació artística com a valor doncs, en aquest sentit mediambiental.
11: I d'altra banda, Xangai, la ciutat convidada d'enguany, serà present amb un centenar d'artistes procedents tant de la ciutat asiàtica com de la comunitat xinesa resident a Catalunya. Al fòrum, per exemple, la Xangai

0: Un idili marcat per un...
1: La trama gira al voltant d'un grup de joves de teatre convençuts que ja no es fa teatre de veritat i que es marquen el repte de l'Iran de recuperar l'essència dels 70 i tornar a portar a escena l'opereta d'Offenbach amb música en directe.
2: I per acabar, un apunt, tanca el Teatre Principal de València.
1: Ho fa per motius de seguretat i sense data de reobertura, perquè necessita una rehabilitació integral. La notícia ha creat un gran trasbals i, de fet, des del col·lectiu afectat pel tancament s'anuncien mobilitzacions per dijous.
2: Ja et tenim aquí. Avui...
1: Ja tornes d'aquí.
2: Ja no hi ha la Marta Viana, per tant ens hem de reorganitzar a Catalunya Ràdio. Arriba el moment de la dada, Maria. Marc Curado, bon dia, benvingut de nou, tercera vegada ja que et saludo, però avui ho faig ja per la porta grossa perquè has de participar també a la dada Maria. Maria, què m'expliques?
1: Avui Àngel Llaça és el protagonista.
2: Sí?
1: Vaig prometre que ahir li dedicaria la dada i així és. No sé si està despert, no el tens per aquí.
2: De moment no em diu res avui.
1: És igual.
2: No ho sé.
1: Sabem que avui, de fet, estrena la segona temporada del nou concurs. Sí, ja ho hem explicat.
2: Sí, n'hem parlat. Ah, sí que el tinc despert.
1: Ei,
2: vinga, anem-hi. Avui parlem d'un musical?
1: Sí.
3: I allà vaig aprendre que tot...
2: Home, però a veure, això, l'Àngel s'ho sabrà. Li has, però li has regalat la dada Maria.
1: Veurem, a veure
2: no
1: si...
2: No m'agrada, això és favoritisme
1: si
2: absolut.
1: A veure,
2: un moment. Preparat, a veure, l'Àngel preparat.
1: Vinga, de fet aquest és ell, no? Aquest
2: sí,
1: que sentim.
2: Sí.
1: Si
2: de
1: algú tenia algun dubte.
2: Si no em falla l'oïda... Què?
1: Ja sabeu que aquest musical ja és com tot un clàssic del Nadal.
2: Sí?
1: Eh?
2: Vinga, va, Maria.
1: Serà la tercera temporada que el fan. Per això, avui, us pregunto...
2: La tens, la pregunta, o l'estàs buscant?
1: La tinc. La tinc al cap. Quin any es va publicar en català la novel·la El petit príncep d'Antoine de Saint-Exupéry?
2: Uau!
1: Quin any en català?
2: Això l'Àngel ho sabrà. Deixem contestar primer l'Àngel, que ens guiarà molt bé. Àngel! Ell riu ara. A veure, Àngel...
1: S'ho sabrà o no?
2: Marc, Lara, Canalies. A veure, quin any es va publicar en català, eh? Maria?
1: Sí, quin any es va publicar en català, la novel·la?
2: A veure, l'Àngel no està contestant ara, clar, ens ho deixa nosaltres. Perquè... No, jo crec que...
1: No, sí, va,
2: l'Àngel
1: està al llit allà, no crec.
2: Està escrivint, espereu-vos un moment. Pugem la musiqueta, atenció. Àngel Llàcer diu 1982. I jo dic...
4: Jo dic 87.
2: Marc.
5: Ostres, és que anava anant també cap al 80 pocs. Doncs va...
2: Jo dic 80, jugarem. Jo dic 80.
5: Doncs va, me'n vaig abans, que ho veig difícil, però baixa, direm 78.
2: Àngel Llàcer, 1982. Marc Jurado, 1978. Lara García, 1987. I jo dic 1980. T'imagines que Àngel Llàcer falla la dada Maria d'avui? Director, productor, artista, vedet contemporània. I la dada Maria d'avui se l'emporta...
1: Marc Jurado!
5: Oh! Gràcies per no deixar-me dir el que volia.
2: No m'ho diguis, ha fallat l'Àngel.
1: 1959.
2: Imagina't, 1959.
5: Més, però vaja, ostres.
4: Apa, no ho hagués dit mai. Tampoc.
1: Va ser l'editorial Estela l'encarregada d'aquesta publicació amb traducció de Joan Xancó. De fet, El petit príncep és el llibre de ficció traduït a més idiomes i dialectes, més de 600. Si tenim en compte ficció i no ficció, el més traduït és la Bíblia, amb 700 traduccions.
2: L'Àngel diu és que no en tinc ni idea. I m'acaba reblant el missatge amb un enorme joder.
1: Sempre diu joder.
2: Això sí, us convidem a anar a veure El petit príncep, que ja és un clàssic del Nadal a Barcelona. Ell em diu en català.
1: Sí.
2: Sí, Àngel,
1: en català.
2: Sí, en català.
1: Busca-ho.
2: Un petonet, Àngel. Gràcies, Maria.
1: Fins ara.
2: Per cert, parlant de musicals, en aquesta ocasió seguim parlant d'art perquè us convidem a anar al teatre. Tenim per vosaltres un val per dues persones per l'obra La primera llei de Newton, a la Villarroel de Barcelona. Si teniu ganes de gaudir d'aquesta fantàstica obra, només cal que accelereu els vostres dits i comenceu a marcar el telèfon de Catalunya Ràdio al 93-201-7474. A partir de les 6 del matí engega un altre fantàstic programa del Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Maiol, Roger, què ens heu preparat per avui?
6: Doncs mira, els dos protagonistes del dia. Tindrem a José María Macías, que és el magistrat del Constitucional que ha encarregat de redactar la sentència de l'amnistia.

0: Ahir li van tombar la primera versió perquè no l'avalava i ara l'haurà de redactar en funció del recurs que va presentar Jordi Turull, que recordem afecta la resta. Després tindrem la diputada d'Aliança Catalana, Rosa Maria Soberana. Ahir va haver embolic perquè el partit va afirmar que s'havia equivocat en una votació en què defensava la llibertat d'expressió de Vox per dir-li assassí a Lluís Companys. El que explicarem avui al Matí de Catalunya Ràdio és que potser han defensat que hi va haver un error i han retirat aquesta votació, però que anteriorment ja havien defensat Vox en aquesta qüestió. Després tindrem a Maixabel Lassa, la vídua d'un assassinat pareta que es va reunir amb l'assassí del seu marit a la presó. Ho farà amb Núria Ortín, que ha escrit un llibre sobre la realitat de les presons i històries de presos. La secció Joan, què em passa? Ja és tot un fenomen amb el Joan Soler Socarrats, la nostra secció de benestar. I a la secció de televisió i sèries, avui amb José Coronado. Home, mític, mite de la televisió i dels anuncis de iogurts.
1: Quina meravella!
0: Fantàstic.
1: Doncs escolta'm, tot preparat perquè d'aquí 12 minuts clavats engegui el Matí de Catalunya.
0: No en podem tenir 16 avui? No,
1: avui
0: ja ho tenim fet. Va,
1: gràcies, som-hi. Maiol.
2: Cada tarda anem més enllà de la notícia. El Departament de Justícia ens diu que descarten fer declaracions públiques sobre aquest tema, però ens asseguren que prendran les mesures necessàries. Denunciem.
3: Molta gent parlava de LGTBI-fòbia, però hi havia moltíssima catalanofòbia.
4: Això 100%.
2: Fem memòria.
5: Jo ho recordo cada vegada que passo per la Rambla. Evidentment, em ve el cap aquell 17 d'agost.
2: I si cal, ens posem romàntics.
6: Tenim l'exclusiva de tenir-vos per primera vegada junts en una entrevista?
7: Sí.
8: Exclusiva. Oh.
9: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
10: 10 anys.
11: Els llums s'han apagat.
12: Espera, aquesta ja la van fer pels 1.000 programes.
10: Tens raó, anem al gra, que aquests 10 anys s'han de celebrar.
12: I ho farem amb un programa especial.
10: El dimarts 29 de setembre.
12: Amb els col·laboradors d'avui.
10: I amb veus i protagonistes que ens han acompanyat durant aquests 10 anys.
12: 10 anys d'esports.
10: 10 anys de ràdio.
12: 10 anys de Tot Costa.
9: Tot Costa, una dècada. De dilluns a divendres de 7 a 9 del vespre. I el dimarts 29 de setembre, festa grossa. Els matiners.
1: Mònica, molt bon dia.
13: Bon dia, matinet.
1: Com estàs, Mònica?
13: Molt bé. He tingut la sort de descobrir el vostre programa, perquè abans els programes de les 5 sempre eren d'esports, i no m'agraden escoltar programes d'esports. I quan vaig descobrir el vostre programa, diu, sóc la meva salvació.
9: Els matiners. L'únic programa de la ràdio en català que comença en directe a les 5. Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
1: I suposo que ja el tinc per aquí, l'Eloi Cordomí. Eloi, molt bon dia.
14: A punt, bon dia.
1: Què tal? Escolta'm, a les 2:05 hem entrat ja de ple a la tardor. No sé si aquí a la muntanya has notat d'alguna manera aquest canvi d'estació.
14: A veure, la veritat és que no es nota la sensació aquesta de tardor, aquella humitat que hi ha al bosc, allò que s'ensuma moltes vegades, no es nota aquest any, perquè evidentment doncs, hi ha molta sequera i no s'està percebent, a més no hi ha bolets. Però sí que hi ha una cosa que està canviant i a vegades ens pot donar com la falsa sensació que arriba la tardor, i és que hi ha molts arbres que, degut a la sequera, degut a les altes temperatures que hi ha hagut a l'estiu, estan perdent la fulla. Molts arbres tipus, no sé, avellaners, cirerers, alguns bedolls. Com que ha fet tanta calor, la fulla se'ls ha secat, s'ha quedat d'un color groc, i llavors tu a vegades vas a la muntanya aquests dies, puges i dius, ai, mira, ja comença a notar-se la flaire de tardor. No!
1: És mentira, no té res a veure,
14: Les conseqüències de l'estiu, per un moment aquest canvi de fulla, el canvi de colors, es produeix cap a mitjans d'octubre, novembre, doncs bé, ara d'alguna manera falsa, diguéssim que ja el tenim, és l'única cosa que ens suma la tardor aquí a la muntanya, més enllà de la falta de llum.
1: I si més no preocupant, perquè en el moment que veiem ara els arbres secs, com estaves dient, no és una conseqüència de la tardor, sinó de la sequera que hem tingut aquest estiu. Per tant, preocupem-nos.
14: De la sequera i de la calorada, no?, que també estressa molt els arbres. Així que és el que passa, és el
1: bon
14: que passa per aquí dalt.
1: Bon apunt, m'agrada. A veure si entre tots prenem consciència d'aquest canvi climàtic global. Mentrestant, quin temps ens espera per avui, Eloi?
14: Dia de sol a tot arreu, un dia tranquil, un dia avui amb una temperatura potser un palet més moderada que ahir, avui quedaran entre els 30-31 graus, a gairebé tot arreu, potser les més altes 32, 33 al sud i a les comarques de Ponent, i això continuarà així durant tota la setmana. Divendres segurament hi haurà un repunt de la temperatura, pujarà encara més, i a partir de la setmana que ve hi ha una mica de moviment, no ve un gran canvi, de moment no preveiem un gran canvi, però sigui un front que vagi arribant, que la temperatura dilluns, dimarts es vagi posant al seu lloc, potser alguns ruixats, algunes pluges que arriben per l'oest de Catalunya. S'haurà d'anar seguint. És l'única esperança que tenim així d'una mica de moviment meteorològic.
1: Estarem pendents, com sempre, del temps i de tot el que ens expliques. Gràcies, Eloi, que vagi bé.
14: Vinga, bona tarda.
1: Adéu.
9: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93 201 7474. 93 201 7474.
1: Ai, el teatre. Que important que és regalar teatre a les persones que estimeu. De fet, molts de vosaltres ja sabeu que pràcticament és el regal perfecte. I és tan fàcil com entrar a regalateatre.cat. Regalateatre.cat i feu feliç o feliços a les persones que estimeu. Des de Regala Teatre, avui us convidem a anar al teatre, evidentment. Tenim un val per dues persones per anar a veure la primera llei de Newton a la sala Villarroel de Barcelona. Saludo els matiners, que a aquestes hores ja estan desperts. Començo per en Marc. Marc, bon dia.
4: Hola, molt bon dia, matiners. Bon dia, Catalunya.
1: Bon dia. Veig que estàs al cotxe i cap on vas?
4: Cap on vaig? Bueno, soc de Massanet de la Selva, estic ara a Santa Coloma Farners, repartint premsa, subscriptors, bars, ja porto estona donant voltes per aquí.
1: És una d'aquelles feines que t'implica sí o sí llevar-te aviat, Marc?
4: Si d'hora és quarts a quatre, tu mateix. Jo soc d'aquelles persones que poso als carrers, saps?
1: Escolta'm, doncs... Digue'm.
4: A les 4 del matí jo estic recollint els diaris a Girona i som-hi, a repartir diaris.
1: Doncs escolta'm, tu poses els carrers per Girona i els poso per Barcelona. Per tant, ja ho tenim fet. Almenys el país el tenim salvaguardat.
4: El tenim bé.
1: Marc, gràcies per trucar. Tens el número 1.
4: Moltes gràcies.
1: Una abraçada, que vagi bé. Adéu. Pere, molt bon dia.
7: Hola, molt bon dia, què tal?
1: I tu des d'on ens truques, Pere?
7: Des d'Aigua Freda.
1: Des d'Aigua Freda. Quina sí, temperatura tenim per Aigua Freda? Perquè queda una mica vac, el poble.
7: Sí, sí, sí, estem una mica fresquets. Mira, ahir estàvem a 14 a aquesta hora. Ara no ho sé perquè encara no he sortit al carrer, però fresca, fresca.
1: Has intentat treure el nas per veure si hem notat aquesta davallada?
7: Sí, ara he intentat treure els gossos, no t'amoïnis com ho miraré. Jo ho comprovaré.
1: Pere, i què fas d'espera aquestes hores del matí?
7: Re, pues mira, preparant una mica les coses per anar a treballar.
1: Molt bé, de què treballes, Pere?
7: Treballo a Barcelona. Pues mira, dissenyo productes per col·leccionables i coses així.
1: Oh, quina feina més interessant.
7: Sí, sí, sí. Home, almenys variada, perquè sempre són coses diferents, però molt bé, molt bé.
1: Molt bé, doncs Pere, nosaltres...
7: De tot i de re.
1: Nosaltres t'acompanyem en aquest primer tram del dia. Gràcies per trucar-nos, tens el número 2.
7: Moltíssimes gràcies.
1: Records d'Aigua Freda, Pere.
7: Adéu,
1: que vagi bé. I també en David. David, molt bon dia.
8: Hola, bon dia.
1: I tu des d'on ens truques, David?
8: Jo des de Canet.
1: Des de Canet de Mar. Home, escolta'm, que fa un parell o dos de setmanes... Sempre hi ha festa a Canet de Mar, tu?
8: Sí, la festa... Ara toca la festa modernista.
1: La modernista, que la teniu ja, no? És properament.
8: És aquest cap de setmana.
1: Ah, ja la tenim aquest cap de setmana?
8: Sí.
1: Però jo crec que fa
8: divendres a diumenge.
1: Dos caps de setmana va haver-hi el correfoc infantil, també concerts... Escolta'm, sí. No pareu.
8: Fem la festa major de Sant Pere i l'allarguem tot l'estiu.
1: Vosaltres sí que en sabeu. Doncs escolta'm, a veure si tenim sort i te'n vas al teatre. David, tens el número 3.
8: Moltes gràcies, matiners.
1: Una abraçada, que vagi bé.
8: Adéu.
1: Adéu. Home, ja és de la casa. Guim, molt bon dia.
15: Bon dia.
1: Perdoneu-me la castellanada, que la persigue la consigue, no es diu?
15: Bueno, sí, això diuen.
1: Has dormit bé, Guim,
15: molt bé,
1: o no?
15: Molt bé. Molt bé, cada dia millor, ja pensant, a veure demà si puc tornar a trucar. Sí, sí.
1: Doncs escolta'm, ja saps que la mà innocent, que és Ricard Ostrell, té l'última paraula, el tinc a un altre estudi, per tant, ell és el que mana en tot això.
15: Molt bé.
1: Número 4, gràcies. Guim, una abraçada.
15: Bé,
1: que vagi
15: bon
1: bé. Hi ha moltes cançons optimistes en aquesta vida, segurament aquesta és una d'elles. Carly Rae Jepsen, això és Call Me Maybe.

0: Música optimista per celebrar que avui a les 2 de la matinada i 5 minuts hem arribat a la tardor, per tant, ho hem intentat celebrar de la millor de les maneres als matiners de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell, bon dia.
1: Hola, què tal?
0: M'has de ser, com sempre, la mà innocent que convida els oients a veure teatre, en aquest cas al teatre, a la Sala Villarroel de Barcelona.
1: Estic entre l'1 i el 2, triaré el 4.
0: El pobre Guim estarà molt content que porta insistint.
1: Per això ho faig.
0: Que bo que ets, que bo que ets, m'agrada, m'agrada.
1: Però doncs votaria l'1 o el 2, eh?
0: Molt
1: però
0: bé.
1: Bé, com que ho ha trucat molt al Guim, doncs vinga, el 4.
0: Ja és solidari. Escolta'm, avui interessant escoltar el magistrat José María Macías, també.
1: Bueno.
0: No?
1: Veurem.
0: A veure què ens explica.
1: El que és interessant avui és a les 10 que tenim Maixabel, que va ser víctima d'ETA i amb qui tinc moltíssimes ganes de conversar i d'abraçar. Ahir vaig poder conèixer-la, que no la coneixia.
0: Sí.
1: I tinc moltes ganes de poder tenir aquesta conversa amb ella.
0: Doncs estarem molt pendents. Que vagi molt bé el programa, Ricard.
1: Adeu.
0: Fins ara. Engega l'actualitat amb el matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell. I tornem demà, dijous, als matiners. Que vagi molt bé. Adeu.
1: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
2: Comença el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.

0: Què tal? Com esteu? Avui continuem amb l'estabilitat meteorològica. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, un dia de sol, totalment tranquil, amb temperatures potser un palet més moderades que ahir. Poden arribar amb facilitat entre els 30-31, les més altes 32-33 a Ponent i al sud del país. I això es mantindrà així encara tot el que resta de setmana, amb un repunt de la temperatura de cara a divendres, i la setmana que ve sembla que tot tendiria a anar-se normalitzant. Si és veritat.
0: Tot això després d'un incendi aquesta nit en una residència de gent gran. Això ha estat a l'Ametlla del Vallès, al Vallès Oriental, que ha deixat 11 ferits i un total de 70 persones ateses, sobretot per inhalació de fum. Els ferits, la majoria han estat menys greu, han estat hospitalitzats. Antonio Carballo, del Servei d'Emergències.
2: Són afectats per inhalació de fum, no? No hi ha cap cremat ni cap altra patologia, més enllà de la dificultat respiratòria que pot generar la irritació del fum a les vies respiratòries.
0: I un altre ensurt de les últimes hores. L'estació de Rodalies de Fabra i Puig continua tancada i ho estarà uns quants dies, després que hi caigués part del fals sostre del vestíbul. Hi ha 3 ferits lleus i encara s'estan investigant les causes d'aquest esfondrament. Òscar Playà és director de Rodalies.
3: Els trens passen, no s'aturen a l'estació, s'aturen a la següent estació i les persones usuàries poden agafar la línia 1 del metro per dirigir-se a Fabra i Puig.
0: Avui al matí de Catalunya Ràdio parlarem també a partir de les 9 amb el gran protagonista del dia. Atenció, ens acompanyarà el jutge del Tribunal Constitucional, José María Macías, és qui va redactar ahir el text negant l'amnistia a Jordi Turull i els seus companys del TC li van tombar la proposta. Madrid, Àngels Lafuente, bon dia.
4: El Constitucional defensa amnistiar els líders del procés per la malversació i acosta el retorn de Carles Puigdemont a Catalunya. El Tribunal ha frenat l'últim intent per boicotejar l'amnistia i d'aquí 15 dies dictarà la primera sentència que obligarà el Suprem aixecar l'ordre de detenció de l'expresident i la inhabilitació dels exconsellers.
0: I avui també toca estar pendents del Marroc i també de la frontera amb Ceuta. Coincidint amb les eleccions, en aquell país, els serveis d'intel·ligència espanyols han detectat l'arribada de subsaharians al nord de l'Àfrica, el que alimenta la teoria d'un nou intent d'entrada massiva convocat avui a través de les xarxes.
5: We have asked Morocco for actions and also for answers, because it is also clear that its border control failed.
0: L'alerta d'avui al reforç policial a la frontera coincideix amb el primer cop que Pedro Sánchez assenyala Rabat per l'entrada massiva de finals de juliol. Assegura que ha demanat explicacions per haver fallat en els controls fronterers. Sánchez ho ha dit a la CNN des de Nova York, on assisteix a l'assemblea de la ONU, i aquest dimecres intervé també al ple el president de l'Iran, després de les paraules de Donald Trump.
6: Would you annihilate the Islamic Republic? And do it quickly, never giving them a chance to kill and destroy people and countries again.
0: El president dels Estats Units va amenaçar d'aniquilar l'Iran si no s'arriba a un acord aviat. I avui també, a l'Àgora, del matí de Catalunya Ràdio, parlarem del que ha passat amb Aliança. Parlem, de fet, amb la diputada d'Aliança Catalana, Rosa Maria Soberana, el partit ultra que s'ha enfangat en la figura de Lluís Companys, després de defensar la Junta de Portaveus que retirés una sanció a Vox per fer servir expressions com aquesta.
7: Lluís Companys va ser un assassí. Va crear el Comitè Central de Milícies de Catalunya, que va assassinar a més de 8.000 catalans innocents.
0: Després, el partit de Silvio Riols va assegurar que havia estat un error, però avui explicarem en aquest programa que no és la primera vegada en què reunions a porta tancada Aliança defensa que Vox pugui fer servir expressions com aquesta amb l'excusa de la llibertat d'expressió. Tot això el dia que, com dèiem, ens acompanyarà l'exvíctima d'ETA, Maixabel.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: I comencem ara el repàs a l'actualitat amb Francesc Soler. Bon dia.
2: Bon dia, Ricard.
1: I Sílvia Solanes. Bon dia.
3: Bon dia.
1: Ens actualitzem. I comencem pel Tribunal Constitucional, que ha frenat l'últim intent per boicotejar l'amnistia al defensar que la malversació es pot amnistiar i d'aquí a 15 dies dictarà la primera sentència, que per cert obligarà el Suprem a aixecar l'ordre de detenció que té contra Carles Puigdemont. També la inhabilitació dels exconsellers i acostarà també, finalment, el retorn de l'expresident a Catalunya.
2: Ara, el ple del Constitucional, el més decisiu, serà el 6 d'octubre.
1: Madrid, Àngels Lafuente.
4: Un ple que servirà perquè el magistrat conservador José María Macías presenti una nova ponència que reculli els criteris expressats per la majoria progressista i, en contra del que ell pensa, defensi que es pot amnistiar la malversació. Un ple que també debatrà el recurs de l'exconsellera Dolors Bassa i, en aquest punt, el criteri que adopti el Constitucional marcarà l'actuació del Suprem, que s'ha obert a aplicar l'amnistia als líders del procés quan l'alt tribunal emeti la primera sentència. La resta de recursos d'empara, com ara els de Puigdemont, Oriol Junqueras o els exconsellers com Romeva, Comín i Puig, aniran en posteriors plens i estaran marcats per aquesta primera sentència que obrirà la porta del retorn de l'expresident a Catalunya. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I Junts per Catalunya creu que el pronunciament del Constitucional és una desautorització absoluta als jutges del Tribunal Suprem, que diuen han fet activisme polític amb els líders del procés.
3: El número 2 del partit, Jordi Turull, exigeix a Pablo Llarena que aixequi l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont sense esperar el 6 d'octubre.
5: Per primera vegada hi ha una desautorització absoluta del Tribunal Constitucional cap a tots aquells jutges i magistrats que han preferit fer política, activisme polític, en comptes de complir el seu deure d'aplicar la llei.
3: En una entrevista a TV3, l'advocat de Puigdemont, González Boya, apuntava que l'expresident podria tornar a l'octubre.
6: Una vez que esté la sentencia del juez Llarena, la analizaremos y a partir de ahí el president tomará la decisión personal y política que corresponda.
3: Per Esquerra Republicana, els tribunals ja no tenen excuses per aplicar la llei.
1: I Pedro Sánchez admet per primer cop deficiències en el control de les fronteres del Marroc. Això per l'entrada massiva a Ceuta de finals de juliol.
2: En una entrevista a la CNN, el president espanyol ha assegurat que ja ha exigit explicacions i mesures al país nord-africà.
7: Estem investigant què va passar aquells dies de juliol, però alhora hem demanat accions al Marroc i també respostes, perquè és evident que el seu control fronterer va fallar.
2: Sánchez ho va dir des de Nova York, on està participant en l'Assemblea General de les Nacions Unides. Allà el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, i el seu homòleg marroquí s'estan reunint per abordar el retorn dels migrants i la gestió de la frontera davant les noves crides a les xarxes per entrar avui a Espanya. La Moncloa ha reforçat el costat espanyol de la frontera amb més agents.
1: I a les 10 del matí, hora nostra, obren els col·legis electorals al Marroc, que avui vota la composició del nou marc parlamentari.
3: La crisi migratòria i la falta de perspectives del jovent obren la porta a una gran abstenció. Tot i que no hi ha enquestes, es preveu la revàlida de la coalició actual de dretes i nacionalistes en un país on el rei té un gran poder.
8: El magnat de centre-dreta Aziz Ahanouch aspira a repetir mandat si és la llista més votada, però el sistema marroquí l'obligarà a buscar socis de govern. Fins ara han estat els nacionalistes d'Istiklal i els liberals del PAM, una formació apadrinada pel ministre i també president de la Federació Marroquina de Futbol, Fusilekja. El guanyador, de fet, haurà de gestionar el Mundial 2030 i la pugna amb Espanya per la final, en un escenari on el futbol s'ha convertit en eina geopolítica. Unes eleccions, les d'avui, on s'espera una baixa participació, en especial dels joves, el col·lectiu més desmotivat per la política. Avui també hi ha reforços de seguretat a les fronteres de Ceuta i Melilla davant les crides a una nova entrada massiva fetes a les xarxes, en uns comicis on la migració ha estat absent de la campanya electoral. Des de Rabat, Nando Sonaguera, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I Donald Trump diu a l'Assemblea General de l'ONU que podria aniquilar l'Iran, però confia a poder arribar a un pacte. Membres de delegacions dels Estats Units i la República Islàmica es troben a Nova York per explorar també un acord de pau. Nova York, Oriol Serra.
9: El president dels Estats Units ha amenaçat l'Iran amb l'aniquilació si no accepta un acord que, segons assegura, seria molt beneficiós per aquell país.
10: S'arribarà a un acord amb l'Iran que li permeti reconstruir-se i convertir-se en un país molt més gran del que ha estat mai, o bé aniquilo la República Islàmica ràpidament, però crec que arribarem a un acord just després de les eleccions.
9: Les últimes hores, mediadors nord-americans i iranians han mantingut converses a Nova York. Segons mitjans iranians, s'haurien concretat les condicions de reobertura de l'estret d'Hormuz. Avui, precisament, està prevista la intervenció iraniana al plenari de l'ONU. Des de Nova York, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Més coses. Almenys 11 persones han quedat ferides i estan hospitalitzades per un incendi en una residència de gent gran en l'Ametlla del Vallès, al Vallès Oriental, aquesta nit passada.
2: El foc s'ha declarat cap a 10:45 de la nit a la primera planta d'aquest edifici de 4 pisos situat al carrer Llerona. El servei d'emergències ha atès una 70 de persones, principalment per inhalació de fum. Entre aquestes persones hi ha 11 ferits, la majoria han estat menys greu, que han estat traslladades a diferents hospitals. 4 a Granollers, 4 més a Mollet i 3 a Sant Celoni. Antonio Carballo, responsable del SEM, explica que la valoració dels atesos s'ha fet amb dificultats.
11: Són persones, algunes amb dèficit cognitiu, no? Trastorns mentals més o menys severs, pluripatològics, molts d'ells, no? I això ha complicat una mica la valoració, no? Ha complicat una mica la identificació de tots i la valoració.
2: Els bombers amb 13 dotacions han pogut apagar l'incendi en menys d'una hora i en el moment dels fets a la residència hi havia 80 usuaris i 6 treballadors.
1: L'estació de Rodalies de Fabra i Puig a Barcelona estarà tancada avui i podria estar-ho diversos dies. Això després que ahir a la tarda caigués part del sostre del vestíbul i deixés també 3 ferits lleus.
3: Les causes de l'incident encara no se saben. Els afectats els va caure sobre uns 20 o 30 metres quadrats d'encanyissat i guix que formaven part del fals sostre de la zona central del vestíbul de l'estació, on hi ha les màquines validadores de bitllets. Els 3 ferits els van traslladar a la Vall d'Hebron, l'estació es va evacuar i es va tancar, i això tindrà afectacions en el servei, com explicava el director de Rodalies, Òscar Playà.
12: Els trens passen, no s'aturen a l'estació, s'aturen a la següent estació i les persones usuàries poden agafar la línia 1 del metro per dirigir-se a Fabra i Puig.
3: Però ja també va descartar que les obres de reforma que s'han començat a fer a l'estació justament aquesta setmana tinguin res a veure amb aquest esfondrament, perquè els treballs afecten el paviment i no pas el sostre.
1: I atenció a l'embolic amb Aliança, perquè el partit va assegurar ahir que es va equivocar al votar en contra d'una sanció a Vox per haver qualificat d'assassí el president Lluís Companys. La veritat, però, és que abans d'aquesta votació ja havia defensat el partit d'extrema dreta.
2: El suposat error va tenir lloc a la Junta de Portaveus, però el cert és que la formació de Sílvia Orriols ja s'havia oposat una primera vegada a amonestar el diputat de Vox, Joan Garriga, per qualificar Lluís Companys d'assassí. Va ser en el marc de la comissió de l'Estatut dels Diputats del Parlament. Fonts coneixedores dels fets han confirmat al matí de Catalunya Ràdio que aleshores Orriols ja es va oposar a l'amonestació a Vox per afirmacions com aquesta, emparant-se en la llibertat d'expressió. En aquella reunió de fa gairebé un any, la líder de l'extrema dreta catalana hauria anat més enllà, tot recordant l'assassinat dels germans Badia sota la presidència de Companys.
1: Ahir la diputada d'Aliança, Rosa Maria Soberana, no va fer sinó que mantenia en públic una postura que Orriols ja va defensar en privat.
3: I en aquesta ocasió la mateixa Orriols l'ha esmenat i atribuït la decisió a un error. De fet, fonts d'Aliança rebutgen absolutament titllar de Companys d'assassí, encara que rebutgen també que el Parlament pugui sancionar els diputats pel que consideren un odi subjectiu.
1: I per cert que Orriols situa com a referent la dura política migratòria andorrana.
2: En declaracions de la televisió andorrana posava com a exemple la nova legislació d'Andorra orientada a controlar l'augment poblacional.
13: Crec que Andorra s'ha donat de la problemàtica a temps i que està posant eines per revertir-ho. També a nivell d'opinió pública doncs, estan molt més conscienciats i, per tant, és un exemple a seguir i des de Catalunya doncs, ho percebem amb certa admiració.
2: Els últims anys, el govern andorrà ha imposat un sistema de quotes de noves entrades en funció de les necessitats de l'economia.
1: I Salvador Illa compareix avui al Parlament de Catalunya per abordar el fiasco de les proves PISA de Catalunya.
3: És un dels diversos fronts que té oberts Educació, que encara no ha arribat a un acord amb els sindicats majoritaris per posar punt final al conflicte a les aules. Els aliats parlamentaris d'Illa li demanen que ho aprofiti per fer un cop de timó al departament. Esther Capella d'Esquerra i David Cid dels Comuns.
14: Menys autocomplença, més lideratge per fer que les coses funcionin.
15: És la darrera oportunitat que té el president Illa per redreçar el rumb de l'educació.
3: La resta de l'oposició confia molt poc a les explicacions que pugui donar el president. Sentim el juntaire Salvador Vergés i la popular Lorena Roldán.
16: Aquest govern no té cap mena de credibilitat per poder liderar la crisi d'educació.
17: Podrem comprovar si el senyor Illa està disposat a aplicar les receptes de tothom.
3: Amb la compareixença d'Illa, el ple del Parlament reprèn la seva activitat després de l'aturada de l'estiu. La setmana que ve s'hi farà el debat de política general.
1: I el govern vol impulsar al llarg de l'any que de l'any que ve una llei per prohibir l'accés a la intel·ligència artificial als menors de 14 anys.
2: Ho va anunciar ahir el president Salvador Illa, hores abans, com dèiem, de comparèixer avui al Parlament per retre comptes pel desgavell de les proves PISA.
18: El Departament d'Educació ja va obrir el meló de regular la intel·ligència artificial i ara el govern ha fet un pas més, que es passi d'una recomanació a una prohibició plasmada en una llei, un avantprojecte de llei que hauria d'estar enllestit al març de l'any que ve. Ho deia ahir el president de la Generalitat, Salvador Illa.
19: Podem ser la primera comunitat autònoma d'Espanya que disposi d'un model propi de benestar digital de la infància i de l'adolescència. Prohibir els mòbils a l'educació obligatòria i ús de l'intel·ligència artificial a les escoles fins als 14 anys. Voldríem dotar-nos d'un marc legal sòlid, fiable i permanent i, per tant, convertir les recomanacions que estiguin dins de l'àmbit de les nostres competències en llei.
18: També vol reforçar la lectura i fer que els llibres de text tornin a ser una referència a les escoles. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I nou entrebanc per la llengua catalana a Europa. Diversos socis comunitaris carreguen ara contra el govern espanyol per haver vinculat l'entrada de més països de la Unió Europea amb el fet que abans es reconegui el català com a llengua oficial.
3: Ahir, en una reunió, els ministres europeus només van discutir sobre el català durant 7 minuts. Uns hi van liquidar el tema sense fer cap votació ni arribar a cap acord.
20: A l'hora de la veritat, el govern espanyol evita aclarir si està disposat a bloquejar l'entrada de Montenegro o Albània a la Unió Europea per forçar el reconeixement del català.
21: Espanya confia que esto va a ocurrir y estoy convencido de que esto va a ocurrir antes de que se incorporen otros estados miembros a la Unión Europea.
20: Però sigui com sigui, aquesta nova estratègia de Madrid ha irritat alguns països. Suècia creu que Espanya barreja coses diferents.
22: L'ampliació de la Unió Europea és una cosa i el debat sobre les llengües n'és una altra. No s'haurien de barrejar els dos temes.
20: Lituània ho troba inacceptable. Alemanya ho critica i l'opinió de Berlín importa perquè sempre ha estat un dels grans obstacles per aconseguir l'oficialitat del català. Des de Brussel·les, Bruno Fortea Mires pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I el cap d'informació dels Mossos contradiu la consellera d'Interior i defensa la presència de dues agents d'incògnit a l'assemblea de docents.
2: Carles Hernández, que va compareixer ahir al Parlament, ha rebutjat demanar disculpes pel cas.
23: El cap d'informació dels Mossos assegura que estudiaran si cal mantenir aquests mètodes, però nega que les dues agents s'infiltressin. Hernández també defensava que en cap cas estigués desautoritzant la consellera Parlon, que sí que va qualificar d'infiltració i d'error aquella operació.
24: En cap cas es tractava ni d'una acció encoberta ni d'una acció d'infiltració. Es tractava d'una acció relacionada amb les funcions per poder garantir el manteniment de l'ordre públic i la seguretat ciutadana. És una acció policial mal planificada i mal executada, però no s'ha fet amb la intenció de vulnerar cap drets.
23: Els grups de l'oposició han criticat durament la intervenció i li han retret que no demanés perdó. Oriol Pujado pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Mentrestant, el govern espanyol es compromet a prorrogar les ajudes al gasoil i l'agrícola, però el sector ramader no se'n refia.
3: El ministre d'Agricultura, Luis Planas, es va reunir ahir amb representants del sector primari i a la sortida feia aquest anunci.
25: Se van a prolongar les ajudes per a compensar el sobrecoste del gasóleo agrícola? Mi respuesta es sí, vamos a hacerlo.
3: Tot i això, va advertir que Brussel·les ha posat límit a les ajudes que poden donar. El sector espera que es concretin probablement la setmana que ve, però ja avisen que si les consideren insuficients, convocaran mobilitzacions.
26: Fa 6 mesos, el litre de gasoil agrícola costava 96 cèntims, mentre que ara arriba a 1,50 €. Una situació que preocupa el sector, que veu insuficient l'anunci ahir del ministre d'Agricultura, Luis Planas, de prorrogar l'ajut de 20 cèntims per litre de gasoil fins a finals d'any. Sentim Raquel Serrat, d'Unió de Pagesos, Vicenç Pasqual de Jarc i Pere Roquer de Saja.
27: És una mesura completament insuficient i no és el que volem.
28: No arriba petroli, és evident, tots estem perjudicats, però els aliments que produïm o haurem de deixar de produir aliments o si s'ha de repercutir tot, la gent no podrà comprar.
29: Les pròrrogues amb aquest encariment de costos d'hidrocarburs no són suficients.
26: Des de Lleida, Júlia Albacar, per al matí de Catalunya Ràdio.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat.
30: El Barça, que debuta a la Champions femenina a les 9 davant al París amb transmissió de la TDG de Catalunya Ràdio. El Madrid exigeix que el president de la Lliga, Javier Tebas, sigui neutral i estigui al servei de tots els clubs. I Lamine Yamal creu que la pilota d'or hauria de ser per un jugador diferencial i no només per un golejador.
1: I ara, tres titulars de cultura amb tres cançons. Lara García, bon dia.
3: Bon dia.
1: La primera.
31: El que ens

0: Poques gràcies allibera un últim paquet d'entrades per als 4 concerts de comiat a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Els concerts estan programats per als dies 5, 7, 9 i 10 d'octubre. Aquestes últimes entrades s'han pogut posar a la venda un cop s'ha ajustat la configuració definitiva de l'escenari. La banda osonenca tancarà la seva trajectòria amb aquesta sèrie d'actuacions per les quals ja s'havien venut 220.000 entrades. Les noves localitats ja es poden comprar als canals oficials.
1: La segona. Ja mai...

0: Saxeni estrena nou single, Malalt de somnis, una cançó que tracta de tornar a casa quan ja has acabat un llarg viatge o una època intensa de la vida i necessites recuperar força amb els teus. La banda de Lleida està preparant una actuació molt especial a la platja del Bogatell divendres 25 de setembre per les festes de la Mercè. El Sextet Lleidatà consolida aquest 2026 com un dels millors de la seva carrera. Recordem que el van començar amb el premi Enderroc a la crítica al millor disc pop-rock de grup per a Joc de Nens.
1: I la tercera?

0: El Liceu inaugura avui temporada amb aquesta òpera que sentim, Aïda, l'obra mestra de Verdi, l'òpera més representada, la més escoltada i la més retransmesa de tot el repertori líric, amb la soprano Anna Pirozzi en el paper protagonista de l'esclava captiva i el tenor Peter Bechaua com a Radamés. Dirigits pel mestre italià Antonio Manacorda, al capdavant del cor i l'Orquestra Simfònica del Liceu.
1: Desitgem una bona temporada al Liceu que pinta molt, molt i molt bé. Tot això avui, que és dimecres 23 de setembre del 2026, i a les últimes hores a Catalunya ha nascut la Joana amb 2,880 kg a l'Hospital Universitari de Vic i el Marco a 6:15 a l'Hospital Universitari Mútua de Terrassa. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts a la vida i enhorabona a les famílies.
2: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
3: A partir de les 9, entrevista el magistrat del Tribunal Constitucional, José María Macías, que s'ha mostrat contrari a aplicar l'amnistia a Jordi Turull.
4: A 9:15, parlarem del rebuig d'Aliança Catalana a amonestar Vox per haver qualificat Lluís Companys d'assassí. En parlarem amb la diputada del partit, Rosa María Soberana.
3: A les 10, entrevista a Núria Ortín, autora del llibre Mira'm, que recull diverses històries relacionades amb els centres penitenciaris, una de les quals és la de la Maixabel Lassa, una de les primeres familiars de víctimes d'ETA que van accedir a reunir-se a la presó amb l'assassí del seu marit, que també ens acompanyarà a l'estudi.
4: I a les 11, tele i sèries amb Mariola Cubells i Darío Porras. Avui també parlarem amb José Coronado, que protagonitza El problema final a Netflix.
3: Des de les 6 fins a la 1, escoltes al Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
1: I pel que fa al temps, ja ha començat la tardor astronòmica, però sembla que continuarem tenint un temps estiuenc. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia. Sí, totalment. Avui amb sol a tot arreu, temperatures de 30-31 graus, potser les més altes 32-33 al sud. Sí que avui ha baixat força la temperatura a la Costa Brava. Aquests últims dies hi havia una mica de tramuntana calenta. Ahir, per exemple, a Roses hi havia 25 graus ara mateix i, en canvi, avui en tenen 14. A Ripoll n'hi ha 12, a Coll de Nargó 14, a Riudecanyes 19 graus i a Badalona 23 graus a aquesta hora. I aquests pròxims dies continuarem encara, sota els efectes del temps estable, amb un repunt de la temperatura de cara a divendres. El cap de setmana començaria a baixar lleugerament i sembla que la setmana que ve es va confirmant l'acostament d'alguna borrasca que comenci a fer canvi el temps i sobretot que comenci a fer baixar la temperatura.
1: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera, com anem?
3: Doncs mira, pel que fa al trànsit ja hi comença a haver retencions, les habituals, a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat, i pel que fa al transport públic, recordem que a partir d'avui els trens de la línia R4 no fan parada a l'estació de Fabra i Puig per aquest despreniment que hi va haver en el sostre. De fet, Renfe diu que estarà tancada fins a nou avís. La circulació de l'R4 es manté, això sí, amb normalitat, i els viatgers que tinguin destinació Fabra i Puig han de baixar a la Sagrera Meridiana, continua el trajecte amb la L1 del metro, i els bitllets, això sí, amb abonaments de Rodalies, estan habilitats per aquest transbordament.
1: Són les 6:25. I a aquesta hora activem el satèl·lit des de Londres. Saludem Quim Olivares, bon dia.
6: Good morning.
1: Des de Moscou, Cristina Solías, priviet.
7: Priviet.
1: Des de Jerusalem, Jordi Brascó, shalom.
8: Shalom, Ricard.
1: I des de Madrid, Dani Sainz de Aja, bon dia.
9: Bon dia.
1: Comencem pel País de Gales. La policia Quim amenaça els conductors de 4x4 que tinguin comportaments incívics o malmetin hàbitats protegits de confiscar-los els vehicles a l'acte.
6: Sí, és una moda amplificada per les xarxes socials. Gent vinguda d'arreu del Regne Unit va fer TikToks en àrees naturals remotes galeses, d'aiguamolls i torberes, i circulen amb tot terrenys, motos o bicis elèctriques empastifades de fang i provoquen danys irreversibles. De fet, destrossen torberes que han trigat uns 400 anys a formar-se. Els que van enxampar fa uns dies hauran de pagar una multa de més de 2.000 lliures cadascun i se'ls ha suspès el permís de conduir 2 mesos. A partir d'ara, però, la policia els confiscarà el vehicle i hauran de tornar a casa a peu.
1: A Rússia s'ha posat de moda, atenció, celebrar bodes falses. A més, Cristina, estan inspirades en els anys 90 i 2000.
7: Sí, els assistents no es coneixen de res i cadascú assumeix un rol típic dels casaments. I els nuvis, el padrí, les dames d'honor, la tieta que veu i plora, i tots van mudats amb els lluentons, les sabates punxegudes o els vestits de lleopard característics d'aquells anys. Per participar-hi s'ha de pagar l'equivalent a uns 30 euros, que inclouen el banquet i el ball. Segons els psicòlegs, els joves necessiten una vàlvula d'escapament en un moment d'ofec social per la guerra i, a més, senten nostàlgia d'una època que molts no han viscut, però que identifiquen amb el confort, la llibertat i la festa russa.
1: I a Israel hi ha molta expectativa pels dos partits que la selecció de futbol juga contra Irlanda durant aquesta aturada internacional. Per què, Jordi?
8: Doncs perquè a Irlanda són moltíssimes les veus que demanaven que aquests partits no es juguessin. Finalment, la federació, que no volia assumir problemes administratius, va fer un gest, diríem, a mig camí. Va decidir que el partit que s'havia de jugar a Irlanda es jugui finalment a Sèrbia. La controvèrsia ha revifat aquesta setmana després que el seleccionador d'Irlanda, que és islandès, Heimir Hallgrímsson, utilitzés el terme genocidi i reclamés a la UEFA que expulsés Israel de totes les competicions oficials. La resposta de la Federació Israeliana ha estat la de catalogar-lo d'hipòcrita, ignorant i estúpid.
1: I a Madrid, el govern d'Ayuso acull amb els braços oberts la fira immobiliària de District, però no evita, Dani, les protestes que la van fer marxar de Catalunya.
9: Si a Fira de Barcelona es llançava pintura als congressistes, a IFEMA, activistes per l'habitatge, han llançat pamflets i bombes fetides a Isabel Díaz Ayuso.
10: Erático de 6,3 millones y una señora de 27 años a la calle.
9: Abans, la presidenta madrilenya posava la catifa vermella als fons immobiliaris i presentava Madrid com una terra d'oportunitats.
11: Ni tutelamos ni dirigimos. Lo que hacemos es defender la mirada liberal de la vida para que el talento de aquí y de allá hagan cosas fascinantes.
9: La Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona, que rebutjaven participar al Saló, s'han mantingut com a patrocinadors.

0: I en esports, el Barça debuta a la Champions femenina davant del París a partir de les 9.
1: Amb transmissió de la TDG de Catalunya Ràdio, tot i la renovació de l'equip, la portera del Barça, Cata Coll, entén que el públic confia a veure un equip campió. Són declaracions al tot costa.
2: Sí, per què no? Això vol dir que confien en nosaltres, no? I crec que és molt important que l'afició confiï en nosaltres. Nosaltres confiem en nosaltres mateixos, crec que també és molt important. Sabem on volem jugar aquella final i això és l'afició d'aquest any.
1: Pere Romeu, tècnic blaugrana.
3: No sé si hem sigut favorites o no, però el que hem fet és preparar-nos per guanyar i aquesta temporada ho tornem a fer. Així que aquest és el missatge que jo crec que s'hauria de traslladar.
0: I el Madrid acusa el president de la Lliga, Javier Tebas, de no ser el president de tots.
1: La postura de Tebas de no fer costat a les queixes del Madrid va provocar la reacció del Club Blanc, que va emetre un comunicat en què afirmava que els clubs es mereixen un dirigent neutral i al servei de tothom.

0: Lamine Yamal diu que la pilota d'or ha de ser pels jugadors diferencials, no només pels que marquen gols.
1: És en una entrevista al diari L'Equip. Es va explicar d'aquesta manera.
2: Bueno, yo creo que al final el Balón de Oro, como dices, él tenía el mejor jugador del año, el jugador diferente, al que disfruta viendo de jugar.
1: I avui, a dos quarts de nou, a Reus, la final de la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet entre l'Espar Uni Girona i el Cadí La Seu.
0: En punt, dos quarts de set. Comença el dia a Catalunya Ràdio. El sol sortirà a Calaf a les 7 i 42 minuts.
3: I es pondrà a les 7 i 50 del vespre.
0: Temperatures a aquesta hora?
4: A Solsona 14 graus, a Tarragona 24 i a Mataró 22.
0: Pel que fa al temps, avui el dia continuarà assolellat i càlid. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia. Sí, l'excepció la tenim a la Costa Brava perquè ja no bufa la tramuntana i la temperatura ha refrescat, però avui en previsió que al migdia s'arribi entre els 30-31 graus a gairebé tot arreu, 32-33 a Ponent i al sud.
0: I pel que fa a les carreteres i al transport públic, com estan a aquesta hora?
6: Doncs ja hi comença a haver les primeres retencions, les habituals, a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Pel que fa al transport públic, Renfe avisa que a partir d'avui, fins a nou avís, l'estació de Fabra i Puig estarà tancada. Això vol dir que els trens de l'R4 no hi pararan.
0: Tot això avui, que és dimecres 23 de setembre del 2026. I aquests seran els cinc noms del dia. El primer, amnistia.
3: El Tribunal Constitucional ha frenat l'últim intent per boicotejar l'amnistia i d'aquí 15 dies dictarà la primera sentència que obligarà el Suprem a aixecar l'ordre de detenció de Puigdemont i la inhabilitació dels exconsellers i acostarà el retorn de l'expresident a Catalunya.
0: El segon, Marroc.
4: Pedro Sánchez admet per primer cop diferències en el control de fronteres per part del Marroc en l'entrada massiva a Ceuta de finals de juliol. Tot i això, davant l'alerta per una possible nova entrada massiva de migrants i quan el Marroc fa eleccions legislatives.
0: El tercer, Orriols.
3: Embolic amb Aliança Catalana, el partit diu que es va equivocar al votar en contra d'una sanció Vox per haver qualificat d'assassí el president Lluís Companys, encara que prèviament ja havia defensat el partit d'extrema dreta per aquesta qüestió, segons ha pogut saber el Matí de Catalunya Ràdio.
0: El quart, residència.
4: Un incendi aquesta nit en una residència de gent gran de l'Ametlla del Vallès, al Vallès Oriental, ha deixat un balanç provisional d'almenys 11 ferits. Els serveis d'emergències han arribat a atendre una setantena de persones, la majoria per inhalació de fum. No se'n coneixen les causes.
0: I el cinquè, educació.
3: Salvador Illa compareix avui al Parlament per abordar el fiasco de les proves PIS a Catalunya. Els aliats parlamentaris del president li demanen que ho aprofiti per donar un cop de timó al Departament d'Educació.
0: I què més ens deixa la matina de Brussel·les, Pol?
7: Doncs la crida de la presidència irlandesa del Consell de la Unió perquè els 27 tanquin abans que acabi aquest any un acord pel pressupost comunitari per al període 2028-2034. Les principals friccions són pel volum i pel finançament d'aquests comptes. Els països del nord aposten per retallades, França o Espanya per seguir sent ambiciosos i buscant noves fonts d'ingressos.
0: I amb què han anat a dormir, Estats Units?
7: Washington i Londres han acordat una aliança en intel·ligència artificial per protegir les infraestructures nacionals crítiques. Ho ha anunciat el primer ministre britànic, Andy Burnham, que ha explicat aquest acord des de Nova York, on ha promès que posarà la IA a l'eix de la seva presidència del G20 el 2027.
0: I amb què ha anat a dinar avui la Xina?
7: El president Xi Jinping, que està viatjant precisament cap als Estats Units per reunir-se amb Donald Trump, una trobada bilateral que arrencarà aquest dimecres i s'allargarà fins divendres. Posarà a prova l'estabilitat estratègica constructiva, això és literal, que van acordar tots dos a la reunió que van tenir a Pequín el mes de maig. Es tornarà a parlar de Taiwan o de la cursa en la intel·ligència artificial.
0: Repassem ara les portades de la premsa. Marc Jurado, bon dia.
8: Bon dia.
0: Centrada sobretot en Donald Trump.
8: Sí, Trump, que es vanta d'afavorir la pau, però torna a amenaçar d'aniquilar l'Iran. Ho llegim a La Vanguardia. Un Trump que s'ha pronunciat davant de 120 líders mundials i afegeix al País i que justifica davant l'ONU la seva guerra contra l'Iran. Era el buscaraons d'Orient, titula El Periódico. És, de fet, la foto comuna de portada. El veiem a Trump tant en aquests tres diaris com a l'Ara. No apareix, però, El Mundo, i justament perquè aquest diari opta per parlar de Pedro Sánchez i Delcy Rodríguez. L'altre gran tema de portada és l'amnistia, el tema d'obertura de l'Ara, que diu el Constitucional avala l'amnistia total als líders del procés, un pas clau, puntualitza El País i que aclareix la tornada de Puigdemont, sentencia El Mundo. I per acabar, també en portada, El Periódico Jaume Collboni, amb foto inclosa, que ocupa tres quarts de portada. El veiem a l'ampit d'una finestra, treu mig cos i diu triplicarem els pisos de rehabilitació fins als 3.000 anuals a partir del 2027.
0: I a la premsa comarcal, els transportistes alcen la veu a Girona per les dificultats de treballar el casc antic de la ciutat, Lara Garcia.
9: Sí, ho llegim al diari de Girona. L'associació de transportistes demana buscar solucions conjuntament amb l'Ajuntament per resoldre els problemes de càrrega i descàrrega a la ciutat. ciutat, especialment al barri Vell, tot plegat després que els veïns del nucli s'hagin tornat a queixar dels camions i dels transportistes que fan aquestes tasques cada matí. Els transportistes aleguen que la falta d'espai i les limitacions horàries del nucli antic compliquen i molt la seva feina. El Diari de Tarragona dibuixa com serà el nou barri del Nàstic. El projecte vol transformar 13 hectàrees dels terrenys del voltant del camp de futbol. El diari diu que encara falta l'aprovació definitiva. Els promotors estan readaptant el projecte per incorporar l'augment del 30 al 40% de reserva d'habitatge protegit. I el Segre destaca avui un incendi a Ordino, a Andorra. El diari explica que el foc, que va cremar ahir al matí, ha danyat completament 7 blocs d'edificis de l'urbanització de luxe La Carola, a la parròquia d'Ordino, i no hi ha hagut ferits.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat, el Barça comença aquesta nit el camí cap a la final de Varsovia.
1: Debut a la Champions femenina a les 9 davant el París, transmissió d'aquesta casa a la TDG de Catalunya Ràdio. El Madrid, que exigeix que el president de la Lliga, Javier Tebas, sigui neutral i estigui al servei de tots els clubs, i la Lamine Yamal, que creu que la pilota d'or hauria de ser per un jugador diferencial i no només per un golejador. A 8:45 a Reus, final femenina de la Lliga Catalana de Bàsquet entre l'Espar, Unigirona i el Cadí La Seu.
0: Ara són les 6:35, de seguida t'ampliem què està passant a la redacció del matí als serveis informatius de Catalunya Ràdio. Però abans mirem cap a les midterm, les eleccions de mig mandat dels Estats Units, perquè queden 41 dies. I aquesta és l'anàlisi que en fa Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
10: Good morning, Catalunya. El discurs d'ahir del president Trump a Nacions Unides va ser marca de la casa. El president va dir que al costat de Venezuela els Estats Units comerciaran el 60% de tot el petroli del món. La realitat és que amb les dades actuals se superaria per poc el 20%. També es va vantar d'haver acabat amb el conflicte de Gaza, salvant milers de vides, va dir. La realitat és que, com ha informat el Ministeri de Salut de la regió, des d'octubre a Israel hi ha matat més de 1.000 persones, incloses militants de Hamas i civils. També va dir que gràcies als atacs discrecionals de l'exèrcit ha acabat amb el 97% del comerç de droga marítim, un triomfalisme que no li compra ni la seva pròpia administració. De fet, el departament de fact-checking del New York Times va contar una desena de mentides fàcilment contrastables en aquest discurs. Però això a Trump tant li fot, perquè els vots que li interessen són de gent que no llegeix el diari i que ja li va bé que li menteixin, sempre que guanyi Amèrica.
11: Catalunya Ràdio. Comprant a Aldi menges bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
12: Que l'any serien 1, 2, 3...
11: Més de 2.400 euros.
12: Ja m'has descomptat! Aquesta setmana la banana, 0,99 al quilo.
11: I el llom de porc extra tendre a 3,79 al pack. Més info a aldi.es. Aldi.
12: Que poc que costa comprar bé.
13: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil, cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
14: El matí de Catalunya Ràdio.
3: 6:45 del matí.
15: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
3: Catalunya es desperta amb la notícia que el Tribunal Constitucional ha frenat l'últim intent per boicotejar l'amnistia.
4: Els magistrats han trobat en el text del conservador José María Macías contrari a aplicar la llei en els casos de malversació. Ara caldrà redactar una nova proposta de sentència que es debatrà al ple del 6 d'octubre. Aquesta sessió serà decisiva perquè el Constitucional sentenciï ja a favor de l'aplicació de la llei i el Suprem aixequi l'ordre de detenció contra Puigdemont i la inhabilitació dels exconsellers Jordi Turull, secretari general de Junts.
16: Per primera vegada hi ha una desautorització absoluta del Tribunal Constitucional cap a tots aquells jutges i magistrats que han preferit fer política, activisme polític, en comptes de complir el seu deure d'aplicar la llei.
3: L'endemà d'aquesta decisió, avui, el magistrat José María Macías serà al matí de Catalunya Ràdio. I en la crisi de Ceuta, Pedro Sánchez admet per primer cop deficiències en el control de fronteres per part del Marroc a l'entrada massiva a Ceuta de finals de juliol.
4: En una entrevista a la CNN, el president espanyol ha assegurat que ja ha exigit explicacions i mesures al país nord-africà.
17: Estem investigant què va passar aquells dies de juliol, però alhora hem demanat accions al Marroc i també respostes, perquè és evident que el seu control fronterer va fallar.
4: Sánchez ho ha dit des de Nova York, on participa en l'Assemblea General de l'ONU. Justament avui, que s'especula sobre una nova entrada massiva, la Moncloa ha reforçat el costat espanyol de la frontera amb més agents.
3: Avui el Marroc fa eleccions per escollir nou parlament. A partir de les 10 del matí obren els col·legis electorals.
4: La crisi migratòria, justament, i la falta de perspectives del jovent obren una porta a una gran abstenció. Tot i que no hi ha enquestes, es preveu la revàlida de la coalició actual, que és de dretes i nacionalistes, en un país on el rei té un gran poder. El guanyador haurà de gestionar, entre d'altres, l'organització del Mundial de Futbol del 2030 i la pugna justament amb Espanya per la final.
3: I embolica amb Aliança Catalana, el partit va assegurar ahir que es va equivocar al votar en contra d'una sanció a Vox per haver qualificat d'assassí el president Lluís Companys.
4: El suposat error va tenir lloc a la Junta de Portaveus, però el cert és que la formació de Sílvia Orriols ja havia rebutjat una primera vegada amonestar el diputat de Vox, Joan Garriga, per qualificar Lluís Companys d'assassí. Va ser fa un any en el marc de la Comissió de l'Estatut dels Diputats del Parlament. Fonts coneixedores d'aquests fets van confirmar a Catalunya Ràdio, al matí de Catalunya Ràdio, que Orriols es va emparar en la llibertat d'expressió. En aquella reunió, la líder de l'extrema dreta catalana hauria anat encara més enllà, tot recordant que l'assassinat dels germans Badia es va produir sota la presidència de Companys.
3: Ahir la diputada d'Aliança, Rosa Maria Soberana, no va fer sinó mantenir en públic, per tant, una postura que Orriols ja va defensar en privat.
4: Sí, en aquesta ocasió la mateixa Orriols l'ha esmenat i ha atribuït la decisió a un error. De fet, fons d'Aliança rebutgen absolutament titllar Companys d'assassí, encara que sí que suposen que el Parlament pugui sancionar els diputats pel que consideren un odi subjectiu.
3: I n'estem molt pendents. Almenys 11 persones han quedat ferides i estan hospitalitzades per un incendi en una residència de gent gran a l'Ametlla del Vallès, al Vallès Oriental, aquesta nit.
4: El foc s'ha declarat cap a 11:15 a la primera planta d'aquest edifici de 4 pisos, situat al carrer Llerona. Els serveis d'emergències han atès una setantena de persones, sobretot per inhalació de fum. Entre aquestes persones hi ha 11 ferits. La majoria han estat menys greu, que els han traslladat a diferents hospitals, a Granollers, a Mollet i a Sant Celoni. Antonio Carballo és responsable del SEM.
18: Són persones, algunes amb dèficit cognitiu, no? Trastorns mentals més o menys severs, pluripatològics, molts d'ells, no? I això ha complicat una mica la valoració, no? Ha complicat una mica la identificació de tots i la valoració.
4: En el moment dels fets, al centre hi havia 80 residents i 6 treballadors. Els bombers han pogut apagar l'incendi en menys d'una hora.
3: I atenció si sou usuaris de l'estació de Rodalies de Fabra i Puig a Barcelona, perquè avui estarà tancada i podria estar-ho diversos dies. Això després que la tarda caigués part del sostre del vestíbul, un accident que ha deixat 3 ferits lleus.
4: Les causes encara no se saben. Els afectats els va caure sobre uns 20 o 30 metres quadrats d'encanyissat i guix que formaven part del fals sostre de la zona central del vestíbul de l'estació on hi ha les màquines validadores de bitllets. Els 3 ferits els van traslladar a la Vall d'Hebron. L'estació es va evacuar i es va tancar i això tindrà efectes en el servei, com explica el director de Rodalies, Òscar Playa.
19: Els trens passen, no s'aturen a l'estació, s'aturen a la següent estació i les persones usuàries poden agafar la línia 1 del metro per dirigir-se a Fabra i Puig.
4: També va descartar que les obres de reforma que s'han començat a fer l'estació justament

0: l'aportació pública entre la Generalitat i l'Ajuntament és de 6 milions. Des de Manresa, Nàtia Dell, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Aquí a Barcelona, la construcció de l'escalinata i la façana de la Glòria de la Sagrada Família comportarà l'enderroc de més d'un edifici.
2: Ho matisen des del temple després que el director de la Junta Constructora, Xavier Martínez, apuntés en roda de premsa que només se'n veuria afectat un, el de Núñez i Navarro. Era la proposta de mínims de la constructora, que també plantejava reubicar els veïns en un nou edifici al carrer Mallorca i indemnitzar els que tenen pisos turístics o de lloguer. El sentim.
3: Nosaltres el que hem demanat és que per acabar la Sagrada Família aquest edifici no pot estar perquè no ens permet acabar. Nosaltres la solució que proposem, nosaltres tenim un lloc, un espai a la illa del costat, on aquest edifici perfectament es pot traslladar i nosaltres finalitzar.
2: Ara qui té l'última paraula és l'Ajuntament, que no ha volgut fer declaracions. La constructora calcula que el temple podria estar acabat aquí uns 10 anys.
1: I Barcelona es torna a convertir en un escenari obert a les arts del carrer amb companyies catalanes, estatals i internacionals.
2: Des d'avui fins diumenge desplegarà una programació gratuïta en 7 espais de la ciutat, com el Parc del Fòrum, l'Estació del Nord, al Parc de l'Aqueducte, al Jardí Joan Maragall i per primer cop també a la plaça de les Glòries.
1: Marta Vives.
4: Un dels plats forts és l'espectacle Emergency Exit amb la Fura dels Baus aquest dijous al Moll de la Fusta. És una aliança de creadors de Barcelona, els Països Baixos, Sèrbia, Croàcia i Portugal, que combina teatre, música i recursos multimèdia amb un missatge ambiental clar, com ha dit Anna Lleó, de l'ICUP.
5: Per tant, per nosaltres doncs, és un altaveu de la creació artística com a valor doncs, en aquest sentit mediambiental.
4: Xangai com a ciutat convidada serà molt present a la programació. El fòrum, per exemple, la Xangai Acrobatic Troupe, combinarà equilibrismes i malabars amb música tradicional i tambors xinesos. També podrem veure els Pallassos Sense Fronteres de Tortell Poltrona a l'aqüeducte de Ciutat Meridiana o muntatges sense text als jardins de Joan Maragall com l'animal més perillós del món de la companyia irlandesa Jazzville Productions, el comiat dels escenaris de Claire Ducro o la proposta de dansa contemporània Sadness Land de la companyia catalana Carla Cisteré. Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I aquesta nit TV3 estrena la segona temporada de Soc i Seré.
2: El programa torna amb una nova tanda de 100 concursants, més proves, novetats i un gran premi que passa de 20 a 50.000 euros. La colònia Rossinyol de Manlleu a Osona es converteix en l'escenari principal on els aspirants s'enfrontaran per demostrar qui és la persona que més coneix Catalunya. En declaracions als matiners, Àngel Llàcer ha avançat la incorporació de la cantant Diana Roig com a copresentadora entre les principals novetats.
6: Balls tradicionals, llengua, literatura, d'història, hi ha de tot, hi ha de tot. I després hi ha una novetat preciosíssima, que és la Diana Roig. La Diana Roig aquest any doncs, m'acompanya i presentem junts el programa.
1: I un apunt de teatre.
7: La història d'amor entre paris, el formós...
2: El Llibre de Gràcia va estrenar ahir Tot fent la vella Helena, de Jacques Offenbach, una relectura de la mítica obra presentada al teatre el 1979. Miquel Mas Fiol firma la proposta.
4: Miquel Mas Fiol ha passat pel Turmix la vella Helena del 79 i d'això n'ha sortit un batut ple de memòria, llegat i reivindicació, però també molta mala llet i ironia, amb referències al teatre actual i als seus protagonistes. El públic de l'espectacle ho ha rebut així.
8: Divertida, irreverent,
9: risc.
10: Són uns punquis.
11: Molt diferent del que vam veure l'any 79. Caibi, la Maixarà, era un altre... Un altre registre.
4: I precisament entre aquest públic, alguns dels històrics fundadors de Lliure, Ima Colomer, Lluís Omar, Toni Sevilla i Muntsa Alcanyit, que han rebut un fort aplaudiment la nit de l'estrena. En aquest muntatge que celebra amb nostàlgia els temps passats, però que alhora apunta que encara tot està per fer. Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I quan passa un minut de 3:15 del matí, pel que fa al temps, des de les 2:05 de la matinada, ja som tècnicament a la tardor, però avui continuarem tenint un temps estiuenc. Eloi Cordomí, bon dia.
12: Bon dia. Sí, avui és el dia de l'equinoxi de tardor. Tenim aquestes temperatures que encara continuaran altes, potser avui una mica més moderades, amb màximes de 30-31 graus en general. Les més altes poden arribar als 32-33 a Ponent i al sud de Catalunya. Sí que aquesta hora han baixat força les temperatures a la Costa Brava. Ja no bufa aquella tramuntana calenta que teníem ahir. A Sant Pere Pescador ara mateix tenen 11 graus. A Martinet a la Cerdanya 9 graus, 17 a Igualada o 19 graus a Cunit. I sembla que aquests pròxims dies continuarà fent sol, tranquil·litat. Divendres puja una mica més la temperatura, el cap de setmana baixa lleugerament, encara amb un temps molt estable. Potser diumenge començarem a veure com augmenten una mica els núvols de cara a la tarda, perquè serà un primer senyal del canvi que arriba la setmana que ve. És un canvi moderat, amb fronts que arriben de l'oest de la península Ibèrica, que podrien fer que tornin les temperatures al seu lloc.
1: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera?
13: Pel que fa al trànsit, retencions a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat i a la C58 i la 2 d'entrada a Barcelona. També a la C17 en sentit Barcelona, a l'altura de Parets del Vallès. Pel que fa al

0: Transport públic, atenció als usuaris de l'R4, perquè l'estació de Fabra i Puig està tancada des d'avui i fins a nou avís. Per tant, els trens no s'aturen en aquesta estació. A la resta de la xarxa de Rodalies, alguns retards, com per exemple a l'R11, on hi ha demores d'uns 10 minuts.
1: Al matí de Catalunya Ràdio, obrim la bústia de queixes i denúncies.
2: Avui hem rebut el missatge de l'Helena Juanes. És responsable del restaurant Casa Juaco, ubicat a Collserola. Explica que des que es van decretar restriccions pel brot de pesta porcina africana a finals del passat mes de novembre, l'activitat del seu establiment i de tots els de la zona ha baixat dràsticament, fins al punt de comprometre'n la viabilitat. Els locals poden obrir, però expliquen que amb les prohibicions d'accés al parc natural pràcticament no tenen clients. Davant d'això, insisteixen a demanar una flexibilització de les restriccions.
3: Jo estic pagant un preu massa alt perquè no és culpa meva i de manera molt greu que estem pensant en tancar. Això ens anem enterant el que van dient a la tele si és que diuen alguna cosa.
2: La Generalitat es remet a les previsions fetes de poder flexibilitzar aquestes restriccions abans de finals d'any.
1: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
4: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Les esperances de noves negociacions entre els Estats Units i l'Iran fan que el preu del petroli baixi per sota dels $100. Avui el barril de Brent se situa en $98. Les borses europees van tancar ahir amb moviments molt moderats i pendents de les trobades de Trump a l'Assemblea de l'ONU. L'IBEX va quedar pràcticament pla. Una foto semblant a la de Wall Street, el Dow Jones ha tancat amb un lleuger descens del 0,30%. I a aquesta hora les borses asiàtiques celebren la baixada del cru, la de Tòquio puja un 1,40%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
5: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
6: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
5: Consulta el programa barcelona.cat/lamercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
7: Per Catalunya!
1: Coincidint amb el 85è aniversari de l'afusellament de Lluís Companys, Catalunya Ràdio estrena el podcast d'investigació periodística, dramatització i reflexió històrica en defensa de Companys.
8: De separar Catalunya d'Espanya.
1: Gràcies a un material sonor excepcional, amb la veu de Ramon de Colubí, el militar i advocat d'ofici que va defensar el president de la Generalitat en defensa de Companys, narra els fets d'un dels capítols més foscos de la història de Catalunya.
9: Es treu les sabates. No ha volgut que li envenin els ulls.
1: Amb les veus de Pere Arquillué, Carles Martínez...
10: La terra no és dolenta, no ho creu.
1: I el periodista Albert Mercader, amb l'assessorament històric de l'historiador Albert Botran, en defensa de Companys, a l'API web de Catalunya Ràdio.
11: I també disponible a la plataforma 3Cat.
12: El matí de Catalunya Ràdio.
13: 9 minuts i les 7 del matí, que ara us expliquem què serà notícia arreu del país. Comencem avui a les comarques de Lleida. Júlia Albacar, bon dia.
14: Bon dia.
13: Girona, Maria Rovira, bon dia.
15: Hola, bon dia.
13: Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
16: Què tal, bon dia.
13: I Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
17: Hola, bon dia.
13: Comencem a Lleida, on avui l'actualitat estarà dividida. Sabrem què pot passar amb la nova ordenança municipal de la ciutat que pretén prohibir l'ús del burca als espais públics i també sobre les propostes que el Sindicat Unió de Pagesos vol plantejar per fer front a la crisi que afronta el sector agrari, Júlia.
14: Sí, per una banda, este matí hi ha roda de premsa de Junts, on esclariran si divendres donaran suport o no a la nova ordenança de civisme que vol tirar endavant el govern del PSC. Una ordenança que preveu regular l'ús del burca en espais públics. Si voten a favor al ple, es podrà aprovar, però si s'abstenen, el PSC es quedarà sense suports suficients. Això per una banda, però també pendents d'Unió de Pagesos, que presentarà avui diverses propostes per abordar les crisis que afronta el sector primari des de l'increment de costos, com el del gasoil que estem explicant, al canvi climàtic.
13: A les comarques gironines, el sector del càmping es troba avui en una important cita anual, Maria.
15: Doncs sí, avui comença el Congrés Professional del Turisme i el Càmping a Castell d'Aro, al Baix Empordà. Abordarà els reptes que tenen. Destaca el de la gestió de personal, ja que, com en el sector del turisme en general, els costa trobar professionals i expliquen que, per tant, és important poder retenir els bons professionals. També tractaran la introducció de tecnologia i com els pot ajudar a millorar la gestió. És un congrés que arriba a la 8a edició i l'organitza l'Associació de Càmpings de Girona.
13: A Barcelona avui comença la Festa Major, la Mercè. Marc.
7: Sí, el tret de sortida el donarà el pregó. Serà el saló de 100 de l'Ajuntament de Barcelona, en guanyar càrrec del mestre celleré Antoni Falgueres, acompanyat de la seva filla, la sommelier i comunicadora Meritxell Falgueres. Antoni Falgueres regenta el celler de Gelida, l'emblemàtica botiga del carrer del Vallespí, fundada l'any 1895 pel seu besavi, Ton Falgueres. Ell és, doncs, la quarta generació al capdavant del negoci. I avui també trobareu, esclar, molta música. Els guanyadors del Sona Nou a la plaça de Catalunya de Barcelona, Pol Batlle, el Teatre Grec i Sabor de Gràcia a la Seu del Vespre a l'Avinguda de la Catedral.
13: I d'una festa major a una altra, Tarragona viu avui el dia gran de la festa major de Santa Tecla, Ricard.
2: Sí, i tant, després d'una nit protagonitzada per les Revetlles, avui viurem els moments més intensos de Santa Tecla. D'aquí uns minuts, d'aquí res, a les 7, començarà el toc de matinades pels carrers del nucli antic per despertar tothom amb el so dels diferents grups de les gralles de la ciutat, fins i tot aquells que van una mica passats de mamadeta. No hi faltarà avui la missa, l'anada a l'ofici, el ball de dames i vells i la diada castellera a la plaça de la Font. De fet, aquest és un dels actes forts de la jornada, eh? Sobretot si tenim en compte el bon estat de les quatre colles castelleres de la ciutat. És any de concurs de castells i això es nota.
13: Gràcies, Ricard. Així tenim el país quan falten 7 minuts per les 7 del matí. I els esports, Robert Prat.
10: Debut del Barça a la Champions femenina a partir de les 9 davant el París, en transmissió de la TDG de Catalunya Ràdio. El Madrid, que exigeix que el president de la Lliga, Javier Tebas, sigui neutral i que estigui al servei de tots els clubs, mentre que Lamine Yamal creu que la pilota d'or hauria de ser per un jugador diferencial, no només per un golejador. A Primera Federació, avui el Sant Andreu juga contra el Real Madrid-Castella a partir de les 9 a Can Dragó.
13: I ara el comentari esportiu amb Sònia Gelmà.
16: El Barça inicia avui un nou camí a la Champions femenina, un nou cicle, un nou Barça sense Alexia, que per força serà diferent, però que no hauria de voler dir que les blaugranes hagin perdut la seva condició de favorites per la competició. Un equip que ha disputat 7 de les últimes 8 finals, que n'ha guanyat 4, mereix aquesta etiqueta. I precisament el repte de tornar a guanyar ara sense 4 titulars de l'última final posarà a prova l'ambició d'aquesta plantilla.
13: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
17: Catalunya Ràdio.
18: Ja em veig fent lloc per una catifa del Bazar de Samarcanda.
19: La teva maleta ja està pensant en tot allò que s'ha d'emportar. Nosaltres, en què vagis ben acompanyat. Viatge amb viatgers experts de B-Travel a Uzbekistan 9 dies amb pensió completa i guia acompanyant des de 2.160 euros. B-Travel. Viatja't la vida.
20: L'Eurolliga de bàsquet va a 100. El Barça de bàsquet fa 100 anys i es vol fer sentir a Europa. I a Catalunya Ràdio t'ho continuem explicant en directe. Amb l'equip encapçalat per Ernest Macià.
21: Joel Parra l'enfonsa.
20: La Lloberes.
22: Bloc directe sempre central.
20: I Joan Pitó. L'any del centenari, l'Eurolliga juga a Catalunya Ràdio. Aquest dijous, a partir d'un quart de nou, Barça F és el canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
21: Barça fins saltar la banca!
20: Fem que Europa ens escolti.
13: Quan falten 4 minuts per les 7 del matí, el més destacat a la televisió, amb Mariola Cubells. Avui, Ana Rosa Quintana i Jorge Javier Vázquez.
23: Si li faltava alguna cosa a Telecinco, era una guerra en antena dels seus presentadors. Ana Rosa Quintana va respondre a Aire en directe a la puya que Jorge Javier li va soltar en el seu programa. Va dir el presentador amb ironia i sense més: són quasi les 6 de la vesprada i en estos moments estem vivint un moment històric a Mediaset. A esta hora de la vesprada, este es el primer programa que no produís Ana Rosa Quintana. I la Quintana li ha contestat: benvinguts al segon programa de la meua productora. Ho va dir amb el mateix to. Jo, si fora directiva de la cadena, els cridava al despatx del director.
13: I a la recomanació del dia, avui que és el Dia Internacional de les Llengües de Signes, la Cristina Bordes ens recomana la pel·lícula Sorda.
24: Un drama multipremiat, íntim i sensible, d'aquells que t'apropen i et sensibilitzen amb realitats que potser no coneixeries d'una altra manera. Amb un tàndem protagonista encertadíssim, l'actor oient Álvaro Cervantes i l'actriu sorda Miriam Garlo, que interpreten una parella a punt d'afrontar un doble repte: ser pares primerencs i gestionar alhora una maternitat amb molts interrogants en un món pensat per les persones oients. De fet, hi ha una escena que ho copsa amb molta contundència. Podeu veure Sorda a Movistar Plus, inclòs en el preu, i altres plataformes de pagament.
13: I què deien els altres ahir, Jovany?
25: Ahir vam sentir com Jiménez Los Santos gairebé arribava a l'èxtasi mentre explicava que la dona del president espanyol, Pedro Sánchez, seria jutjada.
26: Oh, ah, ah, oh, ai, oi,
25: També vam gaudir amb els jocs de paraules involuntaris de Ricard Ostrell.
0: El Barça perd 17 jugadors.
25: I vam sentir com Jorge Javier Vázquez llançava una ganivetada a la seva companya de cadena, Ana Rosa Quintana.
3: A esta hora de la tarde, este es el primer programa que no produce Ana Rosa Quintana. Aquí estamos.
25: A quarts d'11 sentirem què diuen els altres avui.

0: Canalias.
1: Bon dia, com estàs?
0: Bé, amb quina cançó ens despertes avui?
1: Avui amb la música de Inner Circle i Games People Play. I és que tal dia com avui, un 23 de setembre, però de l'any 1889, Fusajiro Yamauchi va fundar a Kyoto Nintendo Koppai amb l'objectiu de fabricar i comercialitzar les tradicionals cartes japoneses conegudes com Hanafuda. Dècades més tard, l'empresa va entrar en altres sectors abans de convertir-se en el gegant mundial dels videojocs Nintendo.

0: Què tal, com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. A partir de les 9, avui parlarem amb el màxim protagonista d'avui. És el magistrat del Tribunal Constitucional, José María Macías. Serà el protagonista de les últimes hores per haver convertit probablement ell mateix en l'últim jutge a negar l'amnistia. Pol Foradada.
1: De fet, els seus companys del ple del TC van tombar la seva proposta per negar el perdó a Jordi Turull i ara l'haurà de reescriure. A la vista no queda cap obstacle per tal que el Constitucional avali definitivament l'amnistia el proper ple 6 d'octubre i deixi aleshores el Suprem sense més marge de maniobra.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
2: Un ple que servirà perquè el magistrat conservador José María Macías presenti una nova ponència que reculli els criteris expressats per la majoria progressista i, en contra del que ell pensa, defensi que es pot amnistiar la malversació. Un ple que també debatrà el recurs de l'exconsellera Dolors Bassa i, en aquest punt, el criteri que adopti el Constitucional marcarà l'actuació del Suprem, que s'ha obert a aplicar l'amnistia als líders del procés quan l'alt tribunal emeti la primera sentència. La resta de recursos d'empara, com ara els de Puigdemont, Oriol Junqueras o els exconsellers com Romeva, Comín i Puig, aniran en posteriors plens i estaran marcats per aquesta primera sentència que obrirà la porta del retorn de l'expresident a Catalunya. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I com va anar la reunió d'ahir del TC, en què la majoria progressista va deixar clar que acabarà imposant el seu criteri favorable a l'amnistia? En té els detalls Lot Serra.
3: Macías va fer una exposició inicial i la resta de membres del ple, 10, van intervenir. Qui més es va estendre va ser la també catalana Laura Díez, del Bloc Progressista, que va subratllar que la interpretació del Suprem i de Macías sobre la malversació no és raonable ni lògica. Això és clau perquè la pota fonamental del debat jurídic és: pot o no pot el Constitucional corregir una interpretació del Suprem? Si condueix a conclusions no raonables i il·lògiques, sí que pot. I la majoria progressista del TC creu que la tesi que els líders del procés van tenir un guany patrimonial al no pagar de la seva butxaca el referèndum és totalment incoherent amb el que persegueix la llei d'amnistia. Cándido Conde Pumpido, president del Tribunal, també va prendre la paraula en la mateixa línia. Macías no va replicar els seus col·legues i va acceptar que el 6 d'octubre Conde Pumpido també porti la seva sentència sobre l'amnistia, que és la que es votarà i aprovarà. Ot Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I el que està debatent al Tribunal Constitucional aquests dies són els recursos dels 7 líders a qui encara no s'ha concedit l'amnistia per l'última maniobra del Suprem per no aplicar la llei.
1: Són Puigdemont, Junqueras, Turull, Romeva, Bassa, Comín i Lluís Puig. Tots ells acusats o condemnats per malversació. Recordem que la llei, l'amnistia, contemplava que el perdó no es donés a aquells que s'haguessin enriquit amb el procés. I el Suprem es va aferrar això en una interpretació una mica rocambolesca. Deia que si havien pagat l'1 d'octubre amb diner públic i no de la seva butxaca, indirectament n'havien tret un benefici econòmic.
4: Entramos en la fase final. Y la fase final es que, como dijo Ana Ferrer, la magistrada que discrepó del Soviet Supremo, de lo que yo llamo el Soviet Supremo, no el Tribunal Supremo, dijo: ustedes están construyendo una ficción jurídica, una entelequia para colocarse por encima de la ley.
1: Això ens deia ahir al matí de Catalunya Ràdio el periodista especialitzat en informació de tribunals Ernesto Ekaizer. No s'atrevia, però, a fixar una data concreta per al retorn de Puigdemont, ja que deia que el Suprem pot encara trigar algunes setmanes a resoldre-ho.
0: Des de Junts apressen el Suprem que aixequi ja l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont, cosa que permetrà l'expresident tornar a Catalunya sense cap risc. Jordi Turull.
5: Per primera vegada hi ha una desautorització absoluta del Tribunal Constitucional cap a tots aquells jutges que han preferit fer política en comptes de complir el seu deure d'aplicar la llei.
0: Avui en parlem a l'Àgora amb David Madí, Montserrat Nebrera, Eva Pomares i Nacho Corredor, el dia en què entrevistarem José María Macías, magistrat del Tribunal Constitucional.
6: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
7: Avui és dimecres 23 de setembre, el dia comença amb 22 graus a Gavà, Baix Llobregat, 16 graus a Seguim de Freixenet, a la Segarra, i 10 graus a Torroella de Fluvià, a l'Alt Empordà. Aquí ha baixat la temperatura perquè ja ha fluixat la tramuntana calenta que bufa aquests últims dies. Avui serà un dia tranquil, un dia assolellat a tot arreu i amb una temperatura alta encara, que pot arribar voltant dels 30 graus a gairebé tot arreu, potser 32 o 33 a les zones més càlides. I en previsió que de cara a divendres encara s'enfili una mica més la temperatura.
8: Això pel que fa al temps. Pel que fa a les carreteres, ens despertem amb cua per entrar a Barcelona per la B23 a Sant Feliu de Llobregat, per la Pota Nord a Santa Coloma, la C58 a Montcada i el primer tram de la Ronda de Dalt en sentit Llobregat també comença a anar molt carregat.
0: Ara són les 7 i 5. I és hora de repassar el que cal saber d'aquest dimecres 23 de setembre. Sílvia Solanes, Francesc Soler i Lara García, bon dia.
9: Bon dia.
0: I comencem per l'estació de Rodalies de Fabra i Puig, que està tancada.
10: Avui hi podria estar-ho diversos dies després que ahir a la tarda caigués part del sostre del vestíbul i deixés tres ferits lleus.
0: Última hora des de Fabra i Puig, Joan García.
11: Bon dia. És l'antiga Sant Andreu Arenal a la Meridiana. L'estació està acordonada amb personal de Renfe que informa els viatgers. A dins encara el fals sostre que ahir va caure sobre els torns de validació i va fer tres ferits lleus. Els trens de l'R4 no s'hi aturen. Si es vol venir aquí, on paren a més autocars que van cap als dos Vallesos i Osona, s'ha de baixar a Sagrera i arribar-hi amb la L1 del metro, la vermella. Atenció també als usuaris de la R3, que pel tall del desdoblament arriben amb els autocars aquí, a Fabra i Puig. No podran agafar el tren de la R4 aquí durant els pròxims dies. Si han d'anar cap al centre de Barcelona, ho han de fer amb la línia 1 del metro i si necessiten el tren el tindran a Sagrera. A l'estació de Fabra i Puig Renfe hi havia començat obres aquesta setmana. Entre les millores hi havia netejar i pintar el sostre.
0: Incendi a l'Ametlla del Vallès.
12: Almenys 11 persones han quedat ferides i estan hospitalitzades per un incendi en una residència de gent gran d'aquest municipi del Vallès Oriental. El servei d'emergències ha atès una setantena de persones, principalment per inhalació de fum. Els 11 ferits estan en estat menys greu, els han traslladat als hospitals de Granollers, Mollet i Sant Celoni.
13: El foc es va declarar cap a 11:15 a la primera planta d'aquest edifici de 4 pisos situat al carrer Llerona. Antonio Carballo, responsable del SEM.
14: Són persones, algunes amb dèficit cognitiu, no? Trastorns mentals més o menys severs, pluripatològics, molts d'ells, no? I això ha complicat una mica la valoració, no? Ha complicat una mica la identificació de tots i la valoració.
10: En el moment dels fets, al centre hi havia 80 residents i 6 treballadors.
0: Moviments.
12: De subsaharians cap a Marroc que alimenten l'alerta d'una nova entrada massiva a Ceuta coincidint avui amb el dia d'eleccions al Marroc. La Moncloa ha reforçat el costat espanyol de la frontera amb més agents. El ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ja explicava dilluns al matí de Catalunya Ràdio que estan en alerta.
15: No hay una información de que esos mensajes estén calando. Estamos hablando también con la prensa marroquí, que se está haciendo eco de la propia campaña del ministerio y estoy en contacto con el ministro de Asuntos Exteriores a todos los niveles por las autoridades marroquíes, bueno, pues para que también haya un dispositivo disuasorio.
0: No alarma, però sí alerta. I mentrestant, recula.
13: Pedro Sánchez admet per primer cop deficiències en el control de fronteres del Marroc en l'entrada massiva a Ceuta de finals de juliol. Des de Nova York, on Sánchez participa a l'Assemblea General de l'ONU, el president espanyol ha assegurat que ja ha exigit explicacions i mesures al país nord-africà. Ho ha dit en una entrevista a la CNN.
16: Estem investigant què va passar aquells dies de juliol, però alhora hem demanat accions al Marroc i també respostes, perquè és evident que el seu control fronterer va fallar.
10: Justament la crisi migratòria i la falta de perspectives del jovent obren la porta a una gran abstenció a les eleccions d'avui, que trien nou Parlament.
17: El magnat de centre-dreta Aziz Ahanouch aspira a repetir mandat si és la llista més votada, però el sistema marroquí l'obligarà a buscar socis de govern. Fins ara han estat els nacionalistes d'Istiklal i els liberals del PAM, una formació apadrinada pel ministre i també president de la Federació Marroquina de Futbol, Fusilekja. El guanyador, de fet, haurà de gestionar el Mundial 2030 i la pugna amb Espanya per la final, en un escenari on el futbol s'ha convertit en eina geopolítica. Unes eleccions, les d'avui, on s'espera una baixa participació, en especial dels joves, el col·lectiu més desmotivat per la política. Avui també hi ha reforços de seguretat a les fronteres de Ceuta i Melilla davant les crides a una nova entrada massiva fetes a les xarxes, en uns comicis on la migració ha estat absent de la campanya electoral. Des de Rabat, Nando Sonaguera, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I avui posarem atenció a aquest embolic.
12: Amb Aliança Catalana, el partit va assegurar que es va equivocar quan va votar en contra d'una sanció a Vox per haver qualificat d'assassí el president Companys. El suposat error va tenir lloc a la Junta de Portaveus, però el cert és que la formació d'Oriols ja havia rebutjat una primera vegada amonestar el diputat de Vox, Joan Garriga, per haver qualificat Lluís Companys d'assassí.
13: En aquest cas va ser fa un any en el marc de la Comissió de l'Estatut dels Diputats del Parlament. Fonts coneixedores dels fets confirmen al matí de Catalunya Ràdio que aleshores Oriols es va emparar en la llibertat d'expressió. En aquella reunió hauria anat més enllà, afirmen fins i tot que l'assassinat dels germans Badia es va produir sota la presidència de Companys.
0: Les proves PISA al Parlament.
10: Salvador Illa compareix avui per abordar el fiasco de les proves PISA a Catalunya. Els aliats parlamentaris d'Illa li demanen que ho aprofiti per fer un cop de timó al departament. Esther Capella, d'Esquerra, i David Cid, dels Comuns.
18: Menys autocomplaença, més lideratge per fer que les coses funcionin.
19: És la darrera oportunitat que té el president Illa per redreçar el rumb de l'educació.
12: La resta de l'oposició confia molt poc en les explicacions que pugui donar el president. Amb la compareixença d'Illa, el ple del Parlament reprèn la seva activitat després de l'aturada de l'estiu, la setmana que ve, si fa el debat de política general.
0: 14 anys.
13: Va camí de ser l'edat límit per a la intel·ligència artificial. El govern vol impulsar al llarg de l'any que ve una llei per prohibir l'accés a la intel·ligència artificial als menors d'edat. Ho va anunciar ahir el president Salvador Illa.
0: Maria Costa.
9: El Departament d'Educació ja va obrir el meló de regular la intel·ligència artificial i ara el govern ha fet un pas més, que es passi d'una recomanació a una prohibició plasmada en una llei, un avantprojecte de llei que hauria d'estar enllestit al març de l'any que ve. Ho deia ahir el president de la Generalitat, Salvador Illa.
19: Podem ser la primera comunitat autònoma d'Espanya que disposi d'un model propi de benestar digital de la infància i de l'adolescència. Prohibir els mòbils a l'educació obligatòria i ús de l'intel·ligència artificial a les escoles fins als 14 anys. Voldríem dotar-nos d'un marc legal sòlid, fiable i permanent i, per tant, convertir les recomanacions que estiguin dins de l'àmbit de les nostres competències en llei.
9: També vol reforçar la lectura i fer que els llibres de text tornin a ser una referència a les escoles. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I avui, atents a dues estrenes. La primera, Soc i seré.
10: I aquesta nit TV3 n'estrena la segona temporada. El programa torna amb una nova tanda de 100 concursants, més proves, novetats i un gran premi de passat que passa de 20 a 50.000 euros.
12: La colònia Rossinyol de Manlleu a Osona es converteix en l'escenari principal on els aspirants s'enfrontaran per demostrar qui és la persona que més coneix Catalunya. En declaracions als matiners, Àngel Llàcer avança la incorporació de la cantant Diana Roig com a copresentadora.
20: Balls tradicionals, llengua, literatura, d'història, hi ha de tot, hi ha de tot. I després hi ha una novetat preciosíssima, que és la Diana Roig. La Diana Roig aquest any doncs m'acompanya i presentem junts el programa.
0: I la segona estrena.
13: Després de Soc i seré, TV3 estrena País d'altura, una sèrie de 10 capítols que retrata Catalunya des de les alçades. L'actor David Verdaguer és qui guia aquest viatge amb un relat àgil i amb un punt d'humor. Un recorregut que també ens permet conèixer testimonis arrelats al territori per descobrir les seves peculiaritats.
0: I el Lliure de Gràcia va estrenar ahir Tot fent la vella Helena.
21: La història d'amor entre Paris, el formós príncep de Troia i la vella...
10: De Jacques Offenbach, una relectura de la mítica obra presentada al Teatre 1979. Miquel Masfiol firma la proposta.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat, debutant.
22: A la Champions femenina, el Barça rep el París a partir de les 9. Transmissió de la TDG de Catalunya Ràdio. Cata Coll, jugadora del Barça, declaracions al tot costa.
23: Sí, per què no? Això vol dir que confien en nosaltres, no? I crec que és molt important que l'afició confiï en nosaltres. Nosaltres confiem en nosaltres mateixos, crec que també és molt important. Sabem on volem jugar aquella final i això és l'ambició d'aquesta lliga.
22: El Madrid exigeix que el president de la Lliga, Javier Tebas, sigui neutral i estigui al servei de tots els clubs i a quarts de nou a Reus, final femenina de la Lliga Catalana de Bàsquet, Esperoni Girona, Cadila Seu.
0: Ara són les 7 i 13.
10: Bon dia, i ara fem un repàs de les portades d'avui, centrada sobretot en Donald Trump. Trump es vanta d'afavorir la pau, però torna a amenaçar d'aniquilar l'Iran. Ho llegim a La Vanguardia. Un Trump que s'ha pronunciat davant de 120 líders mundials, i afegeix al País, i que justifica davant l'ONU la seva guerra contra l'Iran. Era el buscarraons d'Orient, titula el periòdico. És, de fet, la foto comuna de portada. El veiem a Trump tant en aquestes tres diaris com en l'Ara. No apareix, però, al Mundo, justament perquè aquest diari opta per parlar avui de Pedro Sánchez i Delcy Rodríguez. L'altre gran tema de portada és l'amnistia. És el tema d'obertura de l'Ara, que diu el Constitucional avala l'amnistia total als líders del procés. Un pas clau, puntualitza el País, que aclareix la tornada de Puigdemont, sentència el Mundo. I per acabar, també en portada, el periòdico Jaume Collboni, amb foto inclosa, que ocupa tres quarts de portada. El veiem a l'ampli d'una finestra, a l'ampit d'una finestra, treu mig cos i diu triplicarem els pisos de rehabilitació fins als 3.000 anuals a partir del 2027.
24: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex.
25: Mm-hmm.
24: Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
25: I des de 16.400 euros.
24: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
25: Citroën.
24: Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
26: Si haguéssim de pintar de blau en un mapa mundi tots els llocs on podries anar amb els més de 40 milions d'euros en premis que reparteixen els rasques milionaris de l'ONCE, quedaria tot el full blau. Quanta alegria que porten els rasques milionaris de l'ONCE, que reparteixen molts milions d'euros en premis. Rasques milionaris de l'ONCE, que bé que els surt repartir.
1: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
2: Des de fora es veu una casa reformada. El que no es veu és el que hi ha darrere. Les mans que l'han construïda. A Obramat sabem que aquestes persones són les que cal cuidar més. Per això tenim una àmplia gamma de productes per reforçar la seguretat a la feina amb EPIs com cascos, calçat de seguretat, guants resistents al tall, línies de vida i arnesos de seguretat. 20 anys construint junts. Obramat.
3: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
4: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
13: Com anem? Bon dia. Passa un minut d'un quart de vuit del matí. Us informa Marc Curador per les comarques de Barcelona. Tenim 15 graus a Balsareny, 17 a Pineda de Mar i 19 a Sant Just d'Esvern. Carreteres, Mireia Sala.
8: Retencions a la C58 a Sant Quirze del Vallès i a Montcada, a la Pota Nord a Santa Coloma, a la Ronda de Dalt del Nus de la Trinitat a Vall d'Hebron i la B23 a Sant Feliu de Llobregat.
13: A Barcelona, la construcció de l'escalinata i la façana de la Glòria de la Sagrada Família comportarà l'enderroc de més d'un edifici.
5: És el matís que el temple ha fet a les paraules de la Junta Constructora després que asseguressin que només afectaria un bloc, el Núñez i Navarro.
13: Txell Garriga.
6: Aquesta era la proposta de mínims de la constructora que el temple ja ha matisat. Sentim Xavier Martínez, el director de la Junta Constructora.
7: Nosaltres el que hem demanat és que per acabar la Sagrada Família aquest edifici no pot estar perquè no ens permet acabar. Nosaltres la solució que proposem, nosaltres tenim un lloc, un espai a la illa del costat, on aquest edifici perfectament es pot traslladar i nosaltres finalitzar.
6: Ara qui té l'última paraula és l'Ajuntament de Barcelona, que no ha volgut fer declaracions sobre el tema. Txell Garriga pel matí de Catalunya Ràdio.
13: Més notícies. El Bages Manresa desplega un pla de xoc per transformar el centre històric, la part més degradada de la ciutat, ho fa a través del pla de barris.
5: Mobilitzarà més de 9 milions d'euros en ajuts i actuacions per a la rehabilitació d'habitatges, comptant la part privada.
13: Manresa, Natia Dell.
27: El percentatge d'ajudes va en funció del que es vol rehabilitar i del perfil del sol·licitant, des d'arreglar la façana a posar ascensor. L'alcalde Marc Eloi confia que el pla marqui un abans i un després al centre històric que s'ha anat deteriorant.
28: Som davant d'un tren que no podem deixar escapar. Convidem a tots els propietaris del centre històric a sumar-se a aquestes ajudes per tal de que sigui una taca d'oli que ens permeti començar a revertir la situació dels habitatges del centre històric.
27: El pla ha tingut molt en compte components socials. L'aportació pública entre la Generalitat i l'Ajuntament és de 6 milions. Des de Manresa, Nàtia Dell pel matí de Catalunya Ràdio.
13: I avui... Avui tenim molta cultura. Barcelona es torna a convertir en un gran escenari obert a les arts del carrer amb companyies catalanes estatals i també internacionals per les festes de la Mercè Marta Vivas.
29: Un dels plats forts és l'espectacle Emergency Exit amb la Fura dels Baus aquest dijous al Moll de la Fusta. És una aliança de creadors de Barcelona, els Països Baixos, Sèrbia, Croàcia i Portugal que combina teatre amb música i recursos multimèdia amb un missatge ambiental clar, com ha dit Anna Lleó de l'ICUP.
30: Per tant, per nosaltres doncs, és un altaveu de la creació artística com a valor doncs, en aquest sentit mediambiental.
29: Marta Vivas, pel matí de Catalunya Ràdio.
13: I avui també a la Mercè.
31: De la Sagrada Família.
13: Destaquem tres concerts, per exemple, els guanyadors del Sona Nou a les 7 de la tarda a la plaça Catalunya, Pol Batlle al Teatre Grec i també Sabor de Gràcia a les 10 del vespre a l'Avinguda de la Catedral. Passen 4 minuts d'un quart de 8 del matí. Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
4: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
32: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
33: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
34: 17, 23, 33, 46 i 47, i els sols, el 4 i el 5.
33: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
0: Una escapada a la tardor pot ser només un pont, o en viatges al Corte Inglés pot ser perdre's pels carrers de París, allargar la sobretaula a Roma o descobrir aquell lloc que fa tot un any que hi vols anar. Aprofita els ponts de tardor en viatges al Corte Inglés. Reserva ara des de només 15 euros i gaudeix de fins a un 25% de descompte. Consulta les condicions de viatges al Corte Inglés.
9: Els sons del matí.
10: Un ple que servirà perquè el magistrat conservador José María Macías presenti una nova ponència que reculli els criteris expressats per la majoria progressista.
11: Per primera vegada hi ha una desautorització absoluta del Tribunal Constitucional cap a tots aquells jutges que han preferit fer política.
12: Una vez que esté la sentencia del juez Llarena, la analizaremos y a partir de ahí el president tomará la decisión personal y política que corresponda.
14: El president dels Estats Units ha amenaçat l'Iran amb l'aniquilació si no accepta un acord que, segons assegura, seria molt beneficiós per aquell país.
15: What do I annihilate? The Islamic Republic.
16: It was a very, as usual, a very ideological speech. Not back as supported by facts.
17: Els trens passen, no s'aturen a l'estació, s'aturen a la següent estació.
18: Aquests són els sons del matí, ara les paraules, xifres i imatges del dia. Les tres paraules del dia en Francesc Soler. Avalar.
13: Donar un aval o garantia per assegurar el compliment d'una obligació, especialment de pagament, o respondre d'alguna cosa o algú. El Tribunal Constitucional avala l'amnistia i, per tant, ja no hi ha excuses de mal pagador per no aplicar-la als líders del procés.
18: Aniquilació.
13: És l'acció o l'efecte d'aniquilar, és a dir, de destruir completament o de reduir a no res una cosa o una persona. Donald Trump amenaça l'Iran des de la tribuna d'oradors de la seu de les Nacions Unides. Els envio a l'infern sense possibilitat de supervivència i sense esperança de grandesa i generacions futures, es pregunta el president dels Estats Units, com qui desflora una margarida. El cert és que 7 mesos després d'entrar en guerra no sap com acabar-la, i d'aquí 6 setmanes té les eleccions de mig mandat. L'aniquilació de la República Islàmica sona promesa electoral i ja sabem en què acostumen a quedar. Paper mullat.
18: Controlar.
13: Verificar, vigilar, dirigir o dominar el funcionament d'un sistema, una màquina o una situació. Pedro Sánchez ha reconegut per primer cop que el Marroc va fallar en el control de la frontera. Per tant, que no hi havia intencionalitat en la seva manca d'entusiasme a l'hora d'aturar l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Hi ha qui pensa que el règim marroquí, just al contrari, controla perfectament la situació.
18: Posem-hi ara 3 xifres al Mara García. 40.
19: El Congrés dels Diputats tramita una llei perquè les persones amb 40 anys cotitzats es puguin prejubilar sense penalització. Actualment hi ha casos en què s'apliquen penalitzacions que poden arribar a retallar fins al 30% de la pensió. La reforma té garantida l'aprovació definitiva.
18: 14.
19: Podria convertir-se en l'edat mínima legal per accedir a la intel·ligència artificial. La Generalitat vol impulsar al llarg de l'any que ve una llei per prohibir l'accés a aquesta tecnologia als menors de 14 anys.
18: 71.
19: Són les persones que han estat ateses en un incendi aquesta nit en una residència de gent gran a l'Ametlla del Vallès, al Vallès Oriental. Almenys 11 persones han quedat ferides i estan hospitalitzades principalment per inhalació de fum. Els bombers amb 13 dotacions han pogut apagar l'incendi en menys d'una hora.
18: I ara el veig, 3 imatges amb Sílvia Solanes. A la primera imatge hi veig 2 persones en un faristol transparent a dalt d'un terrat. Si veuen els cotxes passar per baix, són la primera ministra danesa i el cap de govern de Groenlàndia. Darrere hi ha les banderes dels respectius territoris.
20: És la foto de la seva compareixença ahir per explicar l'acord amb els Estats Units sobre la seguretat de Groenlàndia. És la posada de llarg d'un tracte que va anunciar primer Donald Trump i que tanca més de 2 anys de pressions i amenaces. La novetat és que els països que no siguin de l'OTAN en cap cas podran establir bases militars en aquest territori autònom de Dinamarca.
18: A la segona imatge hi veig un portàtil encès en una habitació amb poca llum, on també hi ha una tauleta oberta i una noia que està mirant un mòbil. Un mòbil que està connectat. També damunt la taula hi ha uns cascos grans.
20: És la imatge que tria La Vanguardia per parlar de l'addicció al mòbil. Apunta que l'accés al primer telèfon intel·ligent és als 10,8 anys, segons el diagnòstic de l'impacte de les tecnologies a salut d'infants i adolescents que ha fet la Generalitat. Té conseqüències en el desenvolupament del llenguatge, malestar emocional o trastorn del son, entre d'altres.
18: I a la tercera imatge, ja ho veig, ja ho sento de lluny, és un dels actes més emblemàtics de les festes de Santa Tecla de Tarragona. És l'Àliga baixant les escales de la catedral per un petit passadís que obre la gent, que va amb un got, per cert, de mamadeta, i els aliguers van amb samarretes grogues, però l'Àliga no porta cap missatge reivindicatiu. Ricard Buigas, per què?
21: Doncs t'has fixat bé, eh? Mira, diuen que davant dels problemes que afecten la ciutat com la brutícia, l'absència de les barraques, d'altres de globals com la manca d'habitatge o d'internacionals com el creixement de l'extrema dreta o el genocidi a Palestina, enguany els ha estat impossible triar-ne un. Això sí, has dit que els aliguers porten samarretes grogues a la foto. Doncs bé, mira, han repartit 1 miler de samarretes grogues per representar que la baixada de l'Àliga és un acte d'unió popular obert a tothom i lliure de qualsevol discriminació, eh?
1: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen cada matí amb un bon esmorzar i et conviden a escoltar La cara ve del temps.
18: I aquesta matinada, a les 2:05, ha començat, atenció, la tardor astronòmica. Avui a La cara ve del temps volem saber com pinta meteorològicament la nova estació. Eloi Cordomí, bon dia.
2: Bon dia. Sí, abans de res, deixem comentar que quan fem pronòstics estacionals, normalment treballem amb dos models, l'europeu i l'americà. Llavors, el model europeu s'actualitza un cop al mes, el dia 5 al migdia. Per tant, si et sembla, aquest el comentarem d'aquí dues setmanes.
18: Val.
2: I, en canvi, el model americà, aquest s'actualitza tots els dies i avui analitzarem aquest. Llavors, ens diu que l'octubre podria ser més plujós de l'habitual al Mediterrani i, en canvi, al nord d'Europa hi hauria menys precipitació del normal. Aquesta configuració ens fa pensar que podria ser un mes favorable perquè les borrasques desviïn de les seves latituds habituals i ens arribin aquí. Esperem que sigui veritat. I pel novembre intuïm un patró de borrasques atlàntiques que podrien deixar molta pluja a les Illes Britàniques, a la Bretanya, a l'oest de la península i, en principi, menys pluja aquí al Mediterrani. I tots dos mesos en temperatures 1 o 2 graus per sobre de les habituals. Això és el que diuen els models estacionals per aquesta tardor. A mitjà termini, sí que sembla que la setmana que ve s'acostaran algunes borrasques per l'oest de la península i aquí ens arribarien més desgastades, però podrien deixar una mica de pluja i potser una mica més de fresca.
1: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
3: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
14: Ahir dimarts l'Enigmàrius feia: us en foteu amb el seu consentiment. I la resposta era: va feu, va far-se d'algú, equival a fotre-se'n. I qui respon a les befes amb un bé feu, doncs és que les consent. Avui dimecres, un Enigmàrius zoològic, el cosí tossut del dofí. De 5 lletres. El cosí tossut del dofí. 5 lletres.
3: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
18: Atenció a aquest titular que circula. Una ovella es queda atrapada dins d'una canonada de formigó i han de venir els bombers a rescatar-la. Marc Amorós, bon dia.
5: Bon dia. La notícia diu que l'ovella és un marrà, és a dir, una ovella mascle. També diu que pesa 100 quilos, que es diu Rambo, i que actualment té 9 ovelles pretendents que competeixen per la seva atenció exclusiva. La notícia detalla que el marrà Rambo es va quedar atrapat dins d'una canonada de formigó que hi havia al camp i que es va necessitar l'intervenció d'un equip de 4 bombers per aconseguir extreure-la. Per fer-ho, els bombers van ficar unes varetes de neteja de xemeneies, una corda i un llençol protector dins de la canonada per envoltar l'ovella Rambo i poder-la fer-la lliscar sense que corregués cap risc. Dit i fet, segons la notícia, el Rambo va sortir totalment il·lès. Per últim, la notícia també informa que aquesta intervenció va ser la número 200 que feia l'equip de bombers aquest any.
18: I això és real o fals? Catalunya Ràdio.
6: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
5: Som-hi, real o fals, a veure si ho heu encertat. La notícia que ara circula i que diu que una ovella es queda atrapada dins d'una canonada de formigó i han de venir els bombers a rescatar-la és una notícia real. Ha succeït a prop de la ciutat de Somerton, al sud d'Anglaterra. Pels més curiosos, podeu trobar el vídeo del rescat del marrà Rambo a Facebook.
18: Gràcies, Marc.
5: Adéu, bon dia.
18: I avui pot ser un bon dia, sapiguem-ho de la mà de la Nerea Sanfe.
7: Passejar pels carrers de Barcelona ja fa temps que és quasi impossible. Però és que ahir vaig fer un tomb per Tossa de Mar i també ho va ser. El turisme massiu, tot i ser setembre, s'obri pas en pobles i ciutats. Fins a quin punt hem deixat que les cartes de restaurants i les botigues estiguen en anglès o alemany i com a última opció, si existeix, en català. És un bon dia per parafrasejar el grup Svetlana. Una ciutat de la gent, una ciutat per la gent. Tant de bo fos possible. Bon dia.

0: Són 7:45. Avui és dimecres 23 de setembre, ens despertem amb 15 graus a Roses, 10 graus a Vilella i 20 a Tarragona, el dia en què entrevistarem a les 9 del matí el magistrat del Suprem, José María Macías. I què més hem de saber del dia d'avui? Francesc Soler, bon dia.
1: Bon dia.
0: Sílvia Solanes, bon dia.
2: Bon dia.
0: I Robert Prat, bon dia.
3: Bon dia.
0: Digues, digues, Francesc.
1: 11 persones ferides han estat traslladades a l'hospital i una 60 més han estat ateses arran d'un incendi en una residència de gent gran aquesta nit a l'Ametlla del Vallès, al Vallès Oriental.
2: 3 persones més també van resultar ferides per l'esfondrament d'un al sostre al vestíbul de l'estació de Rodalies de Fabra i Puig. L'estació seguirà tancada uns quants dies.
1: A les 9 del matí de Catalunya Ràdio parlarem amb el magistrat del Constitucional, José María Macías. Ha estat l'últim jutge de l'Estat en negar l'amnistia als líders del procés.
2: De fet, el ple del Tribunal Constitucional va rebutjar ahir la ponència en què rebutjaven l'amnistia Jordi Turull. Ja no queda cap obstacle per l'aval definitiu al perdó al ple d'aquí dues setmanes.
1: Alerta a la frontera de Ceuta i el Marroc després que els serveis d'intel·ligència espanyols hagin identificat l'arribada de subsaharians al nord d'Àfrica.
2: Això alimenta la teoria d'un nou intent d'entrada massiva avui dimecres coincidint amb les eleccions al Marroc.
1: Avui al Parlament el president Illa donarà explicacions sobre el desgavell de les proves PISA a Catalunya on els resultats no han estat concloents perquè es va excloure massa alumnes de l'examen.
2: I a Nova York avui el president de l'Iran intervé al ple de l'Assemblea de les Nacions Unides després que Trump amenacés ahir d'aniquilar el país si no s'arriba a un acord.
3: En esports, el Barça debuta a la Champions femenina a partir de les 9 davant el París, transmissió de la TDG de Catalunya Ràdio. El Madrid exigeix que el president de la Lliga, Javier Tebas, sigui neutral i estigui al servei de tots els clubs, mentre que Lamine Yamal creu que la pilota d'or hauria de ser per un jugador diferencial, no només per un golejador.
0: I pel que fa al temps, continuem amb sol i amb calor. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Sí, avui tota la setmana, fins i tot de cara a divendres, encara pujarà una mica més la temperatura. Avui tan sols ha refrescat a la Costa Brava, perquè ja no bufa la tramuntana calenta dels últims dies. Tot i això, al migdia arribarem als 30 graus a gairebé tot arreu.
0: I pel que fa a la mobilitat d'aquesta hora, amb problemes i retards a l'R1 per un nou robatori de cable de coure. Maria Fernández Noguera, bon dia.
5: Bon dia. Retards de fins a mitja hora, segons ens expliquen alguns usuaris, i també trens que s'aturen quan no toquen a l'R1, a la línia del Maresme, a causa d'un nou robatori de cable de coure, aquesta vegada entre el Clot i Sant Adrià del Besòs. Hi ha menys trens dels habituals, són 4 per hora i sentit. D'altra banda, a l'R3 també hi ha hagut una incidència a la infraestructura que fa que hi hagi servei alternatiu per carretera entre la Molina i Puigcerdà. I pel que fa a l'R4, recordem que a partir d'avui fins a nou avís, els trens no s'aturaran a l'estació de Fabra i Puig de Barcelona, perquè ahir va caure un sostre. Els viatgers que van a Fabra i Puig poden baixar la Sagrera i continuar el trajecte amb l'L1 del metro.
0: I a les carreteres, una avaria complica ara mateix el trànsit a la 2, Mireia Sala?
6: Sí, el cotxe avariat talla un carril i provoca cua del Papiol a Molins. Retencions també a la B23 a Sant Feliu i Esplugues, a l'AP7 de Santa Perpètua en sentit sud, a l'entrada a Barcelona des del Vallès per la C58 i la C33 i a la Ronda de Dalt del Nus de la Trinitat a Sant Gervasi en sentit Llobregat.
0: Ho rebatem amb les portades. Marc Jurado.
7: Avui, Ricard, amb Donald Trump i la llei d'amnistia, Trump es vanta d'afavorir la pau, però torna a amenaçar d'aniquilar l'Iran. Ho llegim a La Vanguardia, un Trump que justifica davant l'ONU la seva guerra contra l'Iran. Era el busca raons d'Orient, titular El Periódico. És, de fet, la foto comuna de portada. El veiem a Trump en gairebé tots els diaris. No apareix, però, a El Mundo, i justament perquè aquest diari opta per parlar de Pedro Sánchez i Delcy Rodríguez. I l'altre gran tema de portada avui és l'amnistia. És el tema d'obertura de l'ara, que diu el Constitucional avala l'amnistia total als líders del procés. Un pas clau, puntualitza El País, que aclareix la tornada de Puigdemont, sentencia El Mundo.
0: Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio tindrem Montserrat Nebrera, David Madí, Nacho Corredor i Eva Pomares. Quan són les 7:34. I obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Pol Foradada, bon dia.
8: Bon dia.
0: Avui varietat d'editorials i articles d'opinió als diaris.
8: Comencem per l'amnistia. El diari Ara titula "L'amnistia s'obre camí" i assegura que l'hostilitat que sectors de l'Estat i de la dreta política espanyola han tingut històricament contra les aspiracions nacionals de Catalunya s'ha estès també al PSOE i a Pedro Sánchez. A El País, els presidents de Ceuta i Melilla, Juan Jesús Vives i Juan José Imbroda, defensen en un article conjunt que les dues ciutats autònomes són Espanya. A El Mundo, un dia més, editorial contra el president del govern espanyol, es titula "L'estat captiu de Sánchez", mentre que en l'àmbit internacional La Vanguardia considera que l'acord entre Groenlàndia, Dinamarca i els Estats Units mostra que la diplomàcia val molt més que l'amenaça d'anexió. I per últim, El Periódico, a l'editorial, fa una anàlisi de les Nacions Unides arran de l'Assemblea General d'aquesta setmana. El diari veu l'ONU desgastada.
0: I afegim el que ha llegit avui a la premsa l'escriptora Xita Robert.
9: Aquest dilluns era el Dia Mundial de l'Alzheimer i he llegit diverses notícies sobre noves teràpies i perspectives de diagnòstic precoç. Albert Lleó, cap del Departament de Neurologia de l'Hospital Sant Pau, diu a La Vanguardia que és l'inici d'una nova era en el tractament, tal com va passar amb el càncer fa 20 anys. El problema, ara per ara, és l'accessibilitat. A Espanya s'ha rebutjat finançar els dos medicaments aprovats internacionalment que poden retardar el deteriorament cognitiu en fases inicials. Haurem d'esperar-ne més notícies.
10: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
11: I el primer bany de l'estiu, això sí que és insuperable.
10: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
11: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
12: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure, és ser més tu. I és evolucionar com Ato, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
13: Creus que tens problemes amb el consum de drogues? Potser et podem ajudar. Narcòtics Anònims és una associació sense afany de lucre, formada per addictes en recuperació que t'ajudaran, amb l'únic propòsit que paris de consumir i trobis una nova forma de vida. Busca un grup a prop teu a narcóticosanónimos.es. Gratuït, anònim i lliure. Dona't una oportunitat.
14: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
15: A mi m'agrada fer carn a la brasa, però a mi sobren una mica tota aquesta gent. No se te pagarà. No ves que aquí se te farà massa d'allò. Són homes que de dilluns a divendres no fan res. I al cap de setmana tenen la necessitat de demostrar que fan... Val més que no facis res com el resto de la setmana.
16: I moltes eines, moltes eines.
17: Sí. Si ho veieu, quins amics tens?
15: Bueno, tenia ja, no els tenia.
17: Ah, tenia.
15: Aquests, ja està. Cada amic que ha intentat opinar mentre feia carn a la brasa, l'he despedit.
14: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
18: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3Cat.
19: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Són 8:15. Repassem altres notícies que hem trobat a la premsa digital i comarcal amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Qui se'n recordarà de les festes?
1: Doncs la regidora de festes de Benicàssim. No perquè hagi sortit més o menys bé, sinó perquè l'han vestit una vaca durant les festes de Sant Tomàs. Va ser l'última vaca que sortia i, segons testimonis, va enxampar la regidora, que era entre els barrots d'un cadafal, una estructura elevada que s'acostuma a posar de protecció. La van haver d'atendre, però les ferides que té no són greus. Ho llegim al Levante.
0: Qui ha viatjat de Roses a Galícia?
2: Doncs un veler, però el tema és que el van interceptar a Galícia amb més de 2.000 quilos de cocaïna a bord. Ho llegim al diari de Girona, explica que Vigilància Duanera ha detingut els 4 tripulants de l'embarcació i el presumpte líder de la xarxa que estava establert a les comarques de Girona. Els agents van començar a seguir la pista del veler després de rebre informació d'intel·ligència sobre una embarcació sospitosa que operava a la zona fronterera entre Espanya i França.
0: I què s'ha cremat?
1: L'organització de luxe La Carola d'Ordino Andorra, que encara estava en fase de construcció. El foc ha afectat els 7 blocs del complex, amb un total de 52 habitatges, sense que hi hagi hagut víctimes ni ferits. Tampoc ha calgut evacuar cap persona afectat. Uns 10.000 metres quadrats d'habitatges i 12.000 metres quadrats d'aparcament. Ho recull el Punt Avui.
0: Van a la baixa.
2: Les adopcions de gats i gossos van caure l'any passat fins al nivell més baix des de la pandèmia. Ho diu un informe definitiu que recull El País. Detalla que dels més de 280.000 animals que van arribar als centres el 2025, se'n van adoptar un 42%. I és que no paren de tenir noves entrades. Les associacions de rescat expliquen que cada dia els porten entre 20 i 30 animals.
0: La millor aerolínia del món.
1: Singapore Airlines. Ho constaten els premis World Airlines Awards, considerats els Oscars de la indústria aeronàutica. És el resultat d'una enquesta de 24 milions de passatgers que avaluen fins a 300 aerolínies. Entre els punts que valoren és el de tenir el millor catering a bord. A la seva germana de baix cost, Scoot, també l'han triat com la millor aerolínia d'aquesta categoria. Completen el podi de la categoria general Qatar Airways i Cathay Pacific Airways. A Vueling la nomenen la millor aerolínia de baix cost d'Europa. Ho llegim al debat.
0: I atenció, si teniu reserves d'hotels en plataformes com Booking o Airbnb, compte, perquè hi ha una alerta d'estafa.
2: Si els lladres envien un missatge de WhatsApp alertant que hi ha un problema amb l'allotjament i que si no es resol immediatament es perdran els diners i l'habitació. Com que el missatge és perfecte i inclou dades com el DNI o les dates de la reserva, la víctima s'ho creu i accedeix. Ho veiem al Nacional.
0: 7:39, aquesta hora us expliquem els destacats en Internacional i Economia amb Pol Foradada i Lara Garcia.
20: El New York Times desmenteix algunes afirmacions de Donald Trump al discurs d'ahir a l'ONU. El president va assegurar, per exemple, que la guerra a Gaza havia acabat gràcies als Estats Units, i el diari recorda que, tot i que bona part dels combats a gran escala s'han aturat, Israel continua llançant atacs regularment a Gaza i el nombre de morts segueix augmentant. Trump també va afirmar que els Estats Units i Venezuela aglutinen el 60% del petroli mundial, cosa que el New York Times nega amb dades oficials. Diu que Venezuela té 303 milions de barrils, mentre que els Estats Units en tenen uns 46 milions aproximadament. Això representa un 22% de les reserves mundials. I a França, el govern duplica les ajudes davant la pujada del preu dels carburants. Le Monde destaca que l'Estat donarà un nou ajut de 100 euros als conductors que utilitzen el cotxe per anar a treballar. Se'n podran beneficiar uns 5,5 milions de francesos.
17: I la premsa econòmica també aborda la pujada dels carburants i l'energia. Cinco Días destaca que el govern espanyol estudia una intervenció en els preus del gas per frenar l'augment de la factura elèctrica, però encara cal estudiar-ho bé per no perjudicar les renovables i trencar les normes del mercat europeu, segons el diari. En aquesta línia, l'economista avisa que la pujada d'energia i carburants pot desencadenar una crisi comercial. Alerta que el cost de transportar cru ha arribat a cotes de fins a 55 milions d'euros. I l'ON Economia publica avui que el jutge que investiga el fundador i conseller delegat de Glovo, Òscar Pierre, ha acordat deixar-lo a un pas del judici oral, o sigui, d'asseure'l al banc dels acusats per un presumpte delicte contra els drets dels treballadors en mantenir-los com a falsos autònoms quan estava obligat a contractar-los com a empleats. El jutge ha acordat el trasllat de les diligències a la Fiscalia i a les acusacions perquè en 10 dies formulin els escrits d'acusació. Això suposa un nou pas perquè Pierre acudeixi finalment a judici oral.
0: I a la premsa esportiva, Robert Prat, destaquem l'inici de la Champions femenina.
3: Nova aventura pel Barça per aconseguir el seu cinquè títol, un destí clar a la final de Varsovia. Aquest és l'objectiu com apunta l'esportiu.

Les Blaugrana intentaran jugar la seva setena final consecutiva. El diari Ara apunta que el principal mal de cap de Pere Romeu és si podrà comptar amb Kika i Vicky. La Vanguardia demana respecte pel rival. El París, de fet, és un equip pioner a l'hora d'independitzar-se de l'estructura masculina. Ho va fer fa 40 anys. El diari Esport diu que Florentino Pérez ja n'està tip de Javier Tebas i que demana el seu cap amb un comunicat contra la Lliga. Joan Bails escriu que Florentino, quan perd, necessita un culpable. Per La Vanguardia, aquest Madrid està ancorat al 2010 a nivell esportiu i dona la dada. El Madrid és l'equip que menys corre de tota la Lliga, 96 quilòmetres per partit. El diari Marca adulcora aquesta dada, diu que el més important és la intensitat i no pas els quilòmetres recorreguts. I el periòdico parla d'un Barça que va trencar les promeses sobre el Palau Blaugrana i és que el nou pavelló queda al marge del pressupost de la remodelació del Camp Nou. De moment, el nou Palau Blaugrana espera un inversor que

0: Afecta sobre el plaer.
1: Sí, Mujeres Punès explica que els investigadors nord-americans Masters i Johnson van observar que hi ha quatre fases de la resposta sexual. L'excitació, és a dir, l'inici de la resposta física, l'altiplà, la fase just abans d'arribar a l'orgasme, i la resolució, el retorn gradual a l'estat normal. Es veu que durant l'altiplà s'arrufen les celles com a expressió prèvia a l'orgasme, però si s'injecta botox entre les celles es perd aquest moviment i això pot provocar tenir un orgasme menys plaent.
0: Tenim, atenció, nou rècord Guinness. El cotxe més estret del món fa només 50 centímetres d'amplada.
2: Sí, és el Fiat Panda de 1993, transformat en un monoplaça de només 50 centímetres d'amplada, un parell de pams. Manté les quatre rodes, però no us emocioneu massa perquè no compta amb l'homologació per circular per la via pública, és a dir, que ara per ara només serveix per exhibir-se en esdeveniments dedicats a l'automoció. Veient les fotografies que ha publicat 20 Minutos Motor, el mini Panda o Pandin sembla més una broma creada a mia.
0: I qui fa anys avui, Canalies?
1: Mira, avui felicitem el cantant Julio Iglesias, que en fa 83. També l'actor Patrick Criado, 31, i acabem felicitant la cantant americana Annie DiFranco.
0: Patrick Criado és aquell que va venir una vegada a la tele?
1: No, és el que feia Les Noches de Tefía, guapíssim, guapíssim.
0: Un d'aquests actors que...
1: A on va venir?
0: No el trobàvem. No te'n recordes?
1: A Col·lapse?
0: Sí, on era? No el trobàvem. Va tenir una urgència. Va aixecar tots els canals del micròfon i el vam trobar ràpid.
1: El vam localitzar molt ràpid.
0: El vam trobar, estava al lavabo.
1: No estava a l'entrada de la tele.
0: I el vam trobar ràpid. El sort inconfusible de lavabo, sí. I el santoral?
2: Mal de panxa.
0: Això després, sí.
1: Sí, exacte. Santa Tecla, Sant Lli i Sant Constant.
0: I acabem, millor que no, el repàs a la premsa en el quios vintage amb Albert Om.
3: La xarxa de concessionaris Honda de Catalunya patrocina aquest espai.
4: Tal dia com avui, de fa 30 anys.
5: 23 de setembre de 1996, la gran estrella del Barça, el brasiler Ronaldo Nazario, celebra els 20 anys amb una festa al Planet Hollywood de Barcelona. A Ronaldo l'acompanya la família, futbolistes de l'equip, Joan Gaspar, els fills de Núñez i les ballarines brasileres del Força Barça d'Alfons Arús. Ronaldo ha aconseguit 5 gols en 3 partits, però la vinyeta d'Òscar Nebre del periòdico és molt crítica amb els entrenadors d'aquell Barça, Bobby Robson i José Mourinho. Diu que són l'abuelo Cebolleta i el Chico Martini. I ara fa 30 anys la portada del periòdico era per Michael Jackson, que arribava a Saragossa per fer l'únic concert de la gira History a Europa. 3.000 persones l'esperaven a sota l'hotel. Ell saluda des del terrat amb barret i ulleres negres, visita nens a un hospital, surt a un centre comercial a comprar discos, entre ells la Macarena, i ofereix un concert de 3 hores amb els seus grans èxits, aixecant les banderes dels Estats Units i d'Espanya.
6: Nadar entre dofins, dormir en un iglú, volar en ala delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endut a l'ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Ondabanc vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda Ponès. Catalunya
7: Ràdio. La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
8: El sector logístic català consolida el seu pes dins del mercat estatal. Segons el clúster logístic de Catalunya, l'augment de la demanda d'espais logístics i l'atractiu de la regió per als inversors estan impulsant el creixement del sector. En aquest context, la Universitat CEU Abat Oliva ofereix el màster universitari en logística i comerç internacional, pensat per preparar professionals capaços d'afrontar els nous reptes del comerç, el transport i les operacions logístiques.
7: Per la Universitat CEU Abat Oliva, el desenvolupament professional és un dels valors diferencials. Per això, els nostres màsters i postgraus s'adapten a les necessitats del mercat laboral i aporten especialització, diferenciació i projecció de futur als nostres alumnes.
9: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: 7:47. Repassem els titulars d'en 2 minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Una persona mort, atenció, i 10 ferides en un incendi en una residència de gent gran aquesta nit a l'Ametlla del Vallès, al Vallès Oriental.
10: Sí, és un balanç d'ara mateix que acabem de conèixer. Pel que fa als ferits, han estat menys lleu i les han traslladat a diversos hospitals. Una 60ena de persones més han hagut de rebre atenció, sobretot per inhalació de fum. Antonio Carballo, responsable del SEM, ens deia això.
11: Algunes han dèficit cognitiu, no? Trastorns mentals més o menys severs, pluripatològics, molts d'ells, no? I això ha complicat una mica la valoració.
0: I ho acabem de saber, atenció, perquè hi ha hagut una explosió de dipòsit de gas a Vilanova de la Muga, a Peralada, a l'Alt Empordà.
12: Sí, hi ha dues persones ferides, una en estat crític, ingressada a la Vall d'Hebron.
0: De seguida ampliarem també aquesta informació.

0: Informació i atenció als usuaris de l'estació de Rodalies de Fabra i Puig perquè està tancada.
1: Avui, i podria estar-ho diversos dies, encara després que ahir a la tarda caigués part del sostre del vestíbul i deixés 3 ferits lleus.
0: Alerta a la frontera de Ceuta i el Marroc.
2: Després que els serveis d'intel·ligència espanyol hagin identificat l'arribada de subsaharians al nord d'Àfrica, coincidint avui amb eleccions al Marroc. Mentrestant, Pedro Sánchez admet per primer cop deficiències en el control de fronteres en l'entrada massiva a finals de juliol. Són declaracions a la CNN.
3: Estem investigant què va passar aquells dies de juliol, però alhora hem demanat accions al Marroc i també respostes, perquè és evident que el seu control fronterer va fallar.
0: A les 9, al matí de Catalunya Ràdio, parlarem amb el magistrat del Constitucional, José María Macías. És l'últim jutge a negar l'amnistia als líders del procés.
1: Amb el ple del Tribunal Constitucional va rebutjar ahir la seva ponència. Ara se n'haurà de redactar una de nova que es debatrà d'aquí 2 setmanes. Serà decisiva perquè el TC ara sí sentencia a favor i el Suprem aixequi l'ordre de detenció contra Puigdemont i la inhabilitació dels exconsellers.
0: I Salvador Illa donarà avui explicacions sobre els errors de les proves PISA a Catalunya.
2: Els resultats no han estat concloents perquè es va excloure massa alumnes de l'examen. El president de la Generalitat compareix al Parlament.
0: I avui, dia d'estrenes a TV3.
1: Amb la segona temporada de Soc i Seré, Àngel Llàcer ha avançat als matiners la incorporació de la cantant Diana Roig com a copresentadora. Després del Soc i Seré, TV3 estrena País d'Altura, una sèrie de 10 capítols que retrata Catalunya des de les altures.
0: I el Barça debuta a la Champions femenina.
2: Serà a les 9 al Johan Cruyff davant el París amb la transmissió de la TDG de Catalunya Ràdio.
0: Aquests són els titulars del dia, però de què més estarem pendents aquest matí a tot el país? Fem una ronda de connexions pel país. Lleida, Estela Bussons, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Des de Girona, Fèlix Martín, bon dia.
5: Bon dia.
0: A Barcelona hi tenim el Marc Jurado, bon dia.
6: Bon dia.
0: I a Tarragona, la Clara Chavarría, bon dia.
7: Bon dia.
0: A Lleida, avui tindrem novetats sobre l'ordenança municipal que pretén prohibir l'ús del burca als espais públics. En concret, si prosperarà o no, Estela?
4: Sí, perquè això depèn de què voti el grup de Junts al ple de divendres, si suma o no els seus vots favorables als de l'equip de govern del PSC que promou l'ordenança. Doncs bé, aquest matí han convocat una roda de premsa per explicar què han decidit. Esquerra, el Comú i també el PP ja sabem que hi votaran en contra. I a la mateixa hora, a les 11, també pendents d'una convocatòria d'Unió de Pagesos, mouen fitxa i presenten propostes i accions davant l'acumulació, diuen, de crisis que afronta el sector agrari, començant per l'increment de costos, com el del gasoil, que s'han carit més d'un 60% en l'últim mig any, també amb malalties ramaderes o produccions alterades pel canvi climàtic.
0: I en aquest cas a les comarques gironines, pendents d'una explosió aquesta matinada, com dèiem, en un hotel de Peralada, a l'Empordà. Què sabem, Fèlix?
5: Doncs que hi ha 2 persones ferides, ens confirmen els bombers, un en estat crític i un altre de lleu. Un d'ells és el propietari de l'hotel rural, és la masia Can Carbó de les Olives. Això és el nucli de Vilanova de la Muga, a Peralada. I ha passat quan a les 2 de la matinada hi ha hagut una explosió al dipòsit de gas propà. Ha provocat que hagin col·lapsat bona part dels tancaments, com les finestres. Hi ha hagut un incendi en aquesta masia, que és de planta baixa i 2 pisos, i els danys estructurals són greus. A aquesta hora els bombers ja han marxat, n'estarem pendents. També avui seguirem des de Girona la 8a edició del Congrés Professional del Turisme i el Càmping, que aquest any es fa a Castell d'Aro, al Baix Empordà.
0: I a Barcelona avui comença la Festa Major, que és la Mercè, Marc.
6: Sí, el tret de sortida el donarà Ricard el Pregó. Serà el saló de cent de l'Ajuntament de Barcelona, enguany a càrrec del mestre celler Antoni Falgueres, acompanyat de la seva filla, la sommelier i comunicadora Meritxell Falgueres. Antoni Falgueres regenta el celler de Gelida, l'emblemàtica botiga del carrer Vallespí, fundada l'any 1895 pel seu besavi Tom Falgueres. Ell és, doncs, la quarta generació al capdavant del negoci. I avui, per la Mercè, també trobareu molta música.
8: A la Sagrada Família... Passant pel Parkway, mig plena de color.
6: Els guanyadors del Sona Nou a la plaça de Catalunya, Pol Batlle al Teatre Grec i aquests que sentim Sabor de Gràcia a la Seu del Vespre a l'Avinguda de la Catedral.
0: I de Festa Major en Festa Major, perquè avui a Tarragona viuen el gran dia de la Festa Major de Santa Tecla, Clara.
7: Exacte.
0: Vinga, bonadetes.
7: Sí, exacte. Ho anuncia el toc de matinades que sona des de fa una estona pels carrers de la ciutat. De fet, fa un moment passaven els grallers i timbalers per aquí sota el nostre balcó. En el dia gran de les festes destaca la presència del seguici festiu en actes com ara l'anada de l'ofici al matí o la processó de la relíquia de Santa Tecla. L'altre focus d'atenció és la Diada Castellera amb les 4 colles de la ciutat que podrem seguir amb els companys del programa Tres Rondes.
0: I la mamadeta tot el dia, eh? No hi ha una hora concreta, eh?
7: No, això mamadeta tot el dia i si vols tot l'any, també.
0: Sí.
5: Els bombers estructurals són greus. Els bombers ja han marxat a l'habitatge i ja...
0: Gràcies, Fèlix. Gràcies, Girona. Gràcies, Lleida. Gràcies, Tarragona i Barcelona. Que tingueu un bon dia.
5: Són greus.
7: Adéu-siau. Adéu-siau.
9: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
0: I si heu de sortir de casa ara, sapigueu quin temps us espera i com estan les carreteres. Pel que fa al temps, ja ha començat la tardor astronòmica, però encara tenim un temps estiuenc. Eloi.
10: Bon dia. Sí, així es mantindrà tota la setmana. Encara pujarà una mica més la temperatura de cara a divendres. Avui l'únic lloc on ha refrescat una mica és a la Costa Brava, que ja no bufa la tramuntana calenta. Ahir, per exemple, teníem 24 graus a Roses, avui n'hi ha 14 a la mateixa hora, 13 graus ara mateix a les Borges Blanques, 17 a Sant Cugat del Vallès, i en previsió que avui les temperatures s'enfilin fins als 30-31 graus a gairebé tot arreu, potser 32-33 a les zones més càlides.
0: I pel que fa al trànsit, a aquesta hora hi ha retencions habituals per entrar a Barcelona. Mireia?
11: Sí, els accessos des del sud hi ha retencions a la 2 del Papiol a Molins, la B23 de Molins Esplugues i la C32 a Viladecans. També hi ha cua a l'entrada des del Vallès per la C58 i la C33 i a l'AP7 a Barberà. A més, hi ha hagut un accident a l'AP7 a Bàscara, a l'Alt Empordà, que talla un carril en sentit Girona.
12: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un equip millor.
13: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
14: Avui hem rebut el missatge de l'Helena Juanes. És responsable del restaurant Casa Juaco, ubicat a Collserola. Explica que des que es van decretar restriccions pel brot de pesta porcina africana a finals del passat mes de novembre, l'activitat del seu establiment i de tots els de la zona ha baixat dràsticament, fins al punt de comprometre'n la viabilitat. Els locals poden obrir, però expliquen que amb les prohibicions d'accés al parc natural pràcticament no tenen clients. Davant d'això, insisteixen a demanar una flexibilització de les restriccions.
15: Jo estic pagant un preu massa alt perquè no és culpa meva i ara no sabem res. Això ens anem enterant el que van dient a la tele si és que diuen alguna cosa.
14: La Generalitat es remet a les previsions fetes de poder flexibilitzar aquestes restriccions abans de finals d'any.
13: Un rebut que no entens? Una administració que no et respon? Una avaria que ningú arregla o un problema amb el lloguer? Denuncia-ho a la bústia del matí de Catalunya Ràdio. Una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
0: Aquesta és la bústia de denúncies del matí de Catalunya Ràdio. 636 36 06 09. I com cada dia a aquesta hora és el moment de repassar el preu de les coses, avui parlem d'ous.
16: El preu dels ous és un dels millors termòmetres del cistell de la compra. Segons les últimes dades de l'INE, l'ou és un dels productes que més ha pujat de preu, en concret un 14% en un any. Des del mercat de la Independència de Terrassa, en Jordi Pallarès, que té una parada d'aviram, ens explica un dels motius pels quals ha pujat tant el preu dels ous.
17: Penseu que un dels principals motius és la grip aviar. La temporada passada es van haver de sacrificar 2,7 milions de gallines ponedores a tot l'estat espanyol. Menys gallines, menys ous, i ja sabem què passa quan hi ha menys oferta.
16: Així doncs, anem a veure a quan venen els ous al mercat.
17: Jo avui, el preu de la dotzena del ou ecològic són 6 euros, i el preu del camperol, 4,50. No és que l'ou sigui millor o pitjor, sinó que és la gallina tal i com està criada.
16: A la granja Comallonga, Cabrianes, del Bages, l'Oriol produeix ous de gallines ecològiques. És membre de la cooperativa La Dotzena, amb 20.000 gallines repartides en 7 granges. Les seves gallines ponen ous que després van a parar a les botigues. I també als mercats, com el de Terrassa, explica que produir una dotzena d'ous costa al voltant de 3 euros.
18: Nosaltres a les botigues aproximadament els venem a 4,50, a la dotzena. Així amb botigues petites, no parlem de grans volums, sinó botigues que tenen una caixa o poques. I llavors aquestes botigues, cada una s'aplica al seu marge, venen pel voltant dels 6 euros. La dotzena.
16: Ara mateix les botigues venen la dotzena d'ous ecològics a uns 6 euros, ja ho sentíem. Les grans superfícies, però, poden negociar preus molt més baixos amb els productors perquè compren enormes volums i tenen costos diferents. Per exemple, a Mercadona, aquesta setmana trobem la dotzena al voltant dels 3-4 euros.
0: Fixem-nos ara on van a parar els nostres impostos. Avui dimecres, què costen els serveis jurídics d'un ajuntament als tribunals? Ot Serra, bon dia.
19: Bon dia. L'Ajuntament de Lloret de Mar ha constatat un augment de litigis que ha tensionat els seus serveis jurídics. Tenia 3 advocats que compatibilitzaven la representació del consistori als tribunals amb l'assessorament jurídic en tasques del dia a dia, però ara només en té 2. Per això vol contractar professionals externs que s'encarreguin dels procediments contenciosos administratius. La licitació seria per als pròxims 2 anys, amb un pressupost de 153.000 euros. Serien poc més de 3 euros i mig per lloretenc i lloretenca.
0: Què destaquem a les xarxes, Elisenda Pineda? Bon dia.
20: Bon dia, Ricard. Avui us porto un tiktoker català que s'ha fet viral per criticar obertament, mentre condueix el seu camió, el comportament a la carretera de ciclistes, conductors de Dàcies i altres camioners que van amb una sabata i una espardenya. Ell és en Pep Bala i fa vídeos com aquest.
21: Iepa! Hòstia, s'alta fart de tragar pols d'aquests putos Dàcies. Aviam, veieu aquest Illuminati d'aquí davant? Sí, aquest tipus de gent que surten de casa ja amb les antiboides posades, eh? No fos cas.
0: En Pep Bala.
20: És en Pep Bala.
21: Són els mateixos que no posen els intermitents, els mateixos que quan van a repostar s'equivoquen de banda, saps? I han de passar...
0: El seguiré, Pep Bala, el seguiré.
20: Sí, està molt bé. És un compte que cada cop guanya més adeptes per la seva capacitat divulgativa, perquè ho fa en català, Ricard, i perquè fa allò que fa la majoria quan condueix, deixar-se endur per les baixes passions i faltar la resta d'usuaris. Així treus tot el mal rotllo del dia i surts del cotxe, doncs mira, escolta'm, amb un cutis meravellós.
0: Més, és l'espa, és l'espa.
20: Exacte.
0: Elisenda Pineda, gràcies.
20: A tu.
0: I per arribar al punt de les 8 del matí, avui dediquem la cançó als qui parleu amb les mans, amb el cos o amb la mirada. I en recordeu que escoltar va molt més enllà de les orelles.

0: Hi ha persones que ens obliguen a mirar, i a mirar des d'un altre lloc. I avui, entre aquestes altres persones, hi ha la Maixabel Lassa. La Maixabel va perdre el seu marit, Juan Mari Jauregui, assassinat per ETA. I anys després va fer una cosa que probablement molta gent no entén. Va acceptar seure davant d'un dels homes que havia participat en aquell assassinat. S'hi va seure durant 3 hores. I el va mirar als ulls. No per oblidar, no per justificar, no perquè el dolor hagués desaparegut, sinó per mirar-lo. I potser aquí hi ha una de les preguntes més difícils que ens podem fer com a societat. Podem mirar una persona sense deixar de mirar el mal que ha fet? Podem escoltar sense justificar? Podem entendre una història sense convertir-la en una excusa? I podem parlar de segones oportunitats sense oblidar les víctimes? Avui al matí entrarem en un llibre que es diu Mira'm, de la Núria Ortín, en què reuneix precisament la Maixabel amb l'assassí del seu marit. És un llibre que ens demana precisament això, que no mirem una persona només pel delicte, només per la condemna o només per l'error, sinó que intentem veure què hi ha al darrere i que acceptem que mirar de veritat és molt més incòmode que jutjar des de lluny. Perquè és fàcil parlar de presos sense convertir-los en una categoria. El més difícil és quan tenen nom, quan tenen fills, quan tenen una història i quan els tenim davant. I encara és més difícil quan el dolor també té nom i té rostre. Per això avui, a partir de les 10, la Maixabel ens acompanyarà aquí a l'estudi de Catalunya Ràdio, perquè la seva història introdueix una pregunta que va molt més enllà de la presó i del perdó. Què ens passa a nosaltres quan decidim mirar l'altre? Fins i tot quan costa mirar-lo. Hi ha gent com la Maixabel que no li cal perdonar. No vol perdonar. No li cal fer-ho per ells. Ho fa perquè el món sigui una mica més humà, malgrat tot. Com fan també molts i molts voluntaris a les presons. O fundacions com l'Obra Mercedària. O també algunes víctimes. Avui, escoltarem Maixabel a les 10, al matí de Catalunya Ràdio.
1: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 8:03. I quines són les 5 coses que cal saber del dia d'avui? Francesc Soler, bon dia.
2: Bon dia.
0: La primera.
2: Fa uns minuts acabem de saber que s'ha produït l'explosió d'un dipòsit de gas en un hotel de Peralada, això és a l'Alt Empordà. Hi ha 2 ferits, un en estat crític i un altre lleu. L'edifici ha quedat molt malmès i s'acaba de confirmar també la mort d'una de les desenes de persones ferides a l'incendi que hi ha hagut aquesta nit en una residència de gent gran a l'Ametlla del Vallès, al Vallès Oriental.
0: La segona.
2: Avui al matí de Catalunya Ràdio tindrem el magistrat José María Macías l'endemà que el Tribunal Constitucional farà més l'últim intent per boicotejar l'amnistia i d'aquí 15 dies dicti la primera sentència que obligarà el Suprem a aixecar l'ordre de detenció de Puigdemont, la inhabilitació dels exconsellers i acostarà el retorn de l'expresident a Catalunya.
0: José María Macías a partir de les 9 al matí de Catalunya Ràdio. La tercera.
2: Espanya ha reforçat el control fronterer a Ceuta davant el risc que hi hagi una nova entrada massiva coincidint amb les eleccions legislatives que avui es fan al Marroc. Des de Nova York, Pedro Sánchez admet per primer cop deficiències en el control de fronteres per part del Marroc en l'entrada massiva de finals de juliol.
0: La quarta.
2: Salvador Illa compareix avui al Parlament per abordar el fiasco de les proves PISA a Catalunya. Els aliats parlamentaris del president li demanen que ho aprofiti per donar un cop de timó al Departament d'Educació.
0: I la cinquena?
2: Aliança Catalana diu que hi es va equivocar al votar en contra d'una sanció a Vox per haver qualificat d'assassí el president Lluís Companys, encara que prèviament ja havia defensat el partit de Joan Garriga per aquesta mateixa qüestió, segons ha pogut saber el matí de Catalunya Ràdio.
0: I els esports, Robert Prat?
3: El Barça debuta a la Champions femenina a les 9 davant el París, transmissió a la TDG de Catalunya Ràdio. El Madrid exigeix que el president de la Lliga, Javier Tega, sigui neutral i estigui al servei de tots els clubs. I avui a 8:45 a Reus, final femenina de la Lliga Catalana de Bàsquet entre l'Esparun i Girona i el Cadí la Seu.
0: Això avui un dia en què també continuarem amb molta estabilitat meteorològica. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Avui, demà, divendres, dissabte, diumenge potser ja arribaran alguns núvols. Avui amb una temperatura que ha refrescat una mica les comarques de Girona, sobretot a l'Empordà. Al migdia, però, tornarem a tenir 30 graus a gairebé tot arreu i 33 graus a les zones més càlides del sud i de Ponent.
0: I pel que fa al trànsit, la C58 és la via més complicada a aquesta hora. Mireia Sala, bon dia.
5: Bon dia. Doncs sí, encara hi ha cua de Terrassa, Sant Quirze i de Montcada al Nus de la Trinitat. Retencions també a la C55 a Abrera, a la B23 de Molins Esplugues i la Ronda de Dalt, des del Nus de la Trinitat fins a Sant Gervasi. A més, hi ha cua per un accident a la P7 a Bàscara, a l'Alt Empordà, en sentit Girona.
0: Avui a l'Àgora ens acompanyarà Montserrat Nebrera, David Madí, Nacho Corredor i Eva Pobares, el dia en què parlarem, com dèiem, amb el magistrat del Constitucional encarregat de redactar aquesta sentència de l'amnistia, José María Macías. I també ens acompanyarà avui Rosa Maria Soberana, diputada d'Aliança Catalana.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
6: Seria genial arrencar el curs amb cotxe nou, oi? Deixa de somiar i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques en tota la gamma de turismes i vehicles comercials. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari. Més a opel.es.
7: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
6: Arriben els Opel Days. Corre a buscar el teu nou Opel Grandland amb preus irresistibles i aquest estil SUV que necessites. Informa't al teu concessionari Opel. Més a opel.es.
8: Després d'intenses jornades davant l'ordinador o d'excés de visió forçada, Ocufarma et dona una agradable sensació de frescor i descans per al contorn dels ulls. Agafa't 10 minuts de relaxació. Tovalloletes Ocufarm. Testades oftalmològicament i dermatològicament. De Saltor Pharma. Venda en farmàcies i parafarmàcies.
1: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Vull 17, a partir de les 9, com dèiem, al matí de Catalunya Ràdio, el gran protagonista del dia, el magistrat del Tribunal Constitucional, José María Macías, passarà a la història per ser, probablement, l'últim jutge a rebutjar l'aplicació de l'amnistia. Pol Foradada.
9: De fet, els seus companys del ple del TC van tombar ahir la seva proposta de negar el perdó a Jordi Turull i ara haurà de reescriure aquest text, aquesta ponència. A la vista no queda, doncs, cap obstacle perquè el Tribunal Constitucional avali definitivament l'amnistia en el pròxim ple i deixi el Suprem ja sense marge de maniobra.
0: Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
10: Què tal? Bon dia.
0: I, per tant, la data fixada ara al calendari és el 6 d'octubre.
10: Sí, és la data del proper ple on Macías haurà de portar reescrita per obligació al seu esborrany de sentència canviant la tesi, recollint ja els arguments dels seus companys que estan a favor de l'amnistia. Però en aquell ple no es veurà només la seva, sinó també la que portarà el president pel cas de Dolors Bassa i que serà favorable sense embuts a l'amnistia i aquesta més contundent es podria votar abans. Per tant, d'aquí a pocs dies el Constitucional dirà clar que l'amnistia també es pot aplicar al delicte de malversació. No deixarà dubtes i els arguments es podran aplicar a tots els recursos pendents, marcant, per tant, el criteri a seguir pels magistrats del Suprem. Fons d'aquest tribunal sobren aixecar l'ordre de detenció a Carles Puigdemont un cop es conegui aquesta primera sentència.
0: I com va anar aquesta reunió d'ahir del TC, en què la majoria progressista va deixar clar que acabarà imposant el seu criteri favorable a l'amnistia? En té detalls Lot Serra.
11: Macías va fer una exposició inicial i la resta de membres del ple, 10, van intervenir. Qui més es va estendre va ser la també catalana Laura Díez, del Bloc Progressista, que va subratllar que la interpretació del Suprem i de Macías sobre la malversació no és raonable ni lògica. Això és clau perquè la pota fonamental del debat jurídic és pot o no pot el Constitucional corregir una interpretació del Suprem. Si condueix a conclusions no raonables i il·lògiques, sí que pot. I la majoria progressista del TC creu que la tesi que els líders del procés van tenir un guany patrimonial al no pagar de la seva butxaca el referèndum és totalment incoherent amb el que persegueix la llei d'amnistia. Cándido Conde Pumpido, president del Tribunal, també va prendre la paraula en la mateixa línia. Macías no va replicar els seus col·legues i va acceptar que el 6 d'octubre Conde Pumpido també porti la seva sentència sobre l'amnistia, que és la que es votarà i aprovarà. Ot Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I el que s'està debatent al TC aquests dies són els recursos dels 7 líders a qui no se l'ha concedit l'amnistia.
9: Són Puigdemont, Junqueras, Turull, Romeva, Bassa, Comín i Puig, tots ells acusats o condemnats per malversació. La llei aprovada fa 2 anys i mig al Congrés contemplava que l'amnistia no s'apliqués a aquells que s'haguessin enriquit amb el procés. El Suprem es va aferrar això i en una interpretació rocambolesca deia que si havien pagat l'1 d'octubre amb diner públic i no de la seva butxaca, indirectament n'havien tret un benefici econòmic.
12: Entramos en la fase final y la fase final es que, como dijo Ana Ferrer, la magistrada que discrepó del Soviet Supremo, de lo que yo llamo el Soviet Supremo, no el Tribunal Supremo, dijo, ustedes están construyendo una ficción jurídica, una entelequia para colocarse por encima de la ley.
9: Això ens deia al Matí de Catalunya Ràdio el periodista especialitzat en informació de tribunals, Ernesto Ekaizer. Això sí, no s'atrevia a fixar una data per al retorn de Puigdemont. Deia que el Suprem encara podria trigar unes setmanes després del pronunciament del Constitucional.
0: Des de Junts apressen el Suprem que aixequi l'ordre d'atenció contra Carles Puigdemont, cosa que permetrà a l'expresident tornar a Catalunya sense cap mena de risc. Jordi Turull.
13: Per primera vegada hi ha una desautorització absoluta del Tribunal Constitucional cap a tots aquells jutges que han preferit fer política en comptes de complir el seu deure d'aplicar la llei.
0: De tot plegat en parlarem a partir de les 9, com dèiem, amb el magistrat del Constitucional, José María Macías. Abans, l'advocat i professor de SADE, Ignacio Rigau.
14: El meu professor de dret constitucional, l'eminent José María Castellà, deia que el dret havia de ser desapassionat. La seva creació i el seu desenvolupament a la doctrina i a la jurisprudència havien d'estalviar-se les pressions de la pressa. El procés d'encaix de la llei d'amnistia és un bon recordatori d'aquest principi. Ens hem d'alegrar d'haver pogut seguir en directe la resolució de les tensions generades per una norma nascuda a cop de pressa i conveniència política, des del cas Roger Espanyol fins a la ja resolta contradicció amb la prohibició dels indults generals. Nodreix la nostra cultura democràtica que el rodet parlamentari es topi amb el dubte judicial. Del diàleg entaulat entre els poders de l'Estat hem d'aprendre que, quan la llei és maldestra, la jurisdicció és qui s'encarrega de recosir.
0: L'amnistia és el principal tema del dia. L'altre és l'embolic en què s'ha ficat Aliança Catalana amb Lluís Companys. Embolic amb Aliança Catalana i la seva defensa de Vox per haver dit això.
15: Lluís Companys va ser un assassí. Va crear el Comitè Central de Milícies de Catalunya que va assassinar a més de 8.000 catalans innocents.
0: Aquest és Joan Garriga, portaveu de Vox en un ple al Parlament, i després el partit ultra va penjar uns cartells de Companys a unes finestres de la cambra on també s'hi llegia Lluís Companys assassí, durant, per cert, una ofrena.
16: Bueno, esos carteles no aparecieron por arte de magia. Los puso el grupo parlamentario de Vox en Cataluña y los volveremos a poner el año que viene.
0: Doncs bé, ahir Aliança va votar en contra, de fet, no es votava, però va expressar que estava en contra de sancionar Vox per haver titllat Lluís Companys d'assassí. I el mateix Garriga els va agrair.
17: Agraïm el suport que hem rebut del Partit Popular i d'Aliança Catalana. La resta no.
0: Agraïm el suport que hem rebut d'Aliança Catalana. Aliança assegura que ho va fer per error. Però ja ens explicaran com ho van fer per error en una discussió. No una votació, una discussió. El Matí de Catalunya Ràdio us pot explicar que el que fins ara havia defensat Vox, Sílvia Solanes.
18: Sí, el procediment sancionador preveu que abans de la votació a la Junta de Portaveus, que va ser ahir, hi hagi un debat a la Comissió de l'Estatut dels Diputats, que això es va celebrar fa un any. En aquella sessió, fa un any, segons les fonts coneixedores del debat, Sílvia Orriols va defensar el dret de Vox a dir que Lluís Companys era un assassí perquè no es podia sancionar, deia, els diputats per un odi subjectiu. En la comissió també s'analitzaven, per exemple, aquestes paraules d'Orriols contra la diputada d'Esquerra, Najat Driwech.
19: Vostè sí que se n'hauria de dar vergonya, senyora Najat, de normalitzar la misogínia i el fonamentalisme islàmic dins aquesta cambra. D'això sí que se n'hauria de dar vergonya.
18: En les últimes hores, Sílvia Orriols ha defensat la figura de Companys, però, atenció, també es pot explicar al Matí de Catalunya Ràdio que la líder d'Aliança va avalar en aquella comissió la relació de Companys amb l'assassinat dels germans Badia. Orriols va subratllar a X ahir que dia assassí a Lluís Companys és una calúmnia i que mai avalaria en una afirmació així, però, segons fonts coneixedores d'aquest debat en la comissió Porta Tancada, sí que va repassar la figura del president de la Generalitat assassinat pel nazisme i el va relacionar amb l'assassinat dels germans Badia. Els germans Badia, recordem, eren dos militants d'estat català, referents de l'independentisme radical dels anys 30, que van ser assassinats per anarquistes l'any 36. Tot i que en aquell moment els partidaris de Badia van acusar Companys de tenir relació amb l'assassinat, no hi ha cap prova ni cap evidència historiogràfica solvent que avali el que va dir Orriols a Porta Tancada.
0: Aquest programa ha consultat el partit sobre sobre aquests fets concrets i fonts d'Aliança es limiten a reiterar el seu rebuig, a dir que Lluís Companys era un assassí. A partir de 9:45, en tot cas, ho aclarirem tot plegat, perquè entrevistarem a Rosa Maria Soberana, que és la diputada que teòricament es va equivocar en aquesta votació i discussió. Abans, comentari de la periodista del País, Milagros Pérez Oliva.
20: A Catalunya la política es complica sovint per l'existència de dos eixos que obliguen a fer curioses contorsions. Si atenem a l'eix ideològic, no hauria de sorprendre que la portaveu d'Aliança Catalana votés a favor d'aixecar la sanció al diputat Ignacio Garriga, de Vox, per haver-se extralimitat en la seva expressivitat. De fet, Orriols també les diu d'aquilo molt sovint. Però en aquest cas la sanció no era per haver criminalitzat la immigració, cosa en la que coincidirien, sinó per dir que el president Companys era un assassí. I aquí entrava en joc l'eix identitari. Orriols es va afanyar ahir a aclarir que la portaveu s'havia equivocat, però en l'ambient va romandre un dubte. Sota quin eix havia votat realment?
0: Aquests són els principals temes del dia. Repassem de seguida els bàsics del matí.
21: Per Catalunya!
22: Coincidint amb el 85è aniversari de l'afusellament de Lluís Companys, gràcies a un material sonor excepcional, amb la veu de Ramon de Colubí, el militar i advocat d'ofici que va defensar el president de la Generalitat en defensa de Companys, narra els fets d'un dels capítols més foscos de la història de Catalunya.
23: Es treu les sabates. No ha volgut que li envenin els ulls.
22: Amb les veus de Pere Arquilluer, Carles Martínez...
24: La terra no és dolenta, no ho creu.
22: I el periodista Albert Mercader, amb l'assessorament històric de l'historiador Albert Botran, en defensa de Companys, a l'API web de Catalunya Ràdio.
25: I també disponible a la plataforma 3CAT.
26: Bonpreu Esclat Online, el supermercat de proximitat, us ofereix el temps.
0: Fem un cop d'ull al temps amb Eloi Cordomí i a les carreteres amb Mireia Sala.
4: Pel que fa al temps, ara mateix hi ha 4 núvols al Pirineu Oriental. Ha refrescat a les comarques de Girona, sobretot a l'Empordà, on ja no bufa la tramuntana, però avui serà un dia assolellat i càlid, amb temperatures de fins a 30 graus a bona part del país, 33 a les zones més càlides del sud i de Ponent. Encara podrà pujar una mica més la temperatura de cara a divendres, a l'espera que la setmana que ve comenci a canviar una mica el temps i a refrescar.
5: A la C58 encara hi ha cua de Terrassa Sant Quirze i de Montcada al Nus de la Trinitat. Retencions també a l'AP7 a Santa Perpètua en sentit sud, a la B23 de Molins Esplugues i a la Ronda de Dalt des del Nus de la Trinitat fins a Sant Gervasi. A més, a l'Alt Empordà hi ha cua a l'AP7 per un accident a Bàscara en sentit Girona.
27: Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb Bonpreu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
28: Catalunya Ràdio.
29: La ciència diu que hi ha sons que ens recarreguen. I ara també hi ha sons que recarreguen el teu cotxe.
30: Doncs jo només sento la carretera.
29: Exacte, el conduir es recarrega sol. Nou T-Roc, ara també híbrid autorecarregable. Gamma T-Roc des de 28.600 euros. PVP recomanat a Península i Balears finançant-lo amb Volkswagen Bank fins al 30 de setembre. Consulta en condicions a Volkswagen.es.
31: Vols impulsar el futur de la teva empresa? El 20 d'octubre, vine al Sagitt Business Connections al World Trade Center Barcelona. Intel·ligència artificial, innovació i casos reals per impulsar el teu negoci. Amb Marc Gené i Juanma López Iturriaga. Inscriu-t'hi gratis a sagitt.com. Places limitades.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: 8:18, a aquesta hora estem pendents de l'explosió d'un dipòsit de gas en un hotel de Peralada. Hi ha 2 ferits i un d'ells en estat crític. I aquesta nit també un altre incendi. Hi ha una persona morta, 13 ferides en un foc en una residència de gent gran a l'Ametlla del Vallès. Saludem a aquesta hora l'alcalde del municipi, Jan Santaló. Alcalde, bon dia.
32: Hola, molt bon dia a tothom, Ricard, què tal?
0: Com dèiem, de lamentar una persona morta, 13 de ferides. Què sabem de l'estat dels ferits, alcalde?
32: Bé, com podeu comprendre, és una situació per nosaltres molt catastròfica. Es fa difícil doncs, explicar qualsevol detall. En tot cas, explicar-vos doncs, que és un centre on les persones que resideixen doncs, tenen una important vulnerabilitat i això ha fet doncs, que la gestió d'un incendi doncs, que pot passar, que tota la sectorització de l'edifici ha funcionat, ha fet encara més complicades les tasques de rescat. No? I ha estat una nit molt llarga.
0: Perquè què és el que ha passat? Com ha començat aquest incendi, alcalde?
32: Bé, pel que ens consta, a 10:45 de la nit aproximadament, doncs s'ha originat foc a una de les habitacions. He estat en contacte directe amb la consellera Parlon i el conseller Moreno, que és un edifici que és titularitat de la Generalitat i gestiona la Fundació Vall Paradís. I bé, tots han coincidit doncs, que sembla ser que els aïllaments, la sectorització, els tallafocs han funcionat bé, però malgrat tot no, doncs, hi ha hagut una propagació de fum que ha fet doncs, que persones amb una especial sensibilitat i vulnerabilitat hagin inhalat una quantitat doncs, desproporcionada. Això ha fet doncs, que l'evacuació hagi estat molt complexa. Des d'aquí m'agradaria reconèixer una intervenció excel·lent, és a dir, crec que s'ha evitat una catàstrofe encara més gran per part del Servei d'Emergències Mèdiques, pels bombers, Policia Local de l'Ametlla, Protecció Civil de l'Ametlla, tothom ha fet el que ha pogut perquè en pocs minuts aquest foc ha quedat extingit i el que hem hagut és de recol·locar aquestes persones perquè poguessin passar la nit.
0: I aquestes persones han pogut tornar a la residència o s'han hagut de reubicar?
32: Bé, tal com ens ha dit la gestora del Centre de la Generalitat i la Fundació, sembla que hem pogut trobar doncs, altres espais. L'afectació principal ha sigut a la primera i a la segona planta i això doncs, indica que la resta dels espais s'han doncs, pogut habilitar amb totes les garanties, no hi ha danys estructurals i, per tant, doncs, sembla que més enllà de la inhabitabilitat, per descomptat, de la primera i segona planta, aquestes persones doncs, han pogut passar la nit correctament en totes les situacions corresponents i estem pendents d'aquests afectats menys greus o més lleus que estan a l'hospital i que a poc sembla doncs, que van arribant menys males notícies atès doncs, aquesta persona que sí que ha perdut la vida.
0: Jan Santaló, gràcies per acompanyar-nos, una abraçada i també un missatge de tranquil·litat en aquest cas als familiars que no saben com estaven reubicats aquestes persones que estaven pendents de reubicar-se, doncs que sàpiguen que ja hi ha solució per elles, eh?
32: Efectivament, així és, i tothom que ha vingut i s'ha dirigit es pot adreçar a nosaltres, al centre, a la Conselleria d'Afers Socials, i la veritat és que tothom que necessita qualsevol cosa, l'atenció ha sigut immediata, i o si cal jo personalment, és a dir, en principi, doncs tothom pot estar tranquil que sembla que el pitjor ja ha passat.
0: Alcalde, ho lamentem, gràcies.
32: Gràcies per a vosaltres i ànims a tothom. Bon dia.
2: Una vez que esté la sentencia del juez Llarena, la analizaremos y a partir de ahí el presidente tomará la decisión personal y política que corresponda.
3: El president dels Estats Units ha amenaçat l'Iran amb l'aniquilació si no accepta un acord que, segons assegura, seria molt beneficiós per aquell país.
6: Would you annihilate the Islamic Republic?
7: Els trens passen, no s'aturen a l'estació, s'aturen a la següent estació.
1: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Aquests són els sons del dia d'avui, 23 de setembre del 2026. Repassem ara els bàsics del dia a la redacció, amb la redacció al matí, els serveis informatius de Catalunya Ràdio. Francesc Soler, Lara García, Marc Jurado, bon dia.
8: Bon dia.
0: I comencem per aquest altre punt d'atenció. És l'estació de Fabra i Puig, tancada després que ahir es desprengués part del sostre i haguessin 3 ferits. Allà hi ha el Joan García. Joan, bon dia.
9: Hola, bon dia.
0: Com està la situació ara mateix?
9: L'estació encara està tancada, està acordonada. A dins encara hi ha el fals sostre que va caure sobre els torns de validació i que va fer 3 ferits lleus. Renfe haurà de determinar com és que va caure. I a la porta personal de Renfe, què informa els viatgers?
10: Puedes ir a Sagrera, puedes coger el metro 5 minutos caminando y desde ahí coges el tren normal.
9: Si es vol venir aquí, on paren autocars que van cap als dos Vallesos i Osona, s'ha de baixar a Sagrera i arribar amb la L1 del metro, la vermella. Atenció també als usuaris de la R3, que pel tall del desdoblament arriben a Barcelona amb autocars, precisament aquí a Fabra i Puig. No podran agafar el tren de la R4 aquí durant els pròxims dies. Si han d'anar cap al centre de Barcelona, ho han de fer en metro. I si necessiten el tren, el tindran a Sagrera. A Fabra i Puig, Renfe havia començat obres aquesta setmana. Entre les millors hi havia netejar i pintar el sostre.
0: Gràcies, Joan. I aquesta nit...
6: Would you annihilate the Islamic Republic?
0: Donald Trump ha iniciat l'Assemblea General de la ONU amb una nova amenaça a l'Iran. Des de Nova York, Oriol Serra.
3: El president dels Estats Units ha amenaçat l'Iran amb l'aniquilació si no accepta un acord que, segons assegura, seria molt beneficiós per aquell país.
11: S'arribarà a un acord amb l'Iran que li permeti reconstruir-se i convertir-se en un país molt més gran del que ha estat mai, o bé aniquilo la República Islàmica ràpidament, però crec que arribarem a un acord just després de les eleccions.
3: Les últimes hores, mediadors nord-americans i iranians han mantingut converses a Nova York. Segons mitjans iranians, s'haurien concretat les condicions de reobertura de l'estret d'Hormuz. Avui, precisament, està prevista la intervenció iraniana al plenari de l'ONU. Des de Nova York, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I a banda de les amenaces de Donald Trump, l'arrencada de l'Assemblea ens va deixar una imatge. La salutació de la presidenta veneçolana Delcy Rodríguez a Pedro Sánchez.
8: Rodríguez va aixecar-se del seu lloc per saludar Sánchez. Segons fonts de la Moncloa, la líder veneçolana va demanar-li seguir dialogant sobre la situació del país i el president espanyol hi va accedir.
0: Un Sánchez que intervindrà a l'Assemblea de la propera matinada i parlarà de Ceuta i el Marroc, amb canvis respecte al que havia dit fins ara.
8: Sí, el president espanyol va oferir ahir una entrevista a la CNN on per primer cop va admetre deficiències en el control de les fronteres per part del Marroc. Sánchez també ha assegurat que ja ha exigit explicacions i mesures al país nord-africà.
12: Estem investigant què va passar aquells dies de juliol, però alhora hem demanat accions al Marroc i també respostes, perquè és evident que el seu control fronterer va fallar.
0: Caldrà doncs estar molt atents avui a aquests moviments a la frontera entre el Marroc i Ceuta per tres motius. Primer, perquè hi ha la possibilitat d'un nou salt massiu, alimentat també a les últimes hores pels moviments de subsaharians a la frontera. Dilluns, de fet, en parlàvem aquí en aquest programa amb el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, i ens deia que estava alerta.
13: No hay una información de que esos mensajes estén calando. Estamos hablando también con la prensa marroquí, que se está haciendo eco de la propia campaña del ministerio, y estoy en contacto con el ministro de Asuntos Exteriores a todos los niveles con las autoridades marroquíes, bueno, pues para que también haya un dispositivo disuasorio.
0: El ministre deia, no hi ha alarma, però sí que hi ha alerta. El segon motiu és la presència de 12 jihadistes entre els migrants que van creuar a Ceuta el passat juliol.
8: Sí, el periòdico explica que la policia busca 12 persones relacionades amb el jihadisme. De fet, 3 d'elles fins i tot havien lluitat a la guerra de l'Iraq. Fa una setmana la policia ja va detenir un terrorista que havia creuat la frontera.
0: I la tercera raó per estar atents a la frontera són les eleccions d'avui, on es pot disparar l'abstenció. Enviat especial al Marroc, Nando Zenoguera.
14: El magnat de centre-dreta Aziz Ahanouch aspira a repetir mandat si és la llista més votada, però el sistema marroquí l'obligarà a buscar socis de govern. Fins ara han estat els nacionalistes d'Istiklal i els liberals del PAM, una formació apadrinada pel ministre i també president de la Federació Marroquina de Futbol, Fousi Lekja. El guanyador, de fet, haurà de gestionar el Mundial 2030 i la pugna amb Espanya per la final, en un escenari on el futbol s'ha convertit en eina geopolítica. Unes eleccions, les d'avui, on s'espera una baixa participació, en especial dels joves, el col·lectiu més desmotivat per la política. Avui també hi ha reforços de seguretat a les fronteres de Ceuta i Melilla davant les crides a una nova entrada massiva fetes a les xarxes, en uns comicis on la migració ha estat absent de la campanya electoral. Des de Rabat, Nando Zenoguera, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I a banda d'això, de seguida explicarem que hi ha hagut un nou revés pel català a Europa i també totes les novetats de les dues estrenes d'avui a TV3. Atenció perquè torna Soc i Seré, segona temporada amb Àngel Llàcer, i TV3 després estrena País d'Altura. Ara ho expliquem.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
15: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
16: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex.
15: Mm-hmm.
16: Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
15: I des de 16.400 euros.
16: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
15: Citroën.
16: Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.

0: La vitamina C ajuda a disminuir el cansament i la fatiga. La proteïna contribueix al desenvolupament de la massa muscular. Nou Don Simón Pro.
1: El matí de Catalunya Ràdio.
2: Un minut i mig serà 8:45 del matí. L'oficialitat de la llengua catalana a Europa torna a topar amb els socis comunitaris. Ahir el debat de 7 minuts, va acabar sense que ni tan sols hi hagués votació i amb retrets al govern espanyol. Anem cap a Brussel·les, Bruno Fortea.
3: A l'hora de la veritat, el govern espanyol evita aclarir si està disposat a bloquejar l'entrada de Montenegro o Albània a la Unió Europea per forçar el reconeixement del català.
4: España confía que esto va a ocurrir y estoy convencido de que esto va a ocurrir antes de que s'incorporen altres estats membres a la Unió Europea.
3: Però sigui com sigui, aquesta nova estratègia de Madrid ha irritat alguns països. Suècia creu que Espanya barreja coses diferents.
5: L'ampliació de la Unió Europea és una cosa i el debat sobre les llengües n'és una altra. No s'haurien de barrejar els dos temes.
3: Lituània ho troba inacceptable. Alemanya ho critica i l'opinió de Berlín importa perquè sempre ha estat un dels grans obstacles per aconseguir l'oficialitat del català. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, Mires pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I aquest matí al Parlament, Salvador Illa compareix per explicar el fiasco de les proves PISA marcat per tres notícies d'ahir. La primera, la reunió del Consell d'Educació de Catalunya que prepara ja el debat de país sobre educació.
6: Una trobada marcada pels dubtes per part dels sindicats. USTEC va demanar que la reforma de l'educació no tapi les reivindicacions dels mestres. Andreu Mombrú és portaveu del sindicat.
7: Aquest derivar el debat cap aquí, el que pretén és, d'una banda, dilatar els terminis, desactivar el conflicte i diluir la veu dels treballadors i de les treballadores, i especialment d'USTEC com a sindicat majoritari que hem estat encapçalant els últims dos anys les mobilitzacions.
2: La segona notícia també té relació amb USTEC. Els Mossos d'Esquadra defensen la infiltració d'agents en una assemblea de professors.
6: Carles Hernández, cap de la Comissaria d'Informació dels Mossos, va contradir la consellera d'Interior i va defensar la presència de dues agents del cos.
8: En cap cas es tractava ni d'una acció encoberta ni d'una acció d'infiltració. Es tractava d'una acció relacionada amb les funcions per poder garantir el manteniment de l'ordre públic i la seguretat ciutadana. És una acció policial mal planificada i mal executada, però no s'ha fet amb la intenció de vulnerar cap dret. Jo he dit que les agents van entrar sense mentir. Quan van ser descobertes, van intentar sortir d'allà garantint la seva seguretat i van mentir.
2: I la tercera notícia que marca la compareixença al Parlament és l'anunci que hi va fer el govern. Vol frenar l'accés a la intel·ligència artificial als menors de 14 anys, Maria Costa.
6: El Departament d'Educació ja va obrir el meló de regular la intel·ligència artificial i ara el govern ha fet un pas més, que es passi d'una recomanació a una prohibició plasmada en una llei, un avantprojecte de llei que hauria d'estar enllestit al març de l'any que ve. Ho deia ahir el president de la Generalitat, Salvador Illa.
9: Podem ser la primera comunitat autònoma d'Espanya que disposi d'un model propi de benestar digital de la infància i de l'adolescència. Prohibir els mòbils a l'educació obligatòria i ús de l'intel·ligència artificial a les escoles fins als 14 anys. Voldríem dotar-nos d'un marc legal sòlid, fiable i permanent i, per tant, convertir les recomanacions que estiguin dins de l'àmbit de les nostres competències en llei.
6: També vol reforçar la lectura i fer que els llibres de text tornin a ser una referència a les escoles. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Ahir al matí de Catalunya Ràdio vam parlar amb pares molt preocupats per l'ús que els seus fills en fan de les pantalles.
10: Estic super preocupada, tant que a casa no hi ha dispositius amb internet, però sóc molt radical, eh? I ni per excuses de feina ni per res.
11: I en fem ús, doncs, és de manera molt excepcional per trucar als avis o li expliquem, estic fent una trucada de feina.
12: Tinc la meva consulta de psicologia i veiem casos dia rere dia d'un consum massiu i compulsiu del telèfon.
2: I vam escoltar també el testimoni del Marc Planes. És un noi de 16 anys que havia estat addicte al mòbil.
13: Em sentia sol o tenia problemes amb mi mateix o alguna cosa, i em refugiava el mòbil, i a l'institut vaig anar com reduint el nivell acadèmic, tipus vaig suspendre 5 o més, i a més també conductes agressives amb mi mateix, autolesions, etcètera, etcètera.
2: Va ser un testimoni d'ahir de l'Àgora a partir de les 9. I avui en tindrem un altre també d'impactant, un altre testimoni colpidor.
14: Yo siempre pienso y creo que todos nos merecemos una segunda oportunidad.
2: És Maixabel Lassa, viúdua de Juan María Jáuregui, assassinat per ETA. Ella va visitar, en aquest cas, l'assassí del seu marit a la presó i la seva història és una de les que recull el llibre Mira'm, de Núria Ortín. A 11:45, Maixabel Lassa, al matí de Catalunya Ràdio. I en cultura...
15: Catalans i catalanes, torna, soc i seré. Busquem 100 persones amb ganes de demostrar que ho saben tot del nostre país. Si et va agradar la primera edició, no et quedis amb ganes de formar part de la segona. Llengua, història, gastronomia i molta cultura popular. Si vols participar-hi, envia'ns un vídeo explicant qui...
2: Aquesta nit TV3 estrena la segona temporada de Soc i Seré. El programa torna amb una nova tanda de 100 concursants, més proves i un gran premi que passa, atenció, de 20 a 50.000 euros.
16: La colònia Rossinyol de Manlleu a Osona es converteix en l'escenari principal on els aspirants s'enfrontaran per demostrar qui és la persona que més coneix Catalunya. En declaracions als matiners de Catalunya Ràdio, Àngel Llàcer ha avançat la incorporació de la cantant Diana Roig com a copresentadora entre les principals novetats de Soc i Seré.
17: Balls tradicionals, llengua, literatura, història, hi ha de tot, hi ha de tot. I després hi ha una novetat preciosíssima, que és la Diana Roig. La Diana Roig aquest any doncs m'acompanya i presentem junts el programa.
2: I tot seguit TV3 hi haurà una altra estrena, que és País d'Altura, una sèrie de 10 capítols que retrata Catalunya des del cel.
16: L'actor David Verdaguer és qui guia aquest viatge aeri amb un relat àgil i amb un punt d'humor, un recorregut que també ens permet conèixer testimonis arrelats al territori per descobrir les seves peculiaritats.
2: I coincidint amb les festes de la Mercè, Barcelona es torna a convertir en un gran escenari obert per les arts al carrer amb companyies catalanes, estatals i internacionals. Marta Vives.
18: Un dels plats forts és l'espectacle Emergency Exit amb la Fura dels Baus aquest dijous al Moll de la Fusta. És una aliança de creadors de Barcelona, els Països Baixos, Sèrbia, Croàcia i Portugal que combina teatre, música i recursos multimèdia amb un missatge ambiental clar, com ha dit Anna Lleó de l'ICUP.
19: Per tant, per nosaltres doncs, és un altaveu de la creació artística com a valor doncs, en aquest sentit mediambiental.
18: Xangai com a ciutat convidada serà molt present a la programació. El fòrum, per exemple, la Xangai Acrobatic Troupe, combinarà equilibrismes i malabars amb música tradicional i tambors xinesos. Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I avui també és notícia, oques grasses.
16: La banda d'Osona ha alliberat un últim paquet d'entrades pels 4 concerts de comiat a l'Estadi Olímpic Lluís Companys aquest mes d'octubre, previstos, recordem-ho, pels dies 5, 7, 9 i 10 d'octubre. Les localitats s'han pogut posar a la venda un cop s'ha ajustat la configuració definitiva de l'escenari i ja es poden comprar als canals oficials.
20: Aquesta nit vull ser jo el meu propi perill. Canta-t'hi la vida al pic, canta-t'hi la vida al pic. No cal pensar en el que serà demà de mi, que si m'he de fer mal pensar-ho no em serveix. Cremo de desig.
2: I pel que fa al trànsit, com estan les carreteres, Mireia Sala?
21: Doncs un accident a la 2 provoca cua de Pallejà a Cornellà perquè només hi ha un carril obert en direcció a Barcelona. A més, encara hi ha problemes a la B23 a Sant Feliu i Esplugues, la P7 a Santa Perpètua, la C58 a Montcada i la Ronda de Dalt del Nus de la Trinitat a Sant Gervasi en sentit Llobregat i de Can Vidalet a Pedralbes en sentit Besòs.
2: Aquesta és l'actualitat d'aquest dimecres 23 de setembre, que ens deixa 3 preguntes.
22: Primera.
2: Quan Aliança Catalana rectifica i diu que ara no defensa que Vox anomeni assassí el president Companys, és la prova que la seva prioritat és la batalla cultural de l'extrema dreta o només que no estan gaire preparats?
22: Segona.
2: Si Donald Trump promet retallar fons a l'ONU mentre el món es crema, amenaça destruir l'Iran i el que calgui, estem davant d'una provocació electoralista o de la confirmació que la diplomàcia global ha quedat sense esperança?
22: Tercera.
2: Amb les urnes marroquines buides, milers de nois buscant una sortida desesperada a la frontera sense control. Podem dir que el Marroc fracassa a l'hora d'oferir un futur a la seva pròpia joventut? O és que l'apatia ha vençut?
22: El matí de Catalunya Ràdio. Escoltes Ricard Ostrell.
23: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Let me give it to you straight.
2: De seguida obrim l'hora del matí. Avui amb Montserrat Nebrera, David Madí, Nacho Corredor i Eva Pomares, amb protagonistes importants també del dia. Però abans en esports, el Barça debuta a la Champions femenina davant del París a partir de les 9.
24: També debuta la transmissió de la TDG de Catalunya Ràdio amb la Sònia Gelmà. Tot i la renovació de l'equip, la portera del Barça, Catacoll, entén que el públic confia veure un equip campió. Són declaracions al tot costa.
25: Sí, per què no? Això vol dir que confien en nosaltres, no? I crec que és molt important que l'afició confiï en nosaltres. Nosaltres confiem en nosaltres mateixos, crec que també. És molt important, sabem on volem jugar aquella final i això és l'ambició d'aquesta nit.
24: Pere Romeu, tècnic blaugrana.
0: No sé si hem sigut favorites o no, però el que hem fet és preparar-nos per guanyar i aquesta temporada ho tornem a fer. Així que aquest és el missatge que jo crec que s'hauria de traslladar.
24: Podria tornar Irene Paredes, on dubte Quica Nazaret, Vicky López, no es preveu que jugui Aitana Bonmatí.
2: El Madrid acusa el president de la Lliga, Javier Tebas, de no ser el president de tots.
24: Guerra total, la postura de Tebas de no fer costat a les queixes del Madrid va provocar la reacció del Club Blanc, que va emetre un comunicat en què afirmava que els clubs es mereixen un dirigent neutral i al servei de tothom, i no un que utilitzi la seva posició per atacar precisament el Madrid. Tebas va replicar novament, dient que no s'ha de confondre neutralitat amb independència. Come.

0: La nova campiona del món de motocross, Daniela Guillén, podria marxar als Estats Units.
1: Afirma el Tot Costa que en aquell país valoren les dones esportistes que fan motocross de manera molt diferent a com ho fan al nostre país.
2: Aquest any he fet una cursa als Estats Units i la veritat que allà el campionat m'ha impressionat molt de com valoren a les noies i com és tot allò. Jo crec que si tinc l'oportunitat i... No ho sé, però possiblement hi hagi l'opció de poder marxar cap allà.
1: I la Minya Mal diu que la pilota d'hora ha de ser per jugadors diferencials, no només pels que marquen gols. Són declaracions al diari L'Equip.
3: Bueno, yo creo que al final el Balón de Oro, como dice, es el premio al mejor jugador del año, al jugador diferente, al que disfruta viéndole jugar, ver un partido solo por él. Yo creo que es el jugador ese diferente. No tiene que ver con los goles que marquen ni con nada más. Solo, no sé, yo pienso en Balón de Oro, pienso en... en Messi, en Ronaldinho, jugadores así que son diferentes, que te hacen sonreír viéndoles.
1: I a quarts de nou a Reus, final de la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet, Espart Unic Girona Cadí la Seu, a Primera Federació, el Sant Andreu juga contra el Madrid Castella a les 9 a Can Dragó.
4: El matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
5: Prou! Salteu-vos al meu càrrec i parleu directament amb l'administrador.
4: Parla amb l'administrador de la teva comunitat de veïns per fer una instal·lació d'autoconsum. Ningú en sap més que ell. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
6: Hi ha desitjos que no tens per què deixar aparcats. Del 23 al 30 de setembre, vine als dies amb estrella de Mercedes-Benz. Descobreix la nostra gamma i marxa conduint el teu Mercedes-Benz amb 2 anys de manteniment i assegurança de regal. Més informació a mercedes-benz.es.
7: Vine a Quadis Autolica, concessionari Mercedes-Benz o entra a mercedes-benz-quadisautolica.es.
8: Amb Lidl, la Dolce Vita val la pena. Ara pesto de festuc i alfàbrega a 1,99. T'estalvies un 20%. I amb Lidl Plus, salses per a pasta en diferents varietats al 50% en la segona unitat. Gaudeix dels sabors d'Italiamo. Lidl, val la pena.
9: Passem la setmana envoltats de notícies, de titulars, d'imatges, d'informació que no s'atura. Però per entendre bé l'actualitat, de vegades, el que cal és parar.
10: Amb els protagonistes i els millors experts, cada diumenge analitzarem l'actualitat de la setmana que deixem enrere i de la que tot just comença.
11: Vèrtex, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit, estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
12: Farem un espectacle que ens hem inventat.
13: El Mic i els seus amics tornen amb Mac Mac Mic, un espectacle de titelles, amb una gira que passa per Barcelona, Terrassa, Tarragona, Badalona i Manresa.
14: Serà molt xulo!
13: I aquestes festes de Nadal t'esperen al Sant Andreu Teatre de Barcelona. Que hi voldràs anar?
15: Sí.
13: Entrades ja disponibles. Consulten la informació al web del Super 3.
16: 100 concursants demostraran aquesta setmana si coneixen bé els nostres municipis.
17: Viladrau.
16: Guissona.
17: Salou.
16: I si ens poden arribar al cor amb una venera.
17: Només en quedaran 50. Torna Soc i Seré.
11: Nova temporada de Soc i Seré. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
18: El matí de Catalunya Ràdio.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Falten 2:45. Comença l'agora del matí de Catalunya Ràdio amb l'empresari David Madí, el politòleg Nacho Corredor, la periodista Eva Pomares i la degana de la Facultat de Dret a la Universitat Internacional de Catalunya, Montserrat Nebrera.
19: I de què parlar fins ara, abans d'entrar a l'agora, Pol?
0: Quin és el límit de cafès que et pots prendre en un dia?
19: Depèn. Depèn de l'edat, també, no?
20: I a quina hora? I a quina hora?
19: I a quina hora?

0: i a mi la cafeïna no m'afecta. Jo puc beure un cafè americano després de sopar, diguem-ne, i dormir perfectament.
1: Això és que vas cansat. Descansa, home. Bé, avui tenim molts temes sobre la taula. D'entrada, ahir era previsible el que va passar. El que veurem és com continua això, perquè José María Macías, que de fet el tindrem d'aquí a pocs minuts en aquest programa, magistrat del Constitucional, que és qui havia redactat aquesta ponència, sembla ser que defensava que no s'havia d'aplicar l'amnistia a la malversació, i el ple li va dir que no, que sí que s'ha d'aplicar i que, per tant, torni a redactar la ponència en favor d'aplicar aquesta amnistia. Això ho sabíem. El que no sabíem és que ell mateix redactaria aquesta segona ponència, perquè el que es fa habitualment és que es canvia de magistrat, Montserrat, no? Que és lo normal. Si tu tens una tesi, si et diuen canviar de tesi, lo normal és que diguis, doncs jo no ho puc defensar.
2: No sempre, eh? O sigui, un podria pensar que des del punt de vista de la comoditat a l'hora de redactar aquesta sentència fora més adient canviar de ponent, però no necessàriament. No necessàriament és la persona que s'enquista i diu que jo la vull fer encara que no estigui d'acord amb el contingut. I, de fet, això ja es fa en altres... Jo, a l'Audiència Provincial, en algun cas, la sala, que està formada per tres magistrats de cada secció, de vegades la persona que ha de redactar no hi està d'acord. I els altres, per majoria, imposen un criteri i aleshores es redacta. Una altra cosa és que després mirin a veure si el raonament majoritari està contingut de manera correcta al text de la sentència, no? Però no necessàriament. De fet, jo diria que en algunes persones podria significar, més enllà del meu criteri, jo sóc lleial a la institució i sóc capaç de fer aquella sentència en la que no comparteixo però que la majoria ha dit que es faci. És a dir, que pot ser un exercici, en molts casos, fins i tot d'honestedat des del punt de vista institucional.
1: Eva.
3: A veure, estem en un escenari de judici ficció, jo diria. Això va començar, en el cas de la llei d'amnistia, com recordaran molta gent, suposo, amb una manifestació de centenars de magistrats amb les seves togues contra la proposició de la llei d'amnistia, que a més aquesta manifestació va ser avalada pel Consell General del Poder Judicial. L'escenari que ens han situat els jutges en aquesta clara rebel·lió i intent de sabotatge d'una llei aprovada per a una majoria parlamentària, doncs ha estat la que tenim ara. És a dir, un delicte que pressuposa enriquiment personal i que manté els drets de tant la gent que està exiliada, incloent el president Puigdemont, com també d'Oriol Junqueras, Romeva i molta altra gent, els manté sense poder exercir els seus drets com a ciutadans. Com evolucionarà això a partir d'ara? Bueno, jo crec que fins que no tinguem la sentència, és a dir, la sentència en ferm, encara queden capítols, tot i que efectivament el que va passar ahir doncs és un pas endavant molt important, però caldrà veure també els vots particulars quan es faran públics aquests escrits, perquè fins aleshores la sentència no es pot traslladar, diguéssim, al Suprem, i crec que si el Suprem rectifica, la setmana passada Llarena es va mantenir la seva posició, és per la derrota que els ha suposat en el seu moment el pronunciament del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea.
1: Sí, perquè hi ha un element que no s'escapa, que és que el Tribunal Constitucional al final té dues ales, no? I això fa temps que ho diem als mitjans, sí, per entendre-ho, per simplificar, ja sé, Montserrat, potser que tu no t'agrada que ho definim així, eh?
2: Perquè bueno, és que al final no és la millor cosa, és a dir, si ara en comptes de 7-5 a favor de l'amnistia hagués estat 7-5 en contra de l'amnistia, sí, què estaríem dient?
1: D'acord, però a ningú se li escapa que, és a dir, si Macías escriu una sentència que finalment és la primera sentència que surt on avala l'amnistia però deixa els seus dubtes plasmats, hi ha tribunals que poden fer temptació de fer-ne una interpretació que vulgui. I aquí apareix un president, el president Cándido Conde Pumpido, que diu, jo també presentaré ja el que és la sentència de Dolors Bassa. Per tant, la primera que entri és la que marcarà una mica el relat de les següents.
2: La sentència que faci, pot durar més, però com hi ha la de Dolors Bassa també per poder enllestir, qui diu que no seria la primera que es publiqués, clar, i, per tant, la que marqués d'alguna manera general la resta. Clar. I, a més, és que si hi ha dubtes, els dubtes els pot plasmar en el vot particular, però el vot particular pels jutges que han d'aplicar el que digui la sentència des d'aquest punt de vista, si és clar i contundent, com esperem o com s'espera que sigui, no hi ha cap... No, o sigui, no es pot anar a agafar el vot particular.
3: La pot retardar, simplement.
2: Si no, no.
3: Portem dos anys de retard,
2: no, pot retardar. Una altra cosa és que tu creguis que els tempos de la justícia, que són uns tempos sempre molt dilatats, en aquest cas tinguessin una voluntat espúria o intenció que no hagués estat la

0: la convenient, no? Que és dilatar de manera intencional, mal intencionada, l'aplicació de l'amnistia. Però jo crec que, tenint en compte el que ha passat fins ara, que és que la major part, excepte aquestes persones, la major part de les persones que estaven en situació que poguessin ser aplicada l'amnistia, ja s'ha aplicat. És a dir, el 99,3%, és a dir, aquestes són les 7 persones, o 6, no sé exactament quines són, les que queden. La resta, ja està.
1: Si m'ho permets...
2: Lluís Salvador, Jové, CDRs...
0: Hi ha coses que no entren en
2: independentisme.
0: Sí, però hi ha coses que no entren en això.
1: Escolta, jo entenc que els juristes estimeu la llei i creieu en la llei. Ho entenc perfectament. Però
0: també en part,
1: No estem en aquest terreny. Estem en un terreny de xocs de poder. Jo ja fa molt de temps, en aquesta tertúlia, quan hi havia l'estimat director de la Razón, Paco Maruenda, ens les teníem cada matí perquè jo li explicava tot això desemboca en un xoc de poders descomunal i estem en un xoc de poders descomunal que és el taló de fons de tota aquesta història i on hi ha una juristocràcia que se li van donar les claus de fer política i les ha agafat i no les vol tornar. I això s'arrossega a tants i tantes coses. Comença pel tema dels catalans, però això en aquests moments, aquest xoc de poders, impregna tot això perquè s'ha trencat la separació i els jutges volen fer política, això rebenta el sistema i estem en aquesta situació. Et vull felicitar per aconseguir aquesta entrevista amb el magistrat, perquè és realment inaudit. El que passarà d'aquí una estona és a dir, enmig del follon que un magistrat del Constitucional surti a donar opinió. Bé, és molt interessant i em sembla que ens ho passarem bé, no? Però cal recordar que aquest és un magistrat que s'ha manifestat públicament contra l'amnistia, que en el seu moment va signar el manifest dels jutges absolutament impropi contra l'amnistia i que, per tant, amb lògica natural, sabent que tot això no es tracta de llei, sinó que es tracta de política, doncs ell s'hauria d'haver abstingut, perquè és un home manifestament contrari a l'amnistia i, per tant, crec que el normal és que s'hagués abstingut.
0: Però ja saps que el tribunal, per unanimitat, va rebutjar la recusació d'aquest magistrat.
1: Sí, no. Escolta,
0: és a dir, tant parlar dels progres...
2: El corporativisme judicial tampoc no seria cap novetat.
1: El problema de la justícia espanyola
0: és que
1: està atrapada entre un corporativisme absolutament repugnant i una politització encara més repugnant.
0: Quan diu el que us agrada, ho ha fet per veritat.
1: No,
0: quan no us agrada, aleshores és corporativisme.
1: Jo crec que el sistema judicial espanyol està en un problemón de desprestigi, en un problemón de falta de credibilitat amunt i amunt, i que aquest és el subproducte de tota aquesta batalla que dura anys i durarà anys i tal. Ara...
3: Mira, això que deies, hi ha un cas que sí que es va apartar d'aquesta votació, no sé si el recordareu. Juan Carlos Campo.
0: Però no era la mateixa circumstància.
1: Si tu et manifestes públicament...
3: Ell es va manifestar i va treballar en una llei.
0: És que treballar en una llei no és el mateix que...
3: I va dir, jo m'aparto perquè soc...
0: Treballar en una llei no és el mateix que formar part del Consell General del Poder Judicial, que de manera unànime fa un comunicat respecte de la llei d'amnistia, del qual aquest magistrat, com tants altres, no va dir res. Simplement es va afegir. Perquè l'únic òrgan que té capacitat...
1: Es va afegir, per tant, va dir que estava en contra.
0: Perquè l'únic òrgan que té alguna capacitat per dir alguna cosa en nom del Poder Judicial, per això és tan sorprenent l'entrevista d'avui, l'únic òrgan que té aquesta capacitat és el Consell General del Poder Judicial, que és el que vetlla per la independència del Poder Judicial.
2: L'altre dia, la Isabel Parelló, la presidenta, encara va tenir... és a dir, encara va tenir els nassos, deixeu-m'ho dir així, de dir que no, que ells no estaven fent política i que aquí no passava res. Sí. Aquesta situació, coincideixo amb el David, el que fa és erosionar l'estat de dret, erosionar la democràcia i vulnerar els drets de molts i molts ciutadans. No només independentistes, no només independentistes en catalans, això tampoc és nou. Recordem totes les causes que es van obrir contra l'independentisme basc, a les diferents altes instàncies judicials, això ve de lluny. I, a més, no és només un atac contra l'independentisme, en aquest cas és un atac també contra el govern de Sánchez, és a dir, en la guerra civilista que mantenen, en el xoc que deia el David, efectivament, que mantenen els dos poders a l'estat espanyol.
3: Ara deixo parlar, David, deixa'm sentir el Nacho, que no l'he sentit encara. Nacho.
4: Sí, aviam, el David sí que assenyalava un element que és a la pròpia justícia i als defensors de l'estat de dret, que crec que ho som tots, que cada vegada és més evident, que és que està creixent la desconfiança d'una part substancial de la població en moltes institucions, i una d'elles és la justícia. Sortien fa un parell de mesos dades de 40DB sobre si confiaves més en la justícia o menys que fa 5 anys, i la meitat de la població confia menys que fa 5 anys, i més, només un 7%.
0: Home, Nacho, amb la càrrega constant del ministre de Justícia contra la justícia, és complicadíssim, és a dir, és el bombero piròmano. Primer dius tota l'estona que aquesta justícia és una desgraciada perquè està anant contra la família del president, i una vegada que ja has fet aquesta escombrada radical de la credibilitat, aleshores fas una enquesta com la que fa Tezanos i pregunta a la justícia, no, està en entredit per la població, i la gent diu sí. Però, clar,
1: però això no comença...
0: No comença
1: amb el procés.
0: No, comença amb el ZERE. Comença amb el ZERE quan 237 milions d'euros desapareixen i no sabem
1: per diu a la justícia aquest problema polític que no sabem resoldre políticament, el resoleu judicialment.
0: Sí, però això és culpa dels jutges? És culpa dels jutges o de la gent que fa política amb els jutges? És culpa dels jutges?
1: De tots dos. Del govern del PP en el seu moment que va dir aquest tema el passem a la justícia, i els jutges que agafen les claus i diuen efectivament, ens erigim amb els defensors de la unitat d'Espanya i amb martell d'heretges de tots els que vagin contra això.
0: Aquesta és la pintura que fas tu.
1: No. Això és el que ha passat, i tot això són conseqüències del que ha passat, i té molt mala solució, perquè és un país on està amb un xoc de poders molt difícil de resoldre, perquè que ningú es pensi que això s'acaba aquí, perquè aquest és un component que en les properes eleccions espanyoles tindrà un pes molt important.
0: Sí,
1: I en el govern posterior tindrà un pes molt important.
0: Mentre els polítics s'escolleixin el Consell General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional i el Tribunal de Comptes, els polítics, i mentre la Fiscalia depengui, afinada, depengui del president del govern, això no tindrà solució.
2: Ja vam veure com el PP volia canviar la composició del Consell, bàsicament perquè la majoria de jutges són de la seva corda ideològica. Les associacions professionals, la majoria són de clau conservadora. Per això, en el seu moment, el PP va proposar aquest canvi presumptament democràtic de la renovació del Consell General de Poder Judicial.
0: I Europa, això de que els escolleixin els polítics, li fa zero gràcia.
1: De l'endogàmia de la justícia no és que sigui conservadora o progressista.
0: Clar, això és igual.
1: És que són posseïdors de l'Estat, que és una cosa que va més enllà. És una consciència de ser posseïdors, no servidors.
0: Això és una tendència de l'Estat. Mira el president del govern, si no té tendència. Però
1: en aquest cas és extrema, i això s'ha apoderat absolutament de tot. Només una cosa sobre el Consell del Poder Judicial, que em sembla un òrgan...
3: Sí, però... Acaba ràpid, David.
1: Hi ha 15.000 queixes... 15.000 queixes anuals de sobre jutges, que doncs algú que està imprès en un judici considera que li ha fet un abús o té una queixa o tal. 15.000, val? Com pot passar amb tantes professions.
0: Vale? Sí, amb els manobres o quan fas la reforma a casa.
1: El Consell del Poder Judicial només ha actuat en el 0,15% dels casos. O sigui, en el 99,85% de les queixes que es fan sobre el mal comportament de la justícia, el Consell del Poder Judicial gira pàgina perquè diu aquesta és una professió on som impunes. I fins que no es trenqui això, no tornarem a tenir una justícia en aquest país decent de cap de les maneres.
3: Nacho.
4: Les dades que compartia no eren del CIS ni de Tezanos. I en tot cas, Montse, crec que justament les persones més concernides per la importància que té la justícia també hem de ser conscients del que està passant, perquè de la mateixa manera que quan veiem un polític criticant la justícia i assenyalant la justícia, segurament hi hagi una gent que s'adhereixi, fins i tot alguns, acríticament a aquesta visió, home... instruccions que estem veient en els darrers mesos, com la del jutge Peinado, manifestacions que estem veient que vam veure com jutges manifestant-se en contra d'una llei d'amnistia que encara no havia estat ni tan sols presentada, tampoc contribueixen de forma determinant a confiar en el funcionament del sistema. Però jo el que volia dir és que
5: La llei d'amnistia al final serà una llei aprovada per les Corts, pel Parlament, pel Congrés dels Diputats, avalada pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea, avalada pel Tribunal Constitucional, amb una ponència, amb algunes ponències que avalaran la llei, redactades fins i tot per magistrat que en són contraris, aplicada pel Tribunal Suprem i, com també ha recordat la Montse, aplicada per desenes de jutjats ordinaris. És a dir, que si hi ha una llei que té legitimitat, ha tingut control i ha de tenir, diguem-ne, tot el suport de l'Estat, segurament és aquesta, perquè el número de recursos que hi ha hagut en tot tipus d'instàncies, el número de jutges implicats en la seva aplicació, el procés que ha tingut, li dona una legitimitat, per cert, necessària, donada la transcendència, que el que hauria de fer, i segurament això ho veurem passat el temps, és que aquesta llei, d'aquí uns anys, no formarà part de la crítica política que faci uns als altres, perquè no només ha tingut molts controls, sinó perquè els efectes segurament hagin estat els buscats, que és tornar a començar en les relacions entre diferents institucions al nostre país. No?
3: Són les 9 del matí. De seguida amb nosaltres, José María Macías, magistrat del Tribunal Constitucional. Però abans, com tenim les carreteres a aquesta hora? Mireia Sala.
6: Doncs la retenció que hi havia a l'A2, al Papiol i a Cornellà per un accident continuen els 12 quilòmetres de trànsit lent amb retencions. A més, encara hi ha problemes a la B23 de Molins a Sant Feliu, a l'AP7 de Mollet a Santa Perpètua i a la C58 a Montcada.
3: I el transport públic, avui que hi ha hagut un nou robatori de coure a l'R1, Maria Fernández Noguera?
7: Doncs retards de 20 minuts o més a l'R1, la línia del Maresme, i trens que s'aturen més del compte a causa d'aquest nou robatori de cable. Aquesta vegada entre el Clot i Sant Adrià del Besòs. Hi ha menys trens dels que són habituals. Ara en són 4 per hora i sentit. També hi ha una incidència a la infraestructura a l'R2 Sud, entre Sant Vicenç de Calders i Vilanova i la Geltrú. Aquí també hi ha demores que poden superar els 20 minuts. També a l'R3 també hi ha hagut una incidència en la infraestructura que fa que hi hagi servei alternatiu per carretera entre la Molina i Puigcerdà. I pel que fa a l'R4, recordem que a partir d'avui, fins a nou avís, els trens no s'aturen a l'estació de Fabra i Puig de Barcelona.
3: Avui a l'Àgora parlarem de l'amnistia, com deia, amb el magistrat José María Macías, i també de la polèmica d'Aliança Catalana amb Vox i Companys. Però, home, abans d'això, de què més estarem pendents avui? Redacció, Sílvia Solanes.
8: Doncs de moltes coses. Per començar, pendent de com evolucionen els ferits per l'incendi en un centre a l'Ametlla del Vallès, on hi ha perdut la vida un resident. El president de la Generalitat acaba de donar el seu condol a la família via X. També pendents de les conseqüències d'aquesta explosió de gas que hi ha hagut en aquesta matinada en un hotel de Peralada, l'Alt Empordà, i hi ha un ferit crític. Anem cap a Girona. Fèlix Martí, bon dia.
9: Hola, bon dia. Sí, molt pendent, sobretot d'aquest ferit. És un home de 47 anys que han traslladat des de Peralada en helicòpter medicalitzat fins a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona, on hi ha una unitat de cremats. L'altre ferit, amb lesions més lleus, té 74 anys, és a l'Hospital Trueta de Girona. Recordem que l'explosió ha afectat de ple la masia Can Carbó de les Olives, és un hotel rural de planta baixa i dos pisos. Ha passat cap a les 2 de la matinada el dipòsit de gas propà, ha rebentat parets, part del sostre i finestres. Els danys estructurals són molt greus. Veient les imatges promocionals d'aquest hotel, és una masia de pedra, amb vistes a l'Empordà, un porxo, jardins i habitacions amb tots els detalls. Ara ha quedat tot destrossat i ple de runa.
8: I amb un ull també posat a l'estació de Fabra i Puig a Barcelona, ara que és hora punta i que està tancada després que ahir s'esfondrés part del sostre en el vestíbul. Anem-hi en directe. Toni Fortesa, bon dia.
10: Bon dia. Doncs de moment poca feina pels informadors de Renfe, que estan a les portes de l'estació, i poques aglomeracions. Els usuaris sembla que ja arriben informats. L'estació està cordonada per fora i a dins encara no s'ha retirat el fals sostre que va caure sobre els torns. Cap tren para a Fabra i Puig. Els de l'R4 passen de llarg i van directament a la Sagrera, on els usuaris agafen la línia vermella de metro per anar al centre de Barcelona. I els usuaris de l'R3, que arriben aquí amb autobusos substitutoris, també han de continuar el trajecte en metro.
8: I ara a les 9 arrenca al Parlament la compareixença de Salvador Illa sobre l'informe PISA i els errors que hi va haver a Catalunya. Parlament, Albert Prat, bon dia.
11: Què tal? Bon dia. Sí, i ara és el president del Parlament qui cedeix la paraula a Salvador Illa, al Parlament, que ha tornat abans de vacances per escoltar les explicacions de Salvador Illa sobre el fiasco de la Generalitat que ha deixat fora Catalunya d'aquest rànquing d'avaluació. Ell ha entrat a l'hemicicle acompanyat de la consellera d'Educació, compareix a petició pròpia després que li demanés la majoria de l'oposició i vindrà a insistir durant el matí amb les primeres mesures que ja va apuntar ahir, és a dir, menys pantalles a les aules i més lectures obligatòries, sobretot de clàssics catalans. Veurem durant el dia quin és el to de l'oposició amb el president abans que divendres es tornin a veure les cares a porta tancada en una primera cimera al Palau de la Generalitat sobre el futur de l'ensenyament.
3: Albert, has dit abans de vacances. O sigui, quan s'acaben les vacances?
11: Mira, estava previst que fos la setmana que ve i que fos amb el debat de política general, que reprengués l'activitat al Parlament.
3: Sí, a finals de setembre s'acaben les vacances al Parlament.
11: Exacte.
3: Bueno, doncs està bé. Una setmana abans tampoc serà un drama.
12: No passa res.
3: Molt bé, gràcies, Albert.
8: Doncs també, Ricard, pendents de la sessió control al Congrés, avui sense Pedro Sánchez, que és a Nova York, però arriba l'endemà que qüestionés per primer cop el control del Marroc a l'entrada massiva a l'estiu. Anem cap a Madrid. Tania Tàpia, bon dia.
13: Bon dia, sí. Per primer cop i en una entrevista a la CNN, Sánchez ha dit que han demanat accions i respostes al Marroc, perquè assegura que és evident que alguna cosa va fallar en el control de la frontera. És el primer comentari de Sánchez que assenyala tan directament la responsabilitat del Marroc i avui serà protagonista a la sessió de control amb nou preguntes als ministres d'Interior, la de Defensa i el ministre que comanda la crisi a Ceuta.
8: I acabem a Tarragona, avui és dia gran, Santa Tecla. D'aquí uns minuts comencen els actes que tindran el punt àlgid al migdia amb la Diada Castellera. Tarragona, Clara Chavarria, bon dia.
14: Hola, bon dia. Doncs sí, d'aquí uns minuts arrencarà l'anada a l'ofici des de la plaça de la Font, que es comença a omplir de gent per veure de nou el seguici popular. La comitiva festiva pujarà fins la catedral just abans que comenci la missa que s'hi celebra. Al vespre tindrà lloc la processó del braç de Santa Tecla, que culminarà amb l'espectacular entrada de la relíquia a la catedral. L'altra gran cita del dia, com deies, és la Diada Castellera amb les quatre colles de la ciutat a partir de la una del migdia, també a la plaça de la Font.
15: La lletra petita.
3: I cada dia a aquesta hora analitzem també la lletra petita de l'actualitat amb l'analista i divulgador Marc Vidal. Bon dia, Marc.
16: Hola, Ricard.
3: Atenció, perquè a Brussel·les proposa vetar les xarxes socials als menors.
16: Proposa prohibir-les als menors de 13 anys i a no permetre comptes fins als 15. I ningú discutirà que un nen de 10 anys no hauria de passar-se hores fent scroll a TikTok. La proposta sona raonable. Però la lletra petita ens diu que per saber qui té menys de 15 anys cal comprovar l'edat de tothom. El text estableix que la simple declaració de l'usuari ja no val i que caldrà verificar l'edat amb la solució oficial de la Unió. Brussel·les assegura que no guardarà documents. Potser és cert, però la infraestructura quedarà construïda. I potser hauria estat més útil educar els pares que prohibir els fills. Fa temps que cada problema que la política no sap gestionar el paguem amb un peatge de privacitat. Hi ha maneres de protegir els menors sense retallar les llibertats de tothom. Només cal voler que sigui així.
17: Pernil cuit, pernil dolç, pernil de York, en diem de diferents maneres. Però si està fet sense presses i amb matèria primera de la millor qualitat, es diu La Selva. La Selva, la marca del bon pernil.
15: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
18: Ahir, us en foteu amb el seu consentiment, era bafeu. I bé, feu. Avui dimecres, un Enigmàrius zoològic. El cosí tossut del dofí. De 5 lletres. El cosí tossut del dofí. 5 lletres.
15: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
19: El Club Capbravo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar i ho celebrem aquest dissabte 26 de setembre amb un 25% de descompte en begudes acumulat a la teva targeta Club Capbravo amb una compra mínima de 15 euros. Vols estalviar amb mi? Capbravo. Més informació a capbravo.com.
20: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex.
21: Mm-hmm.
20: Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
21: I des de 16.400 euros.
20: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia. Tia.
21: Citroën.
20: Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
22: I si no cal que esperem a divendres per dinar en aquell restaurant que tenim tantes ganes d'anar-hi? I si de les escapades de cap de setmana en comencem a dir escapades de dilluns o de dimecres? Per què no hem d'anar al teatre el dimarts o el dijous? Amb el cupó diari de l'11, de dilluns a dijous pots guanyar fins a 500.000 euros i dedicar-te a ben viure cada dia. Cupó diari de l'11. Et toca ben viure.
23: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
15: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
3: Amb David Madí, amb Nacho Corredor, amb Ea Pomares i Montserrat Nebrera. L'àgora del matí de Catalunya Ràdio, a l'hora en què entrevistem i conversem amb José María Macías, magistrat del Tribunal Constitucional. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
24: Bon dia, senyor Ostrell.
3: Què va defensar vostè i el ple del Tribunal Constitucional per no aplicar l'amnistia a la malversació?
24: Mira, ja sap que li puc contestar amb determinades limitacions mentre que no reveli el contingut de la deliberació. Però això que em pregunta no és part de la deliberació i era el contingut de la ponència. El que es va defensar és que es tractava l'àmbit de coneixement que podia tenir el tribunal, no podia incidir en una interpretació de la llei ordinària, perquè la nostra tasca és interpretació de la Constitució. I llavors el que es va defensar és que el Tribunal Suprem es va mantenir dintre dels límits de la interpretació de la llei ordinària i que nosaltres havíem de respectar aquesta interpretació. Aquesta va ser una postura, i la postura contrària és que la interpretació que havia fet el Tribunal no era correcta, però el Tribunal Suprem, vull dir, però no era correcta més enllà dels límits propis de la interpretació i que va de la interpretació ordinària, i que va acabar incorrent amb una fallida lògica que sí que determinava una infracció de dret constitucional. Aquestes són les dues postures, i la segona és la que finalment es reflectirà a la sentència quan es dicti.
3: I això vol dir que la majoria no va compartir el plantejament de la ponència.
24: Efectivament, sí, és clar. Sí. Ahir ja el propi tribunal va emetre una nota de premsa on t'explicava que efectivament s'havia produït aquesta diferència de parers entre els membres del col·legi, que per altra banda és habitual dintre del tribunal.
3: Clar, aquí ens haurem de fixar en la interpretació del final del què és exactament un benefici personal. Aquesta és la qüestió de fons?
24: Sí, efectivament. Benefici personal, la interpretació que s'havia de fer era la que havia fet el Tribunal Suprem, que era una interpretació lligada a l'obtenció de qualsevol mena de benefici, fins i tot, com va acabar decidint el Tribunal Suprem, un benefici que no tingués un contingut d'apropiament de fons públics ni que els diners públics acabessin al compte d'alguna persona pròpia o aliena, sinó que benefici personal podia ser també la necessitat que es tenia d'aquests fons públics per poder dur a terme una activitat criminal com era el delicte de secessió que finalment es va condemnar.
3: Cap aleshores, senyor jutge, qualsevol persona...
24: Ha confós el terme sedició amb secessió, encara que eren les dues coses, però en fi.
3: Però aleshores, qualsevol persona que aconsegueixi que l'administració, per exemple, assumeixi una despesa que d'una manera o altra la pugui afectar personalment, segons la seva interpretació, la que vostè volia oferir en la ponència, és que estaria obtenint un benefici patrimonial.
24: No, a veure, no confonem termes, perquè això és el fons de la qüestió. Una cosa és la interpretació que va fer el Tribunal Suprem i li toca fer amb ell. Nosaltres, com a Tribunal Constitucional, no ens pertoca fer la interpretació ni de la llei ordinària, sinó només observar si la interpretació que havia fet el Tribunal Suprem és il·lògica, implica una fallida lògica, és inconsistent, es recolza sobre fets que realment no estan provats. Nosaltres només fem una revisió d'idoneïtat de la interpretació feta pel Tribunal Suprem, però no substituïm la interpretació del Tribunal Suprem fent la pròpia. Això no ens tocaria. Llavors, la majoria del Tribunal ha considerat que la interpretació feta pel Tribunal Suprem era inconsisteix, i en això consisteix la sentència. Per això s'estima parcialment el recurs d'emparament que va presentar el senyor Turull. Amb quin raonament? D'això ja sí que no puc avançar més, perquè això al final s'ha de reflectir a la sentència escrita, i aquesta sentència escrita encara no existeix. S'ha de redactar i ha d'obtenir l'aprovació del conjunt del tribunal. Per això no li puc avançar exactament amb quin raonament s'arriba ara a la conclusió de que la interpretació feta pel Tribunal Suprem no era consistent.
3: Però sí que acabarem veient com el Constitucional corregeix una interpretació del Suprem.
24: Sí, clar, això sí, això sí, això sí. Aquest és el problema que planteja el recurs d'emparament, no en aquest cas, sinó en d'altres casos, que sí, que planteja dintre del tribunal una fractura d'interpretació que no només es reflecteix en aquest assumpte. Sí que és cert que no és un tema nou. Podem trobar sentències del Tribunal Constitucional que ja han corregit el que ha dit el Tribunal Suprem des de pràcticament el seu naixement. Ara bé, això era una cosa que, per dir-ho així, passava de tant en tant, però que en els últims anys sovinteja més del que jo considero que és adient.
3: I per què passa?
24: Bé, no sé, ja. Això és un punt de vista, una visió de quina és la funció pròpia del Tribunal Constitucional, que no és la mateixa que tenen tots els magistrats. Jo crec que s'ha de ser, a l'hora de corregir, un òrgan com el Tribunal Constitucional, de composició diversa, però que, al cap i a la fi, la elecció dels magistrats és estrictament política. Ha de ser molt prudent i molt restrictiu a l'hora de corregir el que fa, el que diu o el que decideix un tribunal independent, perquè no estem per això. De fet, hi ha un corrent ara molt important, doctrinal, que defensa, que el recurs d'emparament, que va ser molt útil en el moment del seu naixement, ara ha arribat el moment de canviar-lo perquè la situació és molt diferent, tenim una justícia plenament democràtica i desenvolupada des de l'any 78 i que la situació que justificava l'existència del recurs d'emparament ara ha canviat i que potser el recurs d'emparament s'ha convertit en una fórmula per corregir un poder de l'Estat que no és precisament pel que estava pensat en el moment de néixer. Bé, són punts de vista molt diversos i el Tribunal Constitucional és divers en la seva composició i a la ideologia de la seva gent, i això al final té el seu reflex a les sentències. Jo no sé si dintre de 4 anys, en la composició que llavors tingui el Tribunal Constitucional, s'acabarà defensant el mateix que s'està defensant avui. Això variarà.
3: Ho diu perquè la composició es fa en la tria política, vostè deia. Clar, de fet, vostè ja havia defensat abans una determinada posició sobre l'amnistia. Com ha de demostrat o com es demostra que una convicció jurídica prèvia no condiciona una ponència com la que vostè va escriure? És a dir, un ciutadà hauria de confiar sí. Que vostè és imparcial en aquest cas?
24: Home, totalment. A veure, una cosa, pretendre que un magistrat que arriba al Tribunal Constitucional després d'una determinada carrera professional, d'una activitat professional, no té ideologia, no té opinió sobre infinitat de temes que afecten al tribunal, és absurd. Això, i precisament la composició del tribunal que intenta garantir és la diversitat d'opinions com a una manifestació del pluralisme polític del que parla l'article primer de la nostra Constitució. Que això no és un problema, perquè aquí no es tracta de decidir sobre fets. Nosaltres no entrem en si una cosa està aprovada o no està aprovada, sinó quina interpretació s'ha de fer de la norma constitucional. I a partir d'aquí, cadascú té la seva opinió. El que sí que és important, per mi, i això és com funciona la resta de models, és que quan una persona s'incorpori al tribunal en el moment de la seva incorporació, sigui transparent, que quedi ben clara quina és la seva trajectòria personal, què és el que opina sobre diversos temes, no que tot això quedi amagat per poder després tenir una opinió o una de diferent en funció de la conveniència política d'altres. No és això que vostè, senyor Sten, em diu, és francament important per ser-hi amb un jutjat de primera instància, o un tribunal d'instància, com es diu ara, o fins i tot el Tribunal Suprem. Però pretendre que un membre del Tribunal Constitucional no tingui idees pròpies, home, això és massa pretendre. Això és impossible.
3: Clar, però, per exemple, la divisió entre que els mitjans sovint habitualment parlem, no?, del bloc progressista i el bloc conservador. Vostè diria que això és una simplificació periodística o que és una realitat que vostè també percep dins del tribunal?
24: Com dir-ho? Hi ha matisos, que matisos en la simplificació es perden. Però sí que és cert que de la manera en com es comporta en el tribunal aquesta visió de blocs, quan un tema té un mínim impacte polític, és cert, perquè només cal anar cal anar a la relació de sentències que dicta el Tribunal Constitucional, moltes són amb una gran majoria o amb una unanimitat, quan el tema és estrictament jurídic o no té un impacte polític. Quan té l'impacte polític, això que vostè diu, doncs és cert, és perfectament perceptible, i negar-ho seria absurd. Però precisament per això parlava abans de que la visió política que pugui tenir un magistrat està present en el sistema d'elecció que ha previst la Constitució. Per això també hauria de ser prudent en el moment en què l'actuació del Tribunal Constitucional no es refereix als poders que tenen capacitat política, sinó al poder judicial, perquè la seva actuació no es regeix per criteris polítics, sinó per criteris jurídics, i barrejar criteris polítics en jurídics és sempre un problema.
3: Però ahir, per
24: encara
3: exemple,
24: que és molt difícil de solucionar pel tribunal. Hi ha una expressió que apunta al tribunal que defineix molt bé la nostra funció, que és que nosaltres resolem problemes polítics en criteris jurídics. Bé, la frontera entre el que és polític i el que és jurídic de vegades és massa prima i difícil de separar.
3: Per ahir, per exemple, les posicions ja estaven fixades abans d'entrar al ple o realment va haver-hi una deliberació real? És a dir, els magistrats van canviar en algun moment d'argument o el posició?
24: No es va canviar d'argument i de posició. De fet, la deliberació van començar a les 12 i no a les 12, a les 12:30 i a les 2 ja s'havia acabat. Sí que és cert que cadascú en aquest tema, si parlem d'un tema que és nou, que és sorpresiu, que un no té fixat criteri, que no és un tema o que s'entera la setmana abans quan li arriba la proposta de ponència del company, sí que reclames més dades, que pots entrar més en la discussió per acabar de situar els conceptes, però un tema com les conseqüències derivades del procés, que és el pa nostre de cada dia des de l'any 2017, doncs diguem-ne que sorpreses és molt difícil que puguin haver-hi per cap membre del tribunal.
3: Ja.
24: Això seria viure en un món de fantasia que no és real.
3: Vostè, per això, ha de redactar la nova ponència, tot i que, com dèiem, no comparteix aquest criteri majoritari. Com ho farà? I com redactarà vostè una sentència que no coincideix amb el seu criteri jurídic?
24: Però això no és pas difícil de fer, crec jo. De fet, aquesta mateixa setmana ho hem fet amb un tema d'un servei mínim, d'una vaga que va tenir jo fa uns anys. I jo vaig presentar una ponència, també van quedar 7-5, i es va rebutjar, i ahir vaig presentar el text alternatiu, que jo vaig votar en contra, perquè no era la meva opinió, però que va ser plenament acceptat per la resta de companys, perquè senzillament havia traslladat al paper l'opinió de la majoria. Porto 35 anys fent això, escrivint, i 20 anys com a advocat fent-ho, traslladant al paper potser coses en les que jo no coincidia, però que era el plantejament que reclamava o que era necessari per defensar la posició d'un client. Llavors, això no és difícil. Vull dir que se'n qualifica com a jurista de reconegut prestigi, i si un jurista de reconegut prestigi no s'ha traslladat al paper una opinió, encara que no, seva, no sigui la seva, és que potser no té tant de prestigi. Mm.
3: I si no comparteix el resultat, vostè signarà igual aquesta sentència?
24: Sí, clar. El tribunal sempre, els magistrats del tribunal sempre signen totes les sentències, totes. Uh-huh. Les sentències, en realitat, no són ni de la majoria ni de la minoria, són del tribunal. Altra cosa és que ja ha reconegut la capacitat, la possibilitat de dissentir. I llavors això es pareix amb un vot particular, que serà el que es farà en aquest moment, fer un particular per expressar l'opinió pròpia, que serà diferent de l'opinió continguda a la sentència. N'hi ha de tribunals que això no és possible. Per exemple, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, no hi cap la possibilitat d'expressar la dissidència, no de tenir-la, que tu la pots tenir. El que passa és que és una manca de transparència total, que es considera que és bona pel tribunal, perquè si hi ha divisions dintre del tribunal, cap enfora, això no se sap. Bé, és un plantejament possible. El tradicional a Espanya i a molts d'altres ordinaments és que si hi ha una dissidència se sigui transparent i es pugui saber, perquè d'alguna manera això manté viu el debat. Llavors, que hi hagi el vot particular serà la forma d'expressar l'opinió diferent que s'ha sostingut per una part dels magistrats.
3: Deixem preguntar-li una qüestió interna del tribunal. El president, el Cándido Conde Pumpido, serà un dels ponents també d'altres recursos relacionats amb l'amnistia. Mm-hmm. Abans explicàvem que, de fet, podria fer que el proper ple es votés abans el recurs de Dolors Bassa i no la ponència que escriurà vostè, perquè hi ha magistrats...
24: No, en principi no.
3: No.
24: No, en principi, a veure, hi ha un ordre normal que nosaltres seguim, això implicaria una alteració, diguem-ne, de la regla comuna. Quan un assumpte prové d'una anterior deliberació, primer s'ha de veure l'assumpte que prové de l'anterior deliberació. Això és el sistema.
3: Per tant, si canvies l'ordre del dia, seria una anomalia, diguéssim, la normalitat.
24: Seria una cosa insòlita. I és una anomalia, ja hauria de qualificar-lo segons els termes...
3: Això no, periodísticament, això.
24: En què es falli. Segons els termes en què es falli, podria ser una anomalia o no. Però sí que seria, ja li dic, totalment inhabitual, fins i tot diria que insòlit. Perquè trobar un exemple, no sé si n'hi ha d'exemples d'això, de la possibilitat que vostè m'ha apuntat.
3: Perquè la doctrina que surti de Turull serà necessàriament la que s'apliqui després, a Bassa, a Junqueras, a Romeva i a Puigdemont?
24: Tal i com ha quedat la decisió, per raó dels que es consideren afectats, serà una decisió comuna pels 6 recursos.
3: Per tant, no hi pot haver resolucions diferents segons el cas?
24: En atenció al que s'ha decidit, si en un moment donat s'hagués decidit que l'empara s'havia de donar per raons diferents o que es rebutgés aquest empara, encara hi cabria la possibilitat de que els 3 últims empares, que tenen una justificació diferent perquè l'afectació de drets és diferent, es podrien arribar a acceptar si es rebutjaven els primers. Però si s'accepten els primers, llavors la situació ja és diferent, i sí, això serà perquè hi ha coincidència temàtica i de drets al·legats i de situacions entre els 3 primers recursos i els 3 últims.
3: Clar, portem... La llei es va aprovar el 2000...
24: D'això, senyor Estrell, això ja ho va avançar el meu president en una entrevista de fa 10 dies a Ràdio Nacional. Que la mateixa doctrina que s'apliqui al primer recurs s'aplicarà a la resta. O sigui, que no desvetllo res que no es conegui prèviament. Mm.
3: Deia que la llei es va aprovar el juny del 2024, som al setembre del 2026. Vostè considera que anem tard, que el sistema judicial ha trigat molt a arribar a aquest punt?
24: Aquesta decisió d'esperar va venir forçada per tenir present que és el que acabaria resolent el Tribunal de Justícia de la Unió Europea en les qüestions prejudicials que es van plantejar davant o pel Tribunal de Comptes i també per l'Audiència Nacional. Era una manera de deixar clara la postura, perquè podia haver arribat a la conclusió aquí al tribunal, com ha arribat, de que hi ha una infracció constitucional, i al Tribunal de Justícia de la Unió Europea dir que sí, però que s'han afectat els interessos financers de la Unió Europea i que, per tant, és igual si hi ha un problema o no constitucional, que senzillament l'amnistia no es podria aplicar. Això hauria implicat un conflicte institucional que, en la mesura del possible, és convenient evitar. I la manera d'evitar-ho era esperar a veure què deia el Tribunal de Justícia de la Unió. El Tribunal de Justícia de la Unió es va manifestar immediatament abans de l'estiu, i que va ser al mes de juliol, al començament del mes de juliol, o no recordo si a finals de juny o començament de juliol. Però s'ha dictat immediatament després de tornar del període de vacances posterior a aquesta sentència. Sí que és cert que fora millor que aquest tipus d'assumptes es resolguessin amb la major rapidesa, però aquí la necessitat esperava venir forçada per la qüestió processal, de que teníem primer que escoltar què pensava el Tribunal de Justícia de la Unió.
3: Deixem fer ja un parell d'últimes preguntes. Vostè, clar, ara ha de redactar, diguéssim, aquesta nova ponència. Mm-hmm. Entenc que ha de ser una ponència que deixi molt clar al Tribunal Suprem quina és la situació, o ha de ser prou generosa perquè tingui marge també per entendre com aplicar-ho o no?
24: Amb això, senyor Estret, ja sí que m'està demanant com serà la ponència propera, i això sí que no li puc dir, perquè primer s'han de manifestar els meus col·legues sobre la concreta redacció que es proporcioni. Ara, jo sí que li dic que tinc el defectuós, o tinc el defecte, o el defectuós costum de ser clar. Llavors, vale. Sempre he estat clar amb els meus escrits, a la universitat, a les meves sentències, i naturalment la sentència que he dit serà clara. Uh-huh. En què termes? Això primer seria de dir al Tribunal Suprem.
3: Hi ha una última qüestió que no sé si voldrà entrar, sobre el retorn de Carles Puigdemont. Vostè considera que un cop això vagi endavant, el Suprem hauria d'activar-ho ràpidament i Pablo Llarena aixecar l'ordre d'atenció a Carles Puigdemont?
24: A veure, no és el que jo pensi. I jo crec que vostès, els periodistes, són gent professional, que quan publiquen una cosa és perquè primer s'han assegurat de que és cert. I el que jo he llegit ja als seus companys és que els propis magistrats del Tribunal Suprem han expressat que això serà precisament el que faran. Si ho faran o no. Jo he de revisar el que facin els tribunals un cop que l'han fet. Dir-los per avançat què és el que han de fer, jo crec que no seria un favor per bon funcionament del sistema. Nosaltres dictarem una sentència, la sentència tindrà un contingut, s'espera del Tribunal Suprem que faci el que fa sempre, sense dubte, que és acomplir amb el que el Tribunal Constitucional determina, i que ho facin amb la major rapidesa i en els termes estrictes del que nosaltres diguem a la sentència. Jo no espero cosa diferent del Tribunal Suprem. El Tribunal Suprem d'Espanya sempre ha fet això i no ho deixarà de fer en aquest cas, estic segur.
3: José María Macías és magistrat del Tribunal Constitucional. Gràcies per acompanyar-nos, i quan passi tot, l'esperem també aquí a l'estudi per parlar-ne tranquil·lament, però agrair-li, perquè no és habitual que els jutges en aquests processos vulguin explicar tècnicament com s'ha arribat en aquest punt, i li agraïm avui des de la Ràdio Pública. Gràcies per acompanyar-nos.
24: Doncs estaré encantat de tornar a parlar amb vostè, senyor Estell.
3: Gràcies.
24: Gràcies a vostè. Adéu.
0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
2: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
1: Consulta el programa barcelona.cat/lamercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
4: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
12: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem.
5: Perquè sé que podem.
6: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
7: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Ho teniu més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
9: La increïble història real de Bert Trautmann.
12: El Roset de la porteria no ho fa malament. Us presento el Bert de Bradford. El provarem a la porteria.
25: És un alemany de merda.
26: És un maleït nazi.
27: El futbol és una tança preciosa.
28: Els hi presento un nou porter del Manchester City.
9: El soldat nazi que va conquerir el cor d'Anglaterra. El porter. A TV3 i a la plataforma 3CAT, divendres a la nit, és la gran pel·lícula.
29: Darrere d'un iogurt ecològic hi ha molt més del que penses. Ingredients ecològics i tècniques que preserven la qualitat dels aliments. Compromís amb el benestar animal i controls que porten seguretat i confiança. Busca l'Eurofulla, garantia de qualitat ecològica. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
30: Sota el sol del Mediterrani neix el cava Jaume Serra. Elaborat mitjançant el mètode tradicional, el mateix amb què s'elabora el xampany. Cava Jaume Serra, qualitat amb caràcter mediterrani. Jaume Serra.
31: Descobreix un carrer, un jardí, un concert i un museu amb una sola passejada. Vine al Viu Montjuïc el 3 i 4 d'octubre i trobaràs natura i cultura a un pam de distància. Consulta'n totes les activitats a barcelona.cat/Viu Montjuïc. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
32: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
33: I des de 16.400 euros.
32: Què?
20: Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
21: Citroën.
20: Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
3: Són les 9:35, en David Madí, amb Nacho Corredor, Eva Pomares i Montserrat Nebrera. De seguida parlarem del que ha passat amb Aliança i Vox. Però abans, valoració de les paraules de José María Macías, magistrat del Tribunal Constitucional. Nacho.
34: Aviam, jo el primer que celebro és el... Bueno, que hagis aconseguit l'entrevista, però perquè és un fet noticiable i crec que, a més, doncs, té un valor que aquesta entrevista doncs, sigui a Catalunya, que és on més impacte doncs, segurament té la llei. El segon que celebro té a veure amb l'aproximació seva, també, al debat. No? Jo crec que si el debat públic, especialment l'espanyol, perquè ara el català està molt tranquil, s'assemblés més a aquesta última mitja hora, doncs segurament hi hauria capacitat d'entendre'ns més i de construir alguna cosa. Dit això, jo és que torno, després d'escoltar-lo, torno a la hipòtesi inicial que volia compartir, òbviament amb una vocació provocadora, quan a l'anterior intervenció compartíem que la llei d'amnistia és la llei, diguem, amb més legitimitat des de totes les perspectives de les que s'hagin aprovat, perquè ha tingut una sèrie de controls que no han tingut amb tanta intensitat i amb tant escrutini d'altres, i a més, no només és aplicada per un jutge, sinó que per molts, i a més, no només per molts jutges, sinó que a més, per alguns tribunals, doncs després d'escoltar-lo, pues consolido aquesta visió. I després ha dit un element que jo sí que comparteixo amb ell, que és, bueno, que no és gaire idoni que el Tribunal Constitucional corregeixi sentències del Tribunal Suprem. Entre altres coses, perquè el Tribunal Constitucional té aquesta nomenclatura, però no és anàloga al Tribunal Suprem. I ho ha dit el propi Macías, per com és l'elecció dels seus membres. El Tribunal Suprem està format per jutges, el Tribunal Constitucional per professionals del dret de reconegut prestigi, i la funció del Tribunal Constitucional és garantitzar que la justícia i, en fi, totes les decisions que es prenen a Espanya es fan amb garanties entorn a l'estat de dret. Perquè si no és veritat que doncs, s'acaba convertint el Constitucional en un tribunal d'última instància, i la realitat és que per la seva pròpia naturalesa no té gaire sentit. Ahir una companya vostra, nostra, l'Esther Vera, assenyalava com un escenari que al novembre això pogués estar resolt i encarrilat. I independentment de totes les altres consideracions, jo el que crec, i ho hem parlat en aquest programa moltes vegades, és que és un escenari desitjable. I és un escenari desitjable, entre altres coses, perquè, home, després d'haver passat per totes, diguem-ne, tenint totes les garanties d'aplicació a aquesta llei, políticament crec que és l'única fórmula, i per això des del principi doncs, vaig defensar tota l'estratègia governamental des de fa una dècada en relació a com resoldre la crisi institucional a Catalunya, perquè crec que és necessari per punxar el globus i perquè hi hagi un espai polític com és el de Junts i els seus quadres polítics que deixin d'estar segrestats emocionalment per unes circumstàncies que es van donar fa una dècada.
3: David.
2: Bé, felicitats per l'entrevista, perquè és molt oportuna i realment bastant inaudita. Deixeu-me traduir una cosa i després una valoració més personal. La traducció és: ell vol agafar la ponència en contra de la primera, assumint l'opinió contrària que ell havia expressat amb la primera, perquè, com que considera que el Tribunal Constitucional no ha de vigilar, no ha de ser el tribunal d'últim recurs davant del Suprem, ha de protegir aquest flanc, ideològicament, l'ha de protegir pel que vindrà, que és la següent etapa política d'aquest país. I, per tant, segurament vol, i ha estat molt clar, diu, no em passaran una altra sentència per davant. La que valdrà serà la meva. Això ho ha dit molt clar. La que valdrà serà la meva, no aquesta segona, i tal. I segurament ell agafa aquesta posició, a priori, per molta gent, bastant absurda, encara que tècnicament i legalment això pugui ser, que és faré una sentència contrària a la que jo penso, perquè els termes d'aquesta sentència no deixin en evidència el que ha passat en el Suprem, que no és altra cosa que una prevaricació de llibre, que és inventar-se una situació de ficció jurídica, que és enriquir-se, protegir la malversació amb l'explicació d'un enriquiment que no s'ha produït en cap cas, i protegir aquest flanc. I això jo crec que ho hem de traduir i ho hem d'entendre d'aquesta manera. I finalment, una valoració personal que quan el sentia em venia a la ment permanentment aquell gran concepte que l'Hannah Arendt va dir que era la banalitat del mal. És a dir, què és la banalitat del mal? Quines són aquestes, el mal? I feia una definició que era la següent, no? Diu, per cometre un mal enorme, no sempre cal ser una persona especialment cruel, fanàtica o monstruosa. També pot sorgir de persones aparentment normals que obeixen ordres, segueixen procediments i deixen de reflexionar moralment sobre les conseqüències dels seus actes. I ho escoltava i m'apareixia aquest concepte en el cap.
3: Montserrat.
5: No sé fins a quin punt podem utilitzar les paraules d'Arendt, que sabem quin és el seu referent. Entenc la metàfora, no sé si és del tot afortunada, no? Perquè crec que el magistrat Macías ha fet un bon exercici de pedagogia per qui no entengui com funciona el Tribunal Constitucional, quins són els seus límits, quina és la seva, diguem, condició pel fet de ser una cambra determinada políticament, que ell ha defensat, no? Hi ha gent que diu que com no són càrrecs vitalicis, no li passa com al Tribunal Federal americà, que aconsegueix desprendre's del poder dels que l'han nomenat. Aquí no, aquí estan 9 anys, després tornen a la vida, diguem, professional, i això fa que probablement no siguin tan lliures com podrien ser això, els membres que veiem al Tribunal Federal nord-americà. I, per tant, segurament se li ha de donar una pensada. Ell, en canvi, ha defensat aquesta ideologia que creu plural a dins del tribunal, que permet que hi hagi diferents maneres d'entomar què? Entomar com es protegeix la Constitució. I el que ha dit és, el Tribunal Suprem va fer una interpretació que per una part del Tribunal Constitucional anava més enllà de lo lògic, és la majoria, i per altra part del Tribunal estava dins dels paràmetres de lo interpretable. Per què? Bueno, perquè aquest problema de la malversació no comença aquí. Hi ha hagut tot un enrenou respecte del Codi Penal, de si s'havia d'ajuntar la malversació amb l'administració deslleial de cabals públics. És a dir, és un problema tècnic que permet que hi hagi interpretacions diferents. Més enllà
3: que aquí també, estratègicament, es van equivocar quan no van extradir Puigdemont, quan Alemanya va dir, si és per malversació, te l'entrego. Si és per rebel·lió, no.
5: Clar.
3: I van dir, no, per rebel·lió. Si haguessin entregat per malversació, que és on estem ara,
5: estaria
3: Puigdemont
5: aquí.
3: Estaria aquí. Aquí també la justícia, el càlcul no polític...
5: No, càlcul polític zero.
1: És una partida d'escacs...
5: Sí.
3: Però aquí van
5: permanent.
3: Perdre la reina.
1: Permanent.
5: Sí, sí. Permanent. Ara, dit això... és possible pensar que el magistrat ara voldrà utilitzar la ponència per intentar adornar o apaivagar la crítica respecte del Tribunal Suprem. Però jo crec que això serà unànim, perquè primer ell portarà la ponència i són els altres els que li hauran de dir, escolta, aquí no has carregat prou, això no ho has fet bé, i per tant, que hi haurà, des d'aquest punt de vista, no sé si dir-li, com deies abans, corporativisme judicial, però sí que perro no come perro, o algo así, o mata perro, i per tant que diran,

0: evidentment tenen dret a tenir una opinió política, però la imatge que té els ciutadans i el que els correspon, segons la llei, és la famosa de la vena, de l'estàtua amb la vena, no? Aplicar el que decideixen les cambres legislatives. I, bueno, no estem als Estats Units, però els jutjats federals dels Estats Units, Montse, el Suprem, posat per tram a l'anterior legislatura, els corregeix cada 2x3. Tampoc seria una gran, tampoc seria un gran exemple del que està passant amb la justícia.
1: Home, és justament...
0: El Suprem americà.
2: El Suprem americà amb majoria dominada contradiu Trump permanent moltes vegades.
0: Per tant, molt poques vegades.
2: Però,
1: Però els han nomenat ells i els hi diuen, vostè
0: no volia està fent tirar la pilota
1: malament
0: cap als Estats Units perquè em sembla que el que està passant aquí és prou greu.
2: I també
0: sí que coincideixo que no hi haurà cap xoc amb el Suprem, perquè la manera com redactarà aquest senyor, que després ha dit jo tinc ideologia, però no pateixi vostè que sóc un gran professional, la manera com redactarà la sentència, diguéssim que deixarà les aigües i li salvarà la cara.
1: Que no, que digués que no té ideologia?
0: Li salvarà la cara al Suprem.
1: És que no té ideologia.
0: És que a mi m'és igual l'ideologia.
3: Són les 9:40.
0: Però tu has d'aplicar les lleis.
3: Has de canviar de tema. Macías era un dels noms del dia. L'altre és Rosa Maria Soberana, que és diputada al Parlament de Catalunya per Aliança Catalana. Rosa Maria, bon dia.
4: Bon dia.
3: I gràcies per acompanyar-nos. Què va passar ahir?
4: Doncs una cosa que no hagués hagut de passar, que em vaig equivocar i n'assumeixo personalment la responsabilitat. Ni me n'amago, ni busco excuses, ni responsabilitzo ningú més.
3: O sigui, vostè hi va...
4: El vam reconèixer públicament i també hem presentat un escrit davant la mesa del Parlament perquè em quedi constància formal i jo mateixa el ratificarà la propera Junta de Portaveus perquè consti en acta.
3: Es van equivocar, diu, perquè vostè va donar suport a reconsiderar la sanció a Vox per haver qualificat Lluís Companys assassí i després van dir això, que s'havien equivocat. Però expliqui'm per què primer ho van considerar.
4: El meu error va ser traslladar aquell criteri sobre el punt de Companys que no corresponia. Una cosa és defensar la llibertat d'expressió, fins i tot davant d'opinions que ens desagraden, i una altra és compartir o avalar aquells cartells. Nosaltres no els avalem. No som jutges ni considerem que els diputats tinguin la potestat de sancionar opinions d'expressions d'altres diputats. Tots són suficientment adults com per fer-nos responsables de les paraules que diem dins de l'hemicicle. Però això no vol dir,
3: però això és el
4: com
3: que...
4: reitero, que sí, no estem d'acord amb els cartells que defensen Vox.
3: Però vostè considera que dins del Parlament es pot qualificar Lluís Companys assassí?
4: No.
3: No. Per tant, la llibertat d'expressió té límits.
4: La llibertat d'expressió no hauria de tenir límits. Les calúmnies sí.
3: Clar, això era una votació per això molt, molt concreta, no? Un diputat concret per unes paraules molt concretes. Exactament què és el que van confondre?
4: La votació va ser no molt concreta, sinó que va ser com efímera, i la interpretació de l'explicació va ser el que em va confondre.
3: Va sortir la seva presidenta primer públicament a dir que vostè s'havia equivocat, després ho va fer vostè. Per què no va sortir primer vostè?
4: Perquè estava en una compareixença del departament, del director general del Departament de Territori, on ens explicaven les obres de l'esborrany del Putxet.
3: Però en van parlar abans, van discutir-ho.
4: En van parlar, evidentment.
3: I van arribar a la conclusió que era un error.
4: Sí, sí, evidentment. Ho vaig reconèixer des del primer moment.
3: És a dir, vostè hagués rectificat igualment si Sílvia Orriols no hagués intervingut abans.
4: Evidentment.
3: Vostè té llibertat dins del seu partit per dir el que pensa?
4: Sempre.
3: Té autonomia política?
4: Clar.
3: O sigui, pot votar diferent, per exemple, d'Oriol, és una qüestió important.
4: Les votacions les decidim les dues diputades, consensuadament.
3: Però entenc que a qualsevol partit hi ha discrepàncies, vostès també en deuen tenir.
4: Fins ara no.
3: Mai?
4: Mai.
3: I si arriba una situació en què discrepen d'algun tema, l'última paraula qui la té? Quina diputada
4: no
3: la té?
4: No podem parlar de casos hipotètics. Hem de parlar del que ha passat. De lo que pot passar, no ho sé. Tampoc sabem
3: per tant,
4: si serà demà.
3: Debat intern no n'hi ha, Aliança?
4: Com? Debat intern? Li acabo de dir que consensuem les postures les dues diputades. Això és un debat, al meu entendre.
3: I la feina com se la reparteixen amb Oriols?
4: En funció de les possibilitats que tenim cadascú, com podeu veure, si altres partits amb més membres no poden assumir tota la feinada que hi ha al Parlament, dues diputades assumint tota la que podem.

0: Ahir Aliança va coincidir amb Vox amb aquesta qüestió parlamentària, després es van desmarcar d'aquella posició, però deixi'm aprofundir sobre aquesta relació amb Vox. Vostès consideren...
1: No ens vam desmarcar. Nosaltres defensem la postura que al Parlament s'ha de poder parlar de tot, sense sancions administratives, però davant de la distorsió de Vox i la manipulació de l'esquerra, hem volgut deixar clar que no compartim en absolut l'insult a Companys. M'agradaria també que el mateix ressò que s'han fet d'aquest error se l'haguessin fet del que va passar aquest cap de setmana. No n'han donat cap informació. La multa que se li ha retirat a la senyora Orriols, que la diputada Tània Verges li va sancionar, els tribunals li han donat la raó. I això no se n'han fet ressò a vostès. Van a buscar l'error, però no van a donar la notícia tal com s'hauria de donar.
0: Vostès mateixos van fer un tuit explicant i també...
1: Exactament.
0: Vull dir que també vostès n'hi han posat l'atenció en tot això. Sí.
1: Nosaltres vam fer un tuit igual que ahir. D'aquell tuit no se n'ha fet res, però del meu error sí.
0: Per cert, qui li redacta els tuits?
1: Cadascú els seus.
0: Però en el tuit que vostè va penjar primer, li deia que havia d'escriure.
1: Sí, no, perdó, que havia d'escriure no. Simplement que es retallés perquè, com ja li he dit, estava dins de la reunió del Departament de Territori i en aquell moment no podia fer-ho tot jo. Simplement va ser una ajuda.
0: Per tant, el tuit no el va escriure
1: no,
0: vostè.
1: No, una redacció.
0: El tuit no el va escriure vostè, doncs.
1: I reitero, el tuit el vaig escriure jo. El que vaig demanar ajut...
0: És que li retallessin el tuit.
1: Exacte.
0: Li volia preguntar per la...
1: No
0: per les...
1: dos llocs a la vegada.
0: Sí, volia preguntar-li per la seva relació amb Vox. Vox és un aliat ara mateix d'Aliança Catalana?
1: Totalment a les antípodes.
0: I faran un cordó sanitari? És a dir, vostès es comprometen a no acordar res amb Vox?
1: Nosaltres no ens fem de cordons sanitaris.
0: És a dir, si Vox els ofereix un acord parlamentari sobre immigració, vostès l'acceptarien?
1: Nosaltres no fem acords amb Vox. Nosaltres votem en funció del que el nostre partit té les idees molt clares en cada punt.
0: Deixem preguntar-li, ja que té les idees tan clares, d'alguns punts de l'actualitat. Per exemple, no sé quina posició té...
1: Perdoni, de l'actualitat en aquest moment no en puc parlar. Se'm va demanar que sortia a l'antena per parlar d'aquest cas concret. Ja ple i he de pujar a l'hemicicle, perquè si no seré criticada perquè no estic al ple també.
0: Més volia preguntar-li per un tema que és d'actualitat, que és la intel·ligència artificial. Si, saber la posició que té Aliança sobre prohibir la intel·ligència artificial als menors de 14 anys.
1: En tot cas, en podem parlar un altre dia. Ara li agrairia, sisplau, que em deixes tornar a l'hemicicle. Moltíssimes gràcies.
0: Doncs gràcies a vostè. Que vagi bé. La llàstima, perquè podríem haver parlat també de Ceuta, del Marroc i les aliances comercials amb Israel i Estats Units, de la filla d'Oriols i la policia, però vaja, no tenim temps per parlar-ne. Ara tornem.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
3: A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una start-up. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis. Emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
4: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: S'acaba l'estiu i ja trobo a faltar la nostra cita dels dissabtes a la nit. Tant de temps dient-li costum i ara m'adono que en realitat és una relació estable.
6: Ja m'ha escampat prou la boira. Ens veiem a Col·lapse ben aviat. Anem per feina.
7: Col·lapse amb Jordi González. Dissabte a la nit, estrena de la nova temporada a TV3 i a la plataforma 3Cat.
8: Arriba la temporada de BCN Clàssics.
9: 15 concerts al Palau de la Música i a l'Auditori amb grans noms com Gustavo Dudamel amb la Filarmònica de Nova York, Hans of Imuta amb la Filarmònica de Múnich,
10: Klaus Makela amb el Royal Concertgebouw
9: i l'Staatskapelle Dresden amb Daniele Gatti.
10: Abonaments i entrades a bcnclassics.cat.
11: Com et dius?
12: Ferran Adrià.
11: Quina és la teva experiència com a cuiner?
12: Has estat a alguna escola?
11: Has tingut algun mestre?
12: Això és una altra lliga.
11: Això són dos estrelles Michelin.
7: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
13: Estàs posant a tots al límit.
14: Prendreu tots mal.
7: Gènesi. cada dilluns a TV3 i a la plataforma 3Cat.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Ara són les 9:55. David Madí, què et sembla aquesta polèmica que estem explicant?
13: Bé, quan una política comença em vaig equivocar, rectifico sense embuts i tal, doncs, bueno, doncs és una cosa poc freqüent i que, per tant, doncs, s'ha de valorar. Sobre el fons de la qüestió més general, que és quins límits té la llibertat d'expressió, que jo crec que aquí hi ha altres polèmiques que hi ha hagut, és quins límits té la llibertat d'expressió. Jo sempre em posiciono a favor dels màxims drets de la llibertat d'expressió, i més en un Parlament. Perquè un Parlament, la llibertat d'expressió ha d'estar protegida, i és precisament protegida per les opinions que no t'agraden. Jo crec que el que representa Vox amb el que va dir sobre el Companys els retrata. Els retrata. Jo no sóc un fan especialment del Companys, no em sembla un dels personatges més fantàstics del catalanisme, de la història del catalanisme. Però independentment d'això, el que van dir va ser una barbaritat fonamentada, doncs, amb el seu odi, no al Companys, sinó amb el seu odi al català, a la cosa catalana, al sentiment català, que és un dels seus vectors. Però dit això, crec que tenen dret explicar sense límits la seva opinió en qualsevol cas. I totes les restriccions que hi hagin sobre això, sobretot en el món parlamentari, ens semblen democràticament deficients. I aquesta és la meva opinió. I com des d'una posició, doncs, de combat amb totes aquestes idees i tal. Però crec que la llibertat d'expressió requereix no posar límits amb això, i sí, contrastar-la, discutir-la fortament com es vulgui, però en aquest debat sempre estic en aquesta banda.
0: Nacho.
14: Aviam, a mi, en canvi, m'agradaria enfocar-me no en el tema de fons, que a més, o sigui, com visc alguns quilòmetres de Barcelona, tampoc, fins ahir tampoc n'estava el cas. A mi el que més m'ha interessat de les darreres hores i de la pròpia entrevista és què passa amb els partits, diguem-ne, antisistema, o que fonamenten la seva promesa política en què lluiten contra l'establishment, quan doncs estan a les institucions. I és que els hi passa el que els hi passa a tots, que és que s'equivoquen, gestionen contradiccions, i, diguem-ne, els decibelis amb els que donen lliçons als altres, per la força dels fets, s'ha de rebaixar. I això és rellevant perquè té molt a veure amb un debat constant i que hem tingut també en aquest programa, que és com les institucions, els mitjans, incorporen o no en les seves dinàmiques els nous actors, com Aliança en el cas de Catalunya, o com està passant amb espais similars a tot el món. I després del que ha passat a Alemanya en les últimes setmanes, on hem vist que després de molts anys amb grans coalicions entre socialdemòcrates i conservadors per evitar l'accés d'aquest tipus d'espais a les institucions, o el que va passar a França durant molts anys i encara passa, aplicant la lògica del que s'ha anomenat cordó sanitari, i veient que això no serveix per frenar l'ascens d'aquest tipus de moviments que articulen la seva proposta política en l'antipolítica, i en canvi tenim l'exemple de Suècia. Suècia se'ls ha deixat gestionar durant 4 anys i políticament s'han fotut una hòstia, diguem-ne, no? Jo ho dic perquè crec que aquest és un dels debats de l'any, i un dels debats que l'any vinent sobretot es tindran en el conjunt a Catalunya, però també en el conjunt d'Espanya. I visibilitzar doncs que en el fons són, doncs, un partit més amb les seves idees, que no són les meves, però que lliçons tampoc poden donar perquè no saben ni votar correctament. Crec que és interessant. Igual que és interessant el que volies fer, que és plantejar-li determinades qüestions de l'actualitat, perquè molts d'aquests espais polítics s'articulen a la base de lo difús, no? I no de lo concret. I jo crec que justament el que té sentit és intentar portar-los al terreny de la concreció, perquè en el terreny de l'abstracció, si no, tenen tot guanyat, perquè hi ha molta gent cabrejada, hi ha molta desigualtat, hi ha molta gent amb molts, diguem-ne, danys acumulats. En Catalunya, doncs, molta gent que s'ha sentit, per exemple, traïcionada pels partits que van impulsar el procés, d'aquí l'èxit d'Aliança, en relació a la immigració, perquè durant molt de temps, diguem-ne, l'extrema esquerra ha dit aquí no passa res i la dreta neoliberal ha dit no, però és que els immigrants ja ens van bé perquè així renten les nostres cases, i diguem-ne, i davant d'aquesta lògica i dialèctica, doncs és normal que emergeixin fenòmens que doncs articulin el malestar perquè no se senten escoltats, etc etc. Però per mi el més rellevant és veure com en la mesura en la que han de prendre decisions, com en la mesura en la que han de formar part de les institucions, doncs són tan fal·libles o infal·libles com la resta de les forces polítiques i com la resta dels humans.
0: Som a saludar aquesta hora el portaveu dels Comuns, David Cid. Què tal, David? Com estàs? Bon dia.
15: Què tal? Bon dia.
0: Tu ahir eres a la Junta de Portaveus.
15: Sí, bueno, soc habitualment, perquè doncs, una part de la meva tasca com a portaveu parlamentari precisament és ser a la Junta de Portaveus cada 15 dies, que és quan normalment la convoca el president Rull.
0: I com vas viure les paraules de Rosa Maria Sobirana, que ara sentíem també com corregia?
15: A veure, a mi em costa molt d'entendre, no, la teoria de l'error. Ho dic perquè per la gent ens entengui a casa. Al ple, per exemple, votem, no, pitjant un botó o apretant un botó, i això a vegades ha passat. Va passar la votació de pressupostos, que hi havia una diputada de Junts que es va confondre la votació final. Però a la Junta de Portaveus, perquè la gent no sàpiga, el que fa el president Rull, amb aquest punt i amb tots els altres, és obrir una ronda d'intervencions en el qual els hem de posicionar públicament de viva veu i moltes vegades motivant i expressant els arguments dels quals, no, ens porten a posicionar-nos en un sentit o en un altre. Per tant, es va posicionar públicament i, a més, va ser un debat llarg, un debat que va durar 15 minuts, en el qual Vox va explicar els seus arguments. I, a més, sobre el cas concret, també sobre, no, en aquest cas, sobre quan es parlava sobre el president Companys, que vull explicar també, perquè no és només una qüestió de llibertat d'expressió, sinó que quan Vox anomena assassí a Companys es produeix en el marc d'un intent de, no, d'alterar i fins i tot jo diria sabotatjar l'homenatge que el president Rull organitza cada any i el Parlament organitza d'homenatge al president Companys amb la família allà, que bàsicament el que van fer va ser intentar, doncs, condicionar-lo penjant uns cartells en els seus despatxos acusant el president d'assassí. Aquest és el marc. Per tant, jo crec que al final hi ha un error de càlcul, però que expressa el que passa al Parlament. Jo ho he dit, es va muntar una gran escandalera quan jo col·loquialment vaig dir que, no, que en el Parlament habitualment Aliança i Vox es fan arrumacos, i jo crec que té a veure amb això. És a dir, una especial sensibilitat de ser molt curós o més curós per part, no, d'Aliança amb Vox i de Vox amb Aliança, això és retroactiu, i en canvi molt dur amb altres partits polítics. Jo també ho he explicat moltíssimes vegades, Aliança és extremadament duríssima amb tots els partits, però especialment també amb Junts per Catalunya. Per tant, aquest és el context. I, de fet, jo, pràcticament un minut abans del posicionament, en aquest cas d'Aliança, vaig expressar que no tenia cap sentit aquesta reconsideració perquè estàvem parlant d'un fet molt greu. De fet, és un fet que jo vaig portar a la Junta de Portaveus quan va succeir, perquè pensava que s'havien traspassat totes les línies vermelles que en el marc d'un homenatge s'acusés a l'expresident de la Generalitat, que vull recordar que és l'únic expresident escollit democràticament que va ser afusellat durant, no, el context de la Segona Guerra Mundial, i per tant que em semblava que s'havien creuat totes les línies vermelles del que representa la llibertat d'expressió, que jo també defenso, però també crec que hi ha d'haver algun límit, no? I que al final els límits, evidentment, la societat els defineix de manera, no, compartida i debatuda. Jo crec que en aquest cas s'havien traspassat tots. Per tant, no és que s'equivoca al votar, sinó que es posiciona públicament després de 10 minuts o un quart d'hora de debat i té a veure amb el que jo estava expressant allà.
0: David Cid, portaveu dels Comuns, gràcies per acompanyar-nos. Que vagi bé.
15: Gràcies a vosaltres, no la sala.
0: Montserrat.
16: No, jo faltaria més que els partits polítics no poguessin tenir concurrències ideològiques. El propi representant que acaba de parlar i el seu partit comparteixen amb les polítiques franquistes el que fa referència a l'habitatge, no? Limitació dels lloguers, topall dels... Bueno, jo havia viscut en un pis que tenia la sort de pagar, bueno, una centèsima part del que cobrava el meu pare, que era ben poc, no? Què passa? Pues perquè coincideixen respecte de com voldrien que fos la propietat o com voldrien que fos la intervenció de l'Estat. En això, per cert, també en algunes coses segurament comparteixen amb Vox i amb potser potser amb Aliança. Respecte del tema que ens ocupa, pues potser poden tenir algun tipus de comunió d'idees respecte de la figura controversial, per cert, de Companys, és a dir, no tothom té la mateixa idea, que la mort hagi pogut o no dignificar la resta de la seva vida i algunes de les seves actuacions historiogràficament estudiades. Això, per una banda. Ara, el que em sembla molt important és el que està passant amb la llibertat d'expressió al Parlament. Un diputat pot calumniar. La diferència entre Rufián dient Amazon assassí i el que sigui que hagi dit això d'assassí a Companys no existeix. Bueno, sí, hi ha una, que un està mort i l'altre no. Tothom sap que Amazon no és assassí, però li diuen assassí. Potser, segurament, des del punt de vista d'aquesta entitat jurídica, tampoc Companys ho era perquè no va matar ningú. Estem parlant d'una altra cosa. Però arriba un moment en què aquesta llibertat ideològica, jo comparteixo amb el David, que s'hauria de preservar al Parlament perquè és allà on la pròpia Constitució diu que són inviolables, hauria de tenir també un cert tipus de contenció, perquè arribarem a veure maneres de parlar que probablement no ens agradaran i que són l'avançala de coses que hem vist en altres parlaments, que és que la gent s'acaba estomacant. La violència verbal acaba significant violència física. No m'agrada. No m'agrada quan es parla de Companys, però tampoc m'agrada quan es parla d'Amazon. No m'agrada si ho diu Perico Los Palotes de Vox, que no sé qui va ser, i no m'agrada si ho diu Gabriel Rufián.
0: Eva.
17: Jo crec que clarament encara falten molt més reforç les classes d'història a les escoles, les universitats en aquest país. És a dir, no vull minimitzar el que ha passat amb el Companys, perquè tothom pot tenir l'opinió que tingui de la trajectòria política de Companys, però el fet, com ja ha dit el David Cid, és que és l'únic president afusellat pel feixisme. Vull recordar, després d'un cop d'estat, perquè potser amb aquestes classes d'història que encara fallen, o un cop d'estat amb un govern elegit democràticament. Dit això, per tant, em sembla que no és una qüestió de minimització dir-li assassí a Companys ni a tots els afusellats pel feixisme a partir de l'any 36. Dit això, el tema d'Aliança Catalana, bueno, l'extrema dreta diu el que li convé, perquè quan tu li has volgut fer més preguntes no les ha volgut respondre, tot i que es queixen sistemàticament de que tenen vetada les entrevistes, per exemple, als mitjans públics. Vull dir, això ho hem sentit moltes vegades per part d'Aliança i avui tenim una gran oportunitat. Dit això, Aliança Catalana, Sílvia Royols, ja ha estat expedientada en el Parlament per assetjament sistemàtic a una diputada d'Esquerra Republicana, en aquest cas, per portar un vel, que és un signe de llibertat d'expressió religiosa, igual que ella, reiteradament, i em sembla estupendo, és la llibertat personal, porta creus penjades al coll, en aquest cas, Sílvia Royols. Què passa amb l'aliança tàcita que sostenen Aliança i Vox? Bueno, fins ara, i ja només referint-nos a les polítiques de memòria històrica, quan Vox a l'Estat espanyol té l'oportunitat de condicionar o bé de governar directament totes les polítiques de memòria històrica, ho fa. I ho fa perquè el feixisme avui dia ja no fa cops d'estat, amb militars darrere, almenys de moment no ho hem vist i esperem no veure-ho, però el que sí que fa és un assalt amb els mateixos objectius que es feien als anys 30. El que sí que fa és assetjar les institucions, dividir les societats a través de discursos d'odi. Les lleis de memòria, i acabo, són dels seus principals objectius. Un d'ells, i no és casual, no és casual perquè aquest feixisme, el nou feixisme, veu de les fonts de l'antic feixisme, les Balears acaben de derogar les lleis de memòria històrica, que, per exemple, a partir d'ara permetran fer homenatges a feixistes i a franquistes, i a la dictadura, també. Quan encara tenim unes 10.000 persones desaparegudes en els vorals de les carreteres, bona part represaliades després, no totes, cert? Però bueno, per represaliar després de l'any 36. Per tant, em sembla una ignomínia el que ha passat amb el president Companys i la reforma prevista del reglament del Parlament pactada, exceptuant amb Vox, precisament, a Aliança i el PP, es porti a terme perquè la llibertat d'expressió efectivament ha de tenir límits. Com totes les llibertats, de fet, tu pots conduir un cotxe però no pots passar de 120 per hora per l'autopista.
0: Jo no sóc gens partidari d'aquesta política d'accessos
13: verbals i de tal, que moltes vegades no ve, ve imposada una pel baix nivell intel·lectual dels diputats i l'altra per tota la dinàmica de les xarxes. Aquesta és l'única realitat de l'assumpte. Ara, insisteixo, crec que limitar la llibertat d'expressió en un Parlament és un error com la copa d'un pi, i a més, em sembla que sigui impulsat per determinats partits és tremendo. Explosions verbals més grosses que es porten fent en el Parlament de Catalunya des de fa molt de temps venen per partits d'esquerra, particularment la CUP i particularment determinats diputats dels comuns, que acusen i tal, i no se'n donen compte de que ells, això els hi sembla com que ho fan des de la superioritat moral, doncs segurament no se'n donen compte o creuen que està bé, però això passa. Llavors, jo a favor d'ells també segueixo defensant que hi hagi llibertat d'expressió.
0: Són les 10 i 10. Arriba el moment de saber què han dit els altres. Gerard Jubany, bon dia.
18: Bon dia. Primer, una polèmica que teníem a mitges. Ahir vam sentir com Jorge Javier Vázquez obria el seu programa de la tarda així.
19: Y estamos en estos momentos viviendo un momento histórico en Mediaset. A esta hora de la tarde, este es el primer programa que no produce Ana Rosa Quintana. Aquí estamos.
18: Ganivetades entre companys, doncs ahir al matí Ana Rosa Quintana va respondre.
20: Muy buenos días, son las 9 de la mañana, las 8 en Canarias. Bienvenidos al segundo programa de mi productora.
18: No gaire original, s'ho deuria escriure ella mateixa. Una altra pica de baralla a la tele. Suposo que recordeu que el diputat de Vox, José María Figueredo Álvarez Guió Sala, va dir fa temps que a Ceuta s'hi havia d'anar a caçar immigrants. Ahir Nacho Abad va confrontar Figueredo i Pablo Fernández, de Podemos, que li va retreure a Figueredo allò de caçar immigrants. I la resposta del de Vox és molt de Vox.
21: Que sí, pero que un diputado español no puede llamar a cazar migrantes. Figueredo, de verdad. Que yo estoy de acuerdo con que el gobierno está sumido en inacción. Estoy de acuerdo, pero que de verdad que tienes una responsabilidad porque eres diputado. No puedes llamar a cazar migrantes, Figueredo, te lo digo de verdad. No puedes llamar a cazar migrantes. Al final, luego hay gente que está agrediendo.
22: Que todo lo ves mal.
21: Pero es cazar migrantes, cazar personas está mal, Figueredo. O sea, cazar mal, sí, claro, cazar personas está mal.
22: Pero si a quienes están cazando...
18: Que todo lo ves mal. A la COPE aquest matí, Carlos Herrera ha narrat com es va produir la trobada de Delcy Rodríguez i Pedro Sánchez ahir a la seu de les Nacions Unides.
23: Se cruzó el hemiciclo de la Asamblea de Naciones Unidas, caminando decidida, pero denotando ansiedad ante el reencuentro. Delcy busca entre la multitud de mandatarios internacionales que viene y va, y en ese momento le ve sentado Gallardo mientras habla con el móvil haciéndose el distraído. Y ella se acerca, le da un suave toque en el hombro sutil para que Pedro no se asuste. Y soy yo, Pedro Delcy, ¿me recuerdas? Y Pedro se hace el sorprendido manteniendo una sonrisa de oreja a oreja. Perdone, señora, pero es usted una gran desconocida para mí. Que soy la chica de Barajas.
18: Ha sigut com una radionovel·la, allò d'aquest matí de l'Herrera. Sense moure'ns de la COPE, ahir el periodista Juanma Castaño va demanar disculpes públiques perquè havia comparat Real Madrid Televisión amb el diari Gara. El Madrid s'ho van prendre malament i van exigir una rectificació i Castaño es va disculpar.
24: Sobre esta comparación, y pido disculpas, pido perdón por comparar a Real Madrid Televisión con el diario Gara. No debí hacerlo en este artículo del diario ABC que, insisto, se publica hoy. Dicho esto, sin comparativas, que la retiro, para mí Real Madrid Televisión miente, manipula, señala y hostiga, ¿vale?
18: A Real Madrid Televisión li diuen que menteix, manipula, senyala i hostiga, però es queixa perquè la comparen amb el Gara, per l'altre no. I acabo amb un àudio d'aquí, del matí de Catalunya Ràdio, que sembla que se suma al gran pacte per l'educació que proposa el president Illa.
25: I a aquesta hora les borses asiàtiques celebren la baixada del cru, la de Tòquio puja un 1,40%. Estàs escoltant el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
0: Estem estudiant. David Madí, Nacho Cardona, Eva Pomares, Montserrat Nebrera, gràcies per acompanyar-nos.
26: Moltes gràcies.
27: Bona Santa Tecla i bona Mercè.
0: Ara.
26: Bona Santa Tecla, sobretot, sí. I bona Mercè.
0: I a Santa Tecla vigileu amb les mamadetes. Si passes, després no oblides.
26: Tens mal de cap.
0: Exacte. D'aquí a pocs minuts ens acompanyarà Maixabel Lassa. ETA va assassinar el seu marit l'any 2000 i avui ens acompanyarà per parlar del silenci i del dolor. Ara tornem.
28: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
29: Avui l'Enigmàrius feia el cosí tossut del dofí. I la resposta era molar, Mular és el nom d'un cetaci semblant al dofí, amb el musell més curt i ample, i també significa relatiu a la mula, exemple de tossuderia. 1073 de les 1.391 respostes rebudes són encertades i, per tant, avui l'Enigmàrius dona 10 punts per a la copa. Guanya el lot d'embotits del grup La Selva, Montserrat, Farell, Gutsens, de Terrassa. I avui també ens heu dit cabut, tauró o tenaç.
28: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
1: Els temes del moment, les coses del país i les de fora.
3: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
1: Cada migdia a les dues amb Òscar Fernández.
3: I a partir de les 3,
28: l'espai de reflexió a la tertúlia.
4: L'altre dia li vaig preguntar, dic, és veritat això de que ens acabareu destruint, acabareu amb la humanitat?
5: I em va vindre a dir sí. Tenim un repte davant majúscul que no sabem com afrontar.
4: El més perillós és que escapi el nostre control.
6: I per aquí és on jo crec que s'hauria d'anar al debat.
1: Tot el que passa al Catalunya Migdia, de 2 a 4, amb Òscar Fernández.
8: Que bé que et va el finançament 100% del Corte Inglés.
9: Finança les compres fins en 12 mesos. TAE 0% sense interessos en electrònica, electrodomèstics, esports, joieria, llar i molt més.
8: Finançament 100% a la botiga web i app del Corte Inglés.
9: Fins al 4 d'octubre per clients amb targeta al Corte Inglés per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació.
8: Consulten les condicions i exclusions al corteinglés.es.
10: Si haguéssim de reflectir en un sol els més de 40 milions d'euros en premis que reparteixen els rasques milionaris de l'ONCE, sonaria més o menys així.
12: Visca!
27: M'ho toca!
30: He guanyat! Que sí, bé, sí, que bé, que bé!
12: Sí, sí. Quina passa!
10: Aquí ho tens. Aquest sol és dels guanyadors dels rasques milionaris de l'ONCE, que reparteixen molts milions d'euros en premis, més de 40 milions. Rasques milionaris de l'ONCE. Que bé que els surt repartir.
31: ONCE. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
32: Per tu, que no tens cap pressa per comprar, i per tu, que ho poses tot al carret sense mirar. Gaudeix a Caprabo del detergent líquid Marsella Eroski, ampolla 50 dosis, per 3,40 €. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
33: Torna a la rutina amb la tranquil·litat i la seguretat de comptar amb un cuidador contractat legalment. Amb l'atenció dels teus familiars, no te la juguis. Aposta per Cuideo.
34: Amb Renault Captur EcoG, el GLP de Renault, els motius per comprar un cotxe han canviat. Fins a un 50% de descompte en combustible, fins a 1.300 quilòmetres d'autonomia. També disponible amb motorització full hybrid i tech i gasolina. Fabricat aquí, en cicles urbans amb el dipòsit ple segons WLTP. Més informació a Renault.es.
28: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya. Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
0: Passen 2 minuts d'un quart d'11 del matí. Avui ens acompanya una dona que ha convertit el dolor en una manera també d'entendre els altres. L'any 2000, ETA va assassinar el seu marit. Anys després, Maixabel Lassa va decidir seure davant de l'home que l'havia matat. No per oblidar, ni per justificar, sinó per mirar-lo als ulls. I d'aquella trobada en va sortir, segurament moltes preguntes, però n'hi ha una que avui volem posar sobre la taula, que és què fem amb el dolor quan no desapareix. Maixabel Lassa, benvinguda, com estàs?
35: Muy bien. Buenos días.
0: Gracias por acompañarnos. Han pasado ya 26 años. ¿Cómo estás ahora?
35: Bueno, lo mejor que puedo. No sé cómo decirte. Bien, la verdad es que han pasado muchos años y muchas cosas han pasado también. Personalmente, porque la vida cambia.
0: Hay alegrías también, ¿no?, en la vida.
35: Bueno, claro.
0: ¿Y el tiempo, cómo cambia el dolor?
35: El dolor cambia, por supuesto, y además es muy necesario que ese dolor cambie de forma, ¿no? O de sentirlo. Eso no quiere decir que olvides lo que haya pasado, pero acostumbras o te acostumbras a vivir con eso que te ha pasado, ¿no? Y fundamentalmente intentas que los que tienes alrededor, yo por ejemplo tengo 3 nietos, y habrá que explicarles también lo que pasó, pero de una forma lo más natural posible.
0: ¿Y cómo es esa forma? ¿Cómo lo cuentas?
35: Bueno,
0: ¿o cómo les vas a contar?
35: Bueno, más que yo tendrá que contar su madre, ¿no? Que es mi hija, la que tendrá que contar a los hijos. Pero bueno, entre todos, de hecho, cosas que me preguntan, pues les contesto lo mejor que puedo. Pero sin transmitirles ningún tipo de odio ni nada por el estilo, ¿no? Porque al fin y al cabo, Como lo he dicho yo muchísimas veces, las personas cambiamos y los que cometieron semejantes atrocidades también cambian.
0: ¿Pero el dolor se cura o aprendemos a convivir con él?
35: Yo creo que aprendemos a vivir con él, sí, sí, porque el dolor igual no lo sientes como en un principio.
0: Pero siempre está ahí.
35: Siempre está ahí, pero yo procuro recordar a Juan Marí no porque le mataron, sino porque por todo lo que hizo, ¿no? En vida.
0: Años después, tú decidiste sentarte frente al hombre que mató a tu marido. Cuéntame qué buscabas en ese encuentro.
35: Bueno, yo entonces, esto fue en el año 2011, yo trabajaba en la Dirección de Víctimas del Gobierno Vasco y nos vino una petición por parte de un grupo de presos de ETA que estaban en Anclares de Oca, una petición en la que consistía, ellos querían contactar con víctimas para transmitirles su arrepentimiento, ¿no? Estas personas, a esas víctimas. Y entre esas personas había una, o uno, en este caso, que fue el que intervino en el atentado que le costó la vida a Juan Marí. Y bueno, yo siempre he creído que la política penitenciaria de cualquier gobierno tiene que ser la reinserción de los presos, no solamente de delitos de terrorismo, sino de cualquier otro tipo de delitos. Y entonces, esa forma de ver las cosas que tenía yo, pues dije, pues esto lo tengo que hacer. Porque estas personas, esta persona que había pedido estar conmigo, había hecho un recorrido personal de autocrítica de lo que hizo, se responsabilizaba de todo lo que hizo y entendía yo que bueno, pues que había que darle esa oportunidad, ¿no? Esa segunda oportunidad.
0: Pero entonces tú no buscabas nada en sus ojos, en su mirada, de él.
35: Sí, claro.
0: Sí.
35: Yo estuve en la Audiencia Nacional cuando les juzgaron a estas personas, a mí nadie me preguntó nada. Ni si estaba de acuerdo, si no estaba de acuerdo. Ni me preguntaron ni me dieron la opción de preguntar. Entonces yo claro que quería saber de ellos y por qué y todas esas cosas, ¿no? Estuvimos 3 horas largas hablando, ¿no? Eso te da para mucho tiempo. Pero yo pensaba fundamentalmente que lo hacía en primer lugar para la futura convivencia, ¿no? Pensaba en que era bueno que estas personas que habían cambiado durante el tiempo que estuvieron en la cárcel, pues eran otras personas distintas a las del año 2000. Y en ese aspecto, pero yo no pensaba que a mí eso me iba a afectar
0: personalmente.
35: ¿Te curaría
0: de alguna forma o te ayudaría?
35: Pero estaba muy equivocada, porque yo cuando salí del encuentro le dije a Esther Pascual, uff.
0: Eso me ha tocado.
35: Salgo como levitando, ¿no? Me he quitado un peso de encima, porque al darte cuenta de que la persona que mató a tu marido está arrepentida y que piensa que nunca tuvo que haber sucedido, etcétera, etcétera, pues a mí me dio una tranquilidad terrible.
0: ¿Qué viste en sus ojos?
35: Sinceridad y arrepentimiento. Sí. Vi a una persona totalmente abatida, con la autoestima por los suelos, y al final le tuve que decir, hombre, si estoy aquí hablando contigo, porque me repetía una y otra vez que era una persona mala, que siempre había sido una persona mala, le dije, hombre, si fueras una persona mala, pues yo no estaría aquí ahora mismo contigo. Yo creo que eres una persona valiente, porque en aquella época el plantearte el dejar a ETA a un lado y ser autocrítico con lo que ETA hacía en ese momento, pues eso supone que a los ojos de tus compañeros de hasta ahora has pasado de ser un héroe a ser un traidor, con lo que eso significa, y sobre todo en aquel tiempo y en los pueblos pequeños donde vivíamos, ¿no?
0: Pero pues, de alguna forma él también había sido víctima, dirías.
35: Pues yo creo que también. Yo creo que también, porque además, en aquella época, todos sabemos que el tema de la dispersión, ¿no? Eso también lo sufrían. Es decir, una cosa es que estés cumpliendo condena, pero no, eso no quiere decir que les tengas que tener a 100 kilómetros o a 1000 kilómetros de tu pueblo, ¿no? Y ahí hacían la forma de aplicar o el castigo, pues consistía no solamente en castigar a los victimarios, sino que también castigar a las familias, ¿no? Porque las familias tenían que recorrer kilómetros y kilómetros para poder visitar a su hijo o a su amigo o a su a su marido, ¿no? Y claro que también ellos han sufrido, sin duda que han sufrido, sin duda.
0: ¿Él te pidió perdón?
35: Sí, sí. Él me pidió perdón y yo le dije, mira, pues lo siento, pero no te voy a contestar a eso. Pero sí quiero darte una segunda oportunidad.
0: Yo no me... el perdón, pero sí una segunda oportunidad.
35: Sí. No, ¿y por qué digo no el perdón? Pues porque yo entiendo que la palabra perdón... estamos muy acostumbrados a decir perdona, perdona, perdona. Y yo creo que es una palabra que está como muy manoseada, ¿no? Y a mí me convence más esa segunda oportunidad. De hecho, yo tanto a Ivonne como a Luis, a los dos, les dije, mira, lo siento mucho, pero os tengo que decir esto. Prefiero ser la viuda de Juan Marí a ser vuestra madre. Porque para una madre, el saber que tu hijo ha sido capaz de matar a otra persona, ¿por qué? ¿Por pensar distinto? ¿Ese es el motivo? Pues eso tiene que ser muy duro. Y me acuerdo que al tiempo, Ivonne, otra vez que nos vimos, porque yo con ellos me veo habitualmente, me dice, ¿sabes lo que? Aquello que me dijiste de la madre y tal. Pues yo también hubiera preferido ser Juan Marí a ser yo. Entonces, yo creo que tengo la suficiente certeza de que estas personas están diciendo la verdad. Sienten. Porque las emociones, al final, es ponerte en la mirada del otro, ¿no? En el lugar del otro. El intentar comprender por qué de las cosas, ¿no? Y eso yo creo que, afortunadamente, cada vez más, pero... tenemos que saber escuchar al otro, ¿no? No solamente opinar, sino que también hay que escuchar ese ejercicio de empatía con el que te ha hecho daño, pero que también a la vez ha sufrido, porque el que está en la cárcel está sufriendo.
0: ¿Cuando escuchas discursos de Vox, por ejemplo?
35: Bueno, prefiero no escuchar. Así de claro. Prefiero no escuchar, porque a veces suelo pensar que les echan en falta de alguna forma.
0: Que necesitan,
35: sí,
0: violencia.
35: Tener argumentos de no sé qué, ¿no? Sí, es una pena, es una pena.
0: Que echan en falta a ETA.
35: Sí, yo además personalmente tuve la oportunidad de conocer a Santiago Abascal cuando estuvo en el Parlamento, porque yo estaba trabajando en el Gobierno Vasco y teníamos alguna relación. Y él, que ha sufrido también, porque él estuvo... vivió con escoltas. Siendo de allí, pues yo creo que debería de entender más las cosas, estas cosas que sucedieron en aquel momento, pero la capacidad que tiene el ser humano de cambiar, ¿no? De arrepentirse de lo que hizo, porque ¿quién no se arrepiente de algunas cosas que ha hecho a lo largo de su vida? Más de uno, yo creo que casi todos, ¿no?
0: Ens acompanya avui també la Núria Ortiz. Núria, què tal? Bon dia.
2: Bon dia.
0: Com estàs? Acabo de fer un llibre que és una fantasia, perquè ens fa pensar, entre altres coses, que es diu Mira'm, la presó és més a prop del que creus, i tu què faries al meu lloc, on, entre d'altres, hi ha la història de la Maixabel, en una conversa que reprodueixes amb l'assassí del seu marit i també amb la persona que va fer de mediadora per poder trobar aquest punt comú, no? Hi ha moltes històries... i molt interessant, és un llibre que recomanem moltíssim, precisament en aquest propòsit del que ara deia la Maixabel, d'aquesta segona oportunitat i de ser capaç de, en l'altre, veure com un error no ha de condemnar-te, no?, en la misèria o en la deshumanització.
2: És que sí, no avancem, no? Per mi la Maixabel, li he dit moltes vegades des que la vaig conèixer, quan vam fer precisament aquesta entrevista pel llibre, és un exemple que jo penso, si tothom actués com la Maixabel, és molt senzill, tindríem una altra societat. Perquè de cop desapareixeria l'odi, desapareixeria el rancor, desapareixeria la pena, la tristesa...
0: Empatia, no? La Maixabel deia la paraula total. Empatia. No?
2: Clar, llavors, seria tan senzill que la gent pogués reparar aquest dolor amb la persona, no? En tu cas, o Maixabel, que era el marido, no? O sea, que tu decías, la persona que más quería me la quitaron, i... amb aquest acte d'amor, ella, perquè per mi és un acte d'amor, s'asseu, en aquest cas amb el Luis, no? Carrasco, que és el que vam fer la conversa, i li digui, ahora vamos a seguir, entre comillas, juntos en esta vida, porque tienes que formar parte de la sociedad, ya lo tenim. O sigui, és tan senzill,
0: sí, però no ho fa,
2: i tan poderós, clar,
0: segurament
2: a la vegada.
0: No lo haces por ti, lo haces por la sociedad.
35: Sí, sí, claro. Yo, o sea, mi primer planteamiento fue ese. Lo hago por eso. Lo hago porque más tarde o más temprano estas personas van a salir a la calle. Y, en definitiva, con ese recorrido que han hecho ellos, también han conseguido recuperar la dignidad que perdieron cuando mataron, ¿no? Los hemos recuperado. Yo creo que eso... La sociedad lo debe entender así. A estas personas que hicieron semejantes barbaridades las hemos recuperado. Esto no quiere decir que todos los que fueron de ETA hayan hecho ese recorrido o vayan a hacer ese recorrido. Estoy completamente convencida que habrá muchísimos, algunos de ellos al menos, que se sienten muy orgullosos de lo que hicieron. Pero es que estos no se sienten orgullosos de lo que hicieron. Para nada. Yo eso lo sé, porque bueno, eso se nota.
2: De hecho, jo a Lluís le noté, no?, quan estàvem parlant amb la Maixabel, ella amb aquest discurs tan, tan clar i tan decisiu, no?, per canviar vides, i ell, jo el vaig veure un home totalment derrotat. O sigui, li pesava la vida de quina manera, no? I no és per justificar-lo, ni molt menys, però jo crec que ja han pagat la seva condemna per dels 20 anys que van passar a la presó, que hi ha gent que llavors era quants pocs anys, i alguns els hi semblarà molt, alguns pocs. Més enllà d'això... I és una persona que ja està condemnada perquè no tornarà a ser mai la persona que hauria d'haver sigut, no? Perquè porta morts a sobre, sí. I és molt dolorós, i més quan s'enfronta a una Maixabel o a una persona que ha fet mal i que ho sap.
0: Però hi ha fets.
35: Hay que tener en cuenta que estas personas han pasado más de 20 años en la cárcel.
0: Sí, sí.
35: O sea, que no, sí, és que...
0: Hi ha coses, per exemple, en el cas dels nadons que explicàvem, no? I de fet també en parla una vegada, Núria.
35: Sí.
0: Aquell nadó de pocs mesos que dos pares, suposadament, presumptament, doncs haurien maltractat i violat.
2: Sí.
0: Això sí, és un horror que no cap en la comprensió de què ha pogut passar allà, no? Com sí. Es perdona? O potser no és perdonar no és la paraula, però com podem fer que aquestes persones puguin tornar a ser útils i persones en la societat?
2: Clar, d'entrada és una monstruïsa, o sigui, és monstruós, eh? O sigui, un acte així no s'explica. Llavors, jo crec que hi ha parts de l'humà que nosaltres no li podem donar explicació, no? Que és com... És alguna cosa que no s'entén, des de la raó. Clar, un cop hi ha fet, que és veritat que entraríem en un debat del mal, no? O sigui, existeix el mal, si existeix, hi ha gent que fa el mal. Jo crec que aquí la diferència és quan tu te n'arrepenteixes. O sigui, quan aquella situació, aquell fet, realment, que és el que diu la Maixabel, com li preguntaves, no? Què vas veure als seus ulls? Que hi havia un arrepentiment. En aquell moment tu pots començar a treballar amb aquelles persones. O sigui, per mi la reinserció passa per aquelles persones que diuen, sí, jo vull canviar i jo vull tornar a formar part de la societat amb una altra mirada. Clar, per mi,
0: que és la mateixa societat en molts casos que t'ha portat a cometre aquests actes, no? Perquè t'ha abandonat o que t'has sentit sol, sí. O perquè has sigut pobre i has hagut de reaccionar i fer el que has fet, no? Diguéssim.
2: Sí.
0: I que moltes vegades el context...
2: No, el context determina. Des de que naixem. Després hi ha molta salut mental, que també parlem en el llibre del tema de salut mental, de les addiccions, que hi ha coses que ens envolten, que, bueno, que hi ha gent que la boca, sobretot gent pobra, però pobresa, jo parlo econòmica, mental, familiar, hi ha molta pobresa que acaba que aboquem a les presons. Les persones que realment fan el mirar endins i dir comencem de zero, jo crec que són amb aquestes les que hem de treballar per assegurar que com a mínim algunes sí que tornen a formar part de la societat, per tant hi hauria una reinserció. Els que no, ja no sé, s'ho perden, no sé com dir-te, no? És determinant el voler, però com tot, no? Algú que vol, pot, el que no, doncs nosaltres no podem treballar amb ells, no? Al final és una cosa molt personal.
0: Hay gente que seguramente no comprendió lo que hacías, ¿no, Maixabel?
35: Sí. Me acuerdo en el estreno de la película Maixabel en San Sebastián.
0: Sí, hombre.
35: Se me acercó una mujer y me dice, Maixabel, yo no te entendía nada de lo que hacías. Pero ahora que he visto la película, no entiendo.
0: Aquella película en Blanca Portillo, ¿no? Que te interpretaba a ti. Sí. He visto Sara, el hombre que mató a tu marido.
35: Sí, uno de ellos. Mm. Y luego era otro, Urko Olazábal también, que es el que hacía de Luis, precisamente.
2: Sí, Luis Carrasco.
35: Y lo hace perfecto.
0: O sea, a ti la película te ayudó a explicarte mejor.
35: Bueno, sirvió para el resto. El que me entendiesen, seguramente. Pero yo estaba convencida. Bueno, si yo me he metido en esta historia es porque estoy verdaderamente convencida que eso tiene que ser así. Y yo siempre me acuerdo de Juan Mari. Juan Mari era un constructor de puentes. Juan Mari era de los que pensaba que los conflictos se resuelven hablando, no cerrando la puerta, escuchando al que te tiene que contar algo, ¿no? Juan Mari, cuando le nombraron gobernador civil de Guipúzcoa, lo primero que hizo, fíjate lo que hizo, cerrar una prisión que había en el antiguo, de San Sebastián, porque estaba en unas condiciones infrahumanas. Ahí, vamos. Y luego recibía a todas aquellas personas que denunciaban torturas y procuraba esclarecer. O sea, a las personas hay que escucharlas primero, para entenderlas. Y yo creo que... y el respeto después, claro. Yo, en este sentido, hay muchísimas víctimas que no quieren saber nada del tema este del encuentro, etcétera, de la justicia restaurativa. Pero como decía antes, a mí desde luego me vale más que cumplir 50 años estas personas de cárcel, de prisión, a que me cuenten y que me digan de que verdaderamente están arrepentidos y que me pidan perdón. Es verdad que Ivón, por ejemplo, en su forma de ser son totalmente distintos, y me dices que yo, Isabel, no te puedo pedir perdón, porque lo que hice es imperdonable, ¿no? Entonces son distintas visiones de ver, pero al final es darse cuenta de que lo que hiciste no tuvo que haber sucedido nunca, y que son perfectamente conscientes de que no se puede arreglar eso, porque no puedes recuperar la vida del que has matado, ¿no? Pero al menos intentar resarcir ese daño que has producido de alguna forma. Entonces, pues mira, él me decía hace muy poquito que estuve con él, y estuve con los dos en una comida, y me decía, pues esto, tiene él dos hijas, tendré que contarles también a mis hijas quién fui.
0: Cuéntame lo del ramo de rosas.
35: Bueno, esto fue el año 2014. Bueno, es verdad, lo que hay que decir que los encuentros restaurativos, como se conocían, dejaron de hacerse pues a partir del año 2012, porque el Partido Socialista pierde las elecciones y el Partido Popular entra en el gobierno, ¿no? Entonces ya yo me encontré con Luis, la primera vez me encontré dentro de la cárcel en Anclares de Oca. Entonces, para poder estar con Ivón, tuvimos que esperar a que tuviese un permiso carcelario para estar en la calle, fuera, totalmente distinto. Y bueno, en esa entrevista que tuvimos, me dijo que le gustaría asistir a algún año al homenaje que solemos hacer a Juan Mari todos los años, el 29 de julio de cada año. Y le dije que por mí, que a mí no me importaba que estuviese, que me parecía bien. Pero que, claro, que tuviese en cuenta de que en ese homenaje nos encontrábamos gente de forma de pensar distinto. Entonces, que igual, pues, podía, no sé, sentirse igual violento. Pero así pasó la cosa hasta que me vino, por medio de su abogado, la idea de que había pensado que el día, ese año, el 2014, que es cuando estuve yo con él, iba a venir. Pues mala. Vino con uno de los mediadores, con Edu Santos, y vino con un ramo de flores, claveles en este caso, y traía 14 claveles. Pero de esos 14 claveles, 13 eran rojos y uno era blanco. Y me dio la explicación de esos, ¿por qué rojos y blancos? Me dice, estos claveles rojos significan el hasta hoy, desde el año 2000 hasta hoy. Y este blanco significa el hoy y el futuro. Y claro, le escuchas eso y te quedas, claro, te das cuenta de que lo está diciendo de verdad, que se lo ha pensado, se lo ha currado, o sea, no sé cómo decirte, ¿no? Y bueno, te llega de alguna forma.
0: Doncs és així, a través d'aquesta rosa blanca, des d'on has construït també, Núria, aquest llibre que es diu Mira'm, on intentes també posar-te al lloc de moltes persones diferents, també amb voluntariat, que és un accent que hi poses molt important també, perquè sense això no avançaria aquesta forma de cosir la societat amb la gent que vol tornar a la societat, que ha passat per la presó, però també amb testimonis que són impactats, alguns coneguts, Sandro Rosell, per exemple, que l'entrevistes amb el seu advocat, i d'altres...
2: No era el seu, però era una persona que l'anava a visitar sovint.
0: I després també altres que no coneixem, però posa accent en la joventut, en el fet de ser mare, per exemple, a la presó, o de néixer en una presó, que això passa, i en molts altres accents, o per exemple la immigració, que també tenen els seus problemes en aquests centres. Núria, gràcies per acompanyar-nos.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Recomanem molt Mira'm aquest llibre per saber-ne més i per aprofundir en alguns temes que avui la Maixabel també ens introduïa. Maixabel, gràcies per acompanyar-nos.
35: Gràcies per la invitació. Hasta pronto.
2: Gràcies.
7: Del 21 de setembre al 4 d'octubre, només al Corte Inglés, fins a un 30% de descompte en una selecció de sofàs i butaques. Sofàs còmodes i preus encara més còmodes. Finançament fins a 12 mesos. Paga les compres còmodament a la botiga o amb la targeta al Corte Inglés a la web i app. Finançament ofert per financer al Corte Inglés FCSA i subjecte a aprovació. Consulten les condicions al corteinglés.es. No tenir temps per cuinar ja no és excusa. Vols receptes sorprenents sense complicar-te la vida? Amb el llibre de l'Arnau París, Cuines Pim-Pam, ho tens resolt. A la venda als punts habituals.
11: Segur que ja ho tens tot a punt per aquest curs? Recorda't del Supercampus. L'espai perquè aprenguis de manera creativa, divertida i en català. Amb materials per totes les etapes escolars i un contingut sempre actualitzat. Tant si ets a casa com a l'escola, Supercampus t'ajuda a aprendre.
13: A veure si s'ha entès.
11: Troba-la al Super 3, a la plataforma 3Cat i a YouTube.
14: T'esperem al Supercampus!
15: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en ocasión, Bruce, David.
16: Esto promete, Manu.
15: No lo creo. Arranca la transmisión. Comienza Tiki-Taka. Esta es la jugada que puede decidirlo todo. Necesita una oferta ganadora.
16: Huele a compra, Manu.
15: A ver, huele. ¡Va! ¡24 horas!
16: Con qué facilidad resolvió, sin complicaciones. Ven a por más.
15: Venga.
17: Un grup d'amics gaudint de les platges netes. El Roger tornant de la feina en bici pel carril bici. Aigua que surt de l'aixeta. Autobusos i metros que van i venen. Habitatges públics construint-se. A l'AMB, fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
18: Amics, bona tarda a tothom.
19: 50 anys de transmissions de futbol en català.
20: I a Catalunya Ràdio ho estem commemorant. Ullal 50, un viatge en el temps per descobrir els secrets que van envoltar aquella primera transmissió en català. Una edició especial dels rècords a l'app i web de Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya.
21: Evita riscos i sancions per tenir una cuidadora sense contracte. Els teus pares es mereixen el millor. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
22: Quan dones importància al menjar que t'endús a casa, vens al Corte Inglés. I quan vens, trobes fruita, verdura, carn, peix, marisc, formatges o ibèrics seleccionats des de l'origen per tu. I si ho vols més còmode, els nostres plats preparats. O ho compres des de l'app o el Corte Inglés Pones. Hipercor, Supercor i Supermercat al Corte Inglés. Quan compres bé, ho trobes més bo.
23: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. Joan, què em passa? Amb Joan Soler Socarrats.
0: Joan, què tal? Bon dia.
24: Bon dia.
0: Què em passa?
24: Què et passa? No ho sé, ara ho descobrirem.
0: Aquesta secció amb el Joan Soler Socarrats, que hem anomenat Joan, què em passa? Fa un parell de setmanes vam parlar de com millorar el benestar emocional i avui vols parlar de la responsabilitat.
24: De la responsabilitat i també del control. Perquè és una de les coses que més em trobava jo quan feia consulta, les persones en plan, vull controlar tot això, no sé com fer-ho.
0: Hem de controlar la nostra vida?
24: Ah, aquí volia anar. Però abans d'explicar-te qualsevol cosa, m'agradaria ficar-te un experiment mental. Sempre intentaré començar d'aquesta manera. Perquè anem descobrint junts. Saps que no sigui jo fotre d'aquí la xapa, sinó que anem descobrint junts.
0: Molt bé.
24: I és un experiment mental que utilitzo en molts tallers i és, imagina't que jo demano avui que els meus pares tinguin un accident anant amb cotxe a la feina.
0: No vols?
24: No vull. No vull que tingui un accident.
0: Val.
24: Vale? Seria estrany que volgués que tingués.
0: Per això et dic, ara el dilema no l'entenc, però...
24: Llavors, normalment plantejo com tot de coses que jo podria fer perquè no tingués un accident. Llavors, imagina't que jo sóc molt creient, doncs puc quedar a casa i resar alguna pregària o alguna cosa. Però també el que podria fer, no sé si estàs d'acord amb mi, mirar si les rodes tenen aire. I mirar si el cotxe ha passat l'ITV. I mirar si hi ha oli als frenos.
0: Ja sé per on vas.
24: Sí?
0: Hey, bueno, està bé, està bé. Sí, sí, podríem mirar si el cotxe ha passat l'ITB, si fa bon temps o no aquell dia.
24: Correcte, podria mirar si les carreteres estan glaçades i dir-los, ei, no passeu per aquesta carretera, que sempre hi ha accidents. O també podria pujar com a copilot i anar allà vigilant, que no agafessin cap semàfor en vermell. I també, si m'apures, podria agafar una navalla pallaresa, no?, i punxar totes les rodes de tots els cotxes, bicicletes, patinets, d'Olot, per tal que demà l'únic cotxe que surti per la carretera sigui el dels meus pares. Estàs d'acord?
0: Sí. O podria punxar les rodes del cotxe dels meus pares perquè no surti. No, perquè no acabin sortint.
24: Fa poc em van dir el mateix, vaig pensar, hòstia, pues, la veritat és que no hi havia pensat mai.
0: Clar.
24: Jo aquí aixecant-me a les 3 de la matinada per punxar rodes...
0: Sí, perquè enverinar-los que tinguin mal de panxa, ja, que tampoc cal, no?
24: Però hi ha un punt en aquesta línia, no?, en aquest espectre, en què potser dius, ostres, potser no val la pena fer tots aquests esforços, no? En psicologia hi ha un concepte que es diu locus de control. El locus de control no és de persona que està boja, sinó de on cada persona fica la responsabilitat sobre el que passa. Vale? Les coses que ens passen al dia a dia...
0: Això m'interessa molt.
24: Sí? De fet, tinc una pregunta que és... M'agradaria saber, després d'aquesta explicació, on creus que tu et posiciones més sovint?
0: Vale? Depèn d'en què.
24: Ah, exacte. La gràcia és aquesta. Tu pots tenir un locus de control molt intern i això significa que tu penses que totes les coses que passen per tu i que hi ha una responsabilitat teva

0: la mort en si mateixa, que tinguis una malaltia, s'escapa del teu control i de cop i volta doncs la volta i pateixes.
1: Però ens han fet creure que sí que ho podem controlar.
0: Ah.
1: És a dir, ara hi ha molta, no?, teoria de, sobretot de les xarxes, no?, de com fer que et segueixi tothom i t'estimi molt. Uh-huh. Hi ha gent que et dona consells per unes coses que penses que no depèn de tu, depèn dels altres, això, no?
0: Totalment. I això és molt bonic, perquè, bueno, bonic en, si tu mires l'essència de la persona que està buscant aquesta persona, és la tranquil·litat i la seguretat. Fa bastant em van aparèixer dos pares a consulta i estaven molt preocupats perquè el seu fill començava a seguir un cert tipus d'influencers, en Llados i tot el món aquest. I estaven molt preocupats perquè no tenien, perquè el seu fill ho feia. Ja. Tu què diries que passava?
1: Doncs que, bé, primer que l'entorn ho deu fer, no? Per tant, ves arrossegat també per part de l'entorn, i després que doncs és una gent que ha sabut connectar amb la manera de fer, és un model per ell segurament, no? També.
0: I més que un model, aquesta persona t'està assegurant veritats absolutes, saber perfectament on està el blanc, on està
1: la
0: el negre.
1: La recepta màgica de la vida.
0: Llavors, si tu tinguessis...
1: Davant del pensament.
0: Exacte. Si tu tinguessis 10 manaments i sapiguessis si segueixo aquests, totes les coses m'aniran bé, saps? I són manaments tan senzills com si tens panxa, no vas bé.
1: Veus, això és una cosa que jo a vegades pateixo, perquè a mi sempre m'ha agradat entrevistar gent que pensi molt diferent a mi per aprendre'n, o per qüestionar-me les coses. Però això a vegades no s'entén, perquè tu pots entrevistar gent i dius, ara per què entrevista aquesta persona? Doncs perquè, precisament perquè vull saber com pensa.
0: És just el que m'interessa,
1: no? Sí.
0: Que quan pots posar en pèls i senyals totes les raons que mouen aquella persona, no significa que comparteixis les maneres de cobrir-ho, però...
1: Ja, però clar, ara estem en un moment en què la gent no vol això.
0: No.
1: La gent no vol sentir gent que et porti la contrària o que et qüestioni, sinó gent que et digui més arguments per com penses.
0: Ah, tal qual. I, bàsicament, també, jo si em dones 10 manaments i sé que si el segueixo tot anirà bé, no hi ha cap ambigüitat,
1: no
0: hi ha
1: penso,
0: grisos...
1: Ja està.
0: Hòstia, és que dubtar és més dolorós, saps?
1: I gasta temps.
0: Gasta energia.
1: I no tenim temps.
0: No. Llavors, és més com un resultat... A vegades m'agrada pensar que si visquéssim de forma molt més lenta, aquests discursos no tindrien tanta força, perquè tothom es permetria el temps de dubtar, de buscar matisos. Però en aquest matís, si tinc pressa, no el vull, no el necessito. És, dona'm la resposta, ja. Llavors, moltes vegades, en això es basen en aquests discursos. I pot fer mal per un costat i per l'altre. Si tens el sobreanalitzador professional que totes les coses de la vida li afecten de la mateixa manera, intentant-ho controlar fins a l'últim detall, i el que diu, tot és de l'univers, deixar fluir. Vull dir, el problema no és cap d'aquestes dues postures. El postura és si deixes fluir una cosa que està justament en el teu control. A mi, moltes vegades, en aquestes situacions, el que m'agrada fer primer és una distinció de veure com de controlable és aquestes coses. No? Imagina que jo vull preparar molt bé aquesta secció. Com de controlable és? Quines són les coses que estan sota el meu control? I l'altra, que també és molt interessant per mi, és quin preu estic disposat a pagar. Sí? Imagina't que jo tinc aquest micròfon i et dic, aquest micròfon costa 300 euros. Et sembla car o barat?
1: Depèn.
0: Vale. Si et dic, ets una persona del carrer que no té cap afició per fer ràdio, és car o barat per tu, si ets aquesta persona?
1: Si sóc una persona del carrer que no tinc cap possibilitat de fer ràdio i vull fer ràdio o no?
0: No, ni el necessites.
1: Llavors és car.
0: És car. Però, per l'altre costat, si ets una persona del carrer que és super radioaficionada i té ganes de muntar un petit estudi i amb els seus amics...
1: Assumible, sí, vinga, vale. Endavant. Sí.
0: I si ets milionari?
1: Baratíssim.
0: Vale. I si ets milionari però ets mut i no pots parlar... Potser no el necessites.
1: No el necessitaràs, però com que ets milionari, potser ets idiota. I per... No, no ho sé, potser l'acabes comprant.
0: Clar, la qüestió és que el micròfon en cap moment ha canviat de preu. O sigui, sempre ha valgut 300 euros.
1: Ja, yeah, ja. Yeah.
0: Què és el que ha canviat?
1: Tu.
0: Clar, la teva circumstància, si tu estaves disposat o no disposat a pagar el preu. Hi ha un filòsof bastant antic que es deia Pictet, que té un llibre molt, molt finet, molt petit, que deia, si tu te'n vas al mercat i vols comprar, em sembla que ell ficava enciam, vale? I tu tens una moneda... Tu tens dues possibilitats. En plan, tu pagues la moneda i deixes de tenir la moneda i t'emportes l'enciam, o decideixes quedar-te la moneda i no comprar enciam aquell dia. Però el que no pots fer és quedar-te amb la moneda a la meitat i l'enciam a la meitat i dir m'agradaria tenir les dues coses. I és una estupidesa, no? Però si jo faig una llista de les coses que estaria disposat a fer, no? amb els meus pares, de controlar les rodes, a controlar l'oli, sortir al carrer amb ells, punxar rodes, hi haurà un moment en què he d'acceptar que el control que em donaria punxar a totes les rodes dels cotxes és un preu que no estic disposat a pagar.
1: I que tampoc serviria per controlar, perquè sempre hi hauria alguna cosa que et descontrolaria.
0: I aquesta és la gràcia, que si tu vas intentant buscar el control absolut, hi ha un punt en què, vale, tu pots anar afegint coses i cada cop patir més, intentar tenir-ho tot controlat. Això es veu, per exemple, en persones que no sempre ha de ser així, però una persona que té un toc de, per exemple, que li fan por els germans, no?, a malaltir. Clar, aquestes persones ho intenten controlar absolutament tot. Quan toquen les superfícies, quan es netegen les mans, quants cops ho fan, netegen la casa, quan una persona entra, la netegen, la fan passar per una dutxa, no? Però hi ha un punt que el 0,01% que és

0: probable de l'univers, és una veritat universal, no el controles. Llavors, quants esforços estàs disposat a reduir aquest 0% sabent que mai arribaràs al 0%?
1: Per tal, el que ens recomanes és que posem límits a les obsessions, no? Al control. Hem de saber fins on volem arribar.
0: Sí, però...
1: O estem disposats a controlar.
0: La qüestió és que és, xoca amb una altra veritat universal, que és que ets completament lliure de decidir si ho vols fer o no ho vols fer. Vale? Però no viure amagat darrere el no tinc opció. El que vull dir és, imagina que tinc aquest got d'aigua, vale? I et dic, beu l'aigua. Pots decidir, beure o no beure?
1: Sí.
0: Vale. I si et dono galetetes salades i baixo o pujo la temperatura i faig que faci més calor aquí, i et dic, beu l'aigua. Pots decidir?
1: Beuré aigua perquè tindré calor, vols dir, no?
0: No, pregunto si tens l'opció de decidir.
1: Sí, puc decidir.
0: Vale. I si em trec una pistola i t'apunto i et dic, o beus aigua o et disparo?
1: Beuré.
0: Però tens opcions?
1: Tinc opció de no beure.
0: Clar. I quines són les conseqüències?
1: Que moriré.
0: Creus que hi ha alguna diferència entre dir... No tinc cap opció a dir, tinc dues opcions i he decidit no morir.
1: Absolutament.
0: Llavors, entro una mica en aquest joc de dir, vale, jo tinc una sèrie de coses que puc fer, imagina que jo vull decidir si aquesta carrera m'agradarà o no m'agradarà. Jo tinc una sèrie de coses que puc fer per reduir la meva ansietat del dubte i controlar una mica més. Puc anar a preguntar a persones que ja hagin fet aquesta carrera, no? Puc anar a fer un minicurs, puc anar d'aprenent, puc buscar totes les xerrades que hi hagi a YouTube sobre aquell tema. I això farà reduir una mica la meva angoixa de control. Mm-hmm. Però arribarà un punt en què he d'acceptar que ja no estic disposat a fer res més. Però ho estic triant. No és que s'escapi el meu control, és que jo estic triant deixar de ficar-hi més recursos. El problema és quan dic, és extern a mi, jo no tenia opció, sí? I aquest és el...
1: Ja, que recau sobre nosaltres mateixos la responsabilitat al final, no?
0: Hi ha una fina línia en casos en què, de cop i volta, si jo què sé, si et drogo, no? Després potser no tens tant el poder de decidir si sí o si no, hi ha molts matisos, però sí que moltes vegades jo crec que ens fem l'enganyifa amb nosaltres mateixos, ens fem trampes dient, no, és que en veritat no puc, i és, també puc decidir, no vull. O sigui, puc abandonar la família? Sí, poder, pots. Ara, no ho faig per totes les conseqüències que això tindria, perquè em fa por que em jutgi la meva família, em fa por que no torni a veure els meus fills, em fa por... No, clar, i per això estic decidint no fer-ho, però és molt diferent dir, no tinc opció, no puc fer. No sé què en penses d'això.
1: Sí, sí, és interessant, que sempre... És veritat que quan ja estàs allà dins, diguéssim, et costa veure, no?, que hi ha sempre una opció, una sortida.
0: I que no ho estic triant...
1: I que pot ser molt dolorosa i que no vol dir que hagi de ser aquesta sortida la vàlida, no?
0: Exacte.
1: Però que tu estàs aguantant una situació perquè consideres que és la millor.
0: Exacte. Jo sempre poso la mà sobre la taula de dir, bueno, cadascú pateix el mínim que creu que és possible. Si no estic triant una altra opció és perquè dins el meu cap...
1: No, sempre hi ha una sortida.
0: No ho sé, això. El que crec és que tothom pateix el mínim que creu que és possible. Saps? Si una altra persona no està canviant, no és perquè vegi que una altra opció seria molt millor i no ho està triant, sinó que hi ha algun cost amagat, segurament, que diu, hi ha alguna cosa aquí que serà incertesa, serà falta d'informació, serà projectar que el futur serà pitjor, i no ho estic decidint, no ho estic triant. I això té molts matisos, perquè és un joc, una dansa constant. Hi ha una frase d'Alcohòlics Anònims, que m'agrada molt, que diu, va començar molt religiós, no? I diu, Déu... dona'm la valentia per canviar les coses que puc canviar, la serenitat per acceptar les que no puc canviar i la saviesa per distingir les primeres de les segones. I és aquesta dansa constant de dir, vale, què està sota el meu control? Estic disposat a pagar el preu i què no estic, o sigui, no està sota el meu control i com faig l'acte d'acceptació? Perquè hi ha altres coses que no passaran per al control, passaran per dir, és que ja, jo moriré, saps?
1: I a vegades és important ser unes coses que no la tenen.
0: I aquí, però aquí no creus que és completament individual?
1: Sí, sí. Però hi ha aquesta saviesa que deies, la saviesa de destriar si és important o no.
0: A mi em fa por que a vegades jutgem aquestes persones de forma injusta. O sigui, un cop em va venir una persona, a consulta també, i em va dir, tinc una amiga que em demana que li contesti els missatges cada 5 minuts. Què? Tu contestaries els missatges cada 5 minuts?
1: No em va bé.
0: Vale. I diries que aquesta persona és... massa?
1: Obsessiva.
0: Vale. Però si jo trobés una persona que necessita que els hi contestis cada minut, de cop i volta aquesta persona que només necessita cada 5 minuts, diries, va... Aquesta.
1: Sí, sí.
0: Llavors hi ha un punt de dir, bueno, si acceptes el preu a pagar d'exigir això de les teves amistats, que serà que segurament molt poques persones t'ho compraran i moltes persones s'apartaran perquè no estan disposades a pagar aquest preu, i tu estàs tranquil amb això, cap problema. No hi haurà cap dissonància cognitiva. El problema és quan ho vols i no estàs disposat a pagar el preu alhora. És com l'exemple aquest de, jo vull l'enciam però també vull la moneda. Què faig? Quedo les dues.
1: Sí.
0: I en aquests casos és quan realment les persones pateixen fort.
1: Joan Soler Socarrats, gràcies per acompanyar-nos.
0: A vosaltres.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
3: A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una start-up. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis. emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
4: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: 100 concursants demostraran aquesta setmana si coneixen bé els nostres municipis.
6: Viladrau.
5: Guissona.
6: Salou.
5: I si ens poden arribar al cor amb una avenida.
6: Només en quedaran 50. Torna
7: Soc i Seré. Nova temporada de Soc i Seré. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
8: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
9: Catalunya Ràdio.
8: Som 3CAT.
9: Som 3CAT. A Catalunya Ràdio, el concurs pendent.
1: 3 minuts seran les 11 del matí. Saludem a aquesta hora el Guillem, que ens truca per concursar i guanyar fins a 50 euros. Guillem, bon dia.
10: Hola, bon dia.
1: Com estàs?
10: Molt bé, molt bé.
1: Per guanyar 50 euros has d'encertar aquesta pregunta.
11: Vinga. Una pregunta que es titula Bossa Nova. Cada dia hi ha una bossa nova a casa meva perquè la meva dona guarda bosses. Guarda tot tipus de bosses. No tenen per què ser especialment maques, ni especialment resistents, ni especialment grosses. Les guarda totes, sense discriminar. En tenim de roba, de polièster, bosses de plàstic, de supermercats diversos, del Bon Preu, de l'Erosco i del Carrefour, del Sorli, de l'Ametller. També les bosses de supermercat de ràfia plastificada, més resistent, expressament pensades perquè la portis tu quan vas a comprar i no n'hagis de demanar de les altres. Però fins i tot d'aquestes en tenim d'acumulades a casa. Bosses per portar congelats, bosses allargades i estretes per transportar una ampolla de vi, bosses més amples i baixes per transportar pastissos, bosses blaves de l'IKEA, bosses de botigues de roba, bosses de marques de bambes, qualsevol tipus imaginable de bossa tenim a casa. Jo li pregunto a la meva dona que què fotem amb tantes bosses i ella em diu que sempre se'n necessiten de bosses, però jo no veig que la pila de bosses que guarda a l'interior d'una altra bossa disminueixi mai. Només volia deixar-ho dit per si un dia una allau de bosses em sepulta i esteu diversos dies sense saber res de mi. Tot això és ficció.
1: Ja.
11: Ara et faré una pregunta, Guillem.
10: Som-hi.
11: Dels quatre noms que et diré a continuació, tres són representants del gènere musical Bossa Nova. Un no ho és. M'has de dir quin, d'acord?
10: Vinga.
11: Et dic els quatre noms. Primer nom, Joao Gilberto. Segon, Nara Leao. Tercer, Vinícius de Moraes. Quart, Claudio André Tafarel.
1: Temps.
10: Vinga, doncs diria el primer, l'A.
1: Joao Gilberto.
10: Sí.
1: Aquesta és una resposta incorrecta. Has perdut 50 euros. La resposta correcta era Jovany.
11: Tafarel, que era el porter de la selecció del Brasil que va guanyar el Mundial del 94.
1: Doncs has perdut 50 euros. Em sap greu. Adéu, Guillem.
10: Llàstima.
1: Adéu. Molt bé.
11: Adéu.
1: Si voleu concursar al concurs del matí de Catalunya Ràdio i guanyar 50 euros o més, perquè són acumulatius, 9-3-2-0-1-7-4-7-4. Cada dia una pregunta, 50 euros en joc, i en podeu arribar a guanyar els que vulgueu, perquè fins que s'acaba la temporada no et podràs, pots no plantar-te.
11: Una de calés.
1: Sí, això sí, encertes, això sí, cada dia la pregunta. 9-3-2-0-1-7-4-7-4. Gràcies, Jovany.
11: Apa-li.
1: Una pausa per les notícies de les 11 i de seguida amb nosaltres al matí de Catalunya Ràdio, José Coronado. Ara tornem.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bon dia, us informa Joan Bota. El president Salvador Illa assumeix que la Generalitat va cometre un error inacceptable durant les proves PISA i fa una crida a tot el país per replantejar de dalt a baix el sistema educatiu actual. Aquest matí Illa compareix al Parlament arran del fiasco del Departament d'Educació, un error que, recordem-ho, ha invalidat els resultats dels alumnes catalans al rànquing d'avaluació internacional. Anem al Parlament, Albert Prat.
2: Què tal? Bon dia. Sí, Salvador Illa ha fet autocrítica en nom del govern.
3: Durant la revisió de les proves PISA 2025 hi ha hagut errors greus i inacceptables. El govern no vol minimitzar el que ha passat.
2: I ha repassat les mesures que s'han pres

0: Fins ara, començant per la destitució de la número 2 del departament. Però l'oposició manté que no n'hi ha prou. Mònica Sales, de Junts.
1: President, la prova definitiva que li importa poc l'educació és que vostè encara mantinga la consellera Niubó.
0: El president intenta superar aquest episodi i insisteix en un gran acord de país per repensar l'educació i capgirar el baix rendiment dels alumnes catalans. Albert Prat, Catalunya Ràdio, Parlament.
2: Més notícies, Natàlia Ramon.
3: El magistrat del Tribunal Constitucional, José María Macías, ponent conservador del recurs d'empara de Jordi Turull sobre l'amnistia, espera que el Suprem apliqui amb rapidesa la sentència que es votarà el 6 d'octubre. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, Macías s'ha compromès a redactar una sentència clara que recollirà el criteri majoritari del Tribunal d'avalar la llei d'amnistia.
4: Dir-los per avançat què és el que han de fer, jo crec que no seria un favor per bon funcionament del sistema. Nosaltres dictarem una sentència, la sentència tindrà un contingut, s'espera del Tribunal Suprem que faci el que fa sempre, sense dubte, que és acomplir amb el que el Tribunal Constitucional determina i que ho facin amb la major rapidesa.
3: Macías ha avançat que emetrà un vot particular per discrepar de la majoria del tribunal. El magistrat conservador trobaria insòlit que el 6 d'octubre es debatés primer el recurs d'empara de Dolors Bassa, que defensarà el mateix president del tribunal, Cándido Conde Pumpido.
2: Un mort i 13 hospitalitzats per un incendi aquesta nit en una residència de gent gran a l'Ametlla del Vallès, al Vallès Oriental. Fins a 78 persones s'han vist afectades segons el sistema d'emergències mèdiques. S'investigarà quin és l'origen del foc. Anem a l'Ametlla del Vallès. Marta Vallès.
5: Bon dia. El foc va començar cap a 11:15 en una habitació de la primera planta on s'ha trobat la víctima mortal, un home de 53 anys. I és que, malgrat ser una residència de gent gran, també hi ha una part d'estada intermitja amb pacients d'alta complexitat de diferents edats. Es desconeixen les causes del foc, que ha deixat inhabitables la primera i la segona planta de l'edifici. La tercera, tot i que lleument afectada pel fum, sí que pot seguir allotjant residents. Jan Santaló és l'alcalde de l'Ametlla del Vallès.
6: Hi ha hagut una propagació de fum que ha fet que persones amb una especial sensibilitat i vulnerabilitat hagin inhalat una quantitat desproporcionada. Això ha fet que l'evacuació hagi estat molt complexa. Des d'aquí m'agradaria reconèixer una intervenció excel·lent, és a dir, crec que s'ha evitat una catàstrofe encara més gran.
5: Marta Vallès, Catalunya Ràdio, l'Ametlla del Vallès.
3: Investiguen les causes de l'explosió aquesta matinada que ha destrossat un hotel rural a Peralada, a l'Alt Empordà, i que ha provocat ferides a dos homes. A un d'ells l'han traslladat en helicòpter en estat crític a l'Hospital de la Vall d'Hebron, això és a Barcelona. Anem fins a Girona. Fèlix Martín, bon dia.
7: Hola, bon dia. Un dels afectats és el propietari de la masia, un home de 74 anys que viu en una part de la casa i que han traslladat amb ferides lleus a l'Hospital Trueta de Girona, mentre que el ferit més greu que han portat a Barcelona és el seu cuidador, un home de 47 anys. L'explosió ha passat tocades les dues de la matinada per una fuita en les canonades del gas. L'impacte ha estat tan gran que ha fet saltar les parets de la façana, finestres, també una part del sostre, com ha concretat un dels veïns, Joan Cros.
8: Ha caigut fa dos mesos, Nosaltres, quan hem entrat aquí, els hem trobat aquí al pati. Tot s'ha derruït i ells els hem vist aquí ferits, però han sortit vius.
7: L'explosió ha afectat de ple l'hotel Can Carbó de les Olives, una masia de planta baixa i dos pisos de Peralada. En el moment de l'explosió hi havia una clienta que, per sort, estava en una altra part de l'hotel rural i que no ha quedat afectat. Fèlix Martín, Catalunya Ràdio, Girona.
2: Han detingut a Madrid la parella de l'arquitecte Josep Joan Pere. Els Mossos d'Esquadra la investiguen per la mort del seu marit a la seva residència de Baqueira, a la Vall d'Aran, el 26 de desembre de l'any passat. S'espera que a les pròximes hores la dona, de 65 anys, declari als jutjats de Viella. Anem a l'Aran. Sofia Cabanes.
9: Bon dia. Inicialment es va apuntar que la mort de Joan Pere havia estat per un atac de cor. El cofundador de l'estudi GCA Architects va ser trobat sense vida a la seva segona residència de Baqueira el dia de Sant Esteve. L'ha detingut era amb ell i va ser qui va avisar els serveis d'emergència. Joan Pere, de 72 anys, es trobava de vacances amb la dona i hauria acudit a urgències de l'Hospital de Viella dos dies abans de la seva mort, però l'endemà en va sortir amb l'alta. El jutjat de Viella va obrir una investigació pels fets i ara els Mossos han detingut la dona de 65 anys a Madrid per un presumpte delicte d'homicidi. Els Mossos d'Esquadra en porten la investigació, que està sota secret de sumari al jutjat de la capital aranesa. A Sofia Cabanes, Catalunya Ràdio, Viella.
2: Esports, Marcos García.
10: El Barça debuta a la Champions femenina de futbol. A les 9, davant el París Futbol Club, podreu seguir l'estrena europea de l'equip de Pere Romeu.

0: a Catalunya Ràdio en farem la transmissió a la TDG. Aquest migdia, de fet, la llista de convocades amb moltes jugadores en dubte, com Quica Nazaret, Vicky López i Aitana Bonmatí, van tenir Alexandri Son baixa confirmada i podria tornar a l'equip blaugrana Irene Paredes. Marcadors destacats d'ahir a la primera jornada d'aquesta fase Lliga de la Champions. Empatadors al Bayern City, l'Arsenal va superar el Kiu danès per 1-0 i el Madrid va empatar a 1 amb el PSG. L'extrem del Barça, Lamine Yamal, explica al diari L'Equip que la pilota d'or hauria de ser per a un jugador diferencial. Diu Lamine que no pot ser que sigui només per algú que és un gran golejador. A 2:15 a Reus, final de la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet, entre l'Espart, Un i Girona i el Cadí la Seu d'Urgell, i en tenis a la Copa Billie Jean King, que juga a Shenzhen, a la Xina, l'equip espanyol, amb la catalana Marina Bassols, debuta d'aquí a només uns minuts contra el Kazakhstan.
1: Fins aquí les notícies.
2: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
3: La secció de televisió i sèries amb Mariola Cubells. Bon dia.
4: Bon dia, companys.
3: I Darío Porras. Bon dia. Bé.
5: Molt bon dia.
3: Bé, no?
5: Molt bé.
3: Sí. Amb noves estrenes aquest divendres, per exemple, a Netflix estrena la minissèrie El Problema Final.
6: Dentro de usted hay un Sherlock deseando jugar.
7: Muy bien. Vamos a jugar. Imaginé que es usted Elisa.
8: ¿Suicidio?
7: Eso parece. Se maquillaría si tuviera la intención de ahorcarse. Se pondría collar y pendientes.
6: Oiga, ¿podemos tutearnos?
7: Por supuesto.
3: I és una sèrie d'aquelles de molta qualitat, Mariola, eh? Aquesta?
4: Sí, jo ja l'he vist, eh? Sí. Bueno, me l'han assignat i sí. Ja l'he vist. I una de les coses que vull és anar a els llocs en els que està rodada. Ja vos ho dic, això.
3: Sí?
4: Sí, perquè, bueno, és perfecta per a... No sé si ha sigut la intenció, la Film Commission de... Catalunya i dels altres llocs, però és meravellós no trobar la IA en els exteriors, ja. Sabeu?
3: I és l'adaptació d'una novel·la, no?
4: Sí, està la novel·la de Pérez Reverte, jo no me l'he llegit, El Problema Final.
5: Jo me l'he llegit, Mariola, i és curiós perquè destaques les localitzacions de la sèrie,
4: sí.
5: Quan la sèrie... transcorre en unes altres localitzacions de les que finalment han triat, en el llibre. El llibre passa a Grècia...
4: Però és molt interessant veure... O sigui, és molt interessant l'exercici que ha fet, jo no sé si és cosa de la productora o de Félix Vizcarret, que és el director, que és un director que a mi m'agrada molt, però... forma part, és a dir, és el que es diu sempre, que el paisatge, el lloc, és un personatge més, que no entendries la sèrie igual si no estiguera rodada i no estiguera fotografiada en els llocs en els que està. És que no és cap tonteria, ja quan pugueu veure-la ho veureu.
5: Sí. Expliquem als oients que...
4: És un thriller, és un thriller d'època. És que això ja és meravellós, això.
5: I fins i tot, Mariola, més que thriller, és un whodunit, és un qui ha estat, és un 10 negritos, és un Punyales por la espalda, que també és de Netflix,
4: per cert. Ho té tot, en aquest sentit.
5: És un grup de gent amb una illa...
4: I després té el vestuari, que jo el vull tot, també. Jo vull que els paisatges, l'hotel, els jardins, la platja, els vestuaris, ho vull tot de la sèrie, sabeu?
3: Com ho ha pogut gaudir, aquests dies José Coronado. Oh. José, què tal? Bon dia.
9: Bon dia, Ricard. Bon dia a tothom.
4: Hola, pues muy José, bien. ¿Qué tal?
10: La Mariola vol tot i yo voy a José Coronado.
4: No, me daba mucha envidia a todo. No sé si erais conscientes de esto que decía yo de las localizaciones, que le da un puntazo a la
9: absolutamente,
4: serie.
9: Absolutamente, Mariola, pero las localizaciones y todo, todos los departamentos están de 10, vestuario, sí. Maquillaje, eso. Realmente te transporta a esos años, a finales de los 50, del siglo pasado, ¿no? Sí. Y la localización es espectacular, ¿no? Esto se supone que es un islote que está cerca de Mallorca, pero lo rodamos todo en Lloret de Mar y es espectacular, sí.
4: Yo no
9: esa localización.
4: Yo no conozco el Chardin, Jardins, no sé si vosaltres que sou catalans, sí, els Jardins de Santa Clotilde, en Lloret de Mar, i és espectacular, sí, sí.
9: És espectacular. Mires, donde pusiésemos la càmera, era un fondo maravilloso, sin duda, sí, sí, sí.
5: José, tinc entès que quan vas llegir el llibre vas dir, això és un bombonet, jo vull ser el personatge central de la sèrie.
9: Bueno, sí, es el personaje central, pero todos los personajes tienen peso. Yo creo que es una serie coral, aunque, bueno, Basil tiene mucho, juega mucho, pero todos los personajes tienen su peso porque de lo que se trata, como bien decíais, es un whodunit, es quién lo hizo, y lo bueno es que yo creo que desde el minuto 20 en casa estás con tu familia, con tu pareja, diciendo, pues yo creo que es este, pues yo creo que es la otra. Pues
10: sí,
9: yo,
10: sí, ¿no? Sí, toda la historia.
9: Al mismo tiempo que estás disfrutando de una calidad de serie, de una fotografía espectacular, de un vestuario, de unos maquillajes, que es que aunque lo pusiese sin sonido la serie ya disfrutarías visualmente, pero luego encima cuando te tocan el intelecto y te obligan un poco a pensar un poquitín y a salirte de los thriller clásicos de acción en el que tienen que volar coches y estallar la sangre, pues bueno, esta es otra cosa, es bueno, lo habéis dicho muy bien, es un 10 sí, negritos, el... pero a la española, muy mediterráneo, muy colorido sí. Y muy elegante, sí, més, sí, yo creo que sí.
3: Jo no sé si t'estàs convertint ja en un especialista en fer de policies, d'inspectors, no? Perquè vas guanyar un Goya interpretant un inspector en Obra Paz para los Malvados, nominat per interpretar l'expolicia corrupta a la Caja 507, Premio Ondas al Príncipe,
10: Brigada Central, el Inocente, sí. El Cuerpo.
3: Te queda bien, Coronado.
10: No, jo crec, José, una de dos. O tens cara de tio perspicaç o tens cara de cabró. De posar molt de respecte. Una de les dues coses.
9: A mí el mejor piropo que me han dicho en mi vida fue una chica que puso un tuit de estos que decía, José Coronado en realidad es un policía que cuando tiene tiempo libre hace de actor, hace algún personaje, ¿no? Y me encantó. Sí, por eso me venía también el personaje. Yo no he hecho 20 años como hizo Basil interpretando a Sherlock Holmes y por lo tanto... con una ironía del destino que le pone ante una situación en la que tiene que intentar jugar todo lo que ha aprendido y que se va creciendo poco a poco, ¿no? Que es lo divertido. Bueno, pues yo he hecho muchos policías y es lo que decía, creo que es un bomboncito, pero que está hecho para mí, es un actor ya... con una edad ya en horas bajas, lo que no es mi caso, pero bueno, podría serlo, y que se ve abocado a resolver un crimen, ¿no?
5: José, tu t'has llegit el llibre de Pérez Reverte, també t'has vist pel·lícules amb Basil Rathbone fent de Sherlock Holmes, que el llibre és un homenatge també a aquest actor, el mític intèrpret de la Sherlock Holmes. T'has vist pel·lícules d'ell per agafar el porte, la mirada, la presència que tenia?
9: Sí, un poco. De hecho, ahí hay una especie de flashback de cuando él hacía sus películas y sí, va en esa línea. Pero bueno, yo he intentado sacar mi propio personaje, mi Basil, que es Basilio, al fin y al cabo es un español, pero que bueno, que también hay una cosa muy bonita en la serie, ¿no? Que enseña a esa gente que estuvo coqueteando con las estrellas de Hollywood, ¿no? Y es una reflexión también sobre el mundo de los actores, ¿no? De cuando
4: oficio,
9: un actor deja de estar en primera línea, ¿qué pasa con él, ¿no? ¿Dónde está esa? Es muy, muy nostálgico, muy romántico. Es muy bonito, va muy por dentro del personaje, ¿no? Porque en primera línea está el crimen, resolverlo, pero luego también él te cuenta un poco de historia de lo que es nuestro oficio.
4: Ahí volia jo anar, José, perquè, clar, és a dir, tu eres un actor privilegiat i jo vull saber si... en cap moment tu ja estàs, és a dir, ja està, ja estaria José Coronado, ja estaria en el top, ¿no? ¿Tú
9: bueno,
4: tens
9: gracias,
4: alguna
9: María.
4: Vegada vertigen, o sea, vértigo de no me volverán a llamar, este será mi último papel? Es que me pasa molt a les entrevistes als actors que esteu ja consagrats, que a voltes diuen que sí.
9: No tengo esa sensación, Mariola, gracias a Dios, porque soy un absoluto privilegiado y además he tocado diferentes formatos a lo largo de estos 40 años de profesión que llevo, ¿no?
5: Si no José, tengo José, y porque siempre habrá películas con policías, con lo cual la gente pensará
9: que... Exacto, eso no pasará. malos guapa, va a haber siempre. Pero bueno, pero es lo que te digo, que no tengo ese miedo, porque yo, por ejemplo, ahora estoy apasionado haciendo audiobooks, ¿no? Que me meto en una sala y me pongo a narrarlos, y bueno, y es una forma de seguir jugando y seguir interpretando, jugando y ganándote la vida, ¿no? Y si no, siempre también te queda el teatro. Y la verdad es que ahora estamos en una época de bonanza maravillosa con las plataformas, y bueno, yo creo que siempre tendré algún papelillo por ahí con el que poder seguir jugando, nunca mejor dicho.
3: El problema final, des d'aquest divendres disponible a Netflix. José Coronado, gràcies per acompanyar-nos. Una abraçada.
9: Un millón, una abraçada a todos. Muchas gracias. Adiós.
3: Passa el minut d'un quart de 12. Tenim més temes avui a la secció de televisió i sèries. Per exemple, avui torna Soc i Seré.
8: Catalans i catalanes, torna Soc i Seré. Busquem 100 persones amb ganes de demostrar que ho saben tot del nostre país. Si et va agradar la primera edició, no et quedis amb ganes de formar part...
3: Una nova temporada que, tal com ha avançat també ell mateix, Àngel Llàcer, avui els matiners de Catalunya Ràdio, amb Xavi Canalies, que presenta el programa conjuntament amb la cantant Diana Roig.
11: Balls tradicionals, llengua, literatura, d'història, hi ha de tot, hi ha de tot. I després hi ha una novetat preciosíssima, que és la Diana Roig. La Diana Roig aquest any doncs m'acompanya i presentem junts el programa.
4: Bueno, anem a veure.
3: Digues, Mariola.
4: He de dir que a mi, ja sabeu, tu ho saps, Ricard, sí, que a mi ese programa em dona una enveja que no veig.
3: Sí.
4: Perquè si jo tinguera que, en fi, triar un programa perfecte per una tele autonòmica, de proximitat, que conte la història del país, que el vertebre, etcètera, etcètera, triaria este. Perquè em sembla que barrejar tot això en un mateix lloc. I ojalà, tant de bo, la meva televisió autonòmica haguera sigut capaç alguna vegada de fer això. És que és horrorós, de veres. No, ho veig i dic, coño, no és tan difícil, saps? Vull dir, no em sembla tan complicat.
5: A més, Soc i Seré té la sana virtut d'ajuntar dues coses molt d'aquí. Una, el país, fer país, i dues... fer-ho en manera de concurs.
3: Sí, TV3... que té l'Àngel, no?, i tot el seu equip. Que és...
5: Sí, és que TV3 és terra de concursos i és la manera de mostrar, de jugar, i és la manera de mostrar
3: la productora de l'Àngel,
5: el que deia la Mariola.
4: Ah, és la d'ell, vale.
5: Clar,
4: vale.
5: Com es parla de cultura, de llengua...
4: Mira, no
5: llengua.
4: Li he dit mai a l'Àngel, però sí, està molt ben fet. No sabia que era seua, pensava que només era presentador.
5: I a més, tenint en compte que la primera temporada va tenir uns resultats d'audiència excepcionals. Sempre estava voltant entre el 15-16% de share, amb la qual cosa estava més que justificat.
4: Bueno, amb la línia d'esta tele autonòmica que, en fi, que li pega...
3: Sí. Mira, acaba de trucar. Àngel Llàcer, bon dia.
12: Hombre, què passa?
3: A veure...
4: Què passa, company? Què tal?
3: La Mariola
4: no sabia
3: vol,
4: que era teua, la vol, productora.
3: Vol presentar la Mariola, Soc i Seré.
4: No, però m'encanta. M'encanta que siga teua, la productora. No ho sabia, Àngel. Doncs sí, aquest programa m'encanta. Ja t'ho dic.
5: I vol que ho vagis a fer a València, també.
3: Ara.
4: Vine-te'n.
3: A veure, notícia.
12: No, però perdona. O sigui, nosaltres vam voler vendre aquest format i vam parlar amb la ITV perquè els vam dir, però clar, nosaltres, clar, per fer un basc, clar, pots imaginar-t'ho, saps? Perquè, clar, volíem dirigir nosaltres i produir nosaltres, però clar, en basc. Però, escolta'm, on s'ha d'anar? Perquè això es pot fer a tot arreu, eh?
4: Sí, però, vamos...
3: De pur ho té complicat. La Mariola no és la porta, no és la via.
12: No és la porta.
4: No.
12: La Mariola no és la porta.
4: No, però no, aquí no tindràs cap possibilitat. Estem en una altra dimensió, nosaltres. Però, escolta, aquesta idea és teua?
12: Sí, clar. Nosaltres som una productora molt modesta, que són tres persones, que som l'El, José i jo, que es diu Torruà, l'empresa, la productora, i aleshores vam tenir aquesta idea. Perquè al final és com una... Bueno, perquè volíem juntar una mica la cultura catalana, que ens encanta, amb una cosa més televisiva. Llavors, justament era com l'època del Juego del Calamar, saps? Que entren 100 persones i es van eliminant. I vam dir, per què no fem com una barreja del Juego del Calamar amb cultura catalana?
5: Sense mines disparant, eh?
3: Sense morts. sense mort.
12: Però
3: sense
12: això és com Armes de Mujer. Vosaltres no recordeu d'Armes de Mujer? Oh,
4: perfectament. Ricard no, perquè no havia
10: nascut. Let the river, no sé què.
12: Let the river run. Exacte. Doncs sí, pues això, i aleshores, com aquella idea que va tenir la... Qui era aquella? Com es diu?
10: La Melanie Griffith.
4: Melanie Griffith.
12: Exacte, la Melanie Griffith, no? Que veu els dos diaris, veu les dues notícies al diari i diu, per què no fem això? Doncs exacte, doncs va ser així. I ha sortit aquest format, superxulo.
3: Avui és molt... del TN, Àngel? A les 10 de la nit.
12: Sí. Abans del programa nou, que és la nit dels drons, que li diem nosaltres. A TV3 avui és la nit dels drons.
4: Bueno, tinc unes ganes de veure aquest programa, també. Tinc unes ganes de veure aquest programa, perquè...
3: Després del Soc i Seré hi haurà País d'Altura.
13: Quan tens una cosa massa a prop, la perspectiva et traeix. Però així que agafes una mica de distància, flipes mandonguilles. Hem desplegat les ales per mirar-nos Catalunya des de les altures. I és que, mireu això, no us enamora?
14: País d'Altura, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
3: Serà després del Soc i Seré a TV3, hi haurà aquesta altra estrena, País d'Altura, una sèrie de 10 capítols que retrata Catalunya des del cel, amb l'actor David Verdaguer, que va fent de veu, a que mi, va guiant el viatge.
10: A mi, Ricard, em té curiositíssim aquesta passió que tenim els catalans per mirar el nostre país des de dalt.
3: És un dia de Catalunya, aquesta
10: no, TV3. És un dia de Catalunya.
4: Totalment, totalment. Estar orgullós de ser català. Sí, senyor.
10: Però, Mariola, des de Catalunya, a quilòmetres d'alçada.
3: Això ens encanta, és que ens encanta.
10: Sí, algun dia podríem fer Catalunya arran de terra.
3: Hi ha molta rata.
10: Un programa de Catalunya...
4: Bueno, a mi m'encanta el format, però, a més, és que David Verdaguer em pareix sensacional.
3: Clar. És que jo crec que hi ha ganes... I això l'Àngel sí que ho ha detectat sempre, sempre ho ha dit, no? Hi ha ganes... Clar, la política ho embruta tot a vegades, no? Hi ha ganes de sentir-se d'aquí, no? I llavors de reivindicar,
12: clar,
3: que és la llengua, la cultura...
12: Al final, clar, és que al final la gent no, o sigui, el polititzes, no? Si sóc català, si em sento català, si no sé què... I això, els que treballem aquí i els que treballem allà, ho notem molt, perquè aquí jo sempre sóc com l'espanyol i allà sempre sóc com el català. I dius, bueno, nois, al final no, jo sóc... Sí, sí. Per què no em veieu aquí com el català i allà em veieu... Jo què sé, que cadascú em vegi com que estigui content de com em veu. I aquest programa... A part que és supertransversal, vull dir que tenim el senyor de 78 anys i la noia de 18, saps què vull dir? Llavors aquí entra tothom amb totes les idees que surten diferents. Però només hi ha una cosa que els uneix a tota aquesta gent, que és que estimen Catalunya. Sí. No? I tu pots estimar Catalunya des del lloc on tu vulguis, no? I no polititzar-ho mai, no? Però bueno, això em dirien, no, perquè sempre s'està polititzant, no sé què tal.
3: Sí,
12: no, al final tu sents d'on et
3: sents. Des d'un lloc més... Més això, més...
12: Bueno, perquè al final és l'amor, però al final és la cultura, el que uneix, o sigui, el que ens fa catalans. És la nostra cultura, és la nostra llengua, saps? És això, és escriure en català, són els barbarismes, són bueno, doncs això, els pronoms febles, aquestes coses són els que ens fan catalans. No?
3: El dictat, això m'encanta.
10: Ah, no, i el la Costa Brava que comencem avui, el Delta de l'Ebre, això a Montserrat, això...
4: No, i una tele autonòmica, que això vosaltres, clar, com que ho teniu, doncs no ho valoreu. Però una tele autonòmica que ha estat ahí des del primer moment i que amb les seues virtuts i amb els seus defectes ha aconseguit sempre que qualsevol català puga sentir-se part d'aquesta televisió. Això no sabeu lo que és.
10: Mariola,
4: això vosaltres no sabeu lo que teniu.
10: La nit d'avui,
4: ja,
10: Mariola...
4: Ja vos ho dic, Àngel Llàtzer.
10: La nit d'avui, Mariola, per tu és dolorosíssima.
4: Mira,
10: com a valenciana.
4: Vaig a callar-me.
10: Com a valenciana, avui no miris la tele.
3: La tercera temporada, Àngel, jo crec que has d'anar a fer especial País Valencià.
12: Clar, encantat de la vida, però aquella televisió no és aquella televisió que fan uns programes en castellà amb presentadors?
4: Sí. Totalment, sí. Ara tenim... Ara han cancel·lat un concurs...
12: Però a veure una cosa, Mariola...
4: Un concurs però que es diu Atrapa'm si pots.
3: Sí.
4: No me recordo com es deia, imagina't. Que presentava en Telemadrid, era el concurs de Telemadrid, però no adaptat, no, el mateix concurs. El presentador J. Abril començava el concurs dient... Bienvenidos a Telemadrid, la tele de todos los madrileños.
12: Grabat.
4: No, el mateix programa. És a dir, el mateix programa, nosaltres, aquí, a punt, el van comprar, va durar 2 dies, perquè, clar, el que es va muntar va ser impressionant.
12: Però, clar, Mariola, hi ha una esperança, perquè tu penses que cada vegada que intenten fer aquesta cosa, es cancel·la aquell programa d'aquell presentador. Va trigar un dia en cancel·lar-se.
4: També, sí.
12: Pues això et diré dos dies.
4: T'anime a que ho intentes. I mira, tinc la persona ideal per a presentar això aquí a València, que és Carolina Ferrer, la meva amiga Carolina.
15: I tant, home.
4: I ho faria fenomenal. Ho faria
15: i tant. Doncs vinga, ja ho tenim
4: tu
15: fet.
4: Tu ho vens ja com a productora i ella ho presenta.
15: Doncs ja està, fet.
12: Val.
15: Vale. Gràcies, Àngel. Molta merda a l'estrena. Que vagi bé.
12: Igualment. Adéu. Adéu.
4: Adéu.
15: Per cert, que si heu pogut veure la sèrie Genesis,
4: sí,
15: heu vist quins bons resultats d'audiència. Eh?
4: Sí, sí, sí.
5: Va arrasar els dos capítols que van emetre. A mi, personalment, trobo que és una gran sèrie. Em sobra una mica, de moment, tota la part alternativa de com es va crear el Bulli, és a dir, la part de la Mònica López i això, però bueno, veurem a veure com s'integra en la
4: pues
5: resta
4: mira,
5: de...
4: A mi he de dir-te que aquesta part és una de les que, a banda de la interpretació de Miquel Fernández, que m'ha deixat bocabadada...
5: I Iván Massaguer també, fent de Juli Soler...
4: I Iván Massaguer... Ja, el que passa és que... Sabeu què passa? Que a Juli Soler no el tenim tan present, és a dir, la seva fisonomia, la seva manera de parlar. Però, clar, a Ferran Adrià sí. Llavors, la seva interpretació...
5: Sí, és escandalosa.
4: Impressionant. Sí. A mi, la història de...
15: Carlos Cuevas, jo fa sempre de Carlos Cuevas...
4: Sí.
5: Jo vaig dir aquesta mateixa frase a casa de la meva dona. Li tinc molt de carinyo al Carlos.
15: No, fa superbé,
5: però tinc ganes de veure el Carlos Cuevas.
15: Sí, però crec que s'ha d'atrevir a fer altres coses.
5: Fent una altra cosa.
15: Sí, perquè...
4: però a mi la història està paral·lela que tu deies, Darío. Només he vist els dos primers, no he vist els altres. Sí que m'interessa molt. La història de Mònica López m'interessa moltíssim, m'interessa moltíssim. Sí. I crec que la dupla que fa amb la que fa de neboda,
5: amb la Mireia,
4: és estupenda. I contar esta història era molt difícil i jo crec que anirà molt bé perquè sí que tot el que té que veure amb l'inici d'una història que ja sabem i que ha sigut una història d'èxit és fabulosa, perquè veure a ell cuinar i sa truita de patates chip en l'autocaravana...
5: I si em permets, Mariola, això entronca amb tot el que estem parlant avui. Per això sí que té sentit una televisió pública catalana, per fer programes com el de l'Àngel, per fer programes com el País d'Altura i per fer una sèrie on parli d'un dels locals més emblemàtics del nostre país, com és el Bulli.
4: Jo estic contenta, a més, que TV3 ha començat una altra vegada a fer sèries una miqueta ambicioses i tal com esta, i que els hi vaig a bé, és a dir, és que un 20,
5: I a fer sèries, Mariola...
15: Un 20,1 amb dos capítols, sí. I els dos capítols un 20,1.
5: I a fer sèries, Mariola...
4: És molt, això.
5: I a fer sèries adultes, perquè últimament hi havia una tendència a TV3 de fer sèries protagonitzades només per un estrat de gent, diguem, adolescent. Sí. Que si jo mai,
4: que ja
5: mai...
4: Tenen altres plataformes.
5: Que tenen altres plataformes per mirar productes audiovisuals. Per tant, endavant a fer més propostes més adultes, com és aquesta Gènesis.
4: I després una altra cosa, que és que jo estic especialment capficada en la bellesa dels llocs. Que bonic era el Bulli. Qué bonic era el Bulli, per favor. O sea, com és possible? Jo crec que és el restaurant millor ubicat del món. És a dir, com és possible que estiguera allí, que fora una cosa tan meravellosa? Jo sí que ho vaig notar, quan vaig anar, jo vaig estar una vegada. Però és que ho veus i dius, però esta barbaritat de bonica, com és possible que estiguera així?
15: I ja per acabar, escolta, per cert, que sembla que un any més Espanya no participarà d'Eurovisió?
4: M'encanta això. Sí, clar. Bueno, és que, a veure, jo no entenc on està la controvèrsia. Estem debatint. No, ha canviat algo? No. Llavors, nosaltres tampoc, no? No hi ha res que debatre.
15: Que s'ha de ser director de 3CAT o de TV3, ara que tenim els drets de tot això, jo faria Eurovisió.
4: Què dius? Ricard, aquest penxe.
15: No, Espanya no hi participa, no? Espanya entenc que no ho faci.
4: Emetre-ho.
15: És a dir, aquí no...
4: Pensava que deies participar com a Catalunya. Digo, sí, claro.
15: No, però vull dir que no veurem Eurovisió. Una cosa és la posició política d'Espanya, que estic més que d'acord, evidentment.
4: Tu pots veure Eurovisió ara mateix des de qualsevol lloc, no en castellà, però sí.
15: Però una visió catalana, és a dir, que és una transmissió amb òptica catalana. No, home.
5: Jo
4: no.
5: Sí.
4: O sea, no. La meva resposta és no.
15: Però si té molt interès, la gent ho vol seguir, això.
4: Bueno, la gent, no pues, aniria, no aniria. Parem el Jordi genocidi, Cubino, parem el genocidi i fem Eurovisió.
15: El qui més hi ha? El Miqui Núñez, la Laura Escanes,
5: que ja va anar, que ja va anar.
4: Ho farem i fem el que vulgueu.
15: Fem la retransmissió d'Eurovisió sense Espanya a TV3.
5: Jo només vull afegir una cosa, que és que em sembla molt bé que la Televisió Espanyola decideixi no anar al Festival d'Eurovisió pel tema d'Israel. Ara, la meva pregunta és per què aquí no i altres esdeveniments sí. És a dir, demà comença...
4: Comencem per això, demà que és molt cridaner, sí, però demà... i després ja veurem.
5: Mariola, demà comença...
4: Darío, després ja veurem.
5: Però és que demà comença una nova edició...
4: No, és que aquest exemple
5: no em val. No, demà comença una nova edició, una emissió de la Nations League de futbol.
4: No sé ni el que és.
5: Per què la selecció espanyola participa? Perquè també participa Israel.
4: Sí.
5: És a dir, preguntem-nos...
4: Un altre error.
5: Preguntem-nos-ho amb tot, no només amb el Festival d'Eurovisió, que em sembla absolutament pertinent.
4: Jo m'ho pregunto amb tot, però estic contenta de que això s'hagi portat endavant.
5: Totalment.
4: Ja està. Bueno, estic una miqueta encesa avui, com veureu.
15: No està bé.
5: Necessites vacances i anar a veure paisatges.
15: A mi m'agrada que estiguis.
5: Tens ganes de veure paisatges.
4: Perdoneu la meva vehemència, companys.
15: Una última cosa, crec que està bé que ho diguem, perquè no ho he sentit explicar gaire. Això del nom de Sèptima, aquest nou canal...
4: Bueno, jo ahí tinc un embolí que no veges. He sentit la història esta, l'entreband del senyor este, de...
5: El canari, un senyor.
15: Hi ha un canari que diu que té el nom registrat.
4: Jo, ja, però que, on està això, no?
15: Les Canàries, està.
5: A mi em sembla molt matusser que una televisió no hagi fet tota la investigació que havia de fer, perquè ara la solució quina serà? Posar la Sèptima en lloc de... d'una T, posar un 7 al revés, perquè aleshores seria com...
4: Déu m'ha castigat i ha penjat el
15: meu connexió. Ah, s'ha tallat.
5: Pensàvem que era una cosa dramàtica, com que estàs emprenyada avui.
4: Exactament, jo no conec a este home, és un empresari gancana, no sé res d'ell, no sé exactament per a què volia la... No sé, me falta informació amb això. Però, vamos, si li faltava alguna cosa a la Sèptima...
15: Li podríem posar la Sèptica.
4: No, però el que vull dir és, si li faltava alguna cosa a la Sèptima per donar-li més bombo i més publicitat, ara hi és també una història de plagi.
5: Jo, a mi, saps què em ve al cap? Ricard i Mariola, com que això va així, dic, crec, ara quan surti aquí a Catalunya Ràdio m'aniré a registrar la paraula l'octava. Perquè estic segur que d'aquí X temps vindrà algú i crearà una televisió i com que aquí no tenim imaginació ara, diran, mira, quin número toca ara? Pues l'octava.
4: Jo vos dic que en el nostre món, és a dir, en el món de la comunicació, jo ara que vaig a festivals, etcètera, he de dir-vos que no es parla d'una altra cosa. És a dir, sabeu?
15: És que la Sexta està fent audiències molt baixes, eh?
5: Molt.
4: Hombre, como que 4 li està passant.
5: I Telecinco.
4: Bueno, i a Telecinco també li està passant 4. És que és una cosa loca. Vosaltres vos en recordeu d'eixe 4, d'eixa cadena de fa 20 anys, tan bonica, tan moderna, tan contemporània, tan disruptiva que era 4, i en què ha quedat? Què ha passat, companys, estos 20 anys?
5: Pues que ha quedat en Telecinco.
4: En Telecinco.
5: Sí.
4: En fi, bueno...
15: Bueno, gràcies, Darío Porras.
4: Me perdoneu per la vehemència.
15: No, molt bé, ens agrada. Adéu-siau.
4: Vinga, petons, adéu.
16: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
17: Del 21 de setembre al 4 d'octubre, només al Corte Inglés, fins a un 30% de descompte en una selecció de sofàs i butaques. Sofàs còmodes i preus encara més còmodes. Finançament fins a 12 mesos. Paga les compres còmodament a la botiga o amb la targeta al Corte Inglés a la web i app. Finançament ofert per financer al Corte Inglés FCSA i subjecte a aprovació. Consulten les condicions al corteinglés.es.
18: Passem la setmana envoltats de notícies, de titulars, d'imatges, d'informació que no s'atura. Però per entendre bé l'actualitat, de vegades, el que cal és parar.
19: Amb els protagonistes i els millors experts, cada diumenge analitzarem l'actualitat de la setmana que deixem enrere i de la que tot just comença.
20: Vèrtex, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit, estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
0: Que bé que et va el finançament 100% del Corte Inglés.
21: Finança les compres fins en 12 mesos. TAE 0% sense interessos en electrònica, electrodomèstics, esports, joieria, llar i molt més.
0: Finançament 100% a la botiga web i app del Corte Inglés.
21: Fins al 4 d'octubre per clients amb targeta al Corte Inglés per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació.
0: Consulta les condicions i exclusions al Corte Inglés Punès.
22: Si torna la Champions femenina, tornen les campiones i torna la TDG, la transmissió de la Germà.
23: Nou repte per les campiones blaugranes. El nou Barça sense Alexia vol demostrar que segueix regnant a Europa.
22: Segueix tots els partits del Barça a la màxima competició continental amb l'equip liderat per Sònia Germà i la narració de Ramon Salmurri.
23: Aquest dimecres, a partir de 8:45 del vespre, Barça-París, a l'antena de Catalunya Ràdio.
22: La transmissió de la Germà.
24: Ni des de dalt, ni des de baix, ni des del nord, ni des del sud, ni des de la muntanya, ni des del mar. Barcelona no es pot mirar de lluny. Cal viure-la de ben a prop. BTV, on veuràs i viuràs tot el que ha passat. Passa i passarà a Barcelona. BTV, a peu de carrer.
25: Buena entrada en la Champions de los seminuevos, Adi.
26: Gran ambientazo, mano.
25: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, se la ha chiqueado sobre la línea.
26: Qué barbaridad.
25: Increíble, la asistencia ahora tiene que ser clave, ¿eh?
26: Buena venta.
25: Buena venta, buena venta. ¡Ojo! ¡Coche seminuevo para casa!
26: Ven a por más.
25: ¡Venta! Ocasión Plus.
22: Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
27: Un món on tothom està de vacances. I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
22: Les matinades de divendres a dissabte viatgem a l'altre barri amb Blai Mercè.
28: Quan dones importància al menjar que t'endús a casa, vens al Corte Inglés. I quan vens, trobes fruita, verdura, carn, peix, marisc, formatges o ibèrics seleccionats des de l'origen per tu. I si ho vols més còmode, els nostres plats preparats. O ho compres des de l'app o el Corte Inglés Punès. Hipercor, Supercor i Supermercat al Corte Inglés. Quan compres bé, ho trobes més bo.
29: El futbol més espectacular arriba al Super 3.
30: Et desafio a un duel.
29: Ets al·lucinant, oi?
30: Dues grans llegendes.
29: Quina bestiesa!
30: Què esperàveu del porter prodigi Wakabayashi?
29: Jo em dic Tsubasa Ozori. Ens passaran un munt de coses increïbles.
30: Capità Tsubasa, campions. Avui al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
31: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
32: Amb un horari nou.
33: Més d'hora. De 9 del vespre a 11 de la nit.
31: Catalunya nit.
32: Un informatiu en profunditat.
33: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia.
31: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
33: Amb horari nou.
32: De 9 del vespre a 11 de la nit.
33: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
34: Cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret.
35: Sacseni i tornat a l'aventura.
36: Camper, cavallers, anem pujant, trencant per universitat, criden els nois perquè els escolti.
35: Tornar a casa després de viure aventures, de perseguir somnis, de buidar-nos, en definitiva, de viure. Res millor que tornar amb la gent que ens estima, la família, els amics, de tot això ens canta Sacseni, el senzill que treuen avui, Malalt de somnis. Uns retorns que, com la cançó, són alegres, però transpuen un punt de nostàlgia.
36: Ja m'arriben, ja som aquí, aquesta colla de gamberos sobre
37: el món. Parlen com la Marta Viaja.
15: Sí, són de Lleida, sí. Sí.
38: Hombre, Sacseni, no? Vos conozco, sí.
15: Sí, Sacseni també, eh?
38: Sacseni, madre mía, jo sí que le voy al Sacseni.
15: Calli!
36: Tornarem a la foguera amb els amics.
37: Sí, de Lleida.
34: La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret. Sí.
37: Molt bé.
39: Molt bon dia, sóc el Calet d'aquí del quios. Què ens queda pendent?
40: Com et dius?
39: Jo sóc el Calet, no sóc en l'Amin.
40: Quina és la teva experiència com a cuiner?
39: Bon menjar i bones tapes.
40: Has estat a alguna escola?
39: Pues sí, allà a Cerdanyola, al poble.
40: Això és una altra lliga.
39: Per tant, ens queda la Champion.
40: No et vinga, gas, a la cuina.
39: Tinc gana de marxar-me de vacances.
41: Ja no. Fíjate, eh?
39: Hola, adéu.
15: És És l'hora dels temes pendents amb Gerard Jubany, Ona Villamata i Carles Roig. Bon dia!
0: Bon dia!
15: Quins temes tenim pendents avui, Jubany?
1: Doncs diversos temes que hem d'abordar amb urgència.
37: Escolta, perquè, era per exemple... aquí el Coronado.
15: No, a Madrid, per telèfon, era Armínia.
37: Ah, m'hagués agradat veure'l, la veritat. Que
1: sí, clar.
37: És el que feia els anuncis de iogurts per anar de ventre.
1: Sí, deu fer 10 anys.
15: Bífidus, no? Bífidus.
1: Sí, menjava aquells iogurts i després anava tot com una seda.
37: Exacte.
1: Sí, però, escolta'm, el José Coronado té una llarga trajectòria com actor de pel·lícules i sèries d'èxit, com perquè vostè se'n recordi únicament pels anuncis de iogurts. Armínia.
37: Deu ser gran ja, ara.
1: 69 anys.
37: Ah, ui, no. Ja no m'interessa.
1: Tampoc és tan gran.
37: Quants en té
1: vostè? Quants en té vostè?
37: Ja no li deu funcionar el mecanisme. Amb 69 anys.
1: El mecanisme.
37: Els
15: temes pendents d'avui, Jovany.
1: Sí, avui un dels temes del dia ha sigut la derrapada o no d'una diputada d'Aliança Catalana que ha votat contra una sanció a Vox per dir que el president Companys era un assassí. Després la diputada d'Aliança ha intentat aclarir-ho.
37: S'ha equivocat, la Sílvia.
1: Armínia, la Sílvia no li parli amb aquesta familiaritat. La Sílvia no.
15: La Rosa Maria Soberana.
1: Exacte, la seva companya de partit.
37: Ja m'estranyava a mi, perquè la Sílvia no s'equivoca mai. I sap com és, com es té que fer tot.
1: Sí,
15: s'ha equivocat la Rosa Maria Soberana.
37: La Rosita.
15: La Rosita?
37: La Rosita, sí.
1: La coneix també.
37: Bueno, més o menys, ens hem... Sí, de petites.
15: Veu-ne, com de petites?
37: De petites ens vam conèixer amb la Rosita. Sí,
15: anaves juntes a algun, lloc? O...
37: Sí. Bueno, escolta, anàvem, sí, al taller.
15: El taller de què?
1: El taller de...
37: Sí, fèiem un taller juntes. Sí. I, bueno, de ceràmica.
15: Ah, vostè feia
37: un taller amb la Rosita. Fèiem servir amb la Rosita i teníem idees semblants.
15: Bueno, molt bé, doncs me n'alegro.
37: Ens vam congeniar, sí.
1: De tota manera, malgrat l'intent de rectificació, no està del tot clar que la diputada, la Rosita, que li diu vostè, s'hagi realment equivocat, eh?
37: Bueno, és que...
1: bueno, és que què?
37: No, res. Però el Companys... Bueno, no es oro todo lo que reluce, eh?
1: No, a veure, Armínia, no, Armínia.
15: Vostè
1: parlem de tot, però no vagi per aquí.
37: No, que jo no dic res, eh? Perquè el Franco el va petar.
1: Sí.
37: Però el Companys també tenia les seves
15: Armínia,
37: coses, eh?
15: Ja, perquè...
37: També tenia les seves coses.
15: Bueno, més tema, Jovany. Sí.
2: Dios guarde a ustedes, caballeros.
1: A veure...
37: Oito, un menor no acompanyat.
15: No, no és un menor.
2: Lo que deberían debatir sus señorías en este foro es de la corrupción rampante que pringa el gobierno de nuestro país con el señor Sánchez a la cabeza.
15: ¿Cómo? José María Figueredo, diputat de Vox. Bon dia.
2: Buenos días, nos de Dios.
1: ¿Qué tal? Que no sé qué hay fa aquí, la veritat, señor Figueredo.
2: Permítanme, antes de nada, saludar a esta dama.
37: ¿A mí?
1: ¿La Arminia?
37: ¿A mí?
2: A los pies de usted, señora, quedo a sus enteros servicios para lo que menester sea.
37: Ay, qué es maco. Bueno, si me diese dos palmos más, podríamos hacer algo, quizás.
1: Arminia, sí. no parli amb aquest senyor. Bueno, senyor Figueredo, què li passa? Si ve a parlar de Ceuta, ja li dic que se pot anar per on ha vingut, perquè...
15: Vostè és el que va dir, que s'havien de caçar immigrants, no?
2: Però, a ver, vamos a ver, caballeros, que todo lo veis mal.
1: Home.
2: Cazar no es solamente matar. Se les puede capturar con redes, se les pueden disparar dardos tranquilizantes, los metemos en jaulas, los soltamos en su país.
1: No, de veritat, senyor Figueredo, ens està incomodant molt. Parlem un altre dia, s'agafi la porta i se'n pot anar.
37: La porta de l'imaginarium, perquè... Mira que és petit, eh?
2: Pues mira, como lo cortés no quita lo valiente... Heme aquí para agradecer a la señora... perdón. Pues no domino la toponimia de la lengua valenciana.
1: No, català,
2: la señora Oriol y la señora Soberana, bonito apellido, su complicidad en la condena del asesino Lluís Concans.
1: No, senyor Figueredo, no, ara vostè no vingui aquí a congeniar...
37: Oiga, ¿dónde va usted con el traje? ¿Qué tiene que hacer la comunión?
1: Que es una persona adulta, Armínia, que no se'n va fer la comunión.
2: Vuestro soy y a su servicio me rindo, señora.
37: Sembla un ninot de José Luis Moreno.
1: Sí, una mica sí. Si el posessin assegut sobre la taula...
37: Sí.
2: Cautivo queda mi corazón en las prisiones de vuestra hermosura. Alabado sea el Santísimo Sacramento por siempre bendito y alabado. Viva España y viva el rey.
1: No, bueno,
15: Bueno. Doncs gràcies.
1: No pensava que arribaríem a dir això.
15: Més temes del dia que hem d'abordar.
1: A cavall, eh?
37: Ha marxat a cavall.
1: Sí, els segrestos express. Perquè en aquest país els crims van per tongades. Durant una època hi ha morts per arma blanca. Després, durant uns dies, només hi ha que tirotejos a tot arreu. I últimament la tendència de la temporada tardor-hivern en el món del crim són els segrestos express.
37: Ara fa poc em sequestren.
1: No tingui por, Armínia. Ningú la podria suportar ni que fos 5 minuts. En tot cas, els Mossos d'Esquadra investiguen un tercer segrest express en menys d'un mes a Catalunya.
37: Que no condi el pànic, eh? Per favor, que no condi el pànic.
1: No ho condeix, eh? Consellera d'Interior, Núria Parlon. Bon dia, benvinguda al matí de Catalunya Ràdio, un dia més.
37: Sí, al final em tindran que donar una sessió, perquè ja sembla la Maica Navarro parlant sempre del mateix, eh?
1: Sí, bueno, és que passen moltes coses en aquest país, senyora Parlon. Sí. Què en sap d'aquests segrestos express?
37: A veure, sembla una qüestió pues, de salut pública de drogues, ¿vale? Sí. Per tant, que no condi el pànic, perquè cun molt ràpid amb aquests temes i no fem bé a ningú anar-los explicant per la ràdio, m'entén?
1: Ah, ja ens està tocant el rebre, bueno, una altra vegada.
37: El que li puc dir en aquests moments és que aquesta nova moda del crim té una part dolenta, està claro, i una part bona. Per quina començo?
1: Bueno, per la part dolenta, que ja m'imagino quina és, que ningú li agrada que el segrestin.
37: La dolenta és que li pot tocar qualsevol.
1: Ah.
37: A tu, a ell, a ell, al senyor aquest que està passant per aquí pel carrer, a ell... O sea, al teu fill quan surt del col·legi, a la senyora Armínia de canviar la ràdio, a ell, també,
1: Ho he entès.
37: A ell...

0: ¿Os acordeu del Kini?
1: Sí, sí.
0: El del Barça de Cruyff?
1: Sí, sí.
0: Bueno, jo no, però no, vaig veure el documental.
1: Per edat no se'n deuen recordar, vostè.
0: 25 dies va estar l'home aquest tancat en un taller mecànic de Zaragoza.
1: Clar, clar, ja, això ja és més fotut.
0: Llavors, en aquest sentit, és d'agrair que se solti el sequestrat ràpid, perquè quasi que ens avisen quan ja s'ha acabat el cas.
1: Clar, però després deuen haver de buscar els autors del segrest, també. Encara que els deixin anar de seguida, tampoc deu ser legal
0: sí,
1: retenir una
0: bueno,
1: persona, fotre-li una
0: clar,
1: pallissa i tornar-la
0: sí,
1: a deixar anar.
0: Sí, tampoc hi ha tanta prisa, ja.
1: Ja, clar, no? Clar, clar, molt bé.
0: Perquè,
1: doncs, agraïts, consellera,
2: sí,
1: que hagi vingut a explicar
0: gràcies
1: això. I avui també hem de parlar, bueno, ara ho fèiem amb el Darío Porres i la Mariola Cubells,
0: sí, sí,
1: de
0: sí,
1: novetats a la tele, a TV3.
0: La Mariola Cubells i el Mario Porres.
2: Mariola Cubells. Baiola. Mario tampoc, Darío.
0: Baiola.
3: Canta en Lluís Llach que aquest país és tan petit. Doncs mira, Lluís, et diré una cosa. Catalunya és petita fins que intenta resumir-la.
2: David Fardaguer, bon dia.
3: Bon dia, Ricard. Ja saps que avui estrenarem a TV3, País d'Altura.
2: Sí, sí. Sí, ho
3: saps.
2: Ho hem estat comentant fa una estona.
3: Sí, sí,
1: 10 capítols.
2: Des d'on parles, David?
3: No...
2: Sí.
3: No, és que estic aquí, em tenen lligat. Estic lligat i estic des de l'aire. Llavors,
1: ho
3: baixo
1: i... Si tens més perspectiva, no?, de Catalunya.
3: Exacte, ho puc veure tot en perspectiva.
2: Tens ull de dron.
3: Ull de dron, sí.
1: És com el Tom Cruise en aquella pel·lícula, no sé quina era, que la baixaven amb un fil.
3: El guardaespaldes.
1: Missió impossible, molt bé, Armínia.
2: I què ens explicaràs, David, en aquests 10 capítols, avui a TV3? País d'Altura.
3: No sé si us en recordeu d'allò que feien fa anys al Canal 33, que es deia Itàlia des de l'aire.
1: Ah, home, sí, l'havia vist, bones migdiades.
3: Doncs...
1: Itàlia, eh?
3: Exacte.
1: Itàlia des de l'aire.
3: Exacte. Doncs és el mateix, però amb Catalunya. Va. Per exemple...
1: Home, té una mica més de sentit, que
3: exacte,
1: vols que et digui.
3: Sí. Anàvem a Sant Pere de Vilamajor, ens col·locàvem tots dalt d'un arbre, jo amb el dron, i descrivia el que veia allà mateix. Els arbres, els camps, les muntanyes, el mar...
1: Sant Pere Vilamajor, jo visc al costat, i no té mar.
3: Després vam anar a la Plana de Lleida, però, sí, clar, ens va costar una mica fer-ho des de certa altura, perquè, pues, bàsicament, no... No hi ha res.
1: No.
2: Surt d'aquest jardí.
3: No, si voleu, puc fer el programa... Si voleu, us puc fer una prova del programa ara mateix. Mira, em col·loco aquí al costat del vidre. Espera que agafo el micròfon. Sí, i descric tot el que veig. D'acord?
1: Sí, sí, no sé si funcionarà aquest format per la ràdio, perquè aquest format juga molt amb les imatges
3: ara mateix,
1: majestuoses i espectaculars.
3: No, doncs anem a veure.
2: Perquè igual reinventem un format.
3: Mira, doncs, veig un senyor d'uns 40 anys... És alt, ros i fornit. Va vestit de l'Uniqlo anant a comprar a la Manlleu Origen. Segurament sigui un expat alemà, perquè als expats els encanta la Manlleu Origen.
1: Sí, jo només he vist un home.
3: Sí,
1: aquí,
3: aquest expat, que a partir d'ara li direm Adolf, porta uns 5 anys a Barcelona. Ha creat una cadena de cafès d'especialitat que es diu Mocha Führer i no sap que a Catalunya es parla el català, perquè ell parla anglès
1: a
3: Catalunya.
1: Tot això ho estàs suposant tu
3: ara
1: mateix.
3: No, tot això ho estic veient. Jo ho veig, perquè després de fer aquest programa ho veig tot. Mira, ara està passant, com veus, una furgoneta amb el rètol Mudanzas Luismi, que està parada al semàfor de davant de Catalunya Ràdio.
1: Sí, vés en compte, no diguis noms.
3: La furgoneta Luismi va plena de gent treballadora, el saludo amb la mà, amb una mostra d'amabilitat catalana envers ells, i em responen cordialment «Te corto el cuello que mira subnormal». Quin luxe al nostre País d'Altura.
1: Bueno, això tampoc és un luxe...
3: I ara, exactament, doncs, miro cap a dintre de l'estudi de Catalunya Ràdio, sí, i què hi veig? Oh, televisors, ràdio i televisors, mar i muntanya. En un d'aquests televisors de 80 polzades...
1: No fan 80 polzades, són més petits.
3: En un d'aquests televisors hi veig una dona d'un metre 80 amb els cabells arrissats i la mirada perduda mentre fa una entrevista, evidenciant amb el seu rostre que no li interessa una merda el que està dient aquest senyor.
1: És la Melero,
3: sí.
1: La Melero que està fent el programa.
3: La Melero, quin luxe del nostre País d'Altura.
2: Sí.
3: És veritat, m'he confós, Ricard.
2: Bé, David, ho deixarem aquí, però molta sort amb el programa.
1: Vinga,
3: sí. Gràcies. Jo no el veuré. No el puc veure.
1: No
3: li
1: interessa,
3: vostè,
1: això, no?
3: Home, i tant que m'interessa, però és que avui, nois, avui comença la Champions de les noies!
1: Contra el París.
3: El Barça femenino!
1: Sí.
3: Va aconseguir la Champions!
1: Sí. Contra el
3: exacte.
1: París. No?
3: Per tant...
1: Que no és el PSG, eh? És un,
3: oh,
1: és un equip que es diu... El París.
3: París. Allà a París juguen.
1: Sí, sí.
3: Per tant, tots amb el Barça femení, ara que no hi ha futbol.
1: Bueno, home, sí que hi ha futbol.
3: Vull dir que
1: sí,
3: no hi ha futbol
1: Sí. Natius. Sí, ho hem entès, però no dic que no hi ha futbol, perquè sí que hi ha futbol. Hi ha Champions, avui
3: veritat,
1: hi ha Champions.
3: De veritat, sí.
4: Bueno, es importante, poquito, pero empieza a desear de todo de inicio de temporada.
3: Hola,
4: sí?
3: La Carola Engrada va ser, bon dia.
4: Es importante, de bien juego, con equipo de la
1: conegut,
4: innovación,
1: sí,
4: de 14 de 6, eh?
3: El ser rosa.
1: Sí, què deia?

0: Elles, un
1: ah, important,
0: Caroline, és que estàvem parlant.
1: Ah, és important de The Big World, con equipo de la innovació de Gatora de sí, sí.
2: Sí, molt maca, no, la Caroline,
0: no,
2: eh?
0: Jo no sé què
1: ha dit. Sí, petita pompiasa de Saja de Tuledència de temporada, no?
0: Sí.
2: Sí?
1: Ah, no.
2: Jo la veritat és que no.
0: Què ha dit, president?
2: No l'entenc, no l'entenc.
0: No, jo crec que has dit que és important començar bé la temporada perquè... L'equip ha patit una gran renovació, el Barça femení, sí o no?
1: Sí, exactament, sí.
0: Ha dit això. Vostè ho sap, president.
2: Sí, home, i tant.
0: Quines noves incorporacions té el Barça femení d'aquesta temporada?
2: Sí, home, mira, ara et sorprendràs, per la Keiran Nicoli. Aquesta que s'hi sembla una mica, no?, el que va passar allò de... Saps?
0: Sí, és la que van confondre...
2: Que li van dir que era, saps, que era el Rafinha, però...
0: Van confondre amb el Rafinha uns aficionats...
2: I ella es va escoltar dient, no, soy una mujer.
1: Perquè són negres els dos, no?
3: Gràcies, president Calli, Hermínia.
4: Farem una pausa i de seguida tancarem el programa avui trucant al Josep Miquel, que fa anys. Ara tornem.
2: Hola, Josep Miquel, deixa del Barça, segur.
5: El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
6: Vestits de gala, balls de graduació i poders mentals. Enguany a Sitges celebrem les nits que deixen de ser una simple festa per convertir-se en autèntics malsons. Terror, fantasia, ciència-ficció i poders sobrenaturals es troben al millor festival de cinema fantàstic del món del 8 al 18 d'octubre. Més informació a sitgesfilmfestival.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
5: Linkat.
6: El Mercat de les Flors presenta la seva producció A Gogó, de la companyia Queer Nòvies. Un espectacle que investiga la figura de les gogós i que reivindica l'escena underground i de les danses urbanes contemporànies. Del 2 al 4 d'octubre i del 4 al 6 de desembre, al Mercat de les Flors, la teva casa de la dansa. Recomanat per Catalunya Ràdio.
5: Linkat. A Catalunya Ràdio.
4: Anem a marcar el telèfon, va, del Josep Miquel, que fa anys... Si diu Xerifip i s'endurà una llangonissa ral de vinyó. El Josep Miquel.
2: Josep Miquel.
7: Hola.
2: Josep Miquel, hola!
7: Bones.
2: Com estàs?
7: Bé.
2: No ens has de dir, no ens has de dir res, Josep Miquel?
7: Qui parlo?
2: Home, doncs parles... Amb qui parlo? Amb qui parlo? Sóc el Joan Laporta, el president del Barça.
7: Ostres.
2: Home, que no saps qui
7: sóc.
4: I tant.
2: Home, ets del Barça o no?
7: Sí.
2: Ah,
4: vale, Josep Miquel, et truquem de la Ràdio Nacional de Catalunya, de Catalunya Ràdio. Com estàs?
7: Molt bé.
4: Estàs en directe perquè fas anys.
7: Sí, senyor.
4: I truquem de part de Laura. Qui és Laura?
7: La meva dona.
4: Molt bé.
2: Ah, és la teva dona, eh?
4: És Laura. Vol callar, sisplau. Laura, et vol donar les gràcies per compartir totes les aventures junts. Diu que tens un cor immens i que té molta sort de tenir-te al seu costat. Diu que vol que passis un feliç aniversari i per això ens ha trucat perquè el Manu Guix et dediqui aquesta cançó per tu.

0: Doncs aquesta és la cançó de Manu Guix. T'ha agradat, Josep Miquel?
1: Moltes gràcies. Sí,
0: doncs vinga, d'on ets, per cert? D'on ets?
1: Soc de Tarragona, però visc a Riudoms.
0: Ah, molt bé.
1: Deixa'm viure a Riudoms.
0: Doncs a celebrar-ho perquè teniu festa major, eh? Santa Tecla. Miquel!
1: Gràcies.
0: Que vagi molt bé, Josep Miquel. Una abraçada.
1: Gràcies.
0: Adéu, adéu. Garriga, què?
2: Estava emocionat.
0: Sí, t'ho esperes, a veure, per la ràdio, tu, perquè
2: home,
0: estàs acostumat.
2: Ja però... truquen, no, home, ja et truquen, que no saps ni qui és, a més a més. A la tarda, avui, també estem emocionats perquè ens visita una parella d'artistes que estan d'estrena de disc, Albert Pla i la Judit Ferrés. Som parella i els tindrem els dos aquí per explicar-nos una mica doncs, com es crea en parella i l'Albert Pla presentant-nos aquest darrer disc. I també ens visita l'actor Marcos Franz, que ha publicat un llibre on explica com ha hagut de gestionar problemes de salut mental mentre triomfava com a actor de Merlí. Va ser un dels protagonistes d'aquesta sèrie tan exitosa, però no ho va gaudir perquè en el moment de més èxit va passar per uns moments complicats. Doncs Marcos Franz, Albert Pla, Judit Ferrés, aquesta tarda, a la tarda de Catalunya Ràdio, i més coses, eh? Ens visita també el Roger de Gràcia, que el tindrem...
3: m'agrada, Roger.
2: Aquest li agrada, no?
3: Sí.
2: Li fa gràcia, no?
3: Feia la tarda que...
2: Exacte.
3: A Catalunya Ràdio,
2: sí, ja fa temps.
3: M'agradava més que tu. Sí.
2: No, ja passa, això. Ja passa.
3: No, no, no, és
4: la, molt desagradable.
3: És la realitat.
2: No, són gustos.
3: Què vols que digui? Escolta, què t'haig de dir?
2: No, no.
3: Que m'agrades més tu?
4: Home, sí.
2: No, no. Si
4: vostè,
2: no...
4: vostè en treballa. Bueno, vostè no treballa.
2: No,
4: vostè, no, vostè,
3: sí,
4: vostè
3: veure,
4: on juga?
3: Apagueu...
4: On juga? A Catalunya Ràdio, doncs ha de defensar els colors i la gent, el que hi ha.
3: Bueno,
4: encara que no li agradi...
2: És que em sembla que l'Armínia no ens escolta a la tarda.
4: L'Armínia dorm, a la tarda dorm.
3: No faig la migdiada, eh?
4: Dorm. Sí, sí.
3: Sí.
4: Bueno, sí, la Copa també la deu escoltar, sí.
3: A vegades.
4: Veus?
3: A vegades.
4: No està tan lluny, no està tan lluny.
3: Ho escolta.
4: Peyu!
5: Què tal?
4: Com estàs?
5: Bé, escolta, feliciteu-lo, l'Albert Pla, que va fer 60 anys.
2: Sí, ahir. Sí. Exacte.
5: Ahir va ser el seu aniversari.
4: Li agrada celebrar els anys o no?
5: Sí. De fet, ho hem comentat mentre fèiem Hamlet, ho estàvem parlant, que aquest any ell ha fet 60 i jo n'he fet 40, que junts fèiem 100 anys, que era una cosa...
4: Que maco!
2: Sí, una obra centenària, sí.
5: No vas venir a Sabadell?
4: No vaig poder.
5: Vam estar diumenge fent Hamlet a Sabadell. No, portem...
4: Sí.
5: 100, aquest diumenge anem a Berga, que farem la funció número 100 de Hamlet,
4: sí.
5: I Ricard Ostrell, aquí present, no ha tingut collons amb 100 funcions...
2: No m'ho crec.
5: ...de venir-nos a veure cap dia, Garriga.
2: No m'ho crec.
4: Mira, ahir vaig presentar un llibre, i que no ho faig mai, i ja no ho faré mai més. Ja no, perquè és que vaig acabar a 9:15, vaig arribar a casa tardíssim, ja he dormit fatal, vull dir que ja no... Ja està, s'ha acabat.
5: A Berga és a 6:15, eh? És ben d'hora, eh? Vull dir, no hi ha cap
4: sí, però el diumenge no podia, jo el diumenge. Tenia una festa aniversari d'uns nens de la classe.
5: Oh, que divertit, això, ha de ser passionant.
4: No, no per divertit, sinó per... Sí,
6: s'ha de fer.
2: Home, quan acabeu, Peyu?
5: Ja, acabem ja. Pues el novembre a Vic, és que queden 10 bolos. Anem a Viladecans, Mataró,
2: bueno.
5: i a Vic a finals de novembre.
4: Encara trobarem un forat. Va, a veure si el trobem.
5: Aviam si és veritat. Escolta, avui a la Renaixença dediquem el capítol a la xinxeta i ve el Guillem Remisa. Entrevistem el Guillem Remisa, que ens cantarà en directe una cançó preciosa.
4: Doncs ho escoltarem ara a partir de les 12. Gràcies, Peyu.
5: Ara ens hi posem. Fins ara.
4: Després del Can Fernández i companyia, la Carota abans de l'Òscar Fernández, i després ja ve el Garriga amb la tarda i tot el que
2: fa.
4: Sí.
2: I el Manel Elias i la...
3: Sí.
4: I què fareu per la Mercè? Fareu alguna cosa especial o no?
2: No, fem programa fora de l'estudi.
4: Ah.
2: El dia de la... per la Setmana de la Llengua.
4: Sí.
2: Doncs ens serem allà, el llibre en català, programa en directe, des de la Fira del Llibre en Català i una mica al voltant de la literatura de casa nostra i amb autors i alguna sorpresa.
3: Sí, i es ballaran sardanes.
2: No, vaja, no, principi...
4: La Mercè sí,
2: però nosaltres demà fem el llibre en català.
3: Sí, en català, però les tradicions...
4: Gràcies, Garriga, fins ara.
3: Posaran reggaeton.
6: Avui no troba bé res.
3: És que no funciona res bé.
7: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
4: Bon dia, us informa Joan Bota. Situació, si més no, curiosa. Al Congrés dels Diputats, la presidenta de la Cambra ha fet fora una diputada del PP per ensenyar al ple un esprai de gas pebre i li ha recordat que les armes ja estan prohibides. La diputada alega que l'ha buidat al carrer abans d'entrar, però l'episodi coincideix amb el precinte de diferents zones de les instal·lacions, precisament perquè algú ha tirat un esprai tòxic a un lavabo. Madrid, Tania Tapia, bon dia.
8: Bon dia. Si s'estan revisant les imatges de seguretat per saber qui ho ha fet, cap a 3:15, la diputada del PP, Ana Vázquez, ha ensenyat un esprai de gas pebre com a símbol, diu, de la manca de llibertat de les dones de Ceuta que l'han de dur per protegir-se. Armengol li ha demanat que sortís per portar una arma. Ella, ja fora el passadís, li replicava així.
9: La botella de gas pimienta que ha ensenyado la senyora Vázquez és un arma. Le ruego, senyora Vázquez, que salga del hemiciclo y deposite lo que ha enseñado.
10: Esto no es un arma, está totalmente legalizado, pero ella lo sabía, ella lo que quería era reventar este pleno.
8: Minuts després d'aquest incident, els funcionaris han rebut avís de fortes olors. El reglament d'armes permet comprar esprais pebre homologats, com el que duia la diputada, però entrar armes al Congrés, i aquest esprai ho és, està prohibit. El PP carrega contra una situació vergonyosa, diu, i demana una rectificació. Tània Tàpia, Catalunya Ràdio, Madrid.
4: Més notícies, Natàlia Ramon.
11: El president Salvador Illa ha reconegut al Parlament que la Generalitat va cometre un error inacceptable en les proves PISA. Junts ha demanat la dimissió de la consellera d'Educació, Esther Niubó, i Esquerra, els Comuns i el PP han denunciat maniobres per tapar el fiasco de les proves. Sentim el republicà Jordi Albert, Jéssica Albiach dels Comuns i el popular Alejandro Fernández.
12: Li diem que clarament vostès han tingut una actitud d'opacitat volguda.
13: Va fallar la transparència.
14: Ocultaron deliberadamente los datos.
4: I ara anem cap a Girona perquè els Mossos d'Esquadra han detingut a Figueres, a l'Alt Empordà, una dona com a presumpta autora d'una gran estafa en una agència de viatges. Núria Pereira.
15: Bon dia. Els Mossos han identificat unes 400 víctimes a qui la detinguda hauria venut viatges fraudulents i calculen que hauria estafat uns 2 milions d'euros. El cas es va començar a investigar el juliol quan alguns clients estafats d'una agència de viatges de l'Escala havien denunciat que pocs dies abans d'agafar l'avió no havien rebut els bitllets. Altres havien demanat de cancel·lar-lo i no els van tornar els diners, i altres van arribar a fer el viatge, però en arribar a la destinació els van comunicar que quedava per pagar una part de l'estada quan ells ja ho havien pagat tot a través de l'agència de viatges. Segons testimonis, oferien preus molt competitius. Es tracta d'una agència que va començar a treballar fa uns anys venent viatges més barats perquè assegurava que eren ofertes d'última hora que permetien omplir els buits de places cancel·lades. Núria Pereira, Catalunya Ràdio, Girona.
11: Millora la previsió de creixement de l'economia espanyola per aquest any i la revisa l'alça 4 dècimes, fins al 2,6%. L'organisme amb seu a París manté que serà l'economia que millor resistirà el context geopolític, però amb tot empitjora els pronòstics d'inflació arran de la incertesa que genera la guerra a l'Orient Mitjà. La volatilitat del sector energètic farà repuntar els preus un 3,7% aquest any, molt per sobre de la mitjana europea, que quedarà al 3%. I també serà elevada l'any que ve, quan Espanya se situarà al 3,4%.
4: Esports, Marcos García.
16: El Barça femení acaba de fer oficial la seva llista de convocades per al debut europeu. Avui a les 9 contra el París entra Irene Paredes i són baixa Kika Nazaret, Vicky, Aitana, Van Asten i Alexandri. Podeu seguir l'estrena europea de l'equip de Pere Romeu a Catalunya Ràdio amb la transmissió del PSG. I encara en futbol, el València ha fet oficial fa només uns minuts l'arribada del mexicà Javier Aguirre. És el tècnic valencià fins a final de temporada i un altre d'opcional.
7: Fins aquí les notícies.
17: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
18: Del 21 de setembre al 4 d'octubre, només al Corte Inglés, fins a un 30% de descompte en una selecció de sofàs i butaques. Sofàs còmodes i preus encara més còmodes. Finançament fins a 12 mesos. Paga les compres còmodament a la botiga o amb la targeta al Corte Inglés a la web i app. Finançament ofert per financer al Corte Inglés FCSA i subjecte a aprovació. Consulta en les condicions al Corte Inglés Punès.
19: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure, és ser més tu. I és evolucionar com Ato, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
20: A veure, repassem. Ulleres, sí. Necessari sac de dormir, també. Aigua per tres dies, sí.
21: Si tu tampoc vols perdre't la setmana del llibre en català, vine preparat perquè amb tot el que hi trobaràs, llibres, converses, recitals, concerts, saps quan hi entres, però no saps quan en surts.
22: La setmana del llibre en català. Del 18 al 27 de setembre al passeig Lluís Companys de Barcelona. Molt per veure, molt, molt per llegir.
23: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel Més Entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
24: Que bé que et va el finançament 100% del Corte Inglés.
25: Finança les compres fins en 12 mesos. TAE 0% sense interessos en electrònica, electrodomèstics, esports, joieria, llar i molt més.
24: Finançament 100% a la botiga web i app del Corte Inglés.
25: Fins al 4 d'octubre per clients amb targeta al Corte Inglés per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financer el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació.
24: Consulten les condicions i exclusions al corteinglés.es.
26: Un és ple de sorpreses. L'altre fa música. I el tercer et porta d'excursió a la granja amb en Titó. Són els nous llibres d'en Titó i els fa l'alà. A jugar amb la pluja, Marrameu Torrecastanyes i Titó, excursió a la granja. Obre'ls i passa tu d'allò més bé. A la venda als punts habituals.
27: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
28: Ral d'Avinyó. Embotits realment deliciosos. Una raça rústica, compromesa i amb el caràcter de la nostra terra.
29: Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
30: Déu vos guard!
31: He vist el banda!

0: La Renaixença. La xinxeta...
1: La van inventar els xinesos.
0: No, què dius? Què dius?
1: Amb aquest nom? Xinxeta,
0: No, no té res a veure. No la van inventar els xinesos.
2: Però la va inventar un català.
0: No, tampoc, tampoc. És un invent de finals del segle XIX.
2: Només?
0: Sí, sí, sí. Quan hi ha una mica de... Bueno, tot el que és l'expansió de les oficines administratives, llavors és quan fa falta enganxar els papers en panells de suro, sabeu?
3: Home, és que de poc et serveix una xinxeta si no tens un panell de suro.
0: No, no. Pots fer acupuntura barata.
1: Clar que dius, panell. Calla boig, què dius, home? Que moriries de sagnat. Bueno, ja que no ho diguis, això. Que és com un colador amb tots els forats.
0: Era una exageració.
1: No,
0: era...
1: però no ho diguis.
4: No, tranquil, Fela.
2: Hòstia,
4: també,
2: hi ha gent a casa.
4: Estàs molt nerviós.
1: Els nanos els diu, escolteu aquest programa, que aprendreu coses, i va, i el narrador, aquest presentador, comences a dir, foteu-vos a xinxetes pel tot el cos i desangreu-vos i moriu-vos.
0: Jo no ho he dit, això. Què dius?
1: Que els nens... Hòstia, és que de veritat, Peyu,
0: jo no he dit res de
1: tot això. Que et cardin fora, eh?
0: No,
1: si has d'anar dient cada programa, bestieses així,
2: en sèrio. Home, escolta, què
0: li passa? No,
4: mal dia,
1: no es pot fer
4: acupuntura
1: amb xinxetes.
0: No, però és que jo no ho he dit.
2: Sí, ho has dit. Sí, ho has dit, però jo ho reconeixo.
0: Bueno, nois, aquí és igual.
1: Arribant a casa tots els nens clavats de xinxetes al front.
4: La veritat és que té raó. Ara veig que té raó el Fel,
0: Sí.
4: He canviat de bàndol.
0: Us n'han fet mai d'acupuntura? De la normal parlo.
4: No, amb xinxetes no. De la normal potser sí. Amb xinxetes que quedi clar que no.
0: No, és que no...
3: Hi ha una cosa pitjor que l'acupuntura, que és la punció seca aquella.
0: Hòstia, calla.
3: I agafa l'agulla i fa... Jo ho he trobat sempre
0: una mica tot estranyot. Vull dir que allò que... La que et claven a les orelles, sobretot, fiquen aquelles agulletes aquí a les orelles, jo penso, per més connectat que estigui el cos, o sigui, si et fa mal al peu, no és millor clavar l'agulla al peu?
4: No, perquè llavors et faria mal l'orella.
0: Sí?
4: Ho entens o no?
0: Pot ser, pot ser.
4: És simètric, és connectat, va connectat. Com una autopista, té dos sentits.
0: Costa una mica d'allò que toquen l'òvul aquí de l'orella i et diuen, aquí tens el fetge, vols dir?
1: No? Jo veig, així que és petit.
0: No sé, sí.
1: Petit, bueno, el fetge.
0: Sembla que la xinxeta l'inventa un rellotger alemany, el 1886. Es veu que estava un dia treballant al seu taller, va fotre una ràfaga de vent i li va fer volar tots els papers.
2: Home, és que Alemanya fot un vent molt malparit, Peyu. Sobretot quan bufa un vent així, un vent de la dreta.
4: No, és que quan ve el vent de la dreta a Alemanya, si ets jueu...
2: Sí, o, ja o gitano.
4: O gitano.
2: O gai com tu.
4: O gai com jo. Sí. O negre.
2: Sí.
4: O, bueno, en general no ets ari.
2: Ari.
4: Ah, ja pots fer les maletes.
0: Sí, sí, sí, amb el vent es veu que li van volar els papers i llavors amb un tros de fil ferro i una fusta va crear improvisadament la primera xinxeta de la història.
4: Així de casualitat, pràcticament,
0: sí, després va començar a fabricar-ne, però de seguida es va vendre la patent a un empresari. El rellotger, pobre home, doncs va morir pobre i l'empresari doncs va fer-se més milionari del que ja era prèviament.
1: Això sempre va així, eh? Us heu fixat, eh? El que inventa una cosa, aquell, dius, doncs fa el calé el dels costats.
0: Sí, és veritat, això.
1: Mai el del mig
0: no ho va inventar. No passa només amb els inventors, és una norma general. Jo crec, sempre el que es fa milionari a casa sempre ha sigut l'altre, diguéssim,
1: sí,
0: no? Treballant és complicat fer-se milionari, no sé que facis informes per a algun polític com això de les filles del Zapatero, diguéssim.
3: Què vols dir?
0: Bueno, que després es fa milionari l'altre, però tu també després.
4: Però tu també, Sí. Va, han acabat bé les filles del Zapatero, perquè hi havia una època quan eren més jovenetes que no apuntaven gaire maneres.
0: Sí, senyor.
4: Aquelles noies les veies i deies, no aneu bé.
0: Eren gòtiques.
3: Eren gòtiques. Gòtiques.
2: Cuideu-vos de casa vostra.
0: Sí.
3: Exacte.
0: Ah,
3: no,
4: encara,
3: sí.
4: Que no li va sortir, encara que no li van sortir romàniques.
0: Però és que hi ha uns informes a vegades.
4: Mira, una brometa.
2: Sí.
4: Però no, ara tampoc li donarem més importància.
2: No.
0: Carles Xuriguera, Fel Feixades, Laia Gluck, Arnau Tordera... Joel Díaz, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Boig conegut, Peyu. Un usonenc que ha sabut convertir la sensibilitat, la poesia i la música en una manera única d'explicar el món que l'envolta. Amb un univers creatiu honest i profund, ha connectat amb un públic que busca emocions autèntiques.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença Guillem Ramisa! Passaves de llarg, no em saludaves, Guillem, escolta.
2: És la pressió del directe.
0: La pressió del directe, eh? Què has menjat avui per esmorzar?
2: Avui he fet un cafè sol i un entrepà de bull.
0: De bull?
2: No és l'habitual, però m'he trobat amb això avui.
0: Vull dir... Bull blanc?
2: Bull blanc.
0: Sí.
3: Sempre agrada... Pa amb tomàquet?
0: Millor el bull blanc que el bull negre, sí. Estem d'acord?
2: Pa amb tomàquet, però... d'aquell que ja veus que no... Hòstia, que està fet amb molta pressa.
3: Ah, que ho has fet en un bar.
2: Sí, sí, exactament.
0: Hòstia, els bars ja prou de sucar el
4: mas
0: de
4: tomàquet. Pinzell no, eh?
0: Pinzell, eh? No costa tant, eh?
3: No farà nada, tu.
0: Suquem-ho bé, sisplau. Bueno, Guillem, ets de Roda de Ter, tu?
2: Exactament.
0: Què passa a Roda de Ter, que hi ha tanta proliferació de músics?
2: No sé què dir-te.
4: Avorriment.
2: Potser és Can Puigneró, no sé, alguna cosa de les gavines que volten per allà.
4: Què és Can Puigneró?
0: Una fàbrica.
3: Ah, fàbrica de què?
0: Les naus.
2: Era una fàbrica tèxtil que fa segles que està tancada, vull dir.
0: Sí, va entrar en alguna polèmica, també, de contaminació de rius i coses, però...
3: No té res a veure amb el conseller Puigneró? Vull pensar que no.
0: No.
3: No, en principi.
0: No, jo també vull pensar que no, però vaja, no ho sé.
3: Sí, no sé, digui.
0: Tens algun lloc preferit de Roda? Encara hi vas, habitualment?
2: Sí. M'agrada molt el Camí dels Pous, per exemple.
0: El Camí dels Pous, eh?
2: Sí, m'agrada molt.
0: Sabries dir-me quina és la teva cançó més escoltada a Spotify? Ho tens controlat, això?
2: Sí, és Ànima de Corall. Sí.
0: Ànima de Corall, que és una cançó que veu fer amb en Josep Montero, que també és de Roda de Ter.
2: Exactament.
0: En Josep Montero d'Oques Grasses. Però avui et vull presentar una mica amb l'última cançó que vas publicar, que es diu Lliure i Bohemi. Vagi.

0: Lliure i bohemi. És autobiogràfic, això? Ets així?
1: Sí. O sigui, aquesta és la visió que tenia el meu jo de 10 anys, com em volia aquell nen que fos. I bueno, quan escrivia la cançó pensava, bueno, tampoc estava tan equivocat. Uh-huh. Perquè al final queda molt infantil dit d'aquesta manera, però he tingut una vida així una mica...
0: Bohèmia.
1: Que va per fora del carril, diguéssim.
0: Sí. Sí. En quin sentit?
1: Sobretot laboral. I també de relacions.
0: Vas una mica a la teva, una mica cap aquí,
1: no
0: cap allà...
1: No ha sigut volent, m'hi he trobat, he anat trobant l'esclat.
0: Però perquè ens entenguem, no portes una vida de parella estable, cap de setmana, Platja d'Aro, tornar, això no ho fas.
1: No. No.
2: Platja d'Aro ni vas, eh?
3: Bueno, és que...
2: No. Fas bé, perquè està a tope.
3: Sí?
1: Sí?
2: Està a tope.
0: Perquè un artista així com, no?, pot anar... O sigui, hi ha artistes que responguin a aquest estereotip de... una parella heterosexual que al cap de setmana van a Quimi Platja
2: Portet.
0: D'Aro.
2: Quimi Portet.
0: No va a Platja d'Aro, Quimi Portet.
2: Podria anar-hi.
0: No.
2: No, eh?
0: No, home, no.
2: No. El dels Búhos.
0: No. A Platja d'Aro. No.
2: Platja d'Aro.
0: No ho sé.
2: El Diango.
0: El Diango sí, mira. El Diango em quadra més, el Diango. Creus que ets més músic o més poeta, Guillem? Perquè tu has escrit poesia, escrius poesia encara...
1: Jo ho visc com si fos la mateixa
0: cosa. És el mateix,
1: Ho barrejo. Sí, al final és expressar-te. I amb la música hi ha les paraules també i ho visc amb molta consonància. Uh-huh. A mi, si em preguntes què m'emociona més, doncs et diré la música.
0: Sí.
1: Però, no ho sé, faig les dues coses...
0: També deu ser amb el que s'hi guanyen més cèntims.
1: Sí, potser sí.
0: Més que amb la poesia, diguéssim.
1: Sí, però això és curiós, això que estàs dient, eh? Perquè a vegades fas més diners venent un llibre de poesia que no pas... Tot i que se'n venguin pocs, però... Sí.
0: Sí que es guanya poc amb la música, escolta.
3: Sí.
1: No, però és curiós que la gent comprar un llibre és com que li fa més il·lusió. Ara els discos ja...
0: Clar, com que ja físicament no existeixen...
4: Sí que existeixen.
0: Sí,
4: sí.
0: Però vull dir que poc.
5: Una relíquia.
4: Es torna a portar.
2: El tocadiscos.
5: El vinil, sí.
2: Sí.
4: Es torna a portar, que sí, senyors músics mestres.
6: Ara l'altre dia vaig sentir que el CD es revaloritzava.
5: Què dius?
0: Sí, ara el CD toca?
6: Puretes del CD.
7: Estic esperant el caset. Quan torni el caset sí que
0: farem. Mare, Déu senyor.
5: Sí que jo em vendré els meus, que en tinc un munt.
0: Mira. Escolta'm, el teu últim llibre, es podria dir que l'últim llibre de poesia i el teu últim CD van una mica sobre l'agraïment a la vida?
1: Sí. Ha anat així. Va ser un any d'orillo, perquè el meu pare es va posar malalt i va ser com un any de dol. I és curiós com tot va agafar aquest camí. Sí, sí. O sigui, em va fer com la reflexió de dir, hòstia, estem vius i pot ser que no ho estiguem d'aquí un temps, saps?
0: Perquè en el teu terreny personal, ara que deies això del teu pare, ets dels que projectes les emocions una mica cap a fora, en públic, diguéssim, o també escrius poesia per la gent que estimes, per exemple, els hi escrius cançons o poemes?
1: Hi han com dos nivells. Jo crec que els meus pares sabien més de les meves emocions per les cançons i els poemes que no
0: això
1: pas
0: passa,
1: per parlar amb mi.
4: Sou tancats a casa?
0: És a Osona, en general.
4: Sí,
1: jo diria que és aquesta generació, en general, no? Mm. Però sí que hi ha gent propera que sí, que directament li faig una cançó i per mi és importantíssim que la faci dirigida a algú.
0: Ho has fet servir mai per lligar, suposo que sí. Un poema, una cançó, amb una noia casada...
4: Digues que no.
2: Evidentment que sí.
1: Jo a ningú li recomanaria que fes un poema per lligar.
0: No, perquè fa una mica de psicòpata. Sí.
1: Totalment, o sigui, crees l'efecte contrari.
0: Ho dius per experiència, entenc.
1: Bueno. Algun cop allò que t'envalentones, veus que no.
2: No, però una vegada hi ha amor...
0: Sí.
2: Llavors sí que és maco dedicar-lo.
1: Llavors sí.
2: Allò queda per sempre.
0: On et va començar a interessar la poesia, recordes? A l'escola eres dels que guanyava els Jocs Florals, ja...
1: Això és curiós, perquè jo al principi no m'interessava gens en l'adolescència, però jo hi vaig connectar per la banda de la música. De cop em vaig agafar molt amb el món del hip-hop i el...
0: Hip-hop, eh?
1: Sí, em fixava moltíssim en les lletres, m'atreia moltíssim, però... Des de la banda que deies tu de l'escola, les classes de català... És que allò semblava que no anava amb mi per cap banda.
0: És que tu tenies un grup de música que fèieu rap.
2: Què dius, ara?
1: Exactament. Sí.
2: Va botiga de rap, tu?
0: Va començar fent rap, el Guillem Remisa.
7: Des de Roda de Ter, Si tens rap, des de Roda. Sense
2: cap ànim d'ofendre, no em fas gens de pinta.
0: Es diuen víctimes de la monotonia.
2: A sobre en castellà, tu.
0: El grup de rap del Guillem Remisa i tenia cançons com Volveré a nacer mañana.
2: No.
0: Escolta, escolta.
3: Lágrimas lloro, hay cemento en mis ventanas. Solo quiero mirar la telaraña de la esquina de mi cárcel. Tengo la mirada de un cadáver y en este rincón tan frío vi morir a mi esperanza mientras otros disfrutaban. Escolta. Yo sangraba todo.
2: Bon accent, per ser de Roda de Ter.
0: Sí.
1: No, hòstia, no m'esperava aquest cop baix, eh?
6: Pell de gallina.
1: Serà molt remuntar, això. Sí, en una altra vida va passar això.
0: Va passar en una altra vida, en un sí, univers sí. Paral·lel. Bueno, escolta, sí. Per tot es comença.
1: Bueno, sona bé. Vaig aprendre molt a escriure i a rimar, sobretot.
0: Va, clar, clar, clar.
6: Jo al meu estudi hi tinc un adhesiu que era el logo de Víctimes de la Monotonia.
0: Què dius ara?
6: Era un executiu amb un maletí i una pistola disparant-se al cap.
1: Aquella època em capficava molt, això de la vida avorrida i rutinària. I sí. Semblava, em feia un pànic terrible que pogués acabar així.
0: Quina edat tenies, aquí?
1: 16, 17, 16 anys. 18,
0: per aquí. Déu-n'hi-do, eh?
1: Per aquesta època.
0: Bueno, un tio inquiet, hi ha un adolescent inquiet, eh? Amb ganes de fer coses. Després, el 2009, vas formar una banda que es deia Guillem Remisa. M'agrada molt aquest títol de banda, que és Guillem Remisa i el teu pare.
1: Exactament.
2: Ai, el meu pare.
0: Sí, el pare d'aquí.
2: El pare d'aquí.
1: El del qui ho digui. Sí. Sí, jo tenia una mica de... Em molestava el tema aquest de com us dieu.
0: Yeah.
1: I jo vaig crear això com a protecció. Yeah.
0: Perquè com us dieu? Guillem Remisa i el teu pare.
7: Això és fabulós, és meravellós.
0: És un bon nom de banda. Sí, sí.
4: No ho sap, tens un rebel a dintre teu, però no...
0: Sí.
4: El mires, no, sí. El mires sí, i no.
2: No. No.
0: Té aquest posat com de...
4: Danès, és danès.
0: Sí, de bon nen.
4: Ets danès, tu.
0: Com de gendre de Marta Pascal, una mica.
2: Com de fuster d'un poble de Suècia.
0: Sí, tio bonachón. Però després, mira, un logo d'un tio disparant-se al cap.
2: Sí, rapejant en castellà.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Ep, Joel, vols fer una pregunta?
2: Sí, clar, si no, no apretaria el botó.
0: Endavant.
2: Aio.
0: Vinga.
2: Guillem, ara t'interpel·lo de poeta a poeta. No sé si saps que sóc un aficionat a la...
1: No, tinc claríssim.
2: A la... Sí, no?
1: Sí.
2: Bueno, tinc alguna coseta publicadeta.
0: Sí?
2: Al Google Drive.
0: Què dius?
2: Ah, sí. Mira, Guillem, tinc un poema a mitges. Fa temps que hi estic treballant i voldria demanar-te, tu que també ets poeta, doncs que m'ajudis a acabar-lo.
0: Treu-ho també.
2: Em falta... Collons, que sóc poeta!
0: Va.
2: Em falta només el final.
1: Aviam,
2: jo te'l recito i a veure tu quin final li trobes, eh?
0: Déu meu.
2: Diu així, diu... Té un no sé què que m'encisa i a la que et descuides i no avisa. Deu ser la lletra concisa? O com li queda la camisa? La seva bohèmia insubmisa? Tan segur com que la meva gata és grisa i que la meva mare es diu Lluïsa, jo sóc molt fan del... I aquí em falta el final del poema.
5: No tinc claríssim.
2: Saps? La meva mare es diu Lluïsa, de veritat.
1: Sí.
2: La meva gata és grisa. Tot lliga. Però jo hauria de ser fan d'algú que rimés.
0: Però ens encisa.
4: Encisa.
2: El Jaume Sisa, clar.
0: Ah, no et sortia.
2: Ai. Merda, mira, ja ho vaig... No, que ets
1: molt millor, molt millor, molt millor.
2: Estava pensat perquè diguessis, hòstia...
1: Ja, és que m'ha fet vergonya.
2: Ets
0: una mica vergonyós de tu mateix, no? Et costa autovendre't, diguéssim?
1: Sóc molt dolent, sí, amb això.
5: Doncs no
2: anem
5: bé, així.
2: No.
0: Has de mirar més vídeos d'aquests de quillos amb tatuatges d'Instagram.
1: Ja. Aquest tema de l'autoestima, eh?
0: Sí.
1: I l'autosabotatge i tot això.
0: Fes un poema d'aquesta gent, que és maco, això.
2: Ara.
1: Està molt bé. No sé, hi hauria d'haver una assignatura sobre aquest tema a l'escola i tots aniríem molt millor, eh?
0: Sí.
2: Com li diries a l'assignatura? Com li diries?
0: Com ser un quillo?
1: No.
5: Criptobro.
1: Criptobro, bueno, pues... No ho sé, jo sí, vaig molt perdut amb tot aquest tema, sí, sí.
0: Escolta, aquest 2026 amb el Jordi Torrents heu creat l'EP Tot va sol, on combineu poesia amb música electrònica, fas de tot, eh? Mm. Un exemple és Només ets un trosset de tu, i sona així.
8: Estàs fent tot de coses i no ho saps. Ara mateix.

0: consentiment. Tot tu et mous sense que ho sàpigues. Els teus pulmons s'inflen sols i el teu cor batega sol.
1: Que és una manera d'intentar acostar la poesia als joves, això, no?
0: Sense haver-ho decidit.
2: Això va venir de part d'en Jordi Torrents, amb aquest seu projecte que es diu Eva, i m'ho va proposar ell. Ell fa música electrònica i tenia ganes com de posar-hi veu d'alguna manera, posar-hi paraules, i em va dir aviam si jo hi podia posar alguns poemes meus. I va ser un experiment molt divertit. Per mi molt diferent, també. Gravar d'aquesta manera, mirar... És com rapejar, però diferent.
1: Sí, sí, sí, sí. Escolta, tinc entès que tens vincles amb Corea.
2: Amb Corea del Sud, sí.
3: Corea? Ah, del Sud, però del Sud.
1: Sí, la bona. Bueno.
3: Bueno, la bona.
1: L'altra.
3: La bona per tu.
1: Sí, no, ja.
4: Em sembla que a Corea mengen gossos, eh?
1: Sí?
5: També.
1: Mira, però no és la del Kim Jong-un.
4: No.
1: Aquesta és la del nord, és l'altra.
5: És l'altra.
1: Que no sé ni qui governa, perquè tothom s'ha quedat amb el Kim Jong-un. Qui governa Corea del Sud?
3: La dels
6: Estats Units.
3: Els altres.
1: Els altres.
6: Sí, la del Quin... sud està governada per...
3: Sí, Quin... de facto.
4: Quin... Què hi fas a Corea?
1: Què hi fas a Corea, exacte?
2: No, ara res. En el seu moment, jo hi tinc un amic allà que ens vam conèixer, i en Kiu.
1: Kiu.
2: Kiu. I ell és director de cine i jo li vaig fer una banda...
1: Perdó, però com coneixes un tio que es diu Kiu de Corea del Sud?
2: Clar. En un viatge, justament el vaig conèixer a Finlàndia, no tenia res a veure.
3: Ah, Finlàndia.
2: Vam coincidir en el mateix hostel i...
1: Sí. Vam xerrant i tal, hola, Kiu, què tal? Jo bé, i tu, mira, jo, Guillem.
2: Què tal? I sí, sí. I ell estava començant a fer una pel·li i després em va proposar de fer la banda sonora.
1: Llavors has fet la banda sonora d'una pel·lícula coreana.
2: Sí.
1: És gros, això, eh?
4: Colló.
1: Ah.
3: Es pot veure la pel·lícula aquesta?
2: Es va poder... Ara crec que no està a cap plataforma. Vaja. Aquí es va passar al Festival de Cinema Oriental, no sé, en algunes ocasions, però no està massa distribuïda.
3: Ja ho buscarem.
1: Escolta, el 2012 vas fer unes declaracions on estaves força enfadat amb el sistema musical del país. Deies que tenir enxufe i caure en gràcia és molt més important que la qualitat de la música. No sé si ho segueixes pensant, això, o estàs ja en una altra etapa on has decidit ignorar-ho tot, passar una mica del panorama...
3: O has trobat algun enxufe.
1: O has trobat algun enxufe, sí.
2: Jo crec que és segueix sent així, però m'he adonat que... perquè t'obrin les portes la gent que té les claus, ells han de veure't algun talent, també.
1: Yeah.
2: Al final, sí, hi ha aquesta roda, però he fet com una lectura una mica més de... Bueno, tampoc és tan atzerós. Ells hi veuen alguna cosa amb la gent que promocionen.
1: Sí.
2: No ho sé, és igual. Però sí, és bastant així.
1: És bastant així.
4: Si els hi pots fer guanyar calés amb ells, t'obriran la porta.
1: Normalment va així.
4: Si no, no.
3: Això és una mica així, eh?
1: Sí.
2: O sigui, el que a mi em molesta és que hi hagi algú que t'ha d'obrir la porta.
1: Ja.
4: Tu guardaries la porta a terra.
2: I sobretot que tingui tant pes el carisma, en general. Quan... O sigui, ja m'està bé que en el món de la comunicació d'allò, el carisma, la comunicació... Com t'expresses, sigui el principal, però en el món de l'art... Bueno, hi hauria d'haver una mica més de sensibilitat, penso.
4: Està bé, això.
1: Sí, sí.
4: Home, per això en Joel fa comunicació i no fa art.
1: Exacte.
3: Va, jo és que soc el jo vinc del carisma.
1: Ell és el carisma.
3: A mi em treus el carisma i... bueno,
4: és un tronc. És un tronc.
2: Jo crec que en Joel és bastant artista, eh?
3: Calla, tonto, calla.
2: Més del que ell voldria, crec.
3: No, home, no.
1: Escolta, sempre t'has dedicat a coses vinculades a la música o t'has mogut per altres terrenys, també?
2: M'he mogut per altres terrenys. Faig coses de tècnic de so. Jo, de fet, vaig estudiar disseny gràfic.
1: Ah, sí?
2: Sí. M'ha servit per diverses coses.
1: Has exercit o no, però?
2: En una època, sí. He estat en alguns estudis.
1: Vas fer el logo aquell del tio disparant-se al cap amb una maleta.
2: Logo. Vaig estar al Bon Preu, també, fent etiquetes.
4: Ah, mira!
3: Mira que bé!
2: Sí, sí. He fet una mica de tot.
1: Molt bé. Guillem Remisa, un dia ens vam trobar al tren, te'n recordes o no?
2: Me'n recordo.
1: Vam baixar junts a Barcelona amb tren.
4: Ah, mira.
1: Sí.
2: I anaves cap a una entrevista.
1: Ah, sí? De què?
2: No sé, t'havien de fer una entrevista en alguna ràdio.
1: Ja.
3: Vau parlar durant tot el viatge?
1: Sí, vam xerrar.
2: Vam parlar bastant.
3: No va caure la conversa en cap
1: moment. No em demanis exactament, però vam seure cara a cara i vam estar xerrant. Però no hem coincidit gaire més per aquí a Osona. Vull dir que...
2: No.
1: Perquè tu ets de l'Esquirol. Bueno, estàs vivint allà a l'Esquirol, ara. Que...
2: Ara estic allà, sí.
1: Queda més lluny, queda més lluny.
2: Sí, sí. Bueno, tampoc estàs en un lloc molt... vull dir, també estàs en un lloc prou distant.
1: Jo estic a Muntanyola.
4: Sí, viu al centre del món, saps? Sí.
1: Escolta, he estat mirant el teu Instagram i he vist que fa unes setmanes que vas anar a fer un concert a San Francisco en una trobada de catalans. Allò, hi vas anar expressament? Estaves allà? Te trobes uns catalans que et diuen anem a fer un concert?
2: M'ho vaig fer venir bé, perquè jo hi havia d'anar perquè hi viu el meu germà.
1: El teu germà viu a San Francisco?
3: Uita!
1: Sí. Sou una família ben curiosa, també.
3: Sí, el Remisa.
2: Està allà i llavors hi havíem d'anar i ja hi havia anat algun altre cop. I vaig pensar, va, aquest cop aprofitaràs i també hi tocaràs. I, hòstia, va ser molt guai, em va agradar molt.
1: Molts de catalans?
2: Bueno, són pocs, eh? Clar. Allà de catalans, sí, sí, no sé.
4: 12?
1: Com aquí, més
2: 30,
1: o menys.
2: 30, per dir alguna
4: cosa. 30. Com aquí, 30 catalans.
5: Jo en conec una. Un parell.
1: A San Francisco?
2: O sigui, no sé quants n'hi han, si els encís a buscar porta per porta, però a les trobades... Bueno, no ho sé.
1: També he trobat en el teu Instagram he trobat un vídeo que m'ha fet molta gràcia, que és bàsicament la contrapromoció. De fet, tu mateix ho dius a la descripció del vídeo. Diu, un vídeo sense cap objectiu promocional i llavors et dediques a filosofar. És aquest vídeo, mira.
7: Els humans construïm coses així amb ferros. Aconseguim arribar a la lletjor profunda, saps? No, la natura no hi arriba quasi mai a la lletjor profunda, però els humans ho fem molt ràpid. Hòstia, t'he fet tan dolent. Un dia s'hauria de parlar en calma del tema del cafè. Hi ha gent que, no sé si és que pilla l'aigua bruta, el cubell i la va servint.
1: N'ets de penjar contingut a Instagram? T'agrada? Com ho vius, això de les xarxes?
2: M'agradaria saber-ne més.
1: Escolta, això estava molt bé.
2: Sí? Bueno, home, gràcies. Mira,
3: depèn,
2: en el seu moment...
3: depèn de quin sigui l'objectiu del vídeo.
1: Ja. Ja. Sí, és veritat que com a vídeo promocional és just.
2: No.
1: És just.
2: Sí, no, jo no vaig guanyar gaires seguidors.
4: Ja. Però el de la lletjó està ben
1: pensat. Està ben pensat.
2: Però és veritat, això, eh? Avui estava tornant de Olot.
1: Sí.
2: Hòstia, uns paisatges, una cosa increïble. De cop et fots a dintre el túnel i hi ha, o sigui, tot el que toquem els humans
1: és que, bueno,
2: baixa de nivell, túnel, però a una velocitat.
1: Hi ha un tema del túnel de Barcons que s'hauria d'arreglar, que és que hi ha uns símbols triangulars que reflexen a la paret blanca, i a la paret blanca el llum combina d'una manera molt lletja que forma fa la bandera d'Espanya. Us ho prometo. Quan passeu per Bracons, fixeu-vos-hi, hi ha uns llums triangulars d'advertència, llavors el reflex a la paret queden les franges vermella i groga, com la bandera d'Espanya.
3: Doncs que ho toquin, això.
1: Fa molt de mal efecte, sobretot entrant a Olot, que és una zona que dius, hòstia, aquí no m'hi trobaré... Doncs sí.
3: No.
1: Doncs sí, sí, sí. Què tens en ment ara mateix, Guillem? Què remenes?
2: He estat fent aquests concerts i ara faré una mica de peron per intentar gravar un disc nou.
1: Gravaràs disc nou?
2: És el que m'agradaria, sí. De
1: fet. Que es publicarà, més o menys...
2: Bueno, l'any que ve.
1: 2027.
2: Més... Sí.
1: 2027.
2: És el que m'agradaria.
1: Doncs, sí, sí. Escolta, n'estarem pendents.
4: I tant.
8: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
1: Mentrestant, una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa ral de vinyó, gentilesa de...
9: Pere!
1: La paraula d'avui és ratxillera. Ratxillera.
2: Ratxillera.
1: Ratxillera. Ah, ratxillera, expressió que s'utilitza sobretot a la Catalunya central per fer referència a la bona sort continuada, la ratxa.
4: Vam anar al bingo i vam tenir una bona ratxillera, eh? Ens vam fotre fora per guanyar masses premis.
1: Bé, ratxillera, conjunt de pèls llargs que guarneix el coll d'alguns animals.
10: Tinc un amic andalús que té un cavall, li pinta les peülles amb els colors de la bandera d'Espanya i li fot trenes a la ratxillera.
1: O C, ratxillera, sinònim d'escletxa, obertura entre dues peces que no ajusten bé, que no tanquen.
11: Per la Covid, que no podíem estar amb altra gent. Jo anava al pis de la meva mare, li passava pernil dolç i formatge per la ratxillera de la porta.
1: A, B o C.
2: Hosti, vaig perdut, eh? Jo diria la C.
1: La C, eh? L'escletxa de la porta, la ratxillera de la porta. Correcte! Guillem Remisa, un plaer tenir-te assegut aquí a l'Escó de la Renaixença. No marxaràs, però, sense abans interpretar-nos una cançó amb l'Arnau Tordera i la Laia Gluck. Gluck. M'ha fet un gluck com de... Gluck. Laia Gluck, Arnau Tordera, Guillem Remisa interpreten Un forat al mig del pit.

0: crec que ets tu, jo crec que ets tu. Jo crec que ets tu. Jo crec que ets tu.
1: Per venir de públic, entra al corral.cat i omple el formulari. Pel que costa el programa, trobo que fa prou riure.
2: Abans de l'aparició dels ordinadors, la xinxeta era imprescindible en moltes oficines i, sobretot, empreses de transport i logística.
3: Clar. Sí, i per resoldre assassinats.
4: Sí, també, senyor. Eh? La policia en fa servir moltes.
3: Es veu molt a les pel·lícules. Sí. Tenen un suro a la paret amb un mapa o així i sí. claven allà on hi ha les víctimes.
4: Sí, senyor.
5: I fils vermells. Sí, un fil vermell.
3: Sí, i fotos.
5: Una xinxeta a l'altra sí. i van posant el fil vermell, que, hòstia, sembla com una peça de macramé.
4: Sí.
5: Jo, allà al passadís de casa, ara n'hi estic fent una, a la meva dona.
4: Fotos de la família
5: sí.
4: i fils vermells.
5: Fils vermells i...
3: Preciós. A la teva oficina hi ha un mapa amb xinxetes on t'has actuat.
6: Però no hi ha fil vermell.
4: No.
2: No, doncs aquesta imatge tan típica de les pel·lícules, d'això, les policíques i també les de la Segona Guerra Mundial, recordeu?
6: També, sí, també, també, també, també.
2: Doncs això és que és una escena ben real, no? Els centres d'operacions feien servir moltes xinxetes i fils per marcar els moviments de les tropes sobre el mapa.
4: Això a la guerra, eh? A la sí. Primera Guerra Mundial i a la Segona Guerra Mundial.
2: I a la Segona Guerra Mundial, sí, sí. Se'n gastaven tantes, però tantes, que alguns fabricants van rebre contractes governamentals per produir-ne així en massa.
4: Mm-hmm. És que això no hi penses, eh, quan vas a la guerra.
3: No.
4: Què ens farà falta? Ningú cau
2: no, clar, xinxetes? Ningú cau no. la xinxeta.
3: És l'últim que penses.
4: Per això vam perdre la guerra. Aquí segur que vam perdre la guerra perquè no teníem xinxetes.
5: Ni xinxetes ni avions nazis sí. que teníem. Saps?
2: No, tampoc. No.
4: També ajuden, eh? Perquè
6: els de la lleva de biberó portaven de tot menys xinxetes.
4: Il·lusió, portaven il·lusió.
6: Molta il·lusió. Ui, se'ls veia amb una cara d'il·lusió.
2: Doncs això, que sí, que sí. No tens coses de veritat, no guanyes guerres, per molta xinxeta que tinguis.
4: Exacte. Va. Anem a disseccionar la xinxeta, Joel, va.
6: Bueno, a veure, no tan ràpid, perquè hi ha molt poc a disseccionar, Peyu. La
4: què?
6: Xinxeta és el súmum de la simplicitat.
4: No ens pots dir res de la xinxeta?
6: No, evidentment que sí, però m'hauré d'inventar bastantes coses. Si arribem a aquest pacte, ningú s'enfada?
4: No, no.
6: No, perquè inventar les coses...
4: Endavant.
6: No, ho dic perquè després no vull que queixes al CAC del lobby xinxetista. Oh, que el Joel havia dit això.
4: S'ha inventat una
6: cosa. Estem tots els xinxetistes molt ofesos. Bueno. Ja ho dic ara, m'inventaré coses.
4: Perfecte.
6: Home,
4: inventa, no passa res.
6: Va.
4: Què et suggereix així d'entrada, la xinxeta?
6: A veure, jo si tanco els ulls, malament, perquè no podia llegir el guió, però si tanco els ulls en un altre pla d'existència i penso en xinxetes, que em ve al cap? La meva habitació de quan era adolescent.
4: Que maco.
6: Cada centímetre de paret havia estat tapat per algun pòster enganxat amb xinxetes i, clar, tenia les parets més foradades doncs, que una samarreta del Gerard Quintana.
4: Home, què hi teníeu? Quin pòster teníeu a l'habitació?
5: Bernd Schuster.
4: Bernd Schuster?
6: Bernd Schuster.
4: Mira, tu, Xuriguer, no fas cara que tinguessis pòsters.
3: Hi tenia Sant Genís.
2: Sant Genís.
6: Jo tenia una barreja de cultures molt interessant.
4: Despullat, entenc, despullat. Sí.
5: Despullat.
6: Ah, ho dius en sèrio, no, que tenies en Sant Genís?
3: Sant Genís, és el patró de Tarruella.
6: I res més no tenies.
3: Va, i Santa Caterina.
2: Jo una època hi vaig tenir els Beach Boys.
4: Mira que maco, també.
6: Els Beach Boys, per generació, et queden una mica lluny.
2: No? Molt lluny, però, no sé, els papa guapos i rossos.
4: L'amor no té edat ni època.
6: Mira, jo tenia, ara anava a dir la Pamela Anderson.
4: També et queda...
6: En representant Amèrica i Risto Stoikov, representant Bulgària.
4: Molt
6: eren
4: maco.
6: Dos cultures que es donaven la mà...
5: Sí, senyor.
6: ...a la meva habitació.
5: Veus, que maco.
6: I jo li donava la mà a una altra cosa.
4: Per favor.
6: En aquella època.
1: Utilitat en una illa deserta.
6: Bueno,
4: sorprèn-nos, vinga.
6: Vols que et sorprengui?
4: Sisplau.
6: Ara hem de fer un exercici d'imaginació important, eh? Tu imagina't que naufragues. Perquè jo, illa deserta, només m'ho imagino naufragant.
4: Sí.
6: Jo no hi vas expressament, una illa deserta.
4: No.
6: Arribes a l'illa deserta, agafat un contenidor de fusta ple de xinxetes, perquè el barco on que anaves transportava xinxetes.
4: D'acord.
6: Fins aquí m'aneu seguint, eh?
5: Sí, sí, sí, sí.
6: No vull deixar ningú enrere, eh?
4: No.
6: Tothom agafat a la corda, eh? Sí. L'únic que tens són xinxetes. Arribes allà, milers i milers de xinxetes i res més. No te'n surts, Peyu, perquè ets un urbanita amb al·lèrgia als cocos.
4: Sí.
6: No te'n surts, tu, en aquella puta illa deserta.
4: No.
6: Només amb una caixa de xinxetes. Llavors, intentes caçar animalons amb les xinxetes.
4: Val.
6: Però dius, bueno, això al final és una cosa que punxa.
4: Sí.
6: Però no hi ha manera, perquè la part del cap, diguem-ne, fa de parapent.
4: Sí.
6: La xinxeta no agafa velocitat perquè la part del cap...
3: Frena.
6: Frena!
4: No és aerodinàmica.
6: Frena.
4: No és aerodinàmica.
6: Aquí veig que m'està seguint. Quan algú diu el que anava a dir, llavors que passen les setmanes i et vas deprimint. Hòstia puta, merda, no estic menjant res.
4: No estic matant cap esquirol.
6: Els típics pensaments circulars, no? Aquesta vida no té sentit, no vull veure més el meu propi pipi. Els típics pensaments circulars que poden venir.
4: Sí, entres en un bucle.
6: Entres en un bucle. I no hi ha ningú per treure't del bucle. No hi ha psicòlegs, tampoc. Llavors, un dia perds l'esperança. No et trobaran mai, aquesta vida no val la pena. no val la pena.
4: Val la pena.
6: Em rendeixo, et dius a tu mateix. Em rendeixo, Joel. Me'n vull anar d'aquest món.
4: Vull marxar
6: d'aquest món. I aquí és on entren les xinxetes. Són l'arma del suïcidi, Peyu.
4: Ai, no.
6: Ara t'ho diràs, ara t'ho diràs. Segurament que diràs que no et pots suïcidar amb xinxetes, no?
7: No pots, no pots suïcidar amb xinxetes.
6: Cal molta paciència, però si t'enclaves moltíssimes, al final et mors.
7: Sí, al final...
6: No, té més, eh?
4: Sí, sí, sí.
6: Si tu et claves moltes xinxetes...
4: Estava pensant que...
6: Al final
4: que...
6: moriràs.
4: Potser sí.
8: Te les empasses.
4: Potser sí.
2: I no has pensat agafar les xinxetes, tirar-les al mig del camí o per la
6: I terra? Tirar-t'hi
2: fora. No, que passin els animals i els caces...
4: Ah, mira.
6: No,
4: està mal vista.
6: Però quin animal trepitjant les xinxetes morirà?
2: Però cap. No saben, no?
4: Un gos t'ho farà. En canvi, el gat te l'esquiva.
6: Vale.
9: Utilitat com a joguina sexual.
4: No, eh?
6: Espera, no m'ho dic. Un moment, aquí hauríem de debatre ràpidament si el sadomasoquisme és sexe o malaltia.
4: Doncs no tenim temps per fer això ara, anem a un altre tema.
9: Utilitat com a arma en cas de conflicte.
6: Aviam, tema arma de conflicte. Ja hem dit abans que com a projectil té el problema que no agafa velocitat perquè el cap fa de parapent,
4: La descartem, com a arma la descartem.
6: La descartem, llavors, com a projectil.
4: Ja.
6: Però pot ser molt útil en un entorn de guerra psicològica.
4: Sí.
6: Vale? Per exemple, en un conflicte a la feina.
4: Sí.
6: Estàs a la feina... El típic gilipolles que cau malament, li vols fer la vida impossible, però sense enfrontar-t'hi directament perquè ets un covard.
4: Ja.
6: D'acord? Qui no s'hi ha trobat?
4: Tothom.
6: Vale, llavors el Xuriguera, per exemple.
10: Digue'm.
6: Posem per cas. Què faria jo cada vegada que jo veig el Xuriguera, que em cau fatal, veig que vol seure, pam, xinxeta.
10: Sí, en la cadira.
6: Per l'últim moment, quan ja està a punt de repenjar les natges, és, pam, li deixa la xinxeta.
4: Però quin problema tens?
6: Que veig que es treu la sabata al Xuriguera, pam, xinxeta la sabata. Hi hauria un moment que el Xuriguera diria, mira, plego, me'n vaig a RAC1. O a 2CAT, on sigui, però jo no vull seguir en aquest programa.
4: Tothom va a 2CAT,
6: perquè
4: ara.
6: Sí, perquè ara hi ha quartos.
4: Ah, bueno, tampoc m'han dit que tampoc gaires, eh? Tampoc,
6: sí.
4: Normalet.
6: Ara que no sembli que em cau malament el Xuriguera.
4: No,
6: t'estimo més que molta família meva, eh?
4: Vinga, una altra cosa.
9: Utilitat metafòrica.
4: A veure, aviam.
6: De bones a primeres, potser no em sortiria cap...
4: Metàfora.
6: Però al final, pensant-hi molt, pensem, què significa la xinxeta? Què simbolitza? És la idea de fixar una cosa perquè no caigui, però de manera molt dèbil.
4: Sí.
6: Molt dèbil. No pots penjar una cosa que pesa molt amb la xinxeta, no? Llavors, en aquest... Que, perdona?
8: Què?
4: Què?
6: Ha passat res? Ah, sí. No? Llavors, en aquest... S'ha colat un walkie-talkie dels Mossos d'Esquadra. Doncs en aquesta línia metafòrica podríem dir, per exemple... A l'atzar, eh?
4: Sí.
6: El matrimoni del Fel s'aguanta amb xinxetes.
4: Està bé.
6: Què voldria dir això?
4: Bona metàfora. Que...
6: No ho sé, eh? Però que s'aguanta, però d'una manera dèbil.
8: Bueno, i després amb un fil vermell, saps?
6: Quan ja has mort...
8: El cadàver.
6: El marques el cadàver
8: del
6: matrimoni del Fel.
4: S'entén, vale? S'entén.
6: Bravo! No era fàcil, eh? Oh.
9: Propaganda del segle XIX.
11: Cago en Dene, quina jubilació de merda! Tota la vida pagant i ara...
12: Hauries d'haver confiat aquests temes a la gestoria Florenci.
11: Ja m'ho vas dir.
12: Obvio, que m'ha quedat una pensió que em surten els calés per les orelles.
13: A gestoria Florenci treballem perquè el dia de demà sigui un paradís. I no només el de demà, el d'avui també.
14: Doble comptabilitat, emissió de factures falses, gestió de paradisos fiscals, creativitat documental...
15: A l'empresa tinc 20 treballadors i necessito estalviar en costos. A gestoria Florenci em poden ajudar?
14: Oh, i tant! Els nostres contractes fantasmes són la solució que busca.
15: Jo he de blanquejar una mica de cèntims en efectiu que he cobrat per uns temes que ara no venen al cas. M'ajudaran a gestoria Florenci?
14: Esclar que sí! Per alguna cosa som la gestoria de confiança de la família.
13: No ho diguis! A la gestoria Florenci la confidencialitat dels nostres clients és el més important.
12: Els papers a gestoria Florenci. Un servei fiable i legal.
11: No. I fes la pausa.
12: Ah,
11: I
12: legal.
11: Ara.
12: Sí.
14: Gestoria Florenci...
9: Patrocina històries per passejar el gos.
2: Aquest que veieu és el Xurro, que és un tèquel de 14 anys.
4: Això no és el jardí seu, això és parc públic, diguéssim, no?
6: Sí.
8: O la piscina municipal.
2: Sí, sí. Si no, quin tros de jardí.
8: Però allà darrere hi ha un invernadero, no?
4: Sí que ho sembla, que hi ha un hivernacle, diríem, en català.
2: Li hauríem de preguntar a la Carla, que és la seva responsable, que és de Sant Vicenç de Torelló.
4: Ah, mira.
2: Compte que és un d'aquells gossos que...
4: Què?
2: És un gos racista.
4: Ai, som.
6: És veritat.
4: D'aquells.
6: Ja passa, això. Ja passa. En Zurro és racista amb els gossos negres.
4: Ah.
6: Quan en veu un,
2: racista.
6: Es torna boig.
10: Sí, és doncs racista. Em sembla fatal que sigui racista, però ens lliga amb la història.
4: Avui passegem el gos per Wilmington, Carolina del Nord, als Estats Units d'Amèrica. Som en novembre de 1898. Han passat 33 anys des de la fi de la Guerra de Successió Americana. A hores d'ara, ciutats com Wilmington han aconseguit una bona convivència entre la ciutadà blanca i la negra.
6: Sí, deixa'm dir-te una cosa, Peyu, és que bona convivència està entre cometes al guió.
4: Ah,
6: i això
4: sí.
6: La gent ho ha de saber.
4: Ja ho sé.
6: Fes-les amb les mans o alguna cosa.
4: Bueno, és que no m'agrada gens, aquella gent que fan...
3: Bueno, no m'has pas de fer així d'aquesta manera,
4: no
3: pot ser-ho normal.
4: No cal fer... Bueno, hi ha cosetes de la convivència que no acaben d'anar tan bé com haurien d'anar, digues.
12: Collons de negres! El carrer n'està ben ple, eh? Mare que em va, te'ls trobes per tot arreu.
2: Ah, mira, digue'ns-ho a nosaltres, eh? Els veïns, de banda i banda...
4: Què dius?
2: Què? Negres.
6: Ah, no.
2: I ara... No.
6: No, no, no.
2: Els d'aquí davant...
4: Sí.
2: Han obert un bufet d'advocats.
4: Què dius?
6: Què?
2: Sí, sí. I negres.
3: Què et sembla?
2: Negres.
3: Advocats negres, eh, Peyu?
4: Sí, noi.
3: Advocats negres, eh?
4: Sí que
3: no
4: sí.
3: No havies vist mai, això, eh?
4: No.
3: Quina vergonya.
4: No.
3: On t'anirem a parar?
4: No ho sé,
6: però sort que la convivència era bona.
4: Era... Bueno, era entre cometes, te'n recordes.
6: Ja, però com que t'has oblidat...
4: Aviam, potser dir que hi ha bona convivència és excessiu, però comparat amb la situació que es viu... Bueno, el que es vivia fa 3 dècades, us prometo que ha millorat força. Abans la cosa era molt pitjor. A Wilmington demostren haver fet un pas endavant. Així que el panorama de Wilmington és d'aparent normalitat. Ah.

0: Ah, però un diari? Ah, un diari per
1: No, mira, mentre ho facin a casa seva, saps què te vull dir?
2: Però el diari escandalitza els ciutadans blancs poc tolerants, però hi ha coses que encara els semblen pitjor. La que més... que hi hagi negres a l'Ajuntament.
3: Això sí que no, eh? No. Vull dir, no, prou, eh?
4: Per aquí no passa, vostè.
3: Però un diari... No passa, un diari, dius, mira, jo què sé. Ara, que a mi em mani un negre... De què? De què, moreno?
1: Exacte.
3: De què, moreno?
4: Ei. Escolti, senyor.
3: No.
4: No, vale.
3: A veure, on tenia... Aviam si el president dels Estats Units acabarà sent negre. Si seguim així.
2: És important tenir en compte que hi ha ciutadans blancs que no tenen cap problema amb aquesta situació i que hi estan encantats. N'hi ha que són tolerants. Són, de fet, els que voten al moviment de fusió, la coalició de blancs i negres que governa ara mateix. I estan d'enhorabona perquè fa res que han guanyat les eleccions. Però, com sempre, els intolerants no accepten el resultat de les votacions.
0: Home, és impossible que hagin guanyat aquests, home. És impossible. Blancs i negres, això és una tupinada.
2: No, ja han guanyat.
0: Són uns escacs, blancs i negres?
3: Vol dir uns ajedrez?
2: Sí.
0: No, perquè abans he dit una cosa, he dit invernadero i m'ha retopat. Sí. Escacs, ja no ho sap ell.
2: Estan emprenyats i s'organitzen per protestar contra el govern. Ho fan en mítings racistes, on es diuen bestieses de l'alçada d'un campanar. A més dels mítings, la premsa també ajuda a crispar l'ambient. Els diaris convencionals omplen les pàgines amb proclames racistes i fake news.
3: Fake news, ho dius tu, el narrador? Bueno. A mi, el que diu el meu diari de capçalera, allò va a missa, eh? Woke, que ets un woke.
4: Ui, que t'ha dit woke, Peyu.
2: M'has dit woke?
4: Sí, a la cara,
3: És el que diu el guió.
2: Sí, vol dir. No saps pas què vol dir woke.
3: Que collons haig de saber, jo.
4: Ets de Wilmington? Sent de Wilmington no saps què vol dir woke, sent de Wilmington.
3: La tarruella de Montgrí, soc.
2: Woke.
0: De la pel·lícula aquella, de la Guerra de les Galàxies.
3: Ah, de la Guerra de les Galàxies. Walker Skywalker.
0: Aquest.
2: Sí, amb aquest panorama no n'hi ha prou, encara s'hi sumen els Camises Roges, un grup paramilitar que es dedica a atemorir els negres de Wilmington. Organitzen processons en què desfilen carregats d'armes. Són tètriques fins al punt que en Xurro s'ha cagat una mica quan les ha vist passar.
0: Quixo, vine aquí, me cago en nena. No tinguis por, que sóc racista. Vine amb nosaltres, hòstia.
2: Ara, mira que ja ho feu, això, els racistes, que aneu a replegant tots els gossos per tot arreu. Bueno, ja veieu com estan... A mi sempre em fan patir aquestes llistes. Vull dir que n'hi ha un que dius, mira, el salvarem, però llavors quan venen eleccions municipals i comences a veure segons quins candidats...
4: Ui, espera't, eh?
1: Ja tinc ganes de veure la llista.
0: Hi haurà cada disgust. Els pobles hi haurà cada disgust.
2: Bé, ja veieu com estan les coses a Wilmington, eh? Els supremacistes s'han proposat enviar a dida la bona convivència que hi havia fins ara.
4: Bona estava entre cometes, també, Peyu.
2: Sí, és veritat. O sigui que en una ciutat de majoria negra, els supremacistes blancs s'estan organitzant per expulsar els governants i prendre les llibertats als negres. El pitjor de tot és que els supremacistes més radicals s'estan conxorxant.
5: Potser també ho estaven fent. S'estaven conxorxant i concorxant.
2: Què deu ser concorxant?
5: És una cosa, jo ho sé, i més val que no ho expliquem.
2: S'estan conxorxant per prendre el poder al partit mix que els governa. Els volen fer fora.
4: Què m'estàs dient? Sí. Partits racistes a les eleccions?
2: Sí.
4: Home, sort que estem al segle XIX, perquè si no... Quin susto.
2: Ostres, tu.
4: No, és una ironia, eh?
2: No, ja...
4: Ara també n'hi ha, Peyu.
2: Ah, sí?
4: Sí, de partits racistes.
2: Quants en comptes, més o menys, tu?
4: Bueno, a les pròximes encara tindrem un ensurt. A les pròximes autonòmiques, eh?
2: No sé.
4: Bueno, no sé, a veure si... No sé.
2: Hi ha un detall que heu de recordar. Ja us hem dit que els supremacistes han perdut les últimes eleccions, així que en lloc de manar des del poder, el que volen és manar des de la força. Volen fer fora els actuals governants. Volen cometre un cop d'estat.
4: El 23F Yankee!
2: Sí, senyor.
4: Everybody to the floor! Pinyau!
3: Everybody to the floor?
2: És guapo, això. Sí. Sona més bé que en castellà.
3: Sí. Mm-hmm. Jo faria cançó de l'estiu, eh?
2: Everybody to the floor. Everybody to the floor. Pam, pam.
0: Sit down.
4: Ojo, eh?
2: No està mal, eh?
4: And the Tejeros. Antonio and the Tejeros. Bueno, va, per favor.
2: Atenció, perquè avui us expliquem uns fets molt transcendents de la història dels Estats Units. El primer cop d'estat que hi va haver al país. Va ser el novembre de 1898. La ciutat més poblada de Califòrnia del Nord el van protagonitzar els supremacistes blancs. Una història important que, curiosament, s'ha intentat ocultar per part dels qui la van cometre.
4: Sí, Califòrnia del Nord i fins i tot Carolina del Nord, Peyu.
2: He dit Califòrnia?
4: Perdó. Ara és quan aquests d'ultradreta dirien no cal remoure el passat. No cal remoure... Sí, els que guanyen... Que tu quan guanyes una guerra sempre dius, ah, no remoguis el passat.
3: No mirem enrere.
4: No mirem enrere. No, no, no.

0: No aixequem les cunetes.
1: Que... Ara. Tots germans i cap endavant.
0: Ale, tira milles, home.
2: No mirem enrere.
0: Home.
2: Si he dit Califòrnia o que he dit Carolina, què importa?
0: Què importa?
3: Estaves concursant, home.
2: Ara.
0: Califòrnia del Nord.
1: Era Mèxic del Nord.
2: Bé, en fi. Sento fer spoilers, però el cop d'estat de Wilmington és l'únic que acabarà en victòria pels revoltats.
4: Ara, Cuidado. Jo ara us regalo un consell.
2: Què?
4: Si vols guanyar, vés amb els dolents.
2: Sempre. Joder. Sempre.
4: Asca.
2: Sempre.
0: Sí, sí.
2: Ara, qui són els dolents? Això és molt subjectiu, també. Ah. Depèn de cadascú. Ah, sí, situem-nos el 10 de novembre de 1898, el dia en què salta tot pels aires. Xurro. Vine aquí, prepara't, que això agafa intensitat.
0: Ai, madre.
2: Us en recordeu que fa poc que la coalició de blancs i negres s'ha imposat, oi?
0: Segurament ens en recordem tots, Peyu, perquè ho has dit 70 vegades.
2: Perdó. Bueno,
0: no, però està bé que repeteixis.
2: Context.
0: Cal no deixar ningú enrere.
2: Exacte. Els supremacistes han enviat una carta al diari de la comunitat negra exigint als negres acatar la DIP.
0: La DUI?
2: La DIP.
0: La DUI, deu ser.
2: La DIP, DIP.
0: No, la DUI.
2: La DIP.
0: Bueno...
2: Es diu DIP, és la Declaració d'Independència Blanca.
0: La DUI!
2: Blanca.
0: Bueno, pues lo mateix.
2: D-I-B alta.
0: I també ho era de blanca.
2: Sí.
0: I negre.
2: Sí, va ser més negre que blanca.
5: Què vols dir?
2: Bueno, vull dir en...
0: No, metafòricament.
2: Metafòricament.
3: Entre cometes.
2: Entre cometes.
3: Entre cometes.
5: Però fer metàfora del negre és racisme, també.
2: Sí, ja ho sé, ja ho sé.
0: Ja. Bueno.
2: Perdó.
0: Però... M'estàs fotent negre, Xuri?
2: Puc seguir?
5: Sisplau, sisplau.
2: Bé. Deia que es fa... Bueno, volen que facin la DIP, que és la Declaració d'Independència Blanca.
0: És com la DUI, però amb una B.
2: Sí, i dale.
5: Que no seria en anglès, això.
2: La llegim, sisplau?
5: Sí.
2: Vinga, la llegirà. Que feu vosaltres, que interpreteu els personatges supremacistes, sí, perquè a mi em costa llegir segons què.
6: La Constitució americana la van redactar els blancs. Un senyal inequívoc que només els blancs tenim el dret diví i històric de governar.
2: Molt bé.
5: Que els negres tingueu un diari és insultant. Exigim el tancament immediat de la publicació. Bueno, primer publiqueu això i després tanqueu el diari.
2: D'acord.
7: I a més, exigim que els líders polítics negres renunciïn al càrrec i abandonin immediatament la nostra ciutat.
0: Quina vergonya, quines barbaritats, eh?
2: Us prometem que totes les coses que hem explicat surten a la DIP. Que és com la DUI.
0: DUI. Però és que si fos en anglès tampoc es diria DIP.
5: És el que anava a dir jo.
2: DIP.
0: Seria Independence Declaration...
2: White.
0: Of the white.
2: White.
0: Idf.
5: Perquè blanc amb negre...
0: White.
5: Amb blanc...
2: White. Blanc amb negre, white. No, blanc amb anglès.
5: Blanc amb anglès és...
0: White.
2: White.
5: Blanc.
0: White.
5: White.
0: White.
2: El contingut de la declaració és ridícul i, a més, resulta ser una trampa. És un teatre que fan perquè sembli que volen negociar mínimament, però realment no tenen cap intenció de negociar res. Així, doncs, a primera hora del matí, els supremacistes inicien el cop d'estat. La manera és ben salvatge. Prenen les armes i surten al carrer.
0: Bé, és evident que això acabarà fatal.
2: Fatal.
0: Però acabarà. Com el rosari de l'Aurora.
2: Comencen incendiant les instal·lacions del diari de la comunitat negra.
0: Ja hi som, veus?
2: I això només és el principi. Un parell d'hores després es posen a disparar contra qualsevol persona negra que es troben pel carrer. També contra les cases on viuen i contra els negocis que regenten. Allò és una carnisseria.
5: Apa, aquí. Dels dies que em cau pitjor el meu personatge.
3: Ja en són dos. Ja en són dos. A veure si amb una mica de sort ens maten, eh?
2: Ja. Doncs costarà que us matin perquè aneu ben armats, eh? Les elites blanques de Wilmington fa molts mesos que financen la compra d'armament pels supremacistes. I això fa que ara tinguin una metralladora de l'exèrcit. És tan grossa que el nostre gos xurro ha quedat, bueno, ben blanc, pobret. L'estan fent servir a tort i a dret. Quin desastre, tu. Estan matant a tothom.
0: Espera un moment, Peyu. Però això que van amb una metralladora de l'exèrcit, vols dir no li estàs fotent una mica més de pa que formatge?
2: No!
0: Vols dir que no?
2: No exagero, de veritat.
0: Que és molt fort.
2: Pot semblar que exagerem, però el cop d'estat de Wilmington és així, tal com l'expliquem. Hi ha desenes de ciutadans negres que els han assassinat al mig del carrer. Bé. Els han matat a sang freda, sense ni parlar.
5: Ah, no els hi han dit res?
2: Re.
5: Maleducats?
0: Sí.
2: Re.
5: Sobre maleducats.
2: Va passar una vegada davant del Club Capitol... Que vaig aparcar la furgoneta un moment per descarregar el material.
0: Un pirotet.
2: I un guàrdia urbano de Barcelona estava allà al costat i el veia que anava escrivint. I va venir, jo estava assegut dins del cotxe i me va posar la multa allà al parabrises. Vaig baixar el vidre immediatament i dic, què fas? Què fas?
0: Així, eh? Amb així aquesta xuleria, eh?
2: No, li vaig dir, perdona, m'he equivocat. Però era per posar una mica més de pa que formatge. I em va dir que aquí no pots. Doncs digue-m'ho primer.
7: Digue-ho, va.
0: Sí, digue-m'ho primer, amb aquest tonito.
2: Li vaig dir, digue-m'ho primer, idiota.
0: Digue-m'ho primer.
7: Fem-ho persona.
2: Bueno, vaig pagar la multa.
0: Va parlar en català, almenys?
2: Sí, sí, un català molt tancat. Semblava castellà, fixa't.
0: I ara que vas tenir sort, veio. Bastanta.
2: Bé, després de disparar a tort i a dret, els supremacistes revoltats van cap a l'Ajuntament, on obliguen a tothom, a tot el govern, a dimitir. Els encanonen a punta de pistola, de manera que aconsegueixen el seu propòsit.
3: Bueno, sempre és més fàcil que et fotin casa.
2: Sí. Si vas amb una pistola,
3: sempre és difícil que et porti a la contrària.
2: Jo aquell dia, perquè amb el Guàrdia Urbana no en tenia de pistola. No. Després d'allò, i un cop al poder, el nou govern colpista de Wilmington ordena l'expulsió de per vida dels polítics i els empresaris negres. Ara. De retruc, milers de ciutadans fugen de la ciutat per por de represàlies. L'episodi destrueix els drets que s'havien aconseguit fins llavors. Fa que el cens de la població negra passi de ser del 60% a pràcticament zero. El pitjor de tot és que els colpistes mai paguen pel que van fer. Ni pel cop d'estat, ni pels assassinats. Es ven tot com una revolta racial provocada pels negres i ningú ha de passar mai comptes amb la justícia per tot el que van fer. Per acabar-ho d'adobar, els colpistes es mantenen al poder durant 70 anys.
0: Bueno, ara en porten 50, eh?
2: Eh? Ah, sí. Bueno, de quin país parlem?
0: No, de Nàrnia.
2: Bé, tenim en Xurro, que no sabem si ha sobreviscut a aquest cop d'estat. Dependrà del que ens contesti qui,
7: Mercè. La Teresa, que d'on vens, Teresa?
8: De Barcelona.
2: La Teresa de Barcelona. Teresa,
8: digue.
2: Quina proclama cridava el líder de la revolta supremacista el dia de les eleccions? A. Si veus un negre votant, canvia-li el sobre. Si veus un negre votant, canvia-li el sobre. B. És un referèndum il·legal. O sí, si veus un negre votant, mata'l.
0: Que no rima.
2: No rima res.
0: No té tempo.
7: Jo crec que el que no rima.
2: La C?
7: Sí.
2: Doncs en Xurro és... Viu!
0: Visca!
2: En Xurro ja torna a ser a Sant Vicenç de Torelló i ha tornat completament penedit de comportar-se com fins ara. Els atacs dels supremacistes l'han deixat molt tocat, tant que mai més l'han vist tornar a abordar els gossos negres.
3: Bravo.
2: I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres. I amb el vostre.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bon dia, us informa Òscar Fernández. Si no hi ha sorpresa d'última hora, Lleida aprovarà divendres la prohibició de l'ús del burca a l'espai públic amb el vot de PSC i de Junts per Catalunya. Els juntaires han anunciat avui el seu suport a l'ordenança si els socialistes accepten una moció que demana instal·lar dutxes i lavabos públics al carrer. Lleida, Estela Bussoms.
2: Bon dia. És la condició que posa el grup de Junts després que l'equip de govern socialista de la Paeria hagi aprovat la majoria de les esmenes que han presentat a l'ordenança de civisme. La norma, que entre moltes altres coses, veta el fet d'anar per la ciutat amb el vel integral, que tapi tota la cara. La portaveu juntaire Violant Cervera assegura que no té cap dubte sobre aquesta regulació.
3: Estem en contra del burca i no comprem ni volem comprar el relat de és que si no aquestes senyores, aquestes persones no podran sortir de casa. Perquè si una persona no pot sortir de casa perquè el seu home no li deixa sortir de casa, això vol dir una altra cosa i segurament és un altre delicte.
2: Lleida ja va prohibir l'ús del burca i el niqab fa 16 anys, però la justícia ho va tombar. Estela Bussoms, Catalunya Ràdio Lleida.
1: Més notícies amb Joan Bota.
4: I continuem a Ponent perquè la Unió de Pagesos convoca una tracturada el pròxim 14 d'octubre a Barcelona. Ho fa per reclamar als governs català i espanyol ajudes per fer front a la crisi del sector amb pèrdues que fan inviables les explotacions. Lleida, per Joan Álvarez.
5: Hola, bon dia. Reclamen ajudes directes d'entre 8.000 i 17.000 euros per compensar l'increment dels costos de producció. Asseguren que el sector pateix una crisi constant, ja sigui pel preu dels carburants, per l'afectació del canvi climàtic o pels danys de la fauna salvatge. UP convoca tota la pagesia a la mobilització. Raquel Serrat, coordinadora nacional del sindicat.
6: Convoquem a tots els pagesos i pageses de Catalunya a la mobilització del dia 14 d'octubre a Barcelona. Serà una tracturada, serà de la manera que vulgui venir la gent, però hi hem de ser tots, perquè aquestes mesures que reclamem doncs, poden ser molt efectives i una solució de veritat real per la pagesia per tota la pagesia de Catalunya.
5: La tracturada passarà pel Departament d'Agricultura, per la delegació del govern espanyol i per la plaça Sant Jaume. Pere Joan Álvarez, Catalunya Ràdio Lleida.
1: El Servei Català de Trànsit té en marxa una operació especial de sortida de Barcelona per aquesta tarda i per demà, coincidint amb la festivitat de la Mercè. Es preveu que surtin 580.000 vehicles de la capital catalana. S'han previst restriccions de circulació de camions i es faran controls d'alcoholèmia. Barcelona, Miquel Jarque, bon dia.
7: Bon dia. Les restriccions de circulació es faran a l'AP7. El Servei Català de Trànsit preveu que el pic amb més vehicles a la carretera sigui avui a les 7 de la tarda i demà a la 1 del migdia. Per això, entre les mesures que s'han previst, hi ha la restricció de la circulació de camions. Ramon Lamy és el director del Servei Català de Trànsit.
8: Amb mobilitat que es preveu en aquest cap de setmana llarg, des d'avui a les 12 del migdia fins demà a les 3 de la tarda, és una sortida de 580.000 vehicles. On les mesures s'aplicaran és en diferents trams, bàsicament de l'AP7, la restricció de camions, que serà a les tardes des de les 5 fins a les 10 de la nit, és entre Hospitalet de l'Infant i Maçanet de la Selva.
7: Miquel Jarque, Catalunya Ràdio, Barcelona.
4: I avui és el dia gran de la Festa Major de Tarragona, el seguici festiu, i les colles castelleres prenen el protagonisme dels principals actes. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
9: Bon dia. La jornada ha arrencat amb l'anada a l'ofici en què el seguici popular ha anat fins a la catedral. Al vespre, el seguici també participa en la processó del braç de Santa Tecla, que culminarà amb l'espectacular entrada de la relíquia a la catedral. L'altra gran cita és la Diada Castellera amb les quatre colles de la ciutat aquest migdia a la plaça de la Font. El dia també passa per les diferents representacions dels balls parlats, com el de Dames i Vells. Un element indissociable de les festes de Tarragona d'aquests últims anys és la beguda coneguda com mamadeta, feta de granissat de llimona i el licor Chartres, molt estretament lligat a la història de la ciutat. En aquest sentit, s'acaba de saber que l'any que ve s'obrirà un espai de divulgació sobre aquest licor a Tarragona. Clara Chavarría Domingo, Catalunya Ràdio, Tarragona.
1: Els ajuntaments de l'Aldea, Deltebre i la Ràpita posen en marxa una prova pilot d'un sistema d'alertes propi en cas de temps violent. L'Aldea, Jordi Barranca.
10: Bon dia. A partir del 2021, la companyia Heights, creada en l'àmbit de l'OPC i que és qui ha desenvolupat aquesta tecnologia, va començar a oferir el sistema als ajuntaments. La zona d'aquí de Terres de l'Ebre, amb les danes i borrasques dels últims anys, és una zona idònia per tenir aquest nou sistema que es basa en les dades, tant públiques com privades, d'observatoris i radars d'aquí de la zona. Arnau Galí, responsable de negoci de la companyia.
11: Aquestes dades ens permeten fer unes operacions. La primera és una previsió. Entre 10 i 3 dies abans de que hi hagi un episodi complicat, nosaltres a Heights tenim una tecnologia pròpia que ens permet calcular quanta aigua cau i quanta aigua caurà en les pròximes 2 hores.
10: Jordi Barranca, Catalunya Ràdio, L'Aldea.
1: Esports amb David Ubach.
12: Ho acabem de saber, el comitè de competició de la Federació Espanyola de Futbol ha sancionat amb un partit de suspensió el defensa del Madrid, Hausen, arran de la seva expulsió al derbi madrileny contra l'Atlètic de Madrid de diumenge. També hi ha hagut un partit de càstig per a un dels assistents de Josep Mourinho i per al preparador de porters de l'Atlètic de Madrid. D'altra banda, ja hi ha convocatòria del Barça femení de futbol per rebre aquest vespre al París, en l'estrena de la Lliga de Campions. Irene Paredes és la principal novetat de Pere Romeu, que, per contra, manté les baixes per lesió d'Aitana, Alexandri, Van Asten, Vicky i Kika, a més de les internacionals sub-20 Aisha i Carla Julià. El Barça-París a les 9, amb transmissió de la TDG de Catalunya Ràdio. El Barça de bàsquet, mentrestant, l'alè pivot Tosane Bouman és baixa per lesió per rebre demà l'Efes a la primera jornada de l'Eurolliga. També en bàsquet, a partir de 8:45 a Reus, es juga la final de la Lliga Catalana Femenina entre l'Uni Girona i el Cadí la Seu. I en tenis a la Copa Billie Jean King, l'antiga Copa Federació, tenim en joc el segon duel de quarts de final que enfronta Espanya i el Kazakhstan. Jessica Bouzas li ha donat el primer punt al combinat espanyol en guanyar per un doble 6-2 Sonia Gijembayeva. Ara ha començat el segon partit que enfronta Cristina Buxa contra Yulia Putintseva. Ara mateix domina Putintseva per 3-2 en el primer set i servei al seu favor. La blanenca Marina Bassols és convocada amb l'equip espanyol.
0: Fins aquí les notícies. Els temes del moment, les coses del país i les de fora.
1: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
0: Cada migdia a les 2 amb Òscar Fernández.
1: I a partir de les 3,
13: l'espai de reflexió a la tertúlia.
14: L'altre dia li vaig preguntar, dic, és veritat això de que ens acabareu destruint, acabareu amb l'humanitat?
15: I em va vindre a dir sí. Tenim un repte davant majúscul que no sabem com afrontar.
14: El més perillós és que escapi el nostre control.
16: I per aquí és on jo crec que s'hauria d'anar al debat.
0: Tot el que passa al Catalunya Migdia, de 2 a 4, amb Òscar Fernández.

0: arribat el moment d'obrir les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, part de la solució, el meu 50% es diu Fran Domènech. Molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot. Com estàs? Quina veu que tens? Avui què? Avui com estan els mocs? Com estan les retencions? Ara sentia l'Òscar que deies prepara l'operació sortida, la que necessites tu.
0: Necessitaria jo una operació sortida, un túnel del Cadí aquí, saps?
1: Tinc els oients que estan enviant remeis.
0: T'he de dir...
1: Per la mocamenta teva.
0: La Lívia m'ha portat una cosa ara pels mocs.
1: Sí.
0: I estic respirant Vall d'Aran, eh?
1: Ah, sí?
0: No sé què hi ha fotut aquí dins, però he fet flus-flus i estic respirant Vall d'Aran.
1: Observo.
0: Mare de Déu. Mare de Déu, mal de cap i tot, eh?
1: Mira, la Sílvia et recomana babs amb eucaliptus o que t'agafis el deshumidificador de la criatura
0: sí. I
1: te'l posis a la vora.
0: El tinc.
1: Ah,
0: en tinc un d'aquests de mascareta. M'ho he de posar.
1: Ai, sí. Allò que sembla Darth Vader,
0: Allò que sembla Darth Vader.
1: Doncs sí, doncs mira, si li voleu enviar consells i remeis a la Elisenda Carot per aquesta tos i aquests mocs, doncs seran benvinguts també al WhatsApp del programa, al 677 38 77 19.
0: Avui no parlem de mocs, tot no. I que un altre dia en parlarem. Avui parlem d'una altra cosa. De seguida us ho revelo, no us vull fer spoiler. Abans, el control tècnic, el mestre, l'Albert Joder i a la peixera, el Nil Via, la Viena Gasa i la Lívia Discipio.

0: I si avui és dimecres, vol dir que la solució es diu Estel Soler. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Com estàs, estimada?
1: Disposada a fer servei públic, com sempre.
0: Així m'agrada, així m'agrada.
2: Bravo.
1: Estel Soler. L'actitud.
0: L'actitud que sempre porta l'Estel Soler a sobre. Escolta'm, Estel, avui un tema que et toca de prop. Avui sí. Porto una solució, portem una solució que cada cop ens afecta a més persones. Avui volem saber tot sobre la reproducció assistida. Quan hem d'optar per una reproducció assistida? Què és exactament la reproducció assistida? En quins casos es fa servir? Quina diferència hi ha, per exemple, entre una inseminació artificial i una fecundació in vitro? Quina relació hi ha entre edat i fertilitat? I encara un pas més enllà, típic de la solució. Què senten les persones que passen per aquest tipus de tractaments? La solució a aquestes preguntes la tenen les nostres dues convidades. D'una banda, Marta Lafont, molt bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
0: La Marta és llicenciada en Medicina per la Universitat de Barcelona, és especialista en ginecologia i obstetrícia i especialistíssima en reproducció humana. Marta, digue'm un mite estès sobre la reproducció assistida, que sigui fals.
3: Doncs...
0: Com a bona científica està pensant, eh? Per no dir falsedat no, sobre
2: pensant,
0: la falsedat.
2: Està pensant només un, que
0: només
2: n'hi ha molts.
0: Un, exacte.
3: Doncs que realment es pot aconseguir embaràs a qualsevol edat.
0: Oh, boníssima aquesta. Boníssima aquesta. Perquè això és un altre debat que obriríem, no? De dir... Disculpeu, ja començo. Com si aturessis el rellotge, no? Fran.
2: Bafos de farigola, el recomana el Jordi, pel teva tos i pels teus pocs.
1: A mi em surt de preguntar-li així d'entrada, estirant aquest titular, a partir de quina edat ja baixem en picat l'estadística d'èxit?
3: Home, a partir dels 40 anys, els resultats, i sobretot a partir dels 42, sempre parlant amb òvuls propis. Una altra situació seria tècniques amb donació d'òvuls, però entenem que en principi és amb gametes de la parella. A partir dels 40 anys els resultats comencen a disminuir molt.
0: A partir dels 40 anys, és que això és superinteressant perquè moltes vegades ho hem explicat, no? De dir, ostres, sí, anem retardant l'edat de maternitat per un tema socioeconòmic, bàsicament, i la seguretat en les feines, però de vegades potser no som conscients que a partir dels 40 és una davallada bèstia, Marta.
3: Sí. Molt.
0: Si algú ara ens està sentint, perdona, Estel, digues.
1: No, i que suposo que no obstant, les xifres ens indiquen que cada vegada el gruix de persones que et venen a veure s'acosten més als 40 que no als 30, entenc.
3: Absolutament. De fet, si mirem l'estadística d'Espanya, l'edat del primer fill està per sobre els 32 anys. Això és una edat molt avançada i des del punt de vista de fisiologia ovàric, el moment de màxima fertilitat de la dona són els 25 anys.
0: 25, eh?
3: I a partir dels 35 la fertilitat comença a minvar una miqueta, que moltes vegades és quan totes, perquè estudiem, perquè ens situem al món laboral, perquè tens parella o no la tens. Clar, plantejar-te un embaràs avui dia als 25 anys, jo crec que poquíssimes dones poden o s'ho volen plantejar. Mm.
0: Que aquesta és una altra. Si algú ens està sentint i diu, no, jo tinc molt clar que vull ser mare, però vull congelar òvuls, per tant, pel que estàs dient, és els 25 edat ideal.
3: Home, jo diria, potser els 25 no tant, però jo sí que als 30 m'ho plantejaria. El que no apuraria és fins als 35, perquè el que estem veient moltes vegades a les nostres consultes és que a partir dels 35... les dones s'ho comencen a plantejar i venen a congelar els 36, els 37, els 38.
0: Ostres.
3: Anem tard. Mm. Anem tard. O sigui, realment, a partir dels 30, si no tens una previsió o de què tens parella o de què buscaràs embaràs en un parell d'anys o així, el meu consell seria que t'ho plantegis. El que també és veritat és que al final és tot com un tema de societat. El que s'hauria de potenciar no és congelar òvuls o fer una vitrificació. El que s'hauria de facilitar és que fos molt més fàcil, no?
0: Que tinguéssim contractes estables als 25,
3: això,
0: no? Que no ens fessin fora perquè sí, que l'habitatge de la feina humana...
3: Jo sempre explico que la vitrificació és veritat que ens dona una probabilitat molt alta d'embaràs en el futur.
0: Perdoneu, vitrificació, congelació d'òvuls, eh?
3: Perdona, vitrificació, congelació d'òvuls. La vitrificació és la tècnica de laboratori que ens permet congelar els òvuls, no? És veritat que té uns resultats molt bons, però no hi ha cap tècnica que sigui un 100% segur d'embaràs. I ens trobem de vegades amb dones que després fan el procés amb aquells òvuls congelats convençudes de que aconseguiran embaràs
0: i no.
3: A edats més tardanes, i llavors és una frustració molt gran.
0: És que
3: I
0: és
3: això
0: una mica...
3: també hem de ser conscients.
0: Estel, t'apel·lo a tu, perquè és una mica com allò d'anar posant pegats el que no resolem, no? Que és una vida que pugui ser conciliadora amb la maternitat, no? Per part de les dones.
1: Sí, jo tinc la sensació que el capitalisme continua funcionant pel que fa a les dones com fa 30 anys o 40 o 50, és a dir, ens continuen empenyent a que tinguem criatures. No obstant, el sistema està absolutament esfondrat i, per tant, gairebé que et diria que ara mateix és un privilegi poder-ne tenir, no? Perquè si hem de destinar gran part del nostre precari sou a pagar un lloguer, si moltes de les persones que dones que ara tenen 35 anys encara algunes viuen amb els pares per necessitat, com ens hem de plantejar tenir una família? Si ens poden fer fora o desnonar en qualsevol moment, si demà passat ens poden fer fora la feina. Aleshores, per mi el sistema continua dient, sí, tingueu criatures, ja us espavilareu,
0: ja us espavilareu vosaltres.
1: A conciliar, a criar, el privilegi econòmic que suposa ara mateix tot això, no?
0: És un dels factors pels quals crec que heu sentat un marc extraordinari, Marta i Estel, pels quals ens trobem moltes mares a partir de 40, no? I el que era abans una anomalia, jo, per exemple, a les meves classes postpart, doncs no era una anomalia que jo tingués 42 anys amb una criatura de mesos. La Marta, us deia, llicenciada en Medicina per la Universitat de Barcelona, experta en reproducció assistida, però com sempre volem posar la puteta a la part aquesta psicològica, no? Com se senten les persones que han de fer servir aquest tipus de tractaments. I per això hem convidat a La Solució a la Gina Oller. Gina, molt bon dia.
4: Molt bon dia.
0: La Gina és embriòloga i a més és psicòloga i és autora del llibre Quiero ser mamá. Quin és el sentiment més comú en una persona, sovint dones, quan s'adona que ha de recórrer a la reproducció assistida, Gina?
4: El sentiment més comú, usual, potser, és frustració. Havien imaginat aconseguir el seu embaràs d'una manera molt diferent, no? Des de que eren petites o mirant cinema, sèries, no? Com que seria un moment màgic, un moment bonic, sí. Un moment íntim, i de repent ja no és tan íntim ni és tan bonic. I llavors, bueno, surt allà un sentiment general de frustració.
0: T'anava a dir, Gina, si això li passa a la gent que concep naturalment, que com que tothom diu que sempre és a la primera, la gent que no és a la primera diu, ostres, soc defectuosa, no? Imagina't haver d'arribar a aquest punt, no?
4: Els raros són els que s'embarassen a la primera.
0: Mira, titular, els raros són els que s'embarassen a la primera. Jo no ho sé, els tinc tots al voltant, tu, que a la primera la cosa els hi ha sortit bé. Com sempre, línies obertes, Fran.
2: Doncs sí, el 93207474, el telèfon del directe, per parlar amb nosaltres, o si no voleu parlar, perquè sou a la feina i teniu algú al costat que no voleu que se n'assabenti, doncs escriviu al WhatsApp del programa, com ja esteu fent molts de vosaltres, al 677 38 77 19. Avui ens podeu plantejar preguntes, dubtes, consultes que tingueu, tant a la Marta Lafont com a la Gina Oller, sobre la reproducció assistida. Per cert, per dimensionar el que abans deia la Marta Lafont, de la mitjana d'edat de 32,6 a l'estat espanyol, simplement dic que si fem una retrospectiva en els anys, el 2010 era de 29,8, en el 2000 pràcticament era la mateixa, però és que als anys 90 era de 26,8 i al 1980 l'edat mitjana per tenir la primera criatura era de 25 anys.
0: Uau, un moment, una cosa, eh? Dels 90 fins avui, 10 anys de diferència, exactes.
4: Home. Sí.
0: Mare meva.
2: Doncs, mira, en aquest sentit, la Maria José diu que va ser mare per primera vegada als 36, ha tingut 3 criatures i als cursos prepart estava escandalitzada perquè jo era de les joves.
0: Exacte, exacte. Estel, de seguida també et faré servir com a testimoni, i perquè tant. Tu tens dues criatures, si vols explicar-ho tu.
1: Sí, tinc dues criatures. És curiós perquè, a veure, us vaig a fer una mica l'explicació en forma de jeroglífic. Jo he estat embarassada 3 vegades, he tingut 4 cors bategant a dins i ara tinc 2 criatures.
0: Uau.
1: Això dit d'una altra manera vol dir que he acabat parint 2 criatures, que he tingut 2 avortaments i que, per tant, vaig estar embarassada. He estat embarassada 3 vegades perquè el meu primer fill és fruit d'una fecundació in vitro a causa de la meva endometriosi. En aquell moment em van implantar 2 embrions, només em va sobreviure un, per tant, aquí va haver un primer avortament. Després vaig tenir un embaràs natural que semblava com impossible pels metges. El vaig perdre. I quan jo ja havia tancat la paradeta, també una història molt clàssica, però vull matisar coses després sobre la pressió que tenen les dones amb això, del típic quan et relaxis el tindràs.
0: No dic-la de vegades com
1: mai,
0: dir
1: aquesta frase, gràcies.
4: Es relaxa, embarassa, es veu.
1: Sí, exacte. Aleshores em vaig quedar embarassada de la meva actual segona filla. I la vaig tenir.
0: Ah, interessantíssim. Ha parlat l'Estel també de... Diu, em van implantar... Bueno, et van transferir.
1: Sí. Sí, jo ja he oblidat els noms tècnics perquè fa 10 anys d'això.
0: Tu transfereixes. Si s'implanta o no, això ja és cosa del blastòcit, no? En qüestió. Ara, això no es fa, Marta, per exemple? No es transfereix dos blastòcits,
3: no. En aquests moments, el que anem, afortunadament, amb els anys, el que ha anat millorant molt són les tècniques del laboratori. Llavors, avui dia ens permet seleccionar molt bé l'embrió. Clar, si pensem, les primeres FIP es transferien 3 embrions, que això és una bestiesa.
0: Que agafi el que agafi, no?
3: Fa 40 anys.
1: Clar,
3: que ja en aquell moment hi havia trigèmins, després van passar transfers de 2. Jo, que ara fa 23 anys que em dedico a repro, jo encara havia fet transfers de 2, bastantes transfers, però clar, una bessonada continua sent una gestació de risc.
1: De risc.
3: Clar, i el nostre objectiu sempre és tenir mare i nadó sa, i en aquests moments fem el que es diu la transfer selectiva d'un embrió.
1: Digues. No, que realment entenc que ara també abordarem tota la part psicològica, perquè jo en aquell moment només em van quedar 2, la meva, o sigui, l'estimulació ovàrica, jo venia de ser operada d'endometriosi, per tant, suposo que tot allò estava bastant remenat per dins el meu aparell reproductor, i vaig fer molt pocs òvuls, 2, de fet, i van decidir doncs posar els 2 embrions resultants.
0: I els 2 van fecundar? I els 2 van passar embrió?
1: Sí.
0: Bona nena,
1: però quin èxit. Però després ja em van dir un és de pitjor qualitat directament que l'altre. Però jo recordo que, a més, em van telefonar i és demà diumenge has de ser aquí. O sigui, això caurà entre divendres, hauràs de venir per, com es diu, com n'hi deia,
0: la transferència.
1: Per fer la transferència entre divendres i diumenge. Aleshores, parlem també, jo com a dona treballadora, dissabte dirigia un festival. I dic, mare de Déu, no, tu no has explicat a la feina, perquè quin altre gran tabú, les dones, que se'ns continua arraconant laboralment perquè ens volem embarassar, per tant, moltes vegades tu dus en secret aquest moment, perquè no saps si anirà bé, etc., per totes les pors fundades que tenim, i per tant, per mi era, què faig si em fan venir dissabte? Bé, finalment em va ser un diumenge, i allà mateix em van dir, considerem que t'anem de posar 2, perquè no sabem com anirà el que no està bé, n'hi ha un que està doncs més madur, és de més qualitat, però considerem els 2. Jo em vaig mirar en la meva parella d'aquell moment i vaig dir, ostres, i em van dir, què prefereixes, bessons o res?
0: Ui.
1: Òbviament, tu en aquell moment dius, vinga, som-hi, els 2, no?
0: He de
1: però va ser...
0: He d'obrir una portella, perquè clar, un altre dia podríem debatre, evidentment, la reproducció assistida, hi ha bones praxis, hi ha males praxis, també hi ha molt estès, no?, la mala praxis, la que ens arriba, no?, de moltes persones. Hi ha gent que ho fa molt bé, com la Marta Lafoni, per això l'hem portat a ella, no?, i no un altre. Seria un altre debat, no?, a tenir respecte al negoci. Avui ens centrarem en la ciència, i jo voldria recular, no?, perquè hem parlat d'implantar, de transferir, d'estimulació ovàrica, de blastòcits. Anem a l'inici, si us sembla, i comencem pel principi, va. Primer de tot, Marta, quan hem de recórrer a la reproducció assistida? És a dir, quin és el circuit que hem de fer? Anem al nostre ginecòleg, amb 35 anys?
3: En principi, el que hem de tenir clar, jo crec que és en quin moment de consultar. El que està clar és que sempre hem de buscar embaràs de manera natural, òbviament, vull dir, no ens hem d'angoixar si en 2 o 3 mesos no ens embarassem, perquè de vegades hi ha parelles que s'angoixen molt, no? Hi ha una probabilitat cada mes de qualsevol parella sense que hi hagi un problema de fertilitat. I el que sí que és superimportant és l'edat de la dona. Llavors, per definició, nosaltres considerem esterilitat quan es porta un any buscant embaràs sense èxit, vale? Això seria una mica en la població general, però és veritat que hi ha un subgrup de pacients que seria potser a partir dels 38 anys de la dona en què recomanem consultar abans, i si tu portes 6 mesos d'una búsqueda en què més o menys has anat controlant el període ovulatori, tens cicles regulars i així, i no ha arribat l'embaràs, potser valdria la pena començar a fer alguns estudis, fer analítica hormonal, fer un seminograma i veure una mica on som. Òbviament, hi ha pacients que consulten abans si tu tens problemes d'ovulació i tens una regla cada 3 mesos, és difícil que t'embarassis, o de vegades hi ha parelles masculines que ja saben que han tingut antecedent d'alguna patologia testicular, que no, sempre pots mirar a veure el seminograma com està. Jo et diria, lo estàndard a partir d'un any de relacions regulars i segons l'edat de la dona, abans a partir dels 6 mesos.
0: Ha quedat claríssima l'explicació de la Marta, és d'una cosa molt interessant. Demanem analítica i seminograma. Això també ha canviat en els últims anys, perquè, pel que jo sé, a molts llocs només ens observaven a les dones i els senyors no els tenien en compte en cas de ser parelles heterosexuals.
3: Sí,
0: eh?
3: Sí, sí. Home.
1: És que això és germa, no?, de l'Orca. O sigui, la culpa dels nombarassos històricament ha estat nostra. Les tarades érem nosaltres.
0: Però no, que no es fa tot arreu, no? I Marta, tinc entès que tu, per exemple, sí que ho fas, eh?
3: No, jo et diria que avui dia sí que ja s'estudien els dos membres de la parella en paral·lel, perquè és que el que no té cap sentit és que comencis a fer un munt de proves i no tinguis ni un seminograma bàsic, que és la primera prova per veure la qualitat del semen. És que això no tindria cap sentit. I a més, quan tu revises una mica causes de fertilitat, estem parlant sempre de parelles heteros, eh? No, sí. hi ha un altre perfil després que ja en parlarem, però el que està clar és que una tercera part trobem un factor femení, una tercera part un factor masculí i una tercera part un factor mixta, i després hi hauria com un 10% d'esterilitat d'origen desconegut.
0: Què vol dir mixta?
3: Que és mixta, que hi ha factors per les dues bandes. Per això et dic que no té cap...
1: La compatibilitat genètica, no? Podria ser.
3: Bueno, o que de vegades et trobes pues, una mica de baixa reserva ovàrica i que el seminograma, tampoc també la qualitat seminal també és baixa. Llavors, dius, el fet de diagnosticar a un dels dos membres de la parella una patologia no vol dir que l'altra
0: estigui exempt, no?
3: Això mateix.
4: Correcte. Però aleshores, també és cert que als homes de vegades els hi costa molt entrar a dir-los, escoltem, de fer un seminograma, se senten a vegades inclús atacats.
1: Claro.
4: Acostuma
1: el toro
4: dona...
1: fecundador no se li pot dir que no és...
4: Acostuma a ser la dona qui truca, qui busca les consultes, qui porta una miqueta la bandera en això. Hi ha de tot, evidentment. Però sí que és cert que potser a nivell mèdic s'havia demanat poca implicació a les proves masculines, això ara ja s'ha corregit, però sí que és cert que socialment els homes es veuen més atacats amb un seminograma que no, per exemple, una dona amb una reserva ovàrica. No? Sí. Jo si tinc una reserva ovàrica baixa, ningú qüestionarà la meva feminitat. Però molts homes senten que si el seu seminograma és baix, senten la seva masculinitat atacada. No?
0: És el mateix perfil de... L'he deixat embarassada la primera, he fet Diana, que dius, això no va així, i científicament no té cap mena d'explicació això que acabes de dir, però són els mateixos. Sí. Marta, volies afegir alguna cosa?
3: No, ja, absolutament d'acord.
0: Ja sabem quan hem de recórrer a la reproducció assistida. Qui ens ha de derivar? Perquè depèn de l'edat que tenim, podem anar pel sistema públic.
3: Sí, aviam, jo treballo un centre privat, però sí que sé una miqueta com funciona. El tema públic, el primer que has de consultar és a través del CAP, i llavors és el ginecòleg del CAP qui et fa la derivació pels centres, que en aquests moments a Catalunya hi ha tres centres de referència que estan a Barcelona, que són Vall d'Hebron, Clínic i Sant Pau. Vale? I sí que és veritat que hi ha uns criteris establerts.
0: D'edat, bàsicament, eh?
3: Sí,
0: entre els 38 i els 40 depèn del tractament. Em sembla que és 38 fins a inseminació artificial i 40 és la FIP.
3: Sí, de fet, ara la in vitro l'han allargat una miqueta perquè era fins a que feies 40, o sigui, fins als 39 i 11 mesos, i ara ho han allargat un any més, fins als 40 i 11 mesos.
0: D'acord. Aleshores, reproducció assistida. Ara ja hi som, ha passat un any, i diem, ostres, he d'anar a un centre de reproducció assistida. Emocionalment, Gina, això com ho encaixen les persones que s'hi han de trobar?
4: Depèn molt, i depèn molt... També ha canviat molt amb els últims anys, no? L'Estel deia, fa 10 anys potser hi havia moltíssim tabú, i ara potser només n'hi ha molt. És un matís important, no? Depèn una miqueta del que sàpiguen, quins contextos han tingut al seu voltant, de si han tingut antecedents d'avortaments, o temes de diagnòstics com, pues mira, és que tens tendència a no ovular, o endometriosis. En qualsevol cas, és un moment... com dèiem, complicat, perquè passa a ser una cosa que ja no és íntima, que ja necessites, no, un acompanyament que normalment és mèdic, ens costa, no, la part aquesta potser més carinyosa, més emocional en un tema tan vivencial com és la part reproductiva. I també ho se solen viure bastant diferent homes i dones.
0: D'acord.
4: Tot i que inclús a consulta, no? Et trobes, home, és que ella em diu això, o ella ho viu de tal manera i sembla que ho haguem de viure igual, hem d'assumir que homes i dones tot sovint vivim les coses diferents. Mm-hmm. I això és un dels desajustos que de vegades em puc trobar a consulta quan les parelles estan transitant el propi, mm-hmm, el propi moment de la fecundació in vitro, la beta espera, mm-hmm, o inclús l'embaràs.
0: Ara anirem a la beta espera, que això és el final, eh? Sí. Quan ja s'ha fet una transfer. Estela, per d'un desgast econòmic bèstia, que ja ho has dit a l'inici, no? El que recordes més desgastant, què pot ser? La incertesa del no saber?
1: Clar, jo faig aquest incís que, evidentment, fa 10 anys i, com diem, sortosament algunes coses han avançat, i penso que també està bé explicar aquesta part de negoci o posar en valor que hi ha clíniques professionals que es distingeixen de les altres. Per tant, està bé dir que n'hi ha algunes que no ho fan bé, o que durant un temps, almenys durant uns anys, no ho han fet prou bé, no? Jo vaig sentir-me entrar en un món mercantilista. Al meu cas, i amb molt poc acompanyament psicològic, zero, de fet, no?
4: Nul.
1: Poquíssim,
4: normalment
1: poquíssim.
4: Normalment és nul.
1: Aleshores, no sé ara si hem avançat en aquest tema.
0: Hem avançat.
1: Per mi va ser molt dur, primer, assumir que socialment l'imaginari col·lectiu ens ha dit a les dones que hem vingut a aquest món a tenir fills. Sí? Això és així. Aleshores, d'entrar, jo em vaig sentir molt tarada. No perquè jo volgués, sinó perquè reconeguem-ho, el món ens ha dit que això és una tasca que tenim com a dones, no? D'entrada, aleshores, jo primer entomo una endometriosi que jo me n'assabento gràcies a fer-me les proves quan ja no ens estàvem quedant embarassats amb la meva parella. És a dir, jo detecto la malaltia perquè em vaig a fer proves de fertilitat. Una malaltia de la qual no se n'havia sentit a parlar pràcticament, no? Arran d'allò em diuen que t'han de treure una trompa. I en un moment, en una clínica d'aquestes, és si ja traiem una trompa, et buidarem tota, per tant, o te'n vas a FIP o no tindràs fills mai més, no? Llavors, jo em vaig sentir, vaig sortir de la clínica i vaig posar-me a plorar sola en un bar, no? Jo penso que hem millorat en aquest sentit, però per mi el pitjor de tot és sentir-te en aquell moment sola, no teníem qui compartir-ho perquè abans no en parlàvem tant, i una manca d'acompanyament emocional pel que fa al sistema mèdic, no? Mm-hmm.
4: De fet, en el sistema mèdic, una de les coses que estem canviant ara, que crec que ajuda, és en què, curiosament, som la primera generació, des de que existeix el ser humà, que en sabem més d'anticoncepció que de fertilitat. Mm. Llavors, quan busquem a l'embaràs, ens sona xino endometriosis, finestra fèrtil, percentatge de formes normals en un seminograma, etc. Llavors, què menys que també tenir els coneixements de fertilitat. Totalment. Per així apoderar-nos i inclús fer analítiques abans de buscar l'embaràs. No passa res. Mm. No? Jo sempre poso, per exemple, el meu cas. Jo sapiguent... siguem professional del camp, i als 30 anys ja em vaig fer analítiques. Ja vaig veure la meva reserva ovàrica, no teníem plantejat el projecte d'embaràs en els següents anys i vaig congelar. Mm-hmm. Això crec que pot ser una tònica que es doni els propers anys, perquè fem difusió, totalment, expliquem, i quan s'hagi de donar un diagnòstic a una persona, com és el cas que vas passar, no li soni tant a estic tarada, què em passa, tal, sinó, ostres, doncs tinc això, hi ha aquestes solucions, hi ha aquestes taxes, i aquest serà el meu camí.
1: Mm. Totalment.
0: Sí, perquè si no passa, que com moltes persones, i parlo en primera persona, ens plantem als 40 i ens donen una resposta, una professional com la Marta, i dius, ostres, quina sorpresa, com que als 40 ha baixat la cosa, i per què no ho vaig saber, i com és que no ho sabia, no, això? En fi, ja hi som a la consulta. Quines tècniques de reproducció assistida tenim actualment, Marta?
3: Doncs, a veure, realment... depèn moltíssim. Jo el que penso sempre, que és, perquè moltes vegades hi ha pacients que et diuen vinc a fer-me una inseminació o vinc a fer-me una in vitro, és que no funciona així, o sigui, el que has de fer és veritat, no és com anar al súper i jo vull fer-me això. El que hem de fer és fer un estudi exhaustiu de la pacient o de la parella, si són els dos membres de la parella, veure realment on som i a partir d'aquí decidim. Tenim des de tractaments super senzills, que avui dia els utilitzem poc perquè no és habitualment el perfil de pacients que ens consulten, però bueno, una pacient jove que tingui un problema de no ovulació o que tingui problemes d'ovulació, doncs tu li pots donar un tractament que de vegades poden ser pastilles fins i tot, o si no, amb gonadotrofines, que són hormones punxades, però fer una inducció de l'ovulació i llavors el que es diu coit dirigit o relacions programades i dir-li tal dia i tal dia ovularàs i mantens relacions.
0: Ah, aquest... tan senzill com això. Aquesta és una, d'acord.
3: Clar, però aquest, per exemple, seria per un perfil de pacient jove i que té un problema d'ovulació, vale? Que no acostuma a ser el perfil de pacients que ens consulten, que pel que parlàvem, que moltes vegades són de més edat. Una altra tècnica que seria molt diferent, és la inseminació artificial, vale? Que la inseminació artificial ens la podem plantejar conjugal, en parella o en banc de semen. Tenim també parelles de noies o dones que decideixen la maternitat en solitari, i llavors farem en què consisteix la inseminació. Doncs la inseminació pot ser que tu aprofitis el cicle natural de la dona donant apenas medicació, o pot ser que ajudis una mica a la seva ovulació amb aquestes injeccions que comentàvem, vale? I llavors el dia que està ovulant, que això ho controles amb ecografia, el dia que està ovulant fas una preparació del semen a nivell del laboratori, seleccionaràs els millors espermatozous i a la consulta, amb una canuleta per via vaginal, dipositaràs aquesta mostra de semen al fons de l'úter.
0: D'acord.
3: Vale? Aquesta tècnica és una tècnica que no té una tassa d'èxit molt alta, no, però que no, és molt poc, invasiva, no requereix anestèsia...
1: Més econòmica, no té, també, no?
3: També.
0: Quina tassa d'èxit té, Marta?
3: Mira, en parella estaríem parlant d'entre un 15 a un 20% per cicle, clar, per intent. Si passem a banc de semen, que de vegades poden ser dones més joves que no tenen cap problema de fertilitat, senzillament és no tenir una parella masculina, pots arribar a un 30%.
1: 30%. A mi en el seu moment...
0: No, perdoneu-me, el matiso, la Marta ho ha dit molt bé, eh? No perquè el semen sigui millor el del banc, eh? Sinó perquè la pacient que acudeix a un banc de semen normalment és per un altre motiu i per això puja la mitjana, que quedi
3: home,
0: clar, eh?
3: De, i de vegades per amb dues coses pot ser també, eh? O sigui, moltes vegades perquè la pacient és més jove, però també perquè tu, quan fas una inseminació en parella, pot ser que aquell semen, la mobilitat, sigui una mica justeta, llavors el que fas és preparar la mostra al laboratori i seleccionar els millors espermatozous.
0: D'acord.
3: Clar, per definició, sempre la qualitat del banc de semen serà una miqueta millor.
0: D'acord, per tant, també veritat.
3: Sí.
0: I tenim la tercera opció, que és la fecundació in vitro.
3: La fecundació in vitro, sí.
0: Que és?
3: Llavors, la fecundació in vitro, nosaltres cada mes, totes les dones, no, disposem d'un pool, d'un número de fol·licles, d'òvuls, que poden madurar de manera espontània, de manera natural, només en madurarà un, vale? Però sabem, depenent una mica de la reserva ovàrica, però podem tenir 8, 10, 12 òvuls. Llavors, nosaltres el que fem en fecundació in vitro és aprofitar tots aquests òvuls que estan com a punt per ser madurs, vale? Amb tractament hormonal aconseguim que ens madurin tots alhora.
0: D'acord.
3: D'acord, que de manera natural només en tindríem un. I al final, clar, és un tema estadístic. Si tu tens més òvuls, això pot suposar més embrions i a la llarga més tassa de gestació.
0: I quan estan tots madurs, hi ha una intervenció que s'extreuen tots aquests òvuls?
3: Sí, això mateix. Quan estan tots madurs, fem la punció ovàrica, que això es fa a quiròfan amb una sedació, i aquell mateix dia demanem una mostra de semen de la parella per fecundar.
0: D'acord, i els poseu tots a veure si fecunden.
3: Clar, sí, s'intenta tenir el màxim nombre d'embrions. Avui dia fem un cultiu embrionari fins a un estadi que es diu blastocist, vale? El blastocist és un embrió molt evolucionat, que té més de 100 cèl·lules, s'hi arriba entre 5 i 6 dies de cultiu, i llavors el nostre objectiu és tenir el màxim nombre de blastos.
0: Perquè tothom ens entengui. Per exemple, si surten 8 òvuls, els posem allà...
3: Intentem que fecundin.
0: Intentem que fecundin.
3: La tassa de fecundació acostuma a ser un 70 o un 80% dels òvuls inicials. Vale? Si de 8 tindríem 6 embrions.
0: D'acord.
3: I quan fem el cultiu, el número de blastos és molt variable perquè depèn molt del que parlàvem, de la qualitat dels gamets, però podríem considerar que un 50% arriben al final del cultiu.
0: Ara ja hem fet una espècie de retrat de totes les tècniques de reproducció assistida que tenim avui en dia, no? I la Marta ens ha parlat de puncions, de sedacions, d'entrar a quiròfan. Gina, ara vaig amb tu i de seguida m'expliques com acompanyar un pacient, no?, que s'està trobant en aquests diferents estadis. El 677-38-77-19 i el 93-201-7474, preguntes que tingueu per la Marta o bé per la Gina.
2: Mira, preguntes i històries que comparteixen els oients amb nosaltres, com per exemple la Laia, que diu: el 2004 em van implantar 3 embrions, va agafar un... Doncs mira, transferir 3 embrions. Va agafar un, el meu primer fill.
0: Oi.
2: I el 2007 també me'n van transferir 3 i van agafar dues, les meves dues bessones. Diu: gràcies a la ciència he pogut ser mare. Hi ha moltes preguntes.
0: T'aturo un moment,
2: sí,
0: perquè és que ara has dit una frase: gràcies a la ciència vaig poder ser mare, no? Gina, de vegades segurament vindrà molta gent a consulta a dir com que he fet trampa, no? Gràcies a la ciència he pogut ser mare, i això et faig una reflexió jo personal. Penso, si no fos per la ciència, qui estaria aquí de nosaltres? Hauríem mort d'una cosa o d'una altra, no?
2: Clar.
0: No sé, la gent et ve amb aquest argument a consulta?
4: Sí, hi ha de tot. Des de em fa por la ciència a gràcies a la ciència, no? I en aquest ventall pues, també de vegades pues, prejudicis o situacions pròpies. I agafant tot això, no? També el control de les expectatives, no? De com enfoco tot això, pues, treballant les expectatives. És molt diferent la taxa d'èxit de búsqueda natural, que estaríem en un màxim, el ser humà, d'un 25-30% en un cicle, amb un bon semen, ovulant... disculpeu, a una inseminació, a una fecundació in vitro. Si bé és cert que gràcies a la ciència, a dia d'avui, la ciència ha superat de molt el percentatge d'èxit que tindríem de natural. És a dir, agafem una parella de 25 anys, supersans, tinguent relacions, tenen una taxa d'èxit de que s'embarassin en aquell cicle al voltant del 25%. En canvi, si jo, aquella mateixa parella, bueno, jo, i fem un cicle de reproducció assistida, ens traurà un número de blastocists molt alt, i a cada blastocist que sigui euploide, és a dir, que estigui correcte genèticament...
0: Compatible amb la vida.
4: Compatible. Tindrà una taxa d'èxit al voltant d'un 60%, 50-60%. Per tant, és de les poques àrees en la medicina que la ciència supera de molt lo natural. És a dir, jo si m'he de posar una pròtesi de genoll, pues serà fantàstic, però no funcionarà mai tan bé com el meu genoll. No dic que haguem de córrer tots a reprocistida, no. Vale? Però sí posar un vot de confiança en tota la ciència que hi ha. Per què es transferien abans 3 embrions? Pues perquè només arribàvem a dia 2 o dia 3, no arribàvem a blastocists.
0: A dia 5.
1: A veure si ajuda algú la gestió de les expectatives. Jo recordo molt que la poca gent del cercle íntim que sabia que jo m'anava a fer una FIP, la gent per bona fe et deia allò típic de segur que anirà bé, segur que anirà bé. I jo recordo que insistia molt en jo m'he de preparar igual pel sí que pel no.
4: Correcte.
1: Perquè és molt diferent, evidentment, un no que un sí, no? Aleshores, em posava molt nerviosa, particularment, tot allò naïf. Per tant, en aquest sentit, si heu d'acompanyar gent que està passant per aquest moment, jo abans diria coses com, passi el que passi, et farem costat, i tranquil·la o tranquil... Mira, m'emociono perquè van ser moments molt durs.
4: Què necessites?
1: No? Aleshores, vigilem amb els tòpics que els diem de bona fe, però costa, no? Llavors, de cara a la comunitat mèdica, i també que ho sàpiga la gent socialment, a mi m'hauria anat molt bé que em diguessin no ets tu, són les teves hormones. Perquè com amb qualsevol procés de la dona, la menopausa, les regles, etc., hi ha una desinformació absoluta de què li passa al cos de la dona. Per què? Perquè hi ha un biaix de gènere i la ciència no ho ha estudiat tant. Per tant, està molt bé saber que aquell punt de bogeria que tu estàs sentint al teu cos no és perquè t'hagis llevat i se t'hagi girat allò per ciència infusa, sinó que dins el teu cos, químicament, físicament, estan passant coses,
0: passant moltes coses.
1: Que t'embogeixen.
0: També deies una cosa, deies aquell punt naïf, no, avui en dia la ciència ho arregla tot. I entronco amb el que deia la Marta a l'inici. No és possible un embaràs a qualsevol edat.
1: Clar.
0: I tu parlaves d'òvuls propis. Però inclús amb recepció d'òvuls hi ha un límit d'edat també que pugui anar bé l'embaràs?
3: Mira, realment, des d'un punt de vista legal, no hi ha límit, perquè la llei espanyola el que parla és de la salut psicofísica de la pacient, però no es mulla i no dona una edat,
0: una xifra,
3: és veritat. Una mica per consens, la majoria de centres el que estem treballant és amb edat màxima de 50 anys, que jo crec que ja està bé. Vale? Però realment sabem, perquè hi ha casos publicats, i tots en coneixem, de dones que han fet tractaments a l'estranger, l'úter, si tu el prepares bé, és receptiu fins a edats superavançades.
1: Vol dir preparar-lo bé.
4: El factor limitant seria tenir úter i hormonalment.
3: Clar, això mateix. O sigui, si tu tens el que necessites perquè l'úter implanti és tenir un bon endometri, que és la capa que recobreix l'interior de l'úter i on implantarà l'embrió, llavors tu pots donar un tractament hormonal que aquell úter es prepari com si fos més jove, encara que sigui una pacient menopàusica, no hi ha cap problema, i l'úter implantarà. El problema és després l'embaràs en una dona d'edat molt avançada, els riscos que comporta a nivell d'hipertensió, de diabetes, de prematuritat, i això hem de ser molt conscients.
0: El 677-38-77-19, crec que tenim casos de tots tipus.
2: Mira, sobre aquest punt, la Carme explica que té una amiga que per temes familiars es va fer precisament una inseminació artificial als 56 anys. A la clínica li van dir que per ells endavant, les dues primeres no van sortir i a la tercera va encertar, i la Carme doncs, fa aquesta reflexió que estava fent ara la Marta Lafont. Aquesta criatura ara té 2 anys, quan en tingui 14 la mare en tindrà 70 i parla sobre els límits que hi hauria d'haver més enllà dels biològics.
0: A mi l'únic que em fa patir és que els límits sempre s'apliquen en l'edat de les dones, no? Mai en l'edat dels homes. No? Em sembla que a Julio Iglesias ningú li diu, no? Li fa aquest càlcul. Entenc la preocupació, però em resulta curiós que només la veiem
1: bueno,
0: en l'edat de les dones.
1: Sempre serà millor una mare desitjosa i apassionada per tenir una criatura i educar-la i cuidar-la amb 56 que un senyor que deixa embarassada una dona i se'n desentén i quan hi ha un divorci no paga la pensió.
0: Boom. Fem una pausa per la publicitat. A la tornada també et preguntaré, Marta Lafont, estem parlant molt de, evidentment, les pacients i els pacients, no? Però jo suposo que tu no et deu ser fàcil donar males notícies.
3: No,
0: te'n deus trobar a diari. A la tornada li pregunto a la Marta també com gestiona ella donar males notícies als pacients i com acompanyem els pacients quan reben males notícies.
5: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
6: Quan dones importància al menjar que t'endús a casa, vens al Cort Inglés. I quan vens, trobes fruita, verdura, carn, peix, marisc, formatges o ibèrics seleccionats des de l'origen per tu. I si ho vols més còmode, els nostres plats preparats. O ho compres des de l'app o el Cort Inglés Pones. Hipercor, Supercor i Supermercat al Cort Inglés. Quan compres bé, ho trobes més bo.
7: Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
8: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
7: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
8: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
7: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
8: Apialia, la força de vendre junts.
9: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
10: Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot. Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música, benestar, gastronomia i molt més. Amb el patrocini del RAC i d'El Periódico. Informa-te'n a club65.es.
11: Tisores a punt, pintes ben alineades i... tupé? Perfecte.
12: Ja podem obrir!
13: Del 5 al 12 d'octubre arriba La Comerciada, la festa del comerç local de Catalunya. 32 ciutats i pobles del país, música, espectacles, festa i molts vals regal. Sortim a fer bategar els carrers. Tota la informació a lacomerciada.cat.
14: Reviu els himnes del pop-rock català com no els has sentit mai. Alfred García i Mariona Escoda posen veu a la banda sonora d'un país, acompanyats d'una gran orquestra simfònica. El 20 de desembre a l'Auditori de Barcelona. Organitzat pel diari Ara i Tram. Entrades a botiga.punara.cat.
15: Del 21 de setembre al 4 d'octubre, només al Cort Inglés, fins a un 30% de descompte en una selecció de sofàs i butaques. Sofàs còmodes i preus encara més còmodes. Finançament fins a 12 mesos. Paga les compres còmodament a la botiga o amb la targeta al Cort Inglés a la web i app. Finançament ofert per financer al Cort Inglés FCSA i subjecte a aprovació. Consulta en les condicions al Cort Inglés Pones.
16: El pensament màgic no és cosa de quatre friquis, és part de l'ésser humà.
17: Porque si yo ahora te digo que tu chico está con otra.
16: Els mags viuen d'enganyar la gent, però no són els únics.
18: Porque yo sé que hay muchos charlatanes.
16: Ells ho fan servir per crear il·lusió i altres per manipular.
19: Me siento súper, me siento fantástico.
16: Perquè hi ha coses que semblen increïbles,
20: amunt,
16: però que al final són falses.
21: El rotllo, no m'agrada.
22: Increïble però fals, amb Carles Tamayo. Disponible al canal YouTube d'Eva i a la plataforma 3Cat.
23: Benvinguts al nou Club del Gourmet, a la cinquena planta del Cort Inglés de la Diagonal, amb una barra de gourmet com a protagonista, amb plats freds i calents, peix, marisc, carn, una terrassa de 600 metres quadrats amb unes vistes excepcionals i, a més, gaudeix dels millors.

0: Som 3CAT.
1: L'Eurolliga de bàsquet va a 100. El Barça de bàsquet fa 100 anys i es vol fer sentir a Europa. I a Catalunya Ràdio t'ho continuem explicant en directe. Amb l'equip encapçalat per Ernest Macià.
2: Joel Parra l'enfonsa.
1: La Lloberes.
3: Bloc directe sempre central.
1: I Joan Fitó. L'any del centenari, l'Eurolliga juga a Catalunya Ràdio. Aquest dijous, a partir d'un quart de nou, Barça F és el canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
2: Barça fent saltar la banca!
1: Fem que Europa ens escolti. La solució. Amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
4: 12 minutets i posarem punt final a la solució d'avui. Estem parlant de la reproducció assistida. Ho estem fent amb la Gina Oller. Ella és embriòloga i psicòloga, autora de Quiero ser mamá. Algunes coses que hem comentat avui apareixen en el llibre. Per tant, recupereu el llibre Quiero ser mamá amb l'Estel Soler, escriptora i col·laboradora de la solució, i, evidentment, amb la Marta Lafont, especialista en ginecologia i obstetrícia. Li he fet una pregunta marxant a la Publi. T'he dit, Marta, t'has de preparar per donar males notícies. Ho passes tu igual de malament que els pacients?
5: Home.
4: No tant, no?
5: No, ja, segur que ells molt pitjor, però sí que és dur, perquè a més, clar, els que treballem en repro no hi ha punt mig. Clar. O tu pots fer molt bé la teva feina i tots, a més, no és només la meva feina, és un treball d'equip, òbviament el laboratori ha de funcionar molt bé, és superimportant, però tots podem fer-ho perfecte i arriba un punt que hi ha un tema d'atzar o de factors que no controlem o que desconeixem i l'embaràs arriba o no arriba. I clar, és frustrant pels pacients, però també és frustrant per nosaltres, perquè a més és un període en el que tens molt contacte amb els pacients en un període molt curt de temps. No és un ginecòleg que et fa igual una revisió l'any i que la veus, no? Una vegada de tant en tant. Aquí fem moltes visites molt seguides en unes setmanes, en uns mesos. Jo realment conec bastant de la vida dels meus pacients, perquè preguntes en què treballes per saber si igual a nivell de feina el tractament et pot bueno, s'ha de modificar alguna cosa, porta implicacions, i llavors, clar, per mi realment és un fracàs i jo a mi em costa. O sigui, és veritat que amb els anys tots aprenem, no? Tots fem un aprenentatge i aprenem a processar-ho, però jo recordo un dia en un sopar amb companys de repro que em deia una companya, hosti, jo he arribat a plorar amb pacients. Dic, sí, jo crec que tots, perquè clar, tens molta implicació i potser altres especialitats no arribes a curar una malaltia, però pots millorar qualitat de vida. Però nosaltres o és blanc o és negre. No?
4: Clar, quan parlen de blanc o negre, parlen d'un període molt concret, des de que es fa una transferència, si implanta o no el blastòcit, se'n diu la beta espera, que són aproximadament uns 10 dies.
6: Sí, mare
4: aquesta, aquesta beta espera, tu com la vas viure, Estel?
6: Jo recordo que tenia el cervell...
4: Perdoneu, bé, t'espera per saber, que et fan una analítica per saber si estàs embarassada o no.
6: Recordo que tenia el cervell i l'ànima molt dividit. També jo sóc una persona que en general em costa fer-me il·lusions, perquè prefereixo tocar de peus a terra. Sabia que d'alguna manera era important covar una esperança, ni que sigui a nivell càrmic, per dir t'espero, queda't. Jo parlava amb la meva panxa i li deia sisplau, queda't, és una bona llar, etc. Ai, és que emociono perquè és molt dur, és molt dur. Però alhora, combinava aquestes veus amb si és que no passarà res, no? Aleshores, és una mica una dissociació mental important.
4: Gina, com acompanyem
7: això? La beta espera és molt intensa, perquè a més, de lo que veies en el laboratori, ara ja està dins del teu cos i ja depèn de tu, i estàs que t'estàs analitzant els símptomes des de les pestanyes a les ungles dels peus. A més, amb les hormones.
5: I a més, hormonalment, el teu cos se sent embarassat, perquè estàs en nivells alts de progesterona.
6: Sí.
5: I això, clar, tu tens una sensació
7: de que pot ser falsa, clar. I tot el mòbil amb les alarmes, que no se'ns oblidi de res. Aquí és molt important el que dèiem, no? El control de les expectatives. Tot i que la ciència ens ofereixi taxes d'èxit que valorem molt altes, 50-60% en els millors dels casos, estem molt lluny de parlar d'un 90% o, evidentment, d'un 100%. És a dir, pot molt ben ser que no funcioni aquell tractament. Per tant, sempre, sempre preparar el pla B. Clar. Sempre. Perquè si no perdem també identitat i treballar l'autoestima.
6: Sí, sí, sí.
7: Perquè si no, és molt fàcil perdre el nord. I que la meva vida es defineixi d'aquí a 10 dies. No, la meva vida va molt més enllà d'aquí a 10 dies.
6: És que jo vaig fer una reflexió... O sigui, per mi va ser una clatellada de realitat, tot això, no? En el sentit que jo vaig reflexionar durant la beta espera justament de, si és que no, jo vull tornar a passar per aquest procés. Jo sabia que immediatament no, que psicològicament jo no estava preparada per tornar a viure aquest procés, jo personalment. Però llavors vaig reflexionar molt sobre què vol

0: Vol dir ser mare, no? Perquè ara parlem d'una fecundació in vitro, però potser algunes parelles que això no els va bé se'ls obren camins com l'adopció o l'acollida o el tema del qual jo estic tan en contra, que és la gestació subrogada, no? Per tant, jo vaig parlar amb mi mateixa i vaig dir, si això no va bé, jo concretament no hi vull tornar a passar i en tot cas optaré per una adopció.
1: A mi,
2: perdoneu, ara ser mare, per mi és, hauria de ser un present continuous, que diuen en anglès, no? És quan exerceixes.
0: Exacte.
1: Clar, a mi m'agrada treballar tot això psicològicament d'abans, no?
0: Exacte.
1: És a dir, normalitzar en el psicòleg, normalitzar que anem a un procés que és molt intens i normalitzar plantejar tots aquests escenaris sense estar malament. No fa falta que vagi malament per anar al psicòleg. Escolta, anem-hi abans i reflexionem sobre tot això i tinguem ben plantejat el pla B.
2: Mira, us enviarem al Club de la Solució també, precisament arran del que diu la Gina, la conversa que vam tenir amb l'Helena Puig-Guitart, quan hem d'anar al psicòleg i com triar psicòleg o psicòloga. Teniu el programa disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio, a la Solució. Va ser un programa la setmana passada, si no recordo, Fredomena, no, fa dues setmanes. De tota manera, us el posarem a la gent del Club de la Solució, tindreu l'enllaç i allà el podreu recuperar. Us anava a preguntar, quan li dieu, no sé si Gina, tu des de la perspectiva psicològica li has dit a alguna pacient o a algun pacient, no t'hi tornis a enfrontar perquè et desmuntaràs?
1: És difícil...
2: En el cas d'haver anat malament, una primera transferència.
1: És difícil trobar moments rotunds en fertilitat. Pots donar una recomanació de dir, escolta, jo crec que ara no és el moment, no tens l'estabilitat emocional, econòmica, de parella, laboral, que es necessita per afrontar això, però és una recomanació. Normalment no, en la part, el que és emocional, no entrem en temes tan rotunds. Mèdicament sí que és més fàcil, si per exemple, no? Comentàvem amb la doctora, volen fer un tractament i biològicament no té sentit.
2: Tu els hi dius, Marta.
3: Jo sí, jo realment hi ha hagut pacients que els he recomanat molt fermament, o sigui, que els he dit que ara no faríem tractament perquè emocionalment no estaven en el millor moment i jo penso que de vegades val la pena posposar uns mesos que tu estiguis en un moment molt més equilibrat i sobretot nosaltres des del principi sí que recomanem fer recolzament psicològic, és que és superimportant. Home, o sigui, el que hem d'entendre és que l'embaràs és multifactorial, no és tenir un òvul o un espermatozo o un embrió. La dona...
1: Totalment, el seu també és el que dèiem, no? Treballar-ho d'abans i no fer un tractament de vegades tampoc vol dir no buscar-ho de natural o no, haver
3: òbviament
1: fet un plantejament de vés-te'n de vacances.
0: Clar,
1: no?
0: És que jo he sabut de casos de persones o dones, en aquest cas, que s'han hipotecat d'anar fent in vitros i jo el primer que penso és està acompanyada aquesta persona? Perquè és impossible passar per 2-3 fracassos i sobreviure mentalment a això, no? Per tant, i perdoneu, el gran paper en aquest cas de les parelles heterosexuals, dels homes en aquest moment, perquè així com organitzar un casament et pot portar a concloure que no et vols casar, el procés d'una in vitro et pot portar a dir qui tinc al costat, parem-ho, sisplau.
1: A nivell psicològic també és molt important treballar la comunicació de la parella. De vegades tenim maneres de comunicar molt diferents. Nosaltres durant el cicle som molt diferents. Amb els tractaments hormonals també, i ells no, també podem aprofitar, no?, l'estabilitat que tenen la part masculina al no tenir les fluctuacions hormonals i treballar algunes eines o estratègies per comunicar-nos.
2: El 677-38-77-19 avui esteu dient força la vostra.
4: Sí, estan dient força la seva, i l'Anna té una pregunta sobre tot aquest procés que estem comentant. Diu, si decideixes congelar òvuls, quant de temps pot passar des de que arribes a la consulta, ho sol·licites, fas el tractament i ja tens els òvuls congelats? És un procés llarg o curt?
2: Marta.
3: No, és molt curt i a més congelació d'òvuls, que és relativament senzill. S'han de fer unes proves preoperatòries, una analítica, i el que és el tractament d'estimulació ovàrica són 10-12 dies i després l'extracció dels òvuls. O sigui, si tens molta pressa, en un mes...
2: Un mes ho tens resolt.
1: I tant.
2: Ràpid.
1: El que costa més és decidir-ho. De fet, jo en el llibre ho explico, no? Vaig trigar temps, analítiques i tal, anar-ho pensant, anar-ho covant... Tal.
2: Però
1: un cop ho decideixes, és ràpid.
2: Un mes.
4: Mira, la Ruth va tenir un avortament als 20 anys i llavors es pregunta si això pot perjudicar la fertilitat en el futur. Ho pregunto perquè quan als 30 anys vaig voler ser mare, em va costar molt quedar-me embarassada i finalment vaig tenir la meva filla mitjançant inseminació artificial.
3: En principi, no. El fet de tenir un avortament, home, s'hauria de veure que no hi hagués cap complicació a nivell uterí, però com que després ens comenta que es va embarassar, no.
0: No, de fet, no. Allà diuen allò de, no sé què és mite i què no, de mujer legrada, mujer embarazada.
1: Sí, sona dur, això. Però és un clar exemple de la fertilitat dels 20 anys a la fertilitat dels 30.
2: Sí,
1: no són les mateixes.
2: El resum, ja ho heu sentit, les nostres especialistes, edat ideal 25, a partir dels 30 plantegem-nos si volem congelar a partir dels 35. Ja estem rascant el pal i a partir dels 40 ja tot va cap avall.
4: Diu, moltes gràcies, creia que era més llarg tot aquest procés.
2: Ah, mira, veus? Ai, que bé.
4: Gràcies. En directe.
2: Tenim un minut i mig, alguna altra pregunta?
4: Mira, la Sònia té 32 anys, síndrome d'ovari poliquístic, SOP, en ovulatori, i pregunta, hi ha alguna manera de poder ovular naturalment i no haver de recórrer a la reproducció assistida?
2: Marta?
3: En aquests casos s'hauria de fer una analítica més completa, no? S'hauria de mirar una mica a nivell de metabolisme hidrocarbonat, i es pot fer suplementar amb inositol, de vegades també amb metformina, però s'hauria de valorar cada cas.
2: S'has dit tants noms, Marta, que crec que te'ls has inventat tots. Haurem de fer una segona edició de reproducció assistida, perquè veig que hi ha molta demanda a la solució. Avui n'hem parlat amb la Marta Lafont, especialista en ginecologia i obstetrícia, especialista en reproducció assistida, amb l'Estel Soler, escriptora i col·laboradora de La Solució, i amb la Gina Uller, embriòloga, psicòloga i autora d'aquest llibre Quiero ser mama, que ja el podeu trobar i recuperar a les llibreries. Gràcies a totes. Ens ha quedat curt, eh?
3: Sí, la veritat.
2: Una hora, se'ns farà llarg. No, mira, se'ns ha fet curt, com sempre. Ens falta temps aquí a La Solució. Fran Domènech, ens sentim demà, estimat.
4: Demà, què toca?
2: Ai, mira, demà, puntet de sal. Demà tindrem aquí en Raül Balam i la Raïsa Esteve, la nova presentadora del Cuines. Parlarem d'arrossos i farem un mapa d'on podem trobar el millor arròs de Catalunya, fins que se'ns acabin les respostes cada dia a la una.
5: El president Illa assumeix l'error del govern pel fiasco a les proves PISA i reitera la crida per replantejar el sistema educatiu català. Bon dia, són les dues.
6: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
5: El govern reconeix com a propi l'error que ha invalidat els resultats dels alumnes catalans a les últimes proves PISA i subratlla que ja ha tingut conseqüències, sobretot el cessament de l'anterior secretària general del Departament d'Educació i l'obertura de 3 expedients disciplinaris, Joan Bota.
7: Unes explicacions que no han convençut l'oposició, que ha demanat al cap de la mateixa consellera Esther Niubó fins al 2029 els resultats dels alumnes catalans a les proves PISA no seran comparables amb els de la resta d'estudiants europeus.
5: Anem al Parlament, Albert Prat i Marta Corbalan.
8: El president Salvador Illa reconeix la gravetat del fiasco, defensa els canvis que s'han fet perquè no torni a passar i manté que no destituirà la consellera d'Educació.
9: Durant la revisió de les proves PISA 2025 hi ha hagut errors greus i inacceptables.
8: Però més enllà de PISA, Illa ha interpel·lat sobretot Junts i Esquerra, que també han estat al capdavant del Departament d'Educació, per repensar de dalt a baix l'ensenyament del nostre país.
10: Les explicacions del president no han satisfet gens a l'oposició ni tan sols als seus socis d'investidura. Junts, Esquerra, els Comuns i el Partit Popular han coincidit a acusar el govern de falta de transparència i demanen responsabilitats polítiques.
11: President, la prova definitiva que li importa poc l'educació és que vostè encara mantinga la consellera Niubó.
12: Li diem que clarament vostès han tingut una actitud d'opacitat volguda.
13: Va fallar la transparència.
14: Ocultaron deliberadamente los datos.
5: Això el dia en què el magistrat conservador del Tribunal Constitucional, José María Macías, ha promès al matí de Catalunya Ràdio que farà una sentència clara a favor de l'amnistia de tots els líders del procés, tot i ser-ne contrari.
15: Nosaltres dictarem una sentència, la sentència tindrà un contingut, s'espera del Tribunal Suprem que faci el que fa sempre, sens dubte, que és acomplir amb el que el Tribunal Constitucional determina i que ho facin amb la major rapidesa.
5: I l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, diu ara al jutge del cas Plus Ultra que les joies que li van trobar a la caixa forta del seu despatx són un regal del rei de l'Aràbia Saudita, l'any 2007.
7: És a dir, dos anys després que el mateix govern de Zapatero aprovés un codi ètic que reclamava als alts càrrecs no acceptar regals fora dels usos habituals o de cortesia.
5: Situació esperpèntica, la que s'ha viscut aquest matí a Madrid, al Congrés dels Diputats. Allà, una diputada del Partit Popular ha estat expulsada de la l'hemicicle després d'haver ensenyat un esprai de gas pebre. Era per denunciar la situació a Ceuta, però ha acabat amb parts del Congrés precintades i amb diverses persones indisposades. Madrid, Tània Tàpia.
16: Han estat 12 en total. Ha estat la presidenta Ana Vázquez qui l'ha ensenyat al ple. La presidenta l'ha fet fora perquè es considerava una arma i ella ha argumentat que estava buit, però després arribava l'alerta per tos i picor de desenes de persones a una altra banda del Congrés i la policia s'ha posat a buscar l'autor de les càmeres de seguretat. Però un treballador del partit ha reconegut que ha estat ell la versió que la diputada li ha donat perquè el netegés i al lavabo se li ha disparat 3 cops.
5: Això el dia en què el Marroc fa eleccions legislatives, amb l'atenció més posada en la crisi migratòria i en la falta d'expectatives del jovent, que no pas en un escrutini amb poc marge per la sorpresa. Enviat especial, Nando Zanoguera.
17: S'espera una taxa de participació baixa en un país desencantat amb el sistema electoral i el repartiment de la riquesa, tot i l'evolució econòmica que ha experimentat el Marroc en els últims temps. Els joves, els que més han denunciat les condicions socials el darrer any, són els que menys s'han inscrit per votar.
5: I quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
18: Bon dia.
5: El Barça debuta aquesta nit a la Champions amb l'objectiu de revalidar el títol de campiones.
18: A les 9, Barça-París, al Johan Cruyff. Des de 8:45 podeu seguir la transmissió a la TDG. Irene Paredes és la novetat de la convocatòria i es mantenen les baixes per lesió d'Aitana, Kika i Vicky. Sentirem la Minyamal al Catalunya Migdia en aquest tour d'entrevistes que està fent per demanar la pilota d'or avui a l'equip. I el comitè de competició ha sancionat amb un partit de suspensió el jugador del Madrid, Hausen, després de ser expulsat contra l'Atlètic de Madrid.
5: Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
19: Hola, bon dia. Doncs en general tranquil·la, però amb dues vies principals tallades. L'autovia 2 a Caldes de Malavella en direcció nord per la fuita d'un camió. I ara també tallada la C-17 a Montcada i Reixac en direcció Vic, on els bombers actuen en l'incendi d'un edifici al costat. El transport públic retards de més de 20 minuts a l'R2 sud de Rodalies per una incidència a la infraestructura ja resolta i retards de mitja hora als regionals del corredor sud. D'altra banda, un robatori de cable de coure entre Clot i Sant Adrià de Besòs també provoca retards a la línia R1.
5: I ens falta el temps.
20: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
5: Francesc Mauri, bon dia.
21: Bon dia, bona hora.
5: En teoria, som a la tardor. Dic en teoria, perquè a la pràctica seguim a l'estiu.
21: Doncs sí, avui, mira, anem a fer el temps en directe des del territori. Estic a dalt de tot de la Panadella, al peu del radar meteorològic, i a banda de rostir-nos amb una radiació solar que sorprèn, perquè la radiació solar ara mateix és la mateixa que el març, imagina't, doncs amb una temperatura elevada i amb un terra agrícola que fa llàstima, absolutament com un terròs, amb els rostolls, no cal dir-ho, recremats de tot el que portem d'estiu, i sí, encetem clarament l'estació astronòmica, perquè això és matemàtic, però fins diumenge no hi ha cap canvi a la vista. Fins i tot divendres podrien repuntar i no seria estrany algun rècord meteorològic, en el cas de divendres, potser al Pirineu.
5: Molt bé, doncs n'estarem pendents i ho explicarem a Catalunya Ràdio. Bona tornada i bona estada aquí a la Panadella. Francesc, fins ara, bon dia.
21: Fins ara.
20: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
5: Les 2:07. El president Salvador Illa reconeix que la Generalitat va cometre un error inacceptable durant les proves PISA que ha invalidat els resultats dels alumnes catalans al rànquing europeu.
22: El que va passar amb les proves PISA 2025 no hauria d'haver passat. El govern ho assumeix. Hi va haver errors d'interpretació, errors de supervisió i mancances en la transmissió d'informació rellevant.
5: Arran d'aquest fiasco, al Departament d'Educació, el president ha comparegut avui al Parlament per donar explicacions davant l'oposició. Ha insistit que no apartarà la consellera Esther Niubó del càrrec i ha fet una crida a tot el país per replantejar de dalt a baix, ha dit, el sistema educatiu actual. Anem al Parlament de Catalunya. Albert Prat, bon dia.
23: Què tal? Bon dia. Sí, Salvador Illa no ha minimitzat la gravetat dels fets.
22: Ha estat un error inacceptable de l'administració d'aquestes proves i és responsabilitat del meu govern.
8: Però ha tornat a exculpar la seva consellera.
22: No portaria res a un canvi de persones des del meu punt de vista i, per tant, no ho farem.
8: El president manté la confiança en la màxima responsable del departament i defensa les mesures que s'han pres, començant per la destitució de la número 2 d'Esther Niubó.
22: Hem fet efectiu el relleu de la Secretaria General del Departament d'Educació i Formació Professional, hem investigat què va fallar, hem posat en marxa els procediments necessaris perquè se terminin les responsabilitats que corresponguin, hem començat a corregir els processos que van fallar i hem reforçat els mecanismes de supervisió.
8: La investigació interna al departament encara no s'ha acabat i Illa no ha acabat d'aclarir quan se'n van assabentar, tant ell com la consellera. Ara bé, amb les explicacions d'avui, intenta superar la crisi de PISA per repensar el model de fons i espera la implicació, sobretot, de Junts i d'Esquerra, els dos partits que han passat per la conselleria.
22: M'he trobat l'educació del país com m'ho he trobada. Podria... Seria fàcil, eh? I esgotaria bastant temps explicar com m'ho he trobat. Vostès ho saben, tan bé com jo, com a mínim. No ho faig. Res de retrovisor. Mira endavant.
8: Demà passat, govern i partits es tornaran a veure les cares en la cimera que el president ha convocat a Palau perquè plantegin les seves propostes.
5: Bé, doncs les explicacions del president Illa no han convençut els partits de l'oposició, que el pressionen perquè cessi la consellera d'Educació, Esther Niubó. Tots els grups, excepte el PSC, han acusat el govern d'opacitat i d'haver amagat el desgavell a les proves PISA durant més d'un any. Seguim al Parlament ara amb Marta Corbalán. Bon dia.
10: Hola, bon dia. La compareixença de Salvador Illa no ha servit per calmar les aigües al Parlament. L'oposició no ha quedat satisfeta amb les seves explicacions i s'ha tornat a posar la consellera d'Educació en el punt de mira. La líder de Junts al Parlament, Mònica Sales, li ha demanat al president que la cessi.
11: President, la prova definitiva que li importa poc l'educació és que vostè encara mantinga la consellera Niubó, la pitjor consellera de la història, i era molt difícil treure aquest títol al conseller Cambray.
10: Els principals socis parlamentaris del govern, Esquerra i els Comuns, també han apujat el to. No han demanat directament el cessament de la consellera Niubó, però ho han deixat entreveure. El republicà Jordi Albert i la líder dels Comuns, Jéssica Albiach, han acusat el govern d'haver amagat el fiasco de les proves PISA durant més d'un any i de deixadesa de funcions.
12: Li diem que clarament vostès han tingut una actitud d'opacitat volguda. Ho han amagat. I ens tenen ja massa acostumats a amagar els seus errors.
13: Va fallar la transparència. Durant mesos, m'atreviria a dir, més d'un any, vostès coneixien l'existència d'aquest problema i no ho van explicar públicament.
10: El Partit Popular, Vox i la CUP també han demanat el cessament de la consellera d'Educació. El líder del PP català, Alejandro Fernández, ha anat més enllà i ha acusat el president Illa de ser el màxim responsable de tota la crisi.
14: Ocultaron deliberadamente los datos, pero les hemos pillado con el carrito de los helados y ahora no saben muy bien a quién encolomarle el muerto. Es de ustedes dos, la consellera y usted.
10: Aliança Catalana ha demanat directament al president que convoqui eleccions després dels errors en el Departament d'Educació.
5: Mentrestant, a Madrid, l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero aclareix davant del jutge l'origen de les joies que la policia va trobar al seu despatx en una caixa forta. Zapatero assegura ara que són un regal que li va fer el rei de l'Aràbia Saudita l'any 2007, quan era president espanyol, i demana col·laboració d'aquest país per poder-ho acreditar. L'exlíder del PSOE ha trigat més de 3 mesos a explicar d'on sortien aquestes peces. Com dèiem, anem a Madrid. Paula Brujans, bon dia.
18: Què tal, bon dia. I Zapatero s'excusa, diu que ha trigat tant a confirmar l'origen perquè volia documents de l'Aràbia Saudita per provar-ho. Ha contactat, explica dos cops en protocol de la Casa Reial Saudita i com que no ha tingut resposta, ara li demana al jutge que l'ajudi a aconseguir aquests documents, que els demani ell mateix a aquest país. Zapatero vol demostrar que no hi ha contraban i perjura que les joies són un regal del rei saudita el 2007 durant un viatge oficial a Madrid, un regal personal que va rebre al mateix Palau de la Moncloa. És la mateixa versió que ja va donar Televisió Espanyola abans de l'estiu.
0: Intención de defraudar en absoluto y lo vamos a sustanciar. Lo último que yo pensaba en eso era el valor patrimonial, pero la verdad es que lo teníamos ahí como un regalo, eso de cortesía personal, sin ninguna intención, sin usos y destino.
18: Són 12 peces, joies de rubins, maragdes i diamants que, segons la defensa de l'expresident espanyol, tampoc pugen de valor al 1.300.000 euros la valoració que ha encarregat el jutge a una joieria. Zapatero, recordeu, està investigat per contraban i per delicte fiscal. Avui assegura que aquestes joies són un regal del 2007 i, per tant, el delicte fiscal hauria caducat. En tot cas, les va acceptar 2 anys després que el seu govern aprovés un codi de bones pràctiques que els obligava a refusar regals o entregar-los a patrimoni de l'Estat.
5: Més coses. El magistrat conservador del Tribunal Constitucional, José María Macías, espera que el Suprem apliqui amb rapidesa l'amnistia a partir del 6 d'octubre, un cop hi hagi sentència favorable a aplicar l'oblit judicial pels casos de malversació. Ell mateix serà l'encarregat de redactar la sentència, encara que discrepa del criteri majoritari. Per això, en una entrevista avui al matí de Catalunya Ràdio, Macías ha explicat que emetrà un vot particular. Jordi Corbalán.
1: Macías està disposat a redactar un nou text que reculli l'aval majoritari del Tribunal a l'amnistia. Serà, assegura, una sentència clara, encara que avisa que el Constitucional ha de ser molt prudent i no pot imposar al Suprem com ha d'actuar.
3: La sentència que diti serà clara. Dir-los per avançat què és el que han de fer, jo crec que no seria un favor per bon funcionament del sistema. Nosaltres dictarem una sentència, la sentència tindrà un contingut, s'espera del Tribunal Suprem que faci el que fa sempre, sens dubte, que és a complir amb el que el Tribunal Constitucional determina i que ho facin amb la major rapidesa.
1: Macías confirma que emetrà un vot particular argumentant la seva posició contrària a l'amnistia. El magistrat conservador admet sense embuts la politització del Tribunal Constitucional i fins i tot ho justifica.
3: Pretendre que un membre del Tribunal Constitucional no tingui idees pròpies, home, això és massa pretendre.
1: Si el 6 d'octubre la sentència que reescriurà Macías tampoc no convenç la majoria del Tribunal, es votarà la del recurs d'empara de Dolors Bassa, que redacta el president de la sala, Cándido Conde Pumpido, de l'ala progressista. La doctrina que en surti ha de permetre amnistiar el govern de l'1 d'octubre i el retorn de l'expresident Puigdemont i els altres exiliats.
5: Anem ara amb l'episodi rocambolesc d'aquest matí al Congrés dels Diputats. El protagonista ha estat un pot d'esprai de gas pebre. L'ha ensenyat una diputada del Partit Popular dins de l'hemicicle. La presidenta del Congrés l'ha fet fora perquè és una arma i ella ha assegurat que estava buit. Però poc després han hagut de desallotjar diversos espais del Congrés per un gas tòxic. Com ha acabat tot plegat? Doncs un treballador del grup del Partit Popular ha reconegut que l'ha manipulat en un lavabo per encàrrec de la pròpia diputada. Tornem a Madrid. Tània Tàpia, bon dia.
16: Bon dia. La polèmica ha començat així.
4: Mire, señor Marlaska, mire, ¿sabe lo que es esto? Esto es el símbolo de la falta de libertades que sufren las mujeres ceutís.
16: És Ana Vázquez ensenyant un espai pebre. La presidenta del Congrés, Francina Armengol, l'ha fet sortir de l'hemicicle i ella, ja al passadís, es justificava així.
4: La botella de gas pimienta que ha ensenyado la señora Vázquez es un arma. Le ruego, señora Vázquez, que salga del hemiciclo y deposite lo que ha enseñado.
23: Esto no es un arma. Está totalmente legalizado. Obviamente, y hasta lo cerré por si olía algo de cuando lo vacié en la calle.
16: Però poc després s'ha desallotjat una cafeteria, una cuina, diversos despatxos i s'han precintrat tres lavabos perquè algú havia buidat un esprai tòxic. Els serveis mèdics han atès 12 persones, entre ells membres d'una delegació del Parlament de Mauritània, que estava de visita. Davant del rebombori, mentre la policia buscava l'autor a les gravacions de seguretat, un treballador del partit ha reconegut als periodistes que havia estat ell a petició de la diputada, que li ha demanat netejar-lo perquè tenia restes d'haver-lo buidat i que en fer-ho s'ha disparat tres cops. La policia ja prepara un informe i fons de la cambra alerten que hi pot haver conseqüències.
5: Molt bé, però a banda de tot aquest episodi amb el pot d'esprai de gas pebre, al Congrés avui també hi ressonaven les paraules de Pedro Sánchez, que ha reclamat accions i respostes al Marroc perquè el seu control fronterer va fallar aquest estiu a Ceuta. El govern espanyol treu ferro a l'assumpte i assegura que no es tracta de cap gir de guió, Tània.
16: Sí, les declaracions de Pedro Sánchez a la CNN no són ni per la Moncloa ni pel PSOE un canvi de guió ni de posicions cap al paper del Marroc. Margarita Robles, ministra.
24: Las fronteras son las fronteras compartidas y, por tanto, Marruecos tendrá que asumir también las responsabilidades. Y yo creo que cuando el presidente del gobierno se ha pronunciado lo hace con conocimiento de causa.
16: Des de l'executiu apunten que és evident i lògic atribuir una part de la responsabilitat al Marroc i que això no està renyit amb mantenir-hi una bona relació.
5: Bé, doncs precisament el Marroc ha blindat la seva frontera amb Ceuta coincidint amb la jornada electoral que es fa avui en què es tria un nou Parlament. La votació està fent-se amb normalitat, però s'espera una alta abstenció, especialment entre el jovent, que té falta d'expectatives econòmiques. Es preveu que es revalidi la coalició actual de dretes i nacionalistes en un Parlament on la presència de la dona s'ha d'estimular per un sistema de quotes. Enviat especial a Rabat. Nandos Anoguera.
17: Prenent nota de les reivindicacions d'aquest últim any i malgrat la repressió als joves de la generació Z212, coincidint en el temps, va anunciar que en aquestes eleccions, per primera vegada, almenys 90 escons dels gairebé 400 del Parlament seran per dones. El sistema de quotes és vigent des del 2002, però ara s'obliga que totes les circumscripcions anomenades regionals siguin per diputades. En declaracions a Catalunya Ràdio, la candidata socialista Soumaya Moncef Hadji es mostra satisfeta per la decisió, però aboga perquè a llarg termini no calguin les quotes.
2: No és culpa dels partits, és l'ambient general, diria jo. És la manera com la societat en conjunt veu les coses, que encara no fomenta les dones i encara no vota les dones.
17: La candidata també creu que s'han fet polítiques per afavorir els joves, però admet que encara queden coses per fer. Només un 4% dels marroquins d'entre 18 i 24 anys s'han inscrit per votar, així que la participació s'espera baixa. En un sistema de govern on l'última paraula la té el rei i a falta d'enquestes oficials, els analistes confien en un resultat que permeti evitar una coalició igual o semblant a l'actual, formada pel centredreta del magnat Aziz Ahanouch, actual primer ministre, els nacionalistes d'Istiklal i els liberals, vinculats al president de la Federació Marroquina de Futbol.
5: I una cosa més abans de la publicitat. El Departament de Justícia obre un expedient per multar l'empresa d'intèrprets pels problemes lingüístics que hi va haver en el judici a Roger Espanyol la setmana passada, Miquel Jarque.
6: El Departament de Justícia ha rebut el compromís de l'empresa encarregada del servei de traduccions de prendre mesures perquè no es torni a repetir una situació com la de la segona jornada del judici en la qual els advocats es van haver d'autotraduir parlant castellà aquell dia a la sala de vista. Segons va avançar el programa La Tarda de Catalunya Ràdio, la intèrpret era especialista en ucraïnès i rus, i no pas en català. Des del departament es recorda a la sala de govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que, en casos extraordinaris, la llei permet habilitar com a intèrpret qualsevol persona que conegui la llengua més enllà dels traductors o intèrprets contractats pel departament.
5: Passant 19 minuts a les dues, fem una pausa i de seguida anem a Nova York, on continua desenvolupant-se l'Assemblea General de les Nacions Unides.
7: Catalunya migdia.
9: Empreses de la construcció i la reforma. A Obramat tenim tots els productes d'EPI i seguretat a la feina i, a més, amb personalització del vestuari laboral. 20 anys construint junts. Obramat.
15: Els dies 3 i 4 d'octubre torna Benvinguts a Pagès. Visita granges, horts i obradors d'arreu de Catalunya per conèixer i comprar de forma directa aliments locals. Reserva ara a benvingutsapagès.cat. T'esperem. El primer cap de setmana d'octubre serà una festa. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
25: Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 Minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 Minutos. Més a prop que mai.
26: Com et dius?
27: Josep.
26: On vius?
27: Blanes.
26: 2+2?
27: 4.
26: Capital de França?
27: París.
26: Qui sóc?
27: En Peyu, no?
26: Amb qui tens el mòbil?
27: El mòbil...
26: La fibra?
27: La fibra?
26: I l'energia? Ah, ja t'he enganxat. Porta-ho tot a Vera. Fibra, mòbil i energia. Estalvia fins a 200 euros l'any i emporta't 50 euros de regal per gastar-los a Abacus.
27: Ah, això.
26: Entra a somvera.cat, truca al 1543 o vine a les botigues Vera.
28: 100 concursants demostraran aquesta setmana si coneixen bé els nostres municipis.
29: Viladrau.
28: Guissona.
29: Salou.
28: I si ens poden arribar al cor amb una avenera.
29: Només en quedaran 50. Torna Soc i Seré.
25: Nova temporada de Soc i Seré. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
30: Quan em pregunten com ens ho fem per mantenir 4 fills, sempre responc: acceptem efectiu i Bizum. Vol que li passi el número?
31: Descobreix el cas sencer a 3cat.cat equip 012.
25: Catalunya migdia.
5: D'aquí a 8 minuts seran 2:45. L'Iran centra avui l'atenció a l'ONU. El president Massoud Pezeshkian intervé davant l'Assemblea General a Nova York i ja ha promès defensar amb fermesa el seu país davant les noves amenaces de Donald Trump d'aniquilar-lo. I és que el president dels Estats Units, però, també ha assegurat que confia en un pacte per acabar amb la guerra. I delegacions dels Estats Units i de l'Iran van mantenir ahir contactes per primera vegada des del mes de juny. La guerra d'Ucraïna també tindrà avui protagonisme a l'ONU amb el discurs de Volodymyr Zelensky. Anem a Nova York. Oriol Serra, bon dia.
32: Bon dia.
7: Avui tornarà a ser un dia intens a l'Assemblea General de les Nacions Unides, on destaquen les intervencions de països com l'Argentina, Alemanya, Espanya o l'Iran. Precisament aquest darrer va formar part del discurs del president dels Estats Units ahir. Donald Trump amenaçava així l'Iran: o accepta un acord de pau o s'exposa a la seva destrucció. Will a deal be
8: made? S'arribarà a un acord amb l'Iran que li permeti reconstruir-se i convertir-se en un país molt més gran del que ha estat mai, o bé aniquilo la República Islàmica ràpidament, sense donar-li mai l'oportunitat de tornar a matar i destruir persones i països. Però crec que arribarem a un acord just després de les eleccions.
7: Amenaces i, en paral·lel, converses entre mediadors i delegats tant dels Estats Units com de l'Iran. El protagonisme de Donald Trump també va quedar palès durant la trobada amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky, que es va mostrar disposat a fer un pas endavant per acabar amb la guerra. Disposat fins i tot a trobar-se amb el president rus Vladimir Putin, un escenari ara per ara molt inversemblant, tot i que el mateix Trump no va descartar reunir-los tots dos durant la cimera del G20 a Miami al desembre.
10: Estic a punt, ja ho he dit, estic a punt en qualsevol moment, quan totes les parts vulguin. Crec que tots ens hem de moure com més ràpid millor.
7: Avui també està previst que a l'Assemblea General de l'ONU s'hi reuneixi el Consell de Seguretat per a debatre sobre la intel·ligència artificial.
5: I qui també intervé avui a l'ONU és la presidenta interina de Veneçuela, Delcy Rodríguez, que també ho farà després de reunir-se per primera vegada amb Donald Trump des de la captura per part dels Estats Units de Nicolás Maduro, Jordi Baró.
11: La trobada porta tancada i als marges de l'Assemblea General de l'ONU s'ha produït a només uns quilòmetres del centre de detenció de Brooklyn, on Maduro està empresonat. La reunió de Trump amb la líder interina de Veneçuela confirma el desgel entre els dos països. Delcy Rodríguez l'ha qualificat com un pas històric per reforçar les relacions amb els Estats Units en matèria d'energia i seguretat. S'ha produït mentre l'opositora María Corina Machado ha fet els últims dies tres intents sense èxit de tornar a Veneçuela. Ho ha aprovat per mar i per aire, amb passaport diplomàtic de Panamà. Des del juny ha fet 7 intents. Trump va presumir ahir davant de l'ONU de l'operació per detenir Maduro i va celebrar l'acord que li permet accedir al 20% de les reserves de petroli de Veneçuela, cosa que ha qualificat com un botí.
5: Doncs precisament aquest petroli de Veneçuela està donant aire a Donald Trump, que ha vist com la guerra amb l'Iran ha encarit el preu dels combustibles. De fet, el conflicte a l'Orient Mitjà continuarà passant factura a l'economia mundial, també a Europa, i especialment a Espanya, on la inflació pujarà més del que estava previst. Així ho creu, com a mínim, l'OCDE, que avui ha actualitzat els seus pronòstics. L'organisme, amb seu a París, preveu que aquí la inflació es dispararà aquest any al 3,7%, 7 dècimes més que a la zona euro. I aquest repunt serà persistent, Núria Har.
18: Sí, perquè l'any que ve la inflació encara se situarà al 3,4%, molt per sobre de l'objectiu que fixa el Banc Central Europeu del 2%. Malgrat tot plegat, l'OCDE manté que l'economia espanyola serà la que més creixerà de l'eurozona. Aquest any ho farà un 2,6%, 4 dècimes més del que havia calculat fins ara. Però pel que fa als pròxims mesos, l'escenari es complica. El secretari general de l'OCDE avisa que la capacitat de resistència de l'economia està arribant al seu límit.
8: L'economia mundial ha superat un altre xoc millor del que s'esperava, però la seva capacitat per absorbir-los no és il·limitada. Les reserves d'energia han baixat, el marge de maniobra fiscal s'està reduint, els costos de finançament augmenten i no n'hi ha prou només amb la resiliència.
18: L'organisme anticipa nous increments del tipus d'interès tant a Europa com als Estats Units per intentar contenir els preus i apunta que l'auge de la intel·ligència artificial pot ajudar a impulsar l'economia, tot i que no prou per compensar el complex context actual.
5: I aquest encariment dels combustibles està posant contra les cordes el sector agrícola. Unió de Pagesos ja ha convocat una tracturada el 14 d'octubre a Barcelona per reclamar als governs català i espanyol més ajudes per fer front a la crisi que afecta moltes explotacions, algunes de les quals seran, diuen, inviables. Lleida, Pere Joan Álvarez.
12: Reclamen ajudes directes entre 8.000 i 17.000 euros per compensar l'increment dels costos de producció. Asseguren que el sector pateix una crisi constant, ja sigui pel preu dels carburants, que s'han encarit un 62% en els darrers 6 mesos, per l'afectació del canvi climàtic o pels danys de la fauna salvatge. UP convoca tota la pagesia a la mobilització. Raquel Serrat, coordinadora nacional del sindicat.
0: convoquem a tots els pagesos i pageses de Catalunya a la mobilització del dia 14 d'octubre a Barcelona. Serà una tracturada, serà de la manera que vulgui venir la gent, però hi hem de ser tots.
12: Una situació que preocupa el sector, que veu insuficient l'anunci ahir del ministre d'Agricultura, Luis Planas, de prorrogar l'ajut de 20 cèntims per litre de gasoil fins a finals d'any. Sentim Vicenç Pasqual, de Jarc, i Pere Roquer, de Saja.
1: No arriba petroli, és evident, tots estem perjudicats, però, ostres, els aliments que produïm, o haurem de deixar de produir aliments, o si s'ha de repercutir tot, la gent no podrà comprar.
3: Les pròrrogues amb aquest encariment de costos d'hidrocarburs no són suficients.
12: La tracturada que convoca UPE passarà pel Departament d'Agricultura, per la delegació del govern espanyol i per la plaça Sant Jaume. Unes reivindicacions que faran arribar demà al conseller Ordeig i a la taula agrària convocada per dilluns.
5: Anem a la crònica de successos, que avui ve especialment farcida. Han detingut a Madrid la dona de Josep Juanpera per la seva suposada relació amb la mort de l'arquitecte el dia 26 de desembre de l'any passat a Baqueira, a la Vall d'Aran. Els Mossos investiguen si l'haurien enverinat. Viella, Sofia Cabanes.
4: Bon dia, sí. El jutjat de Viella en va obrir la investigació poc després de la mort de l'arquitecte. El titular de la sala va ordenar una autòpsia ampliatòria en detectar algunes contradiccions en les declaracions prestades per la dona de 65 anys. Josep Juanpera va morir a Baqueira dos dies després d'haver acudit a l'Hospital de Viella per una indisposició. El reputat arquitecte es trobava passant les vacances de Nadal amb la dona. El jutjat d'instrucció de Viella investiga el cas, que es troba sota secret de sumari.
5: I els Mossos d'Esquadra investiguen les causes de l'incendi que aquesta nit ha fet un mort en un centre sociosanitari de l'Ametlla del Vallès, al Vallès Oriental. Dels 13 hospitalitzats, només dos continuaran ingressats. L'Ametlla del Vallès, Marta Vallès.
13: Els bombers han trobat en una de les habitacions de la primera planta on hauria començat el foc el cos d'un home, un intern de 53 anys de la zona de pacients d'alta complexitat. Aquest és un centre sociosanitari on hi ha persones grans, però també residents de diferents edats amb patologies diverses. El conseller de Drets Socials, Raúl Moreno, destaca que la seguretat ha funcionat i es refereix al fet que la porta de l'habitació de la víctima sembla que l'haurien trobat bloquejada.
14: Tot el sistema de seguretat ha funcionat, les portes tallafocs han funcionat, els sistemes d'alarma de contraincendis també han funcionat, però no hi ha cap protocol que digui que les habitacions han d'estar tancades.
13: Durant l'incendi es va atendre 78 persones, 13 van anar a diferents hospitals de la zona. Avui la majoria rebran l'alta i només dues continuaran ingressades, una d'elles a l'UCI. Alguns residents els hauran de reubicar perquè aquí la primera i la segona planta de les tres que hi ha no es poden utilitzar.
5: I una explosió de gas també ha destrossat aquesta matinada un hotel rural de Peralada, a l'Alt Empordà. El propietari de la finca i el seu cuidador han quedat ferits i una clienta n'ha sortit il·lesa. Se n'investiguen les causes. Girona, Fèlix Martín.
19: El més crític és un home de 47 anys que han traslladat a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. Un veí de l'hotel rural, Joan Cros, ha explicat que aquest ferit més greu és el cuidador del propietari de la finca de 74 anys, que també ha resultat ferit, però amb lesions lleus. A tots dos se'ls han trobat al pati quan han sentit l'explosió.
20: Hem sentit una explosió com una bomba, tota la flama i un fum negre, com un bolet. I esclar, llavors hem vist que aquí havia passat algo gros, i han vingut cap aquí i han vist un noi ferit aquí, molt greu, caigut tota la masia.
19: Tot això ha passat tocades les dues de la matinada a causa d'una fuita en les canonades de gas de l'hotel. L'impacte ha estat tan gran que ha fet saltar les parets de la façana, les finestres i part del sostre de la masia, de planta baixa i dos pisos. Tot l'entorn de la casa ha quedat ple de pedra, runes i vidres que han aixafat també parcialment un cotxe aparcat al davant.
5: Deixem els successos. Tenim xifra rècord de declaracions de voluntats anticipades durant l'any passat. Segons el Departament de Salut, durant l'any 2025 van entrar al registre més d'un 50% més de declaracions que l'any anterior, Mònica Mas.
21: Sí, van ser un total de 52.500 documents de voluntats anticipades, la xifra més elevada des que es va crear el registre l'any 2002. En total, ara hi ha 240.500 catalans que han deixat per escrit el seu dret a triar com volen ser atesos i quin tipus de tractament mèdic volen rebre en cas, en el cas que la seva malaltia no els permeti decidir-ho de manera conscient. La majoria, 6 de cada 10, són dones i el nombre més alt de voluntats anticipades es registren a Barcelona ciutat. Segons el Departament de Salut, aquest augment es deu al fet que des de fa 2 anys es pot tramitar des dels centres de salut i acompanyats d'un metge, de manera que fa molt més senzill i accessible registrar aquest document. De fet, durant l'any 2025, el 80% de voluntats anticipades es van validar per aquesta via.
5: I a Lleida, l'aprovació de l'ordenança que prohibeix l'ús del burca i el niqab a l'espai públic ja té els suports assegurats si no hi ha sorpreses d'última hora. Junts per Catalunya ha anunciat aquest matí que hi votarà a favor al ple de divendres. Lleida, Estela Bussoms, només hi posen, però, una condició.
2: Sí, en concret, que l'equip de govern socialista accepti una moció que demana instal·lar dutxes i lavabos públics al carrer, ja que Lleida és de les poques ciutats de l'Estat que no en té. Tot plegat s'emmarca en la nova ordenança de civisme, que incorpora la majoria de les 55 esmenes presentades pels juntaires i per això votaran a favor d'una norma que inclou també el veto a portar elements que ocultin totalment el rostre, com el vel integral. La portaveu de Junts a Lleida, Violant Cervera, ho argumenta.
6: Estem en contra del burca i no comprem ni volem comprar el relat de és que si no aquestes senyores, aquestes persones no podran sortir de casa. Perquè si una persona no pot sortir de casa perquè el seu home no li deixa sortir de casa, això vol dir una altra cosa i segurament és un altre delicte.
2: Esquerra, el Comú i també el PP ja se sap que hi votaran en contra. Lleida ja va vetar l'ús del burca i el niqab fa 16 anys, però la justícia ho va tombar. A diferència d'aquell moment, ara el focus no es posa en la seguretat, sinó que justifica com una política feminista i de defensa dels drets fonamentals.
5: Passant 3 minuts de 2 quarts, una pausa i de seguida anem a la cultura. Avui, amb molta festa major.
9: Catalunya migdia.
15: Com et quedes si et diem que el pot de mel que tens al rebost és en realitat una ampolla de vi? Sí, sí, com ho sents, perquè quan separem bé, els residus es transformen. Recorda, el vidre va al contenidor verd. Buida bé el recipient i treu-ne la tapa o el tap abans de llançar-lo. I tingues en compte que la ceràmica, els miralls i els objectes de cristall van al punt verd o a la deixalleria. És a les teves mans. Tria bé on llançar-ho.
16: Generalitat de Catalunya i AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Campanya finançada pel Fons d'Ecovidrio.
17: Benvinguts al nou Club del Gourmet, a la 5ª planta del Corte Inglés de la Diagonal, amb una barra de gourmet com a protagonista, amb plats freds i calents, peix, marisc, carn, una terrassa de 600 metres quadrats amb unes vistes excepcionals i, a més, gaudeix dels millors espais especialitzats dedicats a xarcuteria premium i celler.
22: Nou Club del Gourmet a la 5ª planta del Corte Inglés de la Diagonal, la teva nova destinació gastronòmica a Barcelona.
5: Catalunya migdia. Passant 4 minuts de 2 quarts i, com dèiem, festa major. D'una banda, perquè avui arrenquen les festes de la Mercè i Barcelona es torna a convertir en un gran escenari obert a les arts al carrer amb companyies catalanes, estatals i internacionals. Des d'avui fins diumenge desplegarà una programació gratuïta en 7 espais de la ciutat, com ara el Parc del Fòrum, l'Estació del Nord, el Parc de l'Aqueducte, els Jardins Joan Maragall i, per primera vegada, també la plaça de les Glòries, Marta Vives.
23: Un dels plats forts és l'espectacle Emergency Exit amb la Fura dels Baus aquest dijous al Moll de la Fusta. És una aliança de creadors de Barcelona, els Països Baixos, Sèrbia, Croàcia i Portugal que combina teatre, música i recursos multimèdia amb un missatge ambiental clar, com ha dit Anna Lleó, de l'ICUP.
24: Per tant, per nosaltres doncs, és una alta veu de la creació artística com a valor doncs, en aquest sentit mediambiental.
23: Xangai com a ciutat convidada serà molt present a la programació. El fòrum, per exemple, la Xangai Acrobatic Troupe, combinarà equilibrismes i malabars amb música tradicional i tambors xinesos. També podrem veure els Pallassos Sense Fronteres de Tortell Poltrona a l'aqueducte de Ciutat Meridiana o muntatges sense text als jardins de Joan Maragall com l'animal més perillós del món de la companyia irlandesa Jazzville Productions, el comiat dels escenaris de Claire Ducro o la proposta de dansa contemporània Sadness Land de la companyia catalana Carla Cisteré.
5: Avui comencen les festes de la Mercè, el dia gran de la Mercè és demà, però a Barcelona, on avui és el dia gran, és a Tarragona. I si és el dia gran de Santa Tecla, és sinònim de Diada Castellera. Hi participen les 4 colles de la ciutat, els Xiquets de Tarragona, la Colla Jove Xiquets de Tarragona, els Xiquets del Serrallo i els Castellers de Sant Pere i Sant Pau. Allà, a Tarragona, hi tenim el Josep Armirall. Com va la Diada, Josep? Bon dia.
26: Bon dia, a punt d'acabar la segona ronda amb els Xiquets de Tarragona disposats a provar per segona vegada aquesta temporada el 3 de 9 i després haver descarregat el 4 de 9 a la primera ronda. Hem vist ja el primer gamma extra, com s'havia anunciat, la Jove de Tarragona, 5 de 9 descarregat d'entrada i a continuació 3 de 9. Els Xiquets del Serrallo han fet llenya a la primera ronda, han carregat just el 3 de 8 i a la segona han pogut descarregar el 4 de 8. I atenció, els castellers de Sant Pere i Sant Pau perquè són en el camí d'assolir la millor diada de del seu historial. Han descarregat ja el 5 de 8, han tornat a descarregar el 2 de 8, el primer des del 2019, i a continuació aprovaran el 4 de 8 amb l'agulla. La plaça de la Font, plena de gom a gom.
5: Doncs ambient de festa major a Tarragona avui, a Barcelona demà, però on fan festa ja fa dies és a Sant Sebastià. Put it there, pal. Damn, you're handsome. I avui amb una superestrella, perquè Brad Pitt ha posat de cap per avall al Festival de Cinema de Sant Sebastià. Centenars de persones s'apleguen allà on va. L'actor nord-americà hi és per presentar la pel·lícula que estrena divendres, En el corazón de la bestia, on comparteix protagonisme amb un gos. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
0: En el corazón de la bestia narra els esforços d'un exsoldat d'elit i el seu gos per sobreviure en un bosc d'Alaska després d'un accident d'avió. És un drama d'aventures extremes que, com ha dit Brad Pitt, pot ajudar a qui ho estigui passant malament a trobar la recepta de com sortir-se'n.
7: Els supervivents sempre diuen que t'has de concentrar en les petites victòries. Tindràs pèrdues, patiràs, hi haurà dolor, però pensar en la pròxima petita victòria és també aplicable al dia a dia. Quan ens enfrontem a qualsevol repte o estem en una situació complicada, s'ha de pensar en les petites victòries i no en el pla general.
0: El film parla de com és d'important sacrificar-se els uns pels altres i com ajuda a sobreviure el fet d'envoltar-te de gent que estimes. Per això creu que és del tot oportú tenint en compte la situació actual del món. A tot això també ha celebrat que el cinema se n'està sortint, que cada cop més gent va a les sales, mentre les plataformes de streaming estan proporcionant més oportunitats al sector i que les dues coses són perfectament compatibles.
5: Hem passat per Barcelona, per Tarragona, per Sant Sebastià i ara a València. I és que al País Valencià, la companyia Teatre Micalet arrenca nova temporada i també nova etapa. Després de les desavinences amb la Societat Coral, avui estrenen nova seu. València, Marta Garcia.
8: 500 metres i 30 anys separen l'antiga etapa de la nova. 500 metres entre una seu i una altra, perquè després de mesos d'incertesa en abandonar l'antiga seu per desavinences amb els propietaris, avui la companyia Teatre Micalet estrena la nova, al barri de Belluters, a Ciutat Vella. És la seva històrica sala d'assajos readaptada per fer-hi representacions. Joan Peris és un dels cofundadors de la companyia.
10: És un espai sagrat, quasi. Feia temps que volíem també fer, vull dir, quan teníem el Micalet ja pensàvem en això, en aquesta cosa de la proximitat, de la intimitat amb l'espectador.
8: El teló s'alça avui amb una obra plena d'intencions. Bomba va, bomba ve, Joan Fuster, amb Guille Zavalla i Pedro Mallol com a protagonistes d'esta obra on se'ns explica la investigació que va fer de l'atemptat contra l'escriptor de Sueca la Brigada d'Informació de la Policia de València. Laura Sánchez és la seva autora.
11: Posar el valor de la lectura també dins del teatre, no? La importància de llegir i la importància de transmetre la paraula viva de Joan Fuster.
8: En este nou espai compaginaran produccions pròpies amb les altres companyies i també servirà per desenvolupar activitats de formació i de vinculació amb el barri.
5: Catalunya migdia. 20 minuts per arribar a les 3, 20 minuts per la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
18: Bona tarda.
5: Avui amb el debut del Barça a la Champions.
18: Són les vigents campiones i debuten amb l'objectiu de revalidar el títol.

0: El Barça femení comença avui el camí cap a la final de la Champions 2027 a Varsovia.
1: Nosaltres confiem en nosaltres mateixes, crec que també és molt important. Sabem on volem jugar aquella final i això és l'ambició d'aquest equip.
0: Cata Coll, la portera del Barça, explicava ahir al Tot Costa com se sent el vestidor a poques hores d'aquesta estrena europea, avui al vespre, a la nit, a partir de les 9, partit contra el París. Ara sentirem algun fragment més de Cata, però abans actualitzem la infermeria per aquest partit d'avui. Es confirma el que dèiem ahir a aquesta hora, la bona notícia, l'alta d'Irene Paredes. Marcos García.
2: Irene Paredes ha rebut l'alta mèdica, com deies. Entra, doncs, a la llista, a la central. Vicky López té una lesió al recte anterior dret i estarà una dues setmanes de baixa. També té afectat el recte anterior dret Quica Nazaret i el temps estimat de recuperació en aquest cas és de 3 setmanes. Segueixen de baixa Aitana, Alexandri i Van Asten i a banda estan amb la selecció espanyola sub-20, Carla Julià i Aixa Càmara.
0: Algunes de les jugadores que no hi seran avui, com Quica o Vicky, són les que han de fer un pas endavant aquesta temporada, precisament després de la marxa d'altres jugadores i noms importants com Alexia, Mapi, Ona o Salma.
2: Sí, és l'argument que explicava ja el Tot Costa Cata Coll, la portera que també admetia el cartell de candidates a la Champions i a tot.
1: Crec que mai m'ha agradat entrar de favoritisme, no? Però sí que és vera que venim de fer anys molt bons, venim de guanyar una Champions i segurament pues, equips mos tenen com a favorites. Crec que nosaltres anem pas a pas, partit a partit. Sabem la dificultat que serà en guany, però com dius, crec que també hi ha una transició de gent molt jove que ha arribat. Però crec que l'ambició d'aquest equip està clar i quan fitxes per el Barça saps que vens a guanyar-ho tot i això ho intentarem.
2: El París que espera el Barça avui és a priori un equip fort en les transicions. Pere Romeu és l'entrenador del Barça.
3: Segueix la mateixa entrenadora, és un equip que no ha fet grans canvis d'aquell 11 titular del desembre passat. Només han marxat 3 jugadores, les altres solen tenir molta continuïtat dintre de l'11 i és un equip vertical, és un equip ràpid, és un equip físic, és un equip que et cau constantment les puntes a la banda, és un equip que té la seva dificultat jugar perquè té una identitat de joc força marcada des de fa moltes temporades, perquè l'entrenadora ja porta unes temporades.
2: A partir de 2:15, la TDG d'aquest Barça-París.
0: Per seguir parlant d'aquest partit, busquem a la directora de la TDG. Que és la Sònia Gelmà. Sònia, bona tarda.
4: Hola, bona tarda. Home, si em busques, em trobes.
0: Sí, sempre. Sempre t'acabo trobant. Sentíem ara Cata dient que l'objectiu és tornar a ser a la final de la Champions. El Barça actual, ja ho hem estat dient, ha perdut jugadores importants com Alexia, com Mapi, però segueix sent, amb aquesta reforma que han fet de la plantilla, tan favorit per guanyar la Champions aquest equip?
4: Mira, un equip que ha jugat 7 de les últimes 8 finals, que n'ha guanyat 4, que en aquestes Champions on ha arribat a les finals ha tingut baixes cada temporada. Com a mínim té l'etiqueta de màxim favorit, encara que hagi perdut el seu emblema dels últims 14 anys, com és Alexia Putellas. I fins a 4 jugadores que van ser titulars a la final 2, lo és cert. Però són les vigents campiones, tindran Aitana, amb qui no van poder comptar la temporada passada, i tenen solucions de garanties tant al mig del camp com a la davantera, amb el fitxatge, la incorporació de Caroline, que com a mínim iguala la baixa de Salma. Una altra cosa és la defensa, que és on l'equip pot anar una mica més coix, però un cop Pere Romeu recuperi totes les baixes que té ara mateix, haurem de veure quin rendiment pot donar l'equip, quin rendiment poden donar aquestes jugadores joves per les quals apostarà el Barça aquesta temporada.
0: Per tant, la resposta seria un sí arrossegat. Una mica sí. El que ens ha fet la Sònia Gelmà.
4: Un sí com a mínim més tan favorita com la resta d'equips, i jo crec que fins i tot un palet més.
0: Perquè si parlem de la resta d'equips, els rivals més perillosos o que també puguem considerar tan favorits com el Barça per aquesta Champions?
4: Seran els de sempre. El Lió de Jonathan Giraldez, on hi ha anat a parar Salma, que per palmarès, però també per potencial, sempre és candidat, finalista la temporada passada, on el Barça va ser superior. També el Chelsea, a qui el Barça ha traspassat Dragoni, que és una jove migcampista que tenia cedida a la Roma i que no li cabia en el seu mig del camp. I aquest Chelsea ja fa temporades que pica la porta, tot i que l'última final a la que va arribar és la que li guanya el Barça a Göteborg ja el 2021. I el tercer equip en discòrdia, per dir-ho així, en aquesta trident de candidats a més del Barça és l'Arsenal, que va guanyar el Barça ara fa 2 anys, que ja tenia Mariona Caldentey i ara ha incorporat Ona Batlle, un altre ex-blaugrana, una peça que el Barça, aquesta sí, la trobarà a faltar i molt, i en parlàvem. Són aquests tres, a més del Barça. Després sempre pot haver-hi alguna sorpresa que es planti a semifinals, però vaja, la cosa anirà per aquí.
0: La sorpresa no seria el rival que té avui el Barça, el París?
4: fàcil, no fa avui. Pinta, no fa fàcil tampoc, t'ho diria, però sobretot pel que t'explicava el Marcos, per les baixes que té Pere Romeu, perquè la plantilla del Barça és una plantilla curta i a la que se'n lesionen 3-4 jugadores del primer equip, doncs llavors has de mirar cap al filial. Aquest París ha quedat segon de la Lliga Francesa per darrere del Lió, és a dir, que ha passat per davant del PSG, que fins fa un parell de temporades era el candidat habitual a la Champions, tot i que en un segon esglaó també s'ha de dir. L'última referència que tenim és de la temporada passada, ara sentíem Pere Romeu parlar-ne, el Barça se les va trobar a la fase Lliga, a l'últim partit, i tot i que va ser a París, es van imposar per 0-2. A més, el París després es va trobar els encreuaments de quarts amb el Madrid i va perdre. Aquest seria el nivell, perquè us feu una idea d'aquest París. Serà més problema, com deia, la quantitat de baixes que té Pere Romeu que no pas el rival avui. Però vaja, tot i així, jo crec que el Barça avui també és favorit per aquest partit.
0: Doncs avui a les 9, Barça-París, des de 8:45, sentireu la Sònia Gelmà amb la TDG, el Ramon Salmurri, la Sònia Lear i tot l'equip de la TDG. Gràcies, Sònia.
4: Fins després.
0: Encara la Champions femenina, el Barça debuta avui, però ahir ja ho van fer equips com el Madrid, l'Arsenal o el Bayern de Múnich, o del Serra.
5: I les blanques, que van tenir a tocar la victòria, al final no van poder passar de l'empat a un davant el PSG a Valdebebas. L'equip que entrena Pau Quesada es va avançar en el marcador tot just començar el partit, però el Paris Saint-Germain va empatar de penal al darrer quart d'hora de joc.
6: Yo creo que hemos merecido llevarnos los tres puntos, pero es verdad que ellas al final que tienen esa capacidad de atacarte muy bien los espacios, una jugada aislada, te han ganado la espalda, el penalti, la única ocasión que han tenido. Entonces, felicitar a las jugadoras por el gran partido que han hecho. Queríamos los tres puntos, seguro que aprenderemos.
5: Tampoc van passar de l'empat, en aquest cas a dos gols, al Bayern de Múnich i al Manchester City, mentre que l'Arsenal va superar per la mínima el Coque danès amb un gol de penal de Mariona Caldentey. Per la seva banda, l'Sporting de Portugal va superar la Juventus a domicili per 1-2. Per avui, a banda del Barça París Futbol Club, ens esperen tres partits més. Servet Olympique de Lió, les actuals subcampiones de la competició, Chelsea Àustria de Viena i Lovaina Roma.
0: I ara obrim la carpeta a Madrid, perquè la picabaralla entre el Real Madrid i el president de la Lliga, Javier Tebas, després del derbi madrileny del cap de setmana, no sembla tenir fi. Les últimes hores, comunicat del Madrid, resposta de Javier Tebas i, a més, nou capítol de Tiempo de Revisión. Marcos García.
2: Doncs sí, el col·legiat va encertar amb la vermella i comencem, doncs, per Tiempo de Revisión. Encert de la vermella el madridista Hausen. També va encertar amb la groga el Cuti Romero sobre Bellingham i no vermella. I, en canvi, el CTA, el Comitè Tècnic d'Àrbitres, diu que hauria hagut d'expulsar Kang In-Lee per l'entrada sobre Fede Valverde. Diu que massa perillosa era aquella entrada i que, per tant, la groga hauria d'haver pujat a vermella. De les dues jugades que lamentava Mourinho, doncs, li donen la raó en una. El comitè de competició, per cert, ha sancionat amb un partit de suspensió al defensa del Madrid, Hausen, arran de la seva expulsió del

0: i desqualificant el club blanc i demana un president neutral, diu el comunicat del Madrid. Tebas ha replicat en una nova piulada a X dient que ell no és l'amo de la competició, però que tampoc ho és el Real Madrid, i Tebas remata dient que respecta tots els clubs però que no està subordinat a cap.
1: I Lamine Yamal i Mbappé segueixen fent el tour d'entrevistes i declaracions per guanyar la pilota d'or. Tots dos tenen arguments per defensar la seva candidatura, Ramon Salmurri.
2: Sí, i el que estan fent és una mena de tourné defensant els seus arguments com si fos pràcticament un debat polític per intentar aconseguir el vot dels electors a la pilota d'or. En aquest cas, Lamine Yamal en una entrevista a l'Equip on explica que juga per fer història i reivindica la seva candidatura.
3: Salgo, disfruto, juego bien, juego como yo quiero jugar. Por suerte también he podido ganar muchos títulos con el Barça, llevo dos años así. He podido ganar el título más importante que es el Mundial con mi selección. Pero más que eso, yo creo que la forma en la que juego es mi argumento más fuerte y lo que me hace diferente.
2: I al seu costat, Kylian Mbappé, el davanter central del Real Madrid, que no se n'amaga i també, tot i que Lamine, diguem-ne, pot exhibir els títols, la Lliga, el Mundial, defensa la seva candidatura de cara a la pilota d'or.
4: Oh, pues que j'ai fait une bonne année.
5: Bé, jo crec que he fet un molt bon any, una gran temporada a nivell individual, per això crec que mereixo la pilota d'or. A més, he estat el màxim golejador en totes les competicions importants.
4: Une bonne année pour moi et je le sens bien.
1: No és candidat a la pilota d'or, però sí que és un dels màxims golejadors de la Lliga. Estem parlant de Roberto, el davanter de l'Espanyol, que avui l'hem sentit des de les Roces, debuta com a internacional, Sergi Andreu.
5: Sí, els 6 gols en 6 partits li han valgut al davanter andalús de l'Espanyol, Roberto Fernández, el premi de la selecció espanyola. Avui, davant dels mitjans, ha tingut paraules d'agraïment cap al club blanquiblau.
6: Es un orgullo, ¿no?, representar a un club como el Espanyol, que me dio toda la confianza cuando estaba pasando lo regular en Braga, y desde aquí quería agradecérselo al club, y al final cuando llegué sabía que muchos jugadores, muchos delanteros del Español acababan yendo convocados con la selección y yo tenía ese reto por delante también.
5: En pocs dies ja l'han impressionat alguns jugadors de la selecció. De fet, algun l'ha hagut de patir directament.
6: Cucurella es muy intenso en el entrenamiento, ya hoy lo he sufrido bastante, es muy intenso. Pedri también mueve mucho el balón, muy bueno, no sé. Yo creo que al final todo, Yarzabal tiene mucho gol, Ferran igual. Al final son los campeones del mundo, como digo, y cada uno tiene lo suyo. Al final que me ha sorprendido todo.
5: Roberto podria debutar ja dissabte en el primer partit de la selecció espanyola contra Anglaterra a Londres. Si ho fa, la seva clàusula augmentarà 5 milions i passarà de 25 a 30.
1: 8 minuts i les 3 de la tarda. Fem una pausa i després, bàsquet.
7: Catalunya migdia.
8: A veure, repassem. Ulleres, sí. Necessari sac de dormir, també. Aigua per 3 dies, sí.
9: Si tu tampoc vols perdre't la setmana del llibre en català, vine preparat, perquè amb tot el que hi trobaràs, llibres, converses, recitals, concerts, saps quan hi entres, però no saps quan en surts.
10: La setmana del llibre en català, del 18 al 27 de setembre, al passeig Lluís Companys de Barcelona. Molt per veure, molt, molt per llegir.
11: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia al 1922... Aprofitar els residus orgànics per generar gas verd al 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
12: Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot. Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música, benestar, gastronomia i molt més. Amb el patrocini del RAC i d'El Periódico. Informa-te'n a club65.es.
13: Una illa i 8 parelles de gent coneguda.
14: De veritat, Mallorca era platja, tio.
13: Torna la Travessa Trescar. Prepareu-vos per descobrir la Mallorca més salvatge.
15: Va, que aquest és el nostre terreny, rei.
16: Vaig al límit amb tu.
13: Aquí la fama no serveix de res.
17: La Travessa, Expedició Tramuntana. Dimarts 29, estrena en exclusiva a la plataforma 3CAT.
18: A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, tot ben amanit.
19: Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.

0: Onda.
1: I amb productes del territori.
0: Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
1: Vinga, va, comencem!
0: Amb el suport de la Federació Catalana DOP-IGP i la Generalitat de Catalunya. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
2: Catalunya Ràdio.
0: Som 3CAT.
2: Som 3CAT.
3: I el nou Barça de bàsquet de Seco Lich debuta demà a l'Eurolliga i ho fa amb confiança o amb algun dubte per la derrota a la Supercopa. Ernest Macià.
4: Home, doncs tu diràs, va ser una sotregada, amb algun dubte, evidentment, el partit d'aquest cap de setmana contra la penya d'aquest diumenge. Però això sí, hem de dir que els jugadors els hem vist entrenar i fa tot l'efecte que ha sigut un bon entrenament, entrenament de qualitat. Hem de dir que encara sense un jugador que ja havia d'haver tornat i que sembla que de moment no se sap quan tornarà, que és l'Epivot, que en teoria havia de ser titular Tosin Mbowan, i tot i així els jugadors amb bona cara i amb ganes de recuperar sensacions després del mal paper de la final de la Supercopa. Aquest és Darío Brizuela.
5: Una final es jodido, más en el contexto en el que se perdió, ¿no? No solo una final, son jugadas contra la Peña, en Badalona, todos entendemos el contexto este, no falta explicarlo más, pero yo tengo una opinión firme o una creencia firme en que no solo es importante el devenir del partido, sino cómo sales de ahí, cuál es tu respuesta después de una derrota o de un mal momento, tanto en el deporte como en la vida.
4: Aquest era Darío Brizuela. Nosaltres som just ara al lloc on surten els jugadors de l'entrenament. I atenció, perquè en aquestes hores prèvies a l'inici de l'Eurolliga, un jugador que era el més ben pagat la temporada passada, l'anterior i l'anterior, les tres últimes, i que ha guanyat bastants milions d'euros a Can Barça, Billy Hernán Gómez, es despenja amb unes declaracions a Màlaga on diu que ell sempre ha estat del Madrid.
6: Yo siempre estoy agradecido, ¿no?, al Real Madrid, a los aficionados, es el club en el que crecí, en el que me he desarrollado. Soy madridista, así que siempre estaré apoyándoles y animándoles, pero ahora es otra perspectiva, ¿no?, de venir del Barça a estar en Unicaja. Seguro que no hay tanto como fue en el pasado.
4: Doncs aquestes eren les declaracions de Billy Hernán Gómez, Laia. Els jugadors del Barça que ja marxen cap a casa, d'aquí poca estona arriba l'Efes per fer l'entrenament previ a la jornada 1 de l'Eurolliga.
3: I ahir va passar el tècnic de la penya, Dani Miret, pel tot costa.
4: Doncs sí, el Dani Miret, que després de l'èxit li fa por que això tregui gas a la temporada, que els jugadors es descentrin, perquè recordem que aquest cap de setmana comença la Lliga ACB.
7: Aprofitar aquest cap de setmana increïble per agafar impuls i que així sigui, que no ens vagi en contra el fet d'haver aconseguit, no?, un gran repte a l'inici de la temporada, que no ens vagi en contra en quant a tota la feina que hem de fer i que tenim per davant.
3: I més bàsquet, aquesta nit tindrem campió de la Lliga Catalana Femenina, Xevi Soler.
8: L'èxit del bàsquet català en la clau femenina jugaran el Cadí la Seu i l'Espar Uni Girona a partir de 8:45 a Reus. Un Uni Girona que hi arriba tot just una setmana abans d'un dels partits més importants de la temporada, que serà la prèvia de l'Eurolliga, que determinarà si l'equip juga finalment la fase regular. Amb les baixes d'Axel Mercerón, però amb la novetat de Iana Martín, que sí que podrà jugar, Roberto Íñiguez, el tècnic, vol que es prenguin el partit d'avui com el que és, un títol oficial.
9: A ver, si nos gustaría que fuese un partido en el que ver una pequeña evolución del equipo en competitividad, de cómo competimos, evidentemente eso sí nos gustaría progresar. No creo que sea una prueba en ninguna manera porque es un título oficial y queremos jugarlo.
8: Al davant un Cadí amb una mescla de jugadores de la temporada passada, com Laia Reventós o Ana Palma, i nous fitxatges que il·lusionen els urgellencs, com Leila Sontag o Lexi Donarski. Laia Reventós, la jugadora més veterana del Cadí, espera un bàsquet Girona amb molta fam, sobretot de cara al partit de la setmana vinent.
10: Creiem que l'Uni Girona vindrà amb molta força. Crec que té un partit bastant important aviat i porten bastant temps de pretemporada i treballant fort per aconseguir títols.
8: Partit al Municipal de Reus, a l'Olímpic de Reus, a partir de 8:45.
3: I un altre protagonista del Tot Costa. Ahir van entrevistar Daniela Guillén, campiona del món de motocross, Eduard Solà.
11: La pilota Lloret de Mar, Daniela Guillén, que el cap de setmana passat es va proclamar campiona del món de motocross a Austràlia i es va convertir en la primera dona que pujava al primer lloc del podi d'aquesta especialitat. Ahir al migdia va aterrar a l'aeroport de Barcelona i després va ser al Tot Costa de Catalunya Ràdio, on va parlar així del seu futur.
12: Quan ja comences a guanyar un, vols més, no? Perquè al final entrenes per guanyar. No tinc res firmat amb ningú ni res. Aquest any he fet una cursa als Estats Units i la veritat que ahir el campionat m'ha impressionat molt de com valoren a les noies i com és tot allò. jo crec que si tinc l'oportunitat i no ho sé, però possiblement hi hagi l'opció de poder marxar cap allà.
11: Guillén, de 20 anys, havia estat segon el 2023 i el 2024 i tercer el 2025. Des de l'Ajuntament de Lloret de Mar ja se li està preparant una rebuda.
3: I per acabar, dos apunts més a Bituac.
2: Un de futbol, i és que Javier Aguirre ja és el nou entrenador del València oficialment. Ha firmat pel que queda temporada i una més d'opcional, per tant, agafa les regnes del València, l'ex de l'Espanyol i l'Atlètic de Madrid, entre d'altres. I en tennis tenim en marxa la segona eliminatòria de quarts de final de la fase final de la Copa Billie Jean King Cup, que és l'antiga Copa Federació. Empaten a un l'equip espanyol i el Kazakhstan. Ara a punt d'iniciar-se el partit de dobles que definirà qui avança a les semifinals.
3: Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva a les 7 tot costa. I ja sabeu, avui a partir de 8:45 la TDG amb el Barça-París, debut del Barça a la Champions femenina. Seguim al Catalunya Migdia ara amb l'Òscar Fernández.
13: Són les 3.
14: Catalunya Migdia.
13: Fa una hora hem començat el Catalunya Migdia al Parlament de Catalunya, on el president Salvador Illa ha assumit avui l'error del govern pel fiasco a les proves PISA, un episodi que dona per superat després d'haver cessat l'anterior secretària general del Departament d'Educació. L'oposició, però, demana apuntar més amunt, cap a la mateixa consellera Esther Niubó. El president Illa diu, però, que no la pensa cessar. També hem sentit l'entrevista del matí de Catalunya Ràdio al magistrat conservador del Tribunal Constitucional, José María Macías, que assumeix que l'amnistia total als líders del procés anirà ràpid. I ens hem fixat també en les festes majors de Tarragona i de Barcelona, avui que és Santa Tecla i vigília de la Mercè. Ara, què més podem afegir-hi, Joan Bota?
15: Doncs, notícia de fa pocs minuts, l'Audiència Nacional absol l'advocat Gonzalo Boya del cas del narcotraficant gallec Sito Miñanco. En una sentència de l'Audiència Nacional que acabem de conèixer, el tribunal ha exculpat l'advocat de Carles Puigdemont dels delictes de blanqueig de capitals i falsedat documental. En canvi, ha condemnat Miñanco a 17 anys de presó. La fiscalia demanava, recordem-ho, gairebé 10 anys. Per Boya, ara la sentència, que arriba un any i mig després d'acabar-se el judici, considera que no va participar en l'operació. En una publicació a X, Boya parla d'alegria immensa i agraeix el suport dels seus advocats i també de la seva família. Mentrestant, la propietària de l'agència de viatges de l'Escala de l'Empordà, que suposadament ha estafat 400 persones, no tenia assegurança i cobria els deutes amb els diners estafats. Els Mossos l'han detinguda aquest matí a Figueres i li atribueixen un frau de més de 2 milions d'euros. Laia Claret.
16: Bona tarda. De moment hi ha 400 persones a qui hauria venut viatges fraudulents i estafat més de 2 milions d'euros, però podrien ser xifres més elevades segons els Mossos. La detinguda ha vingut aquí a Figueres, citada a la comissaria. Ha passat a disposició del jutge. Segurament es complica que els clients puguin recuperar els diners, pel que explica Jordi Casanovas dels Mossos d'Esquadra.
17: Hem pogut contrastar, corroborar, que no disposava d'aquesta assegurança d'una empresa molt concreta de responsabilitat civil.
16: La dona operava sola, han explicat, des del 2024, i el sistema funcionava com una bola de neu textualment. Amb la paga de les últimes reserves, pagava els bitllets dels primers que sí que van poder anar de viatge.
15: Hi ha acord entre la Generalitat, la Federació de Municipis i l'Associació Catalana de Municipis per reforçar els serveis socials municipals i comarcals. El nou acord marc pels pròxims 4 anys preveu una inversió de més de 2.300 milions d'euros. Això és un 66% més que l'anterior convocatòria. A més, hi haurà un miler de més de professionals per millorar l'atenció domiciliària o les polítiques de suport a les famílies. El president Salvador Illa ha destacat la col·laboració amb el món local per enfortir les polítiques socials.
18: Doncs perquè els sectors més vulnerables de la nostra societat que requereixen unes polítiques específiques per ajudar-los, diguem-ne, a tirar endavant el seu projecte de vida. No? Fer això en col·laboració amb el món local és imprescindible, perquè sou els que teniu el coneixement directe del territori, de qui és, on viu, què fa, què necessita, perquè és la manera més efectiva d'arribar a aquestes persones i la manera més eficient també de destinar aquests recursos.
15: I el Superniño, que s'està gestant a les aigües de l'oceà Pacífic, podria provocar, atenció, 451.000 morts per altes temperatures els pròxims mesos en diferents punts del món, sobretot a l'hemisferi sud. És el càlcul d'un estudi publicat avui pel Climate Impact Lab de la Universitat de Chicago, segons el qual d'aquí al febrer hi haurà una pujada dels termòmetres que pot superar els 2 graus, un escalfament similar al que es preveu que tinguem d'aquí 20 anys pel canvi climàtic.
13: Passant gairebé 4 minuts de les 3.
14: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
13: I des d'ara i fins a les 4, que ens acompanyaran la Isabel Lleuger, experta en relacions institucionals. Bona tarda.
19: Molt bona tarda.
13: El Joan López Alegre, professor de comunicació de la Abat Oliva, seu. Bona tarda.
20: Que ara sóc experta en calçotets des de fa 3 minuts.
19: Que no ho pot sàpigues. Estar
13: callat. Carai, quin titular. Un moment, ara el desenvolupem. Abans, però, saludo al Roger Pi de Cabanyes, periodista delegat de l'ACN a Madrid. Roger, bona tarda.
21: Bona tarda.
13: A veure, que es desenvolupi aquesta nova expertesa.
20: No, que el Santi ho expliqui.
13: Ah, doncs espera, llavors hem de saludar el Santi. A veure, ja saps música. Estem a punt de dirigir vosaltres el programa, eh? Feu-ho com vulgueu, no, endavant, perdona, cap problema. Santi Villas, bona tarda.
22: Bona tarda, dues coses.
13: Què està passant?
22: He tornat a venir a conèixer el Bernat, ja no hi torna a estar. Això és el gato i el ratón. Com es diu en català? La rata i la puta i la ratoneta. Com
13: era? El gat i la rata, no?
22: Va, el gat i la rata, perdona. Ara, la puta i la ratoneta, tu pots creure.
13: No, barreja coses.
22: És que quin cap. O sigui,
23: tu què,
22: jo no estic
23: puta
22: vella
23: o ramoneta?
22: Jo, fill de puta, sóc ja. Arriba un moment, que ja... Arriba un moment... Bueno, perdona, aquest és el programa de màxima audiència, no? Qui es pot dir el que es vulgui? Què faran? Te fotran a fora? No.
13: No callis el mal temps, perquè vés a saber.
22: A veure, si tu ets... Això ja t'ho dic, a mi m'ho deia l'Anna Rosa, li deia, hija, no fumes en el camerino, que no se puede, i em deia, que me echen.
13: Saps què?
22: Home, imagina't.
13: A mi no em surt, aquesta xuleria no em surt.
22: Ha de sortir, ha de sortir. Perdona, tu ara, des que surts a una promo de la cadena amb la Dulceida, tu hauries de pujar una mica al nivell, ja. Perquè estàs molt fondo, sembla que sigui, no sé, qualsevol. Vull dir, surt allà amb la Dulceida, amb l'altra, amb la Laura Escanes, està amb tota la juvenalla, diu una frase que la diu el patapum, i es queda la promo, que sembla que s'ha enganxat la cinta del parón que fa allò, i ve aquí com si, bueno, com si portés tres tomates. Vinga, home. Què anava a dir?
13: No, un moment. És que no pots venir i esbroncar-me.
21: Sí. Molt bé, això, eh?
22: Ah, bueno, és que
13: jo, Roger, posant... que això són els papers canviats. Això no va així, això. El col·laborador que esbronca el director del programa.
22: Bueno, això ja està passant a 4, eh? Ah, o sigui, sí, Nacho Abad li diu no me toques los cojones als col·laboradores. Anava, els altres igual. Vull dir que això ja està rebentat, d'això.
13: Molt bé, va.
19: Estava saludant en Roger.
13: Sí, no,
22: ai, pobre, si és el que està al Congrés, mare meva. Perdona, Roger.
21: Estic encantat aquí.
22: Home, claro, tot això ja ho has cobrat, diguéssim, i encara no s'ha agafat la boca. Molt bé, clar que sí.
21: Em paguen per avançat.
13: Clar,
22: home,
13: sí, sí.
22: Imagina't, clar. Amb mi, vull dir... Ja
13: està. Però què vol dir que el Joan és expert en calçotets? Com vol dir això?
22: Que m'ha dit, va, o sigui, ell és un ofendós.
13: Sí.
22: Aleshores, ell arriba i a ell li agrada la provocació barra ofensa. Sí. I aleshores m'ha dit...
13: És un polemista.
22: Em diu, escolta... si no et podries portar els pantalons més petits, que et van grans, clar, jo m'he mirat i he dit, però què toma? Què diu? El que toma del xalequet? De l'uniclo?
23: Avui no em porto!
22: Perquè fa calor. Del xalequet de
23: no, jo no porto.
22: De fibra d'aquest... Bueno, el ganso. Qui diu un niclo, diu el ganso.
23: El ganso poder sí que en tinc, però d'un niclo no.
22: Sí, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Bueno, total, jo els dic, perdona, això és escandinau, eh? Clar, vull dir, és que és un pantaló ample, molt ample, i molt ample. Llavors ell ho troba, que, pues, que em pengen... Clar, aquest pantaló ha passat per la sastre, vull dir, que està tallat a rans... Digue, on toca, del centímetre que toca. O sigui.
13: És veritat que Joan López Alegre i Santi Villa són dos exponents de dues maneres molt radicalment diferents d'entendre la moda.
22: Bueno, jo l'entenc. Ell passa per sobre. O sigui... Vull dir-te, no
23: sí,
22: sé.
23: És cert, a mi la moda no m'interessa gens.
13: No, però, bueno. Per exemple, tu, Joan, l'última vegada que et vas posar una gorra en interiors, com ara en té el Santi, quan va ser?
23: No, jo m'he començat a posar gorres en exteriors des que em cau el cabell i llavors el cap se m'escalfa.
13: Però en exteriors, a l'interior no en gastes.
22: Bueno, però jo me l'he posat...
23: A veure, jo això ho trobo intolerable.
22: En aquest programa, com que és de màxima audiència, no hi ha secrets. Vull dir, aquí ho has d'explicar tot, perquè tot és contingut, tot s'aprofita com el porc. Jo vaig avui amb gorra, me l'he canviada, perquè portava la meva normal i m'he posat aquesta, que és més divertida, que és de la meva baixa marca, perquè aquesta tarda tinc que fer una entrevista a los Javis i m'he posat a l'altura.
23: Però, Santi, per què portes aquí?
22: I ara, quan arribi, me deixaré per davant de la visera, em deixaré una mica de cabell, un xurret, una coseta, una visereta de cabell.
19: Santi, però et puc dir una cosa? Sí. És que portes etiquetes.
22: Encara?
19: T'ho juro, aquí en l'aro de davant. A sota, aquí.
22: Ah, aquí aquesta, no l'he tret.
19: Ah, no l'has tret.
22: L'he tret totes les de dalt, però aquí no.
19: Ah,
22: també he de treure aquesta.
19: Sí, l'has de treure, Sobretot, és que jo la t'he vist i dic...
13: Jo faré després, És que estic patint per la teva integritat física, perquè t'has dit parlar i treure-te l'etiqueta.
22: Ah, doncs no l'he tret aquesta. L'he vist aquí i dic, bueno, aquesta la deixo. Ja veus que faig coses aquí. I aleshores estàvem parlant d'això de la talla i tal. Yeah. I ella ha dit, la col·laboradora, la que ha vingut avui nova,
13: Ella. La Isabel.
22: La Isabel.
19: Però nova, nova.
13: Nova. Jo crec que de vosaltres tres, dels quatre, comptant el Roger, la més veterana al programa és la Isabel, perquè és la que fa més anys que ve.
22: La més veterana ha dit, deia Coco Chanel que mai s'està lo suficientment prima. Això no ho prenguin com una cosa que s'ha dit a Catalunya Ràdio, han dit tal...
19: Hem dit que la Coco Chanel deia això.
22: Coco Chanel era això. Coco Chanel se dedicava a vendre faldes a senyores primes. Vull dir, que volies que digués, coma usted lo que quiera, pues no. Vull dir, tenia un negoci que era aquest, el cinturonet estretet i petit. I jo li he dit, fixa't jo, que em feia portar, que això, jo sé que això em li fa gràcia, perquè ell ho veu de pijo, però ho veu amb un progressista. I allà el canvi fa, bam!
23: Que jo pensi que tu ets progressista, ho dius tu. Jo crec que tu ets el més conservador i carcúndia que hi ha.
22: Ah, sí?
13: Epa.
22: Home, m'encanta això, de veritat.
23: Tu ets el més carcúndia que jo conec.
19: Escolta, vull venir cada dia.
22: Sí, aquesta és la millor. Isabel, jo ho faig fatal, o si ho faig malament, no dono una tal, no arrenco el tema perquè no me'l sé. Però és la millor de les quatre.
19: Santi, saps què m'agrada?
22: Les altres no les he escoltat jo, però ho crec.
19: Saps què m'agrada primer de tot, Santi? Que tu sabies que era Coco Chanel, ja estic segura que en Joan també, però que sabies que era Bonpoint. És a dir, tu has parlat de la marca Bonpoint, que evidentment no tothom sap que és Bonpoint. Evidentment en Joan no ho sabia.
13: Jo tampoc.
19: Jo
13: aquí estic amb el Joan, jo tampoc no tenia ni idea.
22: Bueno, doncs jo li he dit que jo me feia portar de París, d'una botiga que es deia Bonpoint, que també estava a Barcelona, diguéssim.
19: Roba de nen.
22: Roba de nen petit. Als calçotets, perquè entrava amb 45 anys a buscar els calçotets de nen de 14. I tu li he dit, i la il·lusió que em feia jo quan entrava als calçotets de 14 anys i jo bevia el vellet i a 45, mirava... És que els... O sigui, me'ls posava amb el DNI a la boca.
13: Ah, molt bé.
22: Perquè tu m'entenguis, diguéssim.
19: I d'aquí
22: ell ja està, ja, bueno, ja està. I aleshores, doncs, bueno, dic, escolta, si vols parla, explica-ho, perquè si jo hi he fotut 5 minuts.
13: Què vol dir? Que,
22: que ho expliqui aquí, fem 5 minuts.
23: És que m'ha dit, que ja això dels calçotets això ho pots explicar per entendre.
13: Ah, no, ja està. Ja,
23: ja ho he clar, tu has arribat, ja he entrat i jo... Pues,
22: i ja hem fet 10 minuts.
23: I seguit la seva instrucció.
22: El noi que està a Madrid fa 10 minuts que passa, ha baixat bandera, el noi que està a Madrid... I ja va contant.
19: Que han dit una cosa dels calçotets que jo no repetiré, perquè ho ha dit en Joan.
22: Ah, bueno, sí, però ell ja
19: i llavors ell ja ha fet una miqueta una desvariada endavant.
22: Ella sí, ella ha tirat l'escombra.
19: Talla petita, talla grossa.
23: I ha fet una aportació.
22: Una aportació.
13: Totes aquestes coses són el que passen fora de l'estudi i fora de l'antena, perquè jo estava fent el resum de les tres.
22: Bueno, però també, exacte, però també dic que no, que estem fent nosaltres ara és una mica el tema que faré jo ara, vull dir que això que fem ara és una cosa que passa al Congrés dels Diputats. Que avui també he de dir a tota Catalunya, que no sé si ho faré bé o malament, però avui tinc molta pressió sobre el cos. Vull dir, m'apreten els pantalons...
0: Tu dale.
23: I però si vas tres talles
22: grans... No em talles el micro, que vaig a dir una cosa molt important, que se me n'ha anat a l'oïdo, eh? Perquè avui he de parlar d'un tema que m'ha proposat directament la direcció i edició d'aquest programa. Que jo ja el tenia enviat al tema, perquè vaig dir, bueno, a mi sempre em pensa, Isabel, que jo no me'n recordo... Bueno, avui no me'n recordo que havia de portar el meu pare al metge, imagina't,
19: malo,
22: a les 9 del matí.
19: Mal.
22: O sigui, imagina't jo per recordar-me que tinc una secció. Clar, si diguessis, hòstia, és que... Cobres, que me cago.
19: Que te mueres.
22: Que ja dius, d'aquí me'n vaig i em compro una maleta de buitón. Però com que no és el cas, però no te'n recordes. Yeah. I ahir vas pensar, hòstia, que tinc la ràdio un altre cop, no? Yeah. I foto alarmes, eh? 12, a la una pita, a les dues, va per venir.
19: Allò
22: si no
19: de despertar-te cada 10 minuts, que al final no fas ni cas.
22: Exacte. I aleshores jo ja havia, vaig dir, bueno, doncs vaig a fer aquest tema, que és un tema més... com... perquè estic fent alta política.
13: Ja. Vull dir, ara ja... Últimament ens ha fet diàries de Ceuta.
22: Estic fent Ceuta, estic fent el New York Times, estic elevant una mica perquè vaig pensar, bueno, eleva-ho, perquè almenys a l'arrencada que l'he vist, perquè si no després va tot a terra, doncs mentre més de dalt saltis, bueno, quan arribes a terra doncs ja s'ha passat la secció i encara et pots quedar mig. I aleshores avui, ahir vaig dir, bueno, doncs es va fer una mica una cosa més de Chichinabo, a veure si ho trobo, perquè jo no sé quant... que porto una temporada aquí,
13: sí,
22: pues encara no he trobat de què va. O sigui, no... I en Pobre em va enviar links dels altres, com ho feien. Jo vaig veure que els altres llegien molta cosa i jo vaig pensar, si no puc pensar el tema, estic jo per escriure 10 folios d'una dèria. No, és que no. Vull dir, quasi no és una dèria i l'accepto. Saps què vull dir? Passo.
19: Me la quedo.
22: I aleshores m'ha enviat un missatge. I fixa't tu com és el meu cap, que veig... Allí sí que ho veig perquè ho posa tot, si no, no me recordo ni com es diu ell. Òscar Fernández.
0: Molt bé.
22: I dic, ai, que bé, ara em dirà que no vinc perquè ha passat algo.
19: I ja no, però llavors si no vens no cobres.
22: Bueno, però jo, filla meva, amb el dolor de cap que tinc, amb el meu pare aquí, he pensat, bueno, doncs mira.
19: És igual, no vull.
22: I aleshores m'ha canviat el tema. M'ha proposat uno d'actualitat del Congrés, que per això està el muchacho aquest, que ja porta 13 minuts.
0: No, el muchacho ve que un dimecres no.
22: Ah.
0: Tinc més reforços.
22: M'haureu de donar la
0: és que tinc més reforços, perquè també al Congrés hi tenim una companya de Catalunya Ràdio, la Tània Tàpia. Tània, bona tarda.
22: Hola, Tània, molt bé.
1: Hola, què tal? Hola, Santi, hola. Tu i jo vam fer una loteria de Nadal junts, te'n recordes?
22: Home, sí, perdona. Ah, jo ja junts, ella ja hem fet la loteria.
0: Ja us coneixeu.
1: És que m'ha dit, calça't que hi ha el Santi Villas.
22: Saps què passa?
1: No patiu, no patiu.
22: Això era de l'època de quan a John em trucava per fer altres coses.
0: John?
22: No em trucava, només per dir-me que no havia posat l'adreça de casa meva bé a la
0: punta. Pels no habituals, John és el director de Catalunya Ràdio, Jordi Borda, que per Santi Villas és John, perquè...
22: perquè
0: va amb una motxilla.
23: Santi, sàpigues que m'he trobat en John abans d'entrar aquí a l'estudi.
19: No li dieu John en el Jordi.
23: Al carrer.
22: No, això només li dic jo, però això cal.
23: Que havia tornat a signar el teu contracte i que l'adreça seguia malament.
0: Jo ja li vaig dir, però el Santi continua enviant el contracte amb l'adreça malament.
19: Però quan te l'envien, tu no revises, no fas res. Fas clic, vas clicant, signa.
22: Jo, és que no saps com vaig, veig una cosa que diu firme ràpido, i faig així amb el que va estar. Vull jo com a la infanta Cristina, saps? Vull dir, faig i vinga, i ja t'ho trobaràs. Bueno, ja la canviaré. I si no, escolta. Però depèn de com em vagin les coses, t'ho dic en sèrio, depèn de com em vagin les coses, em canvio l'adreça que posa el contracte. I així no m'ho ha de repetir més. Ja em canvio de casa, me veig la casa i me'n vaig a viure on diu el Jordi Borràs.
0: Grans mal, grans remeis. Bueno, però el tema el recordes o no, de la dèria que t'he proposat?
22: El que m'has proposat tu sí. I el meu també.
0: No,
22: avui, ojo, avui estic de mente preclara.
21: Mitja, que ara no ha entrat, això.
22: Ai, ara dia, qui és aquest?
21: És el muchacho.
19: Hola.
21: Jo estava esperant la dèria.
22: És el muchacho d'allà.
21: No arriba.
22: No, bueno, el tema tu ja el saps, perquè ja tots ja ho haureu parlat i tot, i em deixeu aquí sol.
21: Claro.
22: El tema és això que ha passat aquest matí al Congrés dels Diputats, que ha aparegut l'Anna Vázquez, que per cert, l'Anna Vázquez és una col·laboradora en tots aquests programes de 4. Vull dir que, clar, aquesta senyora, aquesta tarda, ja et dic jo... Bueno, el que ha passat és, jo ho resumeixo, i els que sou informadors ho podeu ampliar i donar-li una miqueta més.
0: La Tània i el Roger, que han estat allà in situ al Congrés, t'aportaran detalls.
22: Pues
0: a veure el resum que em fas tu.
22: No, jo faig el resum de que aquesta senyora, que és una diputada, que a més és polemista de programes de 4 i de Telecinco, això ja et dona, diguéssim, un nivell. Doncs aquesta senyora s'ha presentat amb un spray pimienta de pebre d'això, per ensenyar-lo, per dir-li que les senyores a Ceuta van totes amb spray pimienta, que no es pot caminar pel carrer. Jo torno a repetir que l'altre dia van fotre una pantalla per posar l'Hormiguero a una plaça de Ceuta a les 11 de la nit. Vull dir, no sé jo si quadra una cosa amb l'altra. Si no es pot anar pel carrer, què cojones fots de nit veient l'Hormiguero a una plaça d'un poble? Dic jo. Però només és una opinió. No vull dir res perquè després em diuen coses. Per això he de canviar l'adreça de casa perquè tinc haters. Bueno, aleshores, aquesta senyora l'han fotut fora amb el seu spray pimienta, que segur ella estava buit, i han tingut que presentar diverses parts, un lavabo, una part de cafeteria, algun despatx de congrés, perquè picava. Picaven els ulls, perquè segur ella l'ha entrat buit, però l'haurà buidat pel camí.
19: Claro.
22: Això és la meva teoria. Bueno,
0: a veure, Roger i Tània,
22: jo crec que a la meva història, si poseu l'oposició s'ha manifestat, la dreta, tal, feu una mica de...
23: No, era l'oposició la que tenia l'esprai.
1: No ho has fet malament, Santi, no ho has fet malament, però és que la història encara és millor, perquè resulta que ella a la sessió de control, al mig de Marlaska, per dir-li exactament com deies, que Ceuta és un complement escolar bàsic i ho porten a la motxilla, li ha ensenyat el gas pebre. I ha continuat, i vinga, i quan ha acabat la seva intervenció, després que els lletrats de la cambra hagin advertit a la presidenta del Congrés, que no s'ho inventa, sinó que li diuen els lletrats, li diuen, ella ha agafat la paraula i li diu, vostè acaba d'ensenyar una arma. Això és una arma i no ho pot tenir aquí, per tant, surti. Ella ha començat a parlar sense el micro, no li donava la paraula, tot el PP cridant, fuera, fuera, no sé què, i al final, el segon avís, perquè el tercer, si no la fan fora, ella voluntàriament ha sortit. I en el passadís del Congrés, mentre es marxava, deia que no és una arma perquè això es pot comprar i tothom ho porta a la mà. És evident que és una arma, ho diu el reglament d'armes, el reglament del Congrés també diu que no es poden entrar armes. Ella s'ha excusat que era buit i que l'havia buidat i ha fet una pausa dramàtica en la calle, sense dir res més. Què passa? Que després ella es passeja per tots els platós, donant les culpes a tothom menys amb ella mateixa, i paral·lelament comencen a arribar alertes de que hi ha gent que s'està trobant malament en una altra zona del Congrés. Val? Hi havia, no és conya, hi havia una delegació de Mauritània, una senyora de Mauritània ha entrat al lavabo, ha vomitat perquè li picaven els ulls, perquè tal, 12 persones ateses pels metges d'aquí del Congrés, han tancat una cafeteria, un menjador, ens estan dient, última hora, han llançat tot el menjar d'aquest menjador. Mm-hmm. Despatxos de Vox que diuen que primer s'han enfadat perquè no els desallotjaven i després s'han enfadat perquè els havien desallotjat. I quan ja la policia estava rebuscant a les càmeres de seguretat qui havia estat l'autor o autora, una persona del grup, que ens ha demanat que no diguem el nom, i a més no el diem perquè li tenim estima, perquè sí, és una bona persona.
0: Del grup popular, eh?
1: Del grup popular. Mira, ha sortit...
22: El grup popular hi ha una bona persona, diu.
4: Jo que un dia vaig formar part
22: d'un... No, s'acaba la història.
4: Tinc que dir que algunes persones que formen part del grup popular
0: no,
4: poden arribar a ser bones persones.
1: És treballador. Doncs ha sortit a dir-nos amb els periodistes, diguéssim, amb una cara que no era la millor que li havien vist, amb una veu que no era la millor que li havien vist, i amb un to que era poc convincent, a explicar la següent versió. Que ell, doncs la diputada li ha donat perquè era buit, tenia una mica de restes, perquè ja li havia donat buit, però com que aquesta senyora s'anava a passejar per als dúplex, tradueixo, per les entrevistes que feia amb diferents mitjans, perquè el Partit Popular de seguida ha anat a dir que la presidenta els havia expulsat, que no es podia aguantar i tal, que li ha donat i li ha demanat que el netegés. Perquè llavors si l'havia d'ensenyar a les teles que no estigués brut. I aquesta persona ha anat al lavabo, l'ha netejat, l'ha rentat, i quan l'estava netejant, l'ha accionat. Aquesta és la paraula que ha fet servir.
5: Sense voler.
1: Sense voler i tal, que ha sortit una mica, però ja estava buit, eh? Ha sortit una mica, però tres cops. I ell, o ella, aquesta persona, no ha tingut cap tipus d'efecte. No ha tingut cap tipus d'efecte, però que després, com ha vist el rebombori que s'estava generant, doncs ha volgut sortir a explicar que havia passat això. Jutgeu vosaltres, els tempos són aquests. Ella l'ensenya dins, surt pel passadís, diu que és buit, després tothom comença a buscar i després desallotgen diverses hores i després aquest senyor surt o senyora, doncs que li ha donat la diputada. No només això, hi ha vídeos, eh?
0: Hi ha un vídeo que corre per les xarxes del moment en què la diputada li entrega...
1: Però és que ella prèviament ha anat a totes les teles a negar que ell hagués fet res i li ha faltat poc més que dir que era una conspiració del sanchisme contra el Partit Popular. Per tant, hem estat molt entretinguts. No vull catalogar jo perquè no em toca si hem de destinar tot el matí a parlar d'això o no, però
22: però això ja s'ha convertit en una dèria meva, eh? Vull dir,
1: no és que Esteve, Santi, no et sentis protagonista, ho hem explicat al migdia, ho estan explicant totes les teles, ho estan explicant tots els mitjans de comunicació, però al final i amb això acabo, demostra com de tòxic doncs s'ha convertit el debat en el Congrés dels
23: Diputats. Mai millor dir-lo de tòxic.
19: Sí, no sé si la Dèria...
0: No,
22: jo, vull dir, m'encanta...
19: La Dèria i la Dèria...
0: El somni del Santi és cobrar sense dir res.
22: Jo sí podeu fer que cada setmana algun d'aquests nois que fa notícies la faci...
1: Periodistes.
22: Bueno, un periodista, perdona. És que ja no tinc vocabulari, Tània. O sigui, tinc un cap...
1: Santi, deixa parlar el Roger, que també ho ha viscut, això. Deixa'l parlar, vinga.
22: Calla, perdona, que diré el muchacho. No, el Roger, el Roger. Bueno, Tània, escolta'm una cosa, que jo al director de Catalunya Ràdio li dic John Kennedy, eh? Vull dir que jo vaig per lliure aquí, eh?
1: Sí, total.
22: O sigui, que tu tranquil·la, vull dir que jo... No ho faig a mal, tampoc.
1: Jo faig precs i propostes.
22: Molt bé.
5: No, la cosa és que la Tània deia que la política espanyola és tòxica, però és que jo crec que hem passat ja d'un nivell d'after hours, no? Que a vegades els debats ja no sembla ni que siguin ni seriosos, fa molt de temps que no es fa política al Congrés dels Diputats, hem passat de l'after hours al pàrquing de l'after hours, no? Perquè el que s'ha vist avui amb el tema d'un gas pebre aquí amb gent que ha hagut de ser atesa pels metges del Congrés, amb desallotjament de zones, això no s'havia vist mai. Jo porto molts anys al Congrés dels Diputats i no s'havia vist mai. I crec que tot plegat reforça la idea de que la política no serveix de res. O sigui, els qui pensen que la política no serveix de res, avui segurament tindran un motiu més per pensar-ho. Perquè mentre estava passant això, precisament, una qüestió absolutament esperpèntica, com deia, i inútil a nivell polític, al carrer sí que estava passant una cosa. Aquí a Madrid hi ha hagut aquest matí una polèmica forta pel desallotjament d'una persona de 87 anys al centre de Madrid. No? I crec que d'alguna manera el que ha passat avui... tapa l'altre. És a dir, parlem del xou de l'Anna Mazquez, que per cert és policia, hauria de saber doncs, que portava un gas pebre al Congrés no és gaire assenyat. Doncs parlem de l'Anna Mazquez, del gas pebre, de si Feijó ha aplaudit o no ha aplaudit el gest, però no parlem del problema de l'habitatge, que és el que avui hi ha al carrer, no parlem dels problemes de la gent els reals, i això crec que allunya una mica més la política del carrer, de la societat, i a més alimenta de retruc els autèntics professionals de la provocació,
22: però,
5: que són pocs.
22: Fixa't, jo, o sigui, que treballo a la tele i veig... O sigui, ara jo trobo molts paral·lelismes amb aquests polítics que fan televisió i que estan de col·laboradors i que jo crec que, en certa manera, moltes vegades es comporten com es comportaven abans els famosos quan volien aconseguir tornar als programes. Quan tu hi havia un famós que no tenia actualitat o tal, doncs de repente feia alguna cosa, publicava alguna cosa, publicava un vídeo des d'un hospital i aleshores ja un programa el trucava, el portava, li pagava una entrevista. Ara també és veritat que hi ha, jo crec que hi ha una batalla fratricida entre col·laboradors, perquè, clar, tots els programes van... Els últims col·laboradors que han contractat Telecinco són, un dia t'ho portaré alguno, Marcos de Quinto, i la aquella que va sortir de boxe, no me'n recordo com es diu, que va sortir per Forç, per Botes.
1: Magarena Olona?
22: Magarena Olona, és col·laboradora. Aleshores, ara hi ha com... hi ha molt, les mateixes cadires i molta gent que substitueix a lo més bèstia que faci. I aleshores jo crec que aquesta senyora que sap que fa això, aquesta tarda la trucaran del programa del Risto perquè és col·laboradora, anirà amb el Potet, explicarà tal, sí, per la nit no la trucarà Quarto Milenio, tal, tal, tal. A banda. Però vull dir que jo tinc la sensació que ara ja com... Ja el Congrés s'havia convertit en un espectacle. Ja era Gran Hermano, vull dir, ja surto, dic alguna cosa perquè el vídeo sigui el meu i a les notícies parlin de mi. Abans tu no t'enteraves, veies el canal parlamentari, no t'enteraves de res. Ara cadascú fa el que ha de fer i sap quin és el tall, que serà viral i que sortirà un programa i que els trucaran. I la trucaran del Espejo Público, de la mañana i del mañana, de tot arreu. I jo crec que ara, amb els col·laboradors, els hi passa això. Que, clar,
5: però,
22: volen
5: Santi,
22: anar...
5: Hi ha una cosa més, que és que entre PP i Vox hi ha una competència ferotge per un sector de l'electorat, que és important, que el PP sap que està perdent vots cap a Vox, i el PP intenta rivalitzar amb Vox en un terreny en què Vox és professional. És a dir, en la provocació, Vox en sap molt més que tu. I, a més, quan ho fas tu, com has vist avui, acabes provocant un incident, doncs, que hi ha gent que ha hagut de ser atesa pels serveis mèdics. Per tant, aquí el problema de fons és que el PP intenta emular el que fa Vox a nivell polític en tots els terrenys ja, perquè no només és a nivell de discurs polític, també en els seus comportaments, i que això, doncs, el porta a cometre errors com el d'avui.
1: I hi ha hagut un altre moment, només un apunt i ja us deixo a vosaltres a la taula. Hi ha hagut un moment que quan ella ha sortit fins i tot s'ha queixat, diu, i Rufián també ensenyo dos bales i no li passó nada. No sé si us recordeu fa uns anys, quan hi va haver morts a Malilla també perquè van disparar, i ell va dir que eren doncs unes bales ja fetes servir, que li havien donat una companya que havia estat Emilia i tal. Doncs bé, després li hem preguntat al Rufián què li havia semblat aquest espectacle i ha contestat. Jo també vaig portar una impressora i després vaig madurar.
19: Sí, és que jo crec que...
4: Bueno,
19: per lligar diverses coses. El que deia en Santi, que jo estic d'acord amb que hi ha una necessitat de notorietat per poder seguir estant tenint veu en alguns...
22: I que això al final, vulguis o no, ells tenen un sol, però això potser són 500 euros cada tarda que vas.
19: Imagina't que...
22: Vull dir, és que al final, quan vagis 3 dies, són 1.500 a la setmana, 6.000 euros al mes.
19: Això seria una cosa. Després, estic d'acord amb que en Rufián, és veritat, va portar-ho, però no ho va tornar a fer. Però jo vull... Hi ha un trasfons, i jo crec que aquí és on en Roger també entrava, i jo vull mirar-ho des d'una altra perspectiva, no? Al final... El tema és que Ceuta és prou greu com perquè no necessiti atrezzos. És a dir, jo tinc la sensació que aquí avui, amb aquesta performance, s'ha frivolitzat una qüestió molt greu, gravíssima, no? I és que la ciutat de Ceuta té un problema, i aquest problema existeix, i aquest problema d'una sèrie d'inseguretat és una realitat que no pot anar associada o contaminant la tragèdia de totes aquestes persones que han arribat a Ceuta. No? I jo crec que aquí el PP, fent una intentant ocupar un espai que està perdent, ha volgut fer una mirada endavant, traient pit, fent teatre. I jo crec que aquesta és la pena de la política espanyola, és a dir, no necessitem fer teatre sobre, amb qüestions tan delicades, tràgiques, com el que està passant a Ceuta, per un cantó i que per l'altre.
22: El tema, per exemple, dels espais pebre, que ara estan molt de moda, es veu, o sigui, tothom torna a parlar dels espais pebre, això jo crec que neix d'un blogger d'aquestos que està per allà per Ceuta, que es va dedicar a fer un vídeo repartint espais pebre a les senyores de Ceuta a 25 euros cada espai, que no sé si ho devia pagar ell, jo diria que no.
19: Molt car, 25 euros
22: per això,
19: euros
22: però ja anava donant a totes les senyores de Ceuta que es trobava, els anava gravant donant un espai pebre perquè esteu vostè protegida. Vull dir, que...
19: A l'Amazon te'l venen molt barat.
22: Sí, però a partir d'aquí és això. L'altre dia, jo els hi deia amb ell, hi havia un vídeo d'una senyora corrent pel carrer, que ella corria amb el Twitter o no, amb el TikTok obert, per si li passava algo que pogués quedar constància, però que clar, que si lo que no podia era disparar el pebre enrere per si l'atacaven per darrere, o sigui, una sèrie de coses. Vull dir que jo, bueno, francament, no sé què dir-te.
0: John, que estàs molt callat.
23: No, clar, això de que el PP intenta imitar Vox és que...
0: Clar, veus,
23: veus el que ha passat a Alemanya aquest cap de setmana, on la CDU és que és extraparlamentària.
0: En un land, sí.
23: En un dels lands, i clar, jo si fos la dreta clàssica de tota la vida, doncs també tindria una preocupació, perquè al final, clar, la gent té la sensació de que només si es prenen mesures molt contundents hi haurà solució a tot el que està passant aquí i a molts altres indrets d'Europa. I llavors els partits moderats es queden sense espai. El Sánchez ho ha tingut fàcil. Ell s'ha convertit en ultraradical, s'ha menjat a l'espai dels seus propis socis, i amb això aguanta. Però, clar, el PP té un competidor a la seva dreta i no pot fer el que ha fet el Sánchez. I, efectivament, té un problema, però s'està veient a Portugal, a França, o sigui, tots els països de l'entorn estan igual, i té una mala peça al talent.
19: Aquesta mirada que fas tu de Sánchez igual a ultraradical, segurament hi ha moltíssima gent que vota Sánchez que no la contemplaria d'aquesta manera. És a dir, fer-li una associació ultraradical... Entenc que cap a l'altre cantó, diguéssim, el cantó oposat al que pot representar Vox o el PP...
23: No faig un comentari... De lo que jo crec ideològicament del Sánchez. El que faig és un comentari que és obvi. O sigui, el PSOE s'ha mogut a l'esquerra i s'ha menjat una part importantíssima dels votants de Sumar i de Podemos. Aquest és un fet que demostren totes les enquestes, totes, inclús el CIS.
19: A partir del 15M, en Sánchez va fer una lectura intel·ligent, jo crec, de quin electorat estava perdent, que era realment un electorat que estava anant cap a Podemos i cap a...
0: El que passa que la contradicció és que si es fessin eleccions generals, Sánchez necessita que l'espai a l'esquerra del PSOE estigui prou musculat com per poder sumar.
19: I ara mateix no hi està.
4: Els altres també tenen problemes.
23: El dia de la Diada es va publicar una enquesta, crec que era del Mundo en Sigma 2, sobre eleccions al Parlament de Catalunya. I una dada que era, jo crec, que molt, molt inquietant, com a mínim pel PSC, era que el PSC perdia més vots cap a Vox que cap al Partit Popular. També podràs dir que el PP també es pot preocupar. Mm-hmm. Però, clar, si jo fos el PSC i veiés que perdo, crec que era el 4% de vot cap a Vox a Catalunya... Pues m'ho faria mirar.
5: Sí, però jo faig una mica la contra, això, Joan, perquè el PP, emulant les posicions de Vox, en realitat només abona el seu camp mental. És a dir, si tu planteges que els problemes són els que diu l'ultradreta i que les solucions són les que diu l'ultradreta, el que estàs fent és alimentar les posicions de l'ultradreta, no les teves. I, per tant, quan es vagi a un futur govern que hagi de ser entre PP i Vox, veurem un Vox molt enfortit.
23: I aquest és precisament...
5: Sí, i aquest és precisament una de les qüestions pels quals Sánchez li interessa també la polarització. O sigui, s'està explicant i s'està parlant de la possibilitat que Sánchez li interessi que al moment que hi hagi unes eleccions Vox estigui fort, perquè un Vox fort vol dir un PP més dèbil, vol dir emmascarar una mica la teva hipotètica derrota, i també vol dir que el futur hipotètic govern entre PP i Vox serà més inestable, perquè dos partits forts equivalen a un govern molt més tensionat i molt més inestable.
23: A veure, el que tu estàs dient, de fet, històricament ja ha passat moltes vegades, perdona, eh? Jo sóc vell i per tant ho puc explicar. François Mitterrand era un senyor que es va mantindre la presidència de la República i va reforçar el Partit Socialista a base de donar-li pisto i canxa a Jean-Marie Le Pen, el pare de Marine Le Pen, l'actual líder de l'ultradreta francesa, i d'enfonsar i amagar Jacques Chirac, que era el senyor com del PP francès, fins al punt de que va arribar a reformar la llei electoral per afavorir a l'ultradreta des del Partit Socialista. Però és que això, disculpeu-me, ho veiem al Parlament de Catalunya. Salvador Illa, que sembla un senyor molt endreçat, molt educat, amb trajo i corbata, que et saluda sortint de missa el diumenge, jo crec que és un senyor que té com a estratègia donar-li canxa a Sílvia Orriols, se n'aprofita de que Puigdemont i Junqueras no estan al Parlament de Catalunya, i ha fet créixer la figura de Sílvia Orriols pensant que això amb ell aniria bé electoralment parlant. Jo crec que no li està anant bé l'estratègia, per tant, això de que l'esquerra alimenta l'extrema dreta, que és el que tu estàs dient, porta dècades passant a Europa, i per tant, i els altres direu que estic boig, però l'esquerra és la que més interès ha tingut en que l'extrema dreta pugi a Europa.
5: Bueno, és que hi ha una realitat, per exemple, a Catalunya, si es fessin realitat les enquestes que diuen que Aliança podria ser segona força, això blinda que Salvador Illa sigui president durant molt de temps.
23: Jo és que crec que guanyarà les eleccions.
5: Bueno, si l'alternativa a un govern d'Illa és l'Aliança Catalana, que no pot pactar pràcticament amb ningú, doncs clar, sempre forçarà que hi hagi una...
6: Per què no pot pactar amb ningú?
5: Bueno,
6: no, no
5: perquè, igual, per perquè igual potser no sumaria amb qui pogués pactar.
6: Jo vi que un lloc es diu Catalunya on t'hi vis... Jo vi que un lloc es diu Catalunya on t'hi vis amb un senyor
5: com
6: l'Artur Mas, representant de la burgesia més burgesa, més endreçada, més del polo i més del tennis Barcelona, que em puc arribar a imaginar en tota la meva vida, a David Fernández, que representa l'altre extrem del món a fi efecte de que l'independentisme governi. Si ja he vist això, per què no puc veure si el Jordi Oriol
5: s'arrasca amb la gent d'Esquerra? Si no es coneixen amb Junts, seria difícil que Esquerra o qualsevol altre partit independentista entrés.
6: Com era el de David Fernández amb Artur Mas?
5: Però aleshores hi havia un projecte i ara no n'hi ha.
0: Deixem-ho, que queden dos anys per unes eleccions catalanes.
22: No, i després jo, vull dir, és que a mi a partir d'Ibir ja no m'està sortint a compte. Clar, jo ja sé...
0: La dèria no et va bé tan llarga, perquè, clar, cobres el mateix. Clar.
22: Home, avui m'ha quedat bastant bé, no? Perquè estem, vull dir, ha tingut entreteniment, informació, debat, total... No em surt a compte, perquè són i 33.
0: Jo fa
22: 13 minuts que no cobro, vull dir que vaig a pèrdues.
0: Et diré una cosa, t'ha quedat bé, però una part me l'hauries de pagar a mi, que és qui t'ha proposat el tema.
22: Això sí que... Fes-ho més. Vull dir, és que jo estic més tranquil. Jo després ja m'ho invento, ja m'ajuda, ja va un periodista de Barcelona, de Madrid,
0: ja està, t'ho fan ells.
22: Imagina't que jo volia parlar de podcast a les bodes. O sigui,
0: guarda-t'ho, que això un altre dia ho farem.
19: És que la setmana vinent.
22: És que sóc una persona. Entre que entro uns calçotets de nen de 14 anys. I sóc un frívol, perquè seria la temàtica, no sé...
19: Però en Santi ja se'n va.
0: I la Tània també.
22: Jo
0: tinc
22: que fer un altre programa, però... Però ara no sé què anava a dir. M'anava a dirigir al director de Catalunya Ràdio, perquè jo crec que ara ja estic preparat.
0: John. Estàs preparat, eh?
22: Per fer una altra cosa.
0: Ah, molt bé.
22: Ho he vist que...
0: El magazín, faràs un magazín informatiu.
22: Escolta, i a més, no cal ni... O sigui, no cal ni moderar el debat.
0: Ells mateixos,
22: ara parleu i sense llums, eh? Vull dir, jo trobo que això... Això és baratíssim.
0: Passen 5 minuts de dos quarts. Santi Villas i Tània Tàpia. Gràcies a tots dos. Fins la pròxima.
1: Adéu.
0: Una
1: abraçada ben gran.
0: Anem amb publicitat i de seguida més coses.
7: Catalunya migdia. 205 cavalls i només 4,3 litres?
9: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
10: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
24: 200 grams de carn picada, una culleradeta de sal i un pessic de sucre. La recepta del sofregit dels diumenges te la saps de memòria. Però saps també que les empreses tenen un termini per respondre a les reclamacions i, si no ho fan, pots anar a l'oficina de consum del teu municipi? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com les receptes de tota la vida. Troba'n més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets, de memòria. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
25: Demà tens taula reservada al millor restaurant del món.
26: Una cuina és el lloc on nosaltres podem ser lliures. Tenim que treballar al màxim nivell perquè els nostres comensals tinguin la millor experiència de les seves vides.
27: I que es deixin als quartos, eh? Que tornem a ser un 2 estrelles Michelin, eh?
25: La història del restaurant que ho va canviar tot.
26: És el moment de donar el màxim. Així que us vull a tots al 1000%.
27: Val o no? El lío.
25: Gènesi, dilluns a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
28: Hola, volia comprar un taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
29: Aquí el tens.
28: Ja?
30: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
7: Catalunya migdia.
31: Cada tarda anem més enllà de la notícia. El Departament de Justícia ens diu que descarten fer declaracions públiques sobre aquest tema, però ens asseguren que prendran les mesures necessàries. Denunciem.
32: Molta gent parlava de LGTBI-fòbia, però hi havia moltíssima catalanofòbia.
33: Això 100%.
31: Fem memòria.
34: Jo ho recordo cada vegada que passo per la Rambla. Evidentment, em ve al cap aquell 17 d'agost.
31: I si cal, ens posem romàntics.
35: Tenim l'exclusiva de tenir-vos per primera vegada junts en una entrevista?
36: Sí.
31: Exclusiva.
37: Oh. La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
7: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
37: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
37: Som 3CAT.
0: Passen 8 minuts de 3:45 de la tarda. Som a Catalunya Migdia amb el Joan López Alegre, el Roger Pi de Cabanyes i la Isabel Lleuger, el dia en què el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha donat explicacions sobre el fiasco de les proves PISA a Catalunya. El govern assumeix que es van cometre errors greus i inacceptables, ha dit el president, que van acabar amb l'exclusió del 23% dels alumnes i ha apuntat al Consell d'Avaluació per no haver informat bé els centres després que el Ministeri va avisar la Conselleria que la mostra estava mal feta. De fet, segons el president, el Consell d'Avaluació de Catalunya va rebre fins a 6 informes tècnics, però aquesta informació mai no va arribar a les escoles ni tampoc als responsables polítics del Departament d'Educació. Per tant, Salvador Illa ha exculpat totalment la seva consellera, Esther Niubó, ha posat tota la responsabilitat en la directora general, Teresa Sambola, a qui ja es va destituir a finals del mes d'agost i, a més, van obrir 3 expedients disciplinaris més dins del Departament. Però més enllà de les proves PISA, el debat s'ha centrat una altra vegada en el model d'educació, ha dit el president, fent un mig retret als seus antecessors.
2: M'he trobat l'educació del país com m'he trobada. Seria fàcil, eh? I esgotaria bastant temps explicar com m'ho he trobat. Vostès ho saben, tan bé com jo, com a mínim. No ho faig. Res de retrovisor. Mira endavant.
0: Com era d'esperar, l'oposició no ha quedat contenta amb les explicacions del president i li reclama la destitució de la consellera Esther Niubó i alguns, fins i tot, la seva dimissió i que convoqui eleccions. Per exemple, l'Aliança Catalana li ha demanat eleccions. No sé si us doneu per satisfets amb les explicacions, si considereu que aquest episodi ja s'ha tancat amb aquestes explicacions o, per contra, si creieu que calen més responsabilitats, més explicacions després d'aquesta assumpció de responsabilitats per part del president.
19: A mi, que la consellera Niubó hagi de dimitir, no crec que sigui l'exponent de la revolució que necessita l'educació a Catalunya, ni molt menys. Crec que, evidentment, la mala gestió d'aquest conflicte que ha implicat la dimissió, bueno, que s'hagi rellevat a la secretària d'Educació, ja implica, doncs, unes responsabilitats. I també és veritat que el Departament d'Educació tradicionalment ha estat castigat per una mala gestió de cada un dels consellers i dels directors generals que l'han anat ocupant en els últims 24 anys, com a mínim. I, per tant, la reflexió que està avui plantejant, ahir van nomenar el senyor Joan Manuel del Pozo com a nou responsable d'aquesta comissió que ha de fer un estudi realista d'on estem a nivell educatiu a Catalunya. Realment, si aquest estudi és lo suficientment seriós, que jo estic segura que el senyor del Pozo, que l'avala tota una trajectòria en el món de la pedagogia i en el món de la gestió de la pedagogia, doncs, sense màcula, jo diria, és un gran professional, estic segura que aconseguirà fer un anàlisi realista, que això vol dir, segurament, no tornar a canviar maneres d'examinar, de treballar per projectes, etc., sinó fer un bany de realitat de quin és el model educatiu que estem tenint a Catalunya i que, ara per ara, jo és aquest govern el que estic veient que està posant sobre la taula canvis estructurals que representin un punt d'inflexió.
0: Vam parlar amb ell, amb el del Pozo, aquesta setmana al Catalunya Migdia, i evidentment la seva voluntat és total i està disposat a treballar. Jo vaig trobar que té un punt de candidesa, en el sentit que espera que tothom hi vagi sense apriorismes, que tothom vagi atent a sumar i tenint en compte que hi ha un horitzó electoral d'aquí 4 dies
19: que
0: hi ha aquest ambient tan enrarit en el sector de l'educació amb els sindicats enfrontadíssims amb el departament i el departament que no acaba de flexibilitzar la seva posició amb les demandes dels sindicats, que a mi, o sigui, tant de bo se'n surti i tant de bo tothom vagi a aquesta discussió amb obertura de mires i amb la voluntat de construir, però en la moment de polarització que es viu, a mi, doncs deixa'm ser escèptic. Ja,
19: doncs deixa'm que digui una cosa. Benvingut a aquesta actitud.
0: Sí, sí.
19: T'ho dic de veritat.
0: Però falta que l'acompanyin.
19: I si no l'acompanyen, que quedi clar que no l'acompanyen. És a dir, jo crec que precisament benvinguda aquesta actitud, benvinguda aquest punt d'inflexió, benvinguda aquesta voluntat de consens, benvinguda aquesta demanda de responsabilitats en els sindicats, en les famílies i a tots els col·lectius que tenen a veure amb la comunitat, aquestes dues paraules, no? Comunitat educativa, i la corresponsabilitat que exigeix a tothom. Per tant, per mi, benvinguda aquesta actitud.
5: És que sembla que hi ha com una tempesta perfecta sobre l'educació, no? O sigui, un model que ha quedat antiquat, una escola immersiva d'inclusió en què no hi ha prou recursos per donar doncs aquesta inclusió a tothom i que, per tant, genera problemes. Una població que ha crescut de manera brutal en els últims anys i el sistema no s'ha adequat a aquest creixement. I després, doncs, per exemple, en el cas de les demandes dels professors, unes eleccions sindicals l'any que ve que, doncs, d'alguna manera marquen les posicions dels sindicats i un problema de fons en què ells mateixos estan dient que el que s'està fent i la manera com se'ls demana que treballin doncs no acaba de rutllar. No només és un tema de sous, sinó que és un tema de model, no? I crec que aquí el govern fa bé, jo crec que ella fa bé de demanar, diguem, disculpes, fa bé de dir que això és un problema de gestió puntual perquè és el que ha de dir, i l'oposició també fa bé de demanar explicacions, i com dèieu aquí, estaria bé que tothom s'hi posi, però és molt complicat, la polarització s'ho emporta tot, i el problema jo crec que continuarà com a mínim uns quants anys més, perquè a més hi ha un factor, diguem, adjacent, que és que es va canviant el model de manera reiterada. Aquí a l'Estat s'han aprovat i aplicat més d'una desena de lleis educatives en els últims anys, i cada govern va canviant el seu model. Per tant, quan arribi el següent govern, sigui quin sigui, segurament farà la seva pròpia llei i ho tornem a canviar tot.
3: Jo no hi he entès molt bé l'actitud d'avui d'Illa, perquè per una banda ens diu hi ha una responsabilitat d'uns funcionaris perquè això no es va escalar a nivell polític, i clar, per tant t'has de creure que hi ha algú que va prendre una decisió unilateral d'excloure a un col·lectiu d'alumnes que tenen necessitats especials a fi efecte de que no es baixés el nivell de PISA. De veritat, algú es creu que a l'administració hi ha gent que estigui en un escalofó intermig, per ficar un exemple, que prengui una decisió pel seu compte sense escalar aquesta decisió? La resposta és no.
0: Bé, però van destituir la número 2 del departament.
3: Sí,
0: vull dir que
3: és
0: forçal.
3: Illa, per una banda, diu que és que això són decisions que es van prendre sense coneixement del nivell polític, però, en canvi, si hi ha hagut un cessament d'una persona que és de designació política. Per tant, a la seva intervenció d'avui hi ha una contradicció. Per altra banda, jo entenc a Illa, perquè, clar, si estàs negociant essencialment amb USTEC i tens a la consellera, si et carregues a la consellera, arribes a la negociació rendit i entregat. Per tant, suposo que no tens més remei, encara que no t'agradi l'entrenador, el dia abans de la final, mantindre l'entrenador, perquè, si no, perdràs la final, per dir-ho d'alguna manera. Però, per altra banda, el tema és més greu, perquè el govern d'Illa havia signat un acord amb l'OCDE, crec que era d'un milió i escaig d'euros, per tal de poder treballar conjuntament amb ells sobre perquè els resultats de PISA previs aquest ja havien sigut molt dolents per Catalunya, i de cop i volta nosaltres mateixos el que fem és trampes i amaguem i maquillem les dades per tal de que l'OCDE no tingui les dades. I dius, però si els has contractat i has firmat un conveni per poder esbrinar exactament què ha passat aquí. O sigui, tot plegat és incomprensible, i acaba amb una darrera cosa, que és lo de divendres i aquesta cimera que s'ha convocat d'ensenyament per divendres, que des del meu modest punt de vista no és res més que un intent d'Illa d'intentar implicar tothom, de fer veure que els sindicats, USTEC essencialment, són mala gent perquè no es volen entendre amb un consens, i d'intentar fer com un canvi de paradigma, a veure si així com a mínim guanya el relat.
19: Jo crec que al final, quan el divendres es convoca totes aquestes interlocutors, si el govern de la Generalitat i si la consellera Niubó fa bé la seva feina d'explicar el què i el com, pot tenir una repercussió, i una repercussió positiva a nivell reputacional per la conselleria. Perquè al final, quan necessitem que es posin miralls davant de les coses, i una de les qüestions de muntar doncs uns grups de treball com aquest, es fa necessari posar uns miralls públics del que vagi passant allà. I aquest és un problema que, lamentablement, els governs masses vegades fan que aquests miralls siguin opacs i s'equivoquen. Crec que la consellera té una oportunitat, i per això crec i confio en que aquesta nova iniciativa funcioni, perquè tu deies, Roger, abans que la polarització s'ho emporta tot i que faltaran molts anys per revertir-ho. Clar, però precisament no tenim tots aquests anys. És a dir, si cada vegada que fem alguna cosa passa molts anys abans de revertir-ho i no ho apliquem, no ens en sortirem. I per tant, l'única manera de poder fer evident que les coses volen que es funcioni i s'estan posant els instruments i els recursos perquè es funcionin és que se sàpiga. I se sàpiga i es faci públic el que s'explica, i el que s'acorda, i el que es parla. I aquí tenim un problema de transparència a l'hora de poder adjudicar responsabilitats en aquelles persones que assumeixen un determinat paper en unes determinades reunions i assumeixen uns determinats pactes i després no els porten a terme. I jo crec que estem en un moment molt delicat en el món de l'educació, que lamentablement tenim molt poc temps per revertir-lo.
0: Passant gairebé 3 minuts de 3 quarts de 4, fem una pausa i de seguida ens anem al Marroc. Avui hi ha eleccions al Marroc i hi havia aquella crida a través de xarxes per si avui podia haver una altra vegada un intent de molts immigrants de passar la frontera amb Ceuta. Això no s'està produint, però sí que s'estan fent les votacions amb certa tranquil·litat. Ara ho expliquem.
4: Catalunya migdia.
6: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
8: I supem a les millors taules del món.
11: En aquesta terra protegim i acollim.
12: Fem barri i fem pinya.
13: I fem i no deixem de ser.
14: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
15: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
16: Generalitat de Catalunya.
17: El govern de tothom.
18: Únic s'escriu amb H o sense H?
20: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
21: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
22: Catalunya migdia.
23: Buena entrada en la Champions de los seminuevos, David.
29: Qué ambientazo, mano.
23: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, se la ha chiqueado sobre la línea.
29: Qué barbaridad.
23: Increíble, la asistencia ahora puede ser clave, ¿eh?
29: Buena venta.
23: Buena venta, buena venta.

0: Catalunya migdia.
1: Tenim totes les claus. Podem obrir totes les portes. Barça reservat. Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça per explicar-vos fets desconeguts, informacions i secrets del club.
2: Estrenem tercera temporada i atenció, perquè estrenem local del Barça reservat.
1: Barça reservat, el podcast dels secrets del Barça. Cada dijous, un nou capítol a l'app i al web de Cat Ràdio.
3: I també disponible a la plataforma 3Cat.
4: Som 3Cat.
1: Catalunya Ràdio.
4: Som 3Cat.
5: D'aquí a 10 minuts seran les 4 de la tarda. Som amb el Joan López Alegre, el Roger Pidecabanyes i la Isabel Lleuger. Com us dèiem, avui el Marroc viu una jornada electoral per renovar el seu Parlament, on no s'esperen canvis significatius dins d'un règim fortament controlat pel rei Mohamed VI. Els comicis es fan amb la frontera de Ceuta blindada, ara sí, per evitar noves entrades massives, i marcats per la precarietat laboral dels joves en un país en expansió i centrat en grans esdeveniments, com per exemple el Mundial de Futbol, que han d'organitzar juntament amb Espanya l'any 2030. Tenim un enviat especial al Marroc, ara mateix a Rabat, és el Nando Zanoguera. Nando, bona tarda.
6: Hola, bona tarda.
5: Primer de tot, com s'estan desenvolupant aquests comicis i, al final, tots aquells rumors que hi havia els dies previs que hi podia haver migrants que aprofitessin aquests comicis per intentar saltar la frontera amb Ceuta, no s'estan produint i, per tant, hi ha tranquil·litat ara mateix al país.
6: Doncs sembla que en principi sí. Aquestes crides venen sempre per xarxes. Aleshores, el que passa és que es reforcen les fronteres. Han de dir que han pogut ser testimonis de que realment almenys la frontera de Fenidec, que és la que comunica amb Ceuta, ha estat reforçadíssima aquests últims dies. Està la ciutat pràcticament blindada no només per policia, sinó també per l'exèrcit. I si hi hagués una entrada massiva de 70.000, 80.000 persones, com va passar el juliol, no sé si realment seria prou com per poder-ho contrarrestar, però sí que seria difícil poder dir que el Marroc no ha protegit la seva frontera. Mm-hmm. Això pel que fa al que comentaves. Respecte a la resta de la jornada, en principi en normalitat, aquí la baixa participació segurament serà la notícia, perquè el sistema, com tu has explicat, doncs bàsicament el rei té l'última paraula, presideix el Consell de Ministres, a més hi ha uns ministres que es diuen de sobirania, que són els més importants, els que tenen carteres més estratègiques com defensa, interior, exteriors o afers religiosos, que despatxen directament amb el rei, amb la qual cosa qualsevol canvi de govern no és realment molt significatiu, perquè el rei és qui té l'última paraula. Sí que s'ha de dir que potser haurem d'estar atents a una cosa, perquè si es repeteix l'actual coalició, que és el que sembla que pot passar, no perquè ho diguin les enquestes, perquè no hi ha enquestes, sinó és una mica el que se respira, una mica el que diuen els analistes, el rei ha d'escollir el candidat entre la llista més votada. Ara la llista més votada és un partit de centre-dreta que es diu RNI, i el seu primer ministre és Aziz Hanouch, que és un magnat, una persona milionària, però en segon lloc hi ha els liberals, un partit que es diu Partit d'Autenticitat i Modernitat. Si aquest partit aconseguís el primer lloc, encara que continuàs formant part de la coalició, aleshores possiblement tindríem una sorpresa, però aquesta sorpresa ara no la comentaré i ho deixarem per més endavant, si et sembla.
5: Molt bé, doncs escolta'm, tu manes, ho sí. Deixem per més endavant. Escolta'm, el Marroc és un país que, segons les dades macroeconòmiques, va bé, l'economia va pujant, està competint, a més, per aconseguir grans esdeveniments, que, a més, el situïn en l'aparador, per exemple, aquest Mundial del 2030, i està competint durament amb Madrid per endur-se la final del Mundial, però després, quan parles amb la gent, especialment amb els joves, aquesta bonança econòmica a ells no els hi arriba i, de fet, tenen un horitzó més aviat pessimista, no?
6: Sí, de fet, les xifres macroeconòmiques són molt bones i són les xifres d'atur que se disparen, sobretot l'atur juvenil, els salaris, la sanitat, que no és ben bé pública, tota aquesta mena de coses que fan que el Marroc socialment no acabi d'evolucionar. Però deixa'm que t'explico una batalleta, que em fa molta il·lusió fer-ho per antena, que la primera cobertura internacional que vaig fer amb aquesta casa va ser la mort de Hassan II el 1999. Han passat 27 anys, ja no havia tornat al Marroc, és veritat que han passat molt de temps, però realment és un país que ha canviat moltíssim. És un país molt modern, amb unes infraestructures increïbles, d'alta velocitat, unes estacions, l'estació de Rabat és increïble, centres comercials, la gent molt moderna, vestida amb el mòbil, tot, o sigui, realment és un canvi molt gran, però és el que passa en molts països semblants, com per exemple la Xina també, no? Aquests països a dues velocitats. Després veus unes zones rurals que no acaben de

0: desenvolupar-se, veus encara molta pobresa al carrer i veus efectivament molta gent que no té esperança de poder tirar endavant. Aleshores, quan tu parles, per exemple, amb partits suposadament de l'oposició, clar, tots els partits de l'oposició no estan alineats amb el rei, a la qual cosa l'oposició és molt tova. Diuen sí, han fet moltes coses i encara queden coses per fer. És una mica el discurs, no és com nosaltres que quan passa alguna cosa dolenta diuen la culpa és del govern. No, aquí una mica tot és més moderat. I efectivament veus que hi ha molta feina per fer, però també visualment és un país que ha canviat molt.
1: Em sembla que ens hem de familiaritzar amb el nom del president de la Federació de Futbol del Marroc, no?
0: Aquesta és la sorpresa que et volia dir. No és segur que sigui el pròxim primer ministre, però podria ser-ho. Per què? Pel que comentava abans. Ell en aquests moments és ministre de pressupostos, el president de la Federació Marroquina de Futbol, i està fent campanya amb aquest partit, el PAM, el PAM, un partit liberal, i si guanyàs, si fos la primera llista, el rei el podria nomenar primer ministre. Clar, això és molt important, perquè aquest senyor és molt amic d'Infantino, la seva prioritat és el Mundial de Futbol del 2030, sobretot la final, la disputa aquesta que hi ha amb Espanya sobre qui celebra la final d'aquest Mundial, i aquí hem de recordar, no està de més recordar, els diners que s'estan gastant amb l'estadi Hassan II, que pretén ser l'estadi més gran del món, està a Casablanca, 115.000 espectadors, encara estan obres, però si vols els projectes que estan fets per uns arquitectes de París, és com una mena de jaima gegantina luxosíssima, és a dir, estan posant tota la carn a la graella amb aquest projecte, en les grans infraestructures, perquè ho hem vist ara en aquest últim Mundial, la geopolítica del futbol està ja instal·lada com si fos la geopolítica del petroli, i el govern actual, el govern del rei Mohamed VI, si es pot dir així, a més està alineat amb Trump, que és amic d'Infantino, i de retruc amb Israel, perquè hi ha el triangle aquest que li dona suport al fet de que el Sàhara Occidental sigui territori marroquí.
1: Doncs ja veieu que tot està com molt interrelacionat. A veure, el Joan va fent cares, esperes d'aquestes... Moltes sorpreses no s'esperen aquestes eleccions.
2: Bueno, s'assembla molt a les de Rússia, no? Que guanyi qui guanyi, mana Putin o mana el rei. Marroc és realment un país que s'ha convertit en un factor, jo crec, clau de política domèstica europea i espanyola. O sigui, hi ha milions de marroquins que viuen entre nosaltres. La principal font d'ingressos de Marroc, llegia l'altre dia, un d'aquests informes que feu els corresponsals, són les remeses de diners que s'envien des d'aquí de la Unió Europea cap allà. Els marroquins, quan han volgut fastidiar-nos, a part d'enviar-nos aquest any 80.000 emigrants a Ceuta, fa dos estius li van dir a tota la gent que tenia que fer el pas de l'estret, que en vez de venir per Espanya no es deixessin aquí els calés, sinó que ho fessin a través d'Itàlia. La qual ser dèbil davant de Marroc, no ser conscient de la importància de Marroc, i per rematar-ho, unes eleccions que venen, les del 29 d'octubre a Israel, el que sembla que guanyarà Netanyahu és Eisenkot, que també és d'origen marroquí, doncs això ja et posa sobre la taula que qui no tingui en compte que Marroc és un factor, això, de política domèstica, doncs no ho veu clar.
3: Estic d'acord que Espanya necessita un Marroc estable, un Marroc pròsper i cooperatiu, el que passa que també tinc, bueno, i l'evidència és el que ha passat a Ceuta els últims mesos, no? L'evidència de que Marroc té un problema quan hi ha una prosperitat aparent, però en canvi hi ha tot un col·lectiu de joves que el que vol és sortir de Marroc, perquè es pensa, o té coll avall, que allà no prosperarà, no?
1: Mm-hmm. Roger?
4: Sí, la imatge del país és lamentable quan veus que els joves marxen i com ho fan per la frontera, no? Però també és veritat que el Marroc és emergent i que no té problemes, diguem, d'oposició interna als seus plans de creixement. Les seves relacions diplomàtiques amb els Estats Units i amb Israel són espectaculars en els últims anys, i això fa que sigui un element també perillós per aquest equilibri que hi ha d'haver amb l'Estat. És a dir, Marroc està intercedint ara i potser es diu que potser està fent xantatge, no? A Pedro Sánchez a nivell d'obrir l'aixeta, no obrir l'aixeta amb immigració, però també ho farà amb el següent govern. És a dir, serà un element sempre d'inestabilitat d'aquesta frontera sud d'Europa.
1: Doncs pendent dels resultats tindrem el Nando Sanoguera. Nando, gràcies, bona tarda.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: I a punt de donar el relleu al Francesc Garriga. Garriga, bona tarda.
5: Hem acabat molt seriosos avui, eh?
1: Sí, hem començat en canvi totalment diferent.
5: Sí, ja ho he vist, heu anat virant.
1: Hi ha hagut algun moment que hem pensat que se me n'escapava de les mans. Això.
5: Farem un trencament ara.
1: Ara
5: ens posarem de festa d'aniversari d'un cantant i autor i actor i compositor català.
1: Molt bé. Pots convidar el Roger Pidecabanyes, que crec que ha tingut una celebració també de dies, eh?
5: Ah, doncs que baixi, que baixi. Ara farem festa.
1: És a Madrid, és a Madrid.
4: L'aniversari.
1: Un aniversari d'aquells que es veu que duren dies i dies, eh?
4: Una cosa, un cap de setmana sencer.
1: Una cosa grossa, però vaja. Doncs de seguida la tarda de Catalunya Ràdio amb el Francesc Garriga, gràcies al Joan López Alegre, al Roger Pidecabanyes i l'Isabel Lleuger, gràcies a tots
2: que
1: tres.
2: Que vagi
1: gràcies,
2: molt bé.
1: De seguida la tarda de Catalunya Ràdio o els blocs informatius del 3CatInfo. Nosaltres tornem demà a partir de les dues. Bona tarda de dimecres a tothom.
5: Mindundi. En el llenguatge col·loquial i sovint utilitzat de forma irònica, persona de poca importància o escassa consideració social. Sinònim normatiu, pelacanyes. Benvinguts a la millor hora del dia. Són les 4. Aquí Francesc Garriga.

0: La tarda de Catalunya Ràdio.
1: Marta Montaner, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Judit Pastor, bona tarda.
3: Molt bona tarda.
1: Sabíeu que es pot dir en català mindundi, tot i que és col·loquial, però jo pensava que era una paraula que ens prohibirien dir.
3: Ah, sí?
2: Ah,
3: que...
2: no, de Polònia, molt mítica.
1: Oh, sí, sí. Ja, ja, però jo no ho sabia, ho he descobert avui.
3: Mm-hmm. És maca, la paraula.
1: I a quina persona associeu aquest mot?
3: Home,
2: és evident. Una veu molt familiar d'aquí, d'aquesta casa.
1: Roger de Gràcia, com estàs?
4: Ei, què passa? Com esteu?
1: Et persegueix això de Mindundi una mica també perquè ho has decidit tu, no?
4: Ho he decidit jo, el meu compte de Twitter és Mindundi, el meu correu electrònic és Mindundi.
1: El mail també, eh?
4: Sí, cosa que fa difícil les relacions, a vegades, laborals.
3: Clar, correus de feina, Mindundi arroba...
1: Sí, correcte. Doctor, no, miri, sí. Mindundi arroba...
4: Li volem oferir un paper a l'última pel·lícula. Mindundi arroba, aquest és la meva situació.
1: Firmo la hipoteca, em pot donar un mail, Mindundi.
4: Bueno, ja li donen els mindundis, no? Però ja està.
1: Escolta, gràcies per venir.
4: Un plaer.
1: T'hem convidat a fer el cafè. Aquesta hora no t'és estranya, tu.
4: No.
1: A les 4 de la tarda.
4: Estic molt content de ser un altre cop aquí. Nosaltres fèiem la tarda, aquesta tarda que feu vosaltres, la fèiem d'una altra manera, i em fa molta il·lusió tornar a ser aquí. No prenc més cafè. Ja m'has ofert tu cafè?
1: Sí, li he ofert un cafè, m'ha dit no.
4: No, em sembla que em porto 63 avui.
1: No, doncs el 64. Normalment el que cau malament és el 64.
4: Ah, és aquest, doncs ja està. Sí. Però jo encantat de ser aquí i comentant el que vulgueu. Què hem de parlar avui?
1: Doncs mira, comencem.
4: Vinga.
1: Perquè estem envoltats de crònica negra. Hem parlat de segrestos a les carreteres, hem tingut novetats del cas Andic, i avui l'elit de Barcelona torna a estar sota el focus de la policia per un altre presumpte assassinat. Els Mossos d'Esquadra han detingut la parella de l'arquitecte Josep Joan Pere, mort el 26 de desembre, el dia de Sant Esteve. Va morir a la residència de Baqueira, a la Vall d'Aran. Judit, i això avui ens ha... trasbalsa.
3: Ha sigut un gir inesperat, no?, d'aquest cas, perquè al principi es pensava que Josep Joan Pere havia mort d'un ictus, perquè a l'autòpsia en principi no es van trobar indicis de criminalitat, però el comportament i les contradiccions de la seva dona, de 65 anys, van despertar les sospites dels Mossos, i és per això que van començar a investigar què podia haver passat. Durant aquest temps, ni tan sols la família més propera a Joan Pere ha tingut cap pista sobre cap a on podien tirar les investigacions, fins avui, que la policia ha detingut la seva dona a Madrid. Ara el cas està sota secret de sumari.
1: La detenció de la parella de l'arquitecte ha trasbalsat, lògicament, l'alta societat, que encara està molt colpida per la mort del fundador de Mango, Isaac Andic. I atenció! Perquè a les 5 de la tarda... A les 5 de la tarda... Us explicarem la relació entre Isaac Andic i Josep Joan Pere. Tots els detalls d'aquesta relació entre aquest arquitecte mort a Baqueira i el difunt president de Mango. Ens ho explicaran dos periodistes top. El Guillem Sánchez, que el coneixes bé.
4: Estic molt nerviós ja, eh?
1: Doncs t'hauràs d'esperar a les 5.
5: El mateix terapeu. No? Ara,
3: sí. Ah, mira qui hi ha.
1: Ja el saludo.
4: I un barranc hi havia també, no?
1: Albert Pla, bona tarda, com estàs?
5: Què tal, tot bé?
1: No, estava pensant, dic, no se'n podrà estar. No se'n podrà, és evident que no se n'ha pogut estar.
5: Com estàs? Hi ha relacions que necessiten una empenteta, no?, de vegades.
4: Pam.
1: De vegades fa falta una empenta per afrontar... segons quins reptes. Bé, doncs, a partir de les 5 de la tarda descobrirem la relació entre Isaac Andic, Josep Joan Pere, amb l'Albert Martín i el Guillem Sánchez, periodistes del Periódico. Però ja que el tenim aquí...
6: Bona nit, molt bona nit, me'n vaig a llit, estic borratxo, soc feliç. Bona nit,
1: posaré un repte difícil. Roger, com definiries l'Albert Pla?
4: L'Albert Pla jo el definiria com un trauma. Personalment va ser un trauma per mi, perquè a casa meva, per exemple, escoltàvem coses sensates com Lluís Llach, Joan Isaac, Xesco Boix. Llavors un dia, me'n recordo perfectament el dia que va venir un amic meu, que es deia Jordi, i va portar una casset, que no sé si és una cosa que recordeu, un casset blanc, que hi havia cançons com Papa, jo vull ser torero, o aquella de la sequia, que cantava coses com Tinc paper de vàter enganxat al cul, de l'última, etcètera, etcètera. I llavors allò va ser com un trasbals. Des de llavors, la sensació de que podia passar qualsevol cosa en la música i en el món de la catalanitat va ser una realitat. I des de llavors, fins ara.
1: Doncs això és el que esperem que passi aquesta tarda, qualsevol cosa, perquè, a més, no sé si vens de juerga o no, però tens diversos motius, Albert, per celebrar. Com a mínim en tenim tres de celebració. Acabes de fer 60 anys, per molts anys, els vas fer ahir, estàs a punt de treure disc, enhorabona, i divendres s'estrena una pel·li que t'hem vist fins i tot el tràiler. Com estàs amb tanta alegria i tanta novetat?
5: Com sempre.
4: Et volia dir una altra cosa.
5: Sí, és que quan surts una mica per la tele ja sembla que treballis més.
1: Però... Sí, exacte. Però ho vas celebrar, l'aniversari, com a mínim el vas celebrar. Ahir vas tenir festa de celebració.
5: Sí, sí, em van fer una festa, la veritat, que van venir els meus millors amics i amigues. I la Judit ho va fer. Em van preparar una festa xula. Sí, la veritat, no me l'esperava.
1: Ara diu la Judit. Judit Farrés, com estàs? Bona tarda.
7: Bé, també bé.
1: Actriu, compositora, artista, còmplice de l'Albert Pla...
7: Vinga, fot-li.
1: En diversos àmbits. Vam fer una festa bona?
7: Sí, va estar molt bé, va estar molt bé. Sí, sí, la gent es va enrotllar molt i va ser guai. Vam acabar tardet, una mica massa, però bé. Tot bé, tot bé, tot controlat.
1: Bé, la Judit la teniu potser també sentida perquè ha col·laborat a sèries com el Com si fos ahir. Mm. Mira, recuperem un fragment del Com si fos ahir.
8: Com t'has atrevit a amenaçar la meva família?
9: Em vas deixar com un drap brut davant de tothom.
8: Això no et dona dret a fer el que has fet, filla de puta!
9: Tu hauries d'haver pensat dues vegades abans de ser
10: treballat. Porta que la mato!
1: Em costa d'imaginar Albert Pla veient el Com si fos ahir. Em costa, no dic que no ho fessis.
5: A veure, amb sinceritat, puc dir-ho, oi?
7: Sí, i tant.
5: Sí, vaig intentar, dic, hòstia, ja que som la Judit, agafar el fil i així...
2: Clar, l'amor és això.
5: Però és que era impracticable.
4: Perquè havies perdut el fil o perquè et semblava justet?
5: Bueno, perquè era un fil molt...
2: Un fil molt seguit per molta gent, eh?
5: Desilatxat.
2: El més vist a tres camps sempre.
4: Desilatxat. Això tampoc surt al diccionari, però hauria de sortir.
5: Limitava a veure les escenes on sortia la Judit.
1: Anaves avançant una mica, no?
7: El ditet anava corrent.
5: Ho vam intentar, eh?
1: Bé, intentar-ho és el que compta. Avui ens visiten l'Albert Pla i la Judit Farrés. Ets dels que recorda els aniversaris de tothom, tu, Albert?
5: No. No... No, record, sé que el seu és el 18 d'abril, per exemple.
1: I el de...
5: La meva mare el 5 d'octubre, el dels meus fills i...
1: I fins aquí, no?
5: I el meu me'l recorden uns tres dies abans sempre. Sí.
1: Bé, ahir vau tenir festa, però nosaltres ens hem volgut suar una miqueta a la festa. Tenim algunes felicitacions que ens han arribat a la ràdio. Mira, per exemple, aquesta.
11: Hola, Albert. Primer de tot, felicitar-te en el teu aniversari. No me'n descuido mai, aquest any tampoc, i aquí et felicito públicament. Benvingut al club dels, diguem-ne, artistes o músics o cantautors d'edat provecta. I, bueno, i aprofito l'ocasió per agrair-te que tu has estat el que m'has ensenyat les dots d'interpretació que ha de fer un actor davant de la càmera, com s'ha de preparar abans de que diguin acció i què ha de fer exactament quan diuen acció. Salut i per molts anys.
1: O sigui, ets mestre d'actors, veig.
5: Bueno, el Quimi que se li ha d'ensenyar al Quimi, és un cabron, eh? Sí.
1: I tu del Quimi n'has après coses?
5: Tot. Sí, sí, sí. Sobretot quan diuen talleu.
1: A veure, parlaves de festa. No sé si aquest personatge va ser a la festa o... Però atenció.
12: Albert, per molts anys, bon dia. Quina festa més collonuda ahir. No esperava menys perquè uns 60 anys... Són uns 60 anys. Però clar, ara ho tinc cardat perquè m'he despertat a un cotxe que no és meu amb una gent molt estranya. És que no sé què vam fer ahir perquè tinc molts... Tinc records borrosos d'ahir. No sé, jo recordo el bar, tu vas dir que coneixies el cambrer, però el cambrer deia que no, i vas entrar darrere de la barra per ensenyar-li una foto que teníeu, però després ja servies tu i ell estava assegut amb nosaltres explicant que no era feliç i el vam portar a la discoteca. Fins aquí bé, no? Recordo que després un home plorant amb un calaix a la falda i tu li anaves donant canvi. I després... entrar a un lavabo i algú va preguntar si portàvem alguna cosa i tu vas donar-li un tros de pastís amb les espelmes, però...
1: Això és la crònica que fa l'Alfred, el cantant d'aquesta festa, que acaba així, aquesta crònica.
12: T'estimo molt, Albert, per aquesta nit i per totes les que hem passat. Totes les grans aventures. Una forta abraçada. A veure què em diuen. Pujo.
1: I el Fidel que somiava... L'Alfred, encara tinc una altra felicitació per tu. Gerard, que
13: somiava que era... Albert, sóc en Gerard. Per molts anys. No sé si ja has decidit que seràs quan siguis gran. Si més no, ja ets gran, no? Un petó.
1: Ja ets gran?
10: I la Cristina?
5: La meva mare encara pregunta què penso fer quan... de què penso treballar.
1: I què li dius ara, aquestes alçades ja de la pel·lícula?
5: De mandinga.
4: Ja de mandinga, de mindungui, de tot.
1: Va, l'última, l'últim que et vol felicitar.
14: Felicitats, Albert. Noi, que passis de collons. Molt bé. Escolta, del teu amic, del teu fidel, escudero Diego Cortés. Escolta, que l'altre dia estava tocant amb una església i em vaig recordar que fa molts anys vam tocar amb una església i vas anar per allí, vas agafar una sotana i te la vas posar i vas fer tot el bolo amb allò. Em fotia de riure amb el meu amic, que bueno, vinga, que ho facis bé.
1: Aquest és el Diego Cortés.
5: Sí, home.
1: Qui és el Diego Cortés?
5: Aquest bolo me'l recordo com una església de Gijón, amb la Judit amb pilotes, repartint porros mentre...
7: Es podia fer, va.
5: Mentre...
3: Això, en una església, això?
1: Ara ja no?
5: Solo, i
7: uau,
5: sí.
7: No passava res.
5: No vam tornar més a Gijón.
3: Pel que sigui, no. No vau repetir.
7: No vam repetir, però...
5: Però el bol va ser un èxit. Sí.
1: Judit, tu ja has vist la bola negra?
7: No l'hem vist, no.
1: Et ve de gust veure-la?
7: Sí, clar. Mira que tonte
1: ya. No tenim felicitació dels Javis. No sé si et van escriure ahir, et van dir alguna cosa als Javis per felicitar-te,
5: sí,
1: no?
5: Sí, sempre.
1: Sí?
4: Cada dia,
5: eh? Cada dia em feliciten, sí.
1: Escolta'm,
4: per existir.
1: En tot cas, participes de la seva pel·lícula La bola negra, que s'estrena demà i que està generant un hype. Com ho esteu vivint, els que heu participat en aquesta producció, a veure que una pel·lícula es converteix en un fenomen abans que l'hagi vist la gent ja?
5: La veritat, jo no...
3: No sé. Però te la sents teva, la pel·lícula?
5: Sí, clar, jo sí. Bueno, amb els Javis... vull dir que tot bé.
4: Sí.
3: És que clar, compten amb tu per cada cosa que fan.
5: Sí, són com la mascota.
3: Home, no, la Messias.
5: Soc la mascoteta dels Javis.
3: Era...
5: Vull dir que no,
1: home, et donen papers molt curiosos. Ara aquí fas de coronel feixista. Costa molt posar-se la pell d'un coronel feixista?
5: Què va, no...
4: Portes un feixista dintre teu?
5: Sí, tots portem un feixista. No, i de veritat que amb ells és tot molt senzill, molt fàcil, saben bé el que volen i ho saben comunicar molt bé, amb molt carinyo, i és tot senzill.
1: Tu, Judit, que ho veus...
5: Amb ell i tots els directors, eh? O directores.
1: Tu, Judit, que ho veus de prop i que et dediques a això, aquest està sabent tot aquest enrenou amb la pel·lícula abans de veure-la, és sorprenent, no?, el fenomen.
7: Sí, crec que ho fan molt bé, sí. Saben tocar les tecles que toca, no? Que no és fàcil. I després tenen gent que creuen en ells i els ajuden. Jo crec que està molt guai.
1: Tu amb què gaudeixes més del que fa l'Albert? Quan canta, quan és una mica showman, quan presenta tele, quan actua...
7: El més íntim.
1: El més íntim.
3: Uau.
1: I l'Albert més íntim és molt diferent del que veiem aquí. Molt diferent.
7: Com? No. No ho sé. És que jo no sé, a vegades veieu coses que jo no les veig, també.
1: Home,
4: sí que es veuen, sí. Jo, abans quan he dit que tenia un trauma musicalment, perquè va ser com un impacte, després periodísticament, hi va haver una època que entres en els mitjans de comunicació i hi havia dos reptes, no? Entrevistar, no sé, el Puyal i després entrevistar l'Albert Pla. Perquè a l'Albert Pla tu li llançaves una pregunta i trigava.
1: I aviam què ve.
4: I aviam què passava. Ara, jo crec que ara hi ha menys pauses, però em segueix fotent impressió, eh? Jo, si fos tu, ara tindria un punt d'impressió.
3: Sí, jo passaria fatal.
1: Jo suo, però ara, ja és com el gimnàs.
3: Jo m'ho passo bé. A mi m'agrada veure-li les cares. Llàstima que a la ràdio no es puguin veure, però a mi m'encanta mirar les cares.
2: I les cares d'avui són interessants, Judit, perquè aquí es veu una complicitat maquíssima.
1: Tu estàs veient aquí Espurna.
2: Jo aquí estic veient un amor d'aquests. Saps allò de
4: emoji?
2: L'amor pot ser casa, que algú pot ser casa teva, és això.
3: Ai.
4: A mi em preocupa si triga tant i trigueu tant en respondre cada una de les preguntes que us feu a casa. No. Com estàs?
1: A casa ja és més fluid,
4: bé.
1: No?
7: És que a vegades no parlem, eh? Només mirant-nos ja prou. Són molts anys, eh?
4: Val.
3: Quants anys?
2: Quants?
3: Esteu junts?
7: Des del 2002.
3: Uau.
1: Home, doncs 24.
2: Sí. L'any que ve, festa grossa, també.
7: També, clar, també ho celebrem.
2: Sí, que ve.
1: Qui sap si ho fareu posant una mica del nou disc?
15: Tengo una voz que me dice tú sigue adelante, no puedes parar, dale más, dale gas, que eres fuerte, tú puedes más, que tú eres lo más, que tú quieres más, nunca te conformes, tú te lo mereces, tú eres invencible y esa vocecita casi me convence, pero luego se viene otra voz. Tengo otra voz, tengo otra voz.
1: Mi voz, Albert Pla, és l'avançament del nou disc. El nou disc es diu No quiero hablar de mí, pero yo... i es queda aquí tallat, com acaba la frase? Però jo què? Tu què?
5: Pues això que ens passa a tots, no? Que no vull parlar de mi, però...
1: Però aquí estem, no?
5: Però jo.
1: Escolta, a Mi Voz l'hem pogut escoltar i hem pogut veure el videoclip, un videoclip que és gairebé com una mini-pel·lícula, gairebé, no? Quants Albert Splash existeixen?
5: Jo crec que també no quiero hablar de mi, però jo parlo una mica això, que quan un parla més, quan parles molt social, vas reduint coses, però com més parles de tu, més parles dels demés, també. O com més parles dels demés, més acabes parlant de tu. No sé si m'explico.
4: Jo l'estic apuntant, sí. I després me la penso. La reflexionaré sobre això.
1: Si no has vist el videoclip, Roger, te'l recomano, perquè és molt divertit, és interessant, és curiós, i està molt ben fet, a més a més.
5: Però sí, vull dir que és una cosa que jo crec que ens passa a tots, això, no? Que... Bueno, sóc molt bona persona, però no sóc. Vull dir que si no fos tan guapo, no sóc guapo. Bueno, calma't. No, va, hòstia, de pressa. No, va, diu, pau. Cago en la puta que us va parir tots, hòstia. Però no, va, verdura. Jo menjar verdura perquè... Deixar de fer esport, perquè no, esport. Ballo. Hòstia, m'he trencat el turmell de tant ballar, me cago en la puta.
1: Això és la cançó, eh?
5: Vull dir que una mica ens passa a tots, no? Que som pluripolars, o diria així.
1: Sí, en aquest cas seria pluri, perquè són diversos. Judit, tu has participat en l'elaboració d'aquesta cançó i d'aquest disc. Què fa un, què fa l'altre, com treballeu?
7: Bé, treballem molt conjuntament, però normalment ell fa la lletra i mínimament una música, i llavors l'agafo i la converteixo en cançó. Poso els instruments que... Però és que ho fem, sí, tot, ja no, és que no ho sabem on comença un i on acaba l'altre.
5: Ell es passa 24 hores al dia fent música, i jo també. I llavors...
7: És complicat, sí, de
5: fer-ho. Jo estic molt nerviós, doncs calma't. Ai, mira.
2: Sou però com els Javis que han funcionat.
5: Ja no saps mai...
1: Clar, una mica els Javis de la música.
2: Sense haver trencat.
1: I sense haver trencat.
5: I és que ja mai saps de qui és la música, en el fons, ni de qui és la idea.
7: Sí, la idea, que tot es va transformant, però bueno, és igual.
1: Però algú ha de tenir la idea inicial, no?
5: És que això, igual, jo m'estic...
7: Que millor m'explica una cosa i llavors dic, hosti, no seria millor fer-ho així? Ah, hòstia, sí, llavors agafa allò i ho desenvolupa cap a un altre lloc i...
1: Però clar, és a dir, normalment entenc que un artista quan diu, va, vaig a fer un disc, s'asseu i diu, vinga, vaig a veure com ho estructuro. En el vostre cas, les idees van venint a casa així i ara us hi poseu?
7: És molt caòtic.
1: O us poseu a treballar?
7: És mentida, que els discos...
5: Estem tot el dia treballant.
7: Jo crec que és caòtic tot, com la vida, no? I també és divertit que et sorprengui, que de cop i volta pensis que allò ha de ser una manera, de cop i volta vagi a parar a un altre lloc que no tenia res a veure al començament. Nosaltres, no sé, som molt caòtics.
1: Bé, però al final...
7: Treballem molt, també.
1: Anava a dir, acaba sortint un disc, no surt
7: bé.
1: Així...
7: No, que com... va.
1: I a tu què t'agrada més fer en un procés musical, de fer una cançó, de fer un videoclip, de tot plegat?
7: Acabar.
1: Són l'un per l'altre, eh?
4: Una mica sí.
2: A mi m'encantaria espiar-los per un foradet i veure, per exemple, com afronten les coses més quotidianes, tipus, avui què toca per sopar, no? És a dir...
7: Són bastant normals, eh?
2: Sí, segur.
7: Sí, tenim dos fills que ens fan tocar terra, també.
1: Clar, ara seria interessant també parlar amb els fills algun dia.
2: Tenen una entrevista, també.
7: No, però tota la família. Jo crec que som una parella molt normal, escarosament normal.
5: Una clàssica, no? Ens hem abrujesat molt.
7: Sí.
1: Aneu a comprar al súper junts.
7: Sí.
1: Ompliu el carro junts, sí, us discutiu una miqueta allà també. No agafa això, agafa allò.
5: No, mai
7: no discutim, no, gaire. No? A mi no m'agrada gens discutir. No.
5: No ens discutim mai.
4: Oh, que bé, això.
2: Uau.
4: Que bé.
3: 24 anys, hem dit. Sense discussions,
2: imagina.
7: Bueno, mínimes.
3: Alguna,
7: però no.
3: No hi ha hagut cap cosa.
7: Soc antiviolenta, o sigui, no ho suporto. No ho puc entendre, les parelles que disfruten muntant pollos. Però, bueno, cadascú que faci el que vulgui. No?
1: Escolta, l'altre dia, Albert, et sentia una entrevista a RAC1 que deies que això dels Oscars no t'interessava, per tant, passaves, no hi aniràs, no has canviat d'opinió.
5: No, a veure, no hi aniré. Tampoc crec que em convidin.
1: Bé, no se sap mai. Escolta, a vegades allà hi ha cadires buides, eh?
4: Pots anar-hi sense que et convidin i plantar-te allà, aviam què passa, també.
1: Però, en tot cas, quan tu fas música o quan surts en una pel·lícula, què t'agrada que te'n diguin de la teva feina? O com t'agrada que la gent reaccioni de la teva feina? Què et fa sentir ple o què et fa sentir satisfet amb la teva feina, tu?
5: Jo no sentir res. Això, vull dir que jo no veig mai cap pel·lícula ni escolto mai cap opinió sobre un vídeo meu i acabo un concert i...
7: Ni es mira res, eh? Ja. No aconsegueixo surto... seure al sofà i dir, va, mirem això, anem a veure aquesta pel·li que surt.
5: No.
7: No hi ha gent.
1: O sigui, la bola negra la venies a veure tu sola.
7: Segurament.
3: No ho veus res, no m'ho crec, que no veus res.
7: No, de veritat. Sí.
4: Jo ho entenc, això. Jo també ho he fet tota la vida. No he mirat mai cap programa.
7: Això no tenia res.
4: Jo no miro res de lo teu. No de lo meu, de lo teu. No. Entenc que aquesta distància també està bé.
5: No, és que és molt avorrit. Ja treballo molt. Bueno, vull dir que ja m'hi passo moltes hores fent això. Només em faltaria que m'hagués de passar més hores.
4: I moltes hores amb tu mateix.
5: Escoltar el que opinen els altres.
2: Però t'agrada el reconeixement de la gent? O és una feina aquesta, la d'artista en general, que fas perquè tu la gaudeixes?
5: Jo la... la gaudeixo a l'escenari. I allà és on detecto quines són les cançons o els moments on la gent està així.
2: La
5: o
2: connexió
5: això,
2: amb la gent.
5: I,
1: però tu ara, per
5: allà,
1: exemple...
5: però bueno, s'acaba el concert i...
2: I cap a casa.
5: Vull dir que tampoc em quedo molt impressionat. I abans de començar el concert tampoc estic...
2: Ni nerviós ni res, eh?
4: Però si bé la gent saludes, no? No, els...
5: no
7: intenta evitar-ho.
4: Intentes evitar-ho, eh?
5: No, abans que sortia la gent del teatre ja estic al cotxe.
7: Ha fet finals d'obra que sortia de l'escenari... O sigui, creuava tot l'escenari per sortir abans que la gent.
4: I el fòbic social sóc jo, eh? Diuen.
1: Diuen. Però ja veus que a vegades això no cal.
4: Sí. No, però és veritat, a l'escenari hi ha unes normes pròpies de l'escenari que no són a la vida real. I només passen coses allà, no?
7: I crec que també està bé, perquè... Sí, jo crec que està bé també no saber res del públic. Ho saps al directe. Ja ho veus, si la gent s'està avorrint, si s'ho està passant bé o no. I després, a vegades, és molt incòmode també pel públic trobar-te i haver-te de dir coses que a vegades no els hi venen de gust dir-t'ho, i això també ho notes.
3: Ja, t'estalvies una part que potser fa més mandra, de compromís social.
2: Sí, la bateria social és limitada, també.
3: Està bé dosificar-la.
1: Feia gairebé 20 anys que no traies un disc en solitari. Per què ha passat tant temps?
4: Sí, per què?
5: Mira que no és veritat. Jo aquest segle he tret el disco de les Nanes, el disco de Pepe Sales, que era un disco doble. Vaig treure el disc doble amb el Pascal Canelade.
1: Sí, però tu sol.
4: S'ha picat, eh?
1: No, és que no hagis treballat, però...
5: No fa dues dècades que no he tret. És com si hagués estat callat 20 anys.
1: No, però...
5: A part que els espectacles... Han fet molts espectacles que no han sortit disco, però... Però 20 anys, que jo no trec un disc.
1: Tenia aquí, l'últim disc en solitari va ser La Diferència.
5: Van començar per 10 anys i ara ja portem 20. Com no ho pari, ja serà 30 anys.
1: Doncs parem-ho.
4: Jo t'he de dir que el meu fill és un dels que...
5: De manera 5 anys més.
4: Sí. De manera inconscient, d'alguna manera, deu repetir cançons teves, perquè quan era molt petit li posàvem sempre el d'abans d'anar a dormir has de fer un pipí. I era molt petit. Jo no sé si ho recorda, però pot ser que d'alguna manera se li hagi quedat allà. I el pipí sempre el fa, que ho sàpigues, abans d'anar a dormir. En té ja 32.
3: No. Més val que el faci.
1: Et veurem actuant a Catalunya aviat? Farem gira?
5: Ara estic amb el Peyu.
1: Acabem
5: ara el desembre.
1: De fet, ho comentava al migdia, que heu fet 100 obres ara. No sé si va ser ahir o que veu fer l'obra número 100, sí. O sigui, la representació número 100, i acabeu al novembre. Però després d'això et veurem fent més coses als escenaris?
5: Després al gener...
1: Comences amb el disc.
5: Comencem amb la gira de l'espectacle del disc, sí.
1: Doncs ja ho sabeu, teniu fins al novembre per anar a veure Hamlet al teatre i, si no, a partir del gener el nou disc, que no fa 20 anys que no en feia un, sinó que en fa menys, i per tant ara el podem recuperar l'Albert Pla.
4: Però fixa't que no l'atrapes, eh? La sensació que et deia al principi de poden passar qualsevol cosa, durant tota la seva carrera han passat moltíssimes coses i mai tens la sensació d'atrapar-los, com una espècie de medusa, com un peix que et ve de gust veure'l, però no l'acabes d'agafar mai. A mi això m'encanta.
1: Judit Ferrés, gràcies per acompanyar-nos avui amb aquesta posada de llarg d'aquesta nova cançó i d'aquest disc que està a punt de sortir. I Albert, doncs que gaudeixis molt del que ve. Que ningú et digui res, que estiguis tranquil i que ho puguis gaudir amb tota la calma del món.
2: Que no et convidin als Oscars, sisplau.
1: Que no et convidin enlloc i que vagi molt bé la pel·lícula, però tu que ni te n'assabentis.
4: Corre.
5: A part, estic convençut que guanyaran l'Oscar, eh?
3: Sí, eh?
5: Uau. No és l'Oscar de millor pel·lícula estrangera, sinó guanyaran...
1: La millor pel·lícula.
5: Sí.
2: Uau.
1: Home, això seria gros, eh?
4: Diuen que va per aquí la cosa, eh?
1: Ara mateix les travessis.
5: Són una merda.
4: Has vist les altres, sí.
5: Les últimes 10 poques pel·lícules que han guanyat l'Oscar.
4: Ja, també és veritat.
5: Són molt pitjor que per lo poc que he vist el muntatge.
4: Com a titular per presentar-les, també. Les 10 que han guanyat abans són una puta merda. Bueno, no ho dit així, però...
5: Amb aquesta. Bueno, no sé, és la meva opinió. També penso que la Messias...
2: L'Odissea no l'has vist, no?
5: Penso que la Messias és una sèrie que està anys lluny de qualsevol altra sèrie espanyola.
1: Està molt bé, està molt bé. L'Odissea l'has vista? Que sembla que és la gran competidora?
5: Això em referia.
1: Doncs ja ho teniu. Una merda. L'Odissea de Nolan, una merda. Judit Farrés, Albert Pla, moltes gràcies per venir a la tarda de Catalunya Ràdio. Que tingueu molta sort i que ho gaudiu molt.
7: Igualment.
1: Farem una pausa. Marta, et preguntaré a veure qui t'ha fotut la tarda en l'aire.
2: Vale.
1: I després anirem a l'hospital.
4: Coi?
1: A veure la tele. Ens sortirà més car que subscriure'ns a Netflix. Ara us ho expliquem.

0: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys al 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
1: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
2: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem. Perquè sé que podem.
3: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
4: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
5: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
4: Consulta el programa barcelona.cat/lamercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
6: El Club Cabravo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar i ho celebrem aquest dissabte 26 de setembre amb un 25% de descompte en begudes acumulat a la teva targeta Club Cabravo amb una compra mínima de 15 euros. Vols estalviar amb mi? Cabravo. Més informació a cabravo.com.
7: La increïble història real de Bert Trautmann.
8: El Roset de la porteria no ho fa malament. Us presento el Bert de Bradford. El provarem a la porteria.
9: És un alemany de merda.
10: És un maleït nazi.
11: El futbol és una dansa preciosa.
12: Els hi presento un nou porter del Manchester City.
7: El soldat nazi que va conquerir el cor d'Anglaterra. El porter, a TV3 i a la plataforma 3CAT, divendres a la nit, és la gran pel·lícula.
13: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
14: Les dones, segons els estudis, tenim millor olfacte que els homes. Aquest dijous en parlarem a Les dones i els dies, segur, perquè coneixerem a Céline Kirbaix, una dona que es dedica a fer perfums, no només dels que ens posem per fer bona olor, sinó d'aquells que s'afegeixen al sabó per sentir la famosa olor de net.
13: Les dones i els dies, amb Montse Virgili, de dilluns a divendres, d'11 a 12 de la nit.
14: Destapeu-vos les orelles per sentir-nos a nosaltres.
13: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
15: A veure, Marta Montaner.
16: Què?
15: Qui t'ha fotut la tarda en l'aire? Perquè em sembla que té molts fans la persona que ens vols apuntar.
16: Mira, jo assumeixo el risc amb totes les conseqüències que això comporti. Sóc una valenta.
15: Ara, ara.
16: Qui m'ha fotut la tarda en l'aire és, ho diré, Mariah Carey.
15: A 23 de setembre. I ja estem posant aquesta cançó.
17: Ah, és que és tan bona.
15: 3 mesos i 2 dies per Nadal.
16: El món es divideix en això que acabem de veure. Un Garriga sent un barrufet rondinaire.
15: No, no, a mi m'agrada.
16: Un Grinch. Ah, a sobre t'agrada, fas aquest paper.
15: Em vam fer una versió a la tele amb
17: la
15: Tadel.
17: Ui, sí. Marta, t'hauria d'haver passat aquest link.
16: Oh, no.
17: El podem recuperar.
15: Jo l'he cantat, aquesta cançó.
17: El Garriga i la Tadel cantant aquesta cançó amb...
16: Qui feia els aguts? Aquests aguts?
15: Aquest el feies tu? No, això ho feia la Míriam Riau, que feia la part aguda, i la Tadel i jo entràvem aquí.
18: Tu.
17: Ostres, sí, merda, com no hi havíem pensat en això.
16: Dos rens, dos elfs.
15: Sí, per dir-ho finament, sí. És igual, ja si ho trobeu, ho posem, no, tampoc fa falta.
16: Doncs sí, 23 de setembre, i estem fent sonar a Catalunya Ràdio aquesta cançó, i després posarem la versió de la Laia Tudeli en Francesc Garriga.
17: Ara.
16: Però justament aquest és el meu punt avui, que la Mariah s'ha passat 3 pobles. La tia ha volgut acaparar el focus quan encara no li toca, falten 3 mesos per Nadal. Anem amb màniga curta i faldilles. Què està passant?
15: A veure, què ha fet? Ha penjat la cançó?
16: Ha fet l'equivalent a aquella escena tan típica d'infantesa d'una criatura a punt de bufar les espelmes el dia del seu aniversari amb tota aquella il·lusió. Allò de dir, després obriré tots els regals. I arriba un company de classe i les bufa ell, que dius, no, després podem tornar a encendre... No és el mateix.
15: I ella és la que bufa al darrere.
16: Ella roba tot el protagonisme. La Mariah Carey ha volgut eclipsar, no una altra persona, una cosa encara més grossa, que és l'inici de la tardor. Perquè sí, avui és el primer dia d'aquesta estació tan menystinguda.
15: Clar, avui comença la tardor astronòmica i la Mariah Carey ja ens ha estat
16: ara diré com ho ha fet, que comença la tardor, recordem-ho, no l'hivern. És important aquest detall, perquè la Maria i molta altra
15: ja no
16: gent també...
15: Ja li diem la Maria.
16: Perdona'm, jo ja l'he catalanitzat.
15: La Maria, la Maria.
16: És que se'm fa molt pesat,
15: Mariah,
16: la diem Mariah.
15: Sí, Maria.
16: Tu m'entens, no, vale. Doncs per gent com la Mariah, Maria, i també per molta altra, sembla que només existeixin hivern i estiu.
15: Ja.
17: A veure, també t'he de dir que amb les temperatures que tenim ara...
16: Tens raó,
17: Judit. No he notat avui que era la tardor.
16: Però nosaltres...
18: Ara
16: no.
18: ve molt bé, ara amb 60 graus, menjar un boniato.
17: Sí, ve molt de gust, unes castanyetes gust, a la castanyera.
18: Una castanyeta,
16: fins que el
18: boniato.
16: Canvi climàtic no ho acabi d'impedir, almenys en aquestes zones no més atemperades, que no estem situades a l'equador del planeta, tenim 4 estacions.
18: Sí.
16: No 2, no passem de l'anorac de plomes als biquinis. Hi ha un entremig, hi ha aquell moment de gabardina, hi ha aquell moment de rebequeta, de caçadora texana, i s'ha de saber degustar. El cas és que la Maria Carey va voler aixafar l'inici de la tardor anunciant les dates de la seva gira nadalenca al Regne Unit i a Malta. Sí.
15: Això quan és?
16: Serà a finals de novembre i primers dies de desembre. Les entrades, si t'interessen, ja veig que ets molt fan, estaran disponibles a partir d'aquest divendres.
15: Ah, mira.
16: I ja pots estar atent a totes les plataformes, que no sé quines són.
15: Però, escolta, van molt justos de temps, perquè els Oques Grasses es van vendre les entrades amb un any vista.
16: I mira què ha passat. Que vol anunciar sold out i tots parabojos intentant aconseguir entrades i va, i ahir... encara en quedaven unes.
15: Home, perquè...
16: i les van posar a la venda. Obres... que no ho vaig entendre, allò. Què és aquest moviment?
15: Obres un calaix. Ai, mira!
16: Ah, mira, ara que hem dissenyat l'escenari, resulta que n'hi havia unes quantes que ens sobraven. Això no es fa. Jo, Garriga, vull aprofitar aquest espai que em dones cada dia. Vull aprofitar aquests moments de ràdio per reivindicar aquest primer dia de canvi d'estació, per reivindicar la tardor.
15: Sí, la tardor també té coses bones, eh? I no fa tanta calor... els bolets, el moniato, els panellets...
18: Molt.
15: Això m'ho ha fet dir.
18: Això és el millor.
16: Sí, veig, això t'ho he escrit, només, com uns pastorets.
15: Només menjo els bolets, jo. Ni moniatos, ni panellets, ni castanyes.
16: A part, uns arguments que no valen pas per res, perquè la EMET augura una tardor càlida, per tant, el fred no vindrà, de moment. Lamentablement, la temporada de bolets aquest any va tard i llegia una notícia del diari El Segre que deia els experts sobre la campanya de bolets al Pirineu, 2. La situació és un desastre.
15: Que bé.
16: Per tant, tot
15: se'n va
16: ideal,
15: la merda, eh?
16: Tot ideal. Els panellets, segur que l'Òscar ens explicarà al Catalunya Migdia que seran caríssims, sí, novament, sempre, sí. Aquesta castanyada. Per tant, és que no s'aguanta res.
15: Per tant, tampoc et veig molt fan de la tardor, Marta.
16: No, la veritat és que no la suporto, no m'agrada gens, perquè a tot això li hem de sumar que perdrem hores de llum, que començarem a constipar-nos, que entrarem en aquesta roda de virus ja fins l'abril, sobretot si tenim criatures a casa. Per tant, reconeguem-ho, és l'estació menys popular, la menys sexy de les quatre, però al cap i a la fi, ella també té el seu dia d'aniversari. Ella també mereix bufar les espelmes. Ella també mereix el seu moment de protagonisme.
15: Som un programa inclusiu i volem incloure també la tardor en els nostres
16: fons.
15: Posem-hi música de tardor, doncs. Que no sigui només la música aquesta de la Maria Carey d'hivern. Tu tens una cançó de tardor?
18: Jo, per mi, la meva cançó de tardor sempre és la de Mamas and the Papas al California Dreaming, perquè, veus, totes les fulles cauen, diu... I quan cauen les fulles i el cel és gris, nosaltres pensem en anar a Califòrnia, que és on fa bon temps. És una cançó de tardor.
15: Jo me n'aniria ara, eh?
17: Li dones la volta una mica, no?, aquesta cosa de tardor que no ens agrada.
16: La vibra és molt de tardor.
18: Sí, el que és de tardor...
16: de no voler sortir de casa.
18: O d'infern és la portada del disc de The Mamas and the Papas, que és... si aquesta cançó és una de les millors de la història de la música, aquesta portada és una de les més espantoses que he vist a la meva vida, perquè són ells quatre...
16: No la tenia controlada.
18: Ells quatre, una mica hippies, Beatles...
15: Sí, sembla que vagin a suïcidar-se.
18: D'una banyera que sembla que vagin a suïcidar-se.
17: No hi caben.
18: Però el plano és prou obert com perquè es vegi la tassa del vàter, cosa que és la cosa menys glamurosa que he sentit a la meva vida. Però és una cançó preciosa. De tardor.
16: Això és veritat.
15: Tu tens alguna cançó de tardor, Marta Montaner?
16: Jo ara mateix n'hi ha una que sona molt a casa, que és del Pot Petit, aquest grup fantàstic de música infantil, però crec que ara mateix en trio una que a tu, Garriga, t'agradarà més. It's raining,
15: home, però, això és tardor?
18: Fes tardor a les 4 de la matinada.
16: És tardor, és una crida que plogui.
18: Sí,
16: plogui,
18: que plogui
16: el que tu vulguis.
18: Que ploguin homes.
16: Que ploguin homes. Què prefereixes, Rainwater o Rain Man?
15: Bueno, depèn del dia
16: depèn del moment, no?
18: Però ja heu canviat...
15: Però dius, aquesta previsió on dius que és?
17: Aquesta, els mapes del temps,
16: penso
17: no.
16: Penso que al nord-est, al nord-est de Catalunya.
15: Heu vist el videoclip original d'aquesta cançó?
16: No.
15: És una cosa...
18: Bonica o espantosa?
15: Espantosament bonica.
18: Bonica, d'acord.
16: Vale.
15: És molt antic, amb una tecnologia, evidentment, molt antiga.
17: Que no hi havia.
15: I fa cosa a veure-la.
18: I cauen homes del cel.
15: Cauen homes del cel, però és com...
17: D'una manera una mica...
15: És molt surrealista.
17: Ortopèdica.
15: És molt surrealista.
16: Que dona.
15: Doncs...
19: Això són els homes que plouen.
17: Farem
19: una pausa. Farem una pausa per agafar forces, aire, i després anirem a l'hospital.
18: No, tota l'estona que ho dius, això. A veure la tele, dius.
19: Després anirem a veure la tele a l'hospital.
18: I això no ho entenc. Ara veiem.
20: El paradís és relaxar-se al sofà i mirar una bona sèrie o pel·lícula. Però l'infern és posar-se a triar alguna cosa que valgui la pena per al final no trobar res.
21: A la Finestra Indiscreta t'ajudem a triar.
20: Cada divendres seleccionem el millor de les estrenes de la setmana, tant de sèries com de cinema, tant a les plataformes com a les sales.
22: La Finestra Indiscreta, amb Toni de la Torre, cada divendres a les 12 de la nit.
21: Perquè et mereixes el paradís de veure una bona història.
23: Si torna la Champions femenina, tornen les campiones i torna la TDG, la transmissió de la Gelmà.
24: Nou repte per les campiones blaugranes. El nou Barça sense Alexia vol demostrar que segueix regnant a Europa.
23: Segueix tots els partits del Barça a la màxima competició continental amb l'equip liderat per Sòria Gelmà i la narració de Ramon Salmurri.
24: Avui, a partir de 8:45 del vespre, Barça-París, a l'antena de Catalunya Ràdio.
23: La transmissió de la Gelmà.
25: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
26: El Teatre Nacional de Catalunya estrena El Cadell, un mas suspès en la boira, i en ell, generacions de dones carreguen el pes de la casa pairal i l'asfíxia dels hereus, els cadells. Però entre tots ells, una esperança. Es pot canviar el destí? El Cadell, de Josep Maria Miró. Del 30 de setembre a l'1 de novembre al TNC. Recomanat per Catalunya Ràdio.
25: Linkat. Linkat.
27: Torna al Festival Clàssics, el Festival d'Arts Contemporànies i Pensament de Barcelona del 8 d'octubre al 17 de desembre. Aquesta 8a edició versa sobre la mentida. Una 50ena d'artistes reflexionen sobre l'engany i la ficció a través del teatre, la música, les arts visuals i el pensament. Més informació a festivalclàssics.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
25: A Catalunya Ràdio.
23: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
19: Set minuts i seran 4:45 de la tarda. A molta gent, ara mateix, els preocupa tenir algun familiar a l'hospital o directament estar ells a l'hospital. I haver-hi de passar moltes hores. Això t'haurà passat a tu, no, Roger? Haver d'anar
18: per què? Perquè sóc gran?
19: No, perquè tindràs algun familiar que en algun moment, per desgràcia, haurà hagut de passar, ni que sigui uns dies, no? I quan tens hores mortes i distreure's, doncs un element de distracció és la televisió.
18: Val, no? Fins aquí anem bé.
19: Doncs bé, resulta, ho sabreu, que és un servei de pagament. I hi ha pacients que s'arriben a gastar fins a 100 euros al mes per poder veure la tele. És el cas de la Rosita, una dona de 95 anys que ha impulsat una recollida de signatures per aconseguir que la televisió sigui gratuïta als hospitals públics.
18: I què?
19: Ho aconseguim en línia. Rosita, bona tarda.
28: Hola, bona tarda.
19: Com es troba, Rosita?
28: Aquí estem. Pues anem tirant. Com que és una cosa de circulació, és molt lenta. No és que hagi tingut cap accident, ni m'hagin operat, però escolta'm, això de la circulació és lentíssim. Se't fa una llagueta i la sang no arriba bé allà i escolta'm, i costa de curar, i costa. I una setmana i una altra, ja estic aquí vora 6 mesos.
19: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. I clar, entenc que...
28: No m'ho pensava, això.
19: No, i esperem que acabi aviat, però en tot cas, clar, 5-6 mesos a l'hospital, doncs home, un s'ha de...
28: El dia 8 d'abril vaig ingressar. I ell havia estat a 2 centres més, saps? Però aquest últim, doncs jo pensava com els altres, 2 o 3 setmanes, però no ell. Ja, mira, el 8 d'abril fins avui, imagina't.
19: I clar, com passes les estones lliures?
28: Mirant la tele bastant, eh? Perquè ara també tinc un problema. Amb això la vista se m'ha espatllat molt. Aquest any m'he fet 4 ulleres. I escolta'm, ahir em poso ulleres i un diari que em va portar el meu fill i vaig tenir de plegar perquè les lletretes una mica grans, sí, però el petit, res de res, eh?
19: I clar, la tele...
28: Llavors em poso les de lluny. De lluny, per veure la tele, encara... Però si la lletra és allò petit que fan, res. I... per mirar l'hora, saps que la posen molt petita, l'hora?
0: Sí, sí.
28: Hi ha emissores que la posen molt petita. L'haurien de posar més gran.
0: Rosita, que truquem per això de la tele, perquè, clar, t'has trobat que t'estàs gastant molts diners per poder veure la tele, no?, a l'hospital.
28: Això mateix, sí. Bueno, tenim habitació compartida... i llavors paguem la meitat cada un.
17: Ah, mira, menys mal, sí. Això.
0: I has calculat, amb aquests 6 mesos, quants diners et pots haver gastat només per poder veure la tele?
28: No, no he volgut saber res, perquè, mira, el meu fill em cobra la paga, o retira el que necessitem, i no conto res. Ara, quan torni a casa, ja me'n entraré.
18: Jo faig el mateix, amb gastos, eh?
28: Mira, ma germana s'ho apunta tot. Allò he gastat, allò he comprat, jo res, no.
0: Però, en tot cas, sí que conto... has decidit obrir una recollida de signatures.
28: Sí, mira, no ho esperàvem tantes, la veritat.
0: 64.000.
28: Sí, 3.000 i pico.
0: 60. No,
28: 60.000. 60.000, com ho estic. 60.000, sí.
17: Són moltes,
28: jo,
17: eh?
28: Jo esperava 4 firmes, la veritat t'ho dic. Però no, no.
18: I ara què?
28: Ha fet efecte.
0: I escolta'm, algú s'ha posat en contacte amb tu d'algun hospital o del departament o...?
28: No, ningú. Ningú s'ha posat. De moment, ningú. No sé si es posaran, però...
0: I creus...
28: perquè ja saps que van lents, i ara, amb els ponts que hi ha hagut i tot, et tenen feina a fer ponts.
0: Ja. I clar, i anar pagant per veure la tele. Què mires a la tele? Què t'agrada mirar?
28: Mira, m'agrada tot molt. Miro... els concursos m'agraden.
0: Mira.
28: Els programes de fer com per Mister Chef, la moda. Uh-huh. Com es diu aquell de la moda?
1: Maestros de la costura.
17: El de la televisió espanyola, sí.
28: I després també miro el Jorge Javier Vázquez, que també em fa riure a vegades molt.
0: Mm-hmm. Ah, mira.
28: Veus? La missa del diumenge de Sant Cugat, de la 2.
17: Ah. Ja de tot.
1: De TV3 t'agrada alguna cosa, Rosita?
0: Algun telenotícies, no? Deus mirar.
28: Mana?
0: Algun telenotícies, també, no?
28: Home, sí.
0: Home.
28: Això sempre...
18: Rosita, una pregunta. Una pregunta. Si la teva companya... això es fa molt als restaurants, quan hem de partir el compte. Si tu no has pres cafè, ho dius, aquí es fa molt això. Jo no he pres postres. Si la teva companya ha mirat una mica menys la tele, paga menys o pagueu sempre mitges?
0: A 50%.
28: No, igual. Quan ens marca... també la van posar, al pensar que estaria poc, el van posar amb una senyora primer que encara viu i està al pis de sobre, malalta, d'un bar d'aquí de Gràcia, Can d'Anxú.
18: Sí.
28: I aquella senyora em va dir a la seva filla, ja lo pagaré jo, porque mi madre le tienes que poner casi todo el día a la tele. Dice, ya pagaré yo. Digo, pero ¿qué programas quieres que le ponga?
18: Claro.
28: Dice, el que quieras tú, porque es el ruido lo que la...
18: ah, acompanya.
28: I després em vaig tenir el primer centre d'aquests, en vaig tenir una que era mestra, que aquella tenia la tele, la ràdio i el mòbil a la mà.
18: Toma.
28: I a la nit, quan s'adormia, tot anava per terra. Però tot s'agafava, les piles anaven per terra,
17: ai.
28: I saltava la barana aquella dels hospitals per posar les piles, tu, a la ràdio. Jo dic, bueno, pararà una cosa de les dues. Doncs pues això no, perquè saltava la barana per posar les piles. I dic, en mi casa tengo... en el salón, antes de entrar, un pis molt gran aquí a vora la Sagrada Família. Mm. Dic, en mi casa tengo en el salón la ràdio, en el comedor la tele. I tot el dia anàvem amb això, tu.
18: També diré una cosa, no cal tele si tens la Rosita al costat,
0: no, perquè
18: t'explica moltes coses.
0: Et distreu. M'han dit, Rosita, que també escoltes la ràdio, tu, de tant en tant, a les nits.
28: Home, sempre, la nit dels ignorants, sempre.
18: Ara.
28: I ja després, al dematí, es van queixar molt quan va començar el programa de Ricard Ullestrell,
0: El Ricard Ullestrell, sí, home, sí. Està molt bé, al matí.
28: Quan va començar el van veure molt, però la gent trucava, i jo també ho vaig notar, i la meva germana, que sempre l'escolta,
0: sí,
28: que ens trobava molt de pressa, es perdia molt la conversació.
18: Jo li diria.
28: Per entendre-ho nosaltres, eh? Mm. Perquè ja grans, l'oïdo també comença
18: digue-li,
28: a fallar.
18: Digue-li.
28: Eh? A mi la vista i l'oïdo m'ha fallat bastant.
0: Clar, bé, escolta, en tot cas, l'Ostrell ho fa fantàstic, i la Marta Romagosa, la Nit dels Ignorants...
28: També l'escoltàvem a la tele, l'Ostrell. Sí.
18: Clar. Una cosa, Rosita...
28: Va passar que ara ho fa el Jordi González, oi?
0: Sí.
1: La Rosita. Mira, també em diu... Pensava que TV3 no la gastava, però veig que sí, també.
28: Jo la ràdio l'escolto des que tenia 15 anys, que em vaig posar a treballar. A la nit teníem de fer hores extres i m'emportava feina a casa. Doncs mira, de l'any 45.
0: Home,
28: Déu-n'hi-do. Jo no he deixat d'escoltar la ràdio.
18: Saps què pots fer?
28: El meu home, que va ser sastre, ui, la ràdio, ell, perquè també sempre hem cosit molt de nit, saps? Yeah. I clar, la ràdio fa molta companyia.
18: No sé si puc dir alguna cosa. Rosita?
0: Sí, digues.
18: Ara. Rosita, una cosa, saps què pots fer? Com que portes molt de temps i tu ja ets com la jefa de l'habitació i de la planta...
28: Sí,
18: va fer. Quan arribi un de nou al costat, li dius que val 5 euros. I si en val dos, te quedes una mica la diferència.
28: Això, ja ho faré.
18: Claro.
28: Ara tinc una senyora que li agrada molt les pel·lícules de l'Oeste. Ara veig moltes pel·lícules de l'Oeste.
18: La diligència.
28: Però d'aquelles antigues, de les d'abans.
18: Sí, el John Ford.
28: D'aquells artistes que eren artistes.
0: Ara, el John Baine.
18: Això ho deia la meva àvia, artistes.
28: Ah,
18: eren
28: això
18: molt
28: mateix, el John Baine, per exemple.
0: Rosita, escolta'm, quan et recuperis, vine'ns a veure un dia a la ràdio, aquí a la tarda.
28: Sí, i tant.
0: Posa't ben bona i quan estiguis recuperada t'esperem aquí a l'estudi.
28: Vaig amb tacatà, però ja miraré de venir. Sí, que m'acompanyi el Rubén.
0: Aquí sí, home, no, i et posarem...
28: No, que anem a la silla de ruedas.
18: Jo et posaré aquí... Aquí hi ha 5 teles, Rosita, mira, 1, 2, 3, 4, 5. I són gratis.
0: Te'n posarem una de l'Oeste.
18: Com deia el Núñez.
28: 5 teles.
0: Sí. I gratis. Rosita, una abraçada molt forta.
1: Aquest riure és perfecte.
18: Meravellós.
0: Moltes gràcies, Rosita, per atendre'ns. Un petó molt fort.
28: De res. Vosaltres.
0: La Rosita entranyabilíssima.
18: Meravellosa. I pot aconseguir guanyar aquesta lluita,
0: no.
18: Perquè hi ha molta gent enfadada amb això de la tele.
0: Perquè la queixa només de la Rosita, no és només de les 60.000 persones. Hem anat a l'Hospital Clínic.
18: Ben fet.
0: Hem anat a preguntar a gent, ho ha fet l'Aleix Figueres, a preguntar a veure com ho viuen i si també aquesta problemàtica de la tele és només a un lloc o és a tot arreu.
2: Horrible, fatal.
3: Vergonyós. Ja que estàs a l'hospital, a menys que hi hagi una miqueta més d'ajuda o col·laboració, no tinguem que estar pagant, ja paguem prous.
4: No trobo malament, perquè necessiten molts recursos i els han de treure d'on sigui.
2: Molt malament. Tindria que ser gratuït, ja paguem prou, no?
3: Fatal. I en un hospital que has d'estar per alguna raó, no estàs perquè et vingui de gust, doncs malament.
4: Home, tot el gratuït ens agrada, però tot gratuït tampoc no pot ser en aquesta societat que vivim.
2: A mi em sembla caríssim, ja et dic. Penso que no s'hauria de pagar. És un altre servei que han de donar.
3: Segons com estàs, pues, és una bona companyia, també.
2: Jo considero una distracció pel malalt i no estar pensant tot el rato en el seu dolor.
3: Sempre no tens la visita. Vens al matí, vens un rato a la tarda, però hi ha moltes hores que quan abans de dormir un rato, pues sí, els ajuda.
5: L'última vegada vam vindre amb això, amb les tablets, perquè és que no sé què era, 1 euro a l'hora.
3: La gent gran, que per desgràcia han d'estar en un hospital, no tenen la possibilitat de tindre un mòbil o una tauleta, està clar.
5: I encendre la tele també té la seva gràcia, perquè has d'anar amb una màquina, és complicadet també,
0: El servei de tele dels hospitals és un negoci. És un servei que gestionen empreses privades i el preu varia en funció del centre. Un dia més hem obert l'equip d'investigació de la tarda de Catalunya Ràdio. Hem volgut posar xifres al negoci de les teles als hospitals i no ha estat fàcil. A hores d'ara encara estem esperant resposta del Departament de Salut i dels principals hospitals del país. No, això pregunta-ho al Departament. I el Departament, no, això pregunta-ho a l'hospital.
1: Ja estan passant la pilota.
0: I l'hospital, no, això pregunta-ho al Departament.

0: unes tarifes diferents i un funcionament diferent.
1: Quines empreses són?
0: Medip Health, Isern i Hotel Media.
1: Són tres empreses que es dediquen a gestionar el servei de televisió dels hospitals.
0: I reben molts diners, eh? Les adjudicacions són milers d'euros. Hi ha empreses d'aquestes que ofereixen només serveis de televisió. N'hi ha d'altres que t'ofereixen un pack. Per exemple, si tu tens un Netflix,
2: sí,
0: doncs Netflix més tele...
2: Hòstia.
0: X euros.
2: No li facis dir Netflix a la Rosita, eh?
0: No, això...
2: Això és complicat,
0: es va
2: també
0: complicar la cosa. N'hi ha que et donen també servei de wifi. N'hi ha que no.
3: Clar, imagina't si vols veure el Barça, per exemple, no?
1: Ah. Ui, clar.
3: Això ja deu costar.
0: Són capes de complicació i capes de diners que vas afegint a la cosa.
2: Has de demanar un crèdit.
1: Hem anat a mirar els preus. Podem fer un rànquing de l'hospital més car i el més barat que hem trobat?
0: A veure, hem analitzat les dades de tres grans hospitals de Barcelona ciutat, que serien el Clínic Vall d'Hebron i Sant Pau, també el Trueta de Girona, el Joan 23 de Tarragona i l'Hospital General de Vic. Aquests són els que hem pogut analitzar. Llavors, si ens fixem en el preu per dia, perquè això és un altre tema, hi ha hospitals que et marquen preu per hora, n'hi ha preu per dia, n'hi ha que et fan packs. Llavors, si mirem preu per dia, el més barat seria el Josep Trueta de Girona. Quant diríeu que costa un dia de tele a l'Hospital Trueta?
2: 10 euros.
0: T'has passat.
2: M'he passat. Home. 2 euros.
0: 4,20.
2: 4,20.
1: Clar, dius, mira, 4,20, un dia.
0: Un dia.
1: Vinga, va. Però clar, si estàs una setmana...
3: Ves multiplicant.
0: No, i espera't, que tu pagues un dia, però depèn...
2: La pregunta és, si estàs a Bellvitge, pots anar al de Girona a veure la tele i tornar a la teva habitació?
0: No, però calla, perquè he vist que hi ha hospitals, no tots, però hi ha hospitals que tu pagues... Un dia pagues aquests 4 euros, però imagina't que aquell dia només mires la tele 3 hores.
2: Clar,
0: és igual,
2: s'acumula?
0: No, se t'esgota.
2: Oh, és com allò de les pizzas, no són acumulables les ofertes.
0: No és acumulable.
1: De 4,20 Trueta.
2: 4,20.
0: El més barat. El més car és el Sant Pau, 6,90.
1: Home, doncs hi ha 1,20 euro, de diferència.
2: Sí.
0: Més.
1: 2,70. Imagina, no sé ni restar.
2: Aquí és on estava la Rosita? No, estava al Clínic, no?
0: La Rosita no sabem a quin hospital està.
2: Ah, no,
1: no s'ha explicat.
3: Home, no, hem de preservar també,
1: perdó,
3: no?
1: Perdó,
0: una mica la intimitat de la Rosita.
2: Perdó.
0: Però podríem dir que del més barat al més car hi ha gairebé un 65% de diferència. Vull dir que no s'acaba d'entendre quin criteri s'aplica, no? I com funciona això.
1: Per tant, això és un negoci, és evident. El Departament de Salut, a banda de tirar-se la pilota amb els hospitals, què més ens ha dit?
0: No, doncs bàsicament això. Es limiten a dir que ells s'ocupen de la part assistencial, de la cura dels pacients, que tota la resta de serveis depenen de proveïdors externs. I en això de les teles, doncs, tiren la pilota a aquestes empreses externes, que són les que estableixen les tarifes i que també s'encarreguen del manteniment, d'instal·lar les televisions, de cobrar directament als pacients. Hi ha unes plataformes on tu pagues, ho gestionen tu, aquestes empreses externes.
1: Això és arreu de l'estat espanyol així?
0: Hi ha comunitats autònomes on és gratis. Mira,
1: vaja!
2: Vaja!
1: On és gratis la tele?
0: Al País Valencià, a Castella-La Manxa i a Extremadura.
2: Uh-huh.
0: I llavors hi ha un cas curiós, que és la Comunitat de Madrid.
2: Sí.
0: Que el servei és de pagament, però aquest estiu van fer una petita excepció.
1: Ah?
0: Diríeu... Per què es va poder fer aquesta petita excepció?
1: Per Mr. Chef?
2: Chef, Ayuso, l'àtic...
3: O Ferran.
4: Aparecen los jugadores de Argentina y de España sobre el terreno de juego con la música de...
0: Aquí hi ha una altra senyora que no es deia Rosita, però que també va fer una recollida de signatures perquè el seu pare, que té 86 anys i que estava ingressat a l'hospital en aquell moment, també pogués mirar almenys el Mundial gratis. I el govern d'Ayuso va dir, farem una petita excepció.
2: Que bonic.
0: I podràs mirar només la final, El dia de la final, miraculosament, pum, va ser gratis la tele als hospitals. Després ja no, Ara els madrilenys tornen a pagar com nosaltres.
2: Jo voldria afegir també que la tele és molt cara, però també és molt car el pàrquing.
1: Sí, això ahir va...
0: Perquè parlàvem.
1: Vam tenir una trucada d'un oient que ens va dir que pagava 20 euros,
2: clar,
1: em sembla...
2: Però s'hauria de fer com quan vas, per exemple, a un supermercat Consum, que tu ensenyes el tiquet i et fan un descompte.
1: Clar, si vostè té un familiar ingressat, li fan un descompte.
2: Sí, ensenyes l'analítica. Si està xunga, et descompte.
1: En funció de la gravetat,
0: sí.
2: A mesura que estiguis més fotut, llavors et van rebaixant, i si portes molts mesos com la Rosita, ja tens una tarifa plana d'un euro per 6 mesos.
1: Ho enviarem, com que ja tenim la
2: cadena. Però és caríssim.
0: Sí, ara ja tenim els contactes de tots.
2: Si sumes la tele i el pàrquing, està a l'hospital... I, en general, qualsevol cosa que sigui privatitzar la sanitat és caríssim. Tu que has estat als Estats Units, i ho saps, què val una radiografia?
1: No,
2: què val una ambulància?
1: Molts euros.
2: Què passa
1: euros,
2: amb la gent que se'n va a fer-se les dents a Mèxic perquè no tenen diners, o que no es cuiden, o que no es curen? Fins aquí, gràcies.
1: Una pausa.
5: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança.

0: Són d'aquí.
1: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
2: Descobreix un carrer, un jardí, un concert i un museu amb una sola passejada. Vine al Viu Montjuïc el 3 i 4 d'octubre i trobaràs natura i cultura a un pam de distància. Consulta'n totes les activitats a barcelona.cat/Viu Montjuïc. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
3: Com et dius?
4: Josep.
3: On vius?
4: A Blanes.
3: 2+2?
4: 4.
3: Capital de França?
4: París.
3: Qui sóc?
4: En Peyu, no?
3: Amb qui tens el mòbil?
4: El mòbil...
3: La fibra?
4: La fibra?
3: I l'energia? Ah, ja t'he enganxat. Porta-ho tot a Vera. Fibra, mòbil i energia. Estalvia fins a 200 euros l'any i emporta't 50 euros de regal per gastar-los a Abacus.
4: Ah, això.
3: Entra a somvera.cat, truca al 1543 o vine a les botigues Vera.
5: La motxilla del Titó és suau com el cotó.
6: El meu solet.
5: I la figureta del Titó no és de cartró, és de debò.
7: Que xula!
5: I també tens les samarretes, els llibres d'aventures i el peluix del Titó, el més bufó.
6: Superxuli!
5: El món del Titó i tu. A la venda als punts habituals.
8: Grau, què et passa?
9: Faig masses coses.
10: T'has de calmar i organitzar-te millor.
9: Només demano que el dia tingui 48 hores, si us plau.
11: Ja, però això és impossible, Grau.
10: Necessites un ajudant? Algú divertit, amable...
9: Esclar. Un altre Grau?
8: Buah, això seria la bomba.
11: Buah, no m'ho perdria per res del món.
10: Un altre Grau?
12: Nova temporada de Projecte Beta. Cada dilluns al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
13: Terrassa torna a vibrar amb el TNT. Aquest any el TNT surt al carrer per convertir places i barris en escenaris oberts a tothom.
14: Nous formats escènics, estrenes i espectacles gratuïts i per tots els públics.
13: Vine a jugar, ballar, respirar i deixar-te sorprendre.
14: Descobreix tota la programació a tnt.cat.
15: Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.
16: A partir de les 6 de la tarda... Roger Carandell, bona tarda.
17: Bona tarda.
16: Que no ha sortit aquí. Mira, tenim dos Rogers avui.
17: Hola, què tal?
16: Ah, sí.
17: Sí, sí.
16: Que bé.
18: Qui és qui?
16: Ah?
18: Ah? Eres tu?
17: Hola.
16: Hola.
17: Bona tarda.
16: Què tenim avui, el que no ha sortit d'aquí, Roger?
17: Avui, el que no ha sortit d'aquí... anirem a Tardell a conèixer les històries d'amor de la gent d'Osona.
16: Home, a Tardell jo tinc una bona història d'amor, per exemple.
17: Sí? Quina?
16: La meva primera història d'amor és a Tardell.
17: Veus? Clar. Jo també. Vaig ser una història
19: d'amor. La de l'Albert Om.
16: Ah, ja
19: va. La neboda de l'Albert.
16: Ah, Alba.
17: Va tenir un lío amb l'Albert Om.
16: Perdona.
19: Mira, m'hauria encantat.
16: Segons quin web et fa notícia d'això, ja amb el que acabem de dir, eh?
19: Sí, sí.
17: Però si és el vostre programa, hauríeu de...
16: Dos VIPs de TV de 3CAT.
20: I els sopars de Nadal...
17: Era d'ell.
20: Érem l'Alba, jo, l'Albert i la Viviana, en aquell moment.
19: Clar, aleshores estaven junts.
21: Clar.
19: Digues el cognom.
20: La Viviana Vallvé. Ah. Era el nostre Nadal, aquell. No sé per què explico això.
19: Història perquè... de Nadal, sí, perquè jo no sé si ell...
20: Cap dels noms que he mencionat segurament voldrien estar sentint això.
16: Albert Om, dimarts a la tarda de Catalunya.
20: Oh!
19: Molt bé. Publica el llibre, molt bé.
16: Sí, el tindrem aquí, l'Albert Om.
19: És tan maco, l'Albert.
22: Exclusiva.
16: Home, a veure, una exclusiva relativa, però sí.
22: Novetat.
20: I el llibre també és molt bonic, eh? El llibre que has escrit.
16: Estic encara fent feina.
20: Té algun passatge d'una mica de llagrimeta que l'Albert en sap, això de posar-se
16: a temps. Bé, avui que tenim el que no surti, a part de històries d'amor a Taradell.
20: Avui parlarem de llibres amb la Marina Porres, no? De llibres relacionats amb l'Aitana. Sempre sembla que només canti, però llibres. I un plagi, no, Marta?
19: Sí,
16: qui?
19: La nova polèmica de Maria Pombo. Ja sé que fa.
16: Aquesta noia em fa mandra, noi. Ho sento, us escoltaré amb passió, però la noia em fa mandra.
20: No, la Marta ho explica molt bé.
16: Sí.
19: Enganxa.
16: La Marta no ho escoltaria. Enganxa. Marta, estarà
19: ara.
16: Molt bé. Estarà
19: sí,
16: molt bé.
19: Sí.
16: Estarà molt bé. Roger, gràcies.
19: Jo també t'estimo molt.
16: Bona tarda.
5: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
23: Bona tarda. Us informa Marc Güell. Pedro Sánchez i l'alcalde de Nova York, Zoran Mamdani, escenifiquen màxima sintonia en una trobada a la ciutat nord-americana. Els dos dirigents han participat en un acte conjunt sobre les polítiques d'esquerres i Mamdani ha qualificat el president espanyol d'exemple a seguir al costat de la primera ministra.

0: ministre de Barbados.
1: Estic molt orgullós de comptar amb la presència dels primers ministres Sánchez i Motley, dos defensors dels treballadors, dos líders que han fet recuperar la confiança en la democràcia arreu del món.
0: Pedro Sánchez ha tret pit d'estar fent polítiques que espanten els més poderosos, diu, i en plena crisi a Ceuta ha defensat aferrissadament la immigració.
2: La migració ens fa millor, sens dubte. Això és important perquè hi ha polítics als dos costats de l'Atlàntic que estan intentant convèncer treballadors del fet que el seu problema són els altres treballadors, els que han nascut en un altre lloc. Fan que la gent miri al seu costat perquè no mirin mai cap amunt.
0: I ha afirmat que el govern de Mamdani a Nova York és la mostra que el model progressista també es pot aplicar des del municipalisme. Més notícies, Maria Costa.
3: El president iranià Massoud Pezeshkian assegura que no es rendiran als Estats Units, però que estan preparats per dialogar. En el seu discurs davant l'Assemblea de l'ONU, el primer des de l'inici de la guerra, Pezeshkian ha acusat Washington de violar el dret internacional i de fer servir una doble vara de mesurar. Mentre que a Israel se li permet matar els països del voltant, ells pateixen sancions. I ha recordat que Israel mai ha tingut inspectors nuclears, mentre que ells sí que n'han tingut. Pezeshkian ha subratllat que no permetran que l'estret d'Hormuz es faci servir per passar-hi armes que després es faran servir contra ells.
4: En una via navegable com l'estret d'Hormuz, no podem permetre que tothom se'n beneficiï i que, alhora, el guardià històric d'aquesta via navegable sigui privat per culpa de sancions injustes i tiràniques de la llibertat de navegació fins i tot en les seves pròpies aigües.
0: El jutge ha deixat en llibertat provisional sense fiança la propietària de l'agència de viatges de l'Escala, l'Alt Empordà, detinguda aquest matí per haver estafat suposadament 400 persones. La propietària no tenia assegurança, cobria els deutes amb els diners estafats i se li atribueix un frau de més de 2 milions d'euros. El magistrat ha acordat mesures cautelars, li retira el passaport, l'obliga a comparèixer davant del jutge i li embarga preventivament els diners. La causa està oberta per un delicte d'estafa agreujada.
3: La farmacèutica catalana Salvat tancarà la planta d'Esplugues de Llobregat i traslladarà tota la producció a Alcalá de Henares. L'empresa ho justifica per la necessitat de disposar d'una plataforma industrial més robusta i preparada per acompanyar els seus plans de creixement. El grup mantindrà a Esplugues la seu corporativa, les oficines centrals i el centre de recerca i desenvolupament. Salvat ha superat els 100 milions de facturació i dona feina a més de 500 persones. Segons ha informat la companyia en un comunicat, s'ha iniciat un procés de mobilitat geogràfica.
0: I l'actor Oriol Pla ha guanyat el Premi Nacional de Teatre que concedeix el Ministeri de Cultura. El jurat li ha concedit per la seva interpretació a l'obra Gola, que ha qualificat d'enlluernadora. L'espectacle, que converteix el pecat capital en una metàfora del món contemporani, està creat amb Pau Mates Noguer. La proposta es va estrenar a temporada alta el 2024, va fer temporada al TNC l'any següent i ha girat per diferents teatres del país, també a Madrid. El muntatge al jurat en ressalta la capacitat d'introduir el llenguatge del clown en l'àmbit teatral, el domini de diferents disciplines escèniques i un alt nivell de risc i originalitat en la proposta. L'any passat, Oriol Pla es va convertir en el primer intèrpret espanyol a guanyar un Premi Emmy Internacional per la seva interpretació a la sèrie Yo Adicto de Javier Giné. El 5 de 9 de la Jove de Tarragona ha estat el castell més valuós que s'ha vist mai a la Diada de Santa Tecla, una diada en la qual han participat les quatre colles de la ciutat. Anem cap a Tarragona, Josep Almirall.
5: Bona tarda. Els castellers de Sant Pere i Sant Pau han firmat la millor diada feta mai al seu historial en aquesta Diada de Santa Tecla, amb el 5 de 8, el 2 de 8, el 4 de 8 amb l'agulla i el pilar de 6, tot descarregat. La gama extra ha vingut a la mà de la colla jove Xiquets de Tarragona, que la primera ronda ha descarregat el 5 de 9. Ha continuat amb el 3 de 9, el 4 de 9 i el pilar de 7. Els Xiquets de Tarragona han sortit de plaça només dos castells, el 4 de 9 descarregat i el 3 de 9 carregat. A la tercera ronda han fet intent desmuntat de 7 de 8 i han renunciat a la repetició. I finalment els castellers del Serrallo han tingut una diada accidentada, han caigut de 3 de 8 i 2 de 8. Tots dos castells els han quedat encarregat i sí que han pogut completar el 4 de 8. Josep Almirall, Catalunya Ràdio, Tarragona.
0: Els esports, Jordina Terré.
3: El Barça debuta a les 9 del vespre a la Champions femenina de futbol, rebent al París el Johan Cruyff. Irene Paredes torna a la llista de convocades. En canvi, són baixa Kika, Vicky, Aitana, Van Asten i Alexandri. Aquest Barça a París el podreu seguir a la transmissió de la TDG a Catalunya Ràdio des de mitja hora abans, a 9:15. L'Espart Girona i el Cadí la Seu s'enfronten precisament a 9:15 a la final femenina de la Lliga Catalana de Bàsquet, un partit que es disputarà a Reus amb emissió en aquest cas per Esport 3. I el Barça de bàsquet, per la seva banda, prepara el debut demà a l'Eurolliga davant l'Efes Turk. L'alè pivot Ewoman és baixa per una lesió a l'espatlla esquerra. Aquest partit el podreu seguir demà a l'exclusiu digital de Catalunya Ràdio.
6: Fins aquí les notícies.

0: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
1: 5 i 6, us ho hem dit fa una hora. Tenim un nou cas a l'elit catalana d'una mort sota sospita. En aquest cas, la víctima és un prestigiós arquitecte, Josep Joan Pere, mort el passat 26 de desembre, el dia de Sant Esteve, a la seva residència, a Baqueira. A l'autòpsia, li van fer en aquell moment, no s'hi van trobar indicis de criminalitat i va semblar que havia mort per causes naturals. Però avui hi ha gir de guió. Els Mossos d'Esquadra han detingut la parella de Joan Pere com a presumpte responsable de la mort de l'arquitecte. Guillem Sánchez, periodista de successos del Periódico, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Entenc que això no t'ho esperaves, perquè era un cas que semblava que no tenia recorregut, no?
2: Bueno, era un cas que estava sota secret de sumari, per tant hi havia una investigació en marxa que s'estava portant des d'un jutjat de Viella. Dir al respecte que la família del Joan Pere n'era conscient de que existia...
1: Ah, la família sí que ho sabia, que s'estava investigant.
2: No tenia coneixement de cap on anava la investigació dels Mossos, perquè han estat molt gelosos d'aquesta feina de recerca, de fer aquestes comprovacions, però finalment doncs, ha acabat produint-se aquesta detenció d'aquesta parella del Josep Joan Pere, amb qui duia doncs, poc més de 2 anys de relació sentimental.
1: Entenc que la detenció sí que ha estat una sorpresa per tot l'entorn.
2: Sí. Sí. De fet, clar, els Mossos d'Esquadra, quan hi ha una detenció d'aquestes característiques, tenen una miqueta l'obligació de fer un tuit per informar-ne, però la família, per exemple, s'han assabenta també a través d'aquest tuit.
1: Uau!
2: La família el que volia era esclarir aquests fets, malgrat el calvari que porten vivint durant aquests 9 mesos, on bueno, s'han hagut de fer moltes preguntes i no han tingut a l'abast pràcticament cap resposta. La seva prioritat era que es pogués esclarir. Era que els Mossos fessin la seva feina i era que s'arribés fins al final i que es pogués, al final, doncs, saber, que encara no ha, això no ha succeït, estem en aquesta fase encara, doncs, què va passar en aquest apartament de Baqueira.
1: El que sí que sabem és que el 24 a la nit, 2 dies abans de la seva mort, Joan Pere ja va començar-se a trobar malament. I a partir d'aquí... Què passa?
2: Sí, el Josep Joan Pere s'ha explicat això ja. Ell va sopar amb la seva parella el 24 per la nit de Nadal. A partir d'aquí es troba malament i se'n va el dia següent a un centre hospitalari on, al cap d'unes hores, doncs, rep l'alta i sembla que es tracta d'una indigestió o una intoxicació. I després, quan passen les hores, ells tornen a casa, a aquest apartament de Baqueira, i hi ha un familiar, que és el nebot, que intenta des de llavors bueno, saber com està el Josep. No? El truca una vegada i una altra perquè vol saber bueno, si ja ha millorat, sap que va sortir de l'hospital i que no es troba del tot bé, i no pot parlar amb ell. Llavors, l'entorn es comença a amoïnar, el truquen tant ell com a la parella, cap dels dos no agafa el telèfon ni respon als whatsapps, i el dia següent pel matí van a veure què ha succeït. I costa molt entrar en aquest apartament, fins i tot ella ha d'anar a buscar unes claus que tenia per poder accedir a l'interior d'aquest domicili, i quan entra doncs, ja troba que aquest home doncs, ha mort i que la dona, millor dit, que la parella, està en un estat de moltíssima alteració. A partir d'aquí, clar, els Mossos el que fan és començar a investigar què ha succeït durant aquestes hores. O sigui, cal determinar el punt exacte de la mort i cal determinar també exactament com això s'ha produït. No sabem exactament què és el que hem trobat ara que hagi motivat aquesta detenció.
1: Perquè, clar, l'autòpsia diu mort natural, en principi.
2: Sí.
1: Normalment, quan és mort natural, els Mossos no deuen investigar.
2: L'autòpsia diu mort natural, que sapiguem, poc després de que es produeixi aquesta mort. L'autòpsia, la primera autòpsia, el que fa és mirar si hi ha signes de violència. Però després, com a part d'aquest examen forense, s'extreuen teixits de segons quins òrgans i es comprova si hi ha substàncies que poden haver provocat doncs, una intoxicació.
1: I això
2: inclús...
1: ara no ho sabem.
2: No ho sabem.
1: No ho sabem.
2: Els Mossos ho deuen saber.
1: Sí, nosaltres.
2: Però no, jo no tinc constància de que aquest informe toxicològic que arriba setmanes o mesos després hagi estat el que ha estat determinant perquè s'hagi produït aquesta detenció. No ho sabem perquè el que ha succeït en aquest apartament és el que han intentat reconstruir a partir de les trucades que s'han fet o que no s'han fet, perquè aquí un element molt important és que quan aquest nebot aconsegueix entrar a l'apartament i veu el que ha succeït, ningú ha trucat al 112. És a dir, l'amor ja s'ha produït i la dona no ha trucat al 112. Llavors, s'ha de veure aquest estat d'alteració de la dona si pot ser una excusa prou contundent com perquè ella no se n'adoni del que ha succeït i no truqui al 112. S'ha de veure si ella va a ometre un auxili necessari que hagués pogut salvar la vida del Josep Joan Pere trucant al 112 quan encara estava viu.
1: Però sabem què és el que ha fet sospitar i directament agafar com a, no sé si d'investigar, d'aquesta senyora que avui han detingut? Hi ha algun element que sigui el clau que us hagin pogut explicar?
2: Parlant en general, si ella no ha estat capaç de donar una explicació convincent als investigadors, aquí és quan comencen les sospites. Si d'entrada ja sembla que ella no truca, se sap que ella no truca al 112, doncs aquí encara augmenta més. I si després, analitzant les trucades que s'han fet, les que no s'han fet, analitzant els missatges de WhatsApp, doncs s'arriba a la conclusió de que hi ha hagut un comportament que ha pogut provocar per omissió o per acció la mort de l'arquitecte Josep Joan Pérez quan han decidit provocar la detenció.
1: Hi ha algun possible mòbil de per què algú, en aquest cas la seva parella, hauria pogut voler matar-lo?
2: Si el va voler matar, és que, clar, no sabem. Mòbil es desconeix. Només com a context, o sigui, va haver-hi fa uns anys un cas al Baix Llobregat que van investigar uns Mossos d'una dona que va morir arran d'una crisi diabètica, i la parella d'aquesta dona va acabar sent detingut i jutjat per assassinat perquè es va poder demostrar que aquest home veia com la seva dona necessitava el seu auxili i li va negar.
1: O sigui, omissió a l'auxili és un delicte, també.
2: I en aquest cas va acabar sent condemnat aquest home per assassinat. Jo no sé si estem davant d'aquesta situació o hi ha hagut alguna acció que ja sabrem en el futur quan s'aixequi el secret de sumari, que realment de forma deliberada aquesta dona ha volgut causar. Això ara mateix no ho puc dir perquè ho desconec.
1: Aquí, en aquesta història, hi ha un gir extra. Josep Joan Pere era un nom molt conegut entre la burgesia catalana i tenia una relació estreta amb un altre membre de l'alta societat que els últims mesos ens ha donat moltes i moltes hores de ràdio. Isaac Andic, el fundador de Mango, que va morir amb estranyes circumstàncies també, o com a mínim amb circumstàncies que estan investigant els Mossos d'Esquadra. Albert Martín, bona tarda.
3: Bona tarda.
1: Estàs a punt d'entrar ja a la secció de successos.
3: Bueno, m'heu fitxat per fer el crims, doncs escolta, farem el crims.
1: A veure, Josep Joan Pere és un nom de l'alta societat, és a dir, era un nom que també en el teu àmbit econòmic, recordem, tu ets periodista econòmic, se'l vinculava d'alguna manera també?
3: Sí, era una persona més d'aquest àper, no?, d'aquest cercle de directius, empresaris, que remenen les cireres a la ciutat. Era un nom més.
1: O sigui, era un nom important.
3: Sí que ho era.
1: No és un arquitecte qualsevol.
3: No pas.
1: Estem parlant d'una fortuna?
3: Ostres, a mi em costa de dir, però sí, era un tio que s'ha guanyat la vida.
1: Vull dir que en aquests nivells no hi ha un arquitecte que fa molts bons edificis però no té diners.
3: No, perquè a part, vull dir, si mires algun dels clients que va tenir en el món corporatiu, el món de les empreses, va fer seus o edificis per Mango, per Puig, per Quatre Cases, per ENAC, en fi, bitxos grossos. Crec que per Ferrovial també. Vull dir, estem parlant d'una persona que són pressupostos que no és com si ara t'han de fer la reforma del lavabo. No és això.
1: No contractaria
3: coses grosses.
1: Va ser directiu del Real Club Tenis de Barcelona.
3: Exacte, allà on se celebra l'Open Sabadell.
1: Aquí diguem-ne que el perfil dels directius sol ser bastant concret.
3: Correcte. Sí, sí, és aquesta Barcelona. Sí, sí, ben propera, aquí, aquest estudi.
1: I clar, es dona la circumstància que era amic d'Isaac Andic.
3: Ho eren.
1: No,
3: sí, sí,
1: hi ha fotografies, fins i tot, vull dir que és molt cridaner que els dos homes hagin acabat amb una mort amb circumstàncies estranyes.
3: Hi ha tot un entorn de directius que formaven part, diguem, bueno, eren el grupillo, no? I tot i que Isaac Andic, diguem, era l'alfa màxim d'aquest entorn, i era això, capo de capi, expressió totalment desafortunada que retiro. Vull dir, sí, sí, és un entorn, són amics, és un entorn i es veien tot sovint.
1: Clar, no sé si això ha estat tema de conversa en aquestes altes societats que t'hagin pogut dir, escolta'm...
3: A mi em vaig trobar una font, un directiu, que em deia, es lamentava, i em deia, ostres, és que és increïble que aquí sembla que en un any m'hagin matat dos amics, saps? Quan es va saber que s'estava investigant també el cas del Joan Pere, el tio no se'n sabia venir, diu, però això és increïble.
1: O sigui, també aquests entorns, ara ens deia el Guillem, que la família sabia que s'estava investigant no exactament com, això l'entorn d'aquesta gent poderosa i influent també ho sabien ja.
3: Sí, sí, jo diria que vam ser nosaltres, el periòdico, que ho vam publicar fa uns mesos, que això hi havia un jutjat que ho estava investigant. Que era això, el senyal, això que deia el Guillem, de... alguna cosa no quadra, no? T'assabentes que hi ha un secret d'investigació, un secret de sumari, i que s'està investigant, és que alguna cosa grinyolava.
1: Són dos casos molt cridaners, i no sé si dir que inèdits, és a dir, l'alta burgesia havia estat envoltada de casos d'aquests en dècades anteriors, també? Us consta? Si és una cosa que va passant recurrentment, que aquestes famílies tan riques acaben implicades, després veurem com acaben els casos, però sí. que acaben implicades en embolics d'aquests?
2: No sé si són dues famílies comparables, perquè jo crec que pel cas de l'Andic sí que li escau, no?, la fortuna, no?, el referir-se una miqueta al patrimoni que tenen. En el cas del Josep Joan Pere sí que és un arquitecte que ha estat capaç al llarg de la seva vida d'aconseguir clients cada cop més, de més prestigi, de més renom, però no estem parlant de famílies que siguin comparables ni que es puguin posar al mateix nivell. Clar, en el cas Andic té una sèrie d'ingredients que l'han convertit en un cas únic. Des que jo faig successos, mai havia vist una cosa semblant. Aquest cas encara estem per veure exactament de què estem parlant i què ha succeït. Vull dir que estem una miqueta en un moment anterior a tot el que ja sabem per part del cas Andic. Però és veritat que hi ha una detenció d'una parella.
1: Home, això ja indica que alguna cosa està passant.
2: Clar. I que ja veurem després, quan declari en el jutjat de Vielha, en quina situació queda. Perquè aquesta dona ara haurà de ser traslladada fins a Vielha, haurà de comparèixer davant del jutge que està investigant això, i veurem si el jutge resol que queda en llibertat o és una persona que entra preventivament. Si estem davant de lo segon, possiblement és que estem parlant d'una acció molt més contundent de la que ara mateix sabem o coneixem, i llavors també sabrem probablement els càrrecs que se'ls imputen, i la lletra d'aquests càrrecs ens ajudarà a entendre què ha passat.
1: Però imagina el jutjat de Vielha, que imagino que generalment estan bastant tranquils, que els hi caigui un cas d'aquesta magnitud, no?, i d'aquesta mediatització. Serà també interessant de veure això.
3: Jo, si em permets, voldria recordar quan es va conèixer aquest cas, doncs vaig trucar a alguna font meva de qui jo intuïa que podia formar part d'aquest entorn, i era així, en efecte, i em van dir una frase, que això que em deies, com pot haver sentat en aquest entorn? Doncs mira, recordo que em van dir, mira, jo al desembre vaig decidir anar-me'n a esquiar. I vaig tornar tres cops a Barcelona, tres cops al tanatori, per tres amics meus. Que van ser, si tirem la mirada enrere, van ser el Carles Vilarrubí, el Gabriel Masforroll i l'arquitecte, el senyor Joan Pere. Estaven una mica flipant, en plan...
1: Què està passant?
3: En un sol desembre. I venien del desembre del 24...
1: I Isaac Andic.
3: I hi ha una altra cosa que et volia explicar, relacionada amb això. Jo, diguem, no en sé gens de successos. És el Guillem que en sap, els meus companys, el Germán i companyia.
1: Ho expliques a la teva manera, però també en saps.
3: No, però jo d'aquest tema vaig tenir una petita implicació en el tema de la notícia.
1: Ah!
3: Escolta!
1: Dic, a veure si ara aquí fem incriminació en directe, això encara no ho havíem vist.
3: Els meus delictes, que són molts. No, em va passar un dia que estava, diguem, en una reunió, i en una taula estàvem parlant d'aquest tema i vaig sentir arquitecte...
1: Però tu on fas les reunions?
3: Vaig sentir arquitecte, vaig sentir... Sembla que hi ha dubtes, sembla que ai, sembla que no està clar i què pot haver passat.
1: Estaves més pendent de l'altra taula que de la teva.
3: Absolutament. I arran d'això, doncs, això era el mes de febrer, doncs vaig fer uns Googles, vaig buscar quin arquitecte de l'Aper se'ns pot haver mort en els últims mesos, i vaig veure...
1: Sabies de qui parlaven, vas haver de buscar.
3: I va ser així que vaig poder avisar els companys de societat...
1: Que els va costar poc activar-se.
3: Que, bons com són, van fer pam, i de seguida ho van saber.
1: Mira, no marxeu perquè tinc un altre cas en marxa. No sé si el coneixerem, com el cas del gas pebre. Surrealista, el que ha passat avui al Congrés. Una diputada del Partit Popular ha ensenyat un esprai de gas pebre quan parlava de la inseguretat a Ceuta. Ya ha pasado eso.
4: La botella de gas pimienta que ha enseñado la señora Vázquez es un arma. Le ruego, señora Vázquez,
1: esta es la presidenta del Congrés.
4: Lo que ha enseñado.
5: Esto no es un arma, está totalmente legalizado, pero ella lo sabía, ella lo que quería era reventar este pleno.
1: La diputada s'ha defensat dient que aquell pot de gas pebre estava buit, Però després un treballador del PP ha reconegut que l'ha manipulat en un lavabo per encàrrec de la diputada. Doncs agafa't, que la cosa es va complicar. Anem cap a Madrid. Dani Sánchez de Aja, bona tarda.
6: Què tal, Francesc? Bona tarda.
1: Això ja està tenint conseqüències directes en persones.
6: Sí, almenys hi ha 12 persones intoxicades. Una treballadora ha posat una denúncia a la policia i hi ha una altra treballadora de les cuines del Congrés que ja ha demanat la baixa, la mútua li ha donat la baixa. Pot tenir conseqüències, com deies, perquè la mesa està estudiant si prenen accions contra esta diputada del PP i contra el treballador que reconeixia haver buidat el gas pebre. Recordem que el reglament del Congrés prohibeix expressament portar armes al ple i la presidenta de la cambra, Francina Armengol, ha expulsat aquesta diputada perquè duia una arma, un gas pebre, que està reconegut com a arma, tot i que ella ha dit que no, la diputada.
1: No, no, que és una arma, és una arma, ja us ho dic jo, que és una arma que es pot comprar, es pot comprar. Escolta una cosa, quanta gent has dit que està... com has dit? 12 persones, que has dit, de baixa o ferides?
6: 12 persones, almenys, s'han intoxicat amb el gas.
1: Però què vol dir intoxicat? És a dir...
6: Que han respirat el gas. S'ha buidat, teòricament, en un dels banys d'una ampliació del Congrés que està a l'altra banda del Saló de Plens, a l'altra banda del carrer, hi ha diversos edificis, doncs aquest treballador del PP ha buidat el gas en un bany, ell diu que ha posat dos o tres vegades el posador, l'aerosol, i este gas hauria anat pels conductes de ventilació i s'ha hagut d'acordonar dos despatxos, els de Vox i els de Bildu, que estan junts, una cuina i una cafeteria. I, per tant, la gent que hi havia allà, almenys 12 persones, han dit que han patit malestar, picors o vòmit fins i tot. I això, una de les quals s'ha posat de baixa.
1: Això és allò, la típica pel·lícula que volen fer un atac terrorista i van als conductes de l'aire condicionat i deixen allà un aire i es va repartint per un edifici, doncs el senyor del PP ho ha fet sense voler, però, clar, ho ha fet... Sabem qui és aquest senyor del PP?
6: Sí, és... A veure... És un dels treballadors...
1: Tu, Dani, m'has dit sí a veure, vol dir que tu el coneixes en persona.
6: Sí, perquè tractem els periodistes amb ell. És el cap de premsa, almenys un dels caps de premsa del grup parlamentari. A més, hi ha imatges que es veuen a televisió on la diputada li dona l'esprai al sortir del... Perdoneu, Francesc, perquè m'estic sentint el retorn.
1: Ah, espera, tranquil. Doncs ara reclamem el retorn. Tu saps qui és aquest senyor Martín?
3: Sí, bé, sembla ser que és un històric de la informació política al Congrés, molt conegut, molt respectat, bon company, en parlant molt bé d'ell.
1: Del que ha buidat el gas, eh?
3: Sí, és el José Luis Ramos, penso que es diu, i m'està recordant molt el cas aquella noia tan simpàtica de la Elia Doparda. És bastant, sí. Això, eh? Fixa't.
1: Doncs això pot arribar a ser delicte? Ara us ho pregunto com si fóssiu jutges, eh? Però...
3: El Guillem, pràcticament.
2: Bueno, si hi ha lesions i hi ha una denúncia, doncs es pot investigar com a tal, clar. Sí. És que, al final, el gas pebre és material antidisturbis que es pot fer servir en segons quines situacions per contenir manifestants que són violents. Però, clar, provoca una irritació a les còrnies i, sobretot, una sensació d'ofegament molt angoixant. És a dir, si tu respires això de cop i volta, la sensació que tens és que t'estàs ofegant.
1: És més la sensació que el que realment t'està fent, seria?
2: Si no tens cap problema de salut previ que potser un diputat de 65 anys té. Clar, és que no és un lloc per buidar un gas pebre.
1: No, certament. Dani, per tant, això ara tenim la cosa que semblava una tonteria per riure, es pot posar seriosa.
6: Sí, perquè ja us dic, la mesa està esperant un informe tant de la Secretaria General del Congrés com de la Policia Nacional, que ha estat revisant les càmeres per saber què ha passat. Una treballadora ja ha posat una denúncia i, per tant, es pot obrir un expedient tant a la diputada del PP com al mateix treballador, i veurem en què acaba això. Per tant, de moment no volen avançar fons de la mesa al Congrés, no volen avançar què acabarà passant, es prendran decisions, però ja us dic que s'està mirant de prendre mesures contra la diputada del PP, que, segons també ella ha explicat, sí que va dir al grup parlamentari, a la direcció del grup parlamentari del PP, què és el que faria, que és ensenyar este pot d'esprai pebre.
1: Home, sí, Feijó sabia que això passaria.
6: Feijó ha dit que ell no sabia que això passaria, sí que l'ha defensat, Feijó no, en la direcció del grup parlamentari. Ah. Ell, quan la diputada ha estat expulsada, ell sí que ha dit als periodistes que la presidenta del Congrés ha extralimitat i que ha encès la sessió d'avui expulsant a la diputada. En un principi l'ha defensat. Després, sembla que hi ha cert malestar entre el PP, i ja us dic, veurem com acaba, perquè la diputada, un cop ha estat expulsada, ha anat ensenyant este pot d'esprai pebre a diferents televisions, i de fet tot ve d'aquí, tot ve de que ella li demana al treballador, al cap de premsa, que netege, segons diu ella, que netege l'esprai per tal de seguir-lo mostrant.
1: Doncs mira, potser la Gracieta acabarà costant-li aquesta diputada més del que s'imaginava. Dani Sainz de Aja, des de Madrid, gràcies.
6: Adéu a vosaltres.
1: No heu vist mai, no heu fet servir mai cap d'esprai pebre?
2: A mi me'n van tirar una vegada...
1: Una manifestació?
2: A les barraques de Girona. Sí, va haver un graciós que ens va tirar el nostre grup i va ser molt... Va ser molt angoixant, la sensació, perquè no sabíem què havia succeït i de cop i volta és això, et quedes... No pots respirar.
1: Bé, sí, doncs sí. Procurarem acostar-nos i poc. Martín, moltes gràcies.
3: Sisplau.
1: La setmana que ve fem un tema econòmic, si vols.
3: Si vols, tu, clar.
1: Doncs si n'hi ha...
3: Jo dic que sí que vull.
1: Si hi ha temes d'altres àmbits que tu controles, tot i que dius que no, doncs te'l farem fer. Martín, gràcies. Guillem, moltes gràcies, també.
2: A vosaltres.
1: Fem una pausa i ens visita un actor reconegut del qui no coneixíem, una història bastant complicada. Marcos Prat.
7: Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot. Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música, benestar, gastronomia i molt més. Amb el patrocini del RAC i d'El Periódico. Informa-te'n a club65.es.
8: Per tu, que sempre et deixes alguna cosa que havies de comprar, i per tu, que un capritx de més no et pots estalviar. Gaudeix a Capravo del suavitzant blau Eroski, ampolla 80 dosis per 1,80 €. Vols estalviar amb mi? Capravo.
9: Del 5 al 10 d'octubre, Lleida és la capital de la literatura catalana. Torna a Sant Miquel de les Lletres.
10: Mig centenar d'activitats, diàlegs literaris, mercat del llibre, narració oral i poesia pels carrers.
9: 6 dies per viure les lletres.
10: Organitza la Fundació Horitzons 2050.
9: Programa complet a horitzons2050.org.
11: 100 concursants demostraran aquesta setmana si coneixen bé els nostres municipis.
12: Viladrau.
11: Guissona.
12: Salou.
11: I si ens poden arribar al cor amb una venera.
12: Només en quedaran 50. Torna Soc i Seré.
13: Nova temporada de Soc i Seré. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
14: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
15: Passem la setmana envoltats de notícies, de titulars, d'imatges, d'informació que no s'atura. Però per entendre bé l'actualitat, de vegades, el que cal és parar.
16: Amb els protagonistes i els millors experts, cada diumenge analitzarem l'actualitat de la setmana que deixem enrere i de la que tot just comença.
17: Vèrtex, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit, estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
18: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
1: Dos quarts de sis de la tarda. Ara tenim una persona que per molts és una d'aquelles cares conegudes que, si més no, com a mínim et sonen, que les ubiques, que dius, home, aquest ha estat en una sèrie de moda, haurà passat una vida fantàstica i s'ho haurà passat molt bé. O potser no, potser també tenen dies de tot, aquestes estrelles. Doncs no sé si ens hi hem plantejat mai que persones que tenen, sembla, una vida marcada per l'èxit, la fama, fins i tot els diners, arriba un dia en el que estan en un pou i no ho sabem. I això és el que ens explica un actor molt conegut a casa nostra i fora de casa nostra, com és el Marcos Franz. Marcos, bona tarda.
19: Bona tarda.
1: Com estàs?
19: Bé, força bé, força bé.
1: Cuando dejé de ser yo. És el llibre que has escrit, una història, per resumir-ho d'alguna manera, de manipulació, de supervivència, una mica de trauma.
19: Sí.
1: I et diria una cosa, ens deixa, quan ho llegim, descol·locats una mica.
19: Ja. Yeah.
1: Perquè a tu t'associa tothom, potser per desgràcia teva, a vegades fins i tot, llegint el llibre, amb una sèrie d'èxit com és Merlí,
19: sí.
1: I et poses a llegir això i dius, a veure un moment, però què li ha... com arriba aquí?
19: Ja. Yeah.
1: Vas passar-ho molt malament.
19: Sí. Vaig passar-ho molt malament durant el rodatge de Merlí i després, especialment el rodatge de Merlí la segona temporada. Vull dir, allà estava molt, molt al pou, la veritat, sí.
1: Per què has decidit explicar-ho ara? Perquè han passat ja uns quants anys.
19: Sí, perquè, bé, vaig començar teràpia el 2023, aproximadament, porto ja uns anys, i he aconseguit eliminar, bé, bastant de soroll mental. Vull dir, ara tinc més confiança en mi, he perdut la vergonya i la por a aquest tema que m'ha passat i he dit, mira, vaig a escriure sobre això.
1: No es tracta ara de desvelar una mica tot el llibre, però perquè la gent entengui què et va passar, com ho expliques tu? Allò, quan ho has d'explicar fàcil una mica perquè la gent entengui què et va passar,
19: sí.
1: Tu com ho expliques?
19: Doncs bé, abans de Merlí, vull dir, uns mesos enrere, vaig conèixer una persona que, bé, suposadament ens estàvem fent amics, tot anava molt bé, però mica en mica, bé, jo sense adonar-me'n em vaig ficar dins d'una relació de manipulació totalment. Manipulació, no només una relació tòxica de control, que també, òbviament, sinó una persona que em va ficar al cap idees que, bé, que et poden ficar en una secta. Vull dir, a una secta perfectament et poden ficar certes idees. Aquesta persona va jugar amb la meva ment i em va distorsionar tota la realitat que coneixia fins ara.
1: Quan vas llegint el llibre, d'entrada penses, ah, potser és algú del món, d'aquesta indústria de l'audiovisual. No és algú que està ficat en tot això.
19: No és cap actor, ni director, ni productor, ni músic, ni ningú de la faràndula, no.
1: I aquesta persona què creus que buscava en tu?
19: Realment va aconseguir que jo li convidés a coses, li pagués coses. També, bé, al llibre en parlem en profunditat, però crec que aquesta persona tenia un desig de connexió molt profund i és una persona que em va pillar. Vull dir, estava molt sola, vull dir, hi ha moltes coses, sí.
1: I això ho has superat o ho estàs superant a través de la teràpia?
19: Ho he superat, puc dir que ho he superat, sí. Almenys la part més forta, la part on, sí, on m'estava posant a un lloc molt, molt fosc, sí, l'he superat, sí. Encara segueixo treballant a teràpia, però perquè m'agrada molt, vull dir, em sento molt còmode a teràpia, encara segueixo descobrint moltes coses de mi. Això és un altre tema, però crec que tothom hauria de mirar-se a fer teràpia, clar.
1: Tu estaves triomfant fent una sèrie,
19: sí.
1: I mentrestant tenies aquesta persona que et manipulava, que et tenia controlat i que no et permetia ni gaudir de l'èxit, ni gaudir de la teva vida, ni gaudir de res, perquè estaves pràcticament sotmès a aquesta,
19: sí,
1: persona.
19: Exactament, sí.
1: I això, el teu entorn ho veia?
19: Poca gent. Sí que, per exemple, a Merlí, l'Adrián Grosser, que ens van fer molt amics, sí que ho veia. I m'advertia, em deia, Marcos, et veig que t'estàs apagant, et veig malament, vigila'm aquest tio, no em fa gràcia. Però jo ja estava molt ficat.
1: Però no, sí. Era una relació de parella?
19: No, era amistat, diguem. Però més que amistat, semblava més la relació d'un mestre amb un deixeble, la veritat. Sí, sí.
1: I quan l'Adrià et deia això, tu què li dius? Tu ho entenies, no ho entenies? Creies que t'estava atacant fins i tot un amic,
19: sí,
1: teu?
19: No. Hi havia alguna cosa dins meu que em deia, sí, això que em dius em ressona bé, Adri, sí, gràcies, però necessito estar dins del món d'aquesta persona, necessito que m'expliqui com funciona el món, com funciono jo, com funciona absolutament tot.
1: O sigui, senties que depenies de que aquesta persona et guiés i et digués com havies de fer les coses i que et digués com havies de viure la vida, pràcticament.
19: Absolutament, absolutament, sí.
1: I com es trenca amb això?
19: No sé com vaig arribar a trencar. Jo li dic instint de supervivència. Va ser com una espècie d'instint gairebé primitiu. Vull dir, jo m'estava ofegant, portava 4 anys amb aquesta persona. Vam acabar els rodatges de Merlí i tot. Vull dir, van passar anys. I va haver algun instint meu que va dir, no puc més, m'estic ofegant. I vaig tallar amb ell, vaig bloquejar-lo a tot arreu. Però, clar, a partir d'allà no es va solucionar tot. Encara que deixis davant d'aquesta persona, clar. Tot això seguia aquí.
1: N'has sabut res més d'aquesta persona? T'ha intentat buscar? T'ha trobat d'alguna manera?
19: No, per sort no. El vaig bloquejar i ell tampoc va buscar els meus amics, tot i que tenia el seu WhatsApp, clar. I tot. No va fer res. Crec que va pillar el missatge i va dir, millor no m'apropo més.
1: I tot això va passar mentre aquesta sintonia entrava a totes les cases de Catalunya. Clar, és un dels fenòmens més bèsties que ha tingut la televisió a casa nostra, això de Merlí. Sí. No sé com vivies tu aquesta dualitat de dir estic en el producte més exitós i no sóc capaç de gaudir-ho, o sí que ho podies gaudir d'alguna manera?
19: Alguns moments sí, sobretot cap a la tercera temporada ja vaig començar a gaudir-ho una mica més. I sí, em notava millor com a actor, també estava una mica més connectat, però sí que les dues primeres temporades em sent... bé, no hi era.
1: Però has arribat fins i tot a odiar la sèrie Merlí? Amb allò de, ah, tu ets el de Merlí. Te n'has cansat d'aquesta frase, de que et paressin així en un local, pel carrer, on fos?
19: Sí. Sí,
1: o sigui, si us trobeu a Marcos Franz, no li digueu, ah, ets el de Merlí.
19: No, a dies d'ara...
1: Si no sabeu el nom, busqueu-lo. Sí, i li dieu, Marcos.
19: No, a dies d'ara estic supercòmode, sí? Amb això, super. Però en aquell moment, clar, és que relacionava la sèrie amb com estava jo en aquell moment. I és una etapa vital que la veig bé, la veig gris completament i borrosa.
1: És a dir, en certa manera t'has hagut de reconciliar una miqueta amb Merlí.
19: Sí, sí. I ara ja m'he reconciliat força, sí.
20: Com es diu en filosofia quan tot et va fatal i la vida és una puta merda?
21: Egocentrisme adolescent recalcitrant.
20: M'he penjat d'una tia que està a favor de les corrides de toros. Ole.
1: Al llibre expliques que has anat construint personatges tu mateix per supervivència.
19: Sí, això és un altre tema.
1: Què vol dir això?
19: Doncs jo tenia molta por de que la gent veiés que jo estava molt ficat amb totes aquestes creences. Tenia molta por de que la gent veiés que era un tio fosc, turbi, distant, i deia, vaig a inventar-me personatges socials, vaig a...
1: O sigui, tu sorties pel món i et creaves com un altre Marcos.
19: Sí, exacte.
1: I quins Marcos hi havia? Com eres amb aquestes diferents versions teves?
19: Bé, doncs, divertit, espontani, despreocupat, que no estava pensant en totes aquestes coses que m'havia ficat aquest tio... Cínic, també, inclús, sí. I, clar, tot això era una càrrega molt bèstia que al final havia de patar per algun lloc.
1: Bé, de fet, en el llibre expliques algun episodi a l'Apolo amb algunes fans que no reacciones bé.
19: Sí, se me'n va anar l'olla en un moment. Vaig agafar el mòbil d'una i el vaig llançar cap al final de la sala. Sí.
1: I això era perquè estaves en aquest punt que no sabies on...
19: Estava amb tot el que m'havia ficat aquest tio al cap... sumat al fanatisme adolescent català d'aquell moment.
1: És que ho vau patar tan fort que té la part no dolenta, no?
19: Sí, ens perseguien i tot, era una bogeria. Llavors, clar, jo estava amb una ansietat bestial. I això, sumat a alcohol, Apolo, vull dir, fatal. Sí.
1: I això, ara, amb els anys que han passat, que tu ja has sortit una mica del pou més profund, com ho vius? Encara et paren tant pel carrer? Encara ets el de Merlí pel carrer? I com és la reacció ara, avui dia?
19: Sí, i jo crec que seré el de Merlí sempre, Vull dir, crec...
1: Bé, potser fas altres coses després que et canvien el personatge, però de moment no, encara és el que ha quedat més a l'imaginari,
19: ja
1: no?
19: Sí, ja veurem. Però igualment, això ho vam dir amb l'Adrián, vull dir, encara que jo què sé, fos el prota de Spider-Man...
1: mira, Spider-Man és el de Merlí, no?
19: Exacte, mira, el Gerard de Merlí, clar, vull dir, crec que no m'ho trauré mai de sobre i no passa res.
1: És a dir, ara ja no et molesta, això.
19: No, gens, però quina era la pregunta que m'havies fet al principi?
1: No, si això ara encara et passa i si ara ja ho pots com viure en positiu, diguem.
19: Sí, encara em paren, però és diferent. Vull dir, no ens persegueixen pel carrer, no hi ha fanatisme adolescent...
1: La cosa s'ha calmat una mica.
19: Els adolescents ja són més adults, vull dir, la cosa ha canviat, sí.
1: Escolta'm, amb tot això, amb aquest procés de recuperació, no sé si la feina també se n'ha vist ressentida i ara vols reprendre el camí, perquè tu havies arribat a fer moltes coses. Nightfall, t'havien vist a The Young Pop, vull dir que feies moltes coses, tenies molt èxit.
19: Sí,
1: però... I ara, no sé si has hagut de fer una mica de remuntada, també, en això.
19: Vaig acabar tan cremat que vaig fer un peron d'uns anys, però sí, ja he tornat i estic superbé. De fet, ara just he acabat la pel·lícula, el biòpic de Sau, del grup Sau, Els de Sau.
1: Ah?
19: Sí, surto fent de Ramon Altimir, el pianista. Sí. No sé si surt ara a finals de desembre, no tinc ni idea.
1: Doncs mira, no ho sé, ara ho mirarem, a veure quan surt això dels de Sau.
19: Crec que encara no hi ha data oficial, però
1: queda poc. No farem spoiler de quan surt, però en tot cas ja estàs reenganxat una mica a la que havia de ser la teva vida i que la vas perdre una mica pel camí.
19: Sí, jo penso que sí, totalment. Sí.
1: I per tant és un camí, i el que expliques al llibre, és un camí de recuperació.
19: De recuperació,
1: sí. I no sé si també és un missatge per la gent que està a vegades en pous.
19: Sí.
1: De dir, escolta'm, la teràpia ajuda molt i t'ajuda a trobar les eines que potser sol no tindràs.
19: Exacte, sí. A veure, jo penso que tothom hauria de fer teràpia perquè tothom, vull dir, pot estar en un punt que no es coneix o no sap per què fa les coses que fa o per què cau en certes dinàmiques repetidament, no?, patrons que... no sap per què sempre hi cau, vull dir, ens hem de conèixer, no? Al final, teràpia ajuda moltíssim. I en especial, penso que aquest llibre pot ajudar persones que no només hagin caigut en relacions de manipulació fins a aquest punt com el meu, però una relació tòxica, una relació amb una persona que et manipula, et controla, etc. Ostres, teràpia pot ajudar moltíssim a sortir d'aquesta relació i a no tornar a caure en relacions similars, clar. I moltes més coses, clar.
1: Doncs és el Marcos Franz, personatge estimadíssim per Catalunya i que, Cuando dejé de ser yo, el seu llibre, explica una història fosca, una història complicada, angoixant, diria, fins i tot,
19: sí,
1: però que té aquest punt d'intentar ser una mica optimistes i de que te'n pots sortir si treballes i trobes les eines.
19: Exacte.
1: Marcos, gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda, a la tarda de Catalunya Ràdio.
19: Moltes gràcies.
1: Que tinguis molta sort i estarem pendents d'això de Sau, eh?
19: Sí.
1: Ho hem trobat? Quan surt? No ho tenim, eh? No ho tenim.
19: Vaja. Bueno.
1: Marcos, moltes gràcies.
19: A tu.
1: Fem una pausa, arriba el Marc Andreu.
0: Tornar a la rutina costa, però a Bonpreu i Esclat costa menys. Aprofita les més de 1.500 ofertes que t'hem preparat i, amb la targeta client i l'app, gaudeix de descomptes personalitzats i supera els reptes que et faran estalviar encara més. Perquè a Bonpreu i Esclat, tornar costa menys.
4: Reviu els himnes del pop-rock català com no els has sentit mai. Alfred García i Mariona Escoda posen veu a la banda sonora d'un país, acompanyats d'una gran orquestra simfònica. El 20 de desembre a l'Auditori de Barcelona. Organitzat pel diari Ara i Tram. Entrades a botiga.ara.cat.
22: Farem un espectacle que ens hem inventat.
23: El Mic i els seus amics tornen amb Mac Mac Mic, un espectacle de titelles, amb una gira que passa per Barcelona, Terrassa, Tarragona, Badalona i Manresa.
24: Serà molt xulo!
23: I aquestes festes de Nadal t'esperen al Sant Andreu Teatre de Barcelona. Que hi voldràs anar?
22: Sí.
23: Entrades ja disponibles. Consulta'n la informació al web del Super 3.
25: S'acaba l'estiu, ja trobo a faltar la nostra cita dels dissabtes a la nit. Tant de temps dient-li costum, i ara m'adono que en realitat és una relació estable.
26: Ja m'ha escampat prou la boira. Ens veiem a Col·lapse ben aviat. Anem per feina.
27: Col·lapse amb Jordi González. Dissabte a la nit, estrena de la nova temporada a TV3 i a la plataforma 3Cat.
28: Solidaris. Catalunya Ràdio. Amb Mercè Folch.
29: Als Solidaris parlem de drets humans, de temes socials i de denúncia. Apostem per un periodisme rigorós i reflexiu, perquè els marges són el centre.
30: Solidaris.
28: Amb Mercè Folch.
30: Dissabte a les 10 de la nit.
31: Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
28: Camí de Cabres. És un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
32: Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans, doncs, per plegar la llana, per agafar les ovelles.
28: Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, al groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
33: Ostres, n'hi buscat, això, eh? Hi ha una cabra que acaba de parir.
34: Ara mateix, sí, sí.
28: Camí de Cabres. El podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa. A l'API web de Catalunya Ràdio.
35: I també disponible a la plataforma 3Cat.
28: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
1: Així que t'agrada Camí de Cabres.
36: De veritat, eh? Està molt ben treballat a nivell sonor.
1: No,
36: i és molt interessant perquè t'apropa a un món que normalment no estic gens acostumat.
1: No, no, t'has escoltat Camí de Cabres?
36: Tu no. A mi m'estranya que no hagis escoltat Camí de Cabres.
1: Home, escolta, tinc molta feina, jo.
36: Sempre poses la mateixa excusa. És que sempre. Quants llibres d'aquests que estàs entrevistant últimament has llegit?
1: Doncs pràcticament tots.
36: Va, home, va!
1: Escolta, per això tinc tanta feina.
36: Estàs entrevistant moltes persones que treuen llibre, eh?
1: Per això mateix, que no me'l
36: recordo. I demà? Demà, imagina't, estaràs demà allà entre llibres, no?
1: Ah, clar, demà, sí, és veritat. Demà, entrevistem demà, ja no me'n recordo.
36: Perquè una pregunta, cada cop que ve la Juliana i la Marina i et fan recomanacions, tu entenc que te les apuntes i surts d'aquí i vas a la llibreria, comprar o a la biblioteca a agafar-los.
1: Hem fet 2-3 seccions, encara no tenim... Ah, mira, no, demà, clar, demà entrevistem el Francesc Soler i, evidentment, m'he llegit el seu llibre.
36: I a tots els que estàs entrevistant, també.
1: Mira, et dic una cosa, demà, a les 4 de la tarda, si voleu veure un servidor, Sílvia Coppola, Francesc Soler, Toni García Ramon, la Juliana Canet, la Marina Porres, la Judit Pastor, la Carla Verdés, si ens voleu veure cara a cara i molt ben arreglats, nets i polits,
37: exclusiva,
1: ens trobareu al carrer a la setmana del llibre en català.
36: Al carrer.
1: Ara no recordo la ubicació exacta. No recordo la ubicació exacta.
2: És que on era?
1: És que no estava prevista aquesta promo, però sé que és al carrer. Bona art de triomf. Bona art de... No riguis.
2: És que, clar, a més, ho estàs allargantant.
1: Passeig Lluís Companys, passeig Lluís... És que no, mai em sé el nom d'aquest passeig.
36: Bueno, mentre et sàpies els noms dels llibres de què parles, que és important, ja està.
1: Mira, el dels Marcos Franz es deia Cuando dejé de ser yo. Ho tinc aquí. Però tu què vens a fer?
36: No, jo vinc aquí, ja saps que intentarem tenir una cita cada setmana.
1: No, no pot ser que hi hagi dues seccions d'aquest programa, la de Lloberes i la teva, que jo no sé de què van.
36: No ploris tant, Garriga, de veritat.
2: No, perquè no pot ser,
1: fa sensació de programa poc preparat.
36: És que no. Altres coses fan secció. És igual. És que algun dia m'agradaria estar aquí amb la Pineda i posar-te on et toca que estiguis. Posar-te...
1: Tu posa'm on vulguis.
36: Vale, va.
1: Què m'expliques?
36: Doncs intentarem parlar de cites, perquè hem de sortir d'aquesta temporada els dos lligant.
1: Aquest any anem
36: lligats.
1: De
36: cites. Exacte.
1: Lligats.
36: Doncs què va passar?
1: Que,
36: no sé
1: lligats.
36: Si ho saps, ja el tenim aquí. Aquesta matinada, a les 2:05, hem pogut sentir això.
1: Ui.
36: S'ha acabat l'encanteri de l'estiu.
1: Carai, que romàntic.
36: I ja hem entrat en plena tardor.
1: No, ho invitem la Marta, que ja tenim la tardor a sobre, sí senyor.
36: Doncs entre altres coses que han acabat avui, ho han fet també els mítics Amors d'estiu, que fins avui podien estar durant, però ja està. La data, com
1: si els Amors d'estiu han mort avui?
36: Home, evidentment, si s'acaba l'estiu, Garriga.
1: Home, però potser algun Amor d'estiu algú se li allarga.
36: Ah, tu no has tingut molts d'Amors d'estiu?
1: Cap.
36: No et dic aquest estiu, eh? Dic en general la teva vida.
1: Algun.
36: Ui, no, gens bon, cap bon record.
1: No, però allò típic d'adolescent i tal, no. No.
36: No cal que siguin d'adolescents, també.
1: No, però típic amor d'estiu, d'ai, anem de vacances aquí i tal. No em va passar.
36: Doncs, com que sabia que em donés aquesta resposta tan pobra, he sortit al carrer a fer amics, a veure si ells tenen una mica més de històries, perquè a mi m'agrada molt xerrar amb la gent. Doncs, caminant, he acompanyat una noia que d'entrada creia que no volia parlar amb mi perquè duia els auriculars, però d'alguna manera hem acabat xerrant. Ella és la Marta.
1: A veure, la Marta.
3: Hola. I què estava escoltant?
5: Ai, sort de tu.
3: És molt maca aquesta, eh?
5: Sí, la veritat és que sí.
3: Si tu notes, com amb aquest canvi d'estació entre estiu i tardor, si es lliga més o menys.
5: En plan, entre persones? Sí. Jo crec que a l'estiu. A la tardor ja la gent ja comença amb la universitat, amb els exàmens i tal.
36: Clar.
5: A l'estiu tothom té festa, és estiu.
3: Has viscut un amor d'estiu?
5: No, però tinc amigues que sí, i és bastant intens. A veure, o sigui, tu aquestes coses ja saps que acabaran, vull dir...
3: No s'han retrobat les teves amigues amb aquest amor d'estiu algun cop?
5: Bueno, sí, lo típic que després et truquen quan estàs de festa.
3: Que volen una mica de marro i ja està.
5: Exacte. Però bueno, això hi ha molts, eh? No cal que sigui només amor d'estiu. És que hi ha homes i hi ha homes, però bueno, ja cada gamberro...
3: Que escoltin una mica sort de tu, de Oques Grasses.
5: I que reflexionin.
1: Ja cada gamberro.
36: Ja cada... Ja t'has trobat molts gamberros aquest estiu?
1: Algun gamberro m'he trobat.
36: Més que amors d'estiu, no?
1: Més gamberros.
36: Doncs...
1: Són
36: aquests estius que, són aquests amors que acaben, perquè ja tenen un final. I caminant amb la Clàudia, m'he trobat amb una amiga de la Clàudia. Caminant amb la Marta, m'he trobat amb una amiga que és la Clàudia.
1: Què diu la Clàudia?
3: Ets amiga seva de la Marta. Tu has lligat més a l'estiu o a la tardor?
6: Jo crec que a l'estiu. Sí, jo crec que sí, no? Sí, sí. Fas viatges, surts més... L'estiu és gent nova.
36: Clar.
6: I a l'hivern són coneguts.
3: I tu prefereixes gent nova que coneguts?
6: Sí.
1: M'agrada molt això. A l'estiu és gent nova, a l'hivern són coneguts.
36: Tu prefereixes gent nova o gent coneguda?
1: Ara estic fent més coneguts.
36: Sí?
1: Últimament,
36: i llavors la gestió és més complicada, suposo, també.
1: No, vas fent un cada setmana.
36: Hòstia, tu no el teu, mare meva. Entre llibre i llibre que vas llegint, mare meva. Bueno, pregunto a l'Almudena si ha tingut algun amor d'estiu, ella.
7: Sí, algun.
3: I com acaba això? O no acaba, un amor d'estiu?
7: Ah, bueno, no sé, flueix.
3: I creus que a la tardor la manera de lligar es canvia també?
7: Surs menys, no? Et quedes més a casa. Fa menys... Més planes de quedar-te a casa.
3: I discoteques, potser...
7: Bueno, alguna, avui.
1: Ah, mira!
3: Una sort, una sort.
7: A Noac, a Gràcia.
3: Promet ser una gran nit avui?
7: Home, espero que sí, no? Surto jo.
1: Epa!
36: Com és, l'Almudena? Tu trobes molts amors a les discoteques?
1: Mira, no me'n parlis.

0: ella.
1: No, pero ay. Pero está nuestro grupo bien, tenía que venir. Y nosotros pensábamos que venía, pues bueno.
2: Ay, ay. Que aquí había una historia. Que no ha ni començat. Que per una part sí que volia que comencés i l'altra es veu que no.
3: Hi ha moltes històries que queden així.
2: I hi ha molts dubtes, m'han sorgit molts dubtes i per això m'he volgut posar en contacte amb una estrella del programa, per mi ja és l'Eva Moreno.
3: Icònica.
2: Que és sexòloga i terapeuta de parelles, perquè ens resolgui una mica aquest dubte de si es lliga diferent o s'ha de lligar diferent
3: tenim,
2: a l'estiu o a la tardor.
3: Tenim molt poc temps, però...
2: Però la tenim aquí amb nosaltres.
3: Sí, Eva, com estàs? Bona tarda, és l'Eva Moreno, no?
4: Molt bona tarda. Escolta, Francesc, Marc.
3: Escolta, jo crec que hauries de venir directament ja cada setmana a la secció del Marc i fer-nos assessoria, perquè anem molt perduts.
4: Jo encantadíssima. A més, fem un servei social,
2: clar,
4: perquè està
2: 100%.
4: Clar, ja, escoltant a les personetes fantàstiques del carrer. Quanta saviesa, eh?
3: Es lliga diferent a l'estiu que a l'hivern o a la tardor?
4: És diferent, a més ho han explicat molt bé. Ja només perquè portem més roba. Els dies són més curts. Com que no hi ha tanta llum, ens canvien una mica els ritmes circadians, no? I llavors aquests ritmes ens ajuden a la producció d'hormones sexuals, no? I tot això afecta en el desig i en la funció també de la intimitat. Hi ha menys espontaneïtat, hi ha més les coses més planificades. Sí que no, diguem-ne que lliguem d'una manera tan fàcil, però es dona un altre factor.
2: Quin és?
4: Que és, us diré, la terminologia tècnica, que és la que s'està fent servir, que és la cuffing season, que comença a partir del setembre...
2: Com has dit, perdona, com has dit que m'ho estic apuntant tot? Perquè, clar, jo no sé si tu...
3: Entra examen, això.
4: Cuffing, com les manilles en anglès...
3: Ah, cuffing season. Wow.
4: Exacte, season, que és buscar a una persona per estar calentonet a l'hora de passar l'hivern.
3: Ah, llavors, manteta i Netflix acompanyadets.
2: Exacte, com koalas.
4: Exacte. I llavors, per això, és una època en què les apps de cites comencen a treure fum. Llavors, ja les històries de l'estiu les deixem una mica de banda i lliguem des de casa bellugant el ditet. I llavors el que volem és una cosa pues, que ens serveixi per passar el fred, per passar el Nadal i fins a arribar a la primavera. La primavera ja s'acaba i comencem la temporada d'estiu.
3: Doncs escolta, em sembla estupendo. Portem l'Eva un dia.
2: Sí, perquè hi ha molts dubtes. Sí, perquè, per exemple, hi havia això dels amors d'estiu, però m'he trobat una noia que es diu Nina que m'ha portat un altre concepte al cap.
5: Amiga. Crec que millor la tardor. Sí. Sí, l'estiu és com més guarro. Vaya liada, m'has fotut. No. A l'estiu és més, com diu la Juliana, més de guillejar, més de fer el guarrete, no?
6: El guarrete. M'agrada més a la tardor.
5: Sí.
6: Molts d'estiu n'has tingut?
5: No, aquest estiu no. He tingut amors d'estiu que no han sigut a l'estiu. O sigui, un fling, que és com amor de verano, però que també pot ser que no sigui a l'estiu.
2: Ah, un fling.
6: Coneixia aquest. Sí. I com acaben aquests?
5: Són aquells que comencen i tal com comencen, acaben. Pim-pam.
3: Un fling. Un fling he tingut jo, però és el que passa ràpid, sí. Eva Moreno, ens veiem aviat aquí a l'estudi, si et sembla.
4: Quan vulgueu, encantada.
3: Una abraçada. Tu has tingut algun amor d'estiu?
4: Bona tarda, una abraçada.
3: Tu marca, no, tu marca, no l'Eva.
2: Ah, perquè li deies a l'Eva.
3: No, tu marca, no has tingut amor d'estiu?
2: Ah, aquest estiu no.
3: I creus que en tindràs a tardor?
2: Però he tingut algun fling, eh?
3: Però i de tardor?
2: Tot està obert. Avui acaba de començar. Per tant, ja tens.
3: Pensa que és l'època d'infusions, ara.
2: Sí?
3: Clar.
2: Ai, a mi no m'ha agradat molt les infusions,
3: no?
2: No. M'han de convèncer molt. Potser si són de bona qualitat i això sí. Ho haurem d'anar veient.
3: Si algú té infusions i n'hi vol enviar al Marc Andreu...
2: Sí. El programa.
3: El programa en general, sí.
2: Compartiré.
3: Mira, 93207474. No tenim infusions, però volem ser el vostre amor de tarda. Tenim 60 euros del Condis. Amb aquesta música em poso una mica tonto, eh?
2: Però què dius? Garriga, abraça't sol.
3: Vols No, posa'm la música. Vols participar al nostre concurs? T'abracem amb un premi. Avui, el repte sonor. Para l'orella, sisplau.
7: Condis, els supermercats de proximitat, us ofereixen avui el concurs de la tarda de Catalunya Ràdio.
3: Hem d'anar una mica per feina. Tenim el concurs sonor.

0: d'escoltar un àudio que us posem, m'heu de dir a què correspon. Tinc la Laia de Sabadell. Laia, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Com estàs, Laia?
1: Molt bé, ens acabem de treballar.
0: Ah, mira, com ha estat la jornada laboral d'avui? De l'1 al 10, com ha anat?
1: Bueno, al matí un 3, després del migdia ha pujat cap al 6 i ara ja estem un 8.
0: Home, perdona, és perfecte això, cap amunt.
2: Hauria d'entrar a treballar ara.
0: Perquè, clar, clar, hauries d'entrar a les 6 de la tarda.
1: Però aquest ja precisament ha anat cap amunt perquè ja estic acabant,
0: però això és correcte. Per això mira, que et posaré un àudio i m'has de dir a què correspon aquest àudio. Si l'encertes, doncs els 60 euros del Condis, si no és que empatem amb l'altre concursant. Aquest és l'àudio. A veure, Cristina, això és una mosca agonitzant l'últim dia d'estiu? Això és una bola dins d'una ruleta del casino? Això són els sorolls del web Fot el teu veí? Que no sé què carai s'ha inventat la barcona aquí avui. O això són el so que fa un dron escalfant motors a mans de la Mercè? Cristina, què correspon això?
1: Laia.
0: Ai, perdona, Laia. No, Laia, disculpa.
1: No s'escolta gaire bé, però jo crec que deu ser la B.
0: La bola de la ruleta?
1: Sí.
0: És una resposta correcta.
1: Ai, està bé.
0: Correcte. Correcte.
1: Molt bé.
0: Correcte. Esperava un xatxan, però no hi ha xatxan. Laia, gràcies. No gràcies. Pengis, no pengis. Tinc la Cristina de Tàrrega, que no la Cristina Tàrrega. Cristina, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
0: Tinc un àudio per tu, també, a veure si endevines a què correspon aquest so. Mare de Déu, la barcon. Això és una ovella de raça ripollesa? Això són les queixes de Vito Quiles a la porta del Congrés perquè s'ha quedat sense acreditació? Això és un fragment de Homer Simpson. O és un fragment d'una intervenció de Liam Gallagher, el cantant d'Oasis. Cristina.
3: Homer Simpson.
0: Doncs Homer Simpson és una resposta correcta. Atenció que hem de desempatar. M'heu de dir un any. Laia, Cristina, quin any es va fundar la companyia Apple? Apple, quin any es va fundar Apple? Qui s'hi acosti més guanyi. Guanya.
3: Sí.
0: Laia, m'ho has de dir ja.
3: A 1988.
0: M'has de dir ja.
3: 1981.
0: 81. Cristina, quin any?
3: Ostres, 1979.
0: Doncs la resposta correcta és 1976. Per tant, Cristina de Tàrrega, guanyes els 60 euros del Condis. Enhorabona.
3: Moltes gràcies.
0: Poca eufòria. Laia, una abraçada. Gràcies. Adéu.
4: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
5: Bona tarda, us informa Marc Güell. Du al·legat del president argentí Javier Milei contra les Nacions Unides. En el seu torn davant l'Assemblea General de l'ONU, el líder populista ha qualificat l'organització d'inútil i li ha retret la inacció davant el conflicte de les Malvines. Enviat especial de Catalunya Ràdio a Nova York. Oriol Serra, bona tarda.
6: Hola, bona tarda. El president de l'Argentina, Javier Milei, ha fet el discurs més dur que s'ha sentit fins ara en contra de l'Organització de les Nacions Unides. Milei ha qualificat els treballadors de l'ONU de paràsits arrogants i la pròpia ONU d'organisme fracassat en la seva tasca de defensar el dret internacional.
7: Se convirtió en una organización inútil que solo sirve para alimentar a una casta de parásitos fatalmente arrogantes disfrazados de burócratas bien intencionados.
6: El president argentí ha retret a l'ONU que no hagi fet complir les resolucions sobre les Illes Malvines i que s'estigui tolerant l'expansió de les explotacions petrolieres britàniques cap a la costa argentina. També ha criticat la hipocresia britànica a l'hora de promoure l'autodeterminació de la població colonitzadora de les Illes Malvines. Oriol Serra, Catalunya Ràdio, Nova York.
5: Més notícies amb la Montse Pujol.
2: El superniño que s'està gestant a les aigües de l'oceà Pacífic podria provocar 451.000 morts per altes temperatures en els pròxims mesos en diferents punts del món, però sobretot a l'hemisferi sud. Ho assegura un estudi de la Universitat de Chicago. L'informe assegura que d'aquí al febrer hi haurà una pujada dels termòmetres que pot superar els 2 graus, un escalfament similar al que es preveu que tinguem d'aquí a 20 anys pel canvi climàtic. A Catalunya els efectes que n'arribin poden ser diversos. Ho explica a Catalunya Ràdio el tècnic de l'àrea de climatologia, Toni Barrera.
8: Quan hi ha niños forts, a partir de la primavera, solen haver-hi unes condicions de major probabilitat d'episodis de sequera a Catalunya, a la península ibèrica i al nostre sector. Però no sempre. Podríem encetar un període de sequera com un període amb més dinamisme atmosfèric i, per tant, de majors precipitacions i aiguats.
5: L'Ajuntament de Ribes de Freser, al Ripollès, habilitarà a partir de demà un camió cisterna per subministrar aigua potable a part dels veïns del poble mentre arriben els filtres per reduir el límit d'arsènic que se supera per poc en un dels dipòsits. Des de divendres no poden utilitzar l'aigua de l'aixeta ni per beure ni per cuinar. Girona, Maria Rovira.
9: Bona tarda. Es calcula que es trigarà unes 6 setmanes a tenir els nous filtres i de moment part de la població no pot utilitzar l'aigua de l'aixeta ni per cuinar ni per beure, segons ens ha explicat l'alcaldessa Mònica Sant Jaume.
10: La manera de garantir que tothom tingui aigua potable és una cisterna que s'ubicarà en un lloc prou cèntric perquè tothom hi pugui accedir fàcilment fins que arribin aquests filtres que permetin treure l'arsènic de l'aigua i poder restablir la normalitat.
9: Entre 600 i 700 veïns s'abasteixen del dipòsit on s'han de canviar els filtres de control d'arsènic. Maria Rovira, Catalunya Ràdio, Girona.
2: El jutge envia a la presó l'home detingut per atropellar la seva exparella als Pallaresos, al Tarragonès. També li ha retirat la pàtria potestat de les filles menors d'edat. Tarragona, Ricard Boigas.
11: Bona tarda. Presó provisional i sense fiança per a l'home de 47 anys que els Mossos van detenir dilluns. També li han retirat la pàtria potestat de les seves filles menors i ha dictat un ordre de protecció per a la mare i les filles, a més d'un ordre d'allunyament i la prohibició de comunicar-se amb elles. La causa està oberta pels delictes d'homicidi dolós en grau de temptativa, danys, alcoholèmia i trencament de mesura cautelar. La dona va ser traslladada amb ferides molt greus a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. Ricard Boigas, Catalunya Ràdio, Tarragona.
5: L'Associació de Càmpings de Girona reclama millors connexions en transport públic entre l'aeroport i les estacions de l'AVE de Girona i Figueres amb les principals poblacions de la Costa Brava. Avui han fet el congrés anual del col·lectiu. Girona, Fèlix Martín.
12: Hola, bona tarda. Es fixen com a horitzó perquè aquesta millora en el transport públic de Girona sigui una realitat l'any 2031, quan se celebrarà la Ryder Cup. El president dels càmpings de Girona és Miquel Gotanegra.
13: No sé si algú de vosaltres ho heu intentat, però arribeu amb el tren d'alta velocitat a Figueres i aneu a Cadaqués. Mireu el que tardareu i mireu el que heu de fer. I això s'han de fer amb connexions directes. Un turista no pot tardar el mateix des de casa seu a l'aeroport de Girona que des de l'aeroport de Girona a l'Estartit.
12: Fèlix Martín, Catalunya Ràdio, Girona.
5: Els esports, Jordina Tarré.
14: Avui el Barça femení comença la defensa del títol de Champions rebent al París el Johan Cruyff en partit de fase Lliga. Pere Romeu podrà comptar amb Irene Paredes a la defensa. La central torna a la llista de convocades. En canvi, són baixa Kika, Vicky, Aitana, Van Asten i Alexandri. Aquest Barça-París el podreu seguir a la transmissió de la TDG a Catalunya Ràdio a partir de 8:45. També a 8:45 es juga la final de la Lliga Femenina Catalana de Bàsquet entre l'Espart Girona i el Cadí La Seu, un partit que es disputarà a Reus amb emissió per Esport 3. I el Barça de Bàsquet masculí, per la seva banda, prepara el debut demà a l'Eurolliga davant l'Efes Turc. L'alè pivot Ewoman és baixa per una lesió a l'espatlla esquerra. Aquest partit el podreu seguir demà a l'exclusiu digital de Catalunya Ràdio.
4: Fins aquí les notícies.
15: Deu anys.
16: Els llums s'han apagat.
17: Espera, aquesta ja la van fer pels 1.000 programes.
16: Tens raó, anem al gra, que aquests 10 anys s'han de celebrar.
17: I ho farem amb un programa especial.
16: El dimarts 29 de setembre.
17: Amb els col·laboradors d'avui.
16: I amb veus i protagonistes que ens han acompanyat durant aquests 10 anys.
17: 10 anys d'esports.
16: 10 anys de ràdio.
17: 10 anys de Tot Costa.
18: Tot Costa, una dècada. De dilluns a divendres de 7 a 9 del vespre. I el dimarts 29 de setembre, Festa Grossa.

0: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
1: La Marta, comprant entrades, tu. Tu has estat a veure l'Albert Pla i en Marta, a veure la pel·lícula. Molt bé que ens l'ha venut de l'Albert Pla.
2: Home.
1: He suat tant.
2: Aquesta entrevista...
1: No, vull dir que és un personatge que et fa suar.
2: T'ha fet guanyar uns quants quilos de múscul.
1: Exacte. És, val per una sessió de Hyrox, una entrevista...
3: Però només t'has de posar al seu nivell, no? I ja està. Uf,
2: però... No, no ben bé, perquè no, no, en teoria la ràdio és per tenir converses i per sentir gent, no?
1: És
2: i
1: dir,
2: en la
1: sí,
2: seva.
1: És a dir, Albert, has de tu, no, i torejar, no és ben bé torejar. has de saber com li treus una mica el suc d'algú que, diguem-ne... juga a donar-ne poc, però de llavors de cop i volta obre l'aixeta i et surts esquitxat, diguem. Perquè és molt divertit, però és exigent.
4: És molt difícil.
1: Quina és l'entrevista més difícil que heu fet?
3: Alfred García, sense cap mena de... Ah, no, et diré, no. El noi aquell, d'Unai. No, com es deia aquell noi que va guanyar...
2: No, l'entrevista de parella.
3: És un noi que va guanyar el premi a...
2: va guanyar una medalla olímpica, diria.
3: Doncs una medalla olímpica. És un premi o no és un premi?
2: Joan... És esquiador?
3: No, Joan no.
2: Oriol Cardona.
3: Oriol Cardona i la seva nòvia Maia, que eren i són fantàstics, és una parella d'amor que ens encanta.
1: Va fluir poc.
3: No són xerraires. És que això va a cases. Tu entrevistes l'Inés Hernán?
4: No
3: fas cap
4: parlar,
3: pregunta.
4: No pots parlar, clar.
3: No la, pilles, no la pots enxampar una catifa vermella, perquè és que només serà ella. Serà una conversa de 20 minuts on tu no has preguntat res. La qual cosa és molt agraïda. Inclús de més, aquí, però és molt agraïda com a entrevistador.
4: Clar, és millor tallar que haver de remar com un boig per arribar a port.
1: Això... Com quan entrevistes un nen.
3: Sí! No, o quan entrevistes no. Depèn de quin futbolista.
2: Sí, exacte, monosíl·labs i ja està.
3: L'altre dia justament m'explicaven una anècdota d'un periodista que van entrevistar, va tenir l'oportunitat de tenir un minut amb Leo Messi, o poderen 10, però molt poca estona amb Leo Messi. I ell va explicar que s'havia preparat com 230 preguntes.
1: I les va gastar totes.
2: Ah, mira, escolta'm, això està molt bé.
3: Vull dir, hi ha perfils de tota mena.
1: Jo, mira, m'han sobrado 3 minuts, Leo. Ja que passa el següent. Bé, doncs anirem a veure la Bola Negra, sí?
2: Mira.
4: Sí, dilluns, no?
2: Dilluns anem a veure la Bola Negra. Perfecte. Nosaltres quatre i en Marc Andreu.
1: Què dura, bé, si algú més es vol apuntar, que s'apunti, eh? Deu durar un parell d'hores.
2: Això... No? Sí, jo crec que durarà 2 horetes.
4: Cop les foten més llarga, les
1: duració, a veure... La Bola Negra, duració. Oh! 2:30, eh?
3: Clar, és que cada cop... Ara ja no hi ha pel·lícules de menys de 2 hores.
1: 155 minuts.
2: Doncs la pel·lícula aquesta d'en Robert Pattinson i la Zendaya, que es diu The Drama, que ja està a plataformes, és més curta de 2 hores. Crec que durava hora i mitja o així.
1: No, i Torrente durava...
2: Ah, molt bé.
3: No podem no posar en aquest mateix sac Torrente, que és ofensiu, i aquí jo creu la línia. Aquí em puc tornar boja. Francesc, l'altre dia et vaig recomanar The Drama a la secció que fem amb la Marina Forres.
2: És molt bona.
1: No l'he vista.
2: A mi m'ha agradat moltíssim.
1: Això ho dec trobar a Netflix o...
2: No, HBO.
1: Bé, la tinc.
2: Perfecte.
1: Amb altres coses no, això ho tinc tot. Però m'ho apuntaré aquí amb un xat que tinc a mi mateix de Drama.
2: Com es diu el xat amb tu mateix?
1: Francesc Garriga Guixà, entre parèntesi, tu.
4: Està molt bé.
3: No, m'agrada molt el tu, clar, si tens un cop al cap molt tremendo, que
4: sàpigues.
1: No, jo no m'he guardat així, crec. No, home, no m'hauria guardat tu, m'hauria guardat jo. De Drama. De Drama.
2: Jo estic pagant ja les entrades, ja em fareu visum, eh? Em costen 67...
1: 40, per cap.
2: No, sí, exacte, per cap. Anem a un d'aquests cines nous.
4: Ha pujat tot molt últimament.
1: Jo hi vaig anar l'altre dia al Cine Sa Diagonal i bé...
2: Doncs justament anem allà. No sé si ho havíem dit. Ai, clar, i si algú més es vol apuntar, ara que he fet una convocatòria aquí en obert...
4: Passa per Catalunya Ràdio.
1: Queden places encara.
2: Sí, molt, crec que totes.
4: Quan és, Marta?
1: M'ha sorprès, jo pensava que estaria planíssim.
2: Jo també, però crec que estan inflant els cinemes de molta, molta sessió de la Bola Negra,
4: eh? Cada mitja hora tens una sessió, ja, potser.
2: Un pas, sí,
1: sí. Una mica com el metro, molt bé.
2: Mira, exacte, doncs, dia de partit.
1: Exacte, doncs una mica de Bola Negra, tu, el dilluns, ja ho explicarem, no?
2: Veus, els dilluns s'encaren diferent, eh? Sabent que vas a veure la Bola Negra amb els teus amics.
1: Sí, arriba a la tarda ja... Que fa
2: diferent.
1: Fa baixada, perquè saps que tens cine. Farem crispetes? Ja.
4: Moltes, serà el meu sopar, ja t'ho dic ara.
3: És vital, i a més tu no el coneixes, en Marc Andreu. En Marc Andreu, sigui l'hora que siguis, incapaç de trepitjar un cinema i no menjar crispetes. Jo he estat amb ell a les 9 del matí en estrenes d'històries per la feina.
1: Crispetes.
3: I no
4: salades,
3: falla.
4: I saladíssimes. No foteu dolces, que em puc emprenyar molt fort.
3: Després dues llengües de gat. Aquest és el meu secret.
4: Mig-mig t'ho puc arribar a perdonar, perquè a casa meva ara fan mig-mig.
2: Sí, funciona, el mig-mig.
4: Sí.
1: Comences per les salades i acabes amb les dolces.
2: Al revés.
4: O poses la mà i a veure el que surt, i és una aventura constant, tota la pel·lícula. Ai, ai. Això em recorda.
1: Feu jocs amb les crispetes i posar la mà i aventures. Arriba el que no surti.
5: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
6: Tasses perfectament apilades. Mmm, cafè a punt i somriure d'orella a orella. Ja podem obrir...
7: Del 5 al 12 d'octubre arriba la comercial de la Festa del Comerç Local de Catalunya. 32 ciutats i pobles del país, música, espectacles, festa i molts vals regals. Sortim a fer bategar els carrers. Tota la informació a lacomerciada.cat.
8: Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 minutos, més a prop que mai.
9: Una illa i 8 parelles de gent coneguda.
10: De veritat, Mallorca era platja, tio.
9: Torna la travessa Trescar. Prepareu-vos per descobrir la Mallorca més salvatge.
11: Va, que aquest és el nostre terreny, rei.
12: Vaig al límit amb tu.
9: Aquí la fama no serveix de res.
13: La travessa, expedició tramuntana. Dimarts 29, estrena en exclusiva a la plataforma 3CAT.
14: El futbol més espectacular arriba al Super 3.
15: Et desafio a un duel.
16: Ets al·lucinant, oi?
14: Dues grans llegendes.
16: Quina bestiesa!
17: Què esperàveu del porter prodigi Wakabayashi?
18: Jo em dic Tsubasa Ozori. Ens passaran un munt de coses increïbles.
14: Capità Tsubasa, campions. Avui al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
19: Si torna la Champions femenina, tornen les campiones i torna la TDG, la transmissió de la Germà.
20: Nou repte per les campiones blaugranes. El nou Barça sense Alexia vol demostrar que segueix regnant a Europa.
19: Segueix tots els partits del Barça a la màxima competició continental amb l'equip liderat per Sònia Germà i la narració de Ramon Salmurri.
20: Avui, a partir de 8:45 del vespre, Barça-París, a l'antena de Catalunya Ràdio.
19: La transmissió de la Germà.
21: Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
19: Revolució 4.0, amb Xantal Llavina.
21: Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
19: Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
21: Al Revolució 4.0 investiguem el futur.
22: Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
23: He sentit exclusiva? El meu moment preferit del programa. Tant com el moment Activia Kèfir. L'aliat cremós i deliciós de la teva microbiota a qualsevol hora del dia. Activia Kèfir patrocina Que no surti d'aquí.
1: Un quart de set de la tarda. Juliana Canet, com estàs?
2: Molt bé, Roger, i tu?
1: I Marta Montaner, com estàs?
2: Jo prou bé, i tu, Roger, com estàs?
1: No, també molt bé, però és que em fa gràcia perquè la Juliana, sempre que li dic com estàs, fa com una veu de bona nena, just quan comencem el programa. Jo molt bé, i tu, Roger? I fa 3 segons acaba de fotre un crit.
2: Una brama de cèrvol.
1: Una brama com d'equip de futbol, la mele aquella abans de sortir, una jaca.
3: Bé, perquè saps què passa? Que nosaltres passem tantes hores junts que de vegades ens n'oblidem que d'aquestes hores n'hi ha que són en directe. Llavors, a mi, si abans no hi ha una prèvia d'ànims, una prèvia de canviar de xip...
1: Vols com posar les piles al personal d'energia.
3: Jo necessito, però ho faig per mi, el que passa que ja m'agrada incloure's també, saps? Llavors, una mica de cridar, d'arribar
2: a família!
1: Fa això exactament cada dia.
2: Sí. Li fotem ja!
1: I llavors diu, Juliana, bona tarda, i et fa... Bona tarda, Roger.
2: Bona tarda, Roger.
1: Què tal? I dius, bueno, ara és una noia tímida.
2: Sí.
1: En fi. Escolta, anem al 677-27-10-58, que tenim uns quants missatges que hem de repassar. Per exemple, aquest que ens diu, hola, perfectes. Avui us escric per primera vegada perquè m'han fet una enquesta per l'EGM.
2: Oh!
0: que és l'Estudi General de Mitjans calculant les audiències de la ràdio.
3: Arriba la castanyada, ara meva. Vigilin pel carrer.
0: Hi ha senyors i senyores amb llibretes demanant quina ràdio escolteu. Diu, tot i que em feia una mandra tremenda, l'he respost per poder dir que escolto el que no surti cada dia. Així que la propera vegada que surtin les dades, ja sabeu que, com a mínim, una persona és real. Que vagi bé el programa.
3: Bé, jo estimo aquesta perfecta per haver-nos defensat i sobretot perquè el fet que ella hagi dit que ens escolta segurament ens sumarà 150.000 oients. Vull dir que moltes gràcies.
0: És un tema estadístic,
2: però que
0: aquest.
2: És veritat que el nostre programa hi ha molta gent que el consumeix com a podcast.
0: Exacte.
2: Llavors, ens aniria molt bé que si alguna vegada us truquen de l'EGM, que poguéssiu dir que sí que escolteu la ràdio, perquè al final, sobretot, som un programa de ràdio.
0: Clar, encara que l'escolteu per Spotify, és un programa que s'emet a Catalunya Ràdio. I si ho dieu, doncs...
2: I que és el que no surti d'aquí.
3: I penseu que com més informació dongueu sobre el nostre programa, més punts hi haurà. Funciona així, l'estadística, que té collons la cosa. És que és heavy, eh?
0: Clar, tu dius que no surti d'aquí
3: amb el primer cop.
0: Juliana Canet, Marta Montaner, Roger Carandell, podem rebentar les audiències, eh?
3: No, podem quedar-nos mig milió d'audiències.
0: Fots línia, si dius això.
3: Quants habitants té Catalunya, ara mateix?
0: Cap als 8 milions.
2: 8, no, ja els ha superat, no?
0: Doncs 8.
3: Ha superat els 8 milions. Perquè us fa una idea, les trucades dels EGM normalment truquen a 40.000 persones.
0: Tal qual.
3: A mi em costa d'entendre com truquen 40.000 persones, tu pots decidir que escolten 8 milions de persones
2: al món. Hi haurà gent que et dirà, no, és que l'estadística funciona així.
3: Bueno, pues a mi me l'han d'explicar molt a poc, sí, perquè no l'entenc.
0: No, però jo la vaig suspendre a la uni, per exemple.
3: Per tant... Tu vas fer estadística a la uni?
0: Sí.
2: Mono.
0: Sí, sí,
3: és que Roger, la uni devia ser tan
2: mono. A periodisme?
0: Sí, a la Universitat de Vic hi havia estadística 1 i estadística 2.
2: Està bé, perquè l'anàlisi de dades i tot això és important.
0: No vaig arribar ni a l'1 i mig.
3: Tu no en vas fer, Marta, a la uni?
2: Jo vaig fer perquè també... És a dir, jo vaig fer estadística, però també perquè a la Pompeu et fan fer periodisme amb una mica d'algun altre grau. I jo vaig fer ciències polítiques. I a ciències polítiques estudies estadística.
3: Clar, encaixa bastant. A mi, per lo que sigui filologia clàssica, no en troben el temari de estadística.
0: Bueno.
3: Gràcies a Déu.
0: Bé, un altre missatge que ens envien. Ens diuen...
3: Catalana. He dit filologia clàssica.
2: I tot, sí.
0: Sí.
3: I tothom,
2: perfecte.
3: Sí.
2: Grec. Endavant.
3: Soc experta de sobte en l'Odissea.
2: Doncs sí. També. Sí que ho ets.
0: Bona nit, perfectes. Suposo que ens va escriure el missatge a les 3 de la matinada. Diu, informació del sector FIFA. Pep Guardiola gravant ahir alguna cosa al camp de l'Adam, amb la Mònica Terribas també per allà. Com sempre, simpatiquíssim i amb un somriure, tot i que fos una mica tard.
3: Per tant, molta caution, eh?
0: La Mònica, que deu estar preparant alguna cosa. Ara ha presentat aquesta segona temporada, no?, de la sèrie sobre Opus.
3: La primera... L'Opus Dei, versió homes.
2: Uau.
0: Que és una bestialitat, eh?
2: La primera a mi em va posar els pèls de punta.
3: Em va encantar a mi aquests 4 episodis que estan disponibles a HBO, que va dirigir la Mònica Terribas. I tenim unes ganes amb les meves germanes de veure la segona temporada d'Homes.
2: Clar, ara no sé què està gravant amb en Pep Guardiola. Jo diria que res d'aquesta temàtica.
0: No, jo crec que deu estar ja amb una temàtica nova, però bueno, tot el que fa la Mònica a casa, mirem de principi a fi. Faci el que faci.
3: Em vaig trobar l'altre dia la Mònica i jo anava amb un cosí i va ser estranyíssim.
2: O sigui, et va veure en acció.
3: No, vaig presentar. Clar, o sigui, la Mònica va conèixer aquest cosí abans que qualsevol persona de la meva família. Cosa que per mi va ser un honor, perquè la Mònica per mi...
2: No, i que és molt important tenir el seu vistiplau de les persones que t'envolten.
3: Jo li vaig veure un mig somriure, com volem dir. M'agrada amb qui vas acompanyar. I jo vaig dir,
0: és que la Mònica...
3: ja està. Ja està, no necessito més.
0: Ho veu d'una hora lluny tot.
3: Ho veu tot.
0: Ella està de tornada de tot. Bé, passen 5 minuts d'un quart. A tot això, i el vespre, la revista Hola va celebrar els premis Gen H a la plaça de toros Las Ventas de Madrid. Són uns premis que, segons la revista, distingeixen les 10 personalitats joves més influents del moment. I perquè us en feu una idea, entre la llista de guardonats hi havia influencers com la Marta Díaz, la Rorro o la Inés García, que és la parella de la Míndia Mal, a qui de seguida sentirem i comentarem el seu discurs d'agraïment. Abans, però, us haig de dir que entre els nominats hi teníem un català, que la temporada passada va passar per aquest estudi, que de fet ara mencionàvem amb en Garriga, que és l'Oriol Cardona, que va venir amb la seva parella, la Maia, a Verasturi. Ell va ser nominat al Premi Esport i Superació i es va emportar el, bueno, aquest premi.
2: Ah, sí? Et vas ben obsessionar amb ells, la temporada passada?
0: Ells m'encantaven, ells dos.
3: Però és com quan de vegades quedes amb algú que t'has descarregat per internet, que després presencialment...
2: Quan desvirtualitzes...
3: Sigui per gestualitat, per mons, perquè de vegades no tens res a dir-te amb algú, perquè són de mons molt diferents.
0: Idealitzats.
3: Sí. No hi va haver la química que esperàvem, això és així, i no és pas dolent.
0: No, no és gens dolent, ja està. A veure, més enllà d'això, el més rellevant de la gala va ser el discurs d'agraïment que va fer la Inés García. Una Inés que va començar dient que li feia molta vergonya parlar en públic, cosa que no es va notar gens, si li feia vergonya, i que, a més, va explicar que ella està vivint un somni.
4: Y nada, yo no me quiero enrollar, quiero ser muy breve, porque me da muchísima vergüenza hablar en público. Lo mío es solo de las cámaras, grabarme en casa tranquilamente, eso es lo mío. Yo me acuerdo de la Inés de hace unos años, que tengo allá a mi madre, y yo le decía todo el rato a mi madre, mamá, yo quiero ser modelo, mamá, yo me quiero dedicar a las redes, mamá, yo quiero salir en la tele, mamá, en las pantallas me ponía sus tacones, sus pañuelos. Pues el destino, si es para ti, es para ti, no hay quien te lo quite. Así que la Inés del pasado estaría súper orgullosa de sí misma y la Inés del presente muchísimo más. Así que muchísimas gracias otra vez a Lola.
0: Ella tenia molt clar que de gran volia ser, doncs, presentadora de tele, que volia sortir a les pantalles, o que segurament volia ser famosa.
2: Sí.
0: La seva aspiració.
3: Home, sí, ella parla obertament de que volia ser famosa, perquè en el moment on dius... O sigui, tot està bé. Saps?
0: No qualsevol cosa que porti exposició pública.
3: M'encanta comunicar. No és m'encanta explicar històries, m'encanta actuar. Que no ho jutjo, eh?
0: Talons i sortir a les
3: pantalles. Jo prefereixo
0: pantalles.
3: La gent que va així de cara, que diu, sí. Volia ser famosa.
2: Sí.
3: Doncs volia ser famosa, aviam com va.
0: I ho ha aconseguit.
3: Bueno, la fama, tu ja saps com ho deia la Rosalía i com ho han cantat tots els artistes. És mal amant, la fama.
2: Sí.
3: Si aconsegueixes avui, demà, mai saps. I tampoc sé, perdó, però ja posats, tampoc sé fins quin punt aquesta fama que de vegades poder et penses que la necessites i que et farà feliç, a l'hora de la veritat et fa sentir realitzat quan ja fa un temps que la tens i ja tens els diners i ja... Poder arribar a un punt que també necessites aspirar a alguna cosa més, que jo crec que ella ho farà i ja trobarà el seu camí superjove.
2: O però... si et compensa aquesta fama. També, perquè clar. Si t'han de criticar per cada mal possible partit que fa el teu nòvio...
0: Clar, ella està molt a l'inici, no?, d'aquesta fama i popularitat, però sí que ja li han caigut algunes crítiques de moment. I parlant del seu nòvio, en aquest discurs també li va voler agrair en Lamine Yamal, doncs, que estigui al seu costat.
4: Y agradecerle a mis padres, a mi familia, que es mi mayor apoyo, a mis hermanos que me han enseñado que hay que pelearlo todo y pelearse con todos, a mis amigos que siempre están ahí apoyándome, también a mi pareja que es la persona que me ha enseñado a creer en mí misma. Ya está, que esto es un reconocimiento que hace que me dé cuenta de que he llegado aquí, Inés García, ha llegado aquí y de aquí no me voy, a por más, muchísimas gracias.
0: Ella d'aquí no se n'anirà, i una Inés García que ella ja era creadora de contingut i ja tenia seguidors. Però, clar, abans de que es fes públic que sortíem en Lamine Yamal, ella era una creadora d'uns 40-50.000 seguidors i està a punt d'arribar als 5 milions.
2: És una barbaritat.
0: Tot això en menys de mig any,
2: i tu mires les col·laboracions que comença a fer, que són amb marques d'alta costura.
0: Clar, clar, és que ella...
2: Un Chanel o un Dior, no sé.
0: Un salt de descomunal.
2: Descomunal. Fa un any li haguessis dit i és que hauria al·lucinat, ella.
0: Hauria flipat.
3: Aquí sí que la paraula catapulta la fama...
0: Home, sí, aquí sí, la compro. Aquí no ens discutirem,
2: Aquí no ens discutirem com en Morata,
3: no, en absolut. Però és veritat que, clar, fa un any encara estàvem parlant, jo crec, just dels rumors de ruptura entre la Nicki Nicole i la Lamine Yamal. O sigui, ha plogut d'una manera... És que, escolta, tu fas un moment, tanques un segon els ulls.
2: I tot està diferent.
3: És com quan nosaltres estem 24 hores sense veure'ns. Mm-hmm. No es pot? Bé.
0: És que ha canviat molt tot, en un any.
3: Ha canviat
0: tot.
3: Molt tot. Tot. Què?
0: Tot.
3: És que...
0: Passen... No, falten 5 minuts per 2:15.
3: No et posis nerviós.
0: La... No, jo, o sigui... Comptats. L'únic que ho tinc tot igual.
2: No, no, no ho tens tot no igual.
0: No tot.
2: No tot,
3: No és veritat, aquesta cara, quanta atrapalleria.
2: És que...
0: La Marta... Edició. La Marta fa uns dies, canviant de tema, ens va confessar al grup de WhatsApp del programa que les trobava molt a faltar. I Marta, l'actualitat t'ho ha regalat.
2: Bé.
0: Avui sí que podem parlar de l'Espombo.
2: De fet, Roger, parlarem... Encara més bones notícies del meu subtema preferit quan toca obrir la carpeta de l'Espombo, que és... Les polèmiques de la Maria. Uf,
3: M'encanta que Déu realment t'ha fet un regal, perquè és que jo vaig veure la Marta desesperada al grup de WhatsApp demanant a Espanya.
2: És que
3: necessito,
2: a veure,
3: estic farta ja.
0: Era un
3: matisem de Peter Vives.
2: Un moment, matisem les paraules.
0: Necessito, jo vaig dir, Espanya, va dir.
2: No, a veure, un moment.
0: Marta, tu puc buscar?
2: Jo sé que vaig dir això.
3: Ja ho vas dir, tu ja ho vas dir dient.
2: Una cosa són els...
3: Perdoneu el que comentaré.
2: Sí, una cosa són els codis que tinc amb vosaltres i l'altre és el que tinc jo amb l'audiència. Mm. Llavors, ara es tergiversen les meves paraules.
3: No, l'audiència t'entén.
2: Jo el que volia dir és que ja m'està bé l'Arnau París, de Masterchef.
0: També,
2: de Cuines. Sí, i del Cuines.
3: Va sortir Masterchef.
2: És veritat, i comença allà. Ja m'està bé l'Arnau París i la seva parella, i la Rais.
0: La Rais.
2: Però de tant en tant ja m'agrada mica de Melissa, m'agrada mica de Pombo, m'agrada...
3: T'ha vingut tot de cop. L'Aitana cada dia ha sortit aquesta setmana.
2: Sí, però que notava que les coses estaven massa tranquil·les. I aquesta setmana, en canvi, hem tingut una allau de notícies, una onada...
0: Han obert les portes
2: d'Espanya, si vols dir-li així.
0: Espanya sempre serà allà quan la necessitis, Marta.
3: Espanya estava descansant, però ara la colonització
0: ja
3: està més que mai.
2: No, no acabo de quedar gaire bé, però bé.
3: Va, si és que a mi em passa el mateix.
2: A mi, les polèmiques de la Maria Pombo em donen anys de vida, al contrari que ella, que probablement li resten anys de vida. Llavors, la temporada passada va ser un 10 en aquest sentit, perquè us recordo que fa un any estàvem omplint programes cada dia amb aquella polèmica dels llibres de la Maria Pombo. Una polèmica que, també recordem-ho, va acabar desembocant en la ruptura d'amistat fins ara amb la Laura Escanes. Mm-hmm. Però bé, parlem del conflicte que està passant a data d'avui, setembre del 2026, perquè és una polèmica que té a veure amb joies.
3: Esmorzar amb diamants.
2: Diamants no pica tant a la Maria, perquè ho ha de vendre a les seves seguidores i aleshores diamants no et pot acabar de vendre. Però bé, ella fa anys que col·labora amb una marca de joies que es diu Agatha, i algun cop n'hem parlat aquí al programa, perquè una de les col·leccions que van fer plegats va ser aquella dels aneguets, que és una línia molt pensada per mares, perquè simbolitzaves com la maternitat, els aneguets petitons simbolitzaven els fills, i recordo que un cop en vam parlar perquè la Lucía, que és la germana gran de les Pombo, va posar-se aquest collaret dels aneguets i la gent de seguida va associar aquesta joia amb un embaràs, i ella encara no ho estava i va dir que tant de bo, etcètera, etcètera. Que, per cert, no ho hem actualitzat, però la Lucía ja ens va parir.
3: I tan contenta amb la Lola.
2: I tot fantàstic. Però bé, tornant a la Maria i a les joies. Aquesta nova col·lecció que ha llançat la Pombo amb Agatha és com l'evolució d'aquests aneguets, perquè el penjoll és un ou de joia, com un ou de Pasqua, doncs un ou de joia, i el pots triar de color blanc o de color daurat, així com petitonet i amb uns cristallets brillants incrustats. Aquesta peça, ho podeu consultar a la web d'Agatha, costa uns 35 euros.
0: Bueno.
2: Mira. I dius, fins aquí, doncs bé, em pot agradar o no, però aquí està, no? Es pot comprar.
0: Tu t'agrada o què?
2: Jo no me la compraria.
3: No? Doncs ho traiem de la llista de regals, ja ho havíem comprat.
2: Jo no ho demano.
3: Perquè es pot tornar. Ja teníem el regal de Canal Maig.
2: Moment d'anar fent la carta al rei, si voleu, eh?
3: Ai, Marta,
2: amb l'inici de la tardor.
3: Bueno, saps què vam fer nosaltres l'altre dia, que en Roger era davant, amb la meva colla d'amics?
2: Què?
3: Ja vam agafar casa per Cap d'Any. No vull generar estrès.
2: Veus com la gent ja...
0: Però és que molt això va així. S'està avançant
3: tot. S'ha d'anar sempre d'ara amb tot. Jo al Cap d'Any ja estic parlant de què fotrem a l'estiu. Si és que no... Que si no et quedes... Tot és caríssim, no arribes.
2: Això és veritat, no es pot degustar el moment, eh?
3: No, les dates... No, clar que no pots.
2: Res.
3: Dius, feliç... bon any nou! I ja estàs allà ja mirant
2: l'escàner
3: per quan estan els vols.
2: Ai. Doncs bé, tornant als ous...
3: Quin estrès, eh?
0: Matarà tots.
2: Els ous de la Pombo. Doncs bé,
3: en Roger
0: Bui...
2: No, tornant als ous de la Pombo.
0: Vale.
3: En Roger Bui, és que abans ja... Sí, n'està tenint de molt bones, eh? Perquè sempre queda com en segon o tercer pla, però...
2: Ell sempre fa els millors comentaris.
3: Portem molts dies parlant de l'Arnau i la Rais. Comentaré d'en Roger, la Rais. Només així, saps?
2: La Rais.
3: Em fa molta gràcia.
2: T'agrada la Rais? Sí.
3: No, ho dius per dir alguna
0: cosa. No, perquè, hòstia, has dit la Rais i dic... La Rais, tio.
2: Veus? És que mira.
0: Bueno, saps? Sí. No he pensat gaire més, eh? Pues dic la Rais, hòstia.
3: És maca, la Rais.
0: Sí.
3: Ella desprèn una energia, no?
0: I a part, com que no,
3: Marta,
0: em
3: coneix... Nosaltres tenim...
2: No, jo avui he demanat no parlar de l'Arnau i la Rais, que me'ls estimo
0: no,
2: molt,
0: sí,
2: però
0: va,
2: que
0: ja... Està.
2: Ja
0: tornem als ous
2: no
0: de la Pombo.
2: Més, no puc més, els ous de la Pombo. Doncs aquí els tenim, a la web d'Àgata. Però us haig de dir, aquí la polèmica, que hi ha una altra marca de joies que es diu About Theodore, que també té uns ous de joia a la seva col·lecció.
3: No fotem, això és acollonant. No hi ha res ja propi. Aquests ous, per començar...
0: Sí, són diferents.
3: Em recorden els ous d'allà del Museu de
2: Dalí. Em pensava que deies els de Fabergé, que són uns ous molt mítics, peces històriques, i és veritat que els ous són una inspiració bastant... recurrent en el món de la joieria, en el món de l'art, els ous de Pasqua, etc.
3: Sí. És que fa molta festa, un ou, no ho sembla, però fa festa.
2: Un ou? I fa la forma és molt bonica.
3: És que sembla una joia en si mateix quan te'ls compres al mercat. Un ou així ben parit.
2: I el concepte és maco, també.
3: I quan l'obres i a vegades surten dos rovells...
2: Uf! Uf!
0: Això passa molt poques vegades.
3: Màgia, eh?
0: I has de pensar un desig quan passa això.
2: Sí.
3: Tu fas.
2: A mi fa molt que no em passa, eh?
3: A mi m'ha passat màxim un parell de cops a la vida i ni desig ni merda, és la truita més grossa i endavant.
2: Doncs bé, tornant al plagi, presumpte plagi, ja és curiós que els ous d'aquesta marca, Abel Theodore, siguin realment molt semblants als ous de la Pombo.
3: Sí que són ben iguals,
2: Jo us convido que entreu al seu web, About Theodore, recordo.
0: Sí.
2: Heu de cercar el producte, que és Charm Huevo Alina, i en trobareu quatre de models. Un de daurat, un de blanc, curiosament, els dos amb brillantets i els mateixos colors que els de la Pombo. I aquí també s'han estirat una mica més i en tenen de blaus turquesa i de negres. Et diré que l'únic que els diferencia a banda d'aquests dos colors més és el preu, que és bastant més alt, gairebé el doble, 60 euros.
0: Que són idèntics.
3: Això és el pitjor que pots fer, per això, quan fas plagi. Vull dir, perquè si a sobre ho poses
2: rebentes,
3: més barat...
2: Clar, ho rebentes tot. El cas és que ara se'ns desperten moltes preguntes.
3: Home, i tant.
2: Què va ser abans, l'ou o la gallina, no?
3: Literal. No ho pogués dir millor. No ho hagués pogut dir millor.
2: Què va ser abans? Tu no vagis rient, Marc Andreu.
0: Marc Andreu, bona tarda.
3: En Marc Andreu ja ha vingut a riure. L'altre dia vam tenir una convidada a l'estudi que ens va cridar l'atenció perquè en Marc Andreu només va entrar a riure i després
0: perquè
3: aquesta
0: no
3: persona que mai ens havia escoltat va dir... Però, i en Marc, de què treballa? O sigui, i per què ha entrat?
2: Només quina convidada va ser?
5: Una convidada.
3: Una convidada que
2: va venir. Ah, una amiga meva. Vale. És veritat que és difícil de definir la feina d'en Marc Andreu. Bé, què va ser abans? Deia l'ou o la gallina, la Pombo o aquesta altra marca? Qui va copiar qui? Tenim algunes respostes. De fet, qui les té no és el que no sortirà d'aquí, perquè últimament no donem abast amb la investigació i fem el que podem.
3: És que l'equip som això, eh? Vull dir
2: que és el que veieu i es troba molt a faltar en Pau Espark en moments com aquest i espero que vingui aviat. Qui té les respostes és el programa El verano se mueve de Telecinco.
6: Sin embargo, lo que renace aquí es la continua acusación a María Pombo por supuestamente plagiar el diseño de este accesorio en forma de huevo a otra marca. No es la primera vez que María Pombo se inspira en un diseño y le cambia alguna cosita para hacer lo suyo. Con este vestido pasó lo mismo. Fue un supuesto plagio al que María solo habría cambiado el color.
2: Ells la setmana passada ja van tractar el tema i van recordar altres presumptes plagis de la María Pombo, de quan tenia aquella marca de roba que va acabar tancant, que es deia Name de Brand i després Tipi... Doncs bé...
3: Per mi, el més important en tot això, perdona, és que la María no ha plagiat res, segur. Perquè la Maria, de tot això...
2: Posa la cara i ja està.
3: No n'ha fet res. La Maria li va arribar al disseny... Poder va dir, mai, m'encanten ara el món dels ous de Pasqua. Màxim.
2: Sí,
3: ho
2: però
3: tot
2: això,
3: un equip creatiu.
2: A la vida d'una influencer, són moltes reunions, eh? Sí. Reunions amunt i avall amb aquesta gent cada vegada que treus una col·lecció, eh? Que després no sé quin paper té activament en el procés de creació i de disseny, però bé. Els del Verano se Mueve saben qui plagia aquí.
7: Pero no se sabe cuál es anterior o cuál es posterior.
12: No, el anterior es el de la otra marca. Pero yo he hablado con la marca a la que supuestamente María Pombo habría plagiado este charm, este tipo de huevo. Y lo que me dicen es que ellas sí que consideran que podría ser un plagio, que han puesto todo esto en manos de sus abogados.
24: Anda.
12: Y que está claro, y lo voy a leer textualmente, que los huevos es una inspiración vintage. Pero el mismo color que sea el collar, las circonitas incrustadas y el tamaño, pues obviamente nos hace sospechar de que hay un posible plagio. Repito, lo han puesto en manos de sus abogados y verán qué harán.
2: Com la cosa acabi, els tribunals.
3: Wow. No saben el que t'estan donant aquesta gent a tu.
2: Per mi mai hi ha hagut res igual, a no ser que contempli la imatge de la Shakira compareixent a l'audiència de Barcelona, tota de color rosa.
0: Si no n'hem tingut gaires de judicis. Vam tenir a Itàlia...
2: Tot queda com a mi, la Chiara, però per mi quedava tan lluny, el personatge, també, tot. Tindrem Pombo, si això passa.
3: La Chiara, que per mi de la família, fa molt que no parlem d'ella. Jo necessito Itàlia.
2: Ha dit que vol tenir més fills, així, si pogués somiar, que li agradaria tenir-ne tres.
3: L'exmarit que va tenir... O sigui, el seu exmarit amb qui han tenit tota aquella història ja ha estat pare.
2: Ah, que la Chiara va anar amb la Shakira, justament.
3: Sí.
2: Al concert.
3: És que... Si hem de parlar de la Shakira i de tota...
2: De desfilada.
3: De la horterada que està propiciant, bé... Tremendo.
0: No, ja en parlarem.
2: Ah, sí?
0: Parlarem.
2: És que tampoc ens interessa gaire, eh?
0: No, Shakira, alguns
3: zero,
0: escrititals,
3: però... M'encanta la seva música, eh? Però aquí separo, de veritat, l'obra de l'autor últimament, perquè m'encanta l'obra, l'autor em fa mandra.
0: Ja. A veure, tornem al plagi.
2: Aquest presumpte plagi no seria l'únic problema que té la Pombo amb aquestes joies, perquè us haig de dir que també està rebent queixes per la qualitat de les peces.
12: También hay otra polémica, porque más allá de esto, lo que también acusan a María Pombo es que la calidad de sus joyitas no es muy buena. De hecho, los famosos patos, ya hay varios usuarios que los han comprado y que hablan de que se ponen feas y que para lo que cuesta, que son 35 euros, no salen pues muy rentables.
3: M'encanta aquest programa.
0: Se ponen feas.
3: Se ponen de mirar sempre, el verano se mueve.
2: Clar, jo penso, el verano se ha acabado ja, perquè és que ja avui comença la tardor, aleshores. No sé si segueix. Sí. No tinc, si s'ha acabat, Marcadeu, com a experta. Quan acaba el programa? Ara ja, que ha començat la tardor.
1: Aquesta setmana ha començat la nova temporada, en
2: Llavors,
1: principi.
2: S'ha acabat aquest programa, no, quina llàstima. Mueve. Perquè parlava de les coses que a mi m'interessen.
3: El verano se dejó de mover, nena.
2: Ja no se mueve, nena. A tot, en canvi, el tot es mou, allà està.
0: Ah, no,
2: amb la Melero.
0: No,
3: molt mala audiència últimament.
2: No, home, no. No, jo he vist audiències. Home, no. Hi ha dies de molt bona audiència.
3: N'hi ha dies de molt dolenta perquè, no ho dic, oh, pobre Melero, és que Mañaneros està apretant tant i tant i hi ha dies que duplica l'audiència.
2: Jo penso que això és puntual, eh?
3: Ja, però és que el dia aquell puntual no hi ha qui et tregui el disgust.
2: Bueno,
3: a mi,
2: escolta, no sempre es pot estar allà dalt de tot. Igualment segueixen fent un bon programa i crec que tenen, per norma general, bona audiència.
3: Fan un gran programa i, a part, l'únic que pot passar quan no va bé l'audiència és que et renovis, que facis el programa encara millor, que et motivis, vull dir, que endavant amb tot.
2: Però bé, com veieu, la Pombo torna a estar a l'ordre del dia i ella ja està a uns nivells de famosa, que és allò que els reporters l'esperen a l'aeroport cada vegada que fa un viatge per treure-li declaracions. I aquest cap de setmana passat vam tenir les seves primeres paraules davant de les acusacions de plagi als micròfons de l'agència G3.
5: Ha comentado que una firma de joyas ha dicho que supuestamente tú has plagiado uno de los diseños para la firma con la que tú trabajas. Sí. ¿Tú conocías el otro diseño?
8: No. De hecho, es que, chicos, mira, yo llevo trabajando con Agata 9 años. Sé perfectamente cómo trabajan y, en concreto, en esta colección, imagínate, llevamos un año trabajando. Hace 3 años sacamos unos palpitos y la evolución natural de este proyecto eran, pues, unos huevos. De hecho, los huevos son una inspiración vintage que llevan siendo una inspiración durante años para la joyería. Entonces, nada, estamos muy tranquilos. Yo sé cómo trabaja todo el equipo de Agata. Ellos ya han emitido un comunicado.
2: Se sent fatal, amb un xivarri increïble. Però, bàsicament, el que ens ve a dir la Maria és que ella està tranquil·la, que la seva col·lecció volia dir... Tranquil, no me'n recordo quines paraules i quins conceptes abstractes fa servir. I que ja està, que màxima confiança amb Agata i que allà estan.
0: I que l'ou és una forma clàssica, no?
2: Sí,
0: manera,
2: que és una tradició, bueno, és una cosa vintage, històrica. Ganes que tornin Pau Espart de veritat, eh?
0: Doncs crec que aviat tindrem bones notícies.
2: Exclusiva?
0: Jo diria que amb 15 dies màxim està assegut en aquest estudi.
2: Això sí que és una bona notícia.
0: Per què fots aigua al vi ara?
1: No ho sé, no
0: ja
1: ho sé.
0: Veurem.
2: Què has dit?
1: Ja ho veurem.
3: Jo he parlat amb ell fa 24 hores. Sempre passa
0: perquè això.
3: El senyor Trescat ens el roba, perquè aquí el qui no estigui pendent del que va passar, Pau Espart, que era un treballador, company nostre, genial, que de sobte, no passa res, però el van fitxar a Trescat, que està genial, i que ens n'alegrem moltíssim, perquè, evidentment, les condicions com a intern són molt millor que les nostres, per tant, alegria màxima, sí. I ara resulta que
0: hi ha un problema de compatibilitat.
3: Aquí, que no sé quina és la incompatibilitat, si suposa que som Trescat. És que és el nom de la marca, som Trescat.
0: Som Trescat,
3: primera persona del plural, som Trescat. Doncs quin hauria de ser el problema que en Pau Espart segueix ara mateix aquí al meu costat? Jo no ho acabo d'entendre. Senyor Trescat, doni'ns explicacions, perquè de veritat que no s'entén de cap de les maneres.
1: I perdoneu, però el verano se sigue moviendo, que ho acabo de veure i no ha acabat. Sí,
3: segueix, segueix, Marta. Mira.
1: Sí,
0: molt bé,
1: doncs. Potser ja canviaran el nom, però...
0: Fem una pausa i de seguida, Marc Andreu, t'hem de llegir un WhatsApp dirigit a tu. Que ens ha arribat aquesta tarda.
22: A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
23: El millor moment de la tarda té 4 noms. Marta, Roger, Juliana i Activia Kèfir, amb probiòtics naturals i llevats autèntics de kèfir. T'agradarà a tu i a la teva microbiota. Activia.
22: Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
0: Minuts i 3/4. Et llegeixo, Marc Andreu, el WhatsApp que hem rebut aquesta tarda. I la Marta t'ampliarà informació, perquè em consta que ha estat xatejant amb aquesta persona. Hola, estimades guilles. Avui he vist passar en Marc Andreu pel Bon Preu on treballo. I, noi, quina planta. Quin saber està.
3: Té raó amb tot.
0: I quin tros d'home.
3: Quin tros d'home.
2: Sí, sí, sí.
0: Jo sóc el xarcuter. I no és pas el primer cop que el veig passar per davant meu.
2: Aquest tipus de WhatsApp, Roger, estan escrits perquè et funcionin a tu. Sí, i és real, eh?
0: Sí, sí, sí, sí. I cada vegada està més d'un guapo pujat. Jo no dic res, eh? Però si aquest noiet necessita algú que li talli el pernil ben finet, aquí em té. Marc Andreu.
2: Tan finet que es trenqui, eh?
3: Oh.
2: Ell no sap que tu vens del mateix sector. Clar, vull dir que això t'emociona especialment. Som dos xarcuters aquí, eh?
0: Marc Andreu, si estàs escoltant això, ja saps on trobar-me.
9: A veure...
2: Perdona que ens rugi.
9: Jo vaig a comprar un bon preu, però realment avui no hi he anat.
2: Està a punt de trencar-se, de l'emoció del WhatsApp.
9: Crec que s'ha confós de calvo, perquè jo no he anat avui al bon preu, eh? De veritat t'ho dic.
2: Això ja m'ho has comentat a la redacció, llavors he fet les meves investigacions.
0: Periodisme, la Marta.
2: I la persona, el xarcuter, m'ha confessat que s'ha confós de tants nervis a l'hora d'escriure'ns i que ens volia dir que l'altre dia vaig veure Marc Andreu, no avui.
3: O sigui que eres tu, Marc Andreu, no un altre calb.
2: Perquè, pare, hem contrastat quin bon preu volia dir, i és el teu.
0: És el de la Sagrera.
2: Sí. No, no, no, era per mantenir l'anonimat.
0: No, no, bueno, el de la Sagrera, el de Barri Nou, Nou Barri.
2: Com que Barri Nou?
0: Pot ser qualsevol, de Barcelona, volia dir. Jo sempre que vull dir Barcelona em
2: Marc Andreu, te'n pica la taula, m'estàs desfixant el micròfon. Ara, Marc Andreu, amb lo famós que ets últimament, sí, hi haurà allau de fans en el bon preu de la Sagrera.
9: Bé, doncs...
2: Saps que ara per obligació en el
9: hauré
2: programa... Hauràs de tenir una cita amb el xarcuter.
0: No, passes i saludes. Passes i saludes.
9: Jo hi compro a la xarcuteria, més o més.
0: Deu passar per davant.
2: Però ell no està dient que vull que em compri... Ah, sí que t'ha dit que vol tallar el pernil, és veritat. Bueno, era una manera de dir que vol apropar-se a tu.
9: Però sí que el làctics està al costat, llavors haig de passar per davant sí o sí.
0: També és veritat que ell potser ens hauria de passar una mica de descripció, aquest xarcuter.
9: Descripció de què?
0: De com és ell, com és ell o algun detall.
2: De... Parlant de descripcions físiques i de buscar amors, en Roger encara està buscant la noia de qui es va enamorar a la plaça.
9: A veure, sí. Com era, com era?
2: Septum, ulls clars, morena, cabell una mica curtet.
0: Uau.
2: Era ella.
0: No, era heavy.
9: Hem de parlar, si voleu, d'una de les noves sèries de ficció que ha estrenat TV3 últimament, que és Gènesi.
10: Hòstia, posa-li canya que no és com jugant l'estrella, eh? Va, posa-li canya, va!
9: És aquesta sèrie de 6 episodis que explica la trajectòria professional i personal de Ferran Adrià i el seu lligam amb el restaurant El Bulli. Es va estrenar aquest dilluns passat 21 amb els dos primers episodis, que realment van funcionar molt bé d'audiència. No l'has pogut veure encara, no, Juliana?
2: Jo ahir recordo que veu parlar de Gènesi i vaig haver de preguntar què era. No, jo sabia que existia aquesta sèrie d'en Carlos sobre El Bulli. Me l'he de mirar, me la miraré.
9: I Trescat està fent molt de publicitat sobre...
2: No, i que crec que és guai, vull dir que serà xula, segur, i que sí, sí.
9: L'actor Miquel Fernández interpreta el Ferran Adrià i el germà del Ferran està encarnat per...
11: Hola, sóc el Carlos Cuevas. En aquesta sèrie, Gènesi, interpreto l'Albert Adrià, que és el germà petit del Ferran Adrià, una persona que arriba al Bulli als anys 90 sense la vocació de ser cuiner i que ho va aprendre tot aquí i es va convertir en un dels millors cuiners del món actualment.
9: Sí que és veritat que té aquest efecte en Carlos Cuevas que només el veus a ell quan surt a la sèrie i dius què fa Carlos Cuevas al Bulli amb el Ferran Adrià al costat, saps? Vull dir que costa una mica
0: no
9: veure el personatge.
2: No, home, no, però si li encaixa molt, ell és bon actor.
9: Sí, però que sempre té tanta presència en Carlos que em costa molt. Jo veia i deia, és en Carlos.
2: Bueno, Marc, perquè tu poder estàs massa pendent d'altres coses.
9: Una sèrie que va presentar el mateix dilluns al Festival de Sant Sebastià mentre s'estrenava a Plataforma 3CAT també. És una sèrie que també va rebre molts aplaudiments. De fet, al presentar-se al festival, els diferents actors van haver de passar per la catifa vermella i, per tant, van ser obligats a respondre algunes preguntes dels periodistes que els esperaven allà, d'acord?
2: D'acord.
9: En Carlos Cuevas, doncs, va haver de respondre algunes preguntes molt personals. I aquí, com que ens agrada també treure una mica la part aquesta més íntima d'ells...
2: No llavors... és gens fàcil amb en Carlos Cuevas,
0: no, no,
2: eh?
0: No li agrada,
2: no,
0: és gens.
2: No li agrada gens. No.
9: Però hi han periodistes que es van atrevir a fer preguntes potser incòmodes, no?
2: A veure...
9: Ja sabeu que això no és freqüent en ell de respondre, però a Sant Sebastià...
2: Sense pots dir també en català, eh?
9: A Sant Sebastià...
2: Donosti.
9: Ell va decidir tirar-se a la piscina.
13: Déu meu. ¿Qué plato te define a ti como actor?
24: Ostras. Qué difícil.
13: Para pensar.
24: Diría algo como casero, algo tradicional y algo de mi tierra. Entonces te diría unos fideos a la cazuela.
9: Us ha sorprès la resposta,
0: suposo. I la pregunta és tot sorprenent, és meravellós.
2: Sí, no entenc com no hem fet un especial. No entenc com pot ser que ara es faci el tot cost.
3: És la pregunta que li hauríem fet nosaltres, anant bé, també.
2: No, jo li hagués preguntat moltes altres coses, si va conèixer en Ferran Adrià personalment, com va anar la relació amb ell, si era fan del Bulli, si tindria una cita al Bulli. Això és el màxim que apretaria.
9: Doncs els dilluns podeu veure Gènesi, aquests 6 episodis, i després de l'emissió d'aquesta sèrie, també tenim una sèrie documental que es diu Chefs Noves Generacions.
2: Sí. Cada... Estem posats molt en la temàtica cuina.
9: Sí,
2: escolta, però doncs
9: tres gats ha agafat el volant i ha anat cap allà.
2: Nino.
9: Tot queda lligat.
2: Dos xarcuters tenint una cita, menjant-se, passant-se... Perdoneu, empassant-se tot de continguts.
0: Però és que ho has dit amb Z,
2: a més. No, és zampant-se en català.
0: Sí.
2: O sigui, en castellà, per això m'he corregit, si t'hi fixes, just abans de dir-ho.
3: Endrapant
2: aquests dos continguts sobre cuina a TV3 el dilluns.
9: Doncs aquest sèrie documental que es diu Chef Nova Generació, són 30 minuts on expliquen les històries diferents chefs joves que tenim aquí a Catalunya. El primer el coneixeu molt bé. De fet, aquest piano que sentiu de fons no l'està tocant el nostre estimat Carles, no? En Carles ha cedit el seu espai
0: aquí,
9: a la Martina Puigverd.
14: La inspiració em pot venir en moments tranquils, no? Com podria ser... M'ajuda molt, crec, tocar el piano, perquè em fa concentrar tant que realment no... Estic tan concentrada tocant-lo que no puc compensar en res més. Llavors, és veritat que allà no estaré segurament pensant en cap plat, però és un moment en què com que desconec tot...
2: Explica si són nòvies amb l'Aitana bon matí o no?
14: Què fa la mà dret i l'esquerra, que llavors jo crec que, no?, entro com... Connecto molt amb mi mateixa, crec que a partir d'aquest moment poden sorgir, doncs, com nous plats, noves idees.
2: Hòstia.
0: Totalment, és que passa això quan...
2: Ja, no m'ho posaré, ja t'ho dic ara, no m'ho sentirà aquest tall, no, és l'antipromoció, se m'ha fotut llarg de collons.
0: Però així l'entens a ella, també, clar, no? Perquè te l'imagines cuinant allà sempre... I ella també necessita desconnectar.
9: Són 30 minuts de saber com la seva família ha construït les cols i tot el que això implica i els valors que transmeten. Són 10 episodis que estan a la plataforma 3CAT.
0: I parla de la seva vida personal?
9: Aquest és el punt més personal que hi ha trobat en el documental. El tocar el piano, que és una cosa que no coneixia.
0: No? És veritat. Bé, passen 2 minuts a 3:15 de la tarda. Marina Porres, bona tarda.
2: Bona tarda. Ai. Sort que per ella, que jo ja estava en un pou de foscor total. Estàvem
9: tocant fons. Però què dius?
0: Tu toques el piano, pot ser?
15: Jo no toco el piano. No, m'encantaria, per això. O sigui, donaria tota una pàtina interessantíssima que no tinc, com Martina Puigverd, però no toco el piano.
2: Impossible.
15: No.
0: Bé, aquesta setmana, que és la setmana del llibre en català, i que, de fet, vosaltres demà hi sereu, a les 7 de la tarda...
2: A les 7 de la tarda, a la caseta número 3, és, Marina, hem quedat?
15: Crec que sí.
2: Caseta número 3...
15: Un cop estàs allà, tot és molt fàcil de trobar.
2: Més que res que ens veureu a nosaltres, m'entens? Vull dir, tu passeja i ja ens acabaràs trobant. És el Llarg de Triomf.
15: És el passeig Lluís Companys, sí.
9: I què fareu?
2: I parlarem, Marc Andreu, sobre viure escrivint, sobre què vol dir escriure i per què escriuen els nostres autors.
0: Fantàstic. Doncs demà, a partir de les 7, a la setmana de llibre.
2: Gratuït, per cert.
15: Sí, obert a tothom.
0: Tothom qui vulgui anar, hi vagi. Bé, dit això, evidentment, hem de parlar de literatura, avui també.
2: Sí, volem parlar...
15: D'aquella manera.
2: Sí, d'aquella manera. Volem parlar de literatura perquè tenim molt pendent comentar els últims llibres que l'Aitana ha ensenyat a Quarto Azul, la gira mundial que està fent. I ja t'hem estat explicant que en aquest Quarto Azul l'Aitana hi recrea l'habitació de la seva infància, l'escenari, la cambra on va néixer, i entre altres detalls de l'escenografia... Sempre hi ha un llibre amagat. Un llibre que després s'encarreguen de compartir des de l'Instagram de la gira del Quarto Azul, que per cert l'altre dia vaig xatejar amb ells perquè no ho havien actualitzat i els hi vaig picar el crostó. I et van contestar. Sí, ara lo compartimos y lo ponemos a destacados. Dic gràcies.
15: Parlant amb l'Aitana, parlant amb el seu equip, jo crec que estan de fitxa.
2: Vas mantenir el català?
9: Obligant.
2: Crec que no. O sigui, crec que ja els vaig contactar en castellà, perquè el compte de Quarto Azul jo ja em vaig imaginar que no ho portava...
15: Bé, que ho faci la IA, que tradueixin tu.
2: Sí, també és veritat. El fet és que l'Aitana fa això, no?, que col·loca el llibre i ella no vol que tampoc passi desapercebut aquest gest, perquè el fet de col·locar allà el llibre a l'escenari no és gratuït, és un instrument de màrqueting per dotar la gira d'una mica de caché intel·lectual que no té, però vaja, ara està de moda i ho ha de fer. Sí, com sigui, aquí ja vam comentar abans d'acabar la temporada passada alguns dels títols escollits, que mai sabem que aquesta és l'altra. Si són llibres que ha escollit l'Aitana o fa l'equip i l'Aitana es troba el que es troba. Havíem comentat que va escollir, per exemple, una cambra pròpia de Virginia Woolf o El meu any de repòs i relaxació de l'Otessa Mosfec. Llibres amb cert nivell literari que tenien un sentit i ara que la gira ha continuat, tenim nous títols per comentar.
15: Jo crec que et diria que agafen un, o sigui, agafen l'algoritme, els llibres que més es comenten de, per xarxes i així, no cal haver-lo llegit ningú, només que surtin més les cobertes, i ells diuen, aquests els posarem a sobre.
3: És que jo crec que no van pensar gaire bé aquesta estratègia, que no van planificar, més que res perquè hi ha molts concerts, a més, clar, vull dir que intentar que tot tingui un sentit una mica a nivell ja editorial d'elecció dels títols, una curadoria, és molt difícil, i més si ja no és els llibres que li agraden a l'Aitana, que això és evident, perquè si fos els llibres que li agraden, mira, hi hauria aquesta línia, però clar.
0: Mira, comencem per un que es diu Dorayaki, que segur que la llibreria l'heu venut bastant.
15: Venut, és d'aquests que t'agraden a tu, eh?
0: A mi m'agrada.
15: Cobertes minimalistes, cosa japonesa.
0: Sí, aquesta típica història japonesa de noi que se sent solíssim, que coneix a persona gran, que es dediquen a fer alguna cosa manual.
3: Ai,
0: i que llavors troben sentit a la vida,
3: no?
0: Gràcies a això.
3: És que fa molt per tu.
0: I canvies papereria, per pastissets,
3: sí.
0: Per infusions, saps? I funciona.
3: Com les infusions, perquè una infusió quan toca.
0: Ah, no.
15: Només han de canviar el fons de les cobertes amb això. O sigui, de botiga han de posar una diferent cada vegada. És veritat, eh?
0: Però hi ha com una moda molt...
15: Molt,
0: literatura japonesa.
3: A tu m'agrada molt aquest llibre, el vas recomanar.
0: A mi em va agradar, és primet i el vaig trobar molt emotiu. Em va agradar molt.
3: Creus que l'Aitana se l'ha llegit?
0: Doncs jo crec que se'l podria haver llegit aquest, perquè és un... Vull dir, no la vull jutjar, però vull dir que és un llibre fàcil i que entra molt bé i que

0: Han dit, doncs som-hi, perquè això és el meu ram, no?
1: Que també és el llibre més famós de Patti Smith, amb moltíssima diferència, i és un llibre que ja, o sigui, es coneix més la portada que el que hi ha a l'interior. Vull dir, sí. Aquest sí que és un llibre objecte 100%.
0: Absolutament, saps? Com tots els que hi ha en aquest escenari.
1: I a Barcelona també va escollir Vincles ferotges, de la Vivian Gornick, que aquí a mi em va sorprendre una mica, però si m'hi vaig fixar, i segueix havent una mica la mateixa línia editorial, que és llibres que podrien agradar a la Rosalia.
0: Ah,
1: jo veig una intenció claríssima de... alguna manera assimilar-se al que ha fet la Rosalía amb Lux, que va intentar fer una cosa com més intel·lectual. Ella ho intenta fer amb aquesta estratègia i posa un llibre de la Patti Smith i un llibre de Vivian Gornick, que és una de les autores preferides de la Pili, que ella ho ha explicat moltes vegades. Jo hi veig molt això.
0: És una senyora fantàstica, Vivian Gornick, una escriptora que, nascuda als anys 30, viu a Nova York, va explicar en una entrevista que encara camina quilòmetres i quilòmetres cada dia, i amb ella, bàsicament, li agrada explicar el que veu. Aquest de Vincles ferotges deu ser el seu títol més famós, i ella sempre explica com la seva experiència com a dona que volia trencar una mica els esquemes durant la seva joventut. És una història que s'ha explicat moltes vegades. Quin és el seu mèrit? Que, clar, la senyora és dels anys 30, per tant, és com que és de les pioneres i té molt de mèrit. A mi és una senyora que m'agrada bastant.
1: A més, nascuda al Bronx en un context com molt ferotge, realment. Tu creus que l'Aitana l'ha llegit?
0: Potser sí, potser per sobre.
2: Però és que són tampoc... lleugerets o no, aquests llibres?
0: Bueno, la Vivian Gornick, en realitat, sí, és una crònica, o sigui, en realitat són com cròniques. Ella et va explicant com el que li passava, la història de la seva família, que és un punt dur també, la història de la seva, o sigui, com el seu aprenentatge a la universitat. Jo crec que sí que els pot haver llegit. Pobre, la jutgem molt, en aquesta noia.
3: El Mira, que sí que segur és en castellà, no?
1: Clar, jo la jutjo molt perquè l'Aitana els tenia allà tots aquests llibres, al seu quarto azul, en castellà, quan tots tenen, com hem estat comentant ara, traducció en català.
0: Sí, és que... A més, és que és una cosa absolutament no prescrival.
1: La Marina Porres no s'esperava viure un
2: moment així. No, la Marina Porres, tota tensió de fons.
4: Una mica. Sí, tot com un sobresalt,
0: no, però perquè realment és una cosa tan provinciana, tan cutre,
1: no
0: tan penosa, de tant de fa dècades. De dir, estàs a Barcelona, hi ha una sèrie d'editorials, les edicions són molt més boniques en castellà, les traduccions són molt bones. O sigui, tot és, hi ha un sistema editorial que fa les coses superbé. Cal posar el castellà com per defecte, llavors fent tots aquests discursos hipòcrites sobre la llengua? És que és molt repugnant.
1: Clar, a mi em va desquadrar molt això, no? Les declaracions d'intencions que va fer parlant, deixant anar sobre com s'estimava la llengua, el català, com d'important era per ella, i de sobte costa d'entendre que aquest discurs no vagi en coherència amb la decisió de no només no apostar per la literatura catalana, que això suposo que ja és demanar massa, sinó que a més els títols que has escollit tenen, resulta, traducció al català i apostes per la traducció castellana.
0: Però és que a més això d'arribar a la literatura catalana no m'estranya, perquè clar, com hi arriba si tot el que llegeixes constantment tot és en castellà com per defecte, perquè no tens ni la consciència de dir si el llibre està en anglès, evidentment té una traducció en català i no cal que sempre vagi al castellà per defecte. Llavors, clar, és que aquesta noia viu molt lluny de tot això.
1: En qualsevol cas, nosaltres estem zen, no ens emprenyarem per aquestes coses.
0: No,
1: estem a la nostra loverera i el que farem és deixar senzillament alguna proposta per si a la propera ens fa cas i s'anima a triar la literatura catalana. La Britney, de Manlleu, és una...
0: és una escriptora revelació.
3: No, és que un dels llibres sí que va ser de la Britney Spears,
1: sí,
3: no?
1: Sí, jo volia fer alguna proposta per l'Aitana de literatura catalana, però en Roger m'està traient
4: sintonies. No, és cosa meva, però vull dir que quina en català i llavors anem a Britney Spears amb aquest
0: minut que ens queda. No cal ni fer-li. Jo, de veritat, em conformo amb que posi totes les versions dels llibres en català, o sigui, jo crec que aquest primer passet ja pot fer cap a moltes altres coses.
1: Jo penso, si tu estàs fent això com a estratègia de màrqueting i el que vols també és agradar al públic català, perquè per això fas aquest discurs, per agradar al públic català, tu et claves algo tan senzill com la plaça del Diamant, no pot ser més senzill, ni més bàsic, ni més evident, ni més de primer nivell, i és que tothom està contentíssim.
3: Sí, la gent ho compra.
1: Bé, anant a la Britney Spears, ha sonat perquè, efectivament, com deia la Marta, va ser també, a mi aquest sí que m'encaixa molt i crec que és el més coherent, va ser un dels llibres escollits per l'Aitana de cara a la gira.
0: Home, aquest sí que se'l deu haver llegit, no? Perquè realment, jo crec que en realitat es pot aprendre molt, perquè, clar, la Britney és com una mena d'icona caiguda, no? És com una persona que en realitat és com, era tan perfecta com representa que és l'Aitana ara, i va tenir la càrrega també de representar tanta gent i de ser un ídol, i llavors explica, clar, el que hi ha darrere, que és una història bastant tràgica, de moltes pressions i de molt drama.
3: Que és el llibre de memòries, no?
1: Sí. Exacte, La mujer que soy, que ara no
3: sé. I que molta gent va traçar un paral·lelisme entre l'Aitana, amb tots els respectes, aspectes, eh? I salvant les distàncies, però la relació amb la família...
0: Clar.
3: No sé. Mm. Però és que al mateix temps ella...

0: negaria fins al final.
1: Sí, ella ho negaria.
2: Però clar, imagina l'Aitana d'aquí 20 anys.
0: Veurem.
3: Marina, moltíssimes gràcies. Torna aviat.
0: Gràcies. Que vagi bé demà, eh? Exacte. Moltes gràcies.
3: Demà
0: ens veiem a la setmana del llibre.
3: La setmana del llibre.
4: A veure, repassem. Ulleres, sí. Necessari sac de dormir, també. Aigua per tres dies, sí.
5: Si tu tampoc vols perdre't la setmana del llibre en català, vine preparat perquè amb tot el que hi trobaràs, llibres, converses, recitals, concerts, saps quan hi entres, però no saps quan en surts.
6: La setmana del llibre en català, del 18 al 27 de setembre al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Molt per veure, molt, molt per llegir.
7: Tisores a punt, pintes ben alineades i... tupè? Perfecte.
8: Ja podem obrir!
9: Del 5 al 12 d'octubre arriba La Comerciada, la festa del comerç local de Catalunya. 32 ciutats i pobles del país, música, espectacles, festa i molts vals regal. Sortim a fer bategar els carrers. Tota la informació a lacomerciada.cat.
10: El pensament màgic no és cosa de quatre friquis, és part de l'ésser humà.
11: Si yo ahora te digo que tu chico está con otra.
10: Els mags viuen d'enganyar la gent, però no són els únics.
12: Porque yo sé que hay muchos charlatanes.
10: Ells ho fan servir per crear il·lusió i altres per manipular-te.
13: Me siento súper, me siento fantástico.
10: Perquè hi ha coses que semblen increïbles...
14: amunt.
10: Però que al final són falses.
15: El rotllo, No m'agrada.
16: Increïble però fals. Amb Carles Tamayo. Disponible al canal YouTube d'Eva i a la plataforma 3Cat. Demà tens taula reservada al millor restaurant del món.
17: Una cuina és el lloc on nosaltres podem ser lliures. Tenim que treballar al màxim nivell perquè els nostres comensals tinguin la millor experiència de les seves vides.
18: I que es deixin als quartos, Que tornem a ser un 2 estrelles Michelin,
16: La història del restaurant que ho va canviar tot.
17: És el moment de donar el màxim. Així que us vull a tots al 1000%. Val o no? Al lío.
16: Gènesi. Dilluns a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
19: Reviu els himnes del pop-rock català com no els ha sentit mai. Alfred García i Marion Escoda posen veu a la banda sonora d'un país, acompanyats d'una gran orquestra simfònica. El 20 de desembre a l'Auditori de Barcelona. Organitzat pel diari Ara i Tram. Entrades a botiga.ara.cat.
1: Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.
5: Està contenta la Juliana.
0: Sí. Jo estic molt animada, avui tinc concert.
5: Tens concert?
0: Que bé. Últimament consumim molta cultura.
5: Voleu venir, Sònia, Jordi?
9: La Sònia difícil perquè està Johan Cruyff.
5: Ai, clar, que teniu futbol avui.
9: I jo tampoc, perquè quan acabi el Tot Costa me'n vaig a casa a veure'l.
5: El futbol o el concert?
9: No, el Barça de París, home. I escoltar la TDG.
5: Que bé. Doncs ja tenim la tarda ocupada, tu. Ara arriba el Tot Costa. Fins demà.
1: Tot Costa.
9: El Barça arrenca el camí cap a la seva 5a Champions femenina sense 4 titulars de la final d'Oslo. És un encara més difícil. Es tracta de confirmar que la idea original pesa més que els noms i que els diners de Michel Kang.
1: Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
9: Les 7 d'aquest dimecres, 23 de setembre de 2026, vespre, nit de Champions femenina, vespre, nit de TDG, vespre, nit de Barça-París. Avui tenim la Sònia Gelmà, el Johan Cruyff, de seguida la saludem. En la seva substitució, Sergi Andreu, bona tarda.
6: Quin repte, eh?
9: El llistó està alt, és el moment de demanar-te. Què ens expliques?
6: Doncs moltes coses. Mira, d'entrada, evidentment, el Barça femení comença avui el camí cap a la reedició del títol de la Champions. A les 9 rep el París el Johan Cruyff, partit de la primera jornada. Irene Paredes és la principal novetat a la convocatòria. Blaugrana, en canvi, són baixa per lesió. Quica Nazaret, Vicky López, Aitana Bonmatí, Fan Asten i Laia Aleixandri. A més, Carla Julià i Aisha Càmara estan concentrades amb la selecció espanyola sub-20.
9: De moment, una convocatòria de circumstàncies. D'aquí una estona sabrem l'11 de Pere Romeu pel debut europeu. Aquest Barça-París el podreu seguir, com dèiem, a la transmissió de la TDG a Catalunya Ràdio. El partit a les 9, la transmissió a 2:15.
6: Hi ha altres partits que ja han començat en aquesta primera jornada de la Champions, en joc gairebé minut 20, entre 15 i 20. Lovaina 0, Roma 0 i Servet 0, Lió 1. A les 9, a banda del Barça, comença el Chelsea-Àustria de Viena.
9: Recordem que ahir es va estrenar el Madrid, que només va poder empatar. Bé, no sé si només, però va empatar a un contra el PSG.
6: A primera divisió, el València ha confirmat que el mexicà Javier Aguirre és el nou entrenador per aquesta temporada amb opció a una
9: més. Un whisky a dormir.
6: Exacte. 67 anys té el tio ja, eh?
9: Però està molt millor que jo.
6: Sí, i que jo. Ha estat el seleccionador mexicà durant l'últim Mundial, va arribar als vuitens de final. Aguirre ha dirigit, entre altres, equips de la Lliga com l'Osasuna, l'Atlètic de Madrid, l'Espanyol o el Mallorca. El presentaran dilluns.
9: És una mena de senyor llop. En terminologia Tarantino, Aguirre s'ha convertit en un home que va a clubs en dificultats i els salva generalment. Veurem què és capaç de fer amb el València, que és una empresa gegantina ara mateix.
6: En futbol internacional hem d'explicar que el futbolista del PSG, Achraf Hakimi, haurà d'anar a judici per la violació a una jove el 2023 als afores de París. I, a més, Mbappé podria ser citat com a testimoni clau.
9: De fet, una declaració d'Mbappé, que tenia, per dir-ho així, la versió directa de Achraf, podria haver complicat el cas. En tot cas, Achraf Hakimi ha intentat evitar el judici fins a l'últim recurs i ja no n'hi ha més, i per tant haurà d'acabar davant de la justícia per aquesta presumpta violació.
6: La primera federació, el Sant Andreu, rep aquest vespre a les 9 el Madrid-Castella en partit de la quarta jornada pendent del cap de setmana passat. L'objectiu és guanyar aquest segon partit de la temporada, sortir dels llocs de descens que ara ocupa, són cinquens per la cua de la classificació.
9: És un partit que a nosaltres ens interessa pel Sant Andreu, però que té un cert morbo perquè Thiago Pitarch ha vingut amb la convocatòria del Castilla. No sé si jugarà, però com que no té minuts al primer equip amb Mourinho, doncs avui, en teoria, jugarà a Can Dragó.
6: Més esport previst per la jornada d'avui. En bàsquet, l'Espart Girona i el Cadí la Seu s'enfronten a 2:15 a Reus en la lluita pel títol de la Lliga Catalana Femenina. I el Barça, també de bàsquet, en aquest cas el masculí, prepara el seu debut demà a l'Eurolliga. Rebrà l'Efes d'Istanbul a la primera jornada i arriba després de perdre la final de la Supercopa CB davant del Joventut. Tindrà la baixa de l'aler pivot Tousen Ebuoman per una lesió a l'espatlla esquerra que es va fer amb la selecció anglesa.
9: Avui hi ha molta teca de bàsquet. Hem convocat la nostra secció amb el Big Three al cinquè quart a partir de les 8 del vespre. Hem de parlar, evidentment, d'aquesta Eurolliga. Ha dit Sekulic que l'objectiu del Barça hauria de ser arribar pel cap baix als play-offs. Sembla un objectiu ambiciós, tal com està d'obert el projecte Blaugrana, també pendents d'aquesta final, d'aquesta Lliga Catalana Femenina, i, evidentment, com que dos dels integrants del Big Three són badalonins, encara estirarem la victòria del Joventut a la Supercopa del cap de setmana.
6: Tenim cosetes de tennis també avui, perquè triomf de l'equip espanyol femení davant del Kazakhstan als quarts de final de la Copa Billie Jean King, que es juga a Shenzhen, a la Xina. L'equip espanyol ha aconseguit el punt decisiu en el partit de dobles que han jugat Cristina Buxka i la tenista de la Vall d'Uixó, Sara Sorribas, davant de Dani Lina i Kulan Bayeva per 2-16-0. L'equip, que l'entrena Carla Suárez, s'enfrontarà ara a la República Txeca divendres per un lloc a la final de diumenge. I en motor, la Federació Internacional de Motociclisme ha anunciat el calendari del 2027 del trial a l'aire lliure. Hi haurà 8 proves, una més que aquest any. La temporada començarà a Màlaga a mitjans d'abril i s'acabarà a França a mitjans de setembre.
9: I això ho afegeixo jo, no ho diu la Federació Internacional. S'acabarà amb victòria de Tony Bou, que a aquelles altures ja tindrà 42 títols mundials al Sarró.
6: També avui es juga un partit de la Lliga Masculina de Waterpolo, el Mediterrani Sabadell, a les 8 del vespre de la primera jornada pendent del cap de setmana.
9: Aquest és el mapa esportiu d'aquest dimecres, que té una pregunta per la nostra audiència.
6: Que ara que arrenca la temporada europea del Barça femení, us demanem què veieu més factible, si la Champions, la cinquena del femení, o una nova Champions, en aquest cas seria la sisena del masculí. Ho dic bé, eh? La sisena del masculí.
9: Sí.
6: Què és el que veieu més fàcil que s'aconsegueixi?
9: Molt bé, doncs ho debatrem amb els nostres col·laboradors i, evidentment, llegirem les vostres opinions d'aquí una estona amb la Jordina Tarré. Des d'ara i fins a 9:15. Serà aleshores quan passarem el testimoni a la TDG d'aquest Barça a París que inicia la Champions femenina. Fins aleshores, sigueu benvinguts a una nova edició del Tot Costa, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
1: Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook, @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient, 607-0709-28. 607-0709-28.
9: Avui amb la companyia de la Mireia Vera. Hola, Mireia, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
9: Tot bé? Ganes de Champions?
2: Molt bé, ganes de Champions.
9: Ara de seguida ens hi aboquem. Ara de seguida anem al Johan Cruyff, també en companyia del senyor Bernat Soler. Bernat, bona tarda.
8: Bona tarda.
9: Tot bé?
8: Molt bé, molt bé, també.
9: El Bernat té ganes de Champions i una mica de nostàlgia de la no-lliga masculina, en aquest cas.
8: No, però està molt bé. El que passa que m'agrada saber notícies com aquesta confirmació d'Aguirre, no?
9: Sí.
8: Com a entrenador del València, i amb aquesta comparació que has fet tan encertada amb el senyor Lobo, que és un senyor que resolia problemes i que quan les coses van bé, doncs dona peu a frases que no es poden reproduir per la ràdio.
9: Efectivament, no les direm aquí, a la Ràdio Nacional i Pública del
8: que la gent miri nostre... Pulp Fiction.
9: Això mateix, Tarantino sempre present a les nostres vides. Vinga, va, no perdem més temps, marxem cap al Johan Cruyff.
1: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
14: La guanya Aitana. Aitana activa Payor i compta que té camp per córrer Payor. Payor cerca la central, es desdobla Salma, continua Payor, fa la passada cap a Salma. Salma és dins l'àrea, pot fer el quart. Gol! De Barça! El quart de Barça, quina exhibició a Oslo! El Barça goleja l'Olympique de Lió per ser, novament, campió d'Europa.
9: Així ho deixàvem fa 4 mesos a Oslo, amb el quart de Salma, amb la quarta del Barça. Avui arrenca, com dèiem, el camí cap a, esperem-ho així, la cinquena. Ja tenim el Johan Cruyff, la Sònia Gelmà, la directora de la TDG, i la veu de la TDG, la veu dels gols de la TDG, el Ramon Salmurri. Hola, Sònia. Hola, Salmo. Bona tarda.
14: Hola, bona tarda.
9: Heu arribat bé?
14: Hem arribat perfecte. Tot col·locat.
9: No.
14: El David Mendoza ens havia deixat tot a punt.
9: Sí, el que em preocupava era el camí, que heu sortit una mica...
14: Trobes que hem sortit una mica justos?
9: No. Que heu sortit discrepant.
14: I continuem discrepant.
9: Això no
14: s'arregla.
20: Calculo que fins les 11 encara anirà així.
8: Entre ells dos.
14: Primer partit de la temporada i ja estic.
9: Però per tot, per si havien d'anar, com havien de sortir, en quin moment, una cosa... És un no parar. Però
14: escolta'm, no recordava... Ara quan sentia el Salmurri cantar el quart gol de la Champions, deia, és que va ser un 4-0, és una tova, però el que vam arribar a gaudir, però el que vam arribar a patir en aquella primera part de la final de Lió, ara també m'ha vingut al cap tot plegat, però mira, el Barça que ja torna, vull dir, això va ser fa 3 dies i ja hi tornem a ser a camí de la cinquena.
9: Esperem. Ves que el primer gol, si no em falla la memòria, és el 5 o el 6 de la segona part, és a dir que...
14: Sí,
9: recordo el que dèiem al descans i no ho veiem gens clar. La Mireia va fent que no amb el cap, al descans no ho veiem clar.
20: La primera part, Cata és la millor jugadora del Barça.
14: Hi ha un gol anul·lat al Lió que si arriba a pujar vés a saber què passa. Sí. Digues, perdona, Mireia.
2: No, deia això, que Cata va ser la millor futbolista de la primera meitat i jo no m'imaginava que la segona el Barça faria aquesta moda pissonadora trepitjant l'Olympique de Lió, perquè és que el partit va tenir dues parts tan diferenciades que a la segona part vam gaudir moltíssim.
9: Bé, això forma part del passat, la quarta del Barça ja la tenim al museu i ara es tracta de buscar la cinquena, que bé, les condicions no són les més òptimes, 4 titulars han marxat, el Barça s'ha reforçat com bonament ha pogut i a més, Sònia, ara ho comentàvem amb el Sergi, més enllà de la plantilla, la convocatòria és d'absolutes circumstàncies.
14: Per començar, la plantilla ja és curta. A sobre d'aquesta plantilla curta de 18 jugadores de camp, n'hi ha un parell que estan disputant el Mundial Sub-20, això et deixa la plantilla en 16, i a sobre les lesions, que són les habituals que pots començar una temporada, més enllà de la d'Alexandre i de llarga durada, doncs saps que Aitana de moment no la pots tenir, que la tindràs... Mira, comença, arriba la megafonia aquí al Johan Cruyff. Ara venen les proves.
20: Benvinguts al Johan.
14: I deia que Alexandre i Aitana, no, Alexandre i Aitana no les pots tenir, i a sobre Vicky i Kika se t'han lesionat just a les portes de començar la Champions, de manera que L'11 d'avui serà de moltes garanties i jo crec que el Barça serà superior al París, però és veritat que a la banqueta pràcticament tot el que et queda són jugadores del filial.
9: Déu-n'hi-do.
2: El volum és molt alt.
14: Ja. Us sembla molt alt? Sí?
9: No sé si
14: jo diria que hi ha hagut dies pitjors, eh?
2: Sí?
14: Sí.
8: És alt, és molest.
9: I la tria sí. És discutible.
8: Però bé.
14: Sí, jo també.
9: Sí, molt bé.
14: Sí, són proves.
9: Haurem de conviure amb la megafonia del Johan Cruyff. Bé, d'aquí una estoneta amb la Sònia Olear repassarem ja l'11 que tria Pere Romeu, que com diu la Sònia, segurament farà més patxoca que aquesta convocatòria farcida de jugadores del filial que alguns, en alguns casos ni tan sols coneixem. Pel que fa a l'11 i centrant-nos estrictament en el partit d'avui, malgrat tot, el Barça l'hauria de resoldre.
2: Sí, sens dubte. Crec que el París FC sí que va fer una molt bona temporada passada. Li està costant potser arrencar una mica més. És un equip que veurem un bloc baixíssim i intentarà jugar amb transició, però si el Barça està fi, al final tens una Graham Hansen, que ha començat a un nivell altíssim, Eva Pajor, tens Patri a la línia defensiva, veurem si qui acaba entrant, perquè tens a Van Asten també, que està en molèsties, que no ha acabat entrant a la convocatòria, però l'11 és per guanyar el París.
9: I el París no és res de l'altre món, eh?
2: No, té alguna jugadora que és molt tècnica, com Clara Mateo, que és una insígnia, té una futbolista al mig del camp amb molt de recorregut, però també saps aquests equips que a vegades et generen però els hi costa una barbaritat fer gol? Doncs crec que aquesta és la versió que avui puguem imaginar-nos una mica del París, sense el generar tant al Barça, que és molt complicat.
9: Molt bé, doncs no hem de patir pel partit d'avui a priori, i si ho hem de fer ho sabrem a partir de les 9 a la TDG. Aprofitem l'estrena, Mireia, Sònia, Salmo, Bernat, per fer una mirada a les opcions del Barça en aquesta Champions, tenint en compte el material humà que disposa Pere Romeu. Ja no parlo del d'avui, sinó el que tindrà quan estiguin totes les jugadores en condicions. Penso en Aitana quan torni, quan les defenses es recuperin, quan tornin les del sub-20. Com diria Messi, no s'alcança.
2: Jo crec que sí, jo crec que el Barça continua tenint una molt bona plantilla, malgrat les baixes que hem comentat fa uns instants. Ara, cada any és més difícil guanyar la Champions, perquè els altres equips es reforcen, perquè vens de guanyar-la, perquè la pressió, no, de ser l'equip campió, però jo crec que el Barça té molt bona plantilla. Sí que és cert que la línia defensiva, a mi, és la línia que més em fa patir, perquè has perdut una Mapi, has perdut una Ona, i aquí no t'has pogut reforçar amb futbolistes de potser al mateix nivell, però tens futbolistes del filial que ja van tenir moltes titularitats i que aquesta temporada també els ha de servir per reafirmar-se. Per mi, el Barça continua sent el rival a batre, malgrat les baixes que hi ha hagut aquest estiu.
20: Jo crec que hi ha dues coses importants, perquè es parla molt de l'11, però en el futbol actual són 5 canvis. El primer és que la Champions del Barça es decideix en 5 partits i, per tant, és molt important contra qui t'enfrontes aquests 5 partits, com hi arribes en aquell moment. Però sí que és cert que, per mi, tot i que a nivell de porteria, a nivell de mig del camp, que és el cor de l'equip, i a nivell de davantera, no hi ha canvis importants i el Barça continua igual de fort que fins ara, per mi, i ho deia la Mireia al darrere, ara mateix, a la defensa, hi ha una incògnita, hi ha un interrogant que cal veure com respon el Barça. Que hi ha motius per pensar que sortirà bé? Clar que sí, segur que sí, però també és veritat que l'equip ha perdut potencial, i bastant potencial, respecte a la temporada passada. Si això serà un peatge prou alt que el Barça no podrà superar o no, jo crec que s'ha d'anar a veure o s'ha d'anar valorant a mesura que la temporada avanci i veure com reacciona el propi equip. Com Masha, com Van Asten evolucionen i s'hi mostren aquella maduresa que cal per quan arribi el moment determinat donar el do de pit. Però vaja, crec que el Barça no és tan favorit com en altres ocasions, però continua sent un dels aspirants.
14: Sí, jo soc més aviat optimista, tenint en compte tot el que acaba d'explicar el Salmurri, el que deia també la Mireia. Al mig del camp i al davant del Barça, per mi, és tan o més superior que l'any passat respecte a la resta d'equips. I la línia on ara mateix és evident que tens un punt feble, perquè, per exemple, no tot has reforçat en el lateral, és la defensiva, perquè és cert que t'ha marxat Mapi i Van Asten ens està agradant molt en aquests inicis de temporada, però no és fàcil suplir una jugadora com Mapi León, i a més has d'esperar que no hi hagi cap lesió, i també ha vingut Martina Fernández per ajudar, però has d'esperar que puguis tenir les teves quatre jugadores titulars perquè no se't caigui del tot l'invent. Dit això, l'any passat és una mostra, jo crec que un gran exemple que ens ensenya que el que puja del filial probablement és millor que algunes jugadores de primer equip d'arribar als teus. És a dir, que Serra Jordi l'any passat puja i per circumstàncies, perquè Aitana es lesiona, però després acaba imposant-se fins i tot per davant de Vicky a l'hora de ser titular a la final de la Champions. És a dir, que tu tens fusta a la Masia, al teu segon equip, en aquestes jugadores que estem veient ja, que treuen el cap, com per veure rendiments que probablement ara no, ni ens imaginem. I després, és cert, insisteixo que cal veure quin rendiment tenen, perquè Ona, per exemple, era bastant important al lateral i no és el mateix, no té a dia d'avui la mateixa brillantor aixa que Ona Batlle. I dit això, caldrà per unes hipotètiques semifinals o una hipotètica final tenir la millor lateral possible? Doncs és el que es veurà durant la temporada. Dit això, també el Barça té el mercat de gener, que si no ho veu clar, d'aquí al gener, amb el Lliga F i els partits que tindràs a la Champions, jo crec que va sobrat.
8: Jo crec que el Barça és el gran favorit i estic convençut que la resta d'equips ho veuen així. Més enllà de problemes concrets que ara podem comentar com el tema dels efectius en defensa, el Barça no m'ofereix cap mena de símptoma de pensar que no pot optar a guanyar-ho tot un altre any, i a més sent el favorit en totes les competicions, crec que li costarà potser més, però com deia la Mireia, perquè és normal que li costi més, és més, diria que és recomanable, és per celebrar que li costi més. Parles abans dels diners que posi Michel Kang, que en posi molts, i que hi hagi més Michel Kang.
9: Sí, home, jo sóc partidari... Si pot anar a posar-los en algun altre club que no sigui el Barça, tampoc passa res.
8: D'acord, no ho sé, jo aquest estiu, a mi m'ha semblat bastant sorprenent l'animadversió, fins i tot l'hostilitat que hi ha hagut, per exemple, cap a Alexia Putellas per haver fitxat per l'equip de Londres.
2: És que al final, si les millors estan al Barça, és normal que la gent vulgui venir a fitxar-les.
8: I si no les fitxen del Barça, aniran a fitxar jugadores que el Barça potser també voldrà fitxar. I el que vull dir és que estaria bé que hi hagués un ventall d'equips superpotents que facin que la competició sigui molt disputada, cosa que la Champions, per sort, a diferència de la Lliga Espanyola, ja ho és.
9: Que consti, jo no li tinc cap animadversió a Michel Kang. Només dic que transportat al masculí seria el club estat. És a dir, té tots els diners que vol i, en canvi, nosaltres no tenim ni per pipa.
8: El que passa que estem parlant d'una esport, el futbol en categoria femenina, on jo crec que fa temps que estem esperant i demanant que hi hagi una pujada de nivell en general, i la inversió econòmica és indispensable per la pujada de nivell. Sí, però aleshores, però si jo celebro que hi hagi Michel Kang. Però ja potser animarà a fer-ne d'altres.
14: Només una cosa, no tenim ni per pipes, però el Barça ha fitxat aquest estiu el traspàs més car de la seva història, Caroline, més d'un milió d'euros. En variables se'n pot anar tranquil·lament a 1,5 milions. I el Madrid, sense anar més lluny, ha fet un altre fitxatge de 1,5 milions d'euros amb Felicia Schroeder. Vull dir que no estàs arribant al que estan pagant a Anglaterra, però evidentment que pots fer fitxatges, el que passa que no en pots fer 5, segurament, com sí que fa el London City, que ha de fer un equip, que és que tu l'equip ja el tens.
9: Aquesta és l'altra, jo no en sé prou i no m'hi ficaré aquí, però no sé si no havent fitxat ningú pel darrere quan t'han marxat dues titulars, valia la pena gastar-se en un i mig en Caroline.
14: Però és que tu, tema del lateral, per exemple, és que hi ha dos, tres laterals de nivell Barça. És a dir, si tu en tinguessis 10, dius, mira, no he pogut fitxar ni la 1, ni la 2, ni la 3, me'n vaig a la 6. Mm-hmm. Però és que n'hi ha 2-3 de nivell Barça, si no ja és millor el que tens a casa. I aquestes 2-3, en algun cas, ja no és ni de qüestió econòmica.
8: Però vosaltres, que en sabeu molt més que jo, perquè seguiu el dia a dia de l'equip de femení del Barça, creieu que les baixes en defensa són tan importants que poden comprometre la consecució de títols? O el que té el Barça de mig camp endavant, amb el que demostra de capacitat ofensiva, pot fer que això sigui més superable?
20: Home, a veure, per mi hi ha diverses coses. Primer, responent a la teva pregunta, el Barça és un equip que viu molt de la pilota, i això passa, com bé sabem, per també tenir una línia defensiva. Jo recordo molts partits la temporada passada on Mapi León estava a tres quarts de camp contrari jugant la pilota. Això en unes semifinals, quarts de final o final de la Champions és molt complicat d'aconseguir, i això, hi ha certes jugadores a qui no se'ls hi pot demanar ara mateix això, afegint que Irene Paredes té un any més. Per tant, per mi el Barça queda un punt d'habilitat des d'aquesta perspectiva, des d'aquesta òptica. Si l'equip aconseguirà imposar-se sobre la resta d'equips, és probable que sí, però també hi ha la possibilitat que això no es doni. Ho vam veure a la primera meitat de la final de la Champions contra l'Olímpic de Lió, que des d'un altre prisma, amb un joc molt més físic, aconseguia dominar-te el partit. I després, per mi, hi ha una altra qüestió que no estem tocant, que és que no és només una qüestió de futbol. És una qüestió de jerarquia i de rols de vestidor. I d'aquestes jugadores que dieu que han marxat, n'hi ha dues, que són Mapi i Alexia, que tenen un pes molt important.
14: I aquí és on hi ha jugadores que hauran de fer un pas endavant, clar, però això és la vida, Salmo. Els equips avancen i...
20: Clarament, muten i han de mutar... I han de mutar cap a bé. Això és una cosa que pot passar, però és un interrogant. Vull dir, no...
8: Jo veig un paral·lelisme amb el Barça masculí. El Barça masculí no té la millor defensa d'Europa.
3: No, i jo particularment tinc la mateixa preocupació que fa el femení.
8: Sí, el que passa que, bé, el Barça masculí, doncs ara mateix, evidentment estem en un inici de la temporada on encara no s'ha disputat partits contra equips del nivell que s'ha de... on s'ha amb els catats de guanyar els títols, doncs, bé, doncs opta per si m'encaixo, doncs en faré més. Ja en faré el doble. Doncs bé, potser veurem un Barça de Pere Romeu a l'estil... prefereixo guanyar per 5-3 que 2-0.
2: No, i aquí també hi ha una cosa que crec que ens ha deixat tranquil, que és el que hem comentat fa uns instants, no? Que l'equip en pilota funciona molt bé, però crec que aquest Barça femení també té un do per jugar sense pilota, és a dir, aquesta pressió després de pèrdua facilitarà que després al darrere moltes vegades no pateixin. Ara, si trobes un equip dominador, si trobes un equip amb una extrem com Graham Hansen aquí, és el moment on podem dir, ostres, aquí podem patir, no? Però crec que aquest punt que comentava també el Salmo d'experiència i lideratge, tot això ha d'anar evolucionant, és a dir, estem al mes de setembre.
3: Sí, sí.
2: Per tant, jo crec que acabarem un Barça que intentarà minimitzar això que estem comentant a la línia defensiva amb modificacions tàctiques que farà Pere Romeu.
3: En tot cas, el palmarès dels últims anys és tan immaculat que és de justícia que li donem a aquest equip el temps per córrer i demostrar si continuen sent la gran referència i les grans favorites.
14: Un últim apunt, simplement, Costa. Fa 3 anys el Barça va guanyar la Champions sense Mapi Long, que es va lesionar, i perquè en aquell cas Jonathan Giraldez es va inventar Engen de central, que era una jugadora que era un mig centre. No sabem tampoc en quines posicions aquest any, ara, per exemple, ha provat en els últims partits Sydney de lateral. Jo no sé si això funcionarà, però vull dir que dintre de la mateixa plantilla tu pots tenir alternatives que potser d'aquí 3 mesos estan dient no ens ho imaginàvem mai, sí. Que... Mira, i el cas del masculí que heu posat abans, l'exemple, amb Rafinha de nou. Doncs veurem si al darrere és el que ens imaginem ara, amb Asha, Van Aasten, Paredes i Brook, seria, jo crec, la defensa titular, o apareix una altra jugadora que fa avançar aquesta línia, fins i tot.
3: I a part és que hi ha una realitat que els partits on el Barça es pot veure exigit de tu a tu...
14: Vaja,
3: sent generosos ens n'anem a quarts de final, jo diria que més aviat semifinals.
14: Sí, depèn de... Això mai saps, depèn de qui et toqui a quarts de final, però evident. Sí, en principi hauria de ser a partir de quarts. I els partits contra el Madrid, que és un altre projecte absolutament renovat i que tampoc no saps com sortirà aquest
20: equip. I que hi ha d'haver matisos, que no pot ser o tot o res. O sigui, o guanyes la Champions i la temporada és perfecta, o no la guanyes i això és un desastre. Crec que hi ha d'haver matisos.
3: Però, evidentment, no ho pots... Per una final, per exemple, un partit no pots decidir-ho, però el llistó del Barça és guanyar-ho tot. I evidentment, vaja, ja hi podeu pujar de peus, que per més bé que vagi la temporada, si arribes a la final i palmes, la lectura serà la mateixa que la de l'any de l'Arsenal, que per mi el Barça només es va equivocar en un partit. Però, en fi, aquest és el destí, em sembla a mi, del femení. Va, la pregunta que fem avui. Quina Champions veieu més factible aquesta temporada, la masculina o la femenina?
8: Jo, per ser coherent una mica amb el que he dit abans, el Barça masculí el veig dins del grup de favorits per guanyar la Champions, però el Barça femení el veig el gran favorit. Per tant, apostaré pel femení.
2: Sí? No es pot votar els dos? Perquè jo és que veig bastantes possibilitats.
3: No
2: doncs estic també en el carro del Bernat. És a dir, al final el Barça té molts títols. Crec que el femení, em refereixo, que no hem de dubtar, que el llegat, no?, és molt actual i, per tant, jo crec que té més possibilitats el Barça femení.
3: Salmo, Sònia.
20: Jo, ara, quin dia és avui?
3: 22 de setembre.
20: 22 de setembre, 23, amb el que hem vist fins ara. I on som en aquest moment exacte? Aposto pel masculí.
3: Oh, mira.
14: No, jo aposto pel femení. Li donarem l'oportunitat que jugui el seu primer partit de Champions per...
20: Per això t'he dit, per això t'he dit a dia d'avui, a aquesta hora.
14: No, jo crec que té més opcions d'arribar-hi al femení.
3: Molt bé, doncs 3-1, perd el Salmo.
14: Però em passa com amb la Mireia, que aquest any veig bastant... Mm. Sí, però és que som al setembre, com diu el Salmo, i vés a saber com està el Barça masculí al maig, però si algun any l'he vist clar que pot arribar a la final és aquest.
3: Doncs a veure què diu la nostra audiència. Jordina Tarré, bona tarda.
4: Bona tarda.
3: Quina veieu més factible de Champions aquesta temporada, la masculina o la femenina? És la pregunta que hem traslladat a la nostra audiència, que diu...
4: Anava claríssimament doncs, a dir doncs, això, que la masculina el 30% i el 70% opten per la femenina. A Instagram els oients ho volen tot i ens responen que les dues, tant la masculina com la femenina. El Jan i el Josep ens diuen que tots dos equips tenen opcions, mentre que el Mirto es pregunta des de quan és una probabilitat condicional. Des de quan és una probabilitat condicional? És a dir, amb quina veuríeu més factible? Diu, suposo que deu voler dir que totes dues, que no hi ha una probabilitat. Entenc que deu ser positiu.
8: Caram.
4: La Cèlia matisa...
8: Sí, matemàticament els dos tenen les mateixes opcions, és veritat.
3: Mira, si ens posem per a punyetes, no, perquè hi ha més equips que participen a la Champions masculina.
8: Per tant, el masculí té més competència.
3: La pregunta és molt fàcil i no està feta per matemàtics.
4: La Cèlia matisa que vol les dues, més factible la femenina. Penso que el nivell pel que fa al Barça és una mica més baix, excloent quatre equips, no ens diu quins. A X, el Damià Feixas confessa que per primer cop diré que la masculina, per la pèrdua de talent al femení i per l'estat de forma del masculí, com el Salmo. Això sí, al mercat d'hivern caldrà portar un central esquerrà per al masculí perquè darrere anem justets. El Jordi Duran afegeix que el masculí va com un tro i el femení ha perdut quatre figures clau. Tot i així, crec que encara té més possibilitat el femení de portar la Champions cap a casa, però no descarto que en tinguem les dues. El Biel també creu en les dues Champions. Sembla que falten peces en defensa per afrontar amb garanties partits durs, però vull ser optimista i, si pogués, hauria votat l'opció de les dues. També hi ha qui és del tot negatiu, com l'Ojquita, que ens diu cap de les dues. Al masculí li falta defensa, cada partit ens fan ocasions fàcil i a la Champions no perdonen.
3: Fins i tot, si no en veus cap de les dues, n'hi ha una de les dues que l'has de veure més factible que l'altra. Menys impossible, en el seu cas.
4: També el J. Alfonso ho veu bastant igualat, els hi costarà bastant guanyar-les als dos equips, encara que el masculí ha guanyat opcions perquè és millor que la temporada passada. Hi ha almenys tres equips que són superiors, tampoc ens dius quins, ens més experiència, i el femení ha perdut jugadores clau. El Jaume té més fe, la femenina sempre, tot i les baixes, segueix sent un equip molt competitiu i està per sobre dels seus rivals. L'Àlex Panicello ens envia un dart. Estic esperant una pregunta interessant per poder participar. I en Pere Alzina troba a faltar l'opció cap de les dues. També hi ha qui troba l'opció totes dues. Clar. És a dir, no fem mai contents a ningú.
3: No, és el destí d'aquest programa després de 10 anys en antena. No deixar satisfet a ningú. Jordina, gràcies.
4: Fins ara.
3: Acomiado també la Sònia i el Salmo, que ja han d'anar a preparar la TDT. La TDG, no, la TDG.
20: Està tot preparat ja, no pateixis.
3: Va, sí, ja està tot preparat?
14: Ara, mira, l'Olear està ja pintant les línies del camp.
3: Molt bé.
14: L'Autet veig que està també obrint els torns i, per tant, ja ens hi posem en res.
3: Molt bé. D'aquí una hora, als vols de les 8, la Sònia Olear ens demanarà pas amb l'11 del Barça pel partit d'aquesta nit. Gelmurris, bona transmi.
14: Vagi bé.
20: Que vagi bé, adéu-siau.
21: A Catalunya Ràdio, tot costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
22: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
23: I el primer bany de l'estiu, això sí que és insuperable.
22: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
23: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en els sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
24: Ah, quina meravella d'escull. Però una cosa, quant de temps més podem bussejar?
25: Doncs tant com vulgui bussejar.
24: Genial.
7: I quant d'oxigen queda?
10: El que vulgui, també.
7: Ai, que bé. I quants de peixos em queden?
10: Els que vulgui veure, per peixos no quedarem.
7: I quants de cetacis?
10: Vostè és el guanyador de l'Eurojackpot de l'11, o sigui que té tot el temps i els cetacis que vulgui.
11: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros pot de 80 milions. Milionari forever.
12: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
13: Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
25: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
13: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
25: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
13: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
25: Apialia, la força de vendre junts.
26: Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot. Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música, benestar, gastronomia i molt més. Amb el patrocini del RAC i d'El Periódico. Informa-te'n a club65.es.
27: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys al 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
28: Per tu, que tens el supermercat ben apamat. I per tu, que perds el carret i no saps on l'has deixat. Gaudeix a Caprabo del salmó fumat Eroski bàsic, sobre de 120 grams, per 4,45 €. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
29: 100 concursants demostraran aquesta setmana si coneixen bé els nostres municipis.
30: Viladrau.
29: Guissona.
30: Salou.
29: I si ens poden arribar al cor amb una venera.
30: Només en quedaran 50. Torna.
29: Soc i seré.
31: Nova temporada de Soc i seré. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
32: A l'ESO i al batxillerat, no t'encallis. No t'encallis amb les mates, amb la història, amb la química. No t'encallis amb les llengües, amb l'economia, amb la literatura. Sigui quin sigui el dubte, repte o problema, tens vídeos que t'ho expliquen de manera fàcil, ràpida i en català, i supervisats per mestres i professors.
33: Ciutadans de Catalunya.
34: No us ho creureu.
35: És més fàcil del que et penses.
36: Sorpresa.
37: Així que som-hi. A practicar.
33: T'acompanyeu?
32: Pregunta, inspira, aprèn. A l'ESO i al batxillerat, no t'encallis. Amb 3Cat Campus. Disponible a la plataforma 3Cat, a YouTube i a les xarxes socials.
38: Tenim totes les claus. Podem obrir totes les portes. Barça reservat. Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça per explicar-vos fets desconeguts, informacions i secrets del club.
39: Estrenem tercera temporada i atenció, perquè estrenem local del Barça reservat.
38: Barça reservat, el podcast dels secrets del Barça. Cada dijous, un nou capítol a l'app i al web de Cat Ràdio.
40: I també disponible a la plataforma 3Cat.
21: A Catalunya Ràdio, tot costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
3: Hit the road, Jack. Toca el dos, Jack. Això és Ray Charles, ho dic bé? I vol dir, toca el dos... Hi ha una mirada editorial, no? Perquè ara parlarem dels jugadors del Barça a la diàspora. Salva Pou.
8: Ullas, ja molt bé quan tu en directe vas fent el pensament en veu alta i intentant confirmar-ho de la seva...
3: Podria semblar que està cara. Preparat, però no. Ell me les va llançant i jo ja dius que l'encerti.
8: Però a més a més, hit the road és com una frase feta que jo no sabia que volia dir tot el dos.
3: Sí, això jo ho sé per l'NBA quan expulsen un jugador rival, o sigui, la megafonia local li fot el hit the road jack del pal, que era cap al bastió. Mola, a mi aquestes coses... Aquestes són coses que m'agraden i la cançó és un superclàssic de la música. Incorporem la Laia Tudel, un altre superclàssic. Hola, Laia, bona tarda.
41: Què tal? Bona tarda.
3: A veure, ara de seguida marxo cap al Brasil, però abans, el cas extrem d'internacionals del Barça, que hit the road jack, és el de Rafinha, que ara mateix és a Austràlia amb la selecció brasilera. En un cas, jo crec que insòlid, jugarà dos partits consecutius contra la mateixa selecció. Brasil-Austràlia i Brasil-Austràlia.
41: Diferents llocs.
3: Sí, home, ja només faltaria.
41: Passegen una miqueta, Austràlia.
3: Sorprenent.
41: Però ja que vas fins allà...
3: Això també és veritat. Per firmar-te un contracte, no tornen a Austràlia fins que Rafinha estigui retirat.
8: Shakira fa 10 concerts a Madrid.
41: Ja, però...
3: Que ha vist així. Però no, ja sé.
8: Però és un espectacle, però, i un Brasil-Austràlia és un espectacle. Partit.
0: Entenc que ja és una minigira, no, de Brasil, ah, sí. per allà.
8: Sí, però no van trobar, però, clar, perquè... Què més? Nova Zelanda?
3: Ara potser direm disbarat, però jo, això em sona bastant a rugby, que, sí. que el, jo que sé, els sud-africans van a Austràlia i juguen dos o tres tests. Sí. Si hi ha algun amant del rugby i ha dit una bestiesa, li prego que em disculpi. En fi, patiu per Rafinha, que és segurament el referent de virus FIFA, de la víctima de virus FIFA més...
41: T'has deixat dos d'Austràlia, que ens hem quedat aquí, i falta un partit més a la Índia.
3: Sí, però el de la Índia, comparat amb els dos d'Austràlia, em sembla que és aquí mateix.
41: Sí.
3: Patiu per Rafinha, tenint en compte el seu moment, o bé, ja esteu vacunats de virus FIFA?
8: Jo pateixo per tots, són molts jugadors, són molts partits, perquè són quatre partits... Bueno, aquest de Brasil són tres, no?
3: Sí.
0: Però el viatge els compta per un ja.
8: Sí,
3: l'única part bona de la gira brasilera és que l'acaben... el diumenge, dissabte abans, és a dir, l'última setmana de finestra, Rafinha ja el tenim aquí. Això és l'única part bona. En lloc de jugar quatre, jugar tres partits.
8: I aleshores, sí, hem de patir perquè són molts partits i, per tant, hi ha molt risc, i alhora també no hi podem fer res. Perquè
3: és... No, clar, no podem segrestar.
8: És un calendari de la FIFA, tothom ho ha acceptat, els jugadors ho accepten, els clubs ho accepten, i els tontos ens quedem aquí mirant-ho i no entenent res.
3: Jo ho dic més en el sentit que molts culers, jo encara m'hi he trobat aquest estiu, ara ha començat la temporada com l'ha començat, és el capità, jo crec que és un jugador estimadíssim, però moltíssims culers van acabar la temporada indignats amb Rafinha per la seva lesió del març en un amistós.
8: Jo, tot i que sigui... A veure, entenem que no sé si sap graduar, Rafinha,
3: no.
8: si se sap mesurar. Però, clar, és el moment de Rafinha, i ell també vol jugar en Brasil, i s'ha d'entendre, això. I vol ser el davanter centre, segurament, de Brasil, si és que Ancelotti decideix posar-lo en aquesta posició.
3: Ara ho preguntarem.
8: I deu voler ser el líder i crack de Brasil, perquè no crec que hi hagi res més important per un brasiler que ser el jugador més important de la teva selecció. Aleshores, jo, com que això ho entenc, no sóc gaire d'aquestes coses, però resaré.
0: Sí, jo sí que pateixo. És a dir, crec que al final és un futbolista que ara mateix està a un nivell altíssim, que no hi ha substitut al Barça, és a dir, que hauries de buscar un fals nou o un Anthony Gordon a davant. Bueno, tens Gabriel Jesus, que encara ha de fer rodatge... Però sí que em sembla molt important. I també tinc la sensació que ell alguna cosa de la temporada passada deu haver après, val? Perquè sé que també des del cos tècnic es va parlar més, és a dir, no? Aquell reguitzell de lesions. Per tant, confiem en que tot estigui bé, però la temporada és molt llarga.
3: I és molt probable, així com en aquell moment s'acusava Rafinha d'haver anat a full en un amistós contra França, però era premundial. Per més que vulgui ser... assumir fins i tot galons al Brasil, no deixen de ser dos partits contra Austràlia i la Índia.
8: Jo el que vull dir és que a mi em sap greu que culpem a futbolistes, és el cas de Rafinha,
3: no,
8: que està amb la selecció del Brasil, aquest noi és el seu moment. Clar. Aleshores, clar, des d'aquí ho veiem d'una altra manera, el club que el paga, bla, bla, bla, però és que jo crec que ens hem de posar també en la pell del futbolista.
3: Teniu curiositat per saber què farà Ancelotti amb Rafinha, el qual hem descobert com el millor nou del món, segons el Torquelab?
8: Jo no sé quina alternativa té.
3: Ara ho sabrem.
8: Però
41: perquè Gabriel Jesús no.
8: No, però... Però,
3: de moment no, en aquesta convocatòria segur.
8: Però abans que vagis a Brasil, vull pensar que Ancelotti, que em sembla un entrenador que sobretot és bastant assenyat, dirà, aquest tio és el millor nou del món, ha de jugar de nou.
3: A veure, tinc en línia el company de TNT Brasil, el Marcelo Beckler. Hola, Marcelo, bona tarda.
1: Hola, Jordi, què tal? Molt bona tarda.
3: Com estàs?
1: Tot bé, paro FIFA, poques coses que fer... Agafar una mica de vacances també, aniré cap a Barcelona la setmana que ve.
3: Ah, mira que bé.
1: Sí, disfrutar una mica. I aquí, esperant que torni al futbol.
3: I mentre estan seguint en la distància aquest tour de la selecció brasilera, primer doble enfrontament amb Austràlia i després a la Índia, ja que ets a Brasil, deixa'm preguntar-te per Rafinha, pel ressò que està tenint el vostre país, aquest inici de temporada certament espectacular del brasiler.
1: Sí, Rafinha és un personatge que desperta molt interès, jo crec que molta expectativa, perquè al Brasil hi ha una crítica de que no demostra al Brasil el que fa al seu club, però ara que està jugant Medvedev de centre i com està jugant i la manca que té el futbol brasiler de nous, per així dir, aquí hi ha una expectativa de que podria Ancelotti fer servir el que Flick va posar al Barça també a la selecció brasilera. I aquí la gent espera que Rafinha doni també el mateix rendiment que puc oferir al Barça a la selecció.
3: Perquè, ajuda'm, nous més o menys purs que tingui el Brasil ara mateix, qui són? Amb qui competiria Rafinha si Ancelotti se'l plantegés de nou?
1: Hi ha Pedro, que juga al Flamengo, ja té 29 anys, té una experiència dolenta al futbol europeu, va jugar a la Fiorentina, pràcticament no va jugar, torna al Flamengo i aquí sí que fa molts gols. João Pedro, que està lesionat, estava a l'òrbita del Barça, no? A l'últim mercato, que també és un gol més mòbil, no? És un gol molt estàtic. I hi ha Endrick, que vosaltres també ho coneixeu bé, o no, perquè no juga també al Real Madrid.
3: Sí, no està jugant.
1: Però... Sí. El que passa és que no hi ha una concurrència, una competència Rafinha de... que altres temps la selecció brasilera tenia, de Ronaldo, Adriano, Romario, aquests perfils del Brasil ja no produeix. Doncs seria un perfil com Pedro, que és un nou pur, però de mercat intern, per així dir, i els altres no desperten ara mateix molta expectativa.
3: És a dir, que tu no et sorprendria en absolut que Ancelotti com a mínim ho provés, mantenir Rafinha com a nou, perquè no en té gaires de primer nivell i perquè, a més, Rafinha, quan ha jugat amb el Brasil, abans ho comentaves, en la seva posició anterior tampoc ha lluit especialment.
1: Exacte. Jo crec que pot ser una bona experiència, un bon intent. I també per intentar fer que Rafinha i Vinícius junts juguen bé. Crec que al Mundial hi havia alguna expectativa d'Ancelotti de posar-li els dos més a prop de l'àrea, més lluny de les bandes, i fer-los combinar una mica més. No va funcionar, van jugar molt poc, aquella selecció no entrenava tant, no tenia tant temps de fer un treball més complex d'equip, i jo crec que ara podria ser Rafinha de nou, o com dos davanters més o menys com fèiem Rodrigo i Vinícius, però més allunyat de la banda i més a prop del gol.
3: Ara parlaves de Vinícius. Diries que Rafinha ha superat Vinícius com a jugador brasiler de referència en aquest moment, o que Vinícius encara té més... Per dir-ho així, encara és més popular entre l'afició de la Canarinha.
1: És una molt bona discussió, perquè amb la sortida de Neymar, que de fet no va jugar gaire a l'últim cicle, però amb la sortida de Neymar, la selecció brasilera manca un protagonista. Nosaltres som així, de buscar protagonistes. Hi ha gent que diu que la selecció brasilera hauria de posar un mirall de la selecció espanyola, que juga com a conjunt, que juga com a equip, i no posar un jugador que sigui el nostre Déu, el nostre Senyor. Però després del Mundial i el que està jugant Vinícius, el que està jugant Rafinha, aquí el que la gent parla, jo avui mateix vaig participar d'una tertúlia a TNT que la gent comentava, és l'hora de Rafinha, és el moment de Rafinha, perquè està jugant millor, perquè el seu club dona més rendiment. No només ara, però també en les últimes temporades ja va ser així. I doncs hi ha una divisió. Si ha de ser Vinícius, el gran nom de la selecció brasilera, si ha de ser Rafinha, o si no hi ha de ser cap dels dos. Si ha de ser un equip més solidari, un equip més col·lectiu, i que des d'ahir les individualitats podrien donar el seu brill, el seu espectacle.
3: Una idea de quina em porta de cap Ancelotti sobre aquesta qüestió seré a qui li donarà la samarreta amb el 10, que el Mundial la portava Neymar evidentment ja no continua amb la selecció. Suposo que no està definit si el durà Vinícius o Rafinha o fins i tot un altre futbolista.
1: Sí, jo crec que Vinícius, jo crec que seria natural amb Vinícius, perquè Rafinha jo crec que està bastant còmode amb l'11, ja li agrada el Barça, va sortir aquest comercial divertit, no?, del Barça a les xarxes aquests dies de l'11 que està de moda, i jo crec que, perquè Vinícius també li hauria el 10, abans que sí. Tornessi Neymar, doncs jo crec que seria Vinícius amb Rafinha amb l'11 i després veurem si jugarà Endrick, si jugarà Estevão, si jugarà un perfil més d'un definidor al davanter centre, però jo crec que Rafinha no serà el 10. Jo crec que està bastant còmode i li agrada l'11.
3: Acabo, Marcelo. El Barça ha fitxat aquest estiu un altre davanter brasiler, Gabriel Jesus, tenint en compte que hi ha un dèficit de nous a la Canarinha, per poc bé que ho faci, el veus tornant o li costarà?
1: Si té minuts... Jo crec que a ell li depèn com si aniran les lesions. Si no es lesiona, si juga, si té minuts, jo crec que el que queda ho fa el Barça, perquè oferir-li 1.000 pelotes per partit perquè marca els gols. Mm. Té qualitat, però el seu físic, els seus genolls i el seu rendiment a l'Arsenal jo crec que van deixar moltes dubtes. És un cicle llarg, ara, com és sí. Un cicle de 4 anys, perquè Ancelotti només va trenar un any la selecció brasilera, i jo crec que aquesta manca de davanters, un jugador que va jugar amb el City de Guardiola, a l'Arsenal d'Arteta, arriba a aquest Barça. I si més, encara que no sigui titular, si juga bons minuts, uh-huh, i si fa 15 gols a la temporada, més o menys el que va fer el Rashford, no?, la temporada passada, sí, 14 sí, sí. Gols, 11 assistències. Si dona un rendiment d'aquest, tornaria a la selecció brasilera sense cap dubte. Si termina la temporada amb 25 partits, 11 gols, tornaria a la selecció brasilera el Gabriel Jesus.
3: Doncs dos pel preu d'un. Hem trucat al Marcelo Beckler, el company de TNT al Brasil, per preguntar-li pel present de Rafinha a la seva selecció, però ja que hi érem, hem preguntat també per Gabriel Jesus. Marcelo, sempre és un plaer. Una abraçada i gràcies.
1: Una abraçada, molt bona tarda i bon programa a tothom.
3: Bé, doncs ja ho veieu. Rafinha, com a mínim, està en cotes de popularitat de Vinícius ara mateix al Brasil. No sé si la popularitat de Vinícius és molt, molt alta, però en tot cas ens explicava el Marcelo Beckler, que evidentment està cridant l'atenció aquesta arrencada temporada de Rafinha al Barça, i la qüestió del nou la té menys clara. Haurem d'esperar a veure què en diu Ancelotti, però ell suggeria, i no em sembla mal tirat, una doble punta amb llibertat per tots dos, per Rafinha i per Vinícius. Jo no ho veig, però coneixent Ancelotti, que és un possibilista de manual, el primer 11 m'encaixa. Fora lius. Els dos volen jugar per dins, els dos tenen gol, Rafinha ara més, escolta, els dos a dins, i al darrere 4-4-2 ben arregladets, jugant contra Austràlia, que és improbable que et faci una destrossa defensiva, què més vols? Vaja, no sé si us imagineu Rafinha fent de... Jo és que crec que és d'intel·ligència d'un seleccionador aprofitar el que funciona un club, encara que sigui una cosa insòlita, per dir-ho així.
0: Sí, el que passa que també Rafinha jo crec que està en un moment molt bo, però també al darrere té qui li fa, no?, aquestes passades.
3: Clar, no,
0: i al Brasil context... crec que això s'haurà de buscar una mica més les garrofes ell sol.
3: És evident que no fotrà 14
0: però,
3: gols en 9 partits.
0: Però jo
3: Brasil,
0: crec
3: no
0: que el veurem de nou. A mi em semblaria molt estrany, no?, inclús per ell, perquè ara està còmode aquí. Jo no me'ls imagino junts amb Vinícius, estic amb tu, és a dir, crec que es poden anar trepitjant les zones, però Rafinha crec que és un jugador molt hàbil, que acaba caient a banda, que observa molt el que passa al voltant, i veurem com li surt, però jo crec que Ancelotti aprofitarà aquesta inèrcia que té el nou del Barça.
3: Jo també ho penso.
8: Sí, al final, quan tens una selecció i tens els jugadors que tens, has de posar els que estan en més bona forma, i si resulta que els que estan més en bona forma juguen més o menys en una mateixa posició, doncs sí, ja els encabiré.
3: T'he imaginat que Brasil tingués un nou contrastat perquè no estigués gaire fi. Jo entendria que Ancelotti digués no, ja el nou ja el tinc, encara que ara no estigui per tirar coets, i Rafinha ja l'adaptaré, però és que el tema és que no tenen cap nou de referència. Ho deia el Marcelo, clar, les èpoques de Romario, Ronaldo, fins i tot Adriano i tal, clar, ara sembla una broma, amb tot el respecte, en fi. Veurem per on tira Ancelotti. El que sabem segur és que Rafinha es fotrà més de 30.000...
41: 35.000 quilòmetres. Wow. Està bé, amb avió còmodes, Van.
3: Sí, clar. Això, home, si hagués d'anar caminant...
41: Business, primera classe...
3: Si hagués de fer-los caminant, probablement no arribaria ni a la pròxima aturada, però...
41: Sí, sí, és l'internacional que més quilòmetres i més
8: tu
41: distància...
8: Tu saps si ha anat a Brasil i des de Brasil van a Austràlia o no? O s'han anat directament a... Clar, hi ha molts brasilers que juguen a Europa.
41: Sí, no sé,
8: organitzat
3: el... Quan juguen a Europa, no hi van. És a dir, ja es concentra, jo que si juguem a Suïssa, doncs quedem a Suïssa. Però en aquest cas, la veritat és que ho desconec.
41: Potser van fer una primera concentració allà i d'allà han anat tots junts, no ho sé.
3: És veritat que per dir-ho així, t'agafa mig camí, no? Normalment, sembla, no? Quan es va cap a Austràlia, anem cap a l'altra banda nosaltres, no?
8: No ho sé.
3: Via Àsia...
41: Vas sí, cap a la banda, com si anessis a Àsia, sí.
3: En aquest cas, no ho sé. Bé, en fi, total, ja no vindrà d'aquí a afegir-hi 10.000 quilòmetres... 10.000 quilòmetres més. És de llarg el que ho té més sí. Exigit, eh?
41: Sí, sí, és el que fa més distància, més hores de vol, i per tant que acumularà més... no sé si més cansament, però vaja, com a mínim tot aquest canvis d'horari, jet lag, tot això, tot i que ho tenen controladíssim, és de llarg dels 17 internacionals que té el Barça en aquesta aturada, 17 jugadors, Hansi Flick s'ha quedat ben sol per fer l'entrenament, per això avui de fet han fet entrenament conjunt amb el Barça Atlètic, perquè és que gairebé no queda ningú, doncs és el que té els partits més llargs.
8: No, anava a dir que si són dos partits contra Austràlia, tindria lògica que fins i tot a Rafinha en jugués només un.

0: tots els jugadors juguen partits per Europa. Sí que hi ha Hamza, que juga, per exemple, a Egipte i a Sudan del Sud, té aquests partits, però la resta es mouen per Europa. Els que tornaran més tard són el bloc d'Espanya, els que estan amb la selecció espanyola tan absoluta com la sub-21, i Gordon. El bloc d'Espanya, recordem que són on hi ha més jugadors del Barça, jugant a Londres, Astúries i Croàcia, però l'últim partit, que és a Croàcia, és el que juguen el 6 d'octubre. Per tant, arribaran aquí el 7, 6 al vespre, començaran per entrenar-se el 7 i juguen el cap de setmana el dia 10.
1: El dissabte.
0: Sí, sí. Tornant molt, molt justos. I amb ells també, a banda dels 7 que juguen amb la selecció espanyola absoluta, Bernal i Espar també juguen el 6 d'octubre i Gordon també amb Anglaterra juga a Londres el 6 d'octubre.
1: El calendari del Barça és Getafe-Galatasaray?
2: Sí. Sí. Getafe-Galatasaray allà, a Turquia. Betis-Camp Nou. Betis a Sevilla, PSG-París i Madrid. Vaig a fer una mica de girar enmig de la corba, al volant, com a tertulià, i 17 jugadors se'n van.
0: Sí.
2: Jo crec que patirem.
1: Home, clar.
0: Patirem quan tornin.
2: No tornen sencers.
1: Home, matemàtic, clar, no. Tens tants que és molt difícil que no torni algun lesionat. Home,
2: però jo veig molt fut. Ara veig molts partits.
0: Ràpidament, Koundé també té 4 partits, que per cert, Zidane que ha dit els 4 capitans segons l'equip. Koundé és un d'ells, és el quart capità. Mbappé, Dembélé, Rabiot i Koundé. Cancelo té 4 partits per Europa. I Adeyemi, que Klopp el va incloure, sí, en aquell segon grup. Bé, que jugava més tard. Aviat. I ara, en principi, s'hi manté això de que el primer grup,
1: sí, sí,
0: juguen dos partits i no es queda.
1: Llevat que el jugador que ha substituït en el primer grup no recuperi i hagi de doblar, però vaja,
0: en principi,
1: no crec, n'ha convocat 44.
2: Sí, Adeyemi jugarà contra la Holanda de Xavi, en principi.
1: Correcte.
2: Sí. Demà.
1: Jugarà o estarà... Sí. Sí, I per tant, en teoria, la setmana vinent, a mitjan la setmana vinent, està
0: en llest. Principi hauria de tornar, però deixaven la incògnita oberta per si, finalment, doncs això, Klopp se'l quedava per al segon grup que juga els dos últims partits d'Alemanya. En general és una aturada que ja sabem que és més llarga, que per tant els jugadors tornaran. És una mica a veure... Tothom s'ha preparat, des del club, evidentment, la preparació física, tot, és una aturada que, tot i que no és no habitual, és la primera vegada que és tan llarga, doncs han de preparar, però ningú sap ben bé com tornaran i quines conseqüències físiques pot tenir en els jugadors. Juguen 4 partits, tenen 4 partits, no jugaran tots els 4 partits, aquí confien en que es dosifiquin tots els minuts, a partir d'aquí, quan tornin, doncs clar, són 4 partits en 11 dies, veurem quina és la resposta dels jugadors. Tots marxen molt conscients del moment de temporada, com es troben físicament i què han de fer i com han de tornar, però i esperem que tots tornin sans.
1: Molt bé, doncs el Bernat ho veu tot.
2: Jo ara fosc. Jo firmo que se lesionin només 2.
0: Home, Bernat...
1: Va. 2 de 17 no és una mala...
2: És que ja em té molt pitjor,
1: Clar, has de comptar que cauran jugadors,
2: és una escabatxina,
1: escabatxina tampoc.
2: No, parlo del Barça.
0: Però ara per què has posat l'alarma?
2: Perquè jo ara, que estava molt feliç la meva vida...
0: Has vist la magnitud de la tragèdia?
2: He començat a veure el mapa del món, tots els partits. Aquests partits europeus són de Nations League, són de competició, són enfrontaments durs, és a dir, no jugues contra Lituània i contra
1: d'Espanya, tens un partit a Wembley contra Anglaterra, que segurament serà exigent, els altres, tens Txèquia
0: i Croàcia. Bueno, amb Livakovic, per cert.
1: Podria ser pitjor.
2: Sí, sí.
1: Va, no cridem el mal temps. El Barça, que té 17 jugadors repartits pel món, l'Espanyol no en té tants, Sergi?
3: 3.
1: 3.
2: Mm. Però firmes, un... Què firmes?
1: 3, no, jo... 3 que són...
3: Que són Roberto Fernández amb l'absoluta espanyola, Javi Hernández amb la sub-21 i Ider Kusic, amb Eslovènia. No, jo no puc firmar res, 3 jugadors. Home, l'afició perica espera que Roberto arribi i estalvi.
1: Avui
3: l'hem sentit.
1: Només faltaria perquè Quique en té ben bé per un parell de mesos.
3: Quique no correrà fins al desembre. Sí, sí. Home, seria un cop, per l'espanyol.
1: Aquestes coses són un boomerang, perquè et fa il·lusió, sí, que un jugador del teu equip sigui internacional, però a la vegada... Bé, també falta veure quin
3: quin rol té, no?
1: Quins minuts tindrà Roberto, però...
3: No ens imaginem que tingui molts minuts, no? Tot i que són tres partits.
1: Quatre.
3: O quatre.
1: Sí, sí, home.

0: Sí, jo crec que com a mínim un de titular el jugarà segur, sí, perquè l'altre nou d'Espanya és Oyarzabal, no en té,
1: sí,
0: més.
1: Sí, sí.
0: Una altra cosa és que posi Ferran de nou o el que sigui, però nous només en té.
2: Mira,
0: dos. És veritat que Borja Iglesias, que va anar, per dir-ho així, feia el paper al Mundial que ara farà Roberto, va jugar poquíssim al Mundial. Les coses com si... Què diu Roberto?
1: Mira, avui l'hem sentit a la sala de premsa de la selecció espanyola i d'entrada ha tingut paraules d'agraïment cap a l'Espanyol, perquè en aquestes dues temporades ell, home, sap que és el club blanquiblau qui li ha donat aquesta opció després, evidentment, amb el rendiment que ha donat ell en aquestes dues temporades.
3: Es un orgullo, ¿no?, representar a un club como el Español, que me dio toda la confianza cuando estaba pasando lo regular en Braga, y desde aquí quería agradecérselo al club. Y al final, cuando llegué, sabía que muchos jugadores, muchos delanteros del Español acababan yendo convocados con la selección y yo tenía ese reto por delante también.
1: Aquests muchos delanteros que de l'Espanyol es refereix bàsicament a Raúl de Tomás i Joselu, que són els últims davanters de l'Espanyol que han anat convocats amb l'absoluta espanyola. És a dir, li agafa una mica el relleu, Roberto, a aquests dos davanters.
0: Però no són pocs, eh? Vull dir,
1: sí.
0: Vull dir que el davanter centre de l'Espanyol tan sovint sigui internacional...
1: Sí, els últims 7 o 8 anys són 3.
0: Jo crec que és un bon bagatge. Demostra que l'Espanyol té ull fitxant nous.
1: Sí, ha tingut sort.
0: Raúl de Tomàs després s'ha girat una mica, però l'Espanyol ho va fer bé.
1: Deixem sentir un altre extracte, perquè li han demanat sobre la convivència amb la resta de companys. S'ha mostrat una mica impressionat per alguns jugadors que ja coneix, evidentment, d'haver-s'hi enfrontat com a rivals. Però, clar, veure'ls de prop entrenant, doncs per ell també ha estat un petit impacte, no?
3: Cucurella es muy intenso en el entrenamiento, ya hoy lo he sufrido bastante, es muy intenso, Pedri también mueve mucho el balón, muy bueno, no sé. Yo creo que al final todo, Oyarzabal tiene mucho gol, Ferran igual, al final son los campeones del mundo, como digo, y cada uno tiene lo suyo, al final que me ha sorprendido todo.
1: El primer compromís dissabte a Londres contra Anglaterra, aquí veurem si ja té alguns minuts. Des del moment...
0: Jo aquest diria que no, difícil.
1: Difícil. Des del moment en què trepitgi la gespa en un partit, li pujarà la clàusula 5 milions, Ara és de 25, serà de 30.
4: Això és una pràctica que fa l'Espanyol amb tots els jugadors, perquè en el cas de Joan García també és així.
0: Jo crec que De La Fuente ha pensat, aquest estiu hi haurà sidral amb això, el convoco ja i m'ho trec de sobre. Així ja no em retreuen res, que és el que va passar amb Joan García.
1: Exacte.
0: En fi, que gaudeixi Roberto d'aquesta experiència. Jo, francament, no hauria dit que passaria mai, però la veritat és que el seu rendiment en aquest inici de temporada és impressionant.
1: Jo crec que ni ell mateix a l'estiu durant la pretemporada es podia haver arribat a imaginar que la primera convocatòria de les seleccions espanyoles hi seria.
0: És que Roberto ja deu haver fet gairebé els mateixos gols en aquests primers partits que en tota la temporada.
1: 6 en 7 partits, 7 en va fer en 38 la temporada passada.
0: Calcula, la temporada passada va ser molt decebedora i, en canvi, aquesta, de moment, va com un canó. A veure si pot gaudir de l'experiència. Sergi, gràcies.
1: Vinga, fins ara.
0: Laia, alguna coseta més?
5: Que Òscar Fernández ha trobat que amb això de dir-me superclàssica no... M'estaves dient veterana, vella.
0: I jo, per la vora de Déu.
5: Jo li he dit que superclàssica era perquè aporto...
0: Perquè veníem d'un clàssic com Raïcha.
5: No, perquè aporto aquest punt de qualitat aquí al tot costa sempre. I de nivell, ja està.
0: La gent tot ho mira malament.
5: Sí, sempre pensant
0: malament. Intentes fer un elogi i ara resulta que...
5: Òscar Fernández no ho ha trobat bé.
0: És el senyor, no, una mica, Que no està content amb res, No, està posat a la taula de direcció un programa, dues veus, Òscar Fernández i servidor.
5: Ah, perquè t'anava a dir tu també.
0: No a tot, però de moment no se'ns ha...
5: No a tot, eh?
0: No se'ns ha comprat. Des d'aquí una abraçada al nostre corresponsal de la NFL. Laia, gràcies.
5: Que no rupi. Adéu.
0: En canvi, tot i que pertanyen a la mateixa redacció, és tot un altre to. Manel Alias, bona tarda.
6: Bona tarda.
0: El Manel...
6: Sí, a tot.
0: Exacte. El Manel és un tio feliç, un tio entranyable. Vaja.
6: Bueno, ho intentem.
0: Que, a més, a partir de les 9, avui a la sintonia de 3Cat Info, dirigirà el Catalunya Nit. Amb quins continguts?
6: Doncs mira, avui començarem molt lluny i ens anirem apropant. D'entrada passarem per l'Assemblea General de les Nacions Unides. Allà hi tenim a Nova York L'Oriol Serra seguint-ho. Ha començat la tarda molt forta amb la compareixença avui del president de l'Iran, després que ahir Donald Trump digués que potser anihilaven el seu país i que els acusés d'un país terrorista. Doncs avui sí ha tornat el president iranià dient que els terroristes són els que els estan atacant. Ha ensenyat fotografies de nens que haurien mort sota els atacs dels Estats Units. En fi, avui van desfilant tot de líders també per aquest mateix faristol. Ho està fent ara Zelensky, el president ucraïnès. Ho ha fet Milei també, carregant molt fort contra les Nacions Unides. Per tant, l'Oriol Serra haurà de fer un esforç per portar-nos el millor...
0: El millor de cada casa,
6: de ja, cada casa, exacte, el Catalunya Nit. Que també, tot seguit, serem al Marroc. A les 9 tanquen els col·legis electorals d'una jornada que està sent molt tranquil·la. Hi havia aquest rumor que potser tornava a haver-hi un intent de passar la frontera massivament. No s'ha produït. I parlant d'això, avui al Congrés hi havia una sessió sobre Ceuta.
0: Impressionant.
6: I ha acabat amb un espectacle impressionant. Resumeixo molt.
0: No
6: una
0: sé
6: diputada...
0: si impressionant és la paraula, però és la que m'ha sortit.
6: Esperpèntica. És a dir,
0: aquesta és més
6: aquesta
0: adient.
6: Sí, no? Una diputada del Partit Popular, Ana Vázquez, que ha tret un esprai de Gasperber.
0: Gasperber, sí, sí.
6: Dient que això era el que utilitzaven ara els escolars per anar als centres educatius a Ceuta. El cas és que la presidenta del Parlament del Congrés li ha dit que això era un arma i que havia de sortir i l'havia de dipositar a algun lloc. La història ha acabat, ja l'explicarem bé al Catalunya Nit, però ha acabat que hi ha 12 persones ateses pels serveis mèdics.
0: Què dius?
6: Perquè ella ha dit que aquest pot estava buit, però li ha donat a un company diputat que se n'ha anat a buidar-lo per si de cas als lavabos. Buidar gaspebre als lavabos vol dir que aquest gas es va estenent, és altament irritant, i ha acabat amb 12 persones ateses i una que denuncia per pels mals...
0: Ara, seriosament, els diputats passen psicotècnics o no?
6: No ho sé dir.
0: Però... Sí, això ara no va explicar, però clar, és que aquest fet ja és infinitament més divertit. No va explicar que a les finals de la Champions, quan retiraves l'acreditació, t'avisaven de coses que no podies entrar al camp i t'advertien que no es podien entrar missils al camp.
6: Clar,
0: és
6: imagina't.
0: Una cosa que a mi em feia moltíssima gràcia, però clar...
6: No,
0: és evident que no tothom té clar què pot portar a determinats esdeveniments.
6: Clar, de l'ampolla de plàstica amb el tap, no poder-la entrar al míssil, hi ha tota una gradació de coses prohibides molt, molt bèsties. Si vols un detall...
0: Imagina't
6: si
0: li dona al seu company i va buidar el míssil al lavabo.
6: Imagina't. T'agradarà saber que la diputada del Partit Popular que ha protagonitzat aquesta escena és policia de professió. Mm-hmm. O sigui que, a més, deu saber... Sí, en fi... també parlarem de Juncosa. Ja dia que començarem molt, molt lluny i acabarem amb coses més petites, però molt interessant. On de nou, i és tot un esdeveniment al poble, és un poble petit, de les Garrigues, torna a tenir bar. S'havien quedat sense l'únic bar que hi havia al poble i l'Ajuntament va organitzar una mena de concurs amb condicions molt bones per si alguna família volia portar el bar, perquè realment era com l'únic lloc de trobades un bar casal per a molts veïns. És una història molt bonica. Ara fa una setmana que han tornat a obrir el bar i serem allà per parlar amb la família que els porta, amb què ha donat de sí aquest bar per als veïns. També serem a Sant Sebastià avui al Festival de Cinema amb dos protagonistes. Un és Oriol Pla, l'actor, que mentre estava allà li han comunicat que rebia el Premi Nacional de Teatre. L'ha trucat el ministre Urtasun i ha quedat molt sorprès. I és presentant una pel·lícula i també amb el terratrèmol Brad Pitt que ha generat avui també a Sant Sebastià.
0: Parlant de superclàssics, quin tros de mite el Bodan.
4: Per cert, crec que avui fa 77 anys Bruce Springsteen, pot ser?
6: Podria ser.
0: No ho sé. Mira, que anaves a dir Brad Pitt.
4: Estic veient... He vist a Brad Pitt, que a més anava tot vestit de texà.
6: Ah, doncs és veritat.
4: I he vist que Brad Pitt ja té els 60...
6: Està molt ben conservat aquest home, bueno, i el gos també. Brad Pitt anava amb texà i corbata per sota.
0: Efectivament, Bruce Springsteen, 23 de setembre del 49,
6: Doncs això...
0: Sí, és que és un any més petit que el meu pare, és que és flipant. 77 anys, el tio.
6: L'Òscar Fernández ho pot confirmar, això, també?
0: Sí, no, no. L'Òscar avui ens fa de tercera veu del programa. És llàstima que no s'hagi quedat, que com més seria, més riuríem.
4: Com que parlàvem de clàssics.
0: Això mateix.
6: Doncs va, per acabar, entrevistarem també l'alcaldessa de Ribes de Freser, perquè fa dies que no, una part del poble no tenen aigua... no poden fer servir l'aigua ni per cuinar ni per beure.
4: Que vagin al bar de Juncosa.
6: Hauran d'anar a Juncosa. No, ens explicarà què han decidit fer i instal·laran un camió cisterna.
0: Molt bé, doncs ben complet, com sempre, el Catalunya Nit, avui, a partir de les 9, a la sintonia de 3Cat Info. Gràcies, Manel.
6: A vosaltres.
2: Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-Up Vespre.
0: A la primera hora del Tot Costa ens hem preguntat què volen fer el Brasil amb Rafinha, si l'aprofitaran tenir un nou de més nivell que han tingut en els últims temps, a veure què decideix Ancelotti, i també hem parlat abastament d'aquesta estrena del Barça a la Champions femenina, que serà d'aquí a 52 minuts al Johan Cruyff, aquest Barça-París, del qual la Sònia Oleart. Hola, Sònia, bona tarda.
7: Hola, bona tarda.
0: Ja ha de tenir l'11 que traurà Pere Romeu.
7: Doncs sí, amb dos debuts en aquest 11 a la Champions, el de Martina i també el de Kerolin, jugarà el Barça amb Catacoll a la porteria, a la defensa Sidney Paredes, Martina i Brooks, al mig del camp Patri, Serra, Jordi i Pina, per davant Graham, a la dreta, a l'esquerra Kerolin i en punta Payor. Per tant, com et deia, són dos debuts a la Champions d'aquests dos fitxatges, de Martina, que retorna al club després d'haver estat traspassada a l'Everton, i de la brasilera Kerolin, que debuta a la Champions.
0: Ja ho comentava abans amb la Sònia, Mireia, que la convocatòria feia sensació de circumstància, però realment veus l'11 i l'11 sí que és el d'un aspirant al títol.
8: Sí, exacte. Tornem a veure Schertenleib de lateral dret, que l'hem vist aquests últims dos partits, una jugadora acostumada. Bé, perquè al final és molt ofensiu, no? Jo crec que Sidney, quan pateix, és quan però es troba en situacions més defensives.
0: Però a mi em genera dubtes un lateral, o una lateral en aquest cas, tan gran.
8: Tan gran, vols dir, amb tanta presència, no?
0: No sé, vaja, això és una mania personal. A mi m'agraden els laterals més petits, estilona.
8: Sí, perquè no és tan ràpida com Ona, és a dir, és una futbolista que s'integra molt al mig del camp, no? Podríem dir que fa el que feia Philip Lahm, no? Anar cap a dintre, no és una lateral pura.
0: Però Romeu, pobre, no pot triar gaire més.
8: No, és per circumstàncies. Jo crec que al final és una futbolista que està provant aquí per al dia d'avui. Torna a Serra Jordi al mig del camp, Kerolin la veurem a l'extrema esquerra, veurem si es va adaptant a aquesta futbolista que té molt de talent, que té molt de desequilibri, però que entenc que li costa, no?, aquesta adaptació a un joc molt més col·lectiu i més posicional. Un 11 garantís ara, si mirem a la banqueta, només del primer equip queda Gemma Font i McCamey i Marta Torrejón. La resta són totes futbolistes del filial, que tindran minuts aquest any amb el primer equip, però...
0: Aquest any i avui, perquè evidentment Pere Romeu haurà de fer canvis durant el partit. Sònia, alguna cosa més des del Johan Cruyff?
7: Doncs res més, que s'acaben d'obrir les portes i que de moment hi ha poquíssima gent, però encara queda molta estona perquè comenci aquest partit, aquest debut aquí a la Champions.
0: Possible que s'estiguin refugiant del volum de la megafonia i que entrin quan faltin un parell de minuts per les 9. L'hora prevista per aquest Barça-París, l'estrena de l'equip blaugrana a la Champions femenina. D'aquí a 20 minuts clavats, a dos quarts, la TDG, amb la Sònia Jalmà, la Oleart, el Salmurri i tot l'equip habitual. Sònia, gràcies, bona transmissió.
7: Fins ara, gràcies.
0: I gràcies també a la Mireia Vera i al Bernat Soler. Ja podeu anar cap a
8: gràcies.
0: Casa així,
8: gràcies.
0: O al Johan Cruyff, depèn del que tinguéssiu previst assaborir aquest partit. Ara i aquí, una pausa mínima i bàsquet.
2: Els embotits Ral de Vinyó t'ofereixen cada dia el pop-up vespre del Tot Costa. El cinquè quart.
0: Tenia tantes ganes de parlar de bàsquet que m'ha fugit del cap una cita fonamental en aquests dies i setmanes al Tot Costa. Com sabeu, el dimarts 29 de setembre al Museu d'Història de Catalunya farem el programa especial La Festa dels 10 Anys del Tot Costa, i que cada dia Estem regalant, estem lliurant una entrada doble al primer oient que truqui al 93-201-7474. De seguida, el primer que tingui l'honor de parlar amb Núria de la Fuente s'endurà una entrada doble per aquesta cita. I ara sí, Macià, Antoja, Ballesteros, bona tarda.
9: Bona tarda.
6: Bona tarda.
0: Avui tenim teca a Dojo, però per deferència a que dos dels tres membres del Big Three són badalonins, Antoja i Ballesteros, no puc evitar començar encara amb la dolça ressaca a Badalona de la victòria de l'equip verdinegre a la Supercopa. En parlàvem, vaja, ho vivíem la celebració dilluns des de l'Ajuntament de Badalona i en parlàvem amb Dani Miret. I vull preguntar al Valles i a la Laura especialment què us ha semblat, si us esperàveu aquest festival d'utilitat de la penya per arrencar la temporada.
10: Xavi, comença, va.
9: No, jo és que no estava ni acostumat, no sabia ni com es celebraven aquestes coses, no? Feia 18 anys que no guanyaven res. És cert que, costa, hem de ser realistes, no? Va ser un cap de setmana perfecte, no? Segurament la Supercopa és un torneig que, evidentment, una competició que en condicions normals el que la guanya tampoc no passa mai a la història, però tenint en compte la situació del Joventut, el creixement que ha tingut els últims anys, i sobretot dos circumstàncies que crec que són determinants, que era el fet que jugués a casa amb Ricky Rubio i la Provítola, i sobretot el fet que fos contra el Barça, no? Que jo crec que això li va donar aquesta dimensió més gran, perquè la Provítola aquest estiu, tu Costa reclamaves, home, i tindrà lloc al Barça, i jo també ho crec, no va considerar-ho, i evidentment va ser una exhibició en tota regla, que és molt difícil de fer, clar, de voler fer, demostrar molt en un partit així, que et surtin això, no? 9 triples i aquest 31 punts.
0: Però és evident que la Provítola no farà 31 punts cada partit, fins i tot ell mateix va reconèixer que estava extramotivat, com és lògic, però, vaja, a mi em sembla que no calia ser Phil Jackson ni James Naismith per adonar-se que al Barça li hauria anat bé tenir, no per jugar 30 minuts, però tenir 15 minuts de la Provítola a mi em sembla bastant més profitós que alguna de les peces que han vingut. Dit això, ho parlàvem amb l'Ernest, no es pot valorar la imatge del Barça perquè és un equip amb bolquers, encara.
4: Laura, permeteu-me una cosa, que estic totalment d'acord amb això que heu dit, que fins i tot jo a finals d'any implorava que a finals de temporada que es miressin l'expedient la Provítola, però clar, és un jugador que si es lesiona canviarà completament l'opinió i direm, ostres, esclar, és veritat, jugador que es lesionava molt i tal, i segurament per això el Barça clar, no s'ha arriscat, perquè té 80 i pico partits i clar, molts d'ells d'Eurolliga. És una aposta.
0: Però per això deia jo que no és un jugador... Evidentment, l'últim any li passa factura perquè l'últim any ha tingut moltes lesions, però jo és que tinc la sensació que el Barça s'ha anat d'una banda a l'altra i ara segurament és oportunista dir el Barça s'ha tret del damunt tots els veterans i en canvi la penya, que en té tres de bandera, doncs li va passar la mà per la cara. És evident que això no serà sempre així, que el Barça millorarà, però en el cas concret de la Provítola, a mi em sembla un error, després...
9: Sí, jo amb això, Costa i Ernest, estic d'acord amb vosaltres, no? Que, evidentment, el Barça ha fet un canvi de filosofia i és conseqüent, crec, no? Com a mínim, de dir, no, volem passar a tenir jugadors joves físics i amb un altre estil. Però en plantilles, si això m'ho dius fa 10 anys, jo diria, d'acord, però en plantilles de 17 jugadors...
0: Clar.
9: Pots tenir l'opció de tenir un jugador com la Provítola, que no és no era molt car, que això ho estem veient doncs ara que està a la penya, sí. com a jugador que et genera talent i et genera per la resta. No?
0: És que et dic sí. Més, i això ja és una suposició meva, però veient que la Provítola, que volia continuar jugant a l'Eurolliga, ha ponderat quedar-se a Badalona, et dona una idea de com de fàcil, per la part econòmica parlo, hauria estat pel Barça dir...
10: Pel escolta, Barça mantenir-lo.
0: Clar, per mi és un error, i ho vaig dir abans de la Supercopa, i ho dic ara, i potser després, com diu l'Ernest, si es lesiona Déu no ho vulgui, doncs m'hauré de menjar, però per mi és un error.
10: També hauríem de precisar una mica que la Provítola que tenim aquí a Badalona ara mateix és un jugador que juga els minuts amb una confiança, l'equip juga per ell, tot està posat perquè ell sigui el que se juga a les pilotes o les generi. Però a Can Barça les coses anirien d'una altra manera. És a dir, la plantilla del Barça doncs, va estructurada a que Panther potser sigui la peça principal i la persona que executa, i en canvi aquí a Badalona s'ha muntat tota la plantilla sabent que la Provítola executarà al final, no? Llavors, jo ho poso entre cometes si realment l'aposta és bona, eh?
4: És que és difícil el debat perquè és tan bo i es nota tant quan és a pista els últims mesos, era tan descarat que dius, queda tal per quatre xavos. Sí. Però és que si se't lesiona i és un jugador que està en una posició que t'ho condiciona tot, eh? Si es lesiona, perquè al final acabaria jugant 30 minuts, veient lo que hi ha, acabaria jugant 30 minuts. Llavors t'ho condiciona tant tot que dius...
9: I dins d'aquest debat també m'hauria d'afegir, doncs, Juan Núñez, no? Juan Núñez també és un jugador que s'ha lesionat molt i segueix en el Barça.
0: No toquem aquest tema.
9: Em refereixo que...
0: Aquí ja prendria mal.
9: Exposar-ho el que pot passar, ja, evidentment, eh? Sí, si es lesiona mala sort, però no podem justificar de dir la decisió...
4: No, sí. Se li acabava el contracte a la Provítola i Núñez encara té contracte i bastant car. Te l'has de quedar, no per ganes, però te l'has de quedar. És la diferència, eh?
10: Tenim un tema que la Provítola, quan es va lesionar la primera vegada, va haver una pregunta molt clau que va ser, però és tan important que s'hagi lesionat com el que es va dir a premsa, no? Ostres, la lesió d'un jugador clau, no sé què, que ha condicionat l'equip. És que es veu que sí, perquè no només és un Juan Núñez director passador, sinó que és un director, passador, anotador, executor, és a dir, és una peça que simplement el que no té és edat de poder mantenir un alt nivell no sé quants partits seguits, i ho hem de veure, això. Però tota la resta de coses és un jugador completíssim, no? per un equip de primer nivell d'Eurolliga. Això és evident. Això no, jo crec que no hi ha cap dubte amb això.
0: Bé, doncs la Provítola aquest any jugarà per la penya i esperem que li doni molts punts i molts èxits. El Barça no en podrà disposar. Això sí, la Provítola no podrà jugar l'Eurolliga com li hauria agradat i el Barça s'estrena demà a la màxima competició continental, Ernest, contra un Efes d'Istanbul, que deia avui Sekulic que està fet per arribar, ja dit, a la fase final, entenc que a play-offs de l'Eurolliga. Sí, és un dels equips que pinta potent.
4: No, saps què passa? No, eh? Que l'any passat va ser penúltim i ara ha millorat una miqueta a la posició d'1, sobretot, però la veritat és que amb aquest Barça, i això ens hi trobarem, tots els rivals et semblen de play-off, perquè aquest Barça està per veure què. O sigui, no dic que no puguin fer una bona temporada, d'entrada no se l'haria, i per tant qualsevol rival et sembla, vaja, una muntanya. Jo crec que el Barça dels 4 primers partits en té 3 que pot aspirar a treure un 3 de 4. Després, com que 2 són fora, dos són fora i contra equips turcs i tal, doncs ja ho veurem, però d'entrada, només Dubai a la seva pista em sembla difícil, veient sobretot el nivell de la Supercopa. Però els altres tres, i començant per demà, el Barça els hauria de poder competir.
0: Bé, veurem què passa en aquest inici. Fa bé de remarcar la bondat del calendari per començar, però la realitat, Xavi i Laura, és que el Barça, ho diuen tots els estaments del club, jugadors, entrenador, director tècnic, necessitarà temps per quallar la idea, perquè el que s'ha vist aquest cap de setmana a Badalona és que està molt verd com a col·lectiu.
9: Sí, a més, jo em volia afegir una cosa, que s'ha de donar temps, i això estic molt d'acord, i crec que té ingredients per fer molt bé les coses. Avui veia la pàgina web de la federació que hi havia ofertes, podríem dir, d'entrades pel partit contra l'Efes, també contra el Corunya. Vull dir que s'ha fet aquí una trobada amb les penyes, perquè també fa falta que el Palau estigui amb el Barça. Això és evident, que perquè les coses surtin bé, el Barça necessita el Palau més que mai, no? I per tant, aquí haurem d'anar veient el creixement de l'equip, però és fàcil que durant aquest inici d'Eurolliga sí que ens trobem amb patacades de situacions, que jo crec que al Barça hi ha una cosa que costarà molt, i la Laura és entrenadora i ho sap, que és els rols, no? Repartir molt bé rols. Qui és el que s'ha de jugar la pilota al final? Qui és el que ha d'assumir això?
0: Panther.
9: Perquè ara mateix la sensació és que és Panther, però no, és Martin, però Robinson, però qui és exactament, no?
10: No, i a més el que sí que s'està veient és que quan els partits s'encallen una mica en el joc Hi ha un parell de jugadors que ja tiren d'individualitat i llavors no hi ha suficient plantilla ni qualitat per fer-ho així, no? Crec que és a Eurolliga on se li veuran més les mancances d'aquest Barça, però també s'ha vist que quan aconsegueixen jugar amb col·lectiu i creure en això, van anotar 11 dels 12 jugadors que van jugar l'altre dia. És a dir, té un potencial que anem a veure si a nivell de cohesió li donem una mica de temps i, com diu el Xavi, té el recolzament de l'afició i una mica de confiança en aquest projecte, tot i que sigui molt nou, doncs que doni una satisfacció com va ser començar amb la Lliga Catalana i que ningú s'ho esperava tampoc, doncs vinga, endavant. Alguna sorpreseta més hi haurà.
0: Vosaltres voleu saber qui es tirarà a l'última, jo vull saber qui serà el director de joc de l'equip, perquè no ho acabo de veure clar després del que vaig veure a la Supercopa, però també això necessita temps. Avui Sekulić, abans us preguntava pel projecte de l'Efes, avui Sekulić, Ernest, corregeix-me si m'equivoco, ha dit que anant tot bé l'objectiu del Barça ha de ser arribar a play-offs de l'Eurolliga.
11: Sí, sí, ha dit que d'entrada que l'equip tingui un estil reconeixible és el primer objectiu i que si això passa hi ha més probabilitats i que l'objectiu hauria de ser play-off. Jo crec que ha estat diplomàtic, ha estat correcte. Ningú pot rebatre això, perquè què vol dir aspirar a play-off? Doncs pot ser, més o menys, aspirar a ser de cinquè a dotzè. Per tant, sí, onzè, dotzè, tretzè, catorzè, estàs allà.
0: Home, dotzè no et fots ni a play-in.
11: Bueno, però a través del play-in pots entrar a play-off, clar, estàs però a prop del play-in. Però l'any passat estaves a una victòria, 112-13.
0: Sí, sí, sí, no, el que vull dir és que t'has de ficar entre els 10 primers com a mínim per aspirar a play-offs i jo la veritat és que no ho tinc tan clar. Us prego una projecció de futur molt difícil i a més breu, perquè vaig fatal de temps. Antoja, veus aquest Barça a play-off o amb el nivell que ja és difícil?
10: Playoff d'Eurolliga?
0: Sí. Home, sí, si no es fica el playoff de la CB, igual prendem mal.
10: Ostres, home, sí, va, sí. Jo crec que hi haurà una diferència molt gran entre la primera i la segona volta d'aquest Barça.
0: Valles?
9: Sí, jo crec que entrarà.
0: Macià?
4: Jo crec que anirà play-in, en el millor dels casos.
0: Bé, home, play-in és el mateix que vas fer l'any passat.
4: Sí, sí.
0: I en teoria aquell projecte era per rendir ja i aquest és per...
4: Saps què? Que a dia d'avui et diria que n'hi ha play-in, però falten 3 pivots. A l'epivot, pivot, 3, i 2 són importantíssims. Per tant, escolta'm, i com diu com molt bé s'acaba de dir aquí en aquesta secció, la segona volta pot ser una altra història molt diferent per molts motius, que ja tractarem més endavant.
0: Això és indiscutible. És lògic pensar que un equip tan nou millori a mesura que avanci la temporada, llevat que tingui mala sort amb les lesions. D'això ja n'anirem parlant. Per cert, Ernest, demà és el partit del centenari. Hi ha algun acte assenyalat a la prèvia?
4: Doncs mira, d'entrada s'està dibuixant un mural a un dels murs del Palau Blaugrana a càrrec d'un artista, Fert One, que és mundialment conegut. Ha pintat d'entrada el mural d'Aitana Bonmatí al seu poble. Ha treballat també pel Barça un parell de vegades més i arreu del món, Nova York, la Índia, etc. Doncs hi ha dibuixos seus. L'acabarà demà el descans del partit. És a dir, que està tot programat perquè acabi el descans. Hi haurà també una actuació al descans dels nanos d'Eufòria i hi haurà, evidentment, alguna sorpresa més.
0: Doncs aquests són els actes per commemorar el centenari de la secció. El nou Palau, jo calculo que pel bicentenari ja estarà acabat. Per cert, a punt de començar a Reus la Lliga Catalana Femenina entre el Cadí La Seu i l'Uni Girona. Si la voleu veure, la podeu seguir al directe al canal Esport 3. Antoja, Macià, Ballesteros, abraçada, gràcies.
9: A vosaltres.
10: Bona nit.
12: Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
13: Com es reconeix un monstre? I si fóssim nosaltres?
14: Pep Cruz, Marta Marco, Gemma Martínez i Eroli Leri protagonitzen No miris, del col·lectiu Cultura i Conflicte, dirigit per Joan Arquer. Entre el compromís polític, la traïció, la culpa i el silenci. Un thriller basat en fets reals.
13: A partir del 22 de setembre al Teatre La Biblioteca. Entrades a laperla29.cat.
15: A Grup Qualia som especialistes en compliment normatiu per a empreses. T'ajudem en la protecció de dades, el control horari digital i la prevenció de riscos laborals. Seguretat, tranquil·litat i assessorament professional en un únic servei. Grup Qualia. Fem fàcil el que és complicat. Informa't a grupqualia.com o truca al 93 179 0703.
16: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
17: A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Si tries fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 d'autonomia combinada, el Cupra Terramar Subhíbrid et tria a tu. Descobreix-ne més a cupra.com.

0: Dos minuts i seran dos quarts de nou. Dos minuts i arrenca la TDG del Barça a París, l'estrena del femení blaugrana a la Champions d'aquesta temporada. Abans d'acabar, deixeu-me dir que Aubameyang, l'exdavanter del Barça, ara a les files del Deportivo, s'ha lesionat el menisc, haurà d'operar-se i pinta que s'estarà un parell de mesos de baixa. Pèssima notícia per l'equip gallec, que havia comptat amb els gols del davanter gabonès en aquest inici de temporada i que estarà una setmana sense ell, com també, ja us vam explicar, perdrà Marc Casado ben bé fins al Nadal per una fractura de... ja ho diré, de l'espatlla en la clavícula, ara no em sortia, i que el tindrà de baixa fins al Nadal. I avui també s'ha celebrat a Amsterdam el funeral per l'esposa de Ronald Koeman, Bertina, que va morir el cap de setmana amb una nodrida de representació del Barça, amb Joan Laporta i Rafael Juste representant el club, però també amb una representació d'excompanys com Pep Guardiola, José Mari Vaquero, Chiqui Begiristain, entre d'altres. Des d'aquí, el nostre suport i la nostra abraçada a l'exentrenador, a la llegenda del Barça, a Ronald Koeman. I fins aquí, de seguida la TDG. Abans toca agrair la feina de la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb el Salva Pou al piano, la Núria de la Fuente a la producció, la Jordina Tarré pendent de les xarxes socials, amb la Júlia Aparicio al control central. També gràcies a l'equip de realització del canal Esport 3 i a vosaltres per ser-hi cada vespre. Demà ja tot costa, és festiu a Barcelona, però hi serem com cada vespre a les 7 amb més esports, amb més tot costa. Coach, tocarà patir amb aquest Barça de bàsquet, eh?
1: En mi carriera no he visto un periodista que es solo positivo.
2: A Catalunya Ràdio comença la TDG. TDG. La TDG. Amb Sònia Germà.

Bona tarda des del Johan Cruyff i benvinguts a una nova temporada de Champions, una nova temporada de la TDG, la cinquena. I serà un any especial, el primer sense Alexia, tot un repte per aquest nou Barça que inicia avui el seu camí amb l'objectiu de demostrar que continuen sent les millors.

0: Els vigents campions s'estrenen avui aquí al Johan Cruyff davant d'un París que posarà a prova aquest Barça renovat que buscarà la cinquena Champions en un panorama on la competència es reforça amb fitxatges mentre el Barça mira sobretot cap al seu planter. Tant de bo us ho puguem explicar a finals de maig des de Varsovia. De seguida, aquí ja el Johan Cruyff. Presento tot l'equip de la TDG, però abans deixeu-me enviar una forta abraçada a la Ruth Vilà, que en aquest principi de temporada no ens podrà acompanyar, però que és una peça imprescindible de la TDG i tornarà amb nosaltres ben aviat. Aquí a l'estadi, a la meva esquerra, Ramon Salmurri. Hola, bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda.
0: Iniciem temporada. Ja vas fer la feina a Oslo. Aquesta segona temporada per tu ja hi ha menys pressió, Salmo. Veient el que ha passat aquest estiu, però optimista de cara a Varsovia?
1: No, sí. A veure, el Barça s'ha de reivindicar. És veritat que és un estiu i una temporada especialment exigent, però el Barça és un equip, és el gran favorit a Europa i la seva condició se l'ha guanyat a cop que vols. Per tant, per mi, esperances totes obertes i total i absoluta la confiança que transmet aquest Barça.
0: Aquesta fase en Lliga, recordem, en aquest nou format des de la temporada passada són 6 partits, 3 a casa i 3 fora. Els de casa, més enllà d'aquest Barça-París, hi ha un interessantíssim Barça-Arsenal l'11 de novembre al Camp Nou i una setmana després un Barça-Servet que serà aquí al Johan Cruyff, la casa habitual del Barça femení. Després tens 3 desplaçaments, algú que no està pas malament, no? Roma, Kiuk, allà al costat de Copenhagen, i Múnic per tancar la fase Lliga.
1: Sí, home, la Champions és especialment exigent i crec que el calendari del Barça no serà fàcil, especialment interessant aquest partit contra l'Arsenal per començar a mesurar les forces d'aquest equip durant aquesta temporada, que a més serà la petita espina que té clavada el Barça després de la final de fa 2 anys.
0: I també aquí a l'estadi l'hem fet a sortir de l'estudi, de la seva zona de confort, i està molt bé allà, perquè allà no fa ni fred ni calor, allà sempre fa la temperatura que toca, la Sònia Olear. Sònia, hola, bona tarda.
2: Molt bona tarda.
0: Ja sabem que estàs millor sola, més aviat sola. Quan et deixem
2: bé,
0: sola
2: a l'estudi. Amb el Fàbregas sempre estic bé.
0: Amb el Fàbregas que tenim avui a l'estudi amb el Sergi Andreu, després anirem cap allà, però ens hauràs d'acompanyar unes setmanes in situ al costat de l'hotel.
2: Espero que siguin quan més poques millor, perquè això voldrà dir que la Ruth torna a estar amb nosaltres. Com més aviat millor, des d'aquí li demanem.
0: Li demanem que torni, tornarà ben aviat. Va, Sònia, quin és l'11 del Barça avui?
2: Doncs jugarà amb Catacoll a la porteria, la defensa Sidney, Paredes, Martina i Brooks, mig al cap per Patri, Serra, Jordi i Pina, per davant a la dreta Graham, a l'esquerra Kerolin i en punta Payor.
0: Quantes jugadores del filial hi ha convocades a la banqueta, Sònia?
2: Doncs avui 6.
0: 6 jugadores. Sí. Aquesta és la situació en la que es troba el Barça perquè hi ha lesionades.
2: Hi ha lesionades. Vicky López i Kika Nazaret són les dues últimes que s'han lesionat. Vicky té una lesió al recte anterior. També té la mateixa lesió Kika, tot i que és un punt diferent. I aleshores Kika estarà unes 3 setmanes de baixa, mentre que Vicky López estarà 2 setmanes de baixa. També són baixa per lesió Aitana, Alexandri, Fanasten i aquestes dues últimes, Vicky i Kika, com et deia, i són amb la sub-20, per tant no estan lesionades però tampoc poden ser aquí, Aixa i Carla Julià.
0: Clar, les matemàtiques són aquestes. Hi ha 18 jugadores de camp, 2 les tens amb la sub-20, te'n queden 16 jugadors de camp, i si tens 5 lesionades, doncs avui et trobes amb 11 jugadores del primer equip per afrontar aquest primer partit de Champions contra el París. Tot i això, el planter del Barça que no para de donar fruits i avui en tornarem a veure, i és un dels al·licients, jo crec, d'aquest partit, veure aquestes noies joves que pugen i que ben aviat tornen a anar, també tindran pes en aquest equip. Per cert, si algú ha sentit el Fem Futbol haurà vist que parlem de Maisa Baja, que és una joveníssima davantera, que avui, Sònia, no és a la llista de convocats.
2: No, avui no pot jugar encara a la Champions perquè per normativa no l'han pogut inscriure a la llista B de jugadores de formació, han d'esperar el gener. gener, quan farà els 16 anys. Aleshores ja la podran inscriure. Nascuda a Màlaga, com deies, d'origen marroquí, es va convertir en la futbolista més precoç del Barça en debutar a la Lliga F la primera jornada. Va debutar contra el Tenerife amb 15 anys, 7 mesos i 14 dies, batent així el rècord de precocitat que tenia Vicky López. No us en dono més detalls, tot i que en té de molt interessants, perquè la gent s'escolti el podcast, no?
3: Exacte, que s'escolti el Fem Futbol. M'ha fet la sensació que ara dubtaves de com es deia el podcast. I per
2: no, perquè volia donar-te tu l'honor d'explicar-ho, que il·lumines més.
3: D'acord. Mira, una persona que s'ha sentit el podcast des del minut 1 al 42, aquesta setmana ens ha sortit una mica llarguet, és un altre clàssic de la TDG, el Gerard Autet. Gerard, hola, bona tarda.
4: Bona tarda, bona tarda.
3: Aquest any donarem algun dia de festa.
4: Un
3: donarem...
4: clàssic, això ha quedat molt de iaio, ja, un clàssic de la TDG.
3: Un clàssic de la TDG.
4: Ho has dit des de l'estima.
3: És el nostre analista de capçalera, tot i que aquest any farem rotacions. Hem decidit també...
4: Molt bé.
3: Les obligacions de l'Autet en són moltes i no sempre ens hi podrà acompanyar, per tant, rodarem.
1: Autet marca el tempo, sempre.
3: Autet
1: marca el tempo.
3: És veritat que l'he presentat com un clàssic de la TDG, podria presentar-lo com un streamer... streamer no seria ben bé.
4: Un
3: influencer.
2: Ets un new influencer.
4: Una mica de pebre a la vida, per acabar-me de complicar
2: sobri,
4: la vida.
2: Sobri, ho fas molt bé, Autet.
4: Res.
2: Que la gent entri a veure tempo, Autet, home, a Instagram i a tot arreu.
4: Ho ficarem a tot arreu.
3: Has anunciat avui que hi eres a la TDG, perquè s'ha dit que les coses que efectivament
4: doncs no.
3: Que anuncia les seves presències.
4: No?
3: No hi has pensat?
4: No.
3: És gravíssim.
4: No,
3: és gravíssim.
4: No, sí que hi he pensat, però és que...
1: És increïble, és increïble.
4: No, però és que no...
2: És un bé.
4: No tinc... que no sé com explicar-vos. No tinc el...
2: El fons.
3: D'acord, clar.
2: Aquí a mà. I no ho has pensat.
4: Hi ha un disseny previ.
2: S'hauria d'haver pensat aquest matí.
4: Com que hi haurà aquestes rotacions que has anunciat...
3: Llavors ja no es val la pena.
4: Tot.
3: És increïble, això de la
4: però fet. Prometo que el pròxim dia hi serà.
3: Bé, com a influencer, està en ello.
4: Sí, estic iniciant-me, exacte. No sóc com l'Andrea Ors. No sóc com l'Andrea Ors.
3: Que ja la tenim per aquí, ara la saludaré. Però sí que és el nostre millor analista, com a mínim, avui.
4: Sí, clar, és l'únic avui.
3: La pròxima setmana veurem. Què et sembla l'11 del Barça? Comencem amb aquesta posició, si et sembla, de Sidney,
4: al
3: lateral dret, que ja l'hem vist a la Lliga F i que davant les circumstàncies doncs, és el que tocava avui.
4: Sí, jo crec que és més per emergència, no? Dubto que... Ell mateix entenc que Pere Romeu haurà hagut de fer un treball de conscienciació amb la jugadora, perquè entenc que no havia jugat massa en aquesta posició i ella, jo crec que posicions més avançades li interessa més, jugadora del mig del camp amb arribada, amb xut, i la col·loques de lateral amb projecció ofensiva, però bé, jo crec que a la Champions també veurem alguns rivals que la puguin exigir més en el tema defensiu. És una incògnita completament, però també et diré que Esme Brooks tampoc va venir de lateral i està funcionant bé en aquesta posició de falsa lateral que va cap a dins, agafa tot el carril, per tant, bé, jo li dono aquest marge de confiança en Pere Romeu, que els coneix millor que ningú, i és una jugadora que ho pot fer perfectament.
3: Per un partit contra el París... És probable que et doni, la qüestió és si això et donarà quan la ronda es vagin avançant i et trobis amb extrems més ràpides, més veloces,
4: etcètera.
3: Sí, jo no em vull imaginar Clara Bull davant de Sidney, vull dir que aquí podríem sortir mal parats.
4: Exacte, s'hauria d'adaptar o provocar-la molt més a nivell ofensiu, però evidentment patiria una mica més la Suïssa.
3: I és cert que el Barça té moltes baixes, ho dèiem abans, 6 jugadores del filial avui a la banqueta, però si tu mires l'11, hi ha dos dels fitxatges nous, Martina a l'eix de la defensa i Caroline a l'extrem, i l'11 fa patxoca igualment.
4: Sí, sí. És dins l'11 que pots fer, o sigui, dins de la plantilla el que tens, jo crec que és un 11 consistent i fiable. De fet, els millors jugadors que pot tenir amb les baixes que ja mencionava la Sonia Leart. Per tant, en la parella central, Martina la tenim... O sigui, Martina la contem com a fitxatge, però entre cometes, no? Perquè
3: sí,
4: la coneixem
3: la casa,
4: ja, ha estat aquí, de la casa,
3: sí,
4: coneix una mica la...
3: Saps que és garantia.
4: La idea és garantia, el que et pot aportar. La presència de Paredes també dona aquest punt de consistència a darrere. I l'opció de Caroline, no? Probablement és la més... que comencem a conèixer mica en mica, no? L'exjugadora del City en aquesta posició d'extrema, acompanyada de Payer al mig del camp... És un mig del camp que pot ser titular en un gran partit de Champions, Patri, Pina i Serra Jordi, independentment, evidentment, de quan apareixi Aitana Bonmatí en escena.
0: Doncs aquest és l'11 d'avui. Serà un any difícil, sense Alexia i sense tres titulars més de la final d'Oslo, però de seguida en parlarem. Ara hem de continuar saludant membres de l'equip d'avui de la TDG. Perquè a l'estudi no ens hem atrevit a deixar sol el Joan Fàbregas i li hem posat per acompanyar-lo el Sergi Andreu. Sergi, hola, bona tarda.
5: Què tal, companys, com esteu?
0: Com estàs? La il·lusió de la teva vida, poder participar per fi a la TDG,
5: Sergi?
0: Mira,
5: he estat treballant 25 anys en aquesta casa perquè arribés el dia d'avui.
0: N'estic convençuda.
5: Poder ser la TDG és un somni fet realitat. De fet, jo quan era petit, Sònia, ja somiava en poder participar a la TDG.
0: Exacte, no existia sí. I tu ja creies sí. que allò sí. havia d'existir per tu poder-hi...
5: Mira, ara li deia al Fàbregas, dic, estigues tan nerviós, Fàbregas.
0: Sí. Sergi, va, que obrim canals de comunicació sí, perquè avui controlaràs tu les xarxes de la TDG per estar ben pendents del que ens puguin dir la nostra audiència.
5: Sí, home, Twitter, Facebook, Instagram... Vols que plantegi alguna qüestió ja perquè vagin participant els oients o...?
0: Home, si tens alguna curiositat, aprofita avui, que ets.
5: Sí, no? Jo em plantejava, i us ho plantejo a vosaltres, si veieu el Barça aquesta temporada tan favorit com la temporada passada per poder-se endur la Champions, amb els canvis que hi ha hagut, amb les sortides que hi ha hagut importants, encapçalades per la d'Alexia, el veieu tan capacitat, tan favorit com per endur-se la Champions aquesta temporada?
0: És una pregunta que li farem ara després al Gerard Autet, però de moment que els oients vagin responent i veurem què en pensa l'Autet i què en pensa també el Salmurri, l'Oleart i l'Ors, que la tenim ja per aquí. Per cert, pots actualitzar resultats sí. de la tarda de la Champions femenina? Perquè deuen estar, si no han acabat ja, a punt d'acabar.
5: S'han acabat i cara i creu, perquè el Lovaina-Roma han empatat a 0, per tant no hi ha hagut gols, els han deixat tots per l'altre partit. Servet 0, Lió 8.
0: Déu-n'hi-do, doncs comença fort el Lió.
5: Saps que m'agraden les dades, Sònia? Saps que m'agraden les dades?
0: Sí, sí.
5: He buscat quan va ser l'última golejada tan bèstia a la Champions femenina, sí. Tant o més bèstia que aquesta, i saps de qui és?
0: És possible que sigui del Barça, perquè el Barça en té unes quantes.
5: Correcte, Barça 9, Hammarby 0, d'ara fa 2 anys clavats de l'octubre, o pràcticament clavats, de l'octubre del 24. Des d'aleshores no es produïa una golejada tan àmplia com aquesta del Servet, del Lió davant del Servet.
0: Doncs el Lió que li envia un missatge al Barça, jo n'he fet 8, a veure quants en fas tu en aquesta estrena de la Champions. Recordem que la temporada passada el Barça en el seu primer partit jugava contra el Bayern, que no és un equip menor, tot el contrari, després ja ho vam poder comprovar a les semifinals, que no va ser el que ens va semblar aquí al Johan Cruyff, i el Barça va golejar per 7-1. El Barça venia de perdre una final de la Champions i volia demostrar a Europa que les havien de tornar a tenir en compte, com després va acabar sent amb el Barça campió. Doncs avui el Lió ha volgut fer una mica el mateix, aquest Lió de Jonathan Giraldez i de Salma, que ha estat titular, oi? Sí, ha estat titular. Salma, que... exjugadora del Barça.
5: Mira, parlant d'exjugadores del Barça, Soli, deixa'm dir-te que ara a les 9 comença el Chelsea, Àustria de Viena, Dragoni és a la banqueta, qui sí que és a l'11 és un ex-blaugrana, Keira Walsh, del Chelsea. Bé.
0: La Keira Walsh, que continua sent fonamental en el Chelsea des que hi va anar, i aquesta jove migcampista del Barça, Dragoni, que el Barça l'ha venut aquest estiu per 500.000 euros, una bona venda, jo crec, perquè aquí, realment, amb la quantitat de migcampistes que del Barça no tenia lloc per créixer. Ahir compta, per cert, victòria de l'Arsenal per la mínima, davant el Kyiv, amb gol de Mariona Caldentey, de penal al 93. També hi ha victòria del Benfica al camp de la Juve, i empat entre el Madrid i el PSG. A 8:45 del vespre havia de començar la Lliga Catalana, la final de la Lliga Catalana entre l'Unix Girona i el Cadí la Seu. A Reus hi tinc el Xevi Soler. No sé si el Xevi ja em sent. Xevi, hola, bona tarda.
6: Hola, Sònia.
0: Com va aquest partit?
6: Doncs mira, ha començat amb dos equips que es nota que estan de pretemporada gairebé, perquè de moment no hi ha molt encert. Tot i això, sempre és l'Espart Girona, les gironines que marxen per davant. Ara guanyen de 6 amb la cistella de Marta García, la nova pivot gironina, 13-7. Falten 4 minuts pel final del primer quart del partit.
0: Perfecte, doncs, línies obertes a partir d'ara i ens vas actualitzant el marcador d'aquest partit, d'aquesta Lliga Femenina de Bàsquet. Gràcies, Xevi.
6: Molt bé, fins ara.
0: Mira, són 3:15 del vespre, fem una petita pausa i quan tornem ja tenim aquí asseguda l'Andrea Ors perquè ens digui quins són els perills d'aquest París.
7: Ara, el Cabatast és l'Escomostra, on l'Escomós es troba, del 2 al 4 d'octubre. Tastos, maridatges, música i activitats a Sant Sadurní d'Anoia. Vine a viure la gran cita dels vins escomosos del territori. Més informació a turismesantsadurní.cat. Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia, amb el suport de la Diputació de Barcelona.
8: Reviu els himnes del pop-rock català com no els has sentit mai. Alfred García i Mariona Escoda posen veu a la banda sonora d'un país, acompanyats d'una gran orquestra simfònica. El 20 de desembre a l'Auditori de Barcelona. Organitzat pel diari Ara i Tram. Entrades a botiga.ara.cat.
9: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona-Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA WEC 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
10: Ei, com va? Com et dius?
11: Tenim un nom que el sap tothom.
10: Però d'on surts tu?
11: Tant se val d'on venim, si del sud...
10: Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
11: Ara estem d'acord, estem d'acord.
10: Sí, i una estrella ens agermana.
12: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
13: La TDG.

0: passen dos minuts de tres quarts de nou del vespre. Sònia, recorda'ns l'11 del Barça per aquest vespre.
1: Catacolla, la porteria, la defensa, Sidney, Paredes, Martina i Brooks, mig al camp per Patri, Serra, Jordi i Pina, per davant Graia a la dreta, Kerolin a l'esquerra i en punta Paio.
0: I al davant avui el París, segon de la Lliga Francesa, amb quin 11?
1: Xabàs a la porteria, a la defensa, Ndongala, Osin, Hilary Díaz i Vaquerizo, doble pivot per Lemogedec i Koroseig, per davant línia de 3 amb Tolobà, Mendy, Mateo i en punta Viens.
0: Doncs amb aquest 11, el París que jugarà avui contra el Barça, és la primera visita del París aquí al Johan Cruyff, però el Barça i el París es van veure la temporada passada.
1: Sí, el primer enfrontament entre els dos equips va ser la temporada passada, la jornada 6 de la fase de Lliga, al desembre. París 0, Barça 2, amb gols de Vicky López i Graham. El París a la seva lliga va acabar segon classificat, per tant es va sacrificar. Es va classificar pels play-offs del títol, on va eliminar el PSG, que era tercer, i va caure a la final davant l'Olympique de Lió. Van guanyar el PSG per 1-0 amb un gol de Sangaré al minut 88, el que va suposar per primera vegada disputar una final del campionat francès. Això sí, a la final van caure per golejada 5-0 davant l'Olympique de Lió. A la Champions la temporada passada van caure vuitens davant el Madrid, i aquesta temporada a la Lliga ara van quartes i han guanyat dos partits, n'han perdut un, però el que han perdut l'han perdut també davant l'Olympique de Lió per golejar. Per tant, cada cop que es troben a l'Olympique de Lió, l'Olympique, com ha fet avui abans, sí, goleja, i amb elles també les ha golejat.
0: Aquest París, que això sí, ja va passar per davant del PSG, com a mínim, en aquesta semifinal de la temporada passada. Ja la tenim aquí, parlarem del París.

0: si seran les 9 del vespre. Andrea Orsa, hola, bona tarda.
1: Bona nit, família. Com esteu?
0: Què mires, el mòbil?
1: Està mirant l'Àjax.
0: El teu Àjax, ja el tornem a tenir
1: aquí. Que està jugant l'Europa Cup.
0: Ah, Europa Cup, és el teu equip aquest any de l'Europa Cup.
1: Sí, però que ja saps que és el torneig pel qual jo em desperto cada matí.
0: Sí? L'any passat vas veure com guanyava el Haken, ara els tens a la Champions i no és el mateix.
1: No és el mateix, no.
0: Vinga, qui ens està a casa d'aquest París, Andrea?
1: Aviam, ja les heu de conèixer, eh?
0: Ah, sí?
1: Home, sí. La primera és Clara Mateo, la jugadora emblema d'aquest París. Una mitja punteta que et pot jugar de fals extrem o de nou. És una futbolista que tècnicament és molt bona i molt autosuficient dins l'àrea. És cert que avui no crec que sigui un context on veieu tot això, però és una jugadora que a mi personalment m'agrada molt i que a més l'any passat va liderar l'equip per guanyar la Copa Francesa davant del PSG.
0: La seva,
1: el seu primer títol de la història.
0: Molt bé, doncs Clara Mateo, que ens l'apuntem, la 10 del París i que probablement és l'emblema d'aquest equip.
1: La segona és Ndongala, un altre clàssic d'aquest París. Lateral dretana de 22 anys, molts cops titulat ja amb la selecció francesa. Crec que encara no ha fet el salt perquè és una futbolista bastant indefinida. Perquè no està clar encara si és extrem, si és lateral. Jo crec que la seva millor posició és com a carrilera i no li acaben de trobar el lloc en un altre equip, però és una futbolista molt interessant i que seguirem.
0: I de la qual ens vas parlar la temporada passada. De moment portem 2-2. Ors, no estaràs reciclant la secció de la temporada passada. Vinga, va,
1: que
0: anem
1: no.
0: pel tercer
1: va,
0: nom.
1: Que aquesta és nova. Va, Mendy, jugadora de 19 anys, cedida de l'Olympique. Mitja punteta, interior, perfil físic, el tanto semblant a Lauren James. És una jugadora molt de talent i que ja acostuma a jugar amb la selecció francesa sub-19.
2: 19 anyets, crec.
1: 19 anyets, sí.
2: I ha comentat similar a Lauren James.
1: Perfil físic. Ah. No ens flipem, no vull pedres després.
2: No, perquè anava a dir...
0: Clar, llavors ens posa ser molt bona.
1: No, em refereixo que és una jugadora físic. Que té un tren inferior fort. Molt potent,
2: vale,
1: té molt bona conducció, que té força, té arribada...
2: No, perquè si no ja patia, perquè és una jugadora de James que m'agrada molt, eh? Dins la seva... Dins el seu desordre mental i de vida.
0: Andrea, has vist l'11 del Barça, has vist l'11 del París, ens han de posar problemes tenint en compte les baixes que té Pere Romeu?
1: Jo crec que no.
0: No, eh?
1: Jo crec que serà un partit bastant fàcil pel Barça tenint en compte el nivell que l'he pogut veure al París.
0: D'acord. Per cert, que al Barça hi ha moltes jugadores...

0: n'hem parlat, el fem futbol, ja, o sigui, per la temporada passada.
1: És que sou unes, sou unes avançades del temps.
0: Home, si, si havíem parlat de baixa l'any passat, exacte, imagina que té, té 14 anys.
2: Sí, som tan friquis, m'encanta.
0: Bé, Orsa, ens abandones, no?
2: És que tinc una altra feina.
1: Som va.
2: Una altra feina.
0: Ara, ara va a passejar-se una mica per la llotja, a saludar gent.
2: A veure què hi ha per allà.
1: Una mica de business, una mica de business.
0: A veure quines són les futbolistes de 13 anys que pugen.
1: Molt bé, molt bé.
2: He de vendre, és que el fum del fem futbol no es ven sol.
1: Exacte, has d'anar a treballar.
0: Molt bé, Ors, que vagi molt bé.
2: I després,
0: quan sona l'himne del Barça aquí al Johan Cruyff, queden 6 minuts mal comptats perquè comenci aquest partit i ens queda per saludar l'àrbitre de la TDG, que sempre el deixem per l'últim, que no vol dir que no sigui important la seva presència en aquest equip. Joan Fàbregas, hola, bona tarda.
3: Bona tarda, com estàs?
0: Què et sembla? T'hem deixat aquí al costat del Sergi Andreu.
3: Mai he estat tan ben acompanyat.
4: Wow.
5: Home, Fàbregas,
1: quina punyalada.
5: Jo que he dit que trobava a faltar i que em sabia molt greu no poder estar amb tu a l'estudi.
3: És una punyalada preventiva, eh?
5: I tu m'ho tornes així.
0: A les primeres
5: Sergi Andreu, que sàpigues que Fàbregas no pot votar per escollir la millor jugadora del partit.
3: Que va
5: avui,
4: avui sí.
5: En cap cas.
4: Avui sí.
5: No, no, no,
4: avui
5: Sergi.
4: Sí, senyor,
5: Sergi,
4: sí.
5: Tindrà conseqüències si vota.
4: Doncs no, avui no.
3: Molt bé,
0: Sergi. Joan, que queden 5 minuts i començarà aquest partit i necessito saber qui xiularà aquest Barça-París.
3: Doncs avui xiula Mikalina Diakov, una polonesa de 35 anys. És absolutament desconeguda a nivell internacional. Té aquests 35 anys, a nivell arbitral, diguem que és un àrbitre molt jove, que encara té 10 anys per endavant i aquesta és una gran oportunitat per ella. I recordem que ara, des d'ara ara mateix ja tenim VAR. És a dir, és una estrena d'aquesta temporada. En aquesta fase de grups també tenim l'ajuda del videoarbitratge. Per tant, una molt bona notícia que ens permetrà, òbviament, augmentar el nivell arbitral d'aquests partits.
0: Quan apareixen les jugadores del Barça i del París sobre la gespa, el Barça estrena que tenia Patri, per tant, la primera de la següent alineació, Sònia.
5: Doncs sí, Cata Colla la porteria, la defensa, Sidney Paredes, Martina i Brooks, mig del camp per Patri, Serra, Jordi i Pina, per davant a la dreta, Graham, a l'esquerra, Kerolin i en punta, Payor.
0: I el París, qui juga?
5: Shabazz a la porteria, Ndongala, Ossin, Hilary Díaz i Vaquerizo a la defensa, doble pivot per Lemonguedec i Korosec, per davant línia 3 amb Tolobà, Mendy, Mateo i en punta, Viens.
0: I com dèiem, Diakov, l'àrbitre que xiularà avui, que ens explicava el Joan Fàbregas, que tindrà l'ajuda del VAR, perquè la competició, ara ja sí, des del primer partit, té VAR, cosa que agraïm, perquè és, demostra que és una competició seriosa. Tenim ja les jugadores formant davant la llotja d'aquest Johan Cruyff. Un Johan Cruyff, Sònia, que no està gaire ple, per no dir que està mig buit.
5: Sí, exacte, està mig buit. No arriba ni a mitja entrada, de moment, aquest Johan. No sé si és que hi ha molt trànsit al voltant, cosa que de moment no sembla. I diríem que l'entrada avui serà més aviat pobra per veure aquest partit, aquest debut de la Champions.
0: És cert que, i sempre ho comentem, veig cotxes a la rodalia del Johan Cruyff, que aquí la gent triga a arribar, però el partit és a les 9 del vespre, no és d'aquells dies que és a 3 quarts de 7. Jo crec que pot millorar una mica l'entrada, però no gaire més del que estem veient ara mateix. Una llàstima, però jo crec que aquest equip, després de guanyar la seva quarta Champions, es mereix omplir l'estadi i el mini-estadi, i en aquest cas el Johan Cruyff, a cada partit, però bé, les circumstàncies també, suposo que laborable, entre setmana, el fet que el París no sigui el més atractiu, que la gent s'estigui reservant també pels dos partits grans que hi haurà en les pròximes setmanes al Camp Nou, un contra el Madrid i un contra l'Arsenal, que serà el gran partit d'aquesta fase Lliga, doncs fa que avui hi hagi menys gent aquí al Johan Cruyff. Vull pensar que és que no té res a veure amb un equip que té les opcions intactes per tornar a ser campiones d'Europa un any més. Les jugadores que formen amb les fotografies oficials habituals i que ara s'abracen sobre el terreny de joc, queden 2 minuts perquè comenci aquest partit. Recordem, Sergi, el partit el fa Disney Plus.
4: Sí.
0: I això vol dir que avui el que ha de fer qui ens vulgui sentir és simplement posar la ràdio, l'app i el web de Catalunya Ràdio també els hi apareixem, però que no podem sincronitzar en aquest cas amb Disney Plus, que ho han de fer manualment.
4: Ho han de fer manualment, sí. Sí, allò que... sí, sí.

0: Jo crec, a veure, que no és gaire difícil, Sònia. Si entretenen una miqueta, han de mirar d'ajustar-ho, d'ajustar les imatges al so de la TDG i ja està, que hi perdin un minut. I si no, escolta'm, si veuen que hi tenen massa dificultats, que paguin la tele, perquè no hi haurà millor manera de fer-se una idea del que és el partit que escoltant la TDG. Vull dir que...
1: Claríssim, perquè el Salmurri els hi explicarà com si ho estiguessin veient. No caldrà ni que ho mirin. Salmo?
2: Sí, sí, home, com sempre, qualitat màxima.
1: Qualitat màxima...
2: Com si tanquessin els ulls i no veiessin res, doncs això mateix.
1: És a punt de començar aquest partit.
3: La TDG.
1: Segons, i seran les 9 del vespre quan començarà aquest Barça-París, l'estrena del Barça en aquesta Champions femenina, el nou Barça sense Alexia, un nou Barça que té les opcions intactes, això sí, per tornar a ser campiones. La cinquena Champions, inicieu un camí que ha d'acabar a Varsovia, esperem. Salmo, tot teu.
2: Les futbolistes del Paris Saint-Germain esperen la indicació de Diakov. L'àrbitre del partit és a punt de començar aquesta estrena de la Champions aquesta temporada. Estrena també de la TDG. 9 de la nit, comença el partit al Johan. La primera possessió és pel Paris Football Club, l'etern rival del Paris Saint-Germain. El Barça s'estrena aquesta temporada a casa amb Varsovia, altra vegada al final del camí, sent el gran objectiu. Primera recuperació per part del conjunt blaugrana a través de Patrick Jarro. Juga Irene Paredes, enrere. Cap a Martina. Martina, de nou amb Paredes. I el Barça, a poc, anar guanyant metres. El París, de moment, la línia defensiva encara molt alta. Martina, regira, juga de nou amb Paredes. El Barça tancant amb 3. Martina, Paredes i Sidney. Estira el carril Brooks. A l'esquerra, Martina va guanyant metres. Busca la profunditat de Brooks. Pressiona Eva Payor, recupera la pilota al París.
4: Aquesta frase, pressiona Eva Payor, la dirà sovint, Salmurri, si tot va com la temporada passada, perquè no es cansa.
1: Payor, una de les aspirants a la pilota d'or d'aquesta temporada, que mereix tant com Patrick, jo crec que és l'altra gran favorita, juntament amb Alexia. És cert que Alexia jo crec que parteix amb un avantatge habitual en aquesta votació, que és que ja l'has guanyat un cop, i quan l'has guanyat un cop tens una mica més d'inèrcia a l'hora que votin, però veurem com acaba la votació.
2: Juga Sidney, ha anat per terra Pina, així l'àrbitre. Per mi la falta era molt clara sobre Clàudia Pina.
1: Per mi també, a veure què ens diu el Joan, però ha semblat una falta bastant clara. De fet, no hi ha hagut queixes per part de les jugadores del París. No sé si s'ha pogut fer mal, queda de moment.
5: Jo crec que toca pilota, Es pot fer mal, no vol dir que no s'hagi fet mal, però crec que se l'emporta bé a la pilota i no hi ha un contacte
1: no
5: directe amb la cama.
1: A mi
4: en directe no m'ho ha semblat gens.
1: Doncs
5: sobretot perquè la direcció de la pilota ja t'indica que ha anat amb la mateixa direcció que la jugadora del París, per tant...
4: Però entenc que si està tanta estona ho deu haver tocat, no? Des que jo estic lluny...
0: A la imatge no sembla que l'hagi tocat,
6: No, s'aixeca en principi, es toca la cama dreta, el genoll dret. Ara s'hi apropa l'àrbitre, que demana que entrin les assistències, perquè ha fet una intenció com d'aixecar-se, però ara es torna a estirar. Sembla que té algun dolor en el genoll, com
5: està
6: si
5: plorant,
6: se'l toca. Sí, sí, com sí? Sí, sí, sí.
0: Potser que s'ho hagi fet sola.
4: Potser el suport, a posar buscar el suport al terra.
1: Fa la sensació que s'ho ha pogut fer sola,
5: Sí, s'ha picat al terra, la jugadora del París llavors s'emporta la pilota, però que fa Clàudia Pina és picar contra el terra, i com que li pispen just la pilota, suposo que no ha calculat bé.
4: És que a mi em dona la sensació que se li avança amb la punteta, la jugadora del París.
6: Ha intentat aixecar-se una vegada, ara s'ha aixecat ella. Les assistències l'ajuden, però es torna a tocar el genoll de la cama dreta. Surten fora del terreny de joc i ara li miraran, però si va un pèl coixa, tot i que de moment amb els dos peus a terra.
1: Veurem si s'escalfa algú, Sònia, perquè, evidentment, si Pina no pot continuar, haurà d'entrar una jugadora de...
4: Bé, crec que és Marta Torrejón.
1: Doncs Marta Torrejón, no sé com reformularia l'equip.
4: Marta lateral. I Marta darrere.
1: Marta lateral i Sidney d'interior. És l'única jugadora del primer equip que li queda per a Romeu a la banqueta, i apostaria per l'experiència de Marta Torrejón en aquest cas, si no es pot recuperar Pina, que tant de bo que no sigui res, perquè és que els primers minuts de la temporada de la Champions i no ens podem permetre una baixa com d'una jugadora que ha de ser important i que ha de fer un pas endavant aquesta temporada, perquè amb les absències és una ja de les veteranes i una jugadora que a més estava en un excel·lent moment de forma,
4: sí, sí,
1: amb un hat-trick davant l'Alavés en l'últim partit de Lliga.
6: Ara torna a estar estirada a terra mentre parla amb els metges, ara s'incorpora i no sé si demanaran el canvi o tornarà a entrar. De moment s'està provant, tornarà a entrar, jo crec, Clàudia Pina al terreny de joc.
1: Sí, sí. Doncs tant de bo quedin un ensurt, sembla que quedaran això, en un ensurt, però...
6: Entra Pina.
1: Perfecte, doncs mira tu, ho celebra el Johan Cruyff, perquè aquí ara mateix ningú estava pendent del partit.
4: No, perquè a més li estaven fent proves al genoll, la qual cosa no és gaire agradable. Compte.
2: Ara el París sobre la contra, és Vienz. Vienz és dins l'àrea, pot fer el xut i el gol. El gol del París, al servei de banda de Sydney. Des del costat dret, directament per la pilota, surt a la contra el París i al 4 i mig de joc de la primera meitat, el París s'avança el Johan amb el gol de Vienz a la contra. Després de la recuperació, Barça 0, París 1.
6: Parlen les jugadores entre si, aplaudeix Patri a les seves companyes, mentre les jugadores del París han celebrat com no aquest gol aquí al Johan.
1: Jo crec que de la mateixa manera que havíem quedat desconcertats amb la incertesa sobre Pina, les companyes tampoc han estat especialment concentrades en aquesta jugada. El París ha combinat bé, s'ha trobat sola dins l'àrea Vienz i ha acabat batent Catacoll, per tant, que tocarà remar en aquest inici de Champions, en aquest inici de partit. Queda encara molt partit, tot just arribem al minut 5, però de moment s'avancen les franceses.
2: I es desplega Mateo des del costat esquerre, és a punt d'entrar dins l'àrea, deixa la pilota cap a Mendy, Mendy al xut, atrapa Cata.
4: Amenaçant el París en aquests moments d'una mica de descoordinació i de desordre, el Barça ha de calmar una mica això, amb alguna posició més llarga, amb algun... tenint la pilota més que tot, encara que sigui en fase d'inici.
1: Ha estat un punt tova en la jugada Irene Paredes.
4: Irene Paredes, i llavors hi ha molt espai.
1: Sí. Crec... I després Martina arriba a l'ajuda, però... però pot carregar la cama sense problema, Vienz.
4: Sí, sí, sí.
1: I marca en aquest primer atac del París, que després ha tornat a amenaçar i que ja demostra que no és equip pel Barça si el Barça està bé, però si el Barça està un punt despistat, aleshores li pot complicar la vida perquè és un equip quart finalista, sí, sí, de l'edició de la temporada passada.
2: Ara el Barça aconsegueix per primera vegada desplegar-se, la passada en profunditat de Serra Jordi cap a Graham no ha estat gens bona, se la treu de sobre Xabàs, però el Barça patint a l'hora d'aconseguir superar la línia al mig del camp del París.
6: Paredes, recordem que ha entrat avui a la convocatòria, que ha rebut l'alta avui mateix, ja recuperada d'una lesió al sòl i de la cama esquerra.
2: Juga Sydney des del costat dret, s'ajuda amb Patri. Patri fa arribar la pilota cap a Graham, que controla, supera la primera defensora, s'incorpora a Serra Jordi, aconsegueix recuperar la defensa del París, se la treu de sobre i la guanya Paredes. Cercle central. Espera... obertes a les seves companyes, Patri fa la passada sense mirar pràcticament, compta, és Payor qui pot arribar, guanya la partida Eva Payor, se deixa enrere cap a Graham, Graham fent d'extrem dret, busca la línia a fons, fa la centrada, la rematada, marxa per sobre el travesser, el xot de Kerolin, i la pilota acaba a corna.
4: Sí, sí, la rematada és Esme Brooks, la lateral, esquerra, que trepitja àrea petita i en aquesta posició que ens té acostumats ja, que no és la simple lateral esquerra, sinó que va cap a dins i, a més, ataca àrea amb molta facilitat.
1: Era molt difícil controlar el xut amb la velocitat amb la que arribava la pilota, però Brooks ha pogut posar el peu, no l'ha pogut dirigir prou bé i ha marxat també amb l'ajuda de la defensa per sobre la porteria del París, que llançarà el primer córner.
2: 7,5 de joc des del costat esquerre, Graham per fer la centrada. Paredes dins l'àrea, Patri també, Brooks també, Sydney va amb el cap, Paredes, la rematada, aturat Xabàs. Una Xabàs que juga ràpid i en llarg, amb una pilota ben llarga, cau al costat esquerre, és Tolová qui controla, Tolová continua amb la pilota, Tolová en la conducció individual, recupera Sydney. Sydney s'ajuda de Serra Jordi per sortir jugant al Barça, la pressió del París i serà un servei de banda favorable al conjunt blaugrana.
4: Intenses les jugadores franceses, sobretot en la pressió, tant Corse com Mendy, de moment posant intensitat, sobretot en zones de Patri, que de moment ha pogut rebre poquet per començar a crear.
1: Hi ha un intangible que té el campió d'Europa habitualment, que és el respecte de les rivals quan menen aquí el Johan Cruyff, però clar, quan et trobes amb un gol al minut 4, fa que les jugadores franceses ara mateix vagin crescudes i creguin en el seu plantejament. Per tant, el Barça haurà de domar el partit, perquè és cert que de moment estan amenaçant, tot i que el Barça també ja ha ensenyat les seves urpes.
2: Patri busca la passada en llarg cap a Clàudia Pina, la pressió de Pina dins l'àrea, la treu com pot el París, queda la pilota morta cap al costat dret en Dongalà. En Dongalà busca un servei llarg, fa mistos, i serà servei de banda favorable al Barça. Des del costat esquerre, nou de joc. De la primera meitat guanya el París, 0-1 al Johan. Servia l'out. Fa la centrada a Brooks, busca el segon pal, la lluita a Graham. Acaba refusant el París, ho fa Vaquerí, se torna.
6: El segon.
2: Corna des del costat dret per fer la centrada Graham. I ara les futbolistes del Barça que es van incorporant.
1: Ja no hi ha Mapi per llançar els corners, i per tant ha d'aparèixer Graham, que és una
2: però
1: gran picadora.
2: Però el primer corna a Paredes sol al segon pal, eh?
1: Sí, sí.
2: D'aquí la recepta no ha canviat.
1: Exacte.
2: Graham. Es toca el cabell. Aixeca el braç dret. Fa la centrada Graham, la pilota al primer pal. Queda morta a la frontal de l'àrea. L'acaba recollint Brooks. Brooks pot carregar la cama. I la treu Xabàs.
4: Quina aturada de Xabàs, eh? Boníssima aturada. Estava tapada, si no m'equivoco. Veurem la repetició segurament en algun monitor aquí. Però el xut, és meu, ho havia fet bé. Dintre l'àrea, és meu, ho fa bé, perquè té aquesta calma, aquest retall.
0: Sí, sí, hi havia moltes jugadores al davant de la portera. Sí, sí. Sí, sí. Té mèrit l'aturada, perquè ha vist la intencionalitat del xut.
1: Què, Sergi, què diu la nostra audiència?
0: Doncs mira...
1: S'han quedat xafats pel gol?
0: No especialment, eh? Mira, hi ha un dels oients que entenc que són habituals.
5: Sí, com es diu, Andreu?
0: És un dels oients, entenc, més inquiets de la transmis, diu Sant Belluga.
1: Córner favorable al Barça.
0: Us llegeixo.
1: Ara ens ho llegeixes.
2: Vigila amb els noms. Graham des de la dreta.
4: És amiga de l'Olear.
2: Graham per fer la centrada. 0-1 al marcador. El Barça perdent. La pilota al primer pal. Paredes no pot connectar la rematada. Acaba refugiant el París. I és altra vegada corna.
6: El quart.
2: Corna des de la dreta. Altra vegada Graham. A prop de la pilota s'hi acosta Pina.
1: El Barça que li diu al París: no sortirem d'aquí fins que marquem.
2: Graham aixeca el braç dret. Fa la centrada. La pilota al punt de penal. Mirava de rematar Irene Paredes, l'acaba refusant el París, la guanya Kerolin. Kerolin perdent verticalitat, juga enrere cap a Cata, es torna a estructurar el Barça per començar el joc des del darrere.
0: Mira, deixeu-me un parell de comentaris. Aquest que us deia, el Sant Belluga, és fàcil, diu, compte això de sincronitzar, perquè també es pot pausar la imatge a l'app de Disney. És molt fàcil, per tant, agraïm el seu comentari. I el Germán ens diu: quina alegria tornar-vos a escoltar. Estic convençut que el Barça és igual de favorit que l'any passat, perquè en Pere traurà el millor de les jugadores i elles ho donaran tot.
1: Perfecte, doncs li agraïm al Sam. Jo crec que ho podem
6: deixar
1: en Sam.
6: Són dos oients molt, molt fidels, els dos que
0: els coneixes, Sònia?
6: Sí, perfectament.
1: Sí, el Sam abans tenia un altre nom, però sí, després es va passar a dir Sam.
6: Sí, simpàtic.
2: L'Albert, abans.
1: No. El Quim, crec
2: juga
1: que
2: la pilota al París i ho fa a través de Mateo. El cos a cos amb Patri, li acaba guanyant la partida a Patri. La guarda Graham Hansen, jugant enrere, perdent verticalitat. Juga Irene Paredes, torna a començar el Barça. En possessió llarga.
4: Sí, un punt de paciència pel Barça, perquè la intensitat de les franceses és alta, les segones jugades, d'augment, i al Barça li falta alguna posició. Com tapina?
2: Pina, la conducció individual, fa la croqueta, juga la pilota a la frontal de l'àrea, és Payor. Payor continua la conducció, obre l'esquerra cap a Kerolin. Kerolin és dins l'àrea, fa la passada. No ha pogut trobar Brooks. Refusa la defensa del París, però de nou la guanya Kerolin. La futbolista brasilera del Barça, Clàudia Pina, de nou amb Kerolin. Pot buscar l'un contra un. Davant seu en Dongalà, Kerolin, fa la bicicleta, Kerolin, guanya la línia a fons, la centrada, trepat Xabàs.
1: Bona centrada amb l'esquerra, li ha quedat un punt curta, però ho havia fet bé Kerolin ara. Una jugadora que ha arribat aquest estiu procedent del City i que s'ha d'adaptar encara al joc del Barça. Jo crec que aquesta titularitat, per exemple, li arriba producte de la quantitat de baixes que hi ha i el fet d'haver hagut d'endarrerir Pina.
2: I ara, altra vegada, el París jugant en llarg, mirant de sortir a través de Viens, però amb molts problemes després de la pressió al Barça.
6: És Paredes ara que sembla que ha rebut un cop al cap.
5: Arriba molt tard la davantera del París. Crec que a la cara.
6: Sí, a la cara, però ja està, ja es posa en peus.
4: I Caroline, una jugadora amb desequilibri, eh? Ha de buscar l'1 contra 1 amb Ndongala. En molts moments té un 1 contra 1 sense cobertures. A part, intuïm que Ndongala té algun problema perquè va amb un bandatge a cama dreta, que crec que se l'ha tret. Encara el porta, la cama dreta, per tant l'ha de buscar si té molestia.
6: Caroline té 26 anys i contracta fins al 2030, brasilera.
2: I és, sens dubte, el fitxatge estrella.
6: El més car, no?, de la història del Barça, prop d'un 1,5 milions d'euros.
1: Tot i que això no sempre va acompanyat del que hagis pagat, no sempre va acompanyat en el pes que després té l'equip, perquè jo crec que fins al moment el fitxatge estrella, entès com el millor rendiment immediat, ha estat el de Van Aasten, que llàstima ara està lesionada, però que ha generat una molt bona impressió en els seus primers minuts.
4: Sí, estic d'acord, Sònia, m'agrada molt.
2: Altra vegada Patri busca la passada en profunditat, ha acabat recuperant el París, però de nou Patri, ben ubicada, ben situada, recull la pilota, torna a començar el Barça. Ho fa en Brooks, des de l'esquerra, la demana al peu Caroline, precisament és qui rep, s'ajuda de nou amb Patri, Patri amaga, espera l'arribada de Pina, Pina en la conducció, juga amb Payor, Payor és dins l'àrea, Payor continua amb la pilota, la deixa que passerà Jordi, Clàudia Pina busca la conducció, a terra Clàudia Pina, per mi no hi ha hagut res, tot i que protesta la futbolista blaugrana.
1: Reclamava penal perquè és cert que deixen al braç la defensa del París.
5: Aquí no entrarà mai al VAR, hi ha unes possibles mans que no ha protestat ningú, potser només les he vist jo. Però el VAR, com que la pilota encara està en joc, si alguna cosa li comunicarà a l'àrbitre polonesa.
1: Hi ha unes possibles mans, no? en aquesta mateixa jugada.
5: Sí, m'ho ha semblat just abans. Potser he sigut jo,
2: eh? Ara el cos a cos de Sydney amb Mateo acaba guanyant la partida a Sydney.
4: Molt bé, Sydney.
2: Juga Graham. Graham amb Patri, trepitja, aixeca el cap, busca la profunditat de Serra Jordi, que es desplega, arriba a la línia a fons Serra Jordi. Podrà fer la centrada, controla la pilota, continua Serra Jordi, conducció individual, mirava, retallar, acabat tocant Díaz, i recupera la pilota al París.
4: Com interpreta Serra Jordi buscar l'espai i guanyar profunditat? Ja és la segona vegada, aquest cop s'hi ha rebut de Patri Guijarro.
0: Després del primer quart d'hora, 75% de possessió pel Barça, 25% pel París.
6: I René Van Aasten també té una lesió al recte anterior de la cuixa dreta. Per tant, les tres lesionades, lesionades tenen una lesió a la cuixa.
1: Moltes lesions musculars en aquest inici de temporada.
2: Ara qui s'incorpora és Patri. Patri busca la centrada tal com ve. El 16 amb 20 segons. Atrapa Xabàs, Barça 0. París Futbol Club 1.
1: Has vist la jugada, Joan, no, que reclamava Pina al penal?
5: Ah, sí, és una empenta. És molt difícil que el VAR entre aquestes jugades perquè l'àrbitre ja la veu, llavors per rearbitrar sigui una cosa, o que ella no hagi vist, o que realment sigui un error que hi manifest, ha interpretat que aquesta empenta amb els braços és insuficient i estic d'acord amb l'àrbitre.
1: I he vist les teves mans, que és possible que hi siguin, però que em semblen de les no punibles, no? Perquè venen d'un rebuig de la pròpia jugadora, em diria, vaja. En tot cas, tampoc ho han considerat perquè és la mateixa jugada, com deies, i ja fa estona d'aquesta jugada.
5: Això mateix.
2: Recupera la pilota al París. Mira de sortir a la contra, Mateo. Mateo buscava obrir la pilota a la dreta, ha aparegut Martina per recuperar. De nou el París en la recuperació alta des del costat dret. Aconsegueix desplegar-se el Barça en superioritat defensiva. La pilota centrada buscava Viens. L'acaba recollint Mateo. De nou amb Viens. Viens és dins l'àrea, carrega la cama al xut. Acaba topant en Irene Paredes. Mira de treure'l al Barça. Graham, el cos a cos, l'acaba guanyant. La pilota per Payor. És encara camp propi. Payor condueix. Payor continua en l'acció. S'ajuda a Serra Jordi. Amb Pina, que s'incorpora. Pina fa la passada cap a Caroline. És molt bona. Caroline al joc. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. L'empat del Barça. La passada en profunditat de Pina. Cap a Caroline. Enrosca el xot amb la cama dreta. I supera Xabàs. Barça 1, París 1.
6: Doncs l'ha celebrat anant cap al córner i l'ha celebrat amb Clàudia Pina, que tenien una mena d'això que fan aquests balls tipus TikTok que veiem a les xarxes, el tenien ben preparat i ben assajat, i celebra així el seu debut a la Champions amb aquest primer gol, Kerolin.
1: Empat el Barça, empata Kerolin en una jugada de transició que arrencava per la dreta amb Pallor, que li donava a Pina, i Pina perfectament esperat el moment oportú per deixar sola de mà en porta Kerolin, que s'estrena amb aquest gol. Una molt bona entrada de la brasilera, que situa aquest empat a un al marcador quan arribem al minut 18 de partit.
4: És que ve víctima d'una transició, perquè el París, lluny de tancar-se, ha anat a buscar el segon gol, i a partir d'aquí el Barça ha enxampat, té molta qualitat. El timing en la passada de Pina és perfecte, i la definició de Kerolin també.
1: Doncs Kerolin, que insistim, li estava costant adaptar-se, però la veritat és que la primera titularitat ja no ha necessitat més d'una jugada en porta per demostrar-nos la seva definició i també la seva velocitat per l'esquerra.
2: Ara de nou recupera el Barça, busca la pilota Eva Payor, el cos a cos amb Díaz, l'acaba guanyant Kerolin, costat esquerre, entra a l'àrea Kerolin, continua en l'acció individual, Kerolin retalla cap al centre, li acaba traient la pilota a un dos gent, va per terra Kerolin, però per mi no hi ha hagut penal.
5: Res de res.
2: Res de res, i guanya la pilota al París.
1: I que bé Pina la jugada del gol, l'assistència a Kerolin, perquè ha esperat el moment oportú que no caigués en fora de joc. Tot venia d'una pilota que roba Graham Hansen, sí, com deies, pràcticament al seu camp.
4: Exacte, és que a més surt perquè s'havia desplegat, i jo crec que hi havia quatre jugadors del París per davant de la pilota, per tant,
1: sí, sí.
4: Lluny d'altres equips que s'han posat per davant al marcador, aquí el Johan, que de seguida van a tancar-se, i evidentment el partit se'l fa llarguíssim, el París anava a buscar el segon i el Barça castigat amb aquest gol.
2: És que la recuperació del Barça és el xut de Viens des de dins de l'àrea.
4: Exactament.
2: I allà Paredes toca la pilota i aconsegueix.
4: Exactament.
2: Sí, sí. Juga la pilota al conjunt blaugrana. I ho fa a través de Serra Jordi. Controla. Controla orientat. S'ajuda amb Payor. Payor la deixa tal com ve. S'ajuda de Brooks. Obre la pilota a la dreta cap a Graham. Graham fa la centrada enrere. Pina el xut. La treu al París sota pals pràcticament. De nou, Serra Jordi dins l'àrea. L'acaba refugiant el París. L'acaba allunyant de punxa bas i la pilota continua morta. Se la treu de sobre. Com pot Mendy. El Barça tancant el París. Recupera la pilota al conjunt blaugrana.
4: La influència d'Esme Brooks per dintre és indetectable en molts moments, perquè en defensa sí que ocupa la posició de lateral esquerra, però és que en atac, ara la veiem, no sé si ho veiem al monitor, és que està de davantera centre gairebé.
1: És que el Barça es pot dir que defensa amb tres,
4: sí, sí,
1: perquè Brooks, efectivament,
4: no és
1: que... està... I una de les tres és Sidney.
4: Exactament.
1: Que té molt poca vocació defensiva,
4: exactament,
1: la veritat.
2: Ara ja sí que el partit és un monòleg total i absolut del Barça. Graham supera Vaquerizo com vol i a més li treu la targeta groga.
6: La primera del partit, la primera que veu una jugadora del París.
5: Sí, no se la podia estalviar perquè és una subjecció que talla una jugada perillosa. De fet, fa un gest a l'àrbitre com dient, escolta, què protestes si no tinc una altra opció que mostrar-te la groga. Bona primera targeta per l'àrbitre polonesa.
0: El Barça ha rematat ja a porta 7 vegades, 4 entre els 3 pals.
1: Doncs el Barça, que ara ja sí, està demostrant el seu domini, també a l'estadística que ens ensenya el Sergi. Veurem quan triga a caure el segon, perquè no en tinc cap dubte que el Barça marcarà molts més gols en aquest partit. Bé, molts no ho sé, però més gols sí.
2: Per fer la centrada, Graham, des del costat dret, 21, pràcticament 22 de joc. Empat a un al marcador. Xabàs sota pals, allunyant la línia ofensiva del París. El Barça carregant l'àrea, serveix en curt, la pilota cap a Pina, pot fer la centrada, acaba tocant la pilota Lemogedec, l'àrbitre diu
6: com
2: que no.
6: Com s'enfada Pina, i l'àrbitre va dir-li que estigui tranquil·la i que...
1: Amb el dit, la
6: senyora. Sí, sí, l'està marcant de prop, Fàbregas.
5: Sí, fa molt bé de marcar de prop. El problema és d'aquesta normativa nova del VAR, que sí que pot corregir corners, que s'hagi equivocat l'àrbitre, però no serveix de porteria. És una normativa que no acabo d'entendre, però que en aquest cas, que era tan evident que Clàudia Pina no era l'última jugadora en tocar la pilota, doncs es podria haver corregit. Però aquesta normativa no ho permet.
1: Joan, vols dir que no acabarem en que els àrbitres, quan tinguin dubtes, assenyalaran córner perquè ja hi haurà temps de corregir-ho?
5: És que jo gairebé que ho preferiria, perquè en aquestes situacions,
1: clar,
5: si t'has equivocat, doncs ja corregiran, però crec que la gènesi del problema és que no permet rectificar serveis de porteria que t'hagis equivocat.
7: Us actualitzo el partit de la final de la Lliga Catalana Femenina des de Reus, perquè hem arribat al descans. El Cadí la Seu, que està sent molt superior i encara bo per l'Uni Girona, per l'Espart Girona, amb un parcial que ha deixat el desavantatge en 7, 31-38. De moment, el Cadí domina, seria campió de la Lliga Catalana.
2: Sidney guanya la línia a fons, retalla Sidney, va a terra, no xiu l'àrbitre, l'acaba traient el París. Sota pal, Sidney continua reclamant un penal. El xut, Chavàs a corna.
5: A mi en directe no em sembla res, eh?
1: Són diverses les jugadores del Barça que...
6: Ara es posa el dit a l'orella a l'àrbitre, no sé si és que li estan dient alguna cosa, que ho estan revisant, de moment s'atura el partit.
2: Sí, a mi m'ho ha semblat,
6: sí, sí.
2: Eh?
6: Ara està dient a totes les jugadores que estiguin tranquil·les, que ho estan revisant, que quan sàpiga el què ja els hi dirà.
5: Per mi no hi ha res. Hi ha un contacte a sota de que la jugadora visitant posa la cama, però crec que Sidney té moltes ganes d'anar a terra quan nota aquest contacte.
0: També és així, no que s'ha queixat Joan, moltíssim, eh? Que sembla que sigui Sidney qui vagi a buscar la cama de la defensora.
5: Sí, pràcticament sí. Jo crec que no és una jugada de VAR ni molt menys. Per mi no és penal i molt menys es pot considerar un error com perquè el VAR intervingui aquesta acció.
1: De moment no reprèn el joc, ara ja sí. Decideixen que no ha passat res, sí. I per tant continuarà el joc.
6: Amb els xiulets aquí al Johan, que finalment hi ha molt una entrada... No arriba ni a mitja entrada. També pot ser que demà, recordem, és festiu a Barcelona, és el dia de la Mercè. Demà és dijous, demà passat divendres, i és probable que hi hagi un pont llarg.
2: 24 i mig de joc, 1-1 al marcador, el corna favorable al Barça.
6: El cinquè.
2: Des del costat esquerre, Graiem per fer la centrada. Les futbolistes del Barça dins l'àrea. Graiem penja la pilota, busca el segon pal, apareix de punx. Chavàs l'acaba recollint. Sidney no pot fer el control. I ara és el París qui es desplega la contra. Des del costat esquerre, amb Ndongala, creu a la divisòria, a prop seu. Patri, Ndongala, continua amb la conducció, a punt de perdre la pilota, ho acaba fent davant de Sidney, recupera el Barça altra vegada.
1: Deixa'm dir que hi ha contacte i que jo crec que si l'àrbitre xiula penal, el VAR no ho tira enrere.
5: Això però... també estic d'acord, eh?
1: Però entenc que potser és poca cosa per un penal.
5: Crec que al
1: final
5: mínim,
1: perquè entri el VAR.
5: La caiguda de Sidney no es correspon al contacte del rival. És veritat que existeix el contacte, però estan permesos...
0: És molt lleu, no?
5: Sí, és molt lleu, i sempre s'ha de tenir en compte que si aquella caiguda és produïda per l'acció de la defensa. A mi em sembla que no.
2: Doncs ara, servei de porteria, servei de banda favorable al París, que des del costat esquerre, amb Vaquerizo, per servir l'out...
6: Vaquerizo, equatoriana, ex del Granada, primera temporada al París.
2: Juga la pilota Irene Paredes, que va per terra. Ara és el Barça qui serveix l'out. I ho fa ràpid, controla Clàudia Pina, la baixa amb el pit. Juga enrere amb Martina. Martina haurà la pilota a l'esquerra. Cap a Brooks, de nou Martina. Juga per dins amb Patri. Patri aixeca el cap. I juga de nou amb Irene Paredes, que mira de penjar la pilota en llarg cap a Caroline, que la deixa córrer. L'acaba controlant amb la cama dreta. Caroline espera que es desdobli Brooks. Brooks guanya la línia a fons, costat esquerre, és pràcticament dins l'àrea Brooks. Brooks fa la centrada, toca en Ndongala i la pilota acaba sortint a corna.
4: Caroline ha de buscar cada vegada Ndongala perquè en 1 contra 1, i ara que hi havia l'ha doblat una jugadora del Barça, no l'ha ni seguit. Jo la veig marmada físicament la jugadora francesa, la veritat.
6: Doncs serà el sisè.
1: Doncs és el punt fort de Caroline, per mi, l'1 contra 1, l'1 contra 1.
4: De fet, ja ho ha provat Sonia, dos cops ha marxat, però jo crec que cada vegada que tinc l'1 contra 1 ha d'anar contra ella, igual que Graiem per banda dreta.
1: També ha d'estar molt fina, per poder-se'n sortir sempre, però segur que ho farà.
2: 27 de joc, el corna pel Barça des del costat esquerre, fa la centrada Graiem, s'incorpora tot sol a Serra, Jordi, gol, el segon del Barça, a pilota aturada, centrada Graiem, apareix Serra, Jordi, segon pal, l'engalta tal com ve, amb la cama dreta i fa el 2-1. Barça 2, París 1.
6: Doncs l'han celebrat totes les jugadores fent una pinya. Aquest gol de Serra Jordi, que està contentíssima, s'abraça les seves companyes, mentre l'afició que hi ha aquí també celebra aquest segon gol.
1: Serra Jordi, que ho celebra amb aquella il·lusió de qui encara no n'ha fet tants com perquè no ho hagi de saltar gairebé cada vegada que fa un gol. Serra Jordi, que la temporada passada va completar una excel·lent temporada amb una titularíssima a la final de la Champions i que s'ha vist clar, i ho ha dit el Salmurri, que ha arribat sola, absolutament.
4: Jugada preparadíssima,
1: sola,
4: Sònia.
1: Una jugada assajada.
4: Sí, sí.
1: Ara ens ho explica l'Autet, el cas el Barça, que ja està per davant en el mercat, ha començat perdent, però minut 28, Barça 2, París 1.
4: Arrossega Paredes del primer pal, està a la frontal de l'àrea completament sola, Clara Serra Jordi, el timing arriba perfectament en l'interior de la cama dreta, assegura la rematada i significa el 2-1 al marcador.
1: Les jugades d'estratègia que continuen sent un dels punts forts d'aquest
4: Barça de Pere Romeu. Especialment l'ajudant de Pere Romeu ho ha celebrat girant-se a la graderia, content.
2: Ara compta que recupera la pilota el París sobre el costat esquerre, guanyant metres Mateo. Mateo amb la pilota, conducció individual, s'ajuda a Mendy. Mendy obre la pilota a la dreta, endarrerint una mica cap a Ndongala, per verticalitat al París. El Barça, com a mínim, ja capgirat el marcador.
0: Hi ha una oient, la Yolanda, que us demana, us pregunta, els que en sabeu, diu, si la Caroline és una jugadora que realment val el que s'ha pagat per ella.
1: És que el mercat a dia d'avui està molt, molt inflat, i quan tu vols una jugadora que té contracte, és a dir, el Barça té moltes jugadores que han arribat lliures que probablement han marcat més època de la que pugui marcar Caroline.
4: Al final,
1: el que passa que el preu el marca el fet de si té contracte o no té contracte, exacte, i la teva necessitat.
4: Exacte, i l'urgència del comprador amb la necessitat del venedor. Clar, els timings, el mercat és complicat. Òbviament, si et fa falta una jugadora d'aquestes característiques, doncs, bueno, és un preu alt i és una càrrega que porta la jugadora. Però, va, en tot cas, li hem donat confiança a la Secretaria Tècnica, que creu que aquesta jugadora és important.
1: Era una peça que el Barça necessitava, sí, sí, i s'ha pagat el que ha calgut.
2: Ara es desplega el París des del costat dret. Compte que és la pilota dins l'àrea. Martina van darrerint. El xut! Toquen Martina, corna favorable al París.
6: És el primer pal París. Serra Jordi s'estrena a la Champions amb aquest gol. Fins ara no n'havia fet cap a la Champions.
1: Jo sembla que li feia molta il·lusió aquest gol, més enllà...
6: De fet, és el segon gol que fa amb la samarreta del Barça amb el primer.
1: Clar, més enllà del fet que era una jugada assajada i que, per tant, tenia la responsabilitat que així ho havien, exacte, assajat als entrenaments.
4: No, i que li donin la responsabilitat a ella d'acabar una jugada, no? I això, exacte, dona molt sentit també a la importància que té i tindrà aquesta jugadora al futur mig del camp del Barça.
2: Ara el corna pel París és des de la dreta, mitja hora de joc, 2-1 al marcador. Vola la pilota, la treu Paredes amb la cama esquerra, l'acaba recollint Otosin a la frontal de l'àrea, penja la pilota, la lluita Mateo, queda morta dins l'àrea, viens el xut, toca en Paredes i es corna.
6: El segon.
1: Reclamava fora de joc Paredes, però és veritat que hi havia, la defensa del Barça estava bastant endarrerida en aquesta situació.
5: Sí, aquí, si no acaba, en el cas de ser fora de joc, si no acaba en gol, doncs, òbviament, aquest fora de joc ja el tenim perdut.
1: Te'l menges, per dir-ho així. Doncs ara un altre córner pel París.
2: 31 de joc, 2-1 al marcador.
5: No ho era, no era fora de joc.
2: Diaco, que vol tenir unes paraules i posar una mica d'ordre a dins l'àrea. El Barça per davant.
5: Això se'm fa una mica pesat, la veritat. Està veient el sermó de l'àrbitre, les jugadores ja saben, sí, el que han de fer i el que no.
2: Doncs xiu l'altra vegada, Diaco, per fer la centrada al París. La pilota al punt de penal, la rematada de Baquerissó, acaba sortint per sobre el travesser, però es corna altra vegada pel conjunt francès.
6: El tercer.
1: Mira, i ara les jugadores del Barça reclamaven que no, que era servei de porta, i amb la nova reglamentació aquí sí que es pot corregir si el VAR avisa que no és córner abans que es reprengui la...
5: I sempre que la repetició sigui clara i ràpida. En aquest cas, jo crec que era servei de porteria, però sí que tinc dubtes.
0: Jo també ho crec, eh?
1: S'ha servit el córner.
2: Refusa la pilota el Barça. L'acaba guanyant per això el París. Ara mirava de guanyar la pilota Caroline. La disputa al mig del camp. La guanya el conjunt francès, que recula per metres i acaba sortint amb Baquerissó des del costat esquerre. Filtra la pilota cap a Viens. Se la menja Irene Paredes. La recull Viens. És com la dels primers compassos, però acaba refusant Martina.
1: Mira, aquí hi havia fora de joc.
5: Sí.
1: Però és veritat que la jugada era clavada i aquí Martina jo crec que està una mica més a prop de Viens.
4: Més a prop, exacte. I Paredes, sí que la situació entre Paredes i Martina per mi estan un punt massa separades, però la Bene Viens s'aprofita d'aquesta situació. Però les franceses, que no... o sigui, rebels davant del resultat, eh? Perquè intenten trepitjar-hi a rival i un punt de valentia encara en aquesta mitjoreta de partit.
0: De fet, s'ha igualat en el segon quart d'hora la possessió, perquè després dels primers 30 minuts, ara 64-36 pel Barça.
2: Sí, hi ha hagut una estona que era un monòleg total del Barça i ara no estem en aquest escenari, diguem-ne.
6: L'autora del gol del París, Evelyn Viens, és canadenca i té 29 anys, és internacional amb el Canadà i havia jugat al París la temporada 2020-2021. Va marcar 11 gols en només 14 partits de Lliga i ara aquesta temporada, aquest estiu ha tornat procedent de la Roma. Amb la Roma va guanyar una Lliga i també la Copa.
1: Doncs el Barça deu haver jugat contra ella amb la Roma, perquè últimament el Barça ha jugat força vegades amb la Roma. Ara, un parell de temporades mínim, ha tocat jugar contra la Roma
4: i aquesta temporada un altre cop.
2: La setmana vinent, sense anar més lluny.
1: Dimecres, 3:15,
2: amb
1: el Salmurri. 3:15 és el partit i imagino que ja vas tirant el dia abans o una cosa així, o no?
2: Sí, home, sí, ja saps que aquí som previsors.
1: Ets un tio previsor. Sí, sí. No se t'acudiria mai agafar un vol a les 3 de la tarda per arribar a les 5.
2: Aquí se li acut, on vas a parar. Surt el París des del darrere.
0: Jo ho he fet alguna vegada.
1: Tu ho has fet i t'ha funcionat?
0: Sí. I tant. Sí, sí. I en tens un aquí a prop que també.
1: Doncs dimecres...
6: No falla mai.
1: Dimecres vinent, Sergi, et citem per si de cas.
0: Sí? Em voleu que estigui aquí a la...
1: Pot ser. Bé, ja ho debatrem, però no ens aniries malament en un moment donat.
0: Em sembla que tinc Cati la setmana que ve, el dimecres.
2: Juga la pilota Sydney. 34 i mig de joc. Mirava de fer la passada, altra vegada imprecisa, Sidney. L'acaba recollint Patrick, atrepitja la pilota, aixeca el cap, busca la profunditat directament de Graham. Graham a la cursa amb Vaquerizo. Graham li guanya la partida. Entra tot sol en l'àrea Graham. Fa la centrada enrere, Pallor. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. El tercer del Barça. La centrada de Graham. Ras apareix Pallor amb la canya a punt. Fa el gol. Barça 3, París 1. 35 de joc de la primera meitat.
6: L'ha celebrat Pallor amb Graham, amb aquest gol, el primer que fa aquesta temporada a la Champions. Recordem que Pallor la temporada passada va acabar com a màxima golejadora de la competició europea amb 11 gols.
1: Gran passada de Patri, però aquí sobretot ha destacat la velocitat de Graham, molt més ràpida que Vaquerizo, que l'ha intentat tancar per fora, però llavors Graham ha dit, doncs vaig per dins. I per dins la superada per posar aquesta passada de l'amor perfecta perquè Pallor marqui el seu primer gol en aquesta Champions i que ens recordi el per què és el Barça, perquè tenim aquesta nou, que és una de les característiques diferencials d'aquest Barça, la polonesa, una de les protagonistes, sens dubte, de la final de la Champions de la temporada passada.
4: Mig gol de Patri, eh? Patri passada llarguíssima. Si tens un extrem com Graham, que
1: fes la corra, no?
4: Fes la corra, i a més, si un rival com el París que et surt a buscar, tindrà espai, Graham. Si quadres el timing passador-receptor, ho ha fet perfectament.
2: És que a més ho té claríssim, eh? Cada vegada que gira sobre aquest costat...
4: Si li arrenca a córrer, Patri li posarà. I a partir d'aquí, l'olfacte de Pallor.
6: Pallor, que acaba contractar aquest estiu.
1: I que va dir ahir que es vol estar molts més anys al Barça, per tant, esperem. Tant de bo vagin bé les negociacions per la renovació, que això últimament, cada vegada que una jugadora ha acabat contracte, hem hagut de lamentar-ho. Tant de bo aquesta... Bé, no és veritat, perquè Cata i... Quina és l'altra jugadora que va renovar l'any? Pina. Cata i Pina van renovar l'any passat i no hi va haver problemes. Però sí que és cert... Bé, va haver-hi problemes que el Barça té la seva massa salarial ajustadeta. I té moltíssimes jugadores molt bones que tenen moltes ofertes de l'estranger.
2: Juga la pilota al Barça i ho fa des de la dreta amb Kerolin, el Barça amb avantatge, la mana de l'espai Pallor, ha preferit jugar per Pina, acaba perdent la pilota, l'acaba guanyant Viens pel París, que anirà a desplegar-se a la contra, la passa en profunditat és bona, però apareix en la correcció Irene Paredes, guanya la pilota al Barça.
1: Doncs el Barça, que en 37 minuts ja ha posat les coses al lloc, que havia començat malament el partit. Perdem per 0-1 al minut 4, però a poc a poc s'ha anat fent amb el partit i tot i que el París ha estat valent a partir del 0-1 i fins i tot amb l'empat a 1, el Barça ha acabat marcant la diferència de qualitat que hi ha entre un equip i un altre, amb gols de Kerolin, Serra, Jordi i Pallor. Ara mateix, minut 37, Barça 3, París 1.
4: Exacte, una qüestió de talent, perquè si ets entrenadora del París, penses... Soc valent i vaig a buscar-les, intento empatar, intento... O em tanco darrere i al final acabaràs golejat igualment. Per tant, bé, és el... una qüestió de talent i de temps, però que vagi amb la, amb la, amb l'ADN de cada equip. Sí. I a mi m'agrada que els equips no vinguin aquí a tancar-se, com n'hem vist alguns, i se n'han emportat 8.
1: T'haig de dir que a mi el París avui m'està agradant bastant més que la temporada passada allà, on... van jugar efectivament a que no passés res.
4: Sí, sí. Jo estic d'acord amb això també.
2: Ara recupera la pilota Ndongala. Ndongala juga amb Mendy. Mendy pràcticament al cercle central. Aguanta el control com pot. Mendy aixeca el cap i obre la pilota enrere cap a Díaz.
1: De Mendy ens ha parlat l'Ors a la prèvia. Aquesta jugadora cedida per l'Olímpic de Lió, crec que ha dit. Oi,
4: sí, sí, 19 anyets d'ex del Lió.
0: No deu tenir res a veure amb el Mendy del Madrid, no?
6: No. Hi ha molts bendis. No, no.
2: Sí, ara és Mateo el cos a cos amb Sidney. Mateo supera Sidney, és dins l'àrea, fa la centrada, queda morta. Ara es complica la vida Cata. A Irene Paredes no se n'ha entès, però era fora de joc del París i, per tant, pilota pel Barça.
1: Clar, sense... Paredes ha volgut deixar la Cata, sí, però l'ha tocat sense voler, clar, i aleshores no pots... Cata no la podia agafar.
4: No, però ha faltat aquí resolució, perquè sí, una... sí, sí. O sigui, un punt de rapidesa en la decisió tant de Cata com de Paredes, perquè... al final podia haver acabat malament.
1: La jugada no valia perquè hi havia assenyalat un fora de joc previ, diria.
4: Sí,
5: sí, però... que però... crec que ho era, i ja sabeu que ara, com que s'ha d'esperar que s'acabi la jugada, doncs l'assistent ha d'assenyalar-lo amb aquest delay de que poden passar uns 10 segons ben bé fins que no acaba aixecant la banderola.
4: I hem vist una situació de Sidney patint una mica més en un 1 contra 1 amb
2: Mateo.
4: Amb Mateo, que és l'aspecte defensiu de Sidney, que evidentment no està tan acostumada i pot haver d'ajustar una miqueta més l'aspecte defensiu.
6: Mateo va ser la màxima golejadora del París la temporada passada a la Champions amb 6 gols.
2: Ara el Barça serveix l'out lateral. Mira, de guanyar la pilota Clàudia Pina, la que va perdent. Recupera el París, que acaba jugant enrere amb Vaquerizo. Encara més enrere, cap a Díaz. I Díaz no s'ho pensa i juga la pilota amb la seva portera, Xabàs.
6: Xabàs, ex del Madrid. Va ser-hi dues temporades, des del 23 a la 25. És francesa i ha arribat ara al París.
0: El Jep ens diu a Twitter que el Barça és clarament favorit per endur-se la Champions. Diu, si les lesions no ho eviten, arribarem a la final.
1: Mira, és una pregunta que la prèvia ha dit. Després li preguntarem a Otet. Què, Gerard?
4: Home, jo potser no ho tinc tan clar com el Jep, perquè, perquè a la Champions hi ha equips. Compte, Salmo.
2: La passa en profunditat cap a Tolobà. Tolobà controla la pilota, pràcticament enganxada a la línia lateral, costat dret, fent d'extrem. Davant seu Brooks, continua Tolobà, estaven fora de joc. Xiula, Diakou i pilota pel Barça.
4: Deia que no ho tinc tan clar, bàsicament perquè la Champions tenen Arsenal, Bayern de Munic, el City, hi ha equips, Chelsea, hi ha equips potents que amb una eliminatòria pots anar cap a casa. I a mi aquest any el Barça ha perdut jugadores importants. Per mi Alexia és jugadora important al terreny de joc, Ona és important al terreny de joc. Per tant, evidentment, hi haurà jugadores del B que et sortiran, els fitxatges que has fet jo crec que també, perquè Pere Romeu desenvolupa bé el talent, jo crec que amb això és un punt a favor. I és, jo crec, de les favorites, però no és l'única favorita al Barça per endur-se la Champions. Te'n podria dir tres.
1: Per mi,
6: doncs
1: per mi,
4: el Lió,
1: sí, el Chelsea, l'Arsenal, no? Són aquestes quatre. Jo diria
4: doncs aquests quatre.
1: Però diria que el Barça, pel seu domini dels últims anys i per l'experiència que encara acumula el seu equip, per mi està un punt per sobre. Però és possible que no estigui tan per sobre com d'altres anys i que els detalls en semifinals o final sempre
4: et
1: poden definir. Compte.
2: El París amb la pilota dins l'àrea mirava de baixar-la amb el pit. Sidney ha arriscat un punt, l'acaba traient el Barça. Servei de banda pel París.
4: I Pina està una mica... li molesta.
1: El genoll?
4: Sí.
1: Sí. No està còmode, eh?
0: Ara hem vist clarament...
1: Ella s'ha endut un ensurt.
4: Sí, sí.
1: Digues.
0: Imatges a la televisió arrufant el nas amb cara, sí, de dolor, eh?
1: Bé, tant de bo sigui... És veritat que el sospitós és que s'ho ha fet sola.
2: La pilota és dins l'àrea pel París, s'acaba perdent per la línia de fons, servei de porteria pel Barça.
1: Però vaja, si ha pogut continuar...
4: Sí, home, no.
1: Tant de bo sigui... Bé, pot ser que tingui alguna petita cosa, però sí, home, que no sigui res més que això.
4: És un partit incòmode, estan pressionant bé al mig del camp, no li deixen fer el seu joc, també... Bueno.
2: Serveix el Barça en curt.
4: Està escalfadet amb alguna decisió de l'àrbitre. Una mica, un mix de tot, probablement.
1: Bé, Pina s'escalfa amb facilitat, eh? Possiblement de totes les jugadores que hi ha al terreny de joc és la que més s'escalfa.
0: Del Barça és la que té sang més calenta, Pina, Sònia?
1: Sí, sí, jo crec que sí. Especialment en els clàssics, però en general... Sí.
2: Eva Payo recupera la pilota, s'incorpora Graham. Graham, cercle central, carril del mig. Graham, el xut amb la cama dreta i el gol! El quart! El xut de Graham, enganxat a la base del pal, supera això, és Barça 4, Paris 1.
6: L'ha celebrat tímidament Graham aquest gol, que ara s'uneix a algunes de les seves companyes que l'abracen, però han mostrat més entusiasme les companyes que la pròpia Graham, que pràcticament no ha celebrat aquest gol, tot i que està contenta.
1: Home, Graham, que també s'apunta al festival, ha xutat des de molt lluny, des de fora de l'àrea. Xavàs, potser podria haver fet alguna cosa més, tot i que el xut era molt escurat. És veritat que a Graham a la dreta se li oferia una possibilitat de passada bastant bona, però ha preferit xutar, ha provat i ha estat de sort, ha marcat. Graham, que fa el quart del Barça, minut 43, Barça 4, París 1.
4: De fet, li donava amplitud i profunditat, era Sydney, que li demanava la passada a Graham, però clar, amb les mans fins i tot, gestualment, però ha vist que feia gol Graham i llavors ha dit, no puc dir res.
2: Ara l'acció del París des del costat dret és dins l'àrea, fa la centrada, l'acaba recollint Vaquerizo, el segon pal, pot fer la centrada, hi havia fora de joc previ, xiula l'àrbitre, pilota pel Barça.
1: Sí que és cert que jo crec que la jugada el que reclamava era aquesta passada a la dreta, però clar, sí. Efectivament, si la jugada acaba en gol, és no se li pot dir res.
4: Exacte.
1: A Graham.
4: Era un dos contra un claríssim, que fins i tot Graham ha frenat una mica, donant temps a que la doblés Sydney, però ha optat per xutar i cap a dins.
2: Doncs el Barça, que ja ha fet 4 gols en aquesta primera meitat i goleja 4-1 al París. I ara Escata, qui surt jugant des del darrere, amb Paredes. Apareix per dins Clàudia Pina.
0: 13 xuts a porteria del Barça, 10 entre els 3 pals, només 6 xuts del París a porteria i un entre els 3 pals de les franceses.
6: 2 minuts d'afegit.
2: Juga la pilota Pina. Pina obre a la dreta cap a Sydney, Sydney enrere, cap a Paredes. Paredes obre a l'esquerra cap a Martina. I juga la pilota, no Paredes.
8: 2 minuts de temps afegit.
2: Pina la deixa córrer. A la dreta Graham. Graham controla, juga de nou amb Pina. Pina mira a trobar Patri. Patri guanya la pilota. Continua Patri. Costat dret, vèrtex dret de l'àrea. Pot fer la centrada Patri. Refusa com pot el París, que a més mira desplegar-se a la contra. A través de Mendy. Mendy conserva la pilota com pot. A sobre Irene. A sobre Patri. L'acaba protegint Mendy. I serà un servei de banda favorable al conjunt francès.
4: Doncs mira, li compro molt el símil que ha fet de Mendy a l'Andrea Ors de Lauren James, però moltíssim li compro.
1: Sí?
4: Sí. A més, amb aquesta acció que acaba de fer...
1: Per la manera de córrer
4: el camp. De rebre, de córrer, de cobrir la pilota, compte.
2: Ara Mateo fa la pilota centrada. Apareix Brooks en la correcció. Refusa la pilota i serà un servei de banda pel París.
1: El seu posat al camp és similar, tot i que molt menys sobrat,
4: fins i tot com camina...
1: Sí, el posat és semblant, estic d'acord.
4: Sí, molt bé l'Andrea, molt bon ull.
1: Home, per alguna cosa és observadora.
4: Exacte.
6: És la caça talents.
4: Exactament.
1: I els caça tots.
2: Ara servia el París des de la dreta, l'allunya com pot Graham, i tornarà a ser un servei de banda... Mig minut per arribar al descans, Barça 4, París 1.
1: Mira, aprofito que ara hi ha silenci per dir que és veritat que no hi ha gaire gent avui, que hi ha una mitja entrada, però que el gol que hi ha al darrere de la porteria de Xavà no ha parat d'animar en tot el partit.
2: Ataca el París, Mateo dins l'àrea, protegeix la pilota Clàudia Pina, l'acaba allunyant a Martina, la lluita Payor en la cursa amb Xavàs, la pilota queda morta, Serra Jordi i Xavàs lluny de porteries. Encara camp propi, prefereix jugar amb Clàudia Pina i obre més a la dreta cap a Graham. Graham hi posa un punt de pausa, juga enrere amb Cata, xiula. I a cop arribem al descans, Barça 4, París 1.
6: Doncs les jugadores van cap al túnel de vestidors, la gent comença a tirar per fer una petita pausa. No hi ha cap incident, absoluta normalitat aquí al Johan.
1: Nova temporada a Can Barça, però la vida segueix igual. És cert que ha començat malament el partit, amb el Barça perdent al minut 4, però ràpidament. El 18, Carolina ha situat l'empat a 1 i després han arribat els gols de Serra, Jordi, Pallor i Graham, perquè ara mateix el descans aquí al Johan Cruyff en aquest primer partit de la Champions a la fase Lliga, i veiem un 4-1 favorable a les Blaugrana. El nou Barça, sense alguna de les peces que han estat claus en els últims anys, el Barça sense Alexi, el Barça sense Mapi, torna a dir a Europa que continuarà un any més sent entre les favorites i segurament, i esperem tant de bo, a Varsovia. De moment, primers 45 minuts de la temporada de la Champions, Barça 4, París 1. Fem una petita pausa i en parlem.
9: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
10: A veure, repassem. Ulleres, sí. Necessari sac de dormir, també. Aigua per tres dies, sí.
11: Si tu tampoc vols perdre't la setmana del llibre en català, vine preparat, perquè amb tot el que hi trobaràs, llibres, converses, recitals, concerts, saps quan hi entres, però no saps quan en surts.
12: La setmana del llibre en català. Del 18 al 27 de setembre al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Molt per veure, molt, molt per llegir.
13: Com et dius?
14: Josep.
13: On vius?
14: A Blanes.
13: 2+2?
14: 4.
13: Capital de França?
14: París.
13: Qui sóc?
14: En Peyu, no?
13: Amb qui tens el mòbil?
14: Ah, el mòbil...
13: La fibra?
14: La fibra?
13: I l'energia? Ah, ja t'he enganxat. Porta-ho tot a Vera. Fibra, mòbil i energia. Estalvia fins a 200 euros l'any i emporta't 50 euros de regal per gastar-los a Abacus.
14: Ah, això.
13: Entra a somvera.cat, truca al 1543 o vine a les botigues Vera.
15: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
16: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
15: Consulta el programa barcelona.cat/lamercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
17: Ei, perdona, una estrella.
18: Ei, una estrella.
17: Perdona, una estrella.
18: Una estrella.
17: Què? Un crit valent.
18: Vinga, tots units fent força.
19: Una estrella!
20: De seguida!
21: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
22: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
3: La TDG, a Catalunya Ràdio.
15: Les notícies.
1: 10 minuts i seran les 10 de la nit. És hora d'actualitzar-nos amb la Teresa Sales. Teresa, hola, bona nit.
23: Bona nit. Doncs primer de tot ens situarem a l'Assemblea General de l'ONU, on el president de l'Iran ha dit que no es rendiran davant dels Estats Units, però que estan preparats per negociar el final de la guerra. Masoud Pezeshkian ha culpabilitzat els Estats Units i Israel de la inestabilitat a la regió i els ha acusat de terroristes.
24: Ahir, el president dels Estats Units va dir que som terroristes. Nosaltres som víctimes del terrorisme.
23: A Nova York hi ha també el president espanyol, Pedro Sánchez, que participa a l'Assemblea de les Nacions Unides. Acaba de fer una roda de premsa i ha dit que enviarà al Congrés de forma urgent el nou decret de l'habitatge i ha demanat suport als grups parlamentaris per poder-lo tirar endavant.
25: El gobierno, por supuesto, que va a dar una respuesta a esta tragedia social, pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
23: Això ho ha dit després que aquesta tarda unes 10.000 persones han denunciat el desnonament avui d'un àvia de 87 anys i ho han fet en una concentració davant del polèmic àtic comprat per la Comunitat de Madrid. A Barcelona, centenars de persones convocades pel Sindicat de Llogateres s'han manifestat davant la delegació del govern espanyol per reclamar que s'aprovi immediatament aquest decret antidesnonaments. La terapeuta de la família Endic no sabia que el fundador de Mango i el seu fill estaven fent una excursió per Montserrat el dia en què es va produir l'accident. Així ho ha assegurat l'advocat de la terapeuta, Francesc Jofresa, que ha denunciat en una roda de premsa el linxament mediàtic que està patint la seva clienta.
0: Per què aquest encarnissament amb Julia Luderval, que ni siquiera tenia coneixement de la fatídica excursió del dia d'autes?
23: I acabem amb un parell d'informacions. Els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig amb un ferit al barri de la Mina, Sant Adrià de Besòs, que ha passat aquesta tarda. La víctima s'ha presentat en un centre hospitalari de la zona amb una ferida per arma de foc, però segons apunten els Mossos no es tem per la seva vida. I de l'àmbit de la cultura, mireu, l'escriptor i periodista Ramon Solsona ha rebut el 30è Premi Trajectòria, un guardó que ha recollit avui en el marc de la Setmana del Llibre en Català. El jurat ha destacat que l'escriptor ha aconseguit no repetir-se mai llibre rere llibre gràcies a la seva versatilitat.
1: Doncs que felicitat al Ramon Solsona. Gràcies, bé. Teresa.
23: Adéu, bona nit.

0: segons, el Murri. La superaries? És que ara estan fent aquí el Johan Cruyff, el descans, el concurs
1: aquell que fan. Què esteu fent, Sònia, que sento cridar aquí?
0: Canten el gol i és a veure, guanya qui aguanta més el gol. Jo crec que Salmurri baixa i s'endú el regal de llarg.

0: Era àrbitre el teu pare, Joan?
1: No. Jo va ser una...
0: és bastant de família.
1: Va ser una idea pròpia, no sé en quin moment, però... Mira, estic content.
0: El Salmurri, que ens explica aquí les seves batalletes amb el pare del Joan Fàbregas, però, si us sembla, tornarem al partit, perquè Barça 4, París 1, jo crec que l'objectiu pot ser a veure si arribem als 8 de l'Olímpic de Lió. En això ja sabeu que té molt bon nas la Sònia. Per tant, a veure com s'inicia. Avui que ho està veient aquí in situ, a veure com s'estrena aquesta temporada. Quin flaire tens, Sònia?
2: A veure si no canvia des de l'estudi. Havia canviat alguna vegada, no?
0: Bueno, tot sovint, ja ho sabem.
2: Aquí potser... Aquí potser ho veurà millor, no sé.
3: Què, Sònia? A veure, no crec que fem el doble de gols, no? Els que portem.
0: Sí, no, fent els mateixos...
2: O sigui, 8 no creus?
3: No.
0: No? No arribarem a 8, eh?
3: Podria ser, però vaja...
2: Un 6, veus?
0: No, saps què passa? Que clar, és veritat que se dedicarà al...
3: Un 7.
0: 7 gols, eh? Ara, la segona part, han de començar a entrar jugadores del filial, que aquí s'han d'adaptar i jo crec que aquí es perdrà una mica el fil del partit. Però, en tot cas, tenim una segona part bastant entretinguda per comprovar l'estat i el rendiment d'aquestes noves jugadores que ens acostumarem a veure a partir d'avui. I mentre el Salmurri i l'Autet recorden els seus temps de discoteca...
2: Home, és que aquest tema...
4: No, és un clàssic, eh?
0: A l'estudi també l'ho comença
2: a treballar. A Sergi Andreu també li ha agradat.
5: Home, tota la banda sonora que portem escoltant des de fons dos hores...
4: Entre els crits...
5: Autet, aquesta i marxem.
4: Entre els crits logopèdics aquests dels gols que teníeu aquí i això, home...
0: Vinga, doncs queden 5 minuts per arribar a les 4 ara ja. Per arribar a les 2 de la nit, si et sembla, Sergi, fem un repàs relativament ràpid de tot el que ha passat a l'actualitat esportiva més enllà d'aquest Barça 4, París 1 al descans.
4: Mira, jo vaig dient i quan tu vulguis m'atures, vale?
0: D'acord.
4: Mira, resultats de la Champions femenina, ja disputats el Lovaina 0, Roma 0 i el Servet 0, Lió 8. Al descans, Chelsea 1, Àustria de Viena 0.
0: Primera... Chelsea 1, Àustria de Viena 0. Sí. Sí. Gerard, aquí mira l'Arsenal ahir també per 1-0.
2: Sí.
0: El Barça és l'únic que no falla mai. Veurem aquesta temporada, però això el Barça
2: això és
0: molt fiable fase, sempre també
2: exacte,
0: a la fase de Lliga.
2: A la fase de Lliga també, sí, fiabilitat al 100%.
0: Sergi, segueix.
4: A la primera divisió, a la banqueta del València, arriba un jovencell que promet molt per a llarga carrera, es diu Javier Aguirre,
0: home,
4: és mexicà.
2: Un whisky a dormir.
4: Exacte, té 67 anys i a la Lliga ja ha entrenat altres equips com l'Osasuna, l'Espanyol, el Mallorca o l'Atlètic de Madrid, el presentaran dilluns. Futbol internacional, el futbolista del PSG, Rafa Hakimi, haurà d'anar a judici per la violació d'una jove el 2023 i compta perquè Mbappé podria ser citat com a testimoni clau en tota aquesta qüestió. Tenim un partit en joc a la primera federació, el que juga el Sant Andreu, el Narcís Sala, amb el Madrid-Castella, quarta jornada de Lliga. És un partit pendent del cap de setmana i de moment ha començat a les 9 al descans, empat a 1. Thiago Pitar, que és a l'11, el jugador del Madrid que ha baixat el B, és a l'11 de l'equip blanc, del filial blanc. Més coses, demà el Barça debutarà a l'Eurolliga de bàsquet, rebrà l'Efes d'Istanbul a la primera jornada. Recordem que el Barça arriba després de perdre la final de la Supercopa CB davant del Joventut, tindrà la baixa de l'aler pivot Tousan Ebouaman per una lesió a l'espatlla esquerra que es va fer amb la selecció anglesa. En tennis, triomf de l'equip espanyol femení davant del Kazakhstan, quarts de final de la Copa Billie Jean King, que es juga a la Xina, a Shenzhen. L'equip espanyol ha aconseguit el punt decisiu en el partit de dobles que han jugat Cristina Buxa i la tenista de la Vall d'Uixó, Sara Sorribas, davant de Danilina i Kulambayeva per 2-0. Ara, divendres, lluitaran per un lloc a la final contra la República Txeca.
0: Espera't, Sergi, que vull saber també com va la final de la Lliga Catalana de bàsquet. Recordem, entre l'Uni Girona i el Cadí, la Seu, com van les coses, Xavi?
6: Doncs el Cadí sempre domina el marcador. Ara està guanyant de 8, 51, 59, 7 i mig pel final. Esper Girona, que busca la remuntada. Amiana Martín, moltíssims minuts en pista. De fet, és la màxima anotadora, però el Cadí està sent superior. 7 i mig pel final. Esper Girona, 51, Cadí, la Seu, 59.
0: Seria sorpresa, no?, si guanya el Cadí.
6: Sí, jo crec que sí. A més, és que hem de comptar que el bàsquet Girona la setmana que ve té un partit importantíssim, que és la prèvia de l'Eurolliga, que determina si va a Eurolliga o Eurocup. Per tant, la seva preparació hauria d'estar ja bastant encaminada a això. Haurien de dur un bon ritme però és que estic veient un cadí la seu molt seriós, molt seriós, i fins i

0: De Roberto Íñiguez, jo crec que està fent jugar jugadores, això, com Iana Martín, que ve del Mundial, molts més minuts dels que pensava per no deixar escapar aquest títol.
1: Doncs de moment deixem guanyant el Cadí la seu. Aquest partit, deies que queden 7 minuts per arribar al final de l'últim quart.
0: 7 i mig, ara 2-3 lliures anotats per Iana, 53-59, més 6 Cadí.
1: Ens continues informant. Sergi, trobava alguna cosa per explicar-nos?
2: Mira, sí, tenim temps, un parell de punts molt ràpids. Avui s'ha jugat un partit de la Lliga Masculina de Waterpolo, Mediterrani-Sabadell. És partit de la primera jornada que estava pendent del cap de setmana. Ha guanyat el Sabadell per 15-17 a la piscina del Mediterrani. I en motor, la Federació Internacional de Motociclisme ha anunciat el calendari del 2027 del trial a l'aire lliure. Hi haurà 8 proves, una més que aquest any. La temporada començarà a Màlaga a mitjans d'abril, s'acabarà a França a mitjans de setembre i guanyarà, com sempre, Toni Bou.
1: Perfecte, Sergi. Recordeu quan anàvem a l'estadi, miràvem un partit de futbol i al descans la gent doncs treia el seu entrepà, menjava tranquil·lament, comentava la jugada.
3: Comentava la jugada.
1: És que ara hi ha la dance camp, que és aquella en què balles.
4: Podrien enfocar-te tu ara una estona.
5: Prefereixo l'entrepà, jo.
4: Enfoquin a la Jaume i balli una mica.
5: Sí.
4: Estaria bé, això. Donaria molt joc a xarxes.
5: Jo crec. Home, doncs sí.
1: Donaria molt joc. Com t'agrada donar joc a les xarxes, però els altres. Sòbia, tu no, eh?
4: Home,
1: els altres. Que donin joc als altres.
5: Home, jo la posaria, sens dubte, al meu contingut.
1: Mira, ja apareixen les jugadores del París. Encara no veiem les del Barça, però suposo que en un moment, mira, apareix ara Eva Pallor, la primera del Barça, que ha aparegut fent un sprint i ha deixat
5: enrere.
1: No, com
5: sempre, Sònia, fixa't-hi, sempre.
1: Ella sempre. La resta amb força més calma. Veurem, Sònia, si hi ha canvis en aquesta segona part. Perquè hi havia una jugadora del París escalfant-se.
4: Sí, s'estava escalfant Fiona Lieny, però sembla que no entrarà ara d'entrada.
1: Doncs de moment veurem si continua el mateix plantejament i el mateix equip amb el París. El Barça sí que són les mateixes 11 jugadores que han començat la primera part. Ja tenim pràcticament totes les totes les jugadores del Barça i pràcticament totes les del París. No sé si queda alguna per sortir des del vestidor, perquè encara escalfaven la portera.
4: Doncs sí que farà un canvi, potser ara de sortida, sí, entrarà la jugadora número 26 del París,
1: que s'està
4: Fiona Lieny, que era la que s'estava escalfant.
1: I s'estava acabant de preparar i per això jo crec que ha endarrerit el París la seva sortida. Veurem per quina jugadora entra ara de seguida, mentre hi ha una conversa entre Diacó
4: i marxarà Vaquerizo. Sí, que recordem, ha vist una targeta groga al minut 22. Vaquerizo entra en el seu lloc, Fiona Lieny.
1: Doncs és a punt de començar aquesta segona part. Salmo.
3: Diacó, l'àrbitre polonesa que mira el seu rellotge, espera la indicació. A punt de començar la segona meitat d'aquest Barça 4, París 1. El Barça ha començat amb un gol en contra, però ha sabut capgirar el marcador i marxar al descans amb aquest avantatge. Comença la segona meitat, el Barça per davant i la pilota és pel conjunt blaugrana. Ho fa a través de Martina, des del costat esquerre, cap a Kerolin. Kerolin busca la profunditat cap a Clàudia Pina. No ha pogut controlar la pilota i recupera el París. Des del costat dret, Ndongala per servir l'out. Ndongala, la pressió de Kerolin. Kerolin a sobre seu, Ndongala endarrereix cap a Xabàs a la porteria. Mirava de buscar Tolovan llarg. La pilota s'acaba perdent per la línia de banda i és pilota pel Barça. Juga Brooks.
2: Yep.
3: Brooks per servir l'out.
2: Què ha passat?
4: Res, que ara anuncien el canvi del París.
3: Serra Jordi juga enrere cap a Sidney. Sidney més enrere.
1: Què t'està semblant, Sidney a la dreta, Gerard?
5: De moment bé, a mi m'agrada més en fase ofensiva perquè té una lectura neta i una passa interior que la veu, perquè té qualitat per sortir. En defensa l'hem vist patir en un contra 1, com dèiem, a la primera part, però de moment ho està solventant amb facilitat.
1: És veritat que el seu fort és la seva arribada i el lateral costa més lluir aquesta faceta. Però de moment, per cobrir l'expedient, per dir-ho així...
5: Bueno, bàsicament esperant a Aixa, no?
1: Sí.
5: Si no m'equivoco.
1: Aixa,
5: no hi ha...
1: Carla Julià...
5: I Carla Julià, exactament, les dues
1: que pot fer de lateral.
5: Que ocupen aquesta posició.
1: Carla Juliol, a més l'hem vista de lateral per les dues bandes, per tant és opció vàlida per també fer de suplent de Brooks.
3: Ara la passa en profunditat de Mendy cap a Viens, i estava ben situada, ben ubicada Patri, i ha aconseguit tallar la pilota perquè si no era molt perillosa. Controla des del costat esquerre Martina enrere cap a Irene Paredes. El Barça amb la pilota, però molt lluny encara a la porteria rival.
2: A les xarxes hi ha alguna queixa en relació a les entrades. Diu, heu dit la Carla Marín, diu, heu dit que el camp no està gaire ple, o que no és ple del tot. Les entrades, diu, per sobre dels 30 euros no han ajudat. I ahir el descompte per socis no funcionava a l'APP. Visc a prop i m'he hagut de quedar a casa al final.
1: Doncs aquí el Barça, òbviament el Barça fa una aposta de màxims, que és un producte, considera el seu Barça femení, que s'ha de valorar, però ha d'ajustar també a tenir una entrada que l'equip se senti amb suport. Mira, just ara, Sònia, sí, anuncien
4: sí, 2.574 persones.
1: Una mitja entrada.
4: Avui el Johan.
1: Una mica menys de mitja entrada, per tant... entenc que el club no vulgui regalar un partit de Champions perquè ja estem en una fase en què s'ha de fer pagar, però també han de ajustar això, no? De potser pels socis un preu encara més econòmic o el que sigui.
4: També pot ser que demà és festa i que hi ha molta gent que deu fer pont.
1: No ho he tingut en compte, això és veritat, tens raó.
3: Es desplega el París des de la dreta, la cursa d'Endongalà, a prop seu Brooks, toca la pilota d'Endongalà i s'acaba perdent per la línia a fons, servirà el Barça de porteria.
1: Demà és dia laborable pels treballadors del Toc Costa. Demà
4: però Barcelona
1: fem programa,
4: és festa, diria.
1: Però Barcelona, que hi ha Catalunya, moltíssima no. població, és festa, exactament.
4: Un dia de la Mercè. Aniràs algun concert, tu, Autet?
5: No, jo vaig al Toc Costa demà.
4: Ah, mira que bé. I te'l paguen doble, no?, perquè és festiu.
1: Home, perquè allà a Vic és festiu, no és festiu.
5: A Vic no és festiu,
1: per
5: crec.
1: Per tant, et tocava treballar.
5: No,
1: això.
5: Exactament, jo soc un tio rotllador.
1: Molt bé.
3: Ara mirava de sortir el París, no ho aconsegueix i recupera el Barça. Payor fa la passada en profunditat cap a Keralin li torna la pilota, queda mort al costat dret, l'acaba recollint fora l'àrea. Graham controla la pilota per verticalitat, va conservant la possessió Graham, juga una mica més enrere amb Serra Jordi, que li torna la pilota Graham, torna a començar el Barça. Clàudia Pina. Pina acaba perdent la pilota, recupera el París, que es desplega la contra. Des del costat dret, Tolobà fa la passada en profunditat cap a Viens. Viens és dins l'àrea, el xut, atrapa Cata.
1: Ara Tolobà ha posat a prova la velocitat de Paredes, que recordem que torna avui de lesió.
5: Sí,
4: per tant, lesió al soli.
1: Per tant...
5: Hi ha alguna acció que li costa probablement recuperar una miqueta més, amb un punt de ritme competitiu, perquè ara era Vient que l'estava exigint la màxima velocitat després d'una bona passada de Tolobà.
1: Probablement la situació d'emergència del primer equip, sí, ha fet que avui Paredes sigui titular en circumstàncies normals. Potser no hauria calgut forçar-la a l'11 inicial de principi.
3: Juga la pilota al Barça. Ho fa en Patri, incrustada entre els centrals, entre Paredes, que és qui rep, i Martina, qui està a l'esquerra, Serra Jordi. Ajuda la sortida. Acaba perdent la pilota, saltava la pressió Brooks. Mirava de connectar el París amb Viens, que estaven fora de joc i ha deixat córrer la pilota. Recupera el conjunt blaugrana.
4: Tolobà té una història xula perquè ha jugat a futbol i a futbol sala, ha combinat les dues coses fins fa relativament molt poc. A banda de ser internacional
1: a nivell, diríem,
4: belga, sí, ha estat internacional belga de futbol i de futbol sala. Les dues seleccions ha estat internacional perquè ella és belga i en allà es pot combinar.
1: Tots els jugadors de futbol sala tenen una gran tècnica, per tant...
5: No, i li ha fet un parell de fintes a Pina, la recordo ara, la primera part, bastant clàssiques del futbol sala, ara les entenc.
2: Pep, tu has jugat amb un cert nivell a futbol sala o no mai?
5: No, un cert nivell no, jo quan era petit, com que no hi havia futbol 7, hi havia futbol sala, però no.
3: Ara Kerolin és dins l'àrea, al costat esquerre, deixa la pilota, mirava d'arribar a Sydney, no ha pogut connectar la rematada, ha refusat el París.
1: Kerolin apunta bones idees.
5: Sí.
1: però crec que li falta aquest puntet d'acabar d'adaptar-se, eh? de veure cap a quina jugadora...
5: Sí, però se la veu,
1: però sí.
5: Se la veu agressiva, sí. Ofensivament, amb aquest control orientat cap endavant. Sí, jo crec que li falta aquell punt encara d'adaptar-se una mica al que necessita l'equip, probablement a l'hora d'interpretar encara la presa de decisions no sigui del 100%, però si se l'intueix. Jo crec que talent, velocitat i desequilibri, que en el fons jo crec que se la fitxa per això, i el primer gol l'ha fet ella.
3: Juga la pilota Clàudia Pina des de l'esquerra, pràcticament a la línia al mig del camp. S'ajuda en Patri en Brooks. Brooks acaba perdent la pilota i es desplega Tolobà des del costat dret. Li aguanta el cos a cos Brooks. Tolobà continua en la conducció individual. Fa la passada cap a Mogedec. Acaba recuperant el Barça.
1: A tot això, si Pina tenia alguna molèstia, el descans era una bona oportunitat per canviar-la i de moment aguanta, cosa que vol dir que no és res greu.
5: Bona senyal.
1: Bon senyal. I de cara a aquesta segona part, jo crec que és un dels atractius veure aquestes jugadores joves que avui tindran minuts i suposo que seran una de les jugadores a ser substituïdes de les primeres, perquè...
4: Doncs mira, s'escalfen Lua Arufi i Martina González, també ho fa Marta Torrejón.
1: Doncs totes defensives, si no m'equivoco. És veritat que Lua Arufi és extrem, però en el primer equip va jugar de lateral.
5: Clar, per l'emergència i les circumstàncies, sí.
1: Podria sortir per Brooks, si ho considera oportú.
3: Clàudia Pina amb la pilota, costat esquerre, és dins l'àrea, retalla cap al centre, l'espera Payor, no pot controlar la pilota Payor, però continua en la pressió altíssima al Barça. El París amb problemes, la pilota enrere per metres, la recull Díaz i Díaz encara més enrere cap a la portera Xabàs. Xabàs obre la pilota a la dreta, cap a Otosín, l'acaba tocant en Dongalà, se la treu de sobre davant la pressió alta del París i és un servei de banda fora per al Barça. Que la posa en joc ràpid amb Martina. Martina una mica més enrere. Cap a Paredes, trepitja la pilota. Apareix Patri. Patri connecta amb Pina, Kerolin, de nou Pina. Kerolin la lluita, l'acaba tocant Clàudia Pina. Tolovaca se la treu de sobre com pot. L'allunya tant que la pilota cau als peus de Catacoll. Som al 8, pràcticament 9 de la segona, amb el 4-1 al marcador. Guanya el Barça en l'estrena de la Champions. Juga Brooks des de l'esquerra. En Patri, de nou Brooks. Serra Jordi, Brooks busca la passada cap a Clàudia Pina, fa el control. Mirada de trobar Payor en la profunditat. Ara la recull Mendy, que va guanyant metres a poc a poc, creu la divisòria. Continua Mendy, retalla cap al centre, la pressió de Serra Jordi, que li acaba prenent la pilota. Juga amb Pina, té camp per córrer. Clàudia Pina controla amb la dreta, retalla cap al centre. Obre la pilota encara més a la dreta, cap a Graham. Graham busca l'acció individual. L'acaba tocant la defensora del París, que amb prou problemes acaba aconseguint conservar la pilota.
2: No fa pinta que arribem als 8 del Lió, no?
1: No, jo crec que no, perquè ja et dic, suposo que comencin els canvis,
5: sí,
1: es perdona una mica el fil del partit.
5: Una mica de ritme, probablement.
1: Algun gol més sí que veurem, Sergi?
2: Sí, home, això m'imagino que sí, home, si no...
1: Sí,
2: si no, marxo, ara,
1: La primera part ha estat prou entretinguda.
2: Sí.
1: I a veure si en aquesta segona també veiem alguna coseta més d'aquestes jugadores noves, com Kerolin...
3: Ara juga el París.
1: I els vells clàssics de Payor i Graham, que sempre són agraïts de veure, Més enllà d'aquest mig del camp amb Patrick. Avui potser l'hem vist menys que d'altres partits, però bé, de moment ha deixat aquella passada cap a Graham.
5: Exacte.
1: Marca de la casa.
3: Home, per mi, a la primera meitat, sens dubte, ha estat, si no la millor, de les millors jugadores del Barça, Patrick?
5: Ja estàs influint en la votació final, Salmo, o no?
3: No. Bé, sí.
5: Ah, m'ho havia semblat.
2: Ha comentat el Sergi que avui votaré jo primer.
3: Sí.
4: Pobre d'ell, que et deixi votar.
2: Depèn.
4: Ja dic jo que no et deixarà votar.
2: Pobre cas, que jo després m'haig de trobar amb la Sònia i...
1: En funció de com d'enfeinada estigui la Sònia a la zona mixta, potser s'agafa...
4: No. El Sergi, pobre d'ell, que et deixi votar.
3: El Sergi avui té poques instruccions, però algunes són molt clares.
2: Sí, exacte. Pensa, Fàbregas, que l'Olear és la Clàudia Pina de la redacció. Sang calenta, mala llet i tot el que vulguis.
3: Va, li aixeca el cap i juga la pilota en profunditat cap a Graia amb el control, no ha estat bo. Ha acabat recuperant Liagre, que juga enrere cap a Xabàs, la portera del París, que juga al llarg.
4: Ara farà un canvi al París, entrarà un dels fitxatges d'aquest estiu del club francès, Renders, amb el 34.
2: Això sí, els hi dones permís tu, no?
4: Home, i tant, que facin el que vulguin.
3: Compte la recuperació del París. És des del costat esquerre. Va guanyant metres, busca la passada en profunditat cap a Viens. Continua la conducció individual. Va per terra Brooks per intentar recuperar la pilota. Continua Tolobà amb la pilota dins l'àrea. Apareix Brooks i li acaba recuperant l'esfèrica.
5: Aquesta trepitjada de Tolobà és futbol sala. Sí.
3: Juga Graham. Graham una mica enrere cap a Sydney i posa un punt de pausa al Barça.
5: Diu l'am... Aquestes... Ah, perdona, Sergi.
2: No, digues, Albert.
5: No, en aquesta transició, per dir una cosa més a nivell defensiu del Barça, eh?
3: Ara compta la passada cap a Kerolin. Apareix Xabaz amb el cap. La refusa, però l'acaba guanyant de nou Eva Payor. Buscava connectar amb Kerolin. La pressió de Payor després de la recuperació al París. Acaba guanyant la pilota Eva Payor. Continua Eva Payor retallant cap a dins. Espera l'arribada de Patri. Patri al cos a cos va a terra. Xiula falta l'àrbitre. 12 de joc. 4-1 guanya el Barça la segona meitat.
1: A Payor li és igual si perds 0-1, si guanyes 2-1, si guanyes 4-1, ahir ja li és igual. Et pressiona igual.
5: Intensitat.
1: Al minut 1 que al 60.
5: Sí. Molesta, xoca. Volia afegir abans que falta un punt de contundència defensiva dintre l'àrea, eh? Un altre cop Martina, crec que en alguna ocasió pot ser una mica més contundent, perquè evidentment l'equip francès és un punt innocent avui.
4: Marxarà Mendy i entrarà Renders pel París.
1: Doncs mira, Mendy, aquesta mitja punteta de la que ens parlava l'Ors i que ens ha causat bona impressió en aquest partit. De fet, l'hem vist cosetes, París, que ja et dic, l'any passat no vam arribar a veure. I aquest partit, jo crec que defensivament especialment li resultarà útil a Pere Romeu.
5: Exacte, en el vídeo, en accions que es poden defensar millors en la transició, aturar alguna transició. Com te Pina?
3: Pina, per fer el xut, atrapa Xabaz.
1: Aquest any, Pina... serà un tip de xutar faltes perquè ja no hi ha Mapi, que era la llançadora oficial, i a vegades es tornaven en Pina i totes dues competien per marcar.
4: Ara Pere Romeu parla amb Lua, que serà un dels canvis que farà ara el Barça. Entraran Lua, Marta Torrejón i Carolina Ferrera. Farà un triple canvi Pere Romeu.
1: Doncs veurem en funció de qui entri. En el cas de Carolina és interior, per tant, veurem per quina interior entra. Luarufe, insistim, és extrem, però ha jugat de lateral al primer equip. Exacte. I veurem. I en el cas de Marta Torrejón pot jugar de central o de lateral. En aquesta segona part, Carolina Ferrera ha deixat bones sensacions als minuts que li hem vist. Va fer un gol força maco l'altre dia contra l'Alavés.
3: Home, hi ha un canvi pràcticament segur, no? El de Pina.
1: Sí, Pina, és el que comentàvem. Pina hauria
5: Paredes.
1: De ser... Carolina hauria d'entrar per Pina.
5: No, veurem Paredes com està perquè avui sigui jugar. O Sydney al sortir Marta Torrejón. Bueno, té diverses opcions perquè hi ha jugadores que poden ocupar diverses posicions.
3: Controla precisament la pilota Clàudia Pina. Obre la dreta amb la incorporació de Sydney. Sydney va cap a dins, continua en la conducció. Sydney a punt de perdre. Acaba obrint a la dreta cap a Graham. Graham juga enrere, Serra Jordi de nou amb Sydney. Sydney més enrere cap a Irene i el Barça s'instal·la camp contrari.
2: Recordem als oients i a les oients de la TDG que avui els demanem, doncs, si el Barça, aquest Barça, el sembla igual de favorit que el de l'any passat per endur-se la Champions. Hi ha algun comentari, com per exemple el de la Maica, diu que aquest any és menys favorit per les jugadores que han marxat, però, diu, per nosaltres millor. Diu, piano, piano, i cal que parlem al camp. Recordem que entre tots els oients que participin sortejarem dues entrades per anar a la final de la Champions aquesta temporada. Ah, és l'home. Veig que no esteu pendents.
4: Sí, jo sí.
1: És que s'estan fent ara mateix
5: estàvem anotant els canvis.
4: Entra... Ara...
1: Una de les jugadores...
4: Lua per Kerolin, sí? Marta per Serra Jordi i Carolina per Pina.
1: Carolina per Pina, jo crec que... Bé, ara els veurem com se situen, perquè insistim que hi ha diverses jugadores que poden ser força polivalents i que... de moment veiem Marta de central.
5: Marta de central i Martina de lateral dret, si no m'equivoco.
3: Sí.
5: Martina.
3: Sydney passa al mig del camp.
5: Sydney passa al mig del camp, exactament.
1: I al Carolina, mig del camp, Carolina també. El que Brooks, com que va una mica per on vol,
5: sí,
1: no sé en quina posició està
5: Brooks,
1: jugant ara mateix.
5: Brooks jo crec que segueix de lateral esquerre, el que passa que en pilota va cap a dins.
1: Aleshores, Marta Torrejón
5: està jugant d'extrem, sí.
4: Marta Torrejón, amb aquest partit, suma 90 partits a la Champions, igual així el rècord que tenia Alexia Putellas.
1: Doncs jo diria que Patri s'ha posat de central, no? Ja m'ho direu vosaltres, no?
5: No,
1: és per sortir la pilota, és per acompanyar la sortida de pilota. Bé, doncs d'interiors veurem Sidney i Carolina, aquesta jugadora Carolina. Sònia, que avui ho comentava amb el Bernat, clar, són moltes les jugadores joves que estan apareixent al primer equip, però no es pot considerar que sigui de la Masia.
4: 16 anys, és de Gran Canària, no ha debutat a la Champions però sí a la Lliga. La victòria per 0-6 contra l'Alavés a la Lliga F va ser titular i va jugar els 90 minuts per primera vegada i va anotar el seu primer gol oficial amb el primer equip al 45. Abans havia jugat minuts però mai havia estat titular i jugat 90 minuts. I Lua ja havia debutat a la Champions justament davant el París. Va tenir uns minuts la temporada passada, va debutar a la Champions davant del mateix equip.
1: En el cas de Carolina, la fitxa en el gener passat, després d'haver-la vist en el Mundial Sub-17, i la tenien controlada, suposo, imagino, d'abans, perquè jugava al Tenerife. I aleshores la fitxen pel filial, però ja amb aquesta perspectiva que acabi tenint minuts relativament ràpid al primer equip.
3: Ara l'acció en llarg del París des del costat esquerre. Martina va aguantant la possessió, que va tocant la pilota i és corna favorable al París.
5: Ha recuperat.
4: Doncs és el primer de la segona.
5: L'havia guanyat en velocitat a Martina, però després ha recuperat i ha defensat bé la posició.
4: El quart del partit pel París.
3: Menys de mitja hora per arribar al final. 4-1 al marcador. Guanya el Barça, el corna pel París. Des de l'esquerra, Korosec. S'ajuda amb Tolobà, de nou Korosec. Per fer la centrada, la pilota al segon pal, apareix Cata i atrapa.
2: No comento ja dades de possessió perquè la tònica del partit és la mateixa i perquè són, diríem, molt favorables al Barça. 70-30 ara mateix, quan portem doncs, gairebé 20 minuts de partit de la segona part.
3: Surt el Barça a poc desplegant-se des del darrere. Sidney acaba perdent la pilota, la recupera el París, com Tampiens, arriba dins l'àrea, estava atenta. Catacoll ha sortit i ha guanyat la possessió.
1: Catacoll que ha rebut aproximacions, però no ha estat gaire protagonista fins al moment del partit.
3: Sidney torna a perdre, és Tolobà. Tolobà mirava de buscar Reinders en la incorporació. Acaba jugant Carolina Ferrera i refugiant com pot el París. En Dongalà, que li guanya la partida a l'Uarufe. Obre la pilota a la dreta cap a Reinders. Fa la centrada, toca amb Marta Torrejón. La guanya de nou al París. Altra vegada Reinders amb En Dongalà. Possible fora de joc. En Dongalà fa la passada enrere cap a Viens. De nou En Dongalà, que perd verticalitat. Tot i la pressió de l'Uarufe. Fa la centrada. Korosec, la pilota queda morta i acaba refusant Patri.
6: I us confirmo la victòria del Cadí la Seu, que és el campió de la Lliga Catalana de Bàsquet. Ha acabat guanyant a l'Esport Girona 67-72, tot i els 22 punts d'Iana Martín, que s'ha multiplicat per intentar remuntar el partit. Avui la Seu superior al Esport Unigirona, 67-72, vuitena Lliga Catalana per les Urgellenques.
1: Les Urgellenques, doncs, que donen la sorpresa i guanyen l'Unigirona en aquesta final de la Lliga Catalana. Gràcies, Xevi.
6: A nosaltres.
3: La pilota per Mateo des del costat esquerre. Pot buscar la línia a fons, fa la centrada. Toc Irene Paredes i va a corna.
1: És cert que des que hi ha hagut els canvis, el Barça s'ha de reorganitzar i li està costant una mica dominar el joc.
5: Sobretot en sortida de pilota, n'ha perdut dues de consecutives, perquè s'ha ajuntat molt, tant Sidney com Patri, i quan t'ajuntes tant has de ser molt precís en els primers tocs. No ha sigut i li has donat vida al rival.
4: És el cinquè del París en aquest partit.
3: 20 de la segona, 4-1 al marcador, el corna pel París. Des del costat esquerre, la pilota centrada al segon pal. La treu Carolina Ferrera i controla Graham Hansen a la frontal. Graham Hansen, que va allunyant el perill, conserva la pilota, aguanta l'embestida primer de Reinders, després d'Otosin, i juga enrere amb Catacoll, torna a començar el Barça.
2: Escolteu, el Sam Belluga, Sònia, Oleart,
1: torni.
2: Em diu...
1: Una... Sam, Sergi, Sam.
7: És que no, crec que no ho ha agafat encara,
4: Sergi. No, i tant, Sergi. Que ho ha agafat.
7: Ah, ho ha agafat, eh?
4: Home.
5: D'acord. El Sergi ho ha agafat a la primera, jo.
7: D'acord, va,
2: Sergi. Una cosa,
4: la que no l'agafa sóc jo, però ell, vamos.
7: Ell les agafa. Les agafa
2: és que costa molt d'agafar, perquè, clar...
7: Ja, clar. Digues, digues, Sergi.
8: Llogatat, clar. Si es va llogatat.
2: Clar, home, per això, per això, per això.
7: Sergi, digues.
2: Escolteu una cosa. Diu, un altre any i encara... Encara no heu explicat lo de l'Arlequí. Em moriré de vell sense aclarir-ho, Olear, diu. Què és això,
4: això
2: de l'Arlequí?
4: Això Fàbregas.
2: Jo no sé què és això de
9: l'Arlequí. L'expliquem, sí. L'Arlequí és quan una persona doncs, intenta fer una aproximació al resultat, que és la Sonia Olear, i que realment no n'encerta ni una i ja portem tres temporades, no?
7: Sí, és
4: jo bé, això de que no n'encerta ni una ho podríem parlar una mica. Però, vaja, no, tu però... digues el que et sembli. No votaràs igualment.
9: És que tu fas la porra, la fas a partir del minut 80. Llavors, clar, tot és més fàcil.
7: No, però la Sònia és capaç de dir primer que guanyaran fàcil i després, si la cosa es complica, avui no serà tan fàcil, no? Hauria de ser una cosa així, no? Que Sònia, que dius diversos resultats.
4: Això vosaltres, que sou els que dieu que jo faig tot això, jo no ho veig així, vaja.
3: L'acció de perill del París, la pilota és del costat esquerre, la centrada no és bona, marxarà per la línia lateral.
7: A veure si el Barça recupera una mica el fil del joc, perquè així és difícil que veiem aquestes jugadores noves lluir-se una mica i és veritat que ara el...
10: Sí, li costa sortir ara
7: el
10: Barça.
7: El fil s'ha perdut una mica, sí.
10: Li costa sortir. Mira, això, aquestes jugades al primer toc, si ets precís, et permet que al cap de dues acumulis jugadores i al final hi hagi un punt d'oxigenar el joc. A l'hora de fer aquesta passada més llarga cap a Payor, el Barça la perd. Però falta aquest punt de precisió en la sortida, aquell punt de calma que s'ha perdut amb els canvis. A veure.
3: Ara el Barça té cap per córrer amb Carolina Ferreira, juga enrere cap a Sidney, fa un bon control Sidney, amb la cama dreta continua, obre la pilota a l'esquerra, encara més a l'esquerra apareix Luarufe, té camp per córrer Luarufe, davant seu Endongalà, continua Luarufe, retalla cap a dins, aixeca el cap, s'ajuda en Payor, fa el control, no és bo... Refusa la defensa del París, però torna a recuperar el Barça.
7: Ara el Barça sí que s'ha instal·lat a camp del París i aquí és on ha de resistir.
3: Sidney des de l'esquerra, aixeca el cap, busca el xut directament. I ha marxat desviat per poc.
7: Era molt bona la idea, eh? Perquè la portera, evidentment, no se l'esperava gens.
10: No se l'esperava ningú. O sigui,
7: ni les companyes,
10: ni nosaltres des d'aquí dalt, ni el públic. No hi havia opció massa de xut. I més aquell pal, normalment si busques aquest xut és el pal més allunyat de la portera. I l'ha buscat, i un bon impacte amb l'empenya
7: total. No li ha marxat gaire desviat.
10: No. És que Cindy té aquestes coses, eh? O sigui, Cindy és una jugadora...
7: Jo hi tenia moltes esperances en ella.
10: Per què parles tant en passat?
7: No, espera't, perquè vaig acabar la frase.
8: Jo estic baixant, eh?
7: No, un moment, jo no. Bueno, jo hi tenia moltes esperances en ella i és veritat que probablement li està costant una mica més del que jo m'esperava, però és una jugadora que continua tenint un potencial descomunal.
10: Té, per mi és una jugadora molt irregular, li falta aquest punt de consistència en el seu joc, però té coses de jugadora important,
7: Sí, probablement encara ha de millorar una mica la mentalitat.
10: Decidir, bueno, probablement la mentalitat, el connectar-se amb el partit, la presa de decisions també li fallen en alguns moments, però bé, avui adaptant-se de lateral, jo penso que ara li està donant aquests minuts més a la seva posició, Pere Romeu, no? Com dir-te, t'he posat de lateral.
7: Ara gaudeix una mica,
10: disfruta 20 minutets el temps que puguis.
3: Ara és Xavà, la portera del París, qui allunya la pilota. L'acaba controlant Sidney amb el primer control, amb la dreta. Aconsegueix aguantar la pilota. Aixeca el cap, deixa d'Esperó cap a Lua. Lua fa la passada cap a Payor, la rematada de Payor i el gol. El cinquè del Barça. El gol d'Eva Payor. Barça 5, París 1. La deixa d'Esperó Sidney, la guanya Luarufe. Línia a fons a la centrada. I el primera instància no, sinó en segona... aconsegueix fer el gol Eva Payor. Barça 5, París 1.
4: Doncs és el segon gol de Payor avui, que l'ha celebrat de nou efusivament amb les seves companyes, ara ja cap al cercle central, contenta, satisfeta i aixecant els punts.
7: Hi haurà gent que potser ha baixat el carro de Sidney, però mare meva, quan fa aquestes jugades, I pugem tots de nou. Quina jugada que ha iniciat Sidney amb un cop d'esperó cap a l'Uarufe. I l'Uarufe, aquí també ha estat molt bé, ha buscat Payor per acabar marcant el cinquè del Barça en aquest partit. Minut 70, Barça 5, París 1.
10: El cop d'esperó és posterior a un magnífic control orientat que ha fet Sidney,
7: sí, sí,
10: en aquesta posició, que per mi ha sigut clau en aquest gol, l'insistència de Payor i de l'Uarufe.
7: Jo crec que ha rebut primer de més d'esquena, no? Ha estat capaç de girar-se.
10: Bueno, us ha escoltat, que havíeu perdut una mica de fe, i ha dit, doncs, ara...
7: Bé, bé, jo recordes que he dit que simplement penso que sí, va una mica més lenta del que jo m'esperava. No he baixat del carro. Hi ha algú que potser sí que ha baixat una mica
8: sí, més? Sí, més fe va perdre Pere Romeu la temporada passada, que va ser l'última a les interiors.
10: Sí, exacte, exacte.
8: Una mica
10: sí,
8: més i abans surt a jugar Oleal a l'interior. En fi.
7: Per cert, l'acaba rematant sobre la línia Payor, perquè sí, sí, si no, probablement era gol en pròpia porta.
10: Exacte, exacte.
7: I Payor ha dit, aquest no se m'escapa.
10: I suma, un sumo, en sumo un més.
7: Sí, sí, sí.
2: Ara ja sí el de la sentència, eh?
7: Sí, crec que ara sí el partit està sentenciat.
4: Encara acabaràs explicant algun acudit,
2: no,
4: Sergi, avui.
2: No.
4: Sí, home, sí, deixa't
2: no,
4: anar.
2: No, perquè...
8: En fi, sí, en fi, juga la pilota en Don Galà.
7: La parella Oleart, Sergi Andreu, sí, ens han de plantejar. Sí, sí. No, no sé si poden...
2: M'ho estic passant bastant bé, Sònia.
7: Sí? Home, ja t'entenc, perquè normalment, vull dir, aquestes transmissions no es pareixen una mica
2: cuidao,
7: més.
2: Cuidao,
7: cuidao.
2: El tanto que vegi prendrem mal.
8: Es desplega Renders des de la dreta, tu.
2: Exacte.
8: Agafa la passada en profunditat. Mateo dins l'àrea, el xut. Acaba quedant morta altra vegada, Mateo, i el gol.
2: Mira, veus
8: el gol del París, el segon 18 pel final, 5-2 guanya el Barça.
2: Comença la remuntada.
4: Mateo, que pràcticament no celebra el gol, va ràpidament cap al cercle central perquè es reprengui el joc el més ràpid possible.
7: Doncs el segon gol del París, que insistim, en aquesta segona part, amb els canvis, ja estava amenaçant una mica més, tot i que ara el Barça havia aconseguit uns minuts controlar una mica més el joc. Ha tingut, jo crec, un punt de fortuna fins i tot en aquest gol, però en qualsevol cas puja al marcador. Barça 5, París 2. Quan, mira, ara la televisió les enfocarà, tenim just davant
10: sí,
7: les jugadores lesionades, entre elles Aitana.
4: Aitana porta tot el partit parlant amb Van Aasten. Mm. No sé què li deu estar explicant, però vaja...
7: Com funciona el sistema de joc
4: però,
7: aquí.
4: Però amb pèls i senyals, perquè des del minut 1 sí, que està parlant amb
10: a mi m'agrada més la samarreta vintage de Quique Nazaret, de Ronaldinho, amb el
7: sí,
10: 10.
7: Sí, sí, sí.
8: Brooks compte, fa la passa en profunditat cap a Payor. La pilota al pal, queda morta l'UA. El xut altra vegada al pal. Al pal. Al pal en segona instància també l'UA. L'ocasió claríssima del Barça. I ara és Graham qui recupera la pilota. Fa la centrada. Li ha sortit mossegada. I ha atrapat Xavas.
7: Una llàstima, perquè encara veurem més gols aquí al Johan Cruyff. És veritat que el partit està probablement una mica més obert, una mica més
10: sí,
7: boig.
10: Sí, sí.
7: Quan estàvem comentant aquesta samarreta vintage de...
4: Sí, sí, és molt xula. De màniga llarga, oi?
10: Sí, sí, màniga llarga.
7: I... Jo crec que aquesta temporada, aquesta samarreta, la temporada passada ja li vaig veure algú.
8: Sí, sí, bé, el Barça, el primer equip masculí, hi va haver un partit
7: exacte, sí, sí,
8: que tots els
7: tots
8: jugadors van arribar a la convocatòria amb aquesta samarreta.
7: Just aquell partit on en teoria era samarretes vintage, però...
8: Exactament.
7: Però que la van portar, però després jugant no, perquè es veu que no es podia...
8: Era aquella jornada,
7: no sé, una cosa
8: era aquella jornada de la Lliga,
7: sí,
8: on
7: sí,
8: el Barça
7: sí,
8: era un dels tres equips que no duia samarreta vintage, i el que va fer el Barça és lluir aquesta samarreta de Ronaldinho de la temporada on el Barça guanya la Champions a París, i ho van fer tots els futbolistes camí de vestidors.
7: Doncs tenim aquí al davant, totes les jugadores lesionades.
10: Sí.
4: Alexandri,
10: Vicky.
7: I també fins i tot Maisa, que és aquesta sí, jove jugadora que no ha pogut entrar a la convocatòria perquè encara no té la data pare de la UEFA. Vaja,
4: i és ben
7: no
4: bé que, com heu explicat, és corpulenta.
7: Sí, sí, és que passaria per una noia sí, sí, de 20 anys tranquil·lament. I és per això que ja té minuts al primer equip.
8: Juga la pilota Irene Paredes.
7: En té 15.
8: Últim quart d'hora de joc. Juga Marta Torrejón.
7: Només per al·lusions, que em referia que normalment a la transmissió... On...
8: Deixa-ho
7: deixar.
8: Manu,
7: no,
10: a mi
7: m'interessa.
10: No
7: li facis... No, un moment, que els resultats són més ajustats. No hem de dir res més, els resultats són més ajustats. I aquí normalment, la Sònia ja ho diu, que no pateix tant.
10: Era tal el jardinet, jo no he vist ni el gol del...
7: No hi havia cap jardinet allà. No hi havia cap jardinet.
3: Juga la pilota. Brooks, des del costat dret.
2: Mira que no vindrem més, Patri.
4: A sobre que venim perquè ens crida.
2: No vindrem més, Sònia?
7: No, però... Vull dir, ja sé que allà us ho passeu millor, fins i tot, però amb un punt... No?
2: Hi ha més emoció, deixem-ho així. Això, hi ha més emoció.
3: Com vols deixar estar el tema? Deixa-ho!
7: No, és que se sent, piquen,
10: és que se sent malament ara. I,
7: no, si és que...
3: Si està de peu, si s'ha fotut de peu.
7: Del minut a l'últim he dit el mateix. Va, que hi haurà canvis al París i aquest partit... encara poden passar moltes coses. 5-2.
4: Hi haurà un doble canvi.
7: El Barça i el París, minut 76 de partit, queda un quart d'hora mal comptat.
4: Doble canvi pel París. Entrarà amb el 21 Picard i amb l'11 Scott.
3: Mentrestant, Mateo des del costat esquerre fa una centrada verinosa, l'acaba recollint Patri, s'ajuda amb Sidney, Sidney acaba perdent la pilota i la recupera el París a Mendongalà.
10: Aspecte a millorar, sens dubte. Quan l'equip recupera la pilota, Sidney no pot perdre la primera passada com acaba de fer.
3: Renders, la recuperació ara de Sidney, que aixeca el cap, controla la pilota, comença a córrer i a guanyar metres. Acaba obrint a la dreta cap a Graham.
7: Aquí, quan es desplegues, quan...
10: És que aquesta gambada que té és potent,
7: és
10: elegant, cap aixecat.
3: Juga Patri. Patri obre a la dreta cap a Paredes. Juga de nou Patri, trepitjant i esperant que salti a la pressió algú del París. Ho fa bien, i obre la pilota a la dreta. Cap a Irene Paredes, que guanya metres, encara més a la dreta. Cap a Graia, amb el control no és bo, però l'acaba salvant. Juga enrere, cap a Carolina Farrera. Controla la pilota, s'ajuda amb Brooks, que s'incorpora. Brooks controla. Mirava de trobar Payor, l'acaba guanyant altra vegada Brooks. Brooks és a la frontal, continua Brooks, recupera la pilota al París i se la treu de sobre a Xabàs.
7: La posició de Brooks, és que és ben curiosa, perquè és ben bé, juga on vulguis.
10: És que... interpreta, per exemple, perfectament el joc, i on la necessita l'equip sempre apareix, perquè a vegades ara la tenim de nou, de punta,
7: sí,
10: ara mateix.
7: Punta,
10: però d'aquí uns moments apareixeran a l'alçada de Patri, en zona d'inici, i després, si el rival recupera, normalment té temps a recuperar la posició. Depèn d'equips que t'exigeixin més, ja ho veurem, Davant d'un Arsenal, davant d'un Bayern...
7: No la podrà perdre tant, imagino.
10: Exacte, ho ha de seleccionar més davant d'aquest tipus d'equips. Però avui... anarquia total per ella.
3: Ara, altra vegada, la pilota per Mateo. És dins l'àrea, davant seu Martina. Continua Mateo, la conducció fa la centrada, la pilota enrere, la treu Irene. L'acció ofensiva del París. Irene ha acabat refusant la pilota.
7: Jo entenc que per a Romeu, amb 5-2, i mirant que és que no té centrals, vull dir que no...
10: Sí, sí.
7: Que estigui deixant del terreny de joc Paredes.
10: Paredes, exacte.
7: Però, clar... surt d'una lesió, és una jugadora bàsica i fonamental,
10: sí, sí.
7: El partit està resolt, potser has de fer algun invent més perquè Paredes pugui descansar.
10: Sí, podia fins i tot Patri, mirar enrere, Marta Torjón és la parella, però és que té poquetes coses,
7: No, endarrerir, el que comentes,
10: sí,
7: endarrerir
10: Patri,
7: fer entrar, per exemple, Cabetes.
10: Sí, al mig del camp.
7: Que és interior, i aleshores demanar-li a Sidney que faci amb un punt de rigor de pivot.
4: Ara s'han fet els dos canvis, ha entrat amb l'11 Scott pel 7 Tolobà i ha entrat també amb el 21 Picard per Le Mogedec.
3: Ara és Patri, qui aixeca el cap, busca la passada llarg cap a Payor. Bon control de Payor. Payor s'ajuda amb Graham. Graham en zona central, obre la pilota una mica a la dreta, cap a Sidney. Sidney aguanta la pilota, juga enrere cap a Patri. Patri troba per dins a Brooks. Brooks carrega la cama, juga a la dreta cap a Graham, més dins l'àrea. Enrere cap a Patri. Patri pot fer el xut, fa la passada cap a Carolina Ferrera. Es perd per la línia a fons, serà servei de porteria pel París. Som al 35, pràcticament, de joc de la segona meitat, amb aquest 5-2 al marcador.
2: A les xarxes continuen arribant comentaris. Shinosuke ens diu que el Barça és menys favorit que altres anys, però que continua sent l'equip favorit i que només el Lió és al mateix nivell, que ni Chelsea, ni Arsenal, ni Bayern, ni City. I ens pregunta...
7: Estaria una mica d'acord, amb aquest oient. Sí, digues.
2: I ens
7: que Chelsea, Arsenal... Bé, ara potser ens fiem de com estan al setembre, però no sembla que hagin fet un gran pas endavant.
2: I ens pregunta també a Twitter la Concha Aquetón si de les, de les jugadores...
7: Se'ls està inventant, no? Se'ls està inventant. Digues, digues, perdona.
2: No, no, que si de les jugadores que pugen del filial, a quines veieu més, amb més progressió d'arribar al primer equip?
7: A veure, de les que hi ha avui a la banqueta, d'acord? De les que hi ha avui a la banqueta, jo et diria... Clar, no, no hem vist Nielsen, que és una jugadora que acaba de fitxar el Barça, però que hi tenen bastantes esperances, però que no, no l'hem vist encara. Jo us diré, pel que m'expliquen el Fem Futbol, la Maria Ticas, la Paula López i l'Andrea Ors, que les tenen molt més vistes que jo, eh? Però que Carolina Ferrera hi tenen bastantes esperances, i en Laia Cabetes, que la veurem ara.
4: Sí, ara entrarà Laia Cabetes, 17 anys, de Barcelona.
7: Doncs Laia Cabetes també tinc ganes de veure-la, perquè també parlen molt bé.
4: No ha debutat amb el primer equip, ni a la Champions, ni a 17 anys.
7: 17 anys, sí.
10: Perquè en aquesta pregunta ja comptem a Clara Serra Jordi com a...
7: No, clar, jo deia de les del filial,
10: perquè si no jo el nom el tinc clar.
7: Home, no, clar, Serra Jordi, Aixa, Carla Julià, totes aquestes ja són jugadores del primer equip.
10: Val.
7: Ja no... Quan has jugat una final de Champions com a titular, diríem,
10: exactament,
7: ja no, ja no, sí, ets una jugadeta, ja no ets una jugadeta... A veure què demostres.
10: Sí, sí.
3: Recupera la pilota el Barça. Ho fa a través de Lua Arufe. El xut li ha sortit tuet i ha acabat atrapant Xabàs. Xabàs, que volia jugar ràpid i en llarg. S'ho ha acabat repensant.
7: I no oblidem que és que ara estava pensant, clar, de les que hi ha avui aquí, perquè Rosalía és un altre interior que també en parlen molt bé, però que està al Mundial Sub-20. I Julia Torres és una jugadora que el Barça ha fitxat com a central, també com a promesa, i que veurem si tal com està l'equip aquest any a nivell de centrals, doncs té més minuts del que ara mateix imaginem.
3: Juga el Barça. 8 minuts per arribar al final. 5-2 al marcador. Ho fa a través de Patri. Patri obre a la dreta, cap a Irene, juga endavant, cap a Carolina Ferrera. La pilota al costat dret, mirava de controlar Graham després de la passada de Martina. No ho ha pogut fer, però és pilota pel Barça. Quan l'àrbitre atura el joc, perquè hi haurà canvi.
4: Marxarà Brooks i debutarà amb el primer equip del Barça, Laia Cabetes, que com dèiem té 17 anys i és barcelonina.
7: Doncs a veure com reformular l'equip, però jo darrereix Lua Arufe, no? Que ja va jugar de lateral en el primer partit de Lliga, diria, contra el Tenerife. I
10: Cabetes de fals extrem,
7: fals extrem,
10: jo crec.
7: Interior, sí, exacte. Crec que... En aquella posició que ocupa Pina,
10: exacte,
7: perquè ens entenguem.
10: On va Pina cap a dins.
3: Juga el Barça des del darrere. Ho fa a través de Carolina Ferrera. Obre la pilota Irene Paredes cap a Catacoll, el Barça sense cap pressa, 7 pel final, i Cata trepitja la pilota a l'espera que surti una mica el París. Sortint des del costat dret amb Sidney, retalla cap a dins, continua Sidney amb la pilota, obre la dreta cap a Graham. Graham controla, aixeca el cap, busca Payor, fa la passada per Ejutocin per refusar la pilota.
7: Compte, Sidney, com, si continua així, igual l'hem de votar de millor
10: bon
7: del partit, eh?
10: Està fent bon partit, eh?
3: Au, va. Per mi. Au, va. Juga la pilota. Lua Arufe, que acaba recuperant. S'ajuda amb Sidney. Sidney amb Marta. I Marta de nou. Amb Lua Arufe, acaba perdent la pilota. Marta Torrejón la passa en profunditat, ben ubicada, ben situada. Patri per recuperar la pilota. La guanya el Barça.
4: Partit 90, de Marta Torrejón. Si ens està escoltant Pere Escobar,
7: partit 90 de Champions, no?
4: De Champions, sí, igualant Alexia.
2: La Marta Torrejón, Sònia, Olear fa una pila de temporades que és al Barça, no? No sé quina deu ser ja, però...
4: Sí, la desena, ara t'ho dic.
7: I més, i tot. I més. Perquè és una de les...
4: La catorzena,
2: imagina't. Deu ser la més... Jo, home, és la més veterana que hi ha a l'equip, o no? Sí,
7: sí,
2: no?
7: Sí,
4: no hi ha ningú que porti tants... Anys, mira, la segueix Patri amb 12.
2: Mm. Sí, Patri ja fa 12 temporades que és al Barça.
4: Aitana, 11.
7: Sí, Patri sí. Va ser una de les primeres jugadores d'estudiar a la Masia.
4: Sí.
7: I...
4: La primera, no?
7: Sí, no sé si hi havia alguna més al seu any. I amb molt joveneta ja comença a jugar al primer equip.
4: Va fer batxillerat.
7: Sí, sí. Ens explicava, de fet, que el batxillerat el va fer en català.
4: Sí, sí, que va fer batxillerat.
7: No s'hi acaba d'atrevir amb el català, perquè ja ho ha fet tots els estudis, tant a Mallorca com aquí, van ser en català.
3: Serà un corna favorable al Barça. 5 pel final. El corna és de la dreta.
4: És del vuitè del partit.
3: 5-2 al marcador. La centrada Gray amb pilota al segon pal. Xabàs amb problemes a l'hora de refusar de punys, però ha acabat atrapant.
7: Mira, parlàvem de Marta Torrejón. Estava amb la canya preparada, Marta Torrejón.
11: Digues, digues, el Pep.
3: No, anava a dir que la pilota en llarg, però l'acaba recuperant el Barça. Tot
11: anava a preguntar-vos, és que ara em crida molt l'atenció això que diu.
4: Estàs molt inquiet, no, avui?
11: No,
7: te preguntes, no? Digues.
11: No, si no voleu que pregunti, no pregunto res, però creieu vosaltres que domineu l'escena del futbolística europea, que hi ha alguna jugadora en un club de nivell com el del Barça, més o menys, que porti tants anys en un sol club com Torrejón, aquestes Mira. 14 temporades al Barça?
7: Wendy Renard,
10: mira, poso deures.
7: Mira a veure quants anys fa que Wendy Renard és central de l'Olímpic de Lió.
10: És històrica, exacte.
11: A veure, ara
7: perquè jo crec que si no té totes les Champions que té Lió, les té gairebé totes. I, vaja, jo des que veig el Lió, que la veig amb ella. Per posar-te un exemple,
11: Sí. Sí, doncs tens raó, des del 2006 que va arribar a la primera divisió jugant amb l'Olímpic de Lió.
7: 20 anys,
11: mare meva. Imagina't. Mare de Déu.
7: I ja hi jugava,
11: Perquè quina edat té? A veure, deixa'm veure l'edat que té. Sí. Clar, és veterana, té 36 anys. Clar, pot ser perfectament que faci 20 anys que jugava.
7: Amb 16 ja era titular. Sí. Podria ser, amb la planta que té, podria ser perfectament.
3: Mentrestant, el Johan juga la pilota al Barça. I ho fa amb Graham. Des de la dreta, s'ajuda amb Patri, acaba recuperant el París, que mira de córrer i desplegar-se des del costat dret. Apareix Marta Torrejón, però li guanya la partida Renders. Renders contra Torrejón, retalla cap a dins, el xot amb l'esquerra, topa Marta Torrejón, recupera la pilota del Barça.
7: Marta, aquí ha vist que no era tan ràpida com ella, però s'ha posicionat molt bé per no ser superada per Reinders.
4: L'entrenadora del París, potser també si la busca, Sergi, Sandrine Soberan, va jugar pràcticament tota la seva carrera al UBC, que era, és ara el París. Per tant, també hi hauria jugar una pila d'anys.
3: Juga la pilota al París.
7: No farà més trivials el Sergi perquè li ve de rebot, saps? Després ha de buscar informació.
11: No, aquestes coses m'agrada.
7: Les dades.
4: Soberan, 190 partits amb la selecció, capitana. És una entrenadora, però una exjugadora important en el futbol francès.
3: 2 minuts. Més el que afegeixi Diakov per arribar al final. I perquè el Barça tanqui l'estrena a la Champions amb victòria. 5-2 al marcador.
7: Què ha fet el Barça? 4 canvis?
4: Sí, 4. Ara 4, El París fa el 5è. Entre Sangaré i marxa l'autora del primer gol, Viens.
7: Doncs Pere Romeu, conscient també, s'ha estalviat fer debutar alguna jugadora que potser hauria agraït, però és veritat que suposo que vol mantenir la bona imatge i no fer jugar per fer jugar jugadores. I Irene Paredes, que jugarà els 90 minuts.
10: Sí.
11: Soberan va jugar 14 temporades amb el UBC. Del 2000 al 2014.
3: Ara l'acció és des del París, des de l'esquerra. La centrada buscava la rematada Sangaré. Acaba tocant Marta Torrejón i serà corna favorable al París.
4: El sisè del partit pel París.
10: Bona acció defensiva de Marta Torrejón. Ara tapant el primer pal. Venia el perill per banda esquerra.
3: I se senten les indicacions de la banqueta del Barça.
7: És el que anava a dir. Aquesta és una indicació per Carolina des de l'àrea tècnica, però clar, a la que calla al fons de la porteria de Cata se sent tot.
3: La centrada, la pilota al segon pal, apareix Cata i atrapa. I a més hi ha hagut falta quan han carregat sobre la portera blaugrana. A punt d'arribar al 45, amb el 5-2 al marcador.
11: Mira, a Londres ja són el 45 de la segona part, el 90. Temps afegit. De moment continua guanyant el Chelsea 1-0 davant de l'Àustria de Viena.
2: Dragoni no ha jugat encara, vaja, no crec que jugui ja.
4: Dos minuts d'afegit aquí al Johan.
7: Però el Chelsea, que en teoria el contemplem com un dels candidats a aquesta Champions, no és capaç de guanyar a casa per més d'un gol a zero l'Àustria de Viena. I això t'indica, doncs, que primer, cada cop és més difícil que els equips siguin molt superiors en aquesta Champions, i això el Barça encara ho manté.
3: Juga el París. Des de la dreta, Ndongala, que s'incorpora. Ndongala amb la pilota, l'Uarufe davant seu. Ndongala continua conduint, l'acaba perdent. Apareix en l'ajuda Sidney. Sidney s'ajuda de Laia Cabetes. Mira de sortir el Barça. L'acaba perdent Carolina Ferrera. El xut d'Ndongala ha sortit tubet i ha acabat atrapant Catacoll.
10: El bateig d'aquestes jugadores joves, que quan veuen que la pilota passa per dins, aquí va tot molt més ràpid. I aquí, si fas dos tocs, tant Cabetes com Carolina ara, evidentment han d'adaptar-se una mica a les velocitats, sobretot al mig del camp.
3: Ara Sidney, qui té la pilota, conduint cap a dins. Juga amb Patri. I Patri l'acaba conservant, ajudant-se a Mirene Paredes. Apareix Korosek per recuperar, fa la passada cap a Sangaré dins l'àrea i acaba recuperant entre Irene i Patri. Juga llarg Patri, buscava Payor, l'acaba recollint Graham, buscava de nou Eva Payor, toca en una defensora i acaba sent un servei de banda. 15 segons per arribar al final, Barça 5, París 2. Juga Carolina Ferrera. De nou amb Martina. Martina buscava la passada. No ha estat bona. I serà un servei de banda. Xiula al final del partit. Jakov, el Barça s'estrena en Champions aquesta temporada amb una victòria clara i contundent sobre el París. Barça 5, París 2.
4: Doncs les jugadores ara se saluden al damunt del terreny de joc. També ho han fet els dos entrenadors, que ja són al túnel de vestidors. Algunes jugadores saluden també a la tripleta arbitral. La gent, la poca gent que ha vingut avui aquí al Johan, aquesta mitja entrada que dèiem, acomiada les jugadores amb aquests aplaudiments i sentint l'himne del Barça de fons. No hi ha ni incidents. Aquest és el debut del Barça aquí al Johan, 5-2.
7: Primer partit d'aquesta Champions, primera victòria d'aquest nou Barça sense Alexia, un nou Barça que torna a dir, amb el resultat d'aquest 5-2 davant el París, que torna a ser màxim candidat a aquesta Champions. Que sí, que avui hi havia baixes, però malgrat les baixes i malgrat que la temporada comença curta d'efectius, el Barça torna a ser el Barça de sempre. Aquest Barça que ni tan sols quan es troba al minut 4 a casa amb un resultat en contra, abaixa els braços, ni tan sols es posa nerviós, perquè sap que durant 90 minuts acabarà sent superior al rival, com ho ha acabat sent avui, amb Kerolin empatant pel Barça, segon de Serra Jordi, Payor per dues vegades i Graham han arrodonit aquest 5-2, aquesta primera victòria del Barça. Aquí el Johan Cruyff, potser en mitja entrada, millorarà segur en aquesta fase lliga l'assistència, i aquest Barça tornarà a enganxar com ho fa sempre per intentar arribar a final de temporada a Varsovia, que és la ciutat marcada com a objectiu per aquesta temporada. 5-2 avui, fem una petita pausa i en parlem.
12: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el Camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
13: Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot. Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música, benestar, gastronomia i molt més. Amb el patrocini del RAC i d'El Periódico. Informa-te'n a club65.es.
14: Ah, quina meravella d'escull. Però una cosa, quant de temps més podem bussejar?
15: Doncs tant com vulgui bussejar.
14: Genial. I quant d'oxigen queda?
15: El que vulgui, també.
14: Ai, que bé. I quants de peixos em queden?
15: Els que vulgui veure, per peixos no quedarem.
14: I quants de cetacis?
15: Vostè és el guanyador de l'Eurojackpot de l'11, o sigui que té tot el temps i els cetacis que vulgui.
16: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros pot de 80 milions. Milionari forever.
17: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
18: El Pirineu i les Terres de Lleida. Vivim
17: vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
18: Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 Minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 Minutos, més a prop que mai.
19: La TDG, amb Sònia Gelmà.

seran les 11 de la nit. Nosaltres anirem fins a un quart de 12 per fer una anàlisi d'aquest partit i sentir alguna protagonista, encara si s'escau. El Barça, que ha guanyat per 5-2 al París en l'estrena d'aquesta edició de la Champions. El Barça, que busca la seva cinquena Champions. Són les vigents campiones d'aquesta competició. És la seva competició favorita i, de moment, la que dominen, no només amb títols en els últims anys, sinó també en finals disputades.

0: perquè la Lliga només que tindràs més temps i més minuts per anar...
1: Mira, podem sentir declaracions, sí. Si voleu.
2: Sí.
1: No, res.
3: All strikers, of course, are happy when they score.
1: Acaba.
3: Were you particularly happy today?
4: Yeah, I'm so happy. I was wishing this goal so badly because, you know, when I come to the Barcelona, I was a
2: però
4: little
2: pressure. Però qui parla? Pot ser que sigui Graham? Veig Graham
1: no
2: aquí. Jo per la veu diria Pallor, però és que
1: saps
2: què passa? Que aquí sobre la gespa no les veiem. Doncs baixeu. Si no sabem qui és, tampoc cal sentir-la a sobre doblada. Intentem, si d'aquí a un quart de 12 alguna jugadora en català o en castellà les podem sentir, doblades no cal, Sergi. Dèiem que sobre la gespa hi ha una conversa entre Quica i Marc Vives i estàvem amb el Gerard Autet dient que bon partit, el Barça bona estrena.
0: Només afegir això, l'aspecte ofensiu, per mi segueix sent un equip molt amb molt poder, perquè a més hi ha Pallor davant, que necessito molt poc per fer gol. Generes moltíssim, generes a mi aquesta imprevisibilitat amb aquesta posició d'Esme, que m'agrada moltíssim. Per tant, veurem com hagi de seleccionar davant de segons quins rivals, però hi ha arguments sòlids i suficients per tornar a fer una gran temporada, a millorar avui, per exemple, alguna transició que pot estar millor defensada. També al París hi ha hagut moments d'alta intensitat on el Barça l'ha d'igualar, però en general ha sigut un partit molt superior, tot i començar perdent. Per tant, em dóna sensacions i positives i confiança aquest equip.
2: Hem comentat durant el partit que Sidney pot cobrir-te el lateral dret, però és evident que els minuts que li hem vist jugant la seva posició, allà és on llueix.
0: Sí, de fet, sí, i amb aquestes conduccions, aquesta gambada que té, elegant, és potent en carrera, fins i tot en aquesta acció que ha deixat, crec que era l'últim gol, no? Si no em corregeixi, Sònia, l'últim gol de Pallor, ha fet la jugada, Sidney ha fet una autèntica jugada. Aquí crea la diferència, aquí, sens dubte, però l'equip ara la necessita a banda dreta i ella s'adaptarà, però està clar que en fase defensiva pateix, perquè la primera part, sobretot, hi ha hagut un contra un que l'han superat amb relativa facilitat, però és que és una faceta on ella pot millorar, però on serà millor i on serà diferencial és una jugada a la segona part, aquesta posició d'interior, la interior més ofensiva de l'equip.
2: Doncs l'equip en general prou bé i Sidney, mentre ho hagi de fer, cap problema, però no sé si li veurem molt recorregut aquesta posició, veurem, perquè també amb el pas dels partits és possible que ella mateixa es deixi anar i que segons en quin context l'equip li pugui anar bé aquesta posició, aquesta nova posició de Sidney al lateral dret.
0: Li pot faltar, Sònia, aquest punt de rigor defensiu i d'ordre, d'aquesta mentalitat que pot tenir Esme Brooks, que tot i tenir aquesta faceta anàrquica en fase ofensiva, en defensa és ordenadeta. Doncs això, evidentment, amb una Sidney, amb un esperit més ofensiu, li pot costar més, però bé, el Barça pot esperar allà a Carla Julià i a Aixa, que són les opcions teòriques per lateral dret d'aquesta temporada.
2: El Barça ha patit 4 baixes aquest estiu, 4 baixes de 4 jugadores que van ser titulars a la final de la Champions. Salma, Patri... Salma, Alexia...
0: No juguem amb Patri, no juguem.
2: Patri ja veurem l'any que ve, però de moment està aquí.
0: De moment està aquí.
2: Salma, Alexia, Ona i Mapi. Quina creus que trobarà més a faltar o quina creus que s'ha solucionat pitjor?
0: A veure, la pregunta té la seva cosa, Home, evidentment ara, per al moment d'ara, una lateral dreta et pot fer falta. Al mig del camp, evidentment, substituir Alexia, són paraules majors, això, però
2: Hi haurà jugadors
0: amb ascendència,
2: aquí,
0: i tant, encara no la tenim a l'11. I Mapi. Jo crec que Mapi també era una jugadora que el vestidor tenia ascendència, tenia caràcter, competitivitat, energia... Bueno, jo crec que això es pot trobar a faltar bastant a l'eix de la defensa, que crec que es compenetraven molt bé amb Paredes. Probablement em quedaria amb Mapi.
2: Doncs Mapi, és veritat que ha arribat Van Aasten, que avui no l'hem pogut veure encara.
0: Sí,
2: que
0: i compte
2: lesionada,
0: que Van Aasten, a mi el que he vist m'ha agradat molt.
2: Ens va dir Catacoll que era una mini Paredes. Que aquest potser el problema que és que és més perfil Paredes que perfil Mapi.
0: Exacte.
2: Però, com a mínim, aquest relleu ja el tens garantit, sí. I és probable que hagis de continuar buscant i cercant un relleu de cara al futur, de cara a la...

0: veurem aquestes jugadores per les que has apostat al filial.
1: I tens
0: que...
1: Martina, que et pot anar ajudant.
0: I tens Martina,
1: no?
0: De moment,
1: que et pot anar ajudant en aquesta posició de central, de lateral... Sí. Bé. Mm.
0: I no has citat Salma, perquè per Salma arriba Caroline, i avui Caroline és el primer dia que l'hem vist de titular.
1: Sí.
0: I prou bé, ha fet el seu golet, que l'ajudarà a guanyar confiança, que probablement dins del club és el que pensaven que necessitava una mica per desbloquejar-se, i que a poc s'ha d'anar adaptant.
1: Jo crec que sí, i que no carregui el pes del preu que s'ha pagat, això almenys que sigui conscient de que no ha de fer-ho, però sí que evidentment ha de desequilibrar. Avui ja li hem intuït cosetes, jo crec que encara no està ni en el to físic que necessita ni en la lectura de l'equip a l'hora d'interpretar segons quines situacions, però avui li hem vist amb alguna acció que a mi m'agrada especialment. Valenta, un punt anàrquic en algun moment, d'aquesta desinhibida, bé, jo penso que pot donar, no és la velocitat, no és aquell atleta que era Salma, perquè no ho és, és que
2: però
1: Salma
2: en canvi,
1: és un atleta.
2: Però en canvi des de parat, però té molta més possibilitat,
1: crec,
2: de...
1: Bueno, té més talent, probablement, no?
2: D'encarar l'un contra un, no, o sigui, contra un bloc baix. A vegades el Barça només tenia l'amenaça de Graia per la dreta. Sí. Jo crec que ara amb Caroline, si està bé, si està en confiança, si està en forma i si està físicament bé, hosti, guanya.
1: Té el dribbling,
2: clar,
1: sí, té el dribbling, té el desequilibri més en curt i per mi té més talent. Estic d'acord que, per exemple, Graia...
2: I et permet que Brooks sempre vagi per dins.
1: Sí. No, és que Brooks ataca per dins i és on fa mal, realment, perquè és indetectable i és aquí on els entrenadors rivals no sabran qui fer saltar per marcar Esme Brooks.
2: Jo crec que és un perfil que li va molt bé al que vol jugar Pere Romeu, perquè a vegades amb Pina, que tendeix sempre a anar cap a dins, o Salma, que no era un... O sigui, no, era més una arribadora que un extrem pura. Mm. Jo crec que Caroline li dona exactament
0: això. Fins ara només tenies desequilibri per la dreta, ara, en els contextos en què vulguis, perquè, clar, que Caroline desbanqui de l'11 Pina són paraules majors.
1: No, Pina pot anar al mig del camp, avui ha anat al mig del camp.
0: També és veritat que pot anar d'interior, hi ha partits per totes i hi haurà lesions durant la temporada, però el que vull dir és que Caroline té un sostre per un llistó al davant bastant important, que és el de Pina, que ha rendit i molt bé, i de fet l'any passat va ser titular gairebé tota la Champions
2: fins a la final.
0: No, per això que va ser titular
1: Salma
0: gairebé tota la Champions, fins a que és que el més final de Salma és probablement el millor mes de Salma al Barça.
1: És que jo sincerament, si no hagués fet el mes que va fer...
0: No, diries que és una baixa que no la... Bé, de fet, jo crec que això ho vam explicar en el seu moment.
1: Però va acabar molt...
0: Era la perspectiva que tenia el club respecte a Salma. Sí. Va acabar fent un esforç per intentar que es quedés, perquè el seu rendiment final...
1: És que realment va ser...
0: La sensació de dir, escolta'm, és que pot ser útil, però durant molts
1: molt
0: moments de la temporada havia estat una jugadora perduda.
2: Ho deies tu, el club va renovar Clàudia Pina i jo crec que el missatge era molt clar. O sigui, l'elecció era Pina i no era Salma.
0: Sí, però bé, aquest any la competidora de Pina és Caroline.
2: Jo crec que Caroline, si la cosa va bé... És una jugadora...
1: Ja et veig que t'agrada, et motiva, et veig la cara. No, a mi també, era expectació i jo crec que sí que pot ser un gran fitxatge.
0: I
1: no
0: partit...
1: deixem a Payor, perquè Payor no en parlem gaire, però fa una feinada de por. Mm. Avui han tornat a fer dos gols.
0: Sí.
1: Que era la primera cap a dins, però el de Payor davant, per mi, té
0: ara
1: molt,
0: dius,
1: molt mèrit.
0: Ara què dius Payor? Vinga, va, anem a votar la millor jugadora del partit. No us ha semblat que condicionés, no, la votació? No.
2: Ah, sí, però a mi ja em sembla bé.
1: És que a mi també em sembla bé, perquè...
0: Sergi, què? Votem a la millor jugadora del partit,
3: home.
0: Et sembla? Vinga,
3: sí.
0: Va, fas tu el recompte i porta tu el... Jo crec que Fàbregas ja es pot quedar mut. No cal ni que parli.
3: De fet, ha marxat ja, imagina't.
0: Perfecte. És que ja un cop sap que no ha de votar...
1: Però no
0: té res a dir.
3: Me l'hi he hagut de posar a sèrio, li he dit que no podia votar i se m'ha enfadat i ha marxat. S'ha emprenyat i ha marxat. Un cop de porta i ha marxat.
0: Doncs,
3: vinga, qui vol començar?
0: Perfecte. Doncs mira, aprofitarem per veure si la Sònia ja està a posició, que sé que estem pendents per veure si hi ha alguna jugadora que pugui parlar, i no sé si tenim ja la Sònia per la zona de vestidors. Sònia?
4: Sí.
0: D'acord, doncs mira, què? Comences tu?
4: Doncs va, vinga, doncs mira, jo votaré Graia.
3: Vinga.
0: Graham. Sergi, tu què votes?
3: Jo, Payor.
0: Payor. El Sergi ha detectat cap on aniria jo.
2: Avui és el primer partit. Bola curta, bola
3: a peu. Sergi, bola a peu, riscos els mínims, Salmo.
1: El Sergi, 4-4-2.
0: Vinga, jo voto Payor.
1: Payor, jo Payor també.
2: Sí, Payor.
3: Aneu a rebufo meu, eh?
1: Sí, a roda.
0: Però durant el partit s'ha de dir que el Salmo havia ensenyat la puteta en Patri.
2: Sí, però el segon gol de Payor ha canviat, sí. Alterat la...
0: Bueno, el segon realitat. Gol de Payor és aquell que el fa Sidney, pràcticament.
1: A mi l'últim tram de Sidney...
2: L'últim tram de Sidney ha estat molt bé. El primer de Sidney no tant.
0: I s'ha de dir que la primera part de Gràcia, estic amb la Sònia, està molt bona. Jo la segona part l'he vist més desapareguda i no...
2: Però el primer tram de partit on el Barça ha tingut problemes per sortir allà Patri ha aparegut... Mm. Ha dit,
0: però després has baixat del carro de Patri, t'has pujat al de Payor, sí. Perquè tu ets molt de baixar.
2: Sóc gairebé el creador del vaixell de Payor. Vull dir, a mi què m'has de dir? Si saps que Payor, jo sempre.
0: Ah, bé, sí, perquè és polonesa i tu tens allà una colònia polonesa que jo no sé si... Vull dir, tens casa polònia.
2: Bé, no, perquè enxufa xitxarres.
1: Què hi passa, Polònia?
2: Enxufa xitxarres com si s'acabés el món.
0: No sé què hi té, però...
2: Jo sóc polaco.
0: Ha estat el carro de Stenzner fins que ja la cosa no s'ha aguantat.
1: Va per aquí. No ho havia relacionat, ha baixat
0: dissimuladament perquè no ens n'adonéssim, però... Sí. Bé, doncs... Què, Sergi, com ha anat el recompte? Qui guanya?
3: Doncs Payor, claríssimament, per golejada. No hi ha gaire emoció.
0: Payor, millor jugador del partit. Sí. Sònia, per aquí baix, tu creus que ens
4: doncs
0: queden 9
4: sí,
0: minuts?
4: Mira, ara arriba Clara Serra Jordi a la zona mixta. Sí?
5: Problema, a veure com surt.
0: Vinga, l'escoltarem, Serra Jordi.
4: Hola, bona nit. Sònia Oleart en directe per la TDG de Catalunya Ràdio. Suposo que més satisfeta impossible un gol d'una jugada assajada.
5: Sí, la veritat que molt contenta pel meu primer gol a Champions, molt contenta per la victòria de l'equip i pels 3 punts.
6: Com et sent després d'aquestes setmanes que vas estar aturada? No sé com ho has passat, o almenys de 6 setmanes, de quedar-te sense el Mundial Sub-20, però també estar aquí sense poder ajudar l'equip. Com estàs?
5: Bueno, crec que molt bé, el Mundial Sub-20 ho estan traient molt bé i aquí ajudant a l'equip amb el que puc i molt contenta d'estar aquí i de poder haver guanyat avui.
7: Que heu parlat amb la Caro després del gol, perquè us heu quedat allà una estona, que has celebrat, però t'has quedat una estona allà parlant, comentant la jugada.
5: Sí, bueno, al final parlant de coses del partit, coses tàctiques, coses per millorar el joc.
8: No ha acabat encara la votació al Premi a la millor jove. Avui has fet un gran partit, una gran mostra pel món. Com afrontes aquests últims dies abans de poder aspirar a guanyar el primer premi important en la teva carrera individual?
5: Bueno, al final no ho penso. Qui hagi de guanyar, guanyarà. Espero que sigui alguna de l'equip, però molt contenta pel partit d'avui.
9: Com t'estàs sentint tu en el camp després de tornar a aquesta lesió?
5: Bueno, sumant minuts i intentant agafar el ritme de l'equip de nou i contenta d'avui haver pogut sumar minuts també.
10: En castellano, has debutado en Champions hoy el equipo con victoria, tú con gol, buenas sensaciones, ¿no?, para empezar la temporada.
5: Sí, al final el primer partido en Champions creo que ha sido un partido complicado, pero lo hemos sacado bien, nos hemos llevado los 3 puntos, así que muy contentas.
4: L'equip tenia moltes baixes, però pràcticament heu tingut molta solvència, heu jugat sense... Les heu trobat a falta?
5: Bueno, sí, al final totes les jugadores són importants i crec que les baixes, bueno, pues ens hem sabut també sobreposar bastant bé. Estan pujant moltes joves amb un gran nivell i intentar, bueno, treure els partits de la millor manera possible i crec que ho estem fent.
6: No sé si havies somiat moltes vegades en com seria el primer gol que marcaries a la Champions.
5: No, la veritat que no gaire, però molt contenta que les jugades hagi sortit bé. Al final he pogut rematar pràcticament sola perquè la Caro m'ha posat una bona pilota i les companyes han bloquejat bé, llavors, molt bé.
11: Clara, te insisto, un momento por este vuelta de lesión y encima con gol en Champions.
4: Doncs aquestes són les paraules de Clara Serra Jordi aquí a la zona mixta. Ara esperarem a veure si surt Pere Romeu.
0: Doncs em fa gràcia perquè diu Serra Jordi, estan pujant moltes joves amb molt nivell. Té 18 anyets, Serra Jordi.
1: Sí, sí.
0: Però clar, ella ja és una consolidada del primer equip del Barça, un altre bon partit de Serra Jordi.
1: I encara un punt tallà de la sala de premsa, eh?
0: Sí, home, és que...
1: Perquè està molt contenta, això ho hem pogut...
0: Perquè, home, els primers cops que Sònia Oleart et pregunta, per començar, això ja
1: intimida,
0: imposa.
1: Intimida, eh? L'Oleart intimida.
0: Però no, clar, i encara quan es posa davant dels micròfons, posa-t'hi tu amb 18 anys.
1: Està més...
0: on eres tu amb 18 anys?
1: Jo amb 18 anys, jo. On era?
3: A l'Espanyol.
1: El juvenil del Barça.
0: El juvenil del Barça,
1: sí, no m'imagina. L'Espanyol va ser després, Sergi.
3: Ah, val, val.
0: Va ja va anar com a veterà, l'Espanyol.
1: Bueno, veterà, amb 18 estava al Barça. Vull dir que no... Sí, sí. I no feia errors de premsa i sort n'hi havia. No em feia.
2: I els joves no pujaven fort.
1: I els joves, exacte. Els joves no... Però sí, sí, la Clara està... Serra Jordi està molt més... Flueix molt més dintre el terreny de joc. La veritat és que és un jugador. A mi personalment m'agrada molt perquè és un híbrid que sap rebre el peu, que juga amb espais curts, però alhora també ataca molt bé l'espai, té arribada, jugadora amb un físic important, sí, sí, pot marcar una època del Barça, 100%.
0: I una jugadora que a poc a poc s'ha anat deixant anar. També és veritat que al principi jugava una posició de pivot que vés a saber si no acaba sent la seva posició més habitual al Barça en funció de, clar, vull dir, tard o d'hora, Patri, necessitarà un relleu. Jo no dic que tant de bo renovi, no sigui ara, però d'aquí 3 anys. I és difícil, es fa difícil pensar algú millor que Serra Jordi per aquella posició. Però és veritat que quan l'hem vist d'interior...
1: A mi m'agrada més. A mi si em fas triar, m'agrada més d'interior.
0: Mira, ho parlàvem amb el Fem Futbol amb la Maria Tiques, que Serra Jordi fins ara el perfil d'interior que on ha brillat més potser és la posició més d'Aitana que no pas la d'Alexia, però ens entenguem, sí, perfil més dret. Quan torni Aitana haurà de fer a l'esquerra si vol jugar, perquè...
1: Doncs a l'esquerra.
0: Doncs a l'esquerra, no?
1: Per mi sí, és més, i si t'has d'inventar un pivot, perquè Patri no hi és, o marxa, o el que sigui... Laia Alexandri abans que
0: és veritat que sí, Laia Alexandri, que tant de bo exemple, torni aviat, que recordem que es va lesionar al febrer en creuats.
1: Algú més posicionat tant, allà. És que jo, aprofitar una arribada com la que té Clara Serra Jordi, seria, jo crec que posar-la allà de pivot, que l'has de... O sigui, l'has d'educar una mica, quedar-se més quieta, equilibrar sempre davant de centrals, com fa Patri, probablement la seva naturalesa és més... de més moviment, probablement, no ho sé, almenys de moment la veig així, esclar, té 18 anys, veurem l'evolució d'aquesta jugadora, és que és molt jove.
0: Sí, sí, et dic, la frase aquesta, estan pujant molt moltes joves de molt nivell, que cosa que és absolutament certa, però que, sí, clar, sí, que te la diu una jugadora que és que hauria d'estar pujant ara també, 18 anys que...
1: És que en té un al vestidor, Sònia, demà a l'entrenament, que té 15 anys, no?
0: Sí, sí, no? Maissa, per exemple, davantera,
1: que... Té 15,
0: vull dir... I unes quantes que en tenen 17, vull dir que tampoc exacte. La resta no són gaire més grans que Maissa. Doncs una nova victòria d'aquest Barça davant el París, el Barça que té una Champions a priori en aquesta primera fase en Lliga plàcida. Segona jornada serà a Camp de la Roma. Després li tocarà visitar Copenhagen, el Kjuh, concretament a Kjuh, a Dinamarca, a l'octubre ja. Rebran l'Arsenal l'11 de novembre, això serà el Camp Nou, també la cinquena jornada rebran el Servet i tancaran a Múnich, un partit dificilíssim aquest sí, contra el Bayern. Esperem que aquí el Barça ja no s'hi jugui res perquè ho hagi guanyat tot i ja sigui clarament primera, però vaja, recordem que si no quedes entre les quatre primeres, et toca fer aquesta repesca que fins al moment el Barça no ha fet i jo crec que no farà. Passarà directament a quarts de final, o com a mínim això és el que demostra. Mira, ara veig sobre la gespa del Johan Cruyff que les jugadores que s'han quedat sense participar s'estan
1: fent un treball complementari.
0: Entrenant.
1: Sí, sí, sí.
0: I també les del París, que aquesta, això ha de ser més dur encara, perquè tens el viatge després i no has pogut jugar aquí. El Johan ho ha jugat
1: normalment aquest treball, Sònia, el fan els que han jugat o no han jugat o han jugat menys de 45.
0: Passa que ho pots fer quan, sobretot, són... És a dir, això costa més amb jugadors veterans, no? Tu, quan ja estaves més de retirada, que et fessin això... Ara, quan ets jove, sí, com és el cas d'aquestes, tant del Barça com del París...
1: Ho fas.
2: Però quan ja és rutina, vull dir...
1: És una... Exacte. No. Moltes vegades es va més bé això que una sessió l'endemà, per exemple.
0: Vinga, va.
1: Prefereixes matar-ho aquí.
0: Marxem. Don't get ahead of yourself. Tanquem aquí, primer partit del Johan Cruyff, primer partit de la nova era sense Alexia, mateix resultat de sempre, victòria. Barça 5, París 2. Caroline s'ha estrenat, gols també de Serra Jordi, Graham i Pallor per dues vegades. Gràcies al Ramon Salmurri, la Sònia Lear, el Gerard Autet, el David Mendoza, la part tècnica, aquí el Johan Cruyff. A l'estudi hi ha estat el Sergi Andreu, amb el Joan Fabregas a l'anàlisi arbitral, la Núria de la Fuente a la producció, la Conchi Vecino a càrrec de muntatge sonor i el control central Andrea Martínez. Ens retrobem dimecres vinent a partir de les 6 amb la prèmia del Roma-Barça que començarà a 6:45. Segona jornada i confiem que amb nova victòria de les de Pere Romeu. Poseu-lo a ràdio que ens ho passarem bé.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
2: Bona nit. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
3: 60.332, 6, 0, 3, 3, 2, de la sèrie 2.
2: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a Juegos 11 Punés o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
0: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
5: A les pel·lis d'espies no han volgut mai dones de veritat.

0: Quantes pel·lícules d'espies hem vist? En la majoria, les dones hi apareixen darrere un núvol de fum. Seductores implacables de llavis vermells, vencent l'enemic a cop de cuixa i lligacama. Que lluny aquests models de la història real, tan diferent. Les espies, a la realitat, van ser en la seva majoria dones silencioses, en rebequeta, algunes secretàries abnegades, que es feien fonadisses per complir el seu objectiu i que des de la modèstia canviaven el rumb de la història. Això és el que, d'alguna manera, i a la seva, ens explica l'escriptora basca Katixa Aguirre el seu últim llibre, Servei Interior. En parlem ara mateix.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.

0: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
1: A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
2: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure. És ser més tu. I és evolucionar com a tu, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
3: Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot. Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música, benestar, gastronomia i molt més. Amb el patrocini del RAC i d'El Periódico. Informa-te'n a club65.es.
4: Canvi absolut de temàtica. Parlem en París i aquesta música és que Letícia Fuentes a l'altra banda, la nostra periodista a París. Com estàs, Letícia?
5: Hola, què tal? Com esteu?
4: Doncs bé, mira, moltes ganes de tornar-te a tenir aquí. Sempre ens expliques coses d'aquest país veí que t'he de dir que no em para de sorprendre.
5: T'haig de dir que fa uns dies vaig tornar a Barcelona i Barcelona segueix tan maca com sempre.
4: Sí, es nota que no vius aquí, també t'ho diré. Es nota perquè tot ho veiem des de lluny més romàntic del que és. No, et deia que no para de sorprendre'm perquè jo l'altre dia aquí a Barcelona, al Mercat de Sant Antoni, que hi ha un quiosc d'aquests internacionals, vaig veure el Paris Match, aquesta revista mítica de tota la vida del cor, però vaja, que ha tingut números molt importants i que havia tingut molta trajectòria, i vaig veure una portada de Giselle Pellicot i Jane Fonda, i m'agradaria, no ho sé, que Letícia Fuentes m'expliquis per què es veuen portades com aquesta. A nosaltres, després de tot el que vam parlar del cas de Giselle Pellicot, la veritat és que desvirtualitzar-la d'aquesta manera i convertir-la gairebé en una portada que podríem dir de la Ola, aquí a Catalunya ens sembla fortet, com a mínim.
5: Sí, jo ja ho he dit moltes vegades que us sorprendria a França com hi ha coses molt normalitzades que no són normals, que són re masclistes i que, bueno, que a Catalunya anem molts anys per davant. En aquest cas, bueno, doncs aquesta portada no és la primera que ha d'aguantar Giselle Pellicot. És una portada, com bé deies, que surt amb Jane Fonda, que és que es barregen coses que no té molt de sentit.
4: Bueno, per nosaltres és estrany, és estrany. Imaginava una entrevista en profunditat i tal, però que de sobte aparegui com una revista del cor amb Jane Fonda. Jane Fonda és una actriu que ens encanta, no tenim res en contra d'ella, però bé, però tu em deies que fa dies em deies que no és de les portades més estranyes que has vist en aquest sentit. Vull dir, també va sortir una amb què es casava Giselle Pellicot i qüestions així, oi?
5: Sí, va ser una portada també de Paris Match on uns paparazzis van fer fotografies robades a Giselle Pellicot mentre feia una passejada amb la seva parella i van posar alguna cosa així com Giselle Pellicot troba l'amor després de les violacions.
4: Mare meva.
5: Llavors, Giselle els va denunciar, va guanyar el judici i va donar aquests diners a una associació de dones maltractades, però sí que va ser un precedent aquí a França de no tot es pot fer, no tot val, no tot és portada, i sobretot en aquest cas, no?
4: Terrible.
5: Giselle Pellicot no és una celebrity, és una víctima de violacions.
4: Exacte. Avui, per exemple, notícia d'última hora, també teniu, podríem dir, un petit cas Alves a París.
5: Sí, els que són més futbolers potser el coneixen. Achraf Hakimi és un jugador del Paris Saint-Germain que va estar denunciat per una violació aquí a París. Ell ha estat molts mesos intentant que la justícia no el porti a judici. Finalment, avui el Tribunal Suprem de França ha reconfirmat que aquest senyor es sentarà davant de la justícia i respondrà a les preguntes de la justícia sobre aquest cas. Un cas que ha estat molt sonat perquè ell ja va intentar comprar el silenci de la víctima i la víctima ha refusat els diners, no només d'Achraf Hakimi, sinó també que ja ha dit la seva advocada, de fet vam parlar amb ella fa uns mesos, i ens va confirmar que la víctima afirma que en cas de guanyar aquest judici, els diners obligatòriament que li hauria de pagar Achraf Hakimi, perquè és un procés que marca la justícia, els denegarà, o sigui, els refusarà, i no vol, com és habitual dir, no?, que aquestes dones només volen diners, doncs en aquest cas no.
4: Doncs aquest argument ens sona. Hi ha moltes dones, també en el cas Alves va passar alguna cosa semblant. Esperem que al final no sigui com el del cas Alves i que les coses doncs arribin a port, com dèiem. Avui sembla que el Tribunal Suprem anirà, doncs, com dèiem, cap aquí, cap a doncs, sentenciar-lo. Però bueno, ja ens aniràs informant. De tota manera, sí, avui no et trucàvem per res de tot això, sinó... Però va, quan tinc aquí, m'aprofito de tu. Vull allò ben passar fet les últimes hores de París. Un tema de fons que mereix una pausa per analitzar-lo amb deteniment i que també m'agradarà que m'expliquis, perquè igual que a Catalunya, a França les dones cada vegada són mares més tard, però també prefereixen ser-ho soles, sense parella. Això és una cosa que passa molt habitualment, però el fet és que París fins ara estava prohibit.
5: Sí, efectivament. Fins al 2011 no era legal ser mare soltera, perquè, bueno, França històricament havia vinculat els tractaments de fecundació in vitro a la infertilitat mèdica i al model de parella heterosexual. Després de molts anys de debat sobre aquest tema, no?, de si es pot utilitzar la fecundació in vitro per famílies monoparentals, per mares solteres, finalment el 2011 la justícia va obrir aquesta porta i des de llavors les dones solteres poden fer-se fecundació in vitro, també les parelles homosexuals de dones, només de dones, els homes no entren en aquest tractament. I bueno, va ser obrir una porta molt gran. De fet, avui dia encara es produeixen manifestacions dels sectors més conservadors en contra d'aquest tipus de famílies.
4: Ja. És que a mi la pregunta que tinc és per què han trigat tant a fer-ho legal? O sigui, és a dir, com és possible al segle XXI, en una societat com la francesa, estiguem tant a les beceroles?
5: Sí, bueno, és el que dèiem, no? A França sempre s'ha vinculat històricament als tractaments de fecundació d'in vitro a la infertilitat mèdica i al model de parella heterosexual. El debat va ser molt llarg, però bueno, van avançar el 2011, després de molt debatir a l'Assemblea Nacional. Tot i així, hi ha molta gent que encara avui dia hi ha manifestacions els dissabtes aquí a París, en els barris més conservadors, en contra de les famílies monoparentals o les famílies homosexuals. Però t'haig de dir una cosa, aquest problema es va solventar en l'àmbit legislatiu, però no s'ha solucionat en l'àmbit social, perquè hi ha moltes mares que, tot i que poden ser mares soles, solteres, encara no són considerades socialment com una família, i aquest és el principal problema que s'enfronten aquestes dones. Segons un estudi publicat aquest any de Science Direct, la majoria de mares solteres afirmen no tenir problemes amb la maternitat en solitari, és a dir, no, en el dia a dia no és un gran problema ser mare sola, però sí és un estigma social que encara persegueixen a la societat davant d'aquest model de família.
4: Et vaig fer un examen. Ai, això no estava previst. Hi ha una paraula per definir aquestes dones en francès?
5: Jo diria que no.
4: No, saps per què t'ho dic? Perquè, per exemple, en alemany hi ha la mala mare com una paraula en alemany tota sencera, eh? I clar, jo estava pensant que potser li diuen les bruixes, o... Saps?
5: Vull dir... Pues us ho buscaré i al pròxim programa us ho diré, perquè ara clar, em pilles...
4: No, ja ho sé. T'he posat un examen molt fort, així, d'entrada.
5: Jo diria que no, però sí que t'haig de dir que buscant en aquest reportatge, investigant una mica per portar-lo aquí avui, vaig trobar una mare a TikTok que denunciava que quan va inscriure el seu petit a l'escola, aquí a París, li insistien que era impossible que el nen no tingués pare, que havia d'haver-hi un pare sí o sí, li reclamaven per formalitzar la inscripció en els documents. Què passava? Que aquesta mare era mare soltera, s'havia fet la fecundació in vitro i, òbviament, no hi havia pare. Yeah. Llavors, va haver-hi d'insistir molt a l'escola per fer-li reflexionar de, és que no puc posar el nom d'un pare quan aquest nen no té pare.
4: I això vol dir, com ja vam explicar fa uns mesos aquí al programa, que moltes d'aquestes dones, abans d'aquesta llei, moltes, per exemple, venien a fer-se la inseminació a Barcelona. Sí.

0: legal fer la inseminació in vitro, la meitat de les dones solteres, de les mares solteres aquí a França, no és per aquest mètode. La majoria de mares solteres provenen de parelles que han fracassat i que el pare biològic se'n desentén. O sigui que el número encara és molt alt. Suspiritos.
1: Ai, exacte, sospirs, sospirs. Doncs, Letícia Fuentes, moltíssimes gràcies per fer-nos un retrat aquí generacional, vivencial i també del vostre dia a dia, perquè us passa tot al mateix temps, eh? Aquesta barreja de portades gairebé com burletes, podríem dir, amb la situació de Gisèle Pelicó, i tot això, que no en recorda pas una França massa avançada. Jo crec que, com deies abans, a vegades plorem molt per el moment en el que estem a Barcelona, però potser hem d'estar contentes.
0: Sí, sí, un altre dia portaré el tema de portar el cognom del teu marit, que això encara no s'ha superat aquí a França. Ja obrirem aquest tema un dia.
1: Obrirem aquest meló perquè et divorcies i segueixes sent la senyora
0: de... Sí, sí, totalment.
1: Meravella.
0: Tinc una col·lega que li passa 17 anys després del seu divorci encara porta el cognom del seu exmarit.
1: És que sou usada d'estimar les franceses. Letícia Fuentes, la nostra veu i cervell a França, a París, moltíssimes gràcies i fins aviat. Una abraçada.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Bona nit.

I fins aquí el programa d'avui de les dones i els dies amb Roser Perera Moragues, Cèlia Forment, Mireia Isar, Albert Castellví, Helena Miquel, Isma Cebrián i qui us ha parlat, Montse Virgili. Demà, atenció, vosaltres teniu bon nas? Perquè demà parlarem de perfums i d'allò que ens han dit sempre les mares. Ai, això sí que fa olor de net. Parlarem de com es fan els perfums i de per què les dones es veu que tenim millor olfacte que els senyors. No ho he dit jo, ho diuen els estudis. Això a demà a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio, a les dones i els dies. Us estimem, bona nit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, us informa Ignasi Abad. Els principals dirigents de les empreses líders en intel·ligència artificial demanen una regulació internacional per afrontar els riscos d'aquesta tecnologia. En una sessió específica al Consell de Seguretat de l'ONU, el director general d'OpenAI, Sam Altman, ha plantejat la necessitat d'un sistema de control global de la IA.
2: Cal un mecanisme d'estàndards nacionals i internacionals de la IA per mesurar capacitats i avaluar riscos i determinar si hi ha prou salvaguardes. Cal una supervisió humana a mesura que els sistemes són més autònoms. Calen informes d'incidents precisos i ràpids perquè el món pugui aprendre dels errors abans que es convertin.

0: converteixin en catàstrofes.
1: El director general d'Antropic, Dario Amodei, també emplaça els líders mundials a cooperar per establir uns estàndards globals de seguretat en la IA i diu que si cal alentir la investigació en aquesta tecnologia per evitar perills es farà.
2: Reduirem el ritme tant com calgui per assegurar-nos que cada tecnologia d'IA que llancem sigui realment segura.
1: França, que ha convocat aquesta sessió especial al del Consell de Seguretat, ha dit que cap país ni companyia pot pretendre controlar la intel·ligència artificial en solitari. Més notícies, Oriol Pujador.
3: El president de l'Iran promet davant l'ONU que el seu país no es rendirà en el seu discurs davant l'Assemblea General. Meshed Pezeshkian ha fet responsables els Estats Units i Israel de la inestabilitat a la regió. De la seva banda, el president ucraïnès Volodymyr Zelensky culpa Vladimir Putin que la guerra s'allargui i alerta dels perills que la intel·ligència artificial controli el front de la batalla.
4: We need to slow it down before we reach the next stage.
5: Hem de frenar el ritme de la guerra abans d'arribar a la següent fase de la intel·ligència artificial, perquè a partir de l'any que ve hi ha la possibilitat real que la IA, i no només les persones, comenci a decidir què passa al camp de batalla. I necessitem la pau abans d'arribar a aquest punt.
4: And we need peace before we reach that point.
1: A Catalunya, els Mossos d'Esquadra han trobat el cadàver d'un home que feia 2 anys que era mort a l'interior d'un habitatge al municipi de Cabrera, d'Anoia. Segons avancen els diaris El País i El Periódico, el cadàver de la víctima estava tapat amb una manta en una habitació de la casa on hi vivien 2 dones que s'han identificat com la mare i la filla del difunt. Totes dues han explicat als Mossos que l'home va morir fa 2 anys i van decidir tapar-lo amb una manta. La família no sortia de casa des de la pandèmia i els Mossos han traslladat a les 2 dones a un hospital per rebre un reconeixement mèdic. S'investiga si l'home va morir per causes naturals o veia indicis de criminalitat.
3: També els Mossos investiguen un tiroteig que aquest dimecres ha deixat un ferit al barri de la mina Sant Adrià de Besòs. La víctima s'ha presentat a un centre hospitalari de la zona amb una ferida per arma de foc, però no estem per la seva vida. Fins al lloc dels fets s'hi ha desplaçat agents de la policia científica, de la unitat de balística i la divisió d'investigació criminal ha obert una investigació per aclarir les circumstàncies de l'incident.
1: L'Ajuntament de Ribes de Freser, al Ripollès, habilitarà a partir d'aquest dijous un camió cisterna per subministrar aigua potable a part dels veïns del poble. Es farà així fins que arribin els filtres que han d'eliminar l'excés d'arsènic que hi ha en un dels 2 dipòsits, el de la carretera de Caralps. Segons ha explicat el Catalunya Nit l'alcaldessa de Ribes, Mònica Sant Jaume, els nous filtres trigaran 1 mes i mig a arribar al municipi. Centenars de persones s'han aplegat aquest dimecres a la nit a l'entrada del Cursal, una de les seus del Festival de Cinema de Sant Sebastià, on es feia la premiere de En el corazón de la bestia, protagonitzada per Brad Pitt. El film, l'actor nord-americà, és un exsoldat d'elit que, amb el seu gos, ha de sobreviure en un bosc d'Alaska després d'un accident d'avió.
3: La cinta dirigida per David Ayer és un drama d'aventures extremes que, com ha dit Pitt, pot ajudar qui ho estigui passant malament.
6: De 4 a 6 setmanes ens arribaran. Hem fet una contractació.
7: I certainly love this film and
8: crec que aquesta pel·lícula és molt oportuna. Sí, és un film de supervivència, però al final també d'amor. I jo, personalment, crec que hauríem de passar més estona on no hi hagi diferències entre uns i altres, on ens sentim connectats i units. També estaria bé que escoltéssim més, que cuidéssim més els que ens envolten i ens asseguréssim que estan bé. Seria un bon lloc per on començar.
3: També aquest dimecres l'actor Oriol Pla, flamant Premi Nacional de Teatre del Ministeri de Cultura, ha presentat Esta Soledad, l'òpera prima de Javier Giner, amb qui ja va coincidir a la sèrie Yo Adicto, per la qual Pla va guanyar un Premi Emmy.
1: Dels esports, el Barça femení campió vigent ha debutat a la Champions amb una golejada per 5-2 sobre el París amb gols de Payor i un de Caroline, Serra Jordi i Graham.
3: També jugats aquest dimecres, Chelsea 1, Àustria Viena 0, Servet 0, Olympique Lyonnais 8, Lovaina 0, Roma 0.
1: A Reus s'han disputat les 2 finals de les lligues nacionals femenines de bàsquet. La final absoluta l'ha guanyat el Cadí La Seu, que ha superat l'Espart Unigirona per 67-72. La Lliga al Challenge ha estat pel Joventut de Badalona, que ha superat 70-60 al Lima Horta Barcelona.
3: Mentrestant, el Barça de bàsquet debuta aquest dijous a l'Eurolliga a casa contra l'Efes d'Istanbul amb la baixa de l'aler pivot Toshan Ebutman.
9: Fins aquí les notícies.
0: Què tal? Com esteu? Ben tornats. Benvinguts al Matí de Catalunya.
9: Aquesta temporada, el Matí de Catalunya Ràdio torna amb més ganes, més ràdio i més històries.
0: Cada dia passen coses. Tornem per ser-hi, per explicar el que hi passi i per entendre-ho. I, sobretot, viure-ho amb tu.
9: Quarta temporada del Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
0: Per acompanyar-vos en una temporada apassionant.
9: De dilluns a divendres, de 6 a 1, al Matí de Catalunya Ràdio,

0: Avui he caminat per les Rambles de Barcelona, en obres, procurant de mirar on posava el peu per no caure en un pedrís, vigilant que no em tombessin les desenes de turistes que seguien una altra personeta amb paraigües que s'aturava, com era d'esperar, a l'entrada de la Boqueria. En un recorregut de poc més d'un quilòmetre, he sortit, perquè ho he vist, en un vídeo d'un ciutadà, posem per cas coreà, que s'estava gravant mentre parlava i mostrava la ciutat. Després, un altre ciutadà d'algun país, com ara Rússia, ha estat a punt de trepitjar-me, avui que portava sabates destapades, justament, perquè cridava els seus amics, no sé de quina cosa, perquè no l'entenia, mentre mirava enrere en lloc de fer-ho endavant. Recuperada de l'ensurt, uns metres més avall, una parella alemanya s'acabava de comprar un gelat i a la primera llapada el senyor l'ha enviat a Can Pistraus. He hagut de driblar la bola de torró, m'ha semblat, perquè una mica més i me la menjo jo, sense haver dinat encara. Us asseguro que he tornat a casa cansada, com si hagués fet una cursa d'obstacles, i just quan em disposava a dinar, una trucada al telèfon mòbil que avui sí que he contestat, tot i que no sabia qui era l'interlocutor, no coneixia aquell número. Doncs resulta que era una enquesta anònima de l'Ajuntament de Barcelona. De veritat, això és veritat, no estic inventant-me res. I em demanaven una valoració de com està la ciutat i de quines són les prioritats, segons el meu parer. El noi ha quedat ben cofoi amb les respostes que li he donat. Les he contestat totes, tret de les que volien saber les valoracions que feia dels polítics, el meu vot a totes les eleccions, no només a les municipals, i també a qui votaria a les pròximes eleccions municipals, en aquest cas a Barcelona. Soc periodista, li he dit, i haig de mantenir la meva independència. I aquestes preguntes no les he contestat, i la resta sí, m'ho ha deixat passar. I el vostre dimecres, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Oriol Fidalgo, Ricard Portal, Aina Grau, Andy Franco, Judit Perpinyà, Domènec Sobirà i Albert Duran. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
1: 93 201 7474 La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
0: Bona nit, són les 12:10 d'avui ja dijous 24 de setembre, la Mercè. Per tant, primer de tot, felicitats a totes les Mercès i, clar, ahir no vaig dir, ara me n'estic adonant, felicitats a totes les Tecles, que el 23, és a dir, el dia que acabem de deixar, doncs ha estat Santa Tecla. Així que, d'entrada, unes felicitacions per totes les dones que es diuen Mercè. Benvinguts en aquesta edició de la Nit dels Ignorants, aquí a Catalunya Ràdio, al 93 201 7474, per fer les vostres preguntes, per dir-nos algunes de les respostes. Ahir vam fer recordatori de coses que encara no s'han respost, doncs qualsevol resposta és bona, o fer reflexions, crítiques i felicitacions. D'avui també, si val, avui us deixaré felicitar les Mercès, si voleu. Així que comencem donant el bona nit al 93207474 en Josep des de Claravalls. Bona nit, Josep.
2: Bona nit, Marta.
0: Tu diràs, Josep.
2: Dale, avui parlar de la mentida.
0: De la mentida. Molt bé, que és el que ens deia l'altre dia l'oient, i nosaltres estem treballant en portar algú per poder fer reflexions sobre la mentida. Digues, Josep.
2: Bueno, jo la penalitzaria.
0: Tu la penalitzaries, has dit, eh?
2: Oh, i tant. Mira, vale, t'explicaré un cas molt ràpid. I és paquet verídic. Un jutjat de Barcelona va tindre, bueno, un cas amb una dona que, bueno, que es guanyava la vida en un bar treballant de prostituta.
0: Sí.
2: Aquella dona va conèixer un noi jove de 20 anys, però i van entendre que amb 50 euros van tindre la culpa. I com van acabar, ella li va demanar 100 i li va dir que no. Que no, diu, m'han quedat 50 i no te'n torno un mes. Doncs pues, diu, te denunciaré. fer dir-li pel denunciar per violació. Se'm va jutjar. Hi havia una jutgessa i li va dir, diu, m'ha passat això. Clar, les proves per dir que, bueno, aquella dona tenia la raó. La jutgessa va agafar aquest noi i va ingressar per la presó.
0: El va ingressar a la presó?
2: Sí, sense mirar res. Bueno, l'endemà, el director de la presó va trucar a la jutgessa dient que aquest matí no han trobat penjat a dins a la presó.
0: Què dius? Això és verídic?
2: Sí. Però va penjar a la cel·la. I que és realitat que aquella dona en cap d'un parell d'hores va tornar a jutjar. Va arrepentida que ella havia mentit. Que digessin la llibertat.
0: I ja no hi era.
2: Saps què li va dir? Saps què li va dir la jutge?
0: Què li va dir?
2: Diu, ara entraràs tu, perquè aquest noi és mort per la teva culpa.
0: Mare meva, sembla que m'estiguis explicant un cas de crims, per entendre'ns.
2: No. Estic segur que hi ha algú de Barcelona que jo també ho vaig sentir.
0: Ja. Déu-n'hi-do. Doncs ara entenc per què tu dius que la mentida s'ha de penalitzar. Ja, escoltada la història, ho entenc perfectament. Molt bé.
2: Hi ha mentides que no fan mal.
0: Ja.
2: Però hi ha que fan molt mal.
0: Sí, està claríssim. Aquesta és una. Moltes gràcies, Josep, com sempre.
2: Vinga.
0: Adéu-siau, bona nit.
2: Una abraçada.
0: Bona nit. Déu-n'hi-do, entre la notícia que ens han explicat els companys dels serveis informatius del cos que s'ha trobat tapat amb una manta des de fa 2 anys mort en una casa, em sembla que han dit Cabrera, oi? Cabrera? I ara aquesta història del Josep, escolta'm, avui semblem un altre programa. Josep Lluís, des d'Horta, bona nit.
3: Bona nit i bona massa. Jo tinc preguntes de bon rotllo, no de crims ni de penúries. Escolta, celebrem la vida o no celebrem notícies
0: desagradables? No, sí, això també és la vida. No se celebra, però la vida també són aquestes coses.
3: Sí, però no fa massa... No pots deixar bon cos, oi?
0: No deixa. Va, a veure les teves preguntes si deixen més bon cos, va.
3: Penso que sí.
0: Va, doncs...
3: Mira, la primera és... primer programa de Catalunya Ràdio i d'altra emissió del primer programa. No sé si és aquest que treballes tu o el suplement o quin és. Que sigui emetent-se encara.
0: Encara en antena, El primer programa que encara s'emeti, molt bé.
3: I aquest està emetent de l'any, quin és?
0: 87.
3: 87?
0: Sí.
3: Així jo, em consta que anem del 83, però jo escoltava les proves de so del Mikimoto.
0: No.
3: I el 83 no va començar la nit nacional.
0: No, va setembre del 87, ho dic, perquè l'any que ve fem 40 anys.
3: No serà el primer, ja s'ha convençut. A veure com ho desfogui algú. La següent.
0: Digues.
3: Quan diem d'algú que és un homenot o una donassa, que és despectiu, per referir al seu físic, és voluminós, o per les seves aptituds intel·lectuals?
0: Molt bé.
3: Jo deixo aquí la pregunta. Va. I la darrera i última per despedir, i espero que no t'hagin agradat i als oients, si és correcte dir cataplines als testicles.
0: Cataplines als testicles.
3: Sí, diu cataplines, que em toci a mà.
0: Estoy hasta los cataplines, molt bé.
3: Hi ha moltes maneres de dir els pelotats.
0: Sí, moltes.
3: Però és una qüestió de tindre la ment en positiu, o bé, i que diu collons, i diu pelotats, i que diu...
0: Sí, hi ha moltes maneres de dir-ho, i tant.
3: La que diu boles, escolta.
0: El que sigui, sí.
3: Va, doncs... Tu no ets del billar, i billar com els... tu saps com són les boles de billar? Dice, sí, claro, me la saco...
0: Mare meva, això és un acudit dolent, Josep Lluís.
3: No, perdona, és que m'ha vingut ara mateix.
0: No, ja ho veig. Sense filtre, tu sense filtre.
3: D'un acudit antic i molt dolent. Jo era de l'Eugenio. L'Eugenio vaig a la Festa Major del Clot i m'ho vaig passar molt bé. I del Gile i del Kassen i del Capri.
0: Això és una altra cosa,
3: Però el que és de les boles brillants, el sé perquè és una cosa de la infantesa.
0: De la infantesa, sí.
3: Que no sé ni qui, ni quan, ni quina data el vaig aprendre.
0: Ja m'ho penso.
3: A la vida m'ensenya moltes coses i m'ensenya a ser educat. Bona nit.
0: Vinga, bona nit, Josep Lluís. Adéu-siau. A més del 932-0774-74, teniu el WhatsApp del programa, ja ho sabeu, el 667-220-148. I atenció, que avui, jo no sé si és nou o no, però jo no l'havia sentit mai, vaja, no l'havia llegit mai, perquè és un missatge escrit, del Christian, que ens escriu des de Buenos Aires, que això m'encanta, quan ens escriuen des de l'altra punta del món, que tenim gent que ens escolta. Diu en Christian, us escriu un argentí des de Buenos Aires, respecte al debat sobre la difusió de la llengua, crec fermament que cal apostar molt més per reforçar, ell diu, el soft power cultural de Catalunya, tant a dins com a fora de les seves fronteres. I ell diu, en el meu cas, em vaig sentir atret pel català gràcies a Merlí, per tant, la sèrie de Televisió de Catalunya, diu, i a partir d'aquí vaig començar a escoltar la vostra ràdio, a descobrir la seva música i a adonar-me que una llengua s'aprèn quan t'emociona. Ai, que bonic això, Christian. Diu, la ficció i la cultura són la millor carta de presentació al món. Una forta abraçada des de l'altra banda de l'Atlàntic. Per tant, la tornem des d'aquí, Christian, que ens escoltis durant molt de temps i que ens continuïs enviant missatges. I si un dia t'animes i ens fas un missatge d'àudio, perquè segur que deus parlar el català, si l'has après escoltant la ràdio i veient Merlí, entre altres coses, segur que t'atreveixes un dia a deixar-nos un missatge d'àudio al WhatsApp del programa. Així que benvingut i moltes gràcies, Christian, de Buenos Aires. En Lluís, des d'Esplugues de Llobregat, ens diu, com puc pelar els ous durs perquè em surti bé la closca? Em costa molt i se'm trenca trossets. Jo diria que aquesta pregunta la vam fer la temporada passada i un munt de gent va poder ajudar. A veure si podem ajudar el Lluís, que té problemes amb els ous d'usos, eh? Que ningú interpreti res. L'Imma, des de Balaguer, diu... És una altra resposta a algú que preguntava sobre el congre sec, us en recordeu? Doncs l'Imma, des de Balaguer, diu... De congre sec, l'any passat va ser el primer any que no n'hi va haver. O sigui, prou, diu... Ja vaig parlar per telèfon amb l'única persona que feia congre sec de tot Espanya i em va dir que després de molts anys la seva família deixava de fer congre sec. Ho feien únicament a Moixia, a Galícia, i diu la Imma que ja no hi ha ningú més que ho faci i que no n'hi ha en cap mercat ni botiga. Veus? Ella sí que ho té clar, eh? Diu, així que ja ens podem acomiadar per sempre... Vaja, del congre sec. El 932017474 ens truca l'Eduard, des de la Sagrada Família. Bona nit.
4: Bona nit.
0: Què tal, Eduard?
4: Molt bé. Mira, era per saber una cosa. La Vanguardia, que es veu que diu que és el diari que té més tirada i més venut.
0: Sí.
4: Des de fa uns anys, no, que fan programes de Barcelona i de la Vesca, fa anys que deixen de publicar la programació que fan. O sigui, jo me'l miro normalment i haig de mirar per la guia perquè no saps la programació que fan.
0: La programació de què? De televisió, m'estàs parlant?
4: Sí, la televisió de Barcelona, el BTV.
0: Ah, de BTV, la programació de BTV a La Vanguardia publicaven la programació. Sí?
4: Fa molts anys que la van deixar de publicar, no sé per què, i també el Canal 33 no t'informen.
0: No.
4: O sigui, fan programes culturals i tot això, a mi m'agrada veure-la. La miro per allà, però tinc que buscar la guia perquè no, el diari no te la posen.
0: No, és veritat. Ja no
4: veure,
0: surt.
4: No sé per què, no sé per què van deixar de publicar-la.
0: Tu vols saber per què van deixar de publicar, eh?
4: Perquè van deixar de publicar la televisió de Barcelona, que encara la programació l'has de mirar, però jo la miro, m'agrada mirar-la, i tinc que mirar per la guia de la televisió els programes que fan perquè la Vanguardia no t'ho posa.
0: No t'ho posa.
4: No t'ho posa. Des tampoc.
0: Sí, sí, sí, tens tota la raó.
4: Un dia vaig trucar, però no em van saber d'això. Diu que tenia que escriure un correu dic, per dir tot això. Vull dir que a veure si d'aquesta manera...
0: Mira, com que tenim una altra pregunta també de La Vanguardia que ens feia l'altre dia un oient, farem un pack a veure si ens responen a nosaltres, Eduard.
4: Sí, sí, a veure, perquè, clar, a mi m'agrada veure-ho, és clar, vull dir, has de mirar per la guia, perquè la Vanguardia no en surt. Surten altres televisions, però aquesta no surt, i el 33 tampoc.
0: Ni BTV ni el 33. I surten...
4: Ni BTV ni el 33.
0: I surt la programació d'altres teles, segur?
4: De totes les altres televisions, menys la BTV i el 33.
0: Ja, d'acord. Doncs...
4: O sigui, ja dic, em sap que vaig preguntar, em sap que fa molts anys que m'han deixat de publicar-ho. O sigui, ja vaig trobar i que ja no va publicar, eh?
0: D'acord.
4: No sé per doncs... què la qüestió aquesta.
0: Ho demanarem, a veure si ens en sortim, Eduard. D'acord?
4: Molt bé, d'acord.
0: Vinga, moltíssimes gràcies.
4: Molt bé, a
0: adéu,
4: tu, bona nit.
0: Bona nit.
4: Adéu, bona nit.
1: La nit dels ignorants. 40 anys formant part de les vostres vides.

0: Illes de Pau.
1: Heu fet el Camí de Sant Jaume alguna vegada? O coneixeu algú que l'hagi fet? Us sembla que és una prova física extrema o una prova mental? Què s'hi busca fent el Camí de Sant Jaume? S'hi busca companyia o soledat? Què té el Camí de Sant Jaume perquè alguna gent que s'hi enganxi i el faci un any i un altre? És la devoció religiosa? És l'espiritualitat? La introspecció? Pelegrins i no creients hi troben pau? Fer el Camí de Sant Jaume als anys 90 li va canviar la vida a la Conxita quan, amb 29 anys, li semblava que tenia una vida plena i va anar com a turista. La Conxita l'ha fet 4 vegades i ha vist de tot. N'ha parlat amb la nostra companya Judit Perpinyà de la conversa. N'hem fet 2 capítols i aquest és el primer, per tant, la setmana que ve podreu escoltar el segon.

A l'Associació dels Amics del Camí de Sant Jaume de Sabadell els hi explico que busco algú que hagi fet el camí, o tot, o un tros, o una vegada, o diverses vegades, i que allò hagi estat la seva illa de pau. I em diuen de seguida, doncs hi ha una dona a qui fer el camí li ha canviat la vida. I dic, caram, això sí que no m'ho esperava.

0: Aquesta dona és la Conxita. Té 56 anys, és veïna de Lieja, a Bèlgica, és ex-treballadora de Correus i ex-professora de secundària, llicenciada en Químiques. Família paterna de pagesos de Sòria, família materna de la Plana de Vic, amant de la natura des de petita i a qui li agrada trescar muntanyes. De fet, ara mateix, Conxita, em fa l'efecte que estàs fent l'olla de Núria. On ets exactament ara?
1: Mira, en aquest moment, per poder-vos contestar i tenir cobertura, estic en el refugi del Niu de l'Àliga, aquí a Núria.
0: Ja l'has acabat, l'olla?
1: Sí, la vaig acabar ahir. Sí, sí, un espectacular, eh? Unes vistes. Veure aquests gegants de pedra i veure que ets part de no se sap què des d'allà dalt i veure altra gent bojos com tu que fan aquestes caminades i tal, doncs és una mena de delícia, sí, sí.
0: I això de pujar cims, de fer senderisme, de fer trekking, no és el mateix que fer el Camí de Sant Jaume? Quina és la diferència per qui no hagi fet mai el camí i ens estigui escoltant?
1: Gairebé t'hauria de dir que no té res a veure. El camí és com una mena de microclima, d'ecosistema, en el qual passen coses que en realitat són com una mica anormals. En canvi, quan vas a la muntanya no deixa de ser una cosa quotidiana. Tu puges un cim, puges, baixes, tornes a la teva vida. En el camí tot és diferent, és com si haguéssim plantat tot allò per tu justament, perquè el camí van començar-lo a fer doncs, els primers peregrins a l'edat mitjana, i abans que ells hi havia trossos que l'havien fet els romans. Per tant, formes part d'una tradició de persones que abans que tu han passat per allà, i això és com molt fort. Segueixes unes fletxes que voluntaris com jo, com altres persones d'altres associacions, han pintat. Algú s'ha molestat en marcar el camí perquè després tu, quan hi vas, puguis confiar simplement en les fletxes i no et calguin tots aquests artilugis. I després et trobes a gent que s'aixeca cada matí per anar al mateix lloc que tu, que és a Santiago.
0: De totes maneres, hi ha gent que també fa travesses llargues que poden durar el mateix que dura el camí de Sant Jaume. No és el mateix?
1: No és el mateix. Mira, jo quan vaig començar el camí, la gent dins del camí francès, que és el que vaig començar a fer, em deien, buen camino, peregrina. Jo pensava, escolti, no, vostè s'equivoca, jo sóc una turista. A mi no em digui peregrina. Uh-huh. I clar, d'entrada, quan fas una travessa, ningú et diu que et vagi bé, peregrí. Et diuen bon dia, hola, què tal, que vagi bé. Per tant, d'alguna manera, volent o no volent, quan comences a caminar, assumeixes un rol que és el de peregrí. Buen camino, peregrino. Hope to see you on my way. I un peregrí és una persona vulnerable que porta la casa a l'esquena com un cargol i que no té res més que allò que porta i que subsisteix, encara que no s'ho cregui, gràcies a la gent que es va trobant.
0: Tinc entès que són etapes de fins a 50 quilòmetres diaris caminant amb motxilles que pesen. No sé si hi ha més de repte físic o de repte mental. És a dir, la gent sol patir més de peus o de cap?
1: Mira, la veritat és que això dels 50 quilòmetres, no sé. Jo sé que la caminada més llarga que vaig fer va ser de 70 quilòmetres per la part de Castella i amb la motxilla 14 quilos.
0: Un dia 70 quilòmetres?
1: Sí, però era jove, clar, tenia 30 anys, no és el mateix ara. Però, de fet, jo crec que cada persona fa el camí a la seva manera. I vaig conèixer a Grañón, un poble a La Rioja, un capellà que acollia peregrins i que deia a ningú li sortiran més butllofes que les que necessiti. I amb això vull dir que no és tant. Les butllofes et surten perquè tu et forces. Vull dir que alguna cosa fas malament. Si tu t'escoltes, si tu escoltes el teu cos s'anirà aclimatant a aquesta situació tan anòmala per nosaltres que ens hem fet sedentaris de tornar a ser nòmades, ni que sigui per un temps.

0: Per tant, jo vaig començar realment com a turista. El meu repte era físic, perquè m'encantava caminar. Era el Club Muntanyenc de Sant Cugat. I llavors algú em va dir, escolta, mira, jo he fet el Camí de Santiago. Vaig pensar, mira, que xulo. I vaig començar, doncs, per repte físic, per gastronomia, perquè m'agrada la cultura, l'art, l'arquitectura, etc etc. Per tant, cadascú comença segons com és i segons allò que busca. Depèn del que busquis, allò trobaràs. Vaig conèixer una noia que deia, oh, jo ha sigut una experiència fantàstica perquè m'he trobat uns senyors que tot el dia discutien. I això m'ha ajudat a reflexionar sobre la meva situació amb els meus pares. Jo vaig pensar, sort que a mi no ha passat i jo només m'he trobat gent encantadora. Per tant, comences d'una manera i jo crec que acabes d'una altra. I com acabes, depèn de lo permeable que siguis i de lo que la vida t'ofereixi i puguis acceptar al llarg del camí.
1: Tothom acaba buidant bona part de la motxilla que se n'ha endut el primer dia i aprens a viure amb molt poca cosa?
0: Hi ha gent molt sàvia. Jo no és el meu cas. Jo vaig conèixer un senyor que portava 30 quilos a la motxilla perquè en aquella època ell anava amb el seu ordinador i amb el fax. I aquell senyor sí, va decidir desprendre's del fax i del seu ordinador i va buidar la motxilla. I vaig veure molta gent que feia el mateix. Però jo tinc un esperit de recol·lecció que jo no vaig buidar gaire res. Vull dir que jo vaig continuar amb els 14 quilos tossuda com una mula des del principi fins al final i continuo tossuda portant motxilles més grans de lo que hauria.
1: Tinc entès que travessar els Monegros va ser la teva etapa més dura, que vas trontollar una mica allà.
0: Bufa, sí, això va ser molt fort per dues coses. Una, perquè resulta que al cap d'una setmana de caminar, si no t'han començat a passar coses físiques abans, el cos comença a dir, escolta, mira, quina tonteria, jo no vull fer això. Per tant, vaig començar a tenir problemes amb el peu, no sé què, la motxilla em pesava i tal i qual. I llavors, clar, els Monegros era una noia de 20 i pico d'anys, 29, 30 anys, sola, caminant al costat de la carretera, i llavors... El complicat, molt complicat, era trobar on dormir. Hi havia, no sé si hauríeu passat, l'antic hostal El Ciervo, i jo contava que allà hi havia habitacions, i clar, allà no hi havia res. I llavors, sort vaig tenir de la bona ànima del senyor, amo del restaurant, que tenien un restaurant 24 hores pels camioners, i em va dir, mira, et posaré aquí un matalàs, dorms aquí, però no surtis per res, perquè això estarà ple de camioners i més val que no et vegi. I aquella nit vaig pensar, però què fas? Aquí al mig. Per què continues caminant i tal? I vaig donar compte de que la frontera entre la salut mental i el que anomenem no salut mental és molt fràgil. I vaig pensar, estàs a un pas de perdre una mica els papers del tot. Però per fortuna i per loteria, suposo, doncs no els vaig perdre i el dia següent vaig pensar, no sé si té sentit, però continuo, perquè hi ha alguna cosa en el fons que t'impulsa a continuar caminant. I recordo amb molt de carinyo l'etapa dels Monegros, i de fet és un dels meus llocs predilectes del camí català, encara que estigui a l'Aragó, i això, i arribar a Saragossa, al Pilar, i això va ser com una mena d'apoteosi. Vull dir, va ser una passada pensar, ostres, s'haurà viscut a 70 quilòmetres de solitud i de només veure conills i parlar amb conills. Bueno, no vaig parlar amb els conills, però hauria pogut.
1: Tu el feies sola. Fer el camí sol o acompanyat canvia molt?
0: Sí, és diferent i les dues coses són bones. El que potser jo no sé si faria és anar amb grups molt grans, perquè a mi m'agobien les multituds i això i la logística. Però jo vaig fer el camí la primera vegada des de Roncesvalles i vam sortir amb un company de feina, una amiga del Centre Excursionista de Ripollet, i després ens va ajuntar un senyor italià que treballava al Ministeri de Finances italià en aquella època. I va ser molt xulo, però el problema és que cadascú caminava al seu ritme, la noia es va quedar enrere, clar, clar. No la vam parar, van ser horrorosos. Després els dos nois es van començar a passar el dia barallant-se i al final ja vaig dir, escolta, això són les vacances, mira, aquí us quedeu, i jo me'n vaig anar. Llavors vaig trobar altra gent quan vaig juntar amb un parell de noies, i llavors no caminava amb elles, però almenys al vespre sí que ens trobàvem doncs, per sopar i per xerrar i tal i qual. Per tant, és diferent. Les dues coses poden ser molt maques. He vist gent que construïa alguna cosa junts, gent que s'acabava de casar i per veure si allò funcionaria començaven fent el camí, gent que els seus matrimonis s'acabaven allà.
1: Tu has vist exàmens d'estrès d'un matrimoni i divorcis al camí.
0: Mira, estàvem a Galícia, al Cebreiro, i un senyor anava desesperat, va trucar a la Guàrdia Civil preguntant per la seva dona. I la Guàrdia Civil la va trobar a tres pobles més enllà, que havia canviat de parella, per dir-ho així. Per tant, doncs, sí, evidentment, doncs, sí, sí. I després hi havia gent a la que els havia unit, o gent que s'havien conegut en el camí i que havien començat una nova vida junts. Vull dir, sí, el camí té una cosa... És una paràbola de la vida, i de fet a la vida, quan estàs obert, passen coses. I llavors, doncs, he vist coses molt boniques. He vist un senyor que ell va començar... Ell tenia un càncer, estava terminal, sabia que s'havia de morir, era de Brasil, i va decidir fer el camí. I llavors el bon home va començar a Roncés Valles, i jo el vaig conèixer també al Cebreiro, perquè, clar, com estava molt malalt, tenia metàstasis per tot arreu, doncs ell havia d'anar de quan en quan a l'hospital, perquè, clar, el seu cos no podia més. Però aquell home continuava caminant, sortia a l'hospital, continuava caminant, i va arribar també al... a Santiago. Però és una d'aquelles coses que penses, per què aquest home ho feia? I alguna cosa del seu camí a mi m'ha restat, eh? Vull dir, a mi aquell impacte de veure una persona que fa una cosa que no té cap sentit, que sap quin és el seu destí, que no li queda gaire, i continua fent una estupidesa. Però com a mínim a mi aquella estupidesa va ser un testimoniatge de, escolta, fins a l'últim minut val la pena aprofitar la vida. I no saps mai a qui servirà allò que tu fas, no?
1: La solidaritat entre els qui caminen, la hospitalitat dels qui us acullen a dormir, és mite o és realitat?
0: Mira, tu trobes allò que busques una mica. Per tant, si tu vols trobar solidaritat, probablement te la trobis. Per exemple, me recordo d'haver compartit... Ens vam trobar també a les Castelles, no sé on, que no hi havia res per menjar, no teníem aigua, i un litre d'aigua entre quatre persones i una llauna de sardines. Això va ser el que vam menjar tots quatre, i tan contents. Saps què vull dir? I després també hi havia gent, doncs, que també és normal, que fan carreres maratonianes per arribar els primers al refugi, perquè si no quedarà sense llit. I llavors allò que, com quan vas al súper, que es van mirant malament els uns als altres perquè l'un passa al davant, vull dir que cadascú en el camí també fas la vida tal com ets i donant prioritat a les coses que tu dones prioritat. Però sí que és cert, doncs, això, que la solidaritat és, jo què sé, simplement que algú et somrigui. L'experiència de quan estàs destruït i ja no tens ganes de res i no trobes sentit a res i tal i qual, simplement el somrís d'algú o que algú et digui bon dia, o peregrino, buen camino, yo qué sé.

0: hi ha tantes petites coses que es converteixen en importants.
1: És bona la convivència entre els pelegrins, els que la fan per motius religiosos, per devoció, i els agnòstics o els simples amants de caminar perquè busquen endorfines i busquen posar a prova el seu cos. Hi ha col·lectius i motivacions diverses que caminen juntes. Caminen de manera harmònica?
0: Jo una de les coses que vaig aprendre quan comences a fer el camí, sobretot el primer camí, vas preguntant a la gent, i tu per què fes el camí? No, tu per... o en els idiomes que calgui. I en el segon camí de Sant Jaume, jo ja no vaig preguntar mai a ningú per què feia el camí. Perquè tu no pots preguntar a la gent per què fa de bo el camí. Pot ser que sigui, doncs, com jo, per raons turístiques i gastronòmiques i el que vulguis. Però en el fons... jo crec que moltes vegades hi ha moltes altres raons. Vull dir que, com no saps mai realment per què l'altre està fent el camí, llavors tu l'únic que veus, o vaja, jo l'únic que he vist, és un altre peregrí. I aquí jo respectaré el seu espai i no li preguntaré si ell no m'explica o ella no m'ho explica per què fa el camí, perquè és molt sagrat. I perquè jo vaig conèixer un peregrí belga que havia matat en un accident de tràfic, ell era camioner, a quatre nois. I no s'ho va perdonar mai. I a més, ell anava borratxo, per tant. Ells es van saltar l'estop, però ell es va carregar quatre nanos i espero que al final de la seva vida es perdonés. Però ell continuava fent el camí perquè no es perdonava. Per tant, no importa si tu dius... perquè hi ha gent que el fa per lligar. És això, cadascú busca el que vol i els motius superficials no tenen per què ser els mateixos que els motius

0: Ja hem dit que hi havia dos capítols. Ella parlava de motius profunds del camí de Sant Jaume. La setmana que ve en coneixerem d'altres, de motius profunds.
1: Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot. Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música, benestar, gastronomia i molt més. Amb el patrocini del RAC i d'El Periódico. Informa-te'n a club65.es. Catalunya Ràdio.
2: Els temes del moment, les coses del país
3: i les de fora.
4: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
2: Cada migdia a les dues amb Òscar Fernández.
4: I a partir de les 3,
5: l'espai de reflexió a la tertúlia.
6: L'altre dia li vaig preguntar, dic, és veritat això de que ens acabareu destruint, acabareu amb l'humanitat?
7: I em va vindre a dir, sí.
8: Tenim un repte davant majúscul que no sabem com afrontar.
6: El més perillós és que escapi el nostre control.
9: I per aquí és on jo crec que s'hauria d'anar al debat.
2: Tot el que passa al Catalunya Migdia, de 2 a 4, amb Òscar Fernández.
0: 4 minuts i arribarem a 3 quarts d'una de la matinada aquí a la Nit dels Ignorants, a Catalunya Ràdio, al 93-201-7474 per preguntes, per respostes, per comentaris, pel que us vingui de gust. Potser hi ha algú que ha fet el camí de Santiago i mira, aprofitant aquesta illa de Pau, aquesta primera part de l'illa de Pau de la Conxita, doncs ens ho vol comentar. Doncs línia oberta, que l'Aina està agafant ja el telèfon. Però, com sempre sabeu, també deixeu els missatges de WhatsApp al 667-220-148. Ahir recordo que, em sembla que va ser la primera trucada que ens va trucar un oient que ens explicava que tenia en Josep Maria, de Corbera, que tenia una malaltia minoritària de la pell i demanava per si hi havia alguna altra persona que li havia passat o tenia algú al seu entorn. Doncs mira, Josep Maria, la Mercè, de fet, ens ha deixat al WhatsApp aquest missatge per tu.
10: Mira, no sé si el que ha comentat aquest senyor de la pell, que diu que li cau a tires i que la té molt sensible, no sé si és el mateix que diuen pell de papallona. És que aquí, a la Gràcia, hi ha una ONG que recull roba i la ven a benefici d'aquests malalts. No sé si és el mateix. En diuen pell de papallona perquè, bueno, és clar, és molt suau i molt, molt fràgil, molt fràgil. I penso que potser és el mateix, no ho sé. Bueno, aquí ja dic, hi ha una ONG, a Torrent de l'Olla, tocant a Travessera, que venen roba usada i el que, els beneficis que treuen és per aquestes persones que tenen aquesta malaltia. Que ja dic, no sé si és la mateixa i tinc la curiositat de saber si és la mateixa o no.
0: Hi ha un altre missatge de la Núria des de Matadepera que diu: vaig patir pitiriasis fa uns 35 anys. Només el cuir cabellut em picava i em queia la pell a trossets. Vaig anar a una dermatòloga i em va receptar un preparat que tenia una olor desagradable com d'amoníac. M'ho posava al cap amb un gorro de plàstic durant tota la nit i l'endemà, quan em rentava el cabell, em saltaven les palletes. Sobretot, no m'havia de rascar mai, encara que em piqués. Perdoneu. Diu, em va costar molt de fer net. A mi em va venir perquè tenia el sistema nerviós alterat, ens diu la Núria. Encara hi ha un altre missatge d'àudio sobre aquesta qüestió, una recomanació, de fet, que li fa en el Josep Maria, que és qui tenia el problema, la Judit des d'Eivissa.
11: Per aquest senyor que tenia aquest problema a la pell, tan esgarrifós, que deia que tenia tant de mal i que feia tant de mal veure. Aquest senyor del mètode Unani em parla molt de que tots els problemes venen per l'intestino. Potser se'l podria escoltar.
12: T'has de fer saber que des que fas el programa és una joia escoltar-te, perquè tens una manera de portar-lo, l'entrada que fas cada dia. És meravellós, és un plaer. Jo l'escolto perquè em fa estar present la meva àvia. La meva àvia sempre l'escoltava. Jo ja tinc 61 anys i la veritat que em fa estar a prop d'ella. I és que és una meravella com ho fas. És una meravella, amb to de veu. Molta classe, molta classe. T'ha de felicitar. Tothom t'ho diu, però jo també t'ho volia dir.
0: Carai, Judit, anava a dir, doncs gràcies, escolta, moltes gràcies. Per sortir de dubtes i poder ajudar el Josep Maria, que ens trucava des de Corbera, com deia, li hem demanat, i qui ens ha respost, que jo ahir ho deia per antena, que és també oient del programa, la dermatòloga Lola Bou, ens ha deixat aquest missatge.
3: Hola, bona nit. A veure, la pityriasi rubropilaris, com diu molt bé aquest pacient, és una malaltia rara, però que veiem amb relativa freqüència. És a dir, jo n'he anat veient al llarg de tota la meva vida professional, però no excessivament. I què passa? Què és aquesta malaltia? És una malaltia que podríem considerar de dues maneres, o bé hereditària o bé adquirida. Formaria part de lo que en diem les genodermatosis. I llavors, què és el més freqüent? Perquè pot tenir sintomatologia variada. El diagnòstic es fa per la clínica, que ara en parlarem, i bé, es confirma per biòpsia, per anatomia patològica. El més freqüent és que al voltant del fol·licle pilós, és a dir, en aquella zona on hi ha pèls, doncs es fan com unes papuletes, que és a dir, que són com unes escametes que voregen tots aquests fol·licles, i esclar, va fent una descamació constant, que això a vegades pot provocar picor i molèstia. La seva extensió és molt variable. Pot ser que ocupi zones molt petites, pot ser que ocupi zones més grans. Fonamentalment, el tractament, o sigui, no té un tractament de curació. Fas aquest tractament durant un mes, dos mesos, un any i et curaràs. No, perquè és una malaltia, dic que el més freqüent és que sigui ja de manera hereditària i que no desapareix. Per què? Perquè a la pell les cèl·lules estan vives, entre cometes, perquè es van regenerant. I què passa? Pues en aquestes zones es van sortint escames, escates, i clar, quan desapareixen o quan salten, pues en tornen a sortir d'altres. El més important, pues tenir sempre la pell molt ben hidratada, i després, avui en dia, hi ha els tractaments biològics que es fan servir també pels psoriasis i que és el que ell explica, que es punxa cada setmana. I també li vull donar la tranquil·litat i la seguretat que en el Vall d'Hebron, igual que altres hospitals d'aquí de Barcelona i de Catalunya, hi ha serveis de dermatologia que són fantàstics i que segur que l'estan portant el millor i li estan donant el millor que hi ha. En aquest sentit, ha d'estar tranquil i ha d'anar a totes les revisions perquè potser algun dia surt algun tractament que el pugui curar. Espero haver-lo pogut treure dels seus dubtes i haver-lo ajudat. Bona nit.
0: Doncs seguríssim que sí, doctora Lola Bou. Moltíssimes gràcies per aquest missatge que ha ajudat el Josep Maria de Corbera de Llobregat. Va, que ens truca el 93207474, la Carme, des de Dinamarca. Bona nit.
7: Hola, bona nit, Marta.
0: Com estàs, Carme?
7: Doncs bé, molt bé, escoltant-vos.
0: Molt bé. On ets físicament de Dinamarca? Quin indret?
7: Estic a una mitjoreta de Copenhague, al nord. Uh-huh. A una zona en New Zealand.
0: New Zealand, molt bé, molt sí, bé. I ens escoltes cada dia o què? O quan pots?
7: Gairebé quan puc. Uh-huh. I si a vegades quan vaig a dormir, com em costa dormir, us poso i amb la vostra sintonia, la veu i tal, m'adormo.
0: Vas a dormir, molt bé.
7: Sí, sí.
0: Molt bé, Carme, em fa molta il·lusió que ens hagis trucat. Digue'ns, sí. Digue'ns, què ens volies dir?
7: Mira, feia dia que us volia trucar i fins avui no m'he decidit. La qüestió és que nosaltres sempre us escoltem a través de la ràdio, tenim una ràdio que és internet,
0: sí,
7: i connectem les emissores. Fa temps que, qüestió d'aquí un mes o així, Catalunya Ràdio ha deixat de funcionar. Ho hem intentat tot. Totes les altres emissores funcionen perfectament. Només és Catalunya Ràdio que no acaba de com reload, va dient que com si anés connectant, i no acaba mai de sortir. Algun cop o altre ha passat, però a cap d'uns dies ja ha tornat a funcionar, però és que ara ja no hi ha manera. Hem fet un reset, hem tornat a desconnectar tot, a reprogramar la ràdio, i Catalunya Ràdio és l'única que no funciona.
0: Ara sí que em deixes... Això és a través d'internet, és a dir, tu vas a l'aplicació de 3CAT i allà cliques Catalunya Ràdio, o com ho fas?
7: No, és una ràdio que tu busques l'emissora, la programes ja et surt, ja és com un... Selecciona les emissores que tu desitges i ja estan allà. No és un ordinador, sinó que és a través d'internet.
0: No sé, clar, diuen... perquè per FM no pot ser, des de Dinamarca està clar.
7: No, és per internet. No. Sí, exacte, per wifi. Està connectada amb el wifi. I que tenim altres emissores de dos pisos i totes funcionen perfectament. I en canvi la vostra ha deixat de funcionar. Amb la qual cada dia hem d'agafar un speaker, un altaveu, connectar-lo al Bluetooth i amb el mòbil escoltar-vos, però clar, no és com ho feies
0: fins ara, sí.
7: Ah, exacte, sí. I volia saber si és que Catalunya Ràdio ha fet alguna cosa o ha canviat la... No sé tècnicament com es pot dir, perquè ha deixat de funcionar, és l'única.
0: Uh-huh. Doncs mira, fins i tot l'Oriol, el tècnic que el tinc aquí davant, fa cara de no saber de què estàs parlant, imagina't. Per tant, intentarem buscar la resposta, si és que algú de les esferes tècniques per entendre'ns de la casa ens pot explicar què ha canviat i per què no ho pots escoltar de la mateixa manera que fins ara ho escoltaves.
7: Exacte, sí. Era qüestió, perquè em fa... És un...
0: Clar, has de fer un esforç extra ara per escoltar-nos, sí, ja t'entenc.
7: Has d'agafar el veu, endollar-lo, connectar-lo. Sí, clar, tot això, i dius, ostres, que era una comoditat tenir-lo així, a la cuina,
0: clar,
7: que el teníem, perquè nosaltres ens llevem i ja tenim Catalunya Ràdio constantment, és tot el dia, està... I ara
0: has de fer aquí l'altaveu, el mòbil i tot plegat. Doncs intentarem buscar una resposta, a veure si la trobem, Carme. Jo t'animo que t'esforcis a escoltar-nos i que no ens deixis d'escoltar, que per culpa de la tècnica no ens deixis d'escoltar. Però vaja, a veure si trobem la resposta.
7: Doncs molt bé, moltes gràcies.
0: Doncs moltes gràcies, Carme, i res, a descansar.
7: Perfecte, fins una altra.
0: Fins un altre dia, gràcies, bona nit.
7: Sí.
0: La Lluïsa, des de Barcelona, bona nit.
13: Hola, bona nit.
0: Com estàs, Lluïsa?
13: Pues estem molt bé, molt bé.
0: A veure, vols explicar qui ets, Lluïsa, o no?
13: Sí, sóc la senyora que li va donar el ronyó al seu marit.
0: Lluïsa...
13: Fa quatre mesos.
0: És que l'altre dia estàvem parlant a la redacció amb l'Aina, dic, aquella oient que li va donar el ronyó, fa molts dies que no sabem res, estàvem competint una mica i hem fet un missatge en plan, esperem que tots estiguin bé. I ara em fa molta il·lusió que hagis trucat i que ens diguis que esteu bé, suposo, eh?
13: Sí, sí, vam estar una setmana en un balneari.
0: Oh, que bé, per acabar de recuperar-vos. Molt bé.
13: Per recuperar forces. Després hem estat uns quants dies a... Ai, espera.
0: Ai. Una mica d'aigua, doncs. Una mica d'aigua.
13: Hem estat uns quants dies a Cambrils, també, per prendre el sol i poder sortir.
0: I agafar una mica d'oxigen, sí.
13: Amb la diàlisi no podíem sortir, no ens podíem allunyar.
0: I ara, que teniu una llibertat que escolta'm, no us l'acabeu,
13: eh? Exacte, sí, sí. I el meu marit té els controls tots molt bé, jo també, ens tenim visites de control, ell en té més, jo no tantes.
0: Però recordo que l'última vegada que vam parlar va explicar que jo estic pitjor que el meu home. Recordo que va dir, ell està millor i jo encara em falta una mica. Veig que ara això ja no és així.
13: No, que va, ja estem molt bé tots dos, estem fortets ja, i ja podem marxar més lluny.
0: Que bé.
13: Ja estem mirant d'on podem anar una mica més lluny, de Cambrils.
0: Molt bé.
13: Però bueno, ja dic, no patiu, que estem molt bé i com farem els 84 anys, ho celebrarem més.
0: I tant que sí. Allò, a lo grande, que diuen. Doncs, Lluïsa, moltes gràcies per trucar-nos i records al seu marit. I res, a buscar una pròxima sortida i a viure la vida. Allò, sense haver d'estar pendent de cap màquina, que això és meravellós.
13: Molt bé.
0: Gràcies, Lluïsa.
13: Moltes gràcies i us segueixo escoltant sempre, eh?
0: Molt bé. Moltes gràcies. Una abraçada.
13: Una abraçada. Adéu,
0: bona nit. Bona nit. Ens va trucar per explicar-nos l'operació i després ens deia que estava encara, que s'estaven recuperant i tal, i clar, al final acabes pensant, no?, en aquestes històries que t'explica la gent i que dius quin acte d'amor que va fer cap al seu home i sentir-la, que estan tots dos bé i que ja no estan enganxats, sobretot el marit, clar, que és que feia diàlisi i ja poden sortir i fer la seva, clar, és meravellós poder sentir aquest testimoni. Així que li agraeixo moltíssim a la Lluïsa que ens hagi trucat i que ens ho hagi explicat, perquè és veritat que pensàvem en ella, allò de tant en tant penses en gent que fa temps que no truca o gent que potser no estava bé, i mira, quan apareixen, doncs l'alegria és doble. Va, que encara ens queden alguns missatges i jo vull recordar-vos una cosa abans de continuar. Vull recordar-vos que les nits de diumenge a dilluns fem allò que ara li dic no me la puc treure del cap, que és que ens deixeu un missatge de WhatsApp si voleu escoltar una cançó concreta, ens deixeu un missatge explicant el motiu o la història que hi ha darrere d'aquella cançó. Ens feu un missatge d'àudio o escrit, però vaja, millor d'àudio, al 667-220-148, dient, mira, vull escoltar aquesta cançó d'aquest intèrpret perquè el dia que em va passar tal cosa doncs l'escoltava, perquè vaig conèixer algú amb aquesta cançó, perquè és la cançó de la meva vida, perquè em

qualsevol lloc on hi hagi aquesta tensió, diu en Jordi. La meva experiència en un centre de salut mental d'adults de Barcelona és molt diferent i afegeix totalment decebedora. Diu, he estat 25 anys, 25 anys, Déu-n'hi-do, sol·licitant una teràpia psicològica a dues doctores diferents, una treballadora social i un infermer. Una teràpia que va arribar a ser reconeguda però no implementada. I ara, que estic a l'espera d'una nova derivació a un altre psiquiatre, ja porto 14 mesos esperant i la derivació no es produeix. Però igualment, després de tants anys de desatenció psicològica, diu en Jordi, ja no espero res d'aquest servei ni la de la salut mental pública. Déu-n'hi-do, eh? Aquí la decepció és màxima. Aquesta és la meva experiència, ens diu el Jordi. Celebro que hi hagi qui tingui més sort, però l'atenció en salut mental no hauria de ser una qüestió de sort, sinó de voluntat política i de les institucions sanitàries implicades, que ara, insisteix el Jordi de Sant Gervasi, brilla per la seva absència.

Tenim encara més missatges que escoltarem després, perquè són àudios que si no ara no tindríem temps, igual que les vostres trucades al 93-201-7474, després del butlletí de la una, igual que una entrevista amb una persona... Una entrevista amb una persona que viu en un lloc molt peculiar, que surt a moltes fotografies i que fa unes horetes estava celebrant la seva festa major. Tot això passarà després del butlletí de la una. Però abans, també us vull explicar una altra petició que ens fa l'Àlex des de Cardedeu, perquè jo feia un comentari sobre gent que està buscant altres persones i ho fa a través del programa. Jo dic, m'encantaria que algunes de les crides d'aquestes recerques acabi sortint. Doncs l'Àlex també ens ha deixat un missatge que diu, jo també vull retrobar una persona. Diu l'Àlex, vam coincidir a l'escola Ramon Massip, Dolors Granés de Cardedeu, diria que cap a l'any 2012 va marxar cap a la Roca del Vallès i m'agradaria retrobar-la, ens diu l'Àlex. La noia es diu Júlia. No ens diu el cognom, per tant, si algú que va estar al Ramon Massip Dolors Granés de Cardedeu, que va marxar cap al 2012 a la Roca del Vallès i es diu Júlia, o algú que la conegui, que ens ho faci saber, que l'Àlex estarà content de saber d'ella. Escoltem el butlletí de la una i tornem després amb tots els que ja esteu trucant ara i moltes més coses. Fins ara.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El president de l'Iran promet davant l'ONU que el seu país no es rendirà. En el seu discurs davant l'Assemblea General, Massoud Pezeshkian ha fet responsables als Estats Units i Israel de la inestabilitat a la regió i acusa Donald Trump de terrorista.
2: Ahir, el president dels Estats Units va dir que som terroristes. Nosaltres som víctimes del terrorisme.
1: Per la seva banda, el president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha culpat Vladimir Putin que la guerra s'allargui tant al seu país i alerta dels perills que la intel·ligència artificial acabi controlant el front de guerra.
3: We need to slow it down before we reach the next stage.
4: Hem de frenar el ritme de la guerra abans d'arribar a la següent fase de la intel·ligència artificial, perquè a partir de l'any que ve hi ha la possibilitat real que la IA, i no només les persones, comenci a decidir què passa al camp de batalla. I necessitem la pau abans d'arribar a aquest punt.
3: And we need peace before we reach that point.
1: En la seva intervenció al plenari de l'ONU, el president argentí, Javier Milei, ha qualificat l'Organització de les Nacions Unides d'inútil i li ha retret la inacció davant del conflicte de les Malvines. Repassem ara altres informacions en format breu, amb l'Agustí Serrat.
5: Pedro Sánchez promet tirar endavant un decret d'habitatge per evitar casos com el desnonament de la Mari Carmen a Madrid. El

0: El president espanyol demana el compromís dels grups parlamentaris perquè hi donin suport i ha culpat el govern de Díaz Ayuso i l'Ajuntament de Madrid, del PP, de no impedir el desallotjament de la dona de 87 anys. Milers de persones s'han concentrat a Madrid i també a Barcelona per denunciar el cas.
1: José Luis Rodríguez Zapatero aclareix al jutge que les joies que tenia al seu despatx són un regal del rei de l'Aràbia Saudita de l'any 2007, quan era president del govern espanyol. Zapatero ha demanat al magistrat que l'investiga per contravenir frau fiscal que sol·liciti al país saudita els documents que ho acrediten.
0: Salvador Illa assumeix l'error del govern que ha deixat fora Catalunya de les proves PISA, però n'exculpa la consellera Esther Niubó. El president diu que ja s'han depurat responsabilitats amb la renúncia de la número 2 d'Educació i els 3 expedients oberts, però l'oposició li continua exigint la dimissió de la consellera.
1: Els osonencs Pla Moguda guanyen el concurs Zona 9 de nous artistes musicals que organitzen la revista Enderrock i Cat. El segon classificat ha estat Beni Dolores, que s'ha endut el Premi Joventut, i Orella 2 s'ha endut el Premi Èxit. L'Ajuntament de Ribes de Freser, al Ripollès, habilitarà a partir d'aquest dijous un camió cisterna per subministrar aigua potable a part dels veïns del poble.
0: Es farà així fins que arribin els filtres que han d'eliminar l'accés d'arsènic que hi ha en un dels dos dipòsits, el de la carretera de Caralps, on el límit se supera per poc. I és que els filtres actuals ja han acabat la seva vida útil. Ara els nous filtres encara trigaran un mes i mig a arribar al municipi, ho explicava l'alcaldessa de Ribes de Freser, Mònica Sant Jaume, en declaracions al Catalunya Nit.
2: De 4 a 6 setmanes ens arribaran. Hem fet una contractació d'emergència per no haver de fer licitacions. L'Ajuntament ja tenia aquests diners. No són filtres ni fàcils de fabricar ni econòmics. Per tant, estem parlant d'uns filtres d'uns 80.000 euros.
0: Des de divendres, gairebé la meitat dels veïns del poble, entre 600 i 700, que s'abasteixen del dipòsit on s'han de canviar els filtres, no poden utilitzar l'aigua de l'aixeta ni per beure ni per cuinar.
1: Esports. El Barça femení campió vigent ha debutat a la Champions amb una golejada per 5-2 sobre el París, amb 2 gols de Payor i un de Caroline, Serra Jordi i Graham. També jugats aquest dimecres, Chelsea 1, Àustria de Viena 0, Servet 0, Olympique Lyonnais 8 i Lovaina 0, Roma 0.
0: A Reus s'han disputat les dues finals de les Lligues Nacionals Femenines de Bàsquet. La final absoluta l'ha guanyat el Cadí la Seu, que ha superat l'Esperoni Girona per 67-72, i la Liga Challenge ha estat per al Joventut de Badalona, que ha superat 70-60 el Lima Horta Barcelona.
1: El Barça de Bàsquet ha debutat aquest dijous a l'Eurolliga a casa contra l'Efes d'Istanbul, amb la baixa de l'alè pivot Tosan Ebuman.
0: S'ha disputat un partit pendent de la primera ref, Sant Andreu 1, Real Madrid B 1.
1: I un partit pendent també de la Lliga Masculina de Waterpolo, Mediterrani 15, Sabadell 17.
3: Fins aquí les notícies.
4: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
5: A mi m'agrada fer carn a la brasa, però a mi sobren una mica tota aquesta gent. No se te pagarà. No veus que aquí se te farà massa de llum. Són homes que de dilluns a divendres no fan res. I al cap de setmana tenen la necessitat de demostrar que fan... Val més que no facis res com el resto de la setmana.
6: I amb moltes eines, eh? Moltes eines.
7: Si ho peio, quins amics tens?
5: Bueno, tenia ja, no els tenia. Aquests ja està. Cada amic que ha intentat opinar mentre feia carn a la brasa, l'he despedit.
4: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
8: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.

0: Una de la matinada i 7 minuts, gairebé, sí, no, 7 minuts ja, a la segona hora de la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, el 93-207-474, a punt per rebre la primera trucada d'aquesta segona hora. L'Àngel, des de Sant Pere de Ribes. Bona nit, Àngel.
1: Hola, molt bona nit.
0: Ui, que et sento, bueno, et sento una mica fluixet. Digues, digues.
1: Molt bona nit.
0: Ara sí.
1: Ara sí,
0: Àngel, digues.
1: Era per participar en això de la sanitat pública.
0: Sí.
1: No és la sanitat mental, és la que no és mental, però tota la sanitat està fet un fàstic, la sanitat pública.
0: Uh-huh.
1: Ja des del govern del president Mas, que va fer aquell que era el govern dels millors, oi?
0: Les retallades, senyor, eh? Sí, sí.
1: Sí, amb el senyor Boi Ruiz. I aquest que és el govern de tothom, el senyor Illa, i l'altre que som 6 milions amb el govern de Pujol, és igual, entre tots la mataron i la sola se murió. Vull dir, la cosa va així. De fet, està que, per exemple, voto de vostra. El mes de maig em van citar, em van demanar la cita que em van posar com a preferent per les catarates, em van posar com a preferent el mes d'abril. Em van donar cita... No, el mes de... Perdona'm, eh? El mes de febrer. El mes de maig em van donar la cita per anar a l'oftalmòleg. Vaig a l'oftalmòleg el mes de maig i em diu... Ui, diu, això és... Ara vindrà l'estiu, eh? Demà que era l'estiu, faltava encara un mes.
0: Sí.
1: Per l'estiu. He passat tot l'estiu i encara els estic esperant per treure'm una catarata. No hi veig quasi, eh? No puc llegir, no m'agrada molt llegir.
0: Sí, encara no l'han trucat per operar-lo?
1: No, què va. I això és que s'estan escurçant les llistes d'espera.
0: Mm.
1: I tot plegat és igual. L'altre dia vaig estar a urgències per una caiguda que vaig tenir la cama, bé, que de fet es va complicar, vaig fer el cap no va tenir, bé, no, em va detendre així, bé, però tampoc del tot. Bé, vaig anar a urgències. 7 hores d'espera. Això és aquí a Sant Pere de Ribes, eh? Vull dir que és una comarca petita, la del Garraf.
0: A quin hospital, el Camil, o...?
1: Sí, aquí, el Consorci del Garraf, el que van dir els Camils.
0: Els Camils, exacte, sí.
1: Sí.
0: Doncs, 7 hores allà, mare meva.
1: Set hores. I quan li dius, bueno, això és per què tanta rata d'espera? Jo vaig fer la carta, això és després d'aquelles cartes de queixa, però després et contesten i et diu, no, gràcies per haver participat, oi? Com si fos un concurs.
0: Sí, sí.
1: Diu, sí, gràcies per haver participat, diu, nosaltres estem treballant per la millora i gent com vostè ens fa progressar. Això no ho diu cada vegada, com a quina merda d'aquestes, et torna a contestar i dius, bueno, a quina gràcia. El teu gràcia...
0: Sort que s'ho pren amb humor, Àngel, sort que s'ho pren amb humor.
1: Set hores d'espera. Vergonyós.
0: Però està bé de la caiguda i tot això?
1: No
0: s'ha trencat res, eh?
1: No, encara no. Això va ser la segona setmana d'agost. Encara hi soc amb la cama.
0: Encara hi és amb la cama. Mare meva.
1: Sí, sí.
0: Mare meva.
1: I, de fet, està que la història és això, les catarates, això, l'altre. Per exemple, de control d'una operació de cor que va ser el 2018, que més o menys hi he d'anar cada un cop a l'any.
0: Sí.
1: Ara ja em donen l'hora del 2025, però em van donar l'hora pel 2027.
0: Ara hi ha 2 anys. Somriu ell mateix.
1: No, el 2027, dic, i si mor, diu.
0: Doncs ja no caldrà que vingui, no, el 2027?
1: Un de menys.
0: Mare meva. No, és que no fa gràcia, eh? Ja entenc el sentit de l'humor.
1: No fa gràcia.
0: No.
1: I és ni que és emprenyamenta. Això és que porto, però és, bueno, què hi faràs?
0: No, està clar.
1: Però això és sort en tenim, que és el govern de tothom.
0: Sí, sí.
1: Oi? Això és el govern de tothom. De tothom, diuen.
0: Ai, senyor, Àngel...
1: De tothom que tingui quartos, perquè el qui no té quartos té que anar a la sanitat pública.
0: Sí, i s'ha d'esperar no sé quants mesos, en fi.
1: L'eternitat.
0: Ai, Àngel, gràcies per trucar-nos i compartir-ho, perquè si entre tots veiem com a mínim com ho tenim. Gràcies.
1: Això és, entre tots la Catalunya ja se
0: m'ha morit. Sí. Una abraçada. Adéu-siau, bona nit. La Marta des del Guinardó, bona nit.
2: Bona nit, Marta, tocalla. Oh, mira, ja. És que no havia tingut motiu, com que ja tens prou feina, que d'alguna cosa que fos important per trucar-te. Però
0: no,
2: esperant.
0: Escolta'm, tinc prou feina, no, jo estic esperant les trucades vostres. Només faltaria.
2: Sí, però vull dir-te que sempre n'hi ha moltes i que...
0: I avui t'ha tocat de prop i has dit avui sí que, avui em toca.
2: Sí, perquè hi ha una raó.
0: Sí.
2: A veure, han demanat alguna cosa que necessiten de psiquiatria i que no troben... No sé exactament, perquè...
0: No, perquè ahir una persona va dir que tenia molt bona resposta, la van portar al psicòleg i al fisio a través de la Seguretat Social, i avui una altra noia ha dit absolutament el contrari.
2: Ah, bueno.
0: Pues la manera de sortir-se'n, etcètera, etcètera.
2: Val, jo vaig a favor, no sé si és el tipus de psiquiatria que necessita, però, a veure, hi ha un... Bueno, conec un doctor que es diu doctor Pórcoles, que és una meravella. Sí, és de la Seguretat Social. És un equip... És una especialitat que potser no... Bueno, que inclús va muntar ell anar pels domicilis, aquelles persones que no volen anar allà.
0: Sí,
2: I llavors, pues, és una meravella, perquè ho conec de prop.
0: Sí. Però llavors, és un metge de la sanitat pública.
2: És un metge de la Seguretat Social.
0: D'acord.
2: Que relacionat amb el, com se diu? L'Hospital del Mar.
0: Amb l'Hospital del Mar, molt bé.
2: El que passa que ara està situat, hi ha un edifici nou que està en el fòrum, tot com de vidres, que està situat allà. Suposo perquè a l'Hospital del Mar no hi cabien ja,
0: Clar.
2: I llavors, això és un... No sé si només és un tipus de psiquiatria especial, però que ell mateix va formar això de poder anar per domicilis, pels que no volen anar o el que...
0: O no poden, sí,
2: i
0: sí.
2: I llavors passa ell, personalment, porta algunes infermeres i sovint una parella, una parella de nois o noies metges, que suposo que estan per aprendre d'ell. És una persona molt agradable, molt modern, no sé. Vull dir, jo, perquè ho conec de prop.
0: Molt bé. Però suposo que per anar a aquest servei t'hi ha de derivar el metge de capçalera, entenc, no?
2: Bueno, jo vaig anar... jo sé que directe.
0: Directe.
2: No sé.
0: Sí.
2: Jo sí, perquè... una persona que utilitza... tenia un fill que... tenia
0: que
2: problemes.
0: Que ho necessitava, sí, sí.
2: Sí, però que no... Persona normal, però que tenia una cosa.
0: Sí.
2: I llavors...
0: Un trastorn, ja està. Sí, sí.
2: Sí, un trastorn. Llavors jo vaig anar a l'Hospital del Mar, llavors primer fan un estudi, el què, el per què, la persona, tota la història...
0: Clar, i des de l'Hospital del Mar van derivar-lo aquest doctor. Entenc.
2: Sí,
0: clar.
2: Bueno, és que llavors estaven a l'Hospital del Mar.
0: Clar.
2: I llavors es veu com que a l'Hospital del Mar ja no hi cabien. Ara
0: s'han traslladat.
2: Està en aquest edifici que està en el fòrum.
0: Molt bé. Doncs doctor Pórcoles, he apuntat bé. Pórcoles,
2: sí, amb accent a la primera home. Em sembla que es diu de nom David.
0: D'acord.
2: David Pórcoles.
0: Pórcoles, amb C. Va, d'acord.
2: Amb C, totes amb C, sí.
0: Perdó, que l'havia fet bé.
2: Ara, no sé si és per una cosa especial de la psiquiatria o no, però és una meravella.
0: Si algú l'interessa, mira, ja té un punt.
2: Exacte,
0: un punt. D'acord, perfecte.
2: Pregunti pel doctor Pórcoles i a ti, que
0: pot ajudar, perfecte.
2: De l'Hospital del Mar, el que passa que no hi devien caber ja... I ara estan en un edifici que hi ha en el fòrum, tot així de vidre.
0: Molt bé. Perfecte, Marta, doncs gràcies per compartir-ho. A veure si podem ajudar algú.
2: Mira, per si pot servir, perquè conec el tema aquest.
0: Sí, sí, això sempre ajuda.
2: Moltes gràcies. T'escolto sempre.
0: Doncs gràcies per escoltar i gràcies per trucar avui i ajudar.
2: I avui em semblava que...
0: que havia de fer. Perfecte.
2: Que podia fer un servei.
0: Molt bé. Doncs benvingut bueno, sigui. Gràcies, Marta. Marta. Bona nit.
2: Bona nit a
0: adéu.
2: Tu per tot.
0: Adéu.
2: Adéu, adéu.
0: La Joana des de Palma de Mallorca. Bona nit.
3: Hola, bona nit, Marta.
0: Com estàs?
3: Bé, bueno, ja que avui ha sortit un poquet això de... Xerraré el millor que pugui, català.
0: Bueno, xerres perfecte, el català, no es faltaria.
3: Me pot com nerviosa.
0: No, no, dona,
3: mira,
0: no.
3: Aquí, ara mateix, a Palma, això de s'assegurar per les visites és un horror.
0: És un horror.
3: Jo tenc, esperant, tenc pedres. Quan se me dona el dolor de les pedres, té que venir l'ambulància a cercar-me, potser que estic en el Corte Inglés o en el Mercadona o a qualsevol puesto d'aquest,
0: sí.
3: Perquè és tan fort el dolor que me caigo.
0: És que les pedres fan molt de mal.
3: Sí, molt de mal, molt de mal. Bé, ara farà 8 mesos que estic esperant l'operació. 8 mesos. Aquell dilluns he anat a l'anestesista i jo ja pensava que me creguria. No, m'han dit, bueno, no, o a lo millor ara pots estar dos o tres mesos més.
0: Què dius ara? Però si ja tens les proves fetes, no?
3: Sí, però hasta tres mesos, crec que està.
0: Ah,
3: hasta tres mesos, sí, crec que m'han dit que s'estope per... Però bueno, però ja està bé, eh? Però una altra cosa, un metge de capçalera, d'una visita així normal, ja te tarda un mes i mig o dos. Quan fa uns anys eren un quant de dies, 15 dies...
0: És a dir, tu per anar perquè t'has constipat, m'ho invento, o tens una bronquitis i vols el metge de capçalera...
3: Si tu te trobes malament, baixen el PAC, baixen el PAC i t'atendran. Però si demanes una visita...
0: Un mes i mig,
3: sí, molt. I una altra cosa, tenc un genoll que me fa mal, bé, tenc 72 o 4 anys, un poquit d'altres. Vaig demanar també per el traumatòlogo, fa 4 mesos que li vaig demanar un volant a la doctora per el traumatòleg. Me van mandar un missatge d'aquest en el mòbil i van llegir el 20 del 10 i dic, ai que bé, més que bé. No, però quan vaig seguir llegint el 20 del 10 del 27.
0: Va.
3: Ho juro.
0: Però si falta més d'un any?
3: Més d'un any.
0: Pel traumatòleg, més d'un any?
3: El traumatòleg, 20 del 10, i quan li va dir això, se necessita l'altre dia que li va comentar un poquet, i me va dir, i espere que todavía se pondrá peor.
0: Molt bé. Anem molt bé també aquí, eh? Veig.
3: No, aquí està tot el món bé. He fet una fúria, no sé per què motiu, perquè jo estava molt contenta. Jo tenia un seguro privat i me va llevar perquè deia a la meva mare, això a mi me gusta más. Però ara no. Ja te dic, jo he passat molt malament amb aquests dolors i... Bé, molt malament, molt malament.
0: Clar, només pots anar amb calmants, no?
3: I quan me duien allà a son espaces, jo pensava que potser me quedaria. No. Com vostè no tiene fiebre, senyora?
0: Cap a casa.
3: Com no té febre i no veïn cap infecció, cap a casa.
0: Cap a casa, sí.
3: I sí. I mira, avui he provat, ja que he dit... Aquest senyor... Bé, el psiquiatre ja no t'ho dic, el psiquiatre i el psicòleg igualment, també sí, te tarden un any en cuidar-te. Jo no sé per arribar amb aquestes coses, no sé.
0: Déu-n'hi-do, Joana, espero que et cridin aviat, perquè això de les pedres no li desitjo a ningú.
3: Estic assustada, perquè a vegades vaig sortint al carrer i
0: t'agafa l'atac.
3: I tenc com aquesta coseta, però vamos, que no va mal, no?
0: Clar,
3: que no va més.
0: Clar.
3: I dic, ai, que no me passi, que no me passi. Bé, més o menys no me passa. Però així, jo ploro molt amb aquesta cosa.
0: Clar, no, és que estàs patint.
3: Sí.
0: Tant de bo, Joana, tant de bo te cridin. Vale, una abraçada molt gran.
3: Bona nit, Marta.
0: Adéu-siau, bona nit.
3: Gràcies a tu.
0: Adéu.
4: La nit dels ignorants. Un programa per aprendre i compartir el que no sabem.
5: Mig segle fa que pel món vaig caminar que caminar per escabrós viarany vora el gran riu de la vida.
6: T'explicaré com has d'aguantar a l'empresa, com has de poder suportar el teu cap, com has de suportar el fill adolescent, com has de suportar la teva parella. Però no esperis un món diferent ni un món millor. En canvi, l'esperança vol dir no. És possible aconseguir un bé, no immediat, però l'esperança com a valor humà és indispensable per tota persona. Tota persona que comença alguna activitat, per petita que sigui, té l'esperança que se'n sortirà. I ja dic, no ho té segur, ni de lluny, però aquesta confiança és la que el posa en moviment.
4: La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
0: Una de la matinada i 22 minuts. Avui que ha estat... Avui és la Mercè, però ahir va ser Santa Tecla, el dia principal de la Festa Major de Tarragona. Ens feia il·lusió entrevistar una dona que és veïna de Tarragona i que viu precisament en un dels llocs més emblemàtics de la ciutat. La Núria Rosselló, quan surt al balcó, veu el mar davant seu. És molt possible que una imatge d'ella del balcó surti a fotos de molts turistes que visiten la ciutat. Poques cases hi deu haver a Catalunya amb una paret del menjador tan gruixuda com la seva. Mural.

0: impressiona.
1: Sí, senyores i senyors, la nostra convidada viu a la Muralla de Tarragona, l'obra romana més antiga de les que es conserven a la península Ibèrica. I avui l'hem convidat al programa perquè ens expliqui com i per què hi van a viure i què té d'especial conviure amb un mur que té 2.200 anys d'història. Núria Rosselló, bona nit i benvinguda al nostre programa. Vostè, un ocellet m'ha dit que de tant en tant escolta La nit dels ignorants, pot ser?
2: Oi, i ara feia temps ja, com que i a vegades me vaig aviar, me prenc una pastilla i tot això, ja no... Hi ha senyors que són grans, i a vegades se desperten, o estan despertes aquestes dones.
1: Molt no, despertes no. Estan, hi ha molta
2: per
1: gent...
2: Això,
1: sí, sí.
2: Perquè jo a vegades, és que dic, jo com pot ser que aquestes dones, aquestes senyores... Bueno, que potser les pobres no, ja ho esperen, no? Pobretes.
1: No, ja s'adormen després. Porten un altre horari. Ens escolten i després se'n van a dormir. Vostè avui és convidada d'aquest programa perquè vull que ens expliqui com és viure a la Muralla de Tarragona. Vostè, puc dir la seva edat, Nuri?
2: Jo sí, 87 anys.
1: 87 anys. I fa més de 50 que viu en aquest pis?
2: Sí.
1: Se'n recorda com i quan va arribar a aquest pis de la Muralla?
2: He passat en dos cases, jo.
1: Ha passat per dos cases, però en, sí. en aquesta de la Muralla de Tarragona fa més de 50 anys que hi viu.
2: Sí.
1: Perquè vostè va anar a viure aquí amb qui? Amb el seu marit?
2: Sí, i els quatre fills.
1: I ja tenia quatre fills?
2: Sí, sí.
1: Clar, que potser necessitaven una mica més d'espai i van anar a aquest pis.
2: Sí, el meu home va parlar amb l'amo d'aquí, bueno, del que ara no, del que hi havia, que sí. És mort també, a l'altre. Jo vaig trasladar aquesta senyora que hi ha ara, pues, ells com van fer pues, nosaltres.
1: Clar.
2: Se va donar a nosaltres.
1: I és un pis, entenc, de lloguer, oi?
2: Sí, sí.
1: Perquè els oients que saben com és la Muralla de Tarragona tinguin una mica d'idea, vostè viu al costat del portal de Sant Antoni, oi?
2: Sí.
1: Vostè diria que és un dels trams de la muralla especialment més bonic?
2: Bueno, jo per mi sí, perquè tothom... Jo veig la mar i veig la Diputació davant, després tinc aquí davant, també. Hi han coses, hi han col·legis.
1: Clar, però vostè, la vista, quan surt al balcó, què veu?
2: La mar.
1: La mar. Si està...
2: La mar i el sol que em surt a la matí a primera hora.
1: Imagina't, quin quadre més bonic que té, no? I això és gratis, eh?
2: Sí,
1: veure aquesta vista és gratis, és gratuït.
2: Sí, sí, sí.
1: Li passa moltes vegades que quan surt al balcó, Nuri, hi ha molta gent, molts turistes fent fotos a la façana on està vostè?
2: Bueno, jo no sé si me la fan a mi o fan a la paret, no. Que aquí fora el portal, a l'entrar hi ha tot és un portal gran.
1: Sí.
2: I a dalt hi ha com una imatge o una estàtua, no?, que hi ha nen. Vol que se posi el net? Li explicarà millor.
1: No, ja després ja em passa el net. Digui, Nuri, vostè, com es diu el net?
2: Rafalet,
1: molt bé. Després ja parlarem amb el Rafalet.
2: És Rafael, però li diem Rafalet.
1: Li dieu Rafalet, molt bé. Escolti'm, Nuri, que facin fotografies del balcó de casa seva, li agrada? O és un motiu d'orgull o més aviat li molesta? Perquè, clar, no té intimitat. Si surt allà amb camisa de dormir i li fan una foto, què passa?
2: No, home, jo no em poso la camisa de dormir, perquè jo aquí a aquest balcó no m'hi poso a la nit. Jo me'n vaig amb els altres i ja dormo. Jo vaig amb la bata de casa.
1: I si li fan una foto amb la bata, no passa res, no?
2: No hi ha, ara.
1: No hi ha, ara. Vostè diria que té un dels balcons més bonics de la muralla? El seu és un dels més macos?
2: No, no, que n'hi ha molts aquí, N'hi ha molts de balcons aquí, aquí fora el portal.
1: Però el seu no és dels més bonics?
2: El meu net diu, com el meu no.
1: Com el seu no, clar, clar. Vostè, ara ja m'ha quedat clar que té al costat el seu net, el Rafalet, però als seus 87 anys, normalment, en aquest pis hi viu sola?
2: Tots casats tenen les seves parelles.
1: Clar, la seva vida.
2: Les dones i els crios, també. Mm.
1: Vostè és besàvia de set... Té set besnets.
2: Sí.
1: Set. Déu-n'hi-do. Clar, amb quatre fills, clar. Escolti'm, en aquest pis de la muralla té ascensor, vostè?
2: No, no.
1: No té ascensor.
2: Sí, ascensor. Això és el primer pis... I vaig a pujar les escales bé.
1: I puja les escales. I surt cada dia?
2: Jo surto cada dia a les 9 del matí, a primera hora.
1: I què fa a primera hora?
2: Me'n vaig a comprar.
1: Se'n va a comprar cada dia? Què compra?
2: Cada dia.
1: El menjar del dia o per un parell de dies?
2: No, sí, jo és del dia, soc del dia. No soc de congelar-hi.
1: No congela res.
2: Jo soc del dia.
1: Vostè diu, avui em ve de gust uns cigrons o un peix i se'n va a comprar-ho.
2: I tant.
1: Mm. I té moltes escales? Perquè, clar, si puja i baixa cada dia, segur que les ha comptat.
2: 19 escales tinc.
1: Les ha comptat, doncs, eh?
2: Sí, sí.
1: Però això, que és una finca antiga, que no té ascensor, però... I potser, no sé si està molt a prop del mercat?
2: No, abans sí que estava per al mercat, perquè teníem un mercat aquí de la part alta.
1: Sí.
2: Però ara, com que s'ha de tancar, doncs, era anar al mercat central d'allà baix.
1: I quanta estona triga a anar-hi?
2: Bueno, i a vegades són 2 hores, tot el mes. 2 i mig, i sí.
1: 2 hores per anar al mercat?
2: Sí, perquè jo vaig caminant.
1: Ja.
2: Pujo i baixo a peu.
1: Ah, però les 2 hores és entre anar i tornar.
2: Sí, sí.
1: D'acord. Per tant, és com el seu exercici diari és baixar i anar-se'n a comprar. Molt bé.
2: Sí, sí.
1: Si li oferissin un pis nou més a prop del mercat, li agradaria que tingués ascensor?
2: No.
1: Vostè ja està fet en aquest pis de la muralla,
2: no? Jo ja vaig dir que d'allò d'aquí.
1: Ja. La paret del menjador està feta d'aquestes pedres tan grans que hi van posar els romans, també?
2: Sí, perquè no la vaig tocar mai.
1: Per res.
2: La paret no la vaig tocar.
1: No, clar. Per tant, vostè des de dins de casa també ho veu?
2: Sí.
1: Sí, clar. I no ha pensat alguna vegada, totes aquestes pedres que tenen tanta història, com s'ho devien fer els romans per col·locar-les aquí? Ho ha pensat algun cop?
2: Pues sí, tot arreu no tenim de pedres a Tarragona.
1: Sí, és veritat.
2: Les parets i tot arreu. Com venen els estrangers, parets, i toquen les parets i tot.
1: Clar.
2: Clar, diu, com estan fetes.
1: Vostè diu que no ha tocat res, però ha fet alguna reforma al pis? Es poden fer reformes en aquest pis que està a la muralla?
2: No es pot tocar res.
1: No es pot tocar res, però sí, pot fer el bany nou o arreglar la cuina, això sí?
2: Això, cap dintre, sí.
1: Sí.
2: Això sí, però per la façana, això no.
1: No es pot tocar res, clar. Clar, aquesta paret deu ser molt gruixuda, no? I estic pensant que no sé si aquest estiu ha sigut bo o dolent pel tema de la calor, aquesta paret tan gruixuda.
2: No, què va. És calor. Calor, a l'estiu he tingut calor, i a l'hivern tinc fred. Són dos extrems del temps, d'aquí, del pis.
1: Del pis, és a dir, que necessita ventiladors i necessita calefacció, no?
2: Bueno, sí, mira, anem aguantant. I posant abrics.
1: Però no és allò que digui, com que és tan gruixuda la paret, no m'arriba tanta calor. No, això no és veritat.
2: No, què va.
1: Una altra cosa, en el balcó que dona la muralla, vostè pot estendre roba?
2: No es poden... No, nosaltres ni ningú, però n'hi ha persones que l'estén. Jo, com que tinc la persiana així tirada fora, doncs tinc el tenderet allí i l'estenc.
1: Perquè no es pot estendre, no? És a dir, no es pot estendre fora.
2: Ara. Sí, però després ho van prohibir.
1: Mm. Jo crec que molt a prop de casa seva hi ha un negoci en què vostè i tota la família hi ha treballat, un negoci emblemàtic, a la part alta, que és el bar Tòfol, que és, em sembla que és famós pels esmorzars de forquilla i pels decorats, que hi ha fotos de castellers, pòsters del Nàstic... Vostè té records de quan treballava al bar Tòfol?
2: Ara sí tinc fotos. Sí tinc fotos. Un quarto ple de fotos.
1: Ple de fotografies.
2: Bé, que hi havia el meu home.
1: Clar, perquè això va ser...
2: I els fills, i nets, i de tot. Tinc de la família.
1: I vostè encara hi va?
2: Tinc molts records.
1: I encara hi va o no?
2: A on?
1: Al bar Tòfol.
2: Claro.
1: Hi va a esmorzar o a prendre alguna cosa, algun cafè?
2: Sí, el bar és meu.
1: Per això, si hi va a prendre alguna cosa, per això li dic.
2: No, perquè jo no soc mai de prendre res.
1: No.
2: Vaig a veure el net.
1: Clar.
2: I la neta, que estan allí.
1: Qui porta el bar ara, els seus nets?
2: El meu xiquet.
1: Però vostè...
2: I va, porta ell el bar.
1: El porta ell el bar, molt bé.
2: Sí.
1: I hi ha molts turistes ara en aquest barri?
2: Ara en aquesta temporada masses i tot,
1: massa gent.
2: Sí, sí.
1: I també van al bar, aquests turistes?
2: O van pujar, van vinguent, passen de molts.
1: Molt bé, Nuri. Si vol, passi'm el seu net, que l'està fent companyia.
2: Sí, sí.
1: Que parlarem bé ell, Nuri Rosselló Massip. Moltes gràcies.
2: Bueno, gràcies a vostè, i que me'n vaig a dormir una miqueta. Ja el deixo amb ell aquí, eh?
1: Vinga, a dormir. Bona nit.
2: Vale.
1: Adéu. A veure el Rafalet.
0: Hola, bona nit.
1: Hola, bona nit. Com està, Rafalet?
0: Bé, aquí escoltant a la mestressa.
1: Aquí escoltant a la mestressa. Escolta'm, explica'm com és això de viure en un pis que està a la muralla de Tarragona.
0: És un privilegi.
1: És un privilegi.
0: Sí, a més nosaltres, que som a la part alta, no hi estem parlant aquí, tota la família, a més, pràcticament tota la família sempre hem viscut al mateix carrer, al Puig de Sitges.
1: A la Nuri no la traureu mai d'aquí, no?
0: No, no, no. No, no. O sigui... La iaia és casa seva, ja està. Ja està.
1: I és dels llocs que tota la família hi ve de tant en tant, el diumenge, sí. Feu reunions familiars...
0: No, això era abans. Abans sí que fèiem reunions familiars, però què passa? Doncs ara ja cadascú... És normal, abans quan vivia l'avi, doncs els diumenges no obrien el bar, llavors veníem aquí, vinàvem tots, però cada tres ja els temps canvien, l'avi va morir, llavors la família van començar a gestionar el bar. Clar, abans els diumenges no obries, ara s'han d'obrir. Ara s'han d'obrir, llavors Montiet, doncs, treballen de dimarts a diumenge. Clar, i és complicat ara ja trobar-nos, els que ens trobem, eh? Ens trobem, perquè quan arriba Nadal i tot això, doncs intentem sempre trobar-nos i no perdre aquell esperit de família.
1: Clar.
0: Però és complicat, és complicat.
1: Clar. Escolta'm, tu també deus sortir al balcó i deus sortir a moltes fotos de turistes, probablement, no?
0: Jo no. La que surt és la iaia. La iaia és com si fos, si només li faltava gent, és ell que posi, senyora Nuri, amb una fletxa assenyalant cap amunt. Sí, sí, és ella. És ella, però és això, eh? De tant, a l'estiu, per exemple, quan ella surt, doncs, a segons quines hores, llavors, no sé, que els meus pares pugen amb autobús, que està amb un tiet que passa, els meus cosins, ella és com si controla les hores i llavors passa, pam, ella està fora del balcó.
1: Va sortint llavors, pel balcó i controla tot, no?
0: Correcte.
1: Molt
0: correcte.
1: Bé, molt bé.
0: Ell ho controla tot.
1: Molt bé, doncs, escolta'm, que per molts anys, gràcies per fer-li companyia aquesta nit, que ha parlat amb nosaltres, em diu que ara ja se'n va cap a dormir. Així que, Rafalet, moltíssimes gràcies i molta sort.
0: A vosaltres. I un plaer.
1: Igualment, bona nit.
0: Bona nit, gràcies.
1: Adéu-siau.
0: Adéu-siau, adéu.

0: Dos quarts i sis minuts de dues de la matinada. És que encara ric, és que encara ric de la imatge i de la Nuri, que se n'ha anat a dormir, perquè això de prendre's alguna cosa per anar a dormir, te n'has d'anar a dormir ràpidament, perquè si no al final t'adorms allà on sigui. A veure, que encara ens queden missatges que ens heu deixat al WhatsApp de la nit dels ignorants, al 667-220-148. Per exemple, la pregunta que ens ha deixat la Montse des de Barcelona.
1: Avui, pensant en lo dels sorolls de la nit, que ha dit aquella senyora del gos, de la denúncia i tot això, m'ha vingut al cap que una coneguda meva té una veïna que posa la rentadora a vegades a les 12 i a vegades a les 2, amb el soroll que això fa a la nit. Però ja no és per això, perquè bueno, això seria un tema a part. Seria, quant costa posar una rentadora en euros? Per exemple, si tu la poses a horari de nit, que diuen que és més barat, quan estalvies en euros? Perquè jo em sembla que no deu ser gaire la diferència. I no entenc perquè hi hagi gent que la posi a la nit a aquestes hores pensant que estalvia, jo què sé, una quantitat. M'agradaria saber en euros quin cost té posar una rentadora i quina diferència hi ha de fer-ho a horari diurno o nocturn.
0: Doncs vinga, a veure qui pot ajudar la Montse a fer aquesta resposta. I després una altra pregunta que ens ha deixat l'Òscar des de Granollers.
2: Tinc una pregunta, una reflexió. Els parcs, per què estan sense fonts? Per què paren les fonts? Bé, bueno, sí que ho sé per què, no? Però no vull dir-ho jo. Però és una vergonya que un parc que hi ha nens que hi estiguin les fonts tancades. És una vergonya. És una vergonya. Si algú em pot respondre el per què...
0: Doncs vinga, perquè les fonts no, de les places no tenen aigua, segons l'Òscar. Obrim el capítol de preguntes contestades. Les...

0: Va, que ens hem anat de Tarragona i ara anem cap a Madrid, perquè la temporada passada, que encara estem pendent de coses que ens vau demanar, en Josep Lluís d'Horta preguntava per què els madrilenys se'ls coneix com a castizos. Doncs hem trobat una persona que ens ha respost. L'Aina ha trobat una persona que... No qualsevol persona, no. L'Aina ha trobat la Charo Frías, que és presidenta, atenció, de la Agrupació de Madrileños y Amigos de los Castizos.
1: Mejor aclarar que en realidad los de Madrid no nos llaman castizos, somos chulapos cuando vamos con el traje en las fiestas, en las verbenas, chulapo y chulapa. O de goyescos cuando hacemos representaciones también de zarzuelas de la época de Goya. Castizos nos llamamos, incluso mi agrupación se llama Agrupación de Madrileños Amigos los Castizos, porque es un poco como querer defender la tradición y nuestros trajes, nuestra cultura de Madrid. Por eso es un poco defender, pero castizos es todas las regiones, todas las personas que estén defendiendo y sean de esa propia provincia, ciudad, son castizos. Entonces nosotros somos los castizos de Madrid, pero somos los madrileños y cuando nos vestimos de chulapos, que es así como nos llaman, como se llama nuestro traje para las verbenas. O de goyesco, pero incluso vamos por la calle y eso y nos definen. Yo no voy vestida de sevillana o de valenciana, yo voy vestida de chulapa cuando estoy representando a Madrid en las fiestas. Y son los madrileños, somos chulapos. Castizos, todo el mundo que quiera defender una propia raíz de su propia ciudad en la que viva o de donde es.
0: Doncs mira tu, chulapa, moltes gràcies a la Charo Frías, presidenta de l'Agrupació de Madrileños i Amigos de los Castizos. I la darrera trucada abans de la nostra història d'avui, que déu-n'hi-do com acabarà, és per l'Àlex des de Cardedeu. Bona nit, Àlex.
2: Hola, bona nit.
0: Digues, Àlex.
2: A mi em preocupa la salut mental perquè la pateixo de prop.
0: La pateixes de prop.
2: I em costa molt dormir tot.
0: Ja, per això estàs d'espera aquesta hora, no, Àlex? Quants anys tens?
2: Sí. Puc 22.
0: 22. I demà al matí t'has de llevar d'hora?
2: No estudio ni res.
0: No estudies, per tant, no cal que et llevis molt d'hora, vull dir, pots dormir una mica més.
2: No. Ja. Exacte. I a mi m'agrada molt parlar pels mitjans de comunicació.
0: Ja. Mira com ara ho estàs
2: m'agrada fent. M'agrada la comunicació.
0: Uh-huh. Molt bé, Àlex. Doncs...
2: Digues. He participat en molts proves de la trista.
0: Molt bé. Doncs mira, si t'agrada, escolta'm, igual aquí tens un futur.
2: Com, per exemple, un de Superdia al Zoo, festes dels súpers, un planta baixa...
0: Ah, molt bé. Doncs mira...
2: Un planta baixa de la sortida de la pandèmia, justament.
0: Sí, fa molts anys el planta baixa, ja me'n recordo. Sí, sí.
2: No l'ho estic.
0: Han passat uns quants anys... Molt bé, Àlex.
2: Mira, et diré, per un moment vaig participar el 31 d'agost del 2021.
0: Ah, imagina't si te'n recordes.
2: Sí.
0: Estàvem sortint de la pandèmia encara una mica així.
2: Sí, sí. No et vull atabalar, Marta?
0: No m'atabalas, només que ara ens anem a dormir amb el compte. Així que res, espero que continuïs participant a molts programes. Gràcies per trucar-nos, Àlex.
2: De res.
0: Intenta descansar. Bona nit.

Avui toca acabar el conte de Víctor Català que es titula Parricidi i que és un dels drames rurals que acaba de publicar Club Editor. Érem aquí. En Falet, després de sopar, se'n va a la taverna, com fa sovint. La seva dona, l'Helena, intranquil·la, és a punt de dir-li que aquella nit no marxi, però no ho fa. Posa el nen a dormir, que ha estat jugant amb un ganivet de cuina que ha anat a petar els peus del llit, i poc després entra per la finestra el seu amant, en Pau. En Pau li retreu que ahir a la nit ella va estar amb un altre, que ell ho va veure, ella ho nega, però en un atac de fúria ell l'escanya. Després agafa el ganivet, l'apunyala un munt de vegades i s'escapa per la finestra. A tot això arriba en Falet, borratxo, i es fica al llit a dormir al costat de la seva esposa assassinada. A les 8 del matí, el Titet va despertar-se rient i fregant-se els ullets amb los punys closos. «Mama, mama!», piulà com un ocellet. Ningú li tornà a contestar. Com passava així sempre que sa mare era per baix o fora de casa, no s'amoïnà. Aixecant los pauets, començà a jugar, pessigant-se les boletes rosades dels ditets i retorcent-se i esclafint rialletes a cada pessigolla. Però passà un quart i un altre, i la criatura, avorrint-se, cridà més fort a sa mare. No li respongueren sinó els ronflets del borratxó. Baixà del bressol i s'acostà al llit. Penjava un braç de la morta, ensanganat, rígid. Lo Titet va agafar-lo i el pessigà, com feia sempre que volia que sa mare se fixés en ell. Però llavors la mare no es mogué, i el pobre menut, impacient i consirós, somicà amb veueta nuada. «Mama meva, mama meva, non mam!» La quietud seguí, fins lo borratxó deixà de bufar. Llavors l'infantó arronsà les espatlletes, resignat, i sospirà baixet. «Mamà, dom!» I trobant totes les portes de bat a bat, baixà l'escala i sortí al carrer. Era diumenge, i les hortolanes tornaven del mercat. L'obegeren arrimat al pedrís, en camisola, la careta tota compungida. «Mireu aquesta criatura com ha fugit!» I una d'elles, ficant-lo cap a la porta, cridà amb espinguet, «Lena, Lena, vine a buscar el nen!» Ni contesta. «On és la teva mare, fillet?» «Mama meva, dom!» repetia el menut, signant cap a dins amb son ditet grassó. «Anem, anem a buscar-la!» I la dona, abraçant-lo i cridant a l'Helena, s'ha ficat dins i, deixant-se guiar pel titet que empenyia cap a l'escala, pujar i arribar a la cambra. Llençar un xiscle espaventable i, com boja, s'ha precipitat escales avall. Què hi ha? Van fer les altres veient la sortir d'aquella manera. Ni ho podia dir. Tota de bategava. «Pugeu, veniu, senyor!» Totes deixaren los cistells a terra i, empenyent-se, passaren la porta a la una. Veus aquí lo que van veure. La finestra, oberta de bat a bat, deixant entrar un doll de claror enlluernadora. En la mateixa paret de la finestra, la capçalera del llit, sobre d'ell, estès, tot reblincat, el cos de l'Helena, ja enrampat i fred, reganyant una cama nua, l'altra tapada amb el cobrellit, la camisa arremangada més amunt de genolls, el pit ple de cromulls foscos, la cara embrufada, tota de clapes morades i roges, los ulls exasperadament oberts i vidriats, los llavis botits a punt d'esclatar, les dents vermelles i penjant de costat tres dits de llengua ampla, pesanta, negra i coberta d'una mena de borrissol cendrós. Tenia els dits encarcarats per la suprema crispadura i les ungues plenes de sang en la que ensopava el coixí. I per la cara estaven enganxats pellocs de cabells rossos. I al cim de tot, travessant el llit, jeien Falet, bocanal, el cap sobre el ventre de la morta, encara mig vestit i ben ensangantat de roba, de mans, de cara, de cabells, de tal manera que, a no sentir-se sos ronflets, s'hauria dit que era també cadàvera. Allí s'havia passat tranquil·lament la nit, després d'haver-se ben revolcat per fer-se lloc. A terra hi havia un bassal de sang que s'havia escampat a tota la cambra, escorrent-se en regarons per la pendent i els junts de les rajoles.
Sobre la caixa, el llum, tombat, regalava un rastre d'oli i en la parra de l'hort que pujava arrimada a la finestra, les caderneres refilaven alegrement. Quan les dones començaren a revenir de l'esglai, una va dir: «S'hauria d'avisar al metge i a la justícia». «Jo me n'hi vaig i, mentrestant, desperteu en aquest perdut». I l'hortolana, que tenia el titet, lo deixà al sol i sortí. Lo titet va ajocar-se vora el llit i, mullant-se un ditet d'argila en la sang de sa mare, començà a pintar ratlles sobre les rajoles. Un cop romput lo foc, esclataren les exclamacions com ruixats de bales. En la cambra s'hi aixecà un guirigall. Totes les dones parlaven alhora de matar, de penjar, d'esquarterar. Una de valenta, encesa de quimera, anà a estirar els peus al dormilec. Una altra, adonant-se de lo que feia el menut, l'aixecà escruixida. Llavors, lo menut revinejà cridant: «Opeta, vull opeta!». Demanava l'esmorzar, son platet de sopes de cada dia, però ningú li va fer cas. Plorà una mica, s'aconsolà de repent i tornà cap a la finestra. Avançada de bon tros per un remoreig de xam, una aglopada de gent entrà en la cambra. Eren los primers que havien sabut la nova i venien corrent, sense bleix, per no perdre les primícies de l'espectacle. Entretant, en Falet, despertat a la força i sotraquejat de tots costats, no sabia lo que li passava. Lo rebombori, la tabalai, anava passejant d'una banda a l'altra los ullots encantats i tèrbols. I entrà gent, i més gent, horroritzant-se i esvalotant per tandes. Tant s'aplegaren dins la cambra que no hi cabien, i més d'un tenia que trepitjar la sang del sol. Entorn del llit, les dones vociferaven excitades i el pobre Falet, més estranyat com més anava, deixondint-se, no parava de girar lo cap a dreta i esquerra com preguntant a tothom amb la mirada. A la fi, un home repte, estirant un dit nusós, li signà el llit. En Falet mirà amb torpesa, de primer semblar que no veia res, després la gent notà que perdia el color i es posava a tremolar, amb un tremolor tan fort que feia sacsejar lo llit i petar la capçalera en la paret. «Ara és hora d'espantar-se i tremolar, brètol, més que brètol», xisclaren tres o quatre veus. Però ell no sentí res, no veia res, fora d'aquella carnisseria espantosa. Estengué els dos braços, amb gest desesperat, per llançar-se sobre el cadàver, però unes mans forçudes l'aguantaren amb violència per la brusa. Llavors, amb els ulls esparverats, badant tanta boca com tenia, tirà el cap enrere i s'esgarrapà el pit amb fúria. La crudel impressió l'havia sobtat de tal manera que no podia dir res i s'ofegava. S'ofegava amb un gran sofriment. Una dona, indignada, ferèstega, no es podia estar de donar-li una empenta furient. Amb la sacsejada, en Falet esclatà un plor llarg, estrepitós, desolat. El cor de malediccions i d'improperis prengué llavors proporcions alarmadores i la idea de fer-se justícia per son compte, venjant a l'acte la mort de l'Helena, brollà com un floriment metzinós en lo cervell primitiu d'aquella munió de sers exasperats per la vista de la sang. Cada un sentia desvetllar-se els mals instints i posseir-lo un desig de carnatge i violència, i totes les mirades, prenyades d'amenaces, se dirigien mateix que Glavis cap en Falet. Llavors, aquest encara inconscient baixà del llit, brandant insegur com quan estava obriac. D'improvís la gent, esfereïda, reculà fins a la paret. En un replec del llençol acabava d'aparèixer lo ganivet de llescar pa ben ple de sang. Per un minut, ningú gosà moure's. Després, una vella, aixecant-se les faldilles i petjant de puntetes, s'acostà al llit i, estirant la veta tota vermella, feu seguir l'eina. Lo titet, a l'adonar-se'n, allargà les manetes xisclant rialler: «Tatà meu, tatà meu!». L'apartaren d'una revolada i tornà a rabinejar picant de peus i demanant lo seu tatà. La indignació de la gent no tenia ja aturador. Les dones cridaven que se l'havia de cremar de viu en viu enmig de la plaça perquè servís d'escarment segur. En Falet, així que el cinglot li deixà dir paraula, preguntà ansiosament: «Qui ha sigut? Qui l'ha morta?». Se miraren uns als altres, escruixits de les preguntes. «Sentiu? Brètol, borratxo, maleït!». Encara no ho entenia. La vella del ganivet, torcent-se cap a ell, urpint-lo talment com la mirada perversa i rient sinistrament arran de la seva cara, li agafa les mans, ensangantades i plenes de llàgrimes, posant-li's davant dels ulls. Sols aleshores la raó il·luminà aquella pobra intel·ligència poruga. Sols aleshores comprengué que l'acusaven en ell,
al marit d'haver degajat la seva Elena. En Falet perdé l'esma d'espant, volgué cridar, protestar, dir que no havia pas sigut ell, però sense ni tan sols acabar d'obrir la boca, caia rodó, com llamferit sobre la caixa. En tant, contava la tavernera. Mireu lo que són les coses. Ahir per ahir lo vaig treure de casa de llàstima que em feia. Ves, infeliç, li vaig dir. Ves, que si no t'haguessin triat per tapadora, ja no te deixarien ésser la riota del poble. Ben mirat, salta algú, tu hi tens culpa en aquesta mort. Si ell no hagués sortit gat de casa teva, ja no hauria passat res. La tavernera se regirà com una vespa. Jo? La culpa? Jo? Només mancava aquesta. Anava a esclatar la baralla quan arribaren, seguits de llarga corrua, el jutge, el metge, el batlle i el senyor rector. Manaren a tothom que sortís de la cambra. Una dona abraçà el titet, que duia entre sos ditets l'argila, un esqueix de roba blava plena de taquetes fosques. Maldant, maldant, l'havia desenganxat del llisquet del porticó, sense saber, l'Angelet, que aquella era la millor prova de la innocència de son pare. 24 hores després, a les 10 del matí, tot el poble s'agombolava en la carretera per veure passar a l'Omeyer, a qui la Guàrdia Civil se n'enduia cap a Girona, amarrat colze per colze com un Crist. Anava abatut, mort, flanquejant-li les cames, la barba sobre el pit, lo color de cera. Ja no podia plorar. Ja no se desesperava cridant que era innocent. A la fi, ningú se'l creia. Tothom li demanava que expliqués lo que havia passat i ell no sabia res, no recordava de res. I estava tot ple de sang i tenia cara i mans esgarrapades i la camisa esqueixada i un tallet al braç i les calces molles d'oli, mentre sobre la caixa quedava el llum tombat en les parets i en l'opilar del llit, manotades de sang i més sang en les ungles de l'Helena i en lo ganivet que li havien trobat a sota. Amb gran facilitat i perfecta unanimitat de parers, tothom reconstruïa l'escena. En Falet havia sortit gat de la taverna i arribat a casa seva sense gaires coneixements. Ell solia tenir l'obi tranquil, puix no es guardava memòria de que mai hagués inquietat a ningú, però aquella nit, al passar per la cuina, potser havia vist sobre la taula lo ganivet de llescapar i això, regirant-li males intencions, li havia inspirat la idea del crim. Pujaria dalt, amb l'eina a la mà, i dins de la cambra s'hauria desenrotllat una lluita espantosa. A la fi, la dona havia sigut vençuda per la fúria del borratxó. I que s'havia ben rabejat en lo carnatge, el bàrbara. 14 ganivetades, d'elles 9 mortals de necessitat, segons parer del metge. Després, ja satisfet i apaivagat son coratge destructor, s'havia tirat sobre el llit, adormint-se tranquil·lament. A força de sentir contar aquella història centenars de vegades en aquell horrent dia, lo mesquinet acabà per preguntar-se amb esglai a si mateix si podia ser certa, si era possible que ell mateix, en Falet en persona, hagués fet lo que li llevaven, hagués donat la mort a la seva pobra muller. I enorreat i destruït per l'horrible sospita, baixar el cap al pes del destí i es disposar a sofrir resignadament lo càstig de sa culpa imperdonable. I encara doneu gràcies a la borratxera que vos lliurarà del garrot, li havia dit a tall de consol lo secretari del poble, que era molt entès en lo ram de lleis. Com la cosa era de si tan clara, ningú es va fixar en la finestra oberta, ni en les ditades de sang que hi havia en los muntants i que baixaven al llarg del tronc de la parra, ni en lo rastre de petjades fresques que travessaven tot l'hort i es perdien bosc endins. Si tenien en son poder el criminal, poc menys que convicte i confès, a què cercar a 5 peus al gat? I el pobre Falet, corsec de dolor i de vergonya, arrossegant les cames i

És que necessito 2 litres d'aigua després d'aquest conte. Jo us asseguro que demà, que és l'últim dia de la setmana per nosaltres, acabarem amb una història una mica més lluminosa, amb menys sang, si pot ser. Entenc les crítiques que li va fer en Joan Maragall, però està tan ben escrit i tan ben explicat que no podem dir res. No podem dir res. Però això sí, demà intentarem que sigui més lluminós. Com a mínim, que no hi hagi ningú que mori, a veure si és possible, no? Buscarem una història que sigui més bonica, o intentar una vida una mica més bonica d'aquests... Clar, que el títol és Drames Rurals, què vas a pensar, no? Però, en fi, ho intentarem. Va, ho intentarem. Arribem a les 2 de la matinada, això vol dir que tanquem aquí, que ens n'anem a dormir després d'escoltar el butlletí d'aquesta hora i que tornarem demà, perquè tot i que és la Mercè i, per tant, a Barcelona és festa, nosaltres fem programació normal. Així que demà a les 12 de la nit serem aquí. Els que es diuen Mercè i els que no es diuen Mercè, tots esteu convocats a partir de les 12. Perquè ja dic, tot i que molta gent fa festa, fins i tot molta gent fa pont i potser han agafat i han marxat, vosaltres aquí demà a les 12, trucant al 93-201-7474 o deixant durant el dia, si us ve de gust, missatges de WhatsApp al 667-220-148 per fer preguntes, per fer respostes d'altres qüestions que han dit a altres ignorants en altres programes, o deixar les vostres reflexions, el que us vingui de gust, del que heu sentit avui o del que us agradaria sentir. Jo sempre dic que prenc nota de les vostres propostes i que mica en mica els anem donant forma. Així que gràcies per ser-hi, per la vostra paciència i per la vostra persistència. Fins demà a les 12. Que descanseu. Bona nit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El Congrés investiga una diputada del Partit Popular per l'incident amb un esprai de gas pebre que ha acabat amb una dotzena de persones afectades i diversos espais evacuats. Ella s'ha defensat dient que estava buit, però un treballador del seu grup parlamentari ha reconegut que havia manipulat l'esprai per indicació de la diputada. El rebombori ha començat quan la diputada del PP, Ana Vázquez, ha mostrat al ministre de l'Interior un esprai de gas pebre per retreure-li la inseguretat a Ceuta. I la presidenta del Congrés l'ha expulsat entre la cridòria de la bancada popular.
2: Este es el material escolar básico, señor Marlaska, un spray de gas pimienta.
3: La botella de gas pimienta que ha enseñado la señora Vázquez es un arma. Le ruego, señora Vázquez, que salga del hemiciclo.
2: Esto no es un arma, está totalmente legalizado. Obviamente, y hasta lo cerré por si olía algo de cuando lo vacié en la calle.
1: El Partit Popular ha acabat reconeixent que un treballador seu ha anat a un lavabo per netejar l'esprai per indicació de la diputada i que, sense voler, l'ha accionat. Ara, la mesa de la cambra ha obert una investigació interna per decidir si emprèn accions contra tots dos. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Agustí Serrat.
4: El president de l'Iran, Massoud Pezeshkian, desafia a Donald Trump durant el seu discurs a l'ONU i diu que el seu país no es rendirà mai. Acusa Trump de ser l'autèntic terrorista. A la mateixa Assemblea General, el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, dona la culpa a Putin d'allargar la guerra i diu que l'hivern serà molt dur si no s'arriba abans a un acord de pau.
1: Pedro Sánchez promet tirar endavant un decret d'habitatge per evitar casos com el desnonament de la Mari Carmen a Madrid. El president espanyol demana el compromís dels grups parlamentaris perquè hi donin suport i ha culpat el govern de Díaz Ayuso i l'Ajuntament de Madrid, el Partit Popular, de no impedir el desallotjament de la dona de 87 anys. Milers de persones s'han concentrat a Madrid i a Barcelona per denunciar el cas.
4: Salvador Illa assumeix l'error del govern que ha deixat fora Catalunya de les proves PISA, però no exculpa la consellera Esther Niubó. El president diu que ja s'han depurat responsabilitats amb la renúncia de la número 2 d'Educació i els 3 expedients oberts.